0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa. Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 30 d'abril i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Aquest temps variable que estem tenint les últimes hores ens han aportat alguns ruixadets que, bàsicament, aquesta nit passada, aquest matí, han anat descarregant al nord de Lleida, també en alguns racons de Girona, fins i tot amb algun tro, però de passo que t'emboli. En aquests moments ja més clarianes. De fet, gran part de la tarda, a les comarques de la costa, del Pla de Lleida, gran part de Tarragona, el sol serà dominant o amb aquests nuvolets que de tant en tant deixen el sol emblanquinat. I sí que en d'altres contrades creixeran els núvols i acabaran espetegant algunes tempestes. Les més probables i més fortes també cauran al Prepirineu. Per tant, des del Port del Comte fins a les muntanyes del Ripollès, passant pel Berguedà, pel Lluçanès, pel nord d'Osona, doncs aquí tindrem algunes tempestes més fortes. A la capçalera del Fluvià i del Ter és on més hi plourà. També alguna gotellada a les Terres de l'Ebre. Pel que fa al divendres, festiu, despertarem amb força núvol, sobretot a la costa sud, i durant la tarda algun ruixadet al Pirineu. Però la veritat és que gran part del divendres serà de temps tranquil i suau. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats parlarem dels estereotips que persisteixen a la televisió malgrat l'augment de la presència femenina. Ho analitzarem amb Helena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'impacte de la IA en el mercat laboral català, segons el govern, i el rol dels avis en la criança dels nets. A partir de les 5 coneixerem la pretenca Isabela Plamenov, gimnasta de l'Associació Esportiva Rítmica Prat Corblau. Continuarem amb Patrimoni per reconèixer l'obelisc dedicat a Jaume Jové i Valentí a la Gorda, a Terrassa. I acabarem amb Cultura per parlar de la Nit en Dansa del Prat, un procés col·lectiu de creació escènica. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac ha donat un pas endavant en la conservació del seu patrimoni natural i cultural amb la constitució de la taula del voluntariat. Es tracta d'un nou espai de trobada i treball col·laboratiu. La sessió constitutiva va tenir lloc a Mata de Pedra amb la participació d'entitats tècnics de l'espai natural i representants institucionals del territori. En aquesta primera trobada hi van prendre part 7 entitats, l'ADF El Pinyó, el Servei Rural i Ambiental, Cerna, la Societat Catalana d'Herpetologia, el Centre Excursionista Rellinars, l'ADF de Rellinars, Espai Geogràfic i el Museu de Ciències Naturals de Granollers. Totes aquestes entitats desenvolupen actuacions al territori vinculades a la prevenció d'incendis, al seguiment de fauna i a la conservació de fonts i punts d'aigua. També es vol potenciar la recuperació del patrimoni cultural i la gestió d'espècies invasores. Aquesta taula es concep com un espai viu i flexible, obert a la participació d'entitats que disposin de projectes, recursos humans o capacitat tècnica per contribuir a la conservació del parc. L'objectiu és afavorir sinergies, compartir necessitats i sumar esforços entre entitats i administració.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Bona tarda. L'obertura de l'establiment Tacos Galos a l'avinguda Francesc Macià, Aleix Macià, com es coneix popularment, va derivar ahir a la tarda en una allau de persones a l'entorn del local. Un volum de joves, sobretot, van generar afectacions a la plaça Monturiol, just al darrere, amb els veïns havent de trucar a la policia per crits, música alta i actituds incíviques. Un dels que ho va fer és la Judit, que ha explicat a Ràdio Sabadell que els agents de la policia municipal li van explicar que l'establiment tenia tots els permisos en regla, també per la inauguració d'ahir. Tot i això, ha denunciat alguns fets que va viure.
3: Estan fent cua sota de casa meva, s'han començat a agafar a la xarxa de casa meva, una locura. Tinc un gat, tinc una xarxa de plàstic, han intentat un noi intentant pagar el meu gat amb un paraigües, m'he enfadat i he baixat i he parlat amb els de seguretat. I els de seguretat m'han dit que és el primer dia que els estan contractant, que no és culpa d'ells, no sé què.
2: La presència de gent i les llargues cues es van allargar des de les 12 del migdia fins a quarts de 9 de la nit.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Iniciades les tasques d'enderroc de l'edifici del número 22 del carrer Granada després de més de 4 anys del seu desallotjament. Després de l'esfondrament parcial de la setmana passada, l'Ajuntament de Badalona ha declarat la ruïna imminent i la situació d'emergència, un fet que fa possible l'actuació del consistori de forma subsidiària. Una de les prioritats de les actuacions, que s'allargaran unes 6 setmanes, és que les persones desallotjades del número 24 puguin tornar a casa seva segons fonts municipals. Els operaris retiraran primer els materials de l'edifici i continuaran amb el sanejament de la runa acumulada, especialment a la zona lateral contigua al número 24. Després es farà l'enderroc controlat de la resta de l'estructura i la neteja integral de l'espai. Per als veïns, l'enderroc significa tancar una etapa dolorosa, però alhora poder avançar. En José Miguel Agüera és veí del número 22 del carrer Granada.
5: Para mí es un momento complicado, para mí y para mis vecinos, porque ahí se nos va nuestra vida. Después de 50 años de vivir ahí, y vuelta a empezar. Seguimos pagando hipoteca, seguimos pagando IBIs, seguimos pagando residuos.
4: El projecte preveu també l'adequació del solar tancant-lo amb un mur per evitar possibles ocupacions i conductes incíviques. Alhora es duran a terme treballs de sanejament de les mitgeres dels edificis del costat amb l'objectiu de prevenir problemes de filtracions o humitats a les finques adjacents.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El ple de l'Ajuntament del Prat ha donat suport unànime a la plantilla de Serra Soldadura després que la direcció de l'empresa anunciés fa un mes que entra en concurs de creditors, una decisió que els sindicats anuncien que no es deu a qüestions productives i que posa en risc 500 llocs de feina, tant de forma directa com indirecta. Escoltem Toni Guevara Agulló, representant dels treballadors present ahir a la Casa de la Vila.
7: Davant d'aquesta situació, els treballadors denunciem la manca de transparència de la direcció, la inexistència d'un pla industrial real per evitar el tancament, les decisions errònies i negligents que han aportat una empresa viable a una situació crítica, la negació a col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per explorar noves vies de finançament i diversificació dintre de l'àmbit de la indústria,
6: En aquest sentit, la moció aprovada per unanimitat exigeix l'empresa matriu, la multinacional Aernova Aerospace, que assumeixi les seves responsabilitats, però també insta la Generalitat i el govern de l'Estat a garantir. D'altra banda, també hi ha hagut consens majoritari per reclamar al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que reverteixi la decisió de posposar la quadruplicació de vies de tren entre el Prat i Castelldefels prevista al Pla Rodalies més enllà del 2030, un projecte que hauria de servir per descongestionar i millorar la capacitat de circulació de trens de la línia R2. Ha estat a través d'una moció d'Esquerra. Escoltem el seu portaveu, Jordi Berni Tortosa.
8: Aquest canvi de plantejament provoca un retard injustificable, posa en risc que l'actuació no arribi abans del 2030 i condemna els usuaris i usuàries del Prat a continuar patint incidències, retards i un servei insuficient durant anys.
6: I l'alcaldessa del Prat ha assegurat que els Mossos no entraran als instituts sempre i quan no hi hagi una petició expressa de la direcció. Així ho ha destacat en resposta a una petició d'Esquerra que volia presentar una moció per la via d'urgència al ple d'ahir. Tal com es avançava aquest dilluns, fons municipals ja havien negat que el pla pilot del govern català per mirar la governança educativa als centres i que s'ha presentat aquí el passat mes de desembre inclogui la presència d'agents a l'interior dels centres escolars.
0: Gràcies, Lluís. Ara ja des del Vallès informen des de Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Castellà del Vallès se sumarà el pròxim divendres 8 de maig a la iniciativa El Maria Canals Porta Cua, una proposta cultural que convertirà la plaça del Mercat en un espai obert a la música amb la instal·lació d'un piano de cua accessible per tothom durant tota la jornada. L'activitat, impulsada per l'Ajuntament de Castellà, té com a objectiu apropar el piano a la ciutadania i facilitar-ne l'accés, tant a pianistes amateurs com professionals. Entre les 9 i les 8 de la tarda, el piano estarà disponible per tothom que vulgui tocar-lo. Durant el matí i a primera hora de la tarda, l'associació Maria Canals oferirà sessions específiques adreçades als centres educatius del municipi perquè l'alumnat pugui descobrir el piano amb l'acompanyament d'un dinamitzador vingut expressament per l'ocasió, quedant el piano lliure a disposició la resta del dia. La jornada combinarà aquests moments d'ús espontani de les persones que s'apropin a tocar amb actuacions de persones vinculades al món musical. El punt culminant serà a les 19:45 amb el concert del pianista eslové Nejek Kamplet, segon classificat del 70è concurs internacional del piano Maria Canals, que farà un assaig a l'Auditori Municipal just al costat de la plaça on hi haurà el piano del Maria Canals.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
10: El pediatre santcugatenc Josep Caritx ha estat una de les figures claus en el desenvolupament del transport neonatal i pediàtric a Catalunya, un model que aquest any compleix 30 anys i que s'ha convertit en referent a l'Estat. En una entrevista a Cugat Mèdia, Caritx repassa una trajectòria de dècades vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu, des de la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques fins a la Direcció Mèdica. Un dels punts d'inflexió de la seva carrera va ser la posada en marxa del sistema de transport pediàtric del SEM a mitjans dels anys 90. Sentim-lo.
11: El SEM pediàtric de l'any 95 no té res a veure amb el d'ara, perquè el d'ara són equips molt potents, molt ben formats i que fan simulacions gairebé cada mes per estar al dia. Disposar d'un SEM modern, amb personal perfectament format i entrenat i amb un treball en equip excel·lent, doncs significa que és una excel·lència.
10: Més enllà d'aquesta fita, el pediatre santcugatenc posa en valor l'evolució de la medicina pediàtrica, cada vegada més orientada a la prevenció. També destaca l'impuls de models com l'hospitalització domiciliària, que permeten una atenció més humanitària als pacients.
12: Ràdio Sant Cugat.
13: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
12: Ràdio Sabadell.
14: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
12: Ràdio Municipal de Terrassa.
15: Bona tarda, l'any de Sant Lluís de Terrassa.
12: El Prat Ràdio.
6: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
12: Ràdio Ciutat de Badalona.
14: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
12: Ràdio Castellà.
16: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb un

0: Passen 2:45 de la tarda. Anem molt ràpidament a obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. I el tenim a Badalona. Manel, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme. I ja estrenant màniga curta, gràcies a Déu.
0: No te'n refis, eh? Que
1: no,
0: potser...
1: no, no.
0: Ja diu el refrany que... hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, no?
1: Doncs... De moment jo la màniga curta ja la vaig estrenar ahir i espero no treure-me'l ja fins que arribi Nadal.
0: Però porta una rebaqueta, per si de cas.
1: Sí, per si de cas.
0: Deixa'm que saludem a l'Anna Muñoz, que és periodista, la tenim a Terrassa. Anna, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Carme.
0: Què tal, tot bé?
2: Tot bé, perfecte. Màniga curta des de fa més dies que un Manel.
0: Fantàstic, mira, mira que bé. Doncs mira, per portar-vos la contrària, el nostre tertulià de Sant Cugat, Lluís Ribas, artista, pintor, què tal? Molt bona tarda,
3: molt
0: Lluís.
3: Bona tarda.
0: Tu màniga llarga?
3: Jo amb manigueta llarga, sí.
0: Fineta, però llarga,
3: sí,
0: no?
3: Sí, però llarga, sí, sí.
0: Per si de cas.
3: Quan se'n va el sol, refresca.
0: Oh, i tant. I com que fa aquest airet que, que ve fresquet...
3: Sí, sí.
0: Bé, doncs, feta ja la crònica meteorològica, però ja us dic, no cal, no us en refieu, perquè ara tenim per davant uns quants dies un cap de setmana llarg de festa, però sembla que canviarà una mica el temps. O sigui que no ens
1: el trobarem a faltar, Carme? Ja veuràs com el fred, aquest fresquet, la trobarem a faltar, eh?
0: Sí, més endavant no et dic que no, però ara... un encostipat ara no sé si és massa convenient.
1: Sí, són perillosos, són perillosos.
0: No és convenient. Sí, sí, sí. Bé, doncs anem a parlar de la intel·ligència artificial i d'aquest impacte que, segons el govern, ja s'està notant, s'està veient en el mercat laboral català. Això són paraules de Miquel Samper, el conseller d'Empresa i Treball, que en principi a tots ens havien dit no, és que la intel·ligència artificial és una eina. Eina, per tant, l'hem de fer servir per la nostra feina, pel nostre treball, i això ens ha d'ajudar. Però, clar, quan veiem titulars com aquest i declaracions com les del conseller Samper, ens preguntem si l'ocupació es podria ressentir, com diu el propi conseller, d'aquí un temps. És a dir, realment penseu que acabarà afectant a nivell dels treballadors? Hi haurà treballadors que quedaran sense feina, Manel?
1: No, no, segur. Seguríssim. És més, ja ho està fent, eh? El que està ben clar és que són canvis, o sigui, no, el paradigma canvia, no? I nosaltres com a societat tenim que anar canviant. Tenim que recordar coses que ens han passat en el passat, que ha passat en les primeres màquines de vapor que es van muntar al carrer Tallers de Barcelona, en la primera vaga que va haver-hi, el primer que van fer els treballadors va ser calar-li foc a la vapor, a la fàbrica. Per què? Perquè pensaven que les fàbriques les treurien el seu treball, no? Jo recordo Barcelona quan era petit que hi havia un cobrador que cobrava els autobusos, no? Quan es va suprimir el cobrador...
0: Ara et cobra el conductor.
1: No, no, sí, sí. Va haver-hi vagues de la companyia d'autobusos durant setmanes, no? Per la supressió del conductor, però al final, a la modernitat el que ens dona és la possibilitat de canviar el paradigma i canviar les formes de fer, però al final tot això se va adaptant sense anar-hi més lluny. A Sabadell, per exemple, que era un món textil que estava ple de fàbriques textils, però s'ha tingut que configurar en altres tipus de coses i el món segueix voltant. O sigui, que al final el problema serà sempre al començament, perquè tenim que reconèixer que la IA, la intel·ligència artificial, ha vingut per quedar-se i es quedarà, se desenvoluparà, esperem que per bé, perquè lo que ens dona més por és el mal ús que s'hi pot fer d'ella, però jo ara li trobo, no sé, l'altre dia parlàvem d'algú que me'n sembla realment increïble de la IA, que és capaç de compendiar tot el saber que hi ha en oncologia, que els metges puguin introduir les dades d'un pacient, no?, i que la IA li digui exactament quin és el millor tractament segons les analítiques que té aquest pacient, i no dependre de l'error o no d'un metge, no?, sinó de la intel·ligència
0: de molts metges. També es pot tocar la intel·ligència artificial, eh?
1: Sí, no, no, sí, sí, per suposat que sí. Però aquí estem parlant de milers de caps que han introduït els datos dintre de la
0: sí,
1: IA
0: sí, sí, sí.
1: per donar el millor diagnòstic, me'n sembla.
0: Vinga,
1: realment increïble,
0: anem,
1: no?
0: Anem a seguir la ronda.
3: Jo no sóc tan optimista. A mi em fa realment por perquè, de fet, són coneixements que la gent els li va donant.
0: Clar.
3: I això també és manipulable. O sigui, jo puc donar uns coneixements que siguin totalment falsos i ella s'ho queda. Mira, jo l'altre dia, quan dic l'altre dia, poder fa un mes, eh? Ara tinc un projecte d'una pintura que crec que és molt novedosa i em vaig posar a parlar amb l'Aia. Aviam què li semblava
0: l'idea. Què li vas preguntar?
3: I trobava fantàstic, que no tenia cap coneixement, que mai hagués fet allò, que no sé què, no sé quantos, que tot, però finalment jo el que vaig estar és dient-li al món el que jo vull fer. O sigui, estic donant informació meva. O sigui que li puc donar de qualsevol cosa a la IA. Ella s'ho queda. Vull dir que jo no ho veig tan... Bueno, tot és bonic, no? Perquè, però segons com es faci servir. I jo crec que al món que estem es farà servir per algunes coses bones, però més per dolentes. Vull dir, la intel·ligència artificial... A mi em deixa una mica angoniós, eh? Quan veus que fas una pintura i aquesta pintura es mou, realment els personatges es mouen. O sigui, els donen vida, però una vida superreal. Hòstia, a mi em fot por. A mi, particularment, em fa por. En quant que perdran postos de treball, se'n perdran molts. Vull dir, ja es va començar a perdre quan es van posar que tu mateix pagues al supermercat quan vas comprar. Tota aquella gent que hi havia a les caixes ha desaparegut. En queda una o dues. Però després tot l'altre són caixes que tu et pagues, tu t'ho pagues. O sigui, evidentment. El que diu el company és ben cert, ens adaptarem i segurament pues, sortirà bé. Però jo no sé, o millor perquè sóc un romàntic, però em fa realment por. A més, ara amb el Trump, com estan jugant amb la guerra, com fan jocs de guerra, aquesta no sé com definir-ho, em fa angúnia.
0: Vinga, Anna, tu no sé si seràs més optimista o més pessimista que els nostres dos tertulians.
2: Jo crec que sóc més optimista. És evident que la intel·ligència artificial agilitza processos i això fa que siguin necessàries menys mans, no?, per fer les coses. Però fixeu-vos que aquesta mateixa setmana ens han dit que s'ha incrementat l'atur a Catalunya, una de les sí. poques comunitats on ha crescut, però també que les empreses tenen en oferta 15.000 llocs de treball pels que no troben treballadors. Crec que el problema del futur, com el problema actual, és un problema d'adaptació, d'agilització en aquesta adaptació. Mentre no fem un o aconseguim anar per endavant i intentar que preparar els nostres joves per una vida plena de canvis i que tinguin la capacitat d'adaptar-se a les noves necessitats, pues sempre tindrem desfases que en el cas de la intel·ligència artificial poden ser més grossos, sí, però ja els estem patint ara i jo crec que el desfase actual no està basat en la intel·ligència artificial.
0: Hi ha una cosa que apunta en aquesta informació al conseller que assegura que el govern a partir d'ara haurà de treballar per minimitzar l'impacte en tot això. De quina manera?
1: Home, el que està ben clar és que la IA ja està aquí, o sigui que realment els postos de treball que pot substituir la IA ja estan en risc, amb la qual cosa pot haver-hi una davallada important de puestos de treball, de coses que realment hi havia gent treballant per fer-les i ara la IA te les fa en 10 minuts. Això està claríssim, amb la qual la intervenció del govern perquè equilibrar això, no? Té que ser de manera immediata perquè el sotrac no sigui tan gran per a aquesta gent. Però al final el mercat s'anirà regulant d'una manera totalment natural, no? Sí que estic d'acord amb el Lluís en el tema de que la IA, la informació que s'hi fica, moltes vegades és perillosa...
0: Per la possible manipulació.
1: Sí, no, i sesgada totalment, no? O condicionada totalment. Però precisament, no? La IA mateixa pot trobar mecanismes de correcció perquè al final el que quedi realment dintre de la IA o la informació que et doni la IA sigui la més correcta i la més adequada, no? Jo personalment, no és que la faci servir molt, però us posaré un exemple. L'altre dia vaig anar a veure la pel·lícula del Michael Jackson, no? Bueno, surto del Michael Jackson i dic, ostres, jo vaig veure el Michael Jackson l'última vegada que va vindre a Barcelona. No me'n recordava quan, no? Si tu al Google li preguntes data de l'últim concert de Michael Jackson, et surten anuncis, et surten distintes pàgines, no? Distintos periòdicos, etcètera. Te'n vas donar, sortint moltes notícies. Li preguntes realment a la IA quin va ser l'últim dia que va vindre el Michael Jackson a Barcelona. Pum! I tens la informació de manera immediata. Con la qual, no? És un avantatge el tindre la resposta a una pregunta d'aquesta manera tan ràpida, no? Con la qual, avantatges té moltes, no? Però perills també els té. El que passa que tenim que procurar que aquests perills siguin el menys possibles o fer les correccions necessàries.
0: Ara estava pensant que ens haurem de preocupar el dia que li preguntem què he dinat avui i et respongui el que has dinat, perquè llavors sí que començarà a fer por, això.
1: No, però sí que l'altre dia vaig veure una cosa que era molt interessant, que és que la IA busca sempre la manera de compensar-te la resposta sigui el que més te pugui agradar a tu, eh? Això és un perill que està tenint la IA i que s'estan donant compte que té una tendència natural...
0: És aduladora.
1: No, a no enfadar el que li està preguntant, eh?
3: Sí, sí, a mi per dues vegades em va dir que era un geni. Vull dir que, escolta...
0: Ah, sí?
3: Sí, sí, sí. O sigui, que això és veritat. Vull dir, et don...
0: És veritat que ets un geni?
3: No, que és veritat el que diu, que és et diuen perquè tu quedis content, no? Vull dir que, si es pot rectificar aquí, però això és qui vigila el vigilant, no?
0: Clar.
3: Que aquí, a mi és el que em fa una mica de por, no? De qui vigila el vigilant. Ella sola es vigilarà, s'autorregularà ella mateixa.
0: Mentre no hi hagi una revolució dels robots, de les màquines, de manera que dominin el món dels humans,
3: sí, sí,
0: no?
3: Sí, sí, oh,
1: que no comenci... acabem amb Terminator, no?
3: Sí, o que comença a parlar amb elles mateixes en un idioma que els humans no coneguem.
0: No sé, vau veure les imatges l'altre, fa uns dies, no?, d'uns robots, era la Xina?, uns robots que corrien...
3: Ah, sí, la Xina, bestial.
1: Bueno, és que la tecnologia que està fent la Xina i està portant 10 anys per davant de tot el que s'està fent en Europa i Estats Units,
2: A veure si ens substitueixen fins als Jocs Olímpics.
0: Ah, mira.
3: Bueno, jo no ho sé, els pintors ho tenim malament, però els escriptors també, eh? Perquè tu dones un tema, jo això ho he provat, eh? Sí. Donar un tema i et fot, vamos...
0: Escriu-me un llibre i li dones unes quantes pautes,
3: re,
0: no?
3: Res, i t'ho fa.
1: Sí.
3: I t'ho fa. Jo he provat, això, eh?
2: Sí, però...
1: No, sí.
3: T'ho fa.
2: Però es nota, eh?
3: Bueno, sí, però si et va adelantant tant, al final no es notarà. Mira, jo recordo que vaig donar vida amb un quadre meu fa uns 5 anys. I ho van fer manualment. Uh-huh. I ara veus com donen vida, no té res a veure. I només han passat 5 anys, eh? Vull dir que la tecnologia avança amb una velocitat tan bestial que t'espanta, eh?
1: Vaig estar en una exposició de Manuel i Antonio Machado a Sevilla,
3: sí.
1: I al final de l'exposició a una màquina li demanaves que fessi un poema, la composició d'un poema amb l'estil
3: sí, sí.
1: Que feien los hermanos Machado, eh?
3: Sí, sí.
1: I te lo feia, eh?
3: Sí, sí.
1: I te lo feia. O sigui, que realment veies allò i deies, coi, sí, em sembla escrit per ells, no? Bueno, per si li han ficat els datos, no? I respon d'aquesta manera. O sigui, los perills estan aquí, no? Però les avantatges també, i lo tenim que veure, el que està ben clar és que estem en una situació en la que és tan important el que està passant ara amb el tema de la IA com el dia que es va inventar el primer telèfon mòbil, el dia que es va inventar la roda i el dia que es va inventar coses que han canviat el pensament humà, no? I estem en aquest impàs, no?, que veurem per on acabar sortint, no? I que ho veurem en els propers anys, gràcies a Déu, veurem si realment això qualla i realment ens ajuda com a éssers humans a ser millors persones i a tindre un món en pau i més solidari, no? Amb això ja ens
0: conformaríem. Li podem preguntar a la IA, a veure què hem de fer, no?, per ser millors persones.
2: També ens podem consolar pensant que substituirà tots els processos mecànics i automàtics, no?, i que ens podem dedicar a ser més creatius i més innovadors.
1: Jo ja deia que volia
2: tenir una visió positiva, A mi m'encanta jugar, aprendre i moure'm per aquests sistemes d'intel·ligència artificial.
1: Bé, doncs... Ahir sortia la notícia de que a un jutge li han cascat 1.000 euros de multa perquè ha fet una resolució judicial amb la IA. No?
2: Sí.
1: Bueno, és el que hi ha. Feta la llei, feta la trampa, no?
0: Mai millor dit.
3: Mai millor dit, sí.
0: Molt bé, doncs estem alerta, Vull dir que no perdem vigilants. De vista, sí, vigilants sí. A tot aquest tema. Anem a un altre de més...
3: Més
0: xulo. I és el rol dels avis en la criança dels nets. Sempre s'ha dit que els pares estan per criar-los i els avis per malcriar-los.
1: Avui no ens estan escoltant, avui.
0: Avui no ens escolten els avis o els pares?
1: No, els avis. Estan cuidant els nets perquè quasi tots els col·legis han agafat dia de lliure disposició, no?, per fer 4 dies d'esbarjo.
0: Ah, bueno.
1: No? I els avis estan cuidant ara mateix a tots els nens.
0: Anem al tema principal. Jo us pregunto, els avis en la societat actual continuen sent un pilar fonamental per a les famílies?
3: Jo particularment no he tingut avis. No els he conegut.
1: Sí.
3: Els he trobat a faltar. Els he trobat a faltar perquè és... Tu saps els pares, qui són els pares, evident, però sembla que hagin sortit com floretes del camp. En canvi, l'avi et dona un passat més llarg, no? I t'explica coses dels pares quan eren petits, no sé què. Jo m'agrada molt sentir les converses dels avis amb els nets, perquè és una cosa pausada, expliquen coses que tu o millor ni ho saps. Vull dir, jo els he trobat a falta sempre, i quan veig un avi... enyoro, i enyoro ser avi, que no sóc avi, i enyoraria ser avi.
1: La veritat, ha canviat molt el món, i realment els avis han sigut més necessaris en el moment que les llars abans estaven... era la dona la que es quedava a casa fent allò que li deien la ama de casa, no? I el marit era el que treballava, però en el moment que la dona s'ha incorporat al món laboral, no? La necessitat de tindre fills i la necessitat de que algú cuidi els seus fills mentre els dos cònjuges treballen és normal. I aquí millor que els avis, que a més estimen els seus nets, amb la qual la presència dels avis es fa, en la societat que tenim actualment, es fa imprescindible.
0: Anna.
2: Jo la setmana que ve, màxim d'aquí 15 dies, seré àvia per primera vegada.
0: Home,
1: felicitats.
2: I moltes gràcies, perquè sempre he pensat que això és una categoria
3: superior
2: de persona.
3: Sí.
2: Una categoria de persona, el fet de ser avi. És veritat que el paper de l'avi, considero que continua sent fonamental per això que ens deia el Manel, no? Però també és veritat que els rols han canviat. És a dir, jo vaig tenir sort de que el meu fill tingués àvia, que el poguessin cuidar quan estava malalt, quan fallava la canguro, quan les coses es desmanegaven, però a mi no se m'hagués ocorregut mai dir-li a l'àvia com li havia de donar el menjar, a quina... com li havia de cordar la sabata o si el cap l'havia de girar al dret a l'esquerra, i per lo que em diuen les meves amigues que ja són àvies, això ara està bastant en boga,
0: Sí.
2: No es poden encendre
1: pantalles... Sí, s'ha de tenir en compte, Jo crec que d'aquests tertulians que estem, sóc l'únic que sóc avi, que jo sóc avi, tinc un net de 5 anys.
0: I fas el que, el que consideres o tens present la manera de fer de...
1: He après a mossegar-me la llengua.
0: Ah, amigo.
1: Directament. Ja està, ja està. Els fills són els que la tenen... El meu fill és el que la té que cuidar, el seu net, el meu net, no? I jo veig autèntiques coses que en la meva vida no les he vist i que ho faria jo d'una altra manera, però mosseguen la llengua, perquè al final el que vols tindre és accés al teu net sempre que vulguis, no? I sense tindre el negut de la teva jove o del teu fill, no? Està clar. Con la qual he après a mossegar-me la llengua, i per suposat, quan ells necessiten del seu avi, del seu pare perquè cuidi el nen, no? Ja m'hi tenen disposat, per suposat, no?
3: Però jo ara estic pensant, el que dius, sí, jo els meus fills sí que han tingut avis, i han fet amb els avis coses que a mi sol no haguessin fet mai. Vull dir, jo tenia una sogra que era molt catòlica i anava a missa, i s'emportaven els nens a missa. A mi no els anava mai a missa. Bueno, doncs poder els hi va servir també per conèixer una altra visió del tema. O sigui,

0: és que els avis, que se'ls estimen i li ensenyen adequadament, no? Pues la veritat és que el vínculo que se tenen, a mi em dona molta llàstima, per exemple, quan a la millor hi ha un divorci entre un matrimoni, no? I una de les parts s'emporta els nens i deixa els avis sense poder veure a un net que a la millor l'han criat ells més que els seus pares, no? Mm. I aleshores acaben això en judicis, no? Que és lastimós veure com es fan xantatges emocionals d'aquest tipus, aprofitant-se a la millor la tendresa dels avis, no? I això és molt, molt, molt, molt, molt dolent,
1: eh? Hi ha pares que no tenen més remei per circumstàncies fer que els avis facin més paper de pares que d'avis. I jo em pregunto, no hauríem d'afavorir com a societat que precisament els pares puguin fer de pares disposant de més temps? O...
0: La vida que portem és complexa. La mare i el pare 8 hores fora de la casa, 10 hores fora de la casa...
2: De totes maneres, Manel, a la meva època, el meu marit va tenir 2 dies de festa pel naixement del seu fill. Gràcies a Déu, aquest país, ara hi ha una llei que iguala amb les baixes de maternitat els homes i les dones, i sí, jo crec que aquesta és la millor llei en favor de la igualtat que s'ha fet mai, i bueno, que moltes, després... Moltes. Bueno, però aquesta és una que de veritat iguala en el món laboral, i que... És veritat que s'ha d'aconseguir una major conciliació laboral-familiar, eh? És veritat, eh? De totes maneres, no sembla que el camí que estiguem seguint sigui aquest, perquè si ja no pots accedir amb els sous actuals a una vivenda, imagineu que pot suposar, a més, tenir un fill, no?
0: Els dos cònjuges treballant, tindre un fill o dos i sense poder accedir-hi a poder-se comprar una vivenda. Això no ha passat mai a la vida.
2: La gent que treballava no era pobra de solemnitat, i ara n'hi ha que treballen que són pobres de solemnitat.
0: Sí. I aquests
2: contrasentits no afavoreixen tampoc la possibilitat de que hi hagi una major conciliació laboral. És a dir, jo crec que al revés.
1: Ho hem d'anar deixant, senyors. A la futura àvia, felicitats.
0: Enhorabona i gràcies a tots els avis de Catalunya.
2: Molt bé,
1: igualment. I a l'avi i al Lluís...
3: Jo no sóc avi. No.
1: Us donem les gràcies per aquesta estona de conversa. Arribarà. Que vagi molt bé. Que vagi bé la tarda i el cap de setmana.
3: Moltes gràcies. Bona tarda.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i sobretot de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu aquest dilluns a Cugat Mèdia. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil.
2: La motivació és ajudar i ajudar els nens i sobretot això, als nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
1: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. El primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes a la classificació, a un punt del descens no compensat. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I un altre gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sanco en futbol 11 i ha fet que el maig acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de Primera Catalana. I el primer equip femení de l'Oxigen Patiu Hockey Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte contra el Tereclable Hockey Club en l'última jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat acaben temporada en novena posició.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Cinc de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs comencem a situar a l'autopista AP7. Hi ha lentitud i aturades entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud. Més endavant hi ha retencions entre Castellbisbal i Martorell i a Banyeres del Penedès en sentit sud. També a l'AP7 hi ha intensitat a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit sud per un accident que ja no talla cap carril. També hi ha intensitat a l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, en sentit sud. I a la mateixa AP7 hi ha retencions de Sant Cugat a Barberà en sentit nord, a Mollet en sentit nord i intensitat a Montmeló, la Roca del Vallès, també en sentit Girona, en sentit nord. A la 6.8 hi ha retencions de Sant Quirze de Badia del Vallès en sentit sud i a Ripollet en sentit nord. També és la mateixa C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 i a Cua Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. A la C60 i a Cua Argentona en sentit Mataró. A l'autopista del Maresme, a la C32 hi ha retencions a Tiana i de Premià de Dalt a Cabrera de Mar en sentit nord. A la 2 hi ha retencions entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la C32 hi ha lentitud i aturades de Cornellà a Viladecans en sentit sud. La B23, força carregada de Molins de Rei fins a arribar al Papiol. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha trams de retenció d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i entre Nus de Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca a Poblenou i d'Esna Adrià a Bonpastor en sentit Besòs i d'Esna Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Gràcies, Mireia. Bona tarda.

0: La gimnasta de l'Associació Esportiva Rítmica Prat Corblau, Isabella Plamenov, ha aconseguit la primera posició a la categoria infantil del Campionat Nacional Base Individual de Gimnàstica Rítmica. Es tracta de la competició nacional per excel·lència amb més participació de gimnastes individuals. A més, a la categoria Open, la pretenc ha sumat una medalla de plata. Avui volem conèixer la trajectòria d'aquesta esportista i per això marxem al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba en Jonathan Marín. Molt bona tarda, Jonathan.
1: Bona tarda. Per parlar d'aquesta cita i de la temporada, ens acompanya als estudis del Prat Ràdio la Isabella Plamenov i la seva entrenadora, la Georgina Martín. Bona tarda a totes dues i benvingudes al Prat Esports.
2: Hola, bona tarda a tots.
1: Primer de tot, enhorabona, Isabella, per aquesta primera posició del Campionat d'Espanya. No sé si te l'esperaves. Tu, Georgina?
2: Aviam, nosaltres parlant amb la resta de companys de l'equip tècnic, sí que ho vèiem com un fet que era possible el dia de la competició, però és veritat que potser l'exercici no va ser tot el perfecte que ens hagués agradat. Llavors, una vegada va acabar l'exercici, estàvem amb dubte. No sabíem si realment la nota seria la que va sortir o no, però bueno, al moment en el que va sortir la nota i vam veure la posició, doncs sabíem que era algo que en algun moment passaria.
1: Com recordes aquells moments on, bueno, estaves a l'espera de veure si quedaves primera o no quedaves primera?
3: A veure, va ser una miqueta, bueno, estava molt nerviosa perquè, òbviament, volia quedar ahí en la primera posició, però, bueno, quan van quedar dues o algo així, pues, ja sabia que, pues, iba a estar primera i que havia aconseguit aquesta medalla.
1: I com ho vau viure, les tècniques?
2: Doncs, aviam, l'espera van ser com 3 hores, aproximadament, d'espera, des de que va sortir fins que acabava la competició. I, bueno, jo el primer que li vaig dir a ella era que estigués contenta, que estigués tranquil·la, que encara faltava molta competició perquè eren quasi 200 participants, era algo molt complicat d'aconseguir, però sí que és veritat que una vegada quedaven 3-4 gimnastes veient una mica el nivell que hi havia i els clubs d'on venien i tal, doncs era algo que, bueno, sabia que ja ho tenia, però a la vegada també havia d'esperar les notes de la resta de gimnastes. I, bueno, un cop va sortir l'última nota ja va ser com, bueno, ple d'emoció, plorant, no ens ho podíem creure, però bueno, ho vam gaudir molt.
1: Perquè l'objectiu a l'inici del campionat, quin era?
2: Mira, la Isabella, o sigui, és una gimnasta que, bueno, ja va destacar en el seu primer nacional, que va ser 5ª d'Espanya, i de fet, l'any passat a la Copa Base, tot i tenir algun error greu en l'exercici, es va posicionar entre les 15 millors. Llavors, l'objectiu, òbviament, era aconseguir aquesta medalla, però sí que és veritat que, al final, el nacional és una competició molt llarga, la competició va començar a les 8:30 del matí i va acabar quasi a les 10 de la nit. Són moltes hores, moltes participants, i al final no només depèn de la seva feina i del seu exercici, sinó també de la resta de participants. Llavors, un objectiu com a resultat, com a tal, no teníem, simplement volíem que ella ho fes el millor possible i rebre la nota que es mereixia, que al final va ser el que va passar.
1: I tu, tota aquesta pressió, com la gestionaves i t'afectava?
3: A veure, la veritat és que ja tenia molts campionats que, bueno, pues no em sortien molt bé i, pues la veritat, estava nerviosa perquè, pues, és com el meu somni, era estar campiona d'Espanya i, pues, quan no em va sortir molt bé al ball, pues, vaig dir, bueno, no sé si, pues, tindré bona nota, però quan vaig veure la nota, digo, pues, que bé, que m'alegro i, bé, és que és molt difícil perquè hi ha moltes participants que, pues, són molt bones o són d'un altre país, lo que és, on sigui, pues, és molt difícil.
1: Esteu dient que l'exercici no va sortir del tot bé que volíeu, però tot i això, primera posició, quin marge de millora creus que tens?
3: A veure, jo que vaig ser que no vaig pensar tant en què vaig fallar i que em vaig després com no em vaig caure per dir-ho que pues, estava bé i que ho he remuntat després. Que, pues, jo sóc una gimnasta que quan fallo m'enfado molt perquè vull que em surti perfecta i pues, en els entrenos això passa molt. I quan, bueno, estava contenta que vaig seguir bé i ja després, bueno, quan no vaig, em vaig veure que em va caure, pues, estava una miqueta trista.
1: Georgina, com vas veure l'exercici de la Isabella?
2: Mira, a mi em va sorprendre gratament perquè, com ella diu, és una gimnasta molt perfeccionista. Els entrenaments ella necessita fer-ho perfecte. no es queda contenta amb un exercici a mitges, entrenant cada dia, sempre s'esforça per fer-ho el millor possible, que és després el que volem aconseguir en una competició. Llavors, jo en el moment en el que només comença l'exercici vam veure aquest error, doncs va ser dur, va ser uau.
1: No sé, sí. Ara vam anar per la primera com... exposició i no sé això.
2: Clar, dic, no sé com avançarà. Però sí que és veritat que em va sorprendre gratament que la gimnasta, bueno, ella va continuar com, bueno, pues a lluitar l'exercici, perquè al final la rítmica és veritat que un error et pot penalitzar molt, però no has de deixar de lluitar mai, perquè mai saps el que pot passar. I efectivament, mira, al final un exercici amb una caiguda i tot i així ha aconseguit ser campiona d'Espanya, vull dir que és que no es pot demanar més, de veritat.
1: Per qui no estigui posat en el món de la rítmica, què suposa aquesta primera posició?
2: Doncs mira, ara mateix la Isabela està obligada a pujar de nivell, a nivell absolut, i bàsicament el que suposa és un canvi dràstic. Ara passarà de realitzar un exercici a realitzar-ne tres. Està en un nivell on competirà amb gimnastes que estan en seguiment per l'equip nacional, en seguiment per la selecció catalana, igual que ho està ella ara mateix. I bueno, és un canvi de nivell important, perquè del base a l'absolut és el que et dic, és el triple de feina, són tres exercicis, però bueno, estem començant ja a preparar aquest nou nivell amb moltes ganes, i bueno, és una gimnasta que és incansable a nivell de reptes, i al final tot el que es proposi ella ho acabarà aconseguint.
1: I tu com afrontes aquest repte? Estem parlant amb tu com si fossis una adulta de 20 anys, però no hem d'oblidar que ets de categoria infantil, que tens 13 anys, si no m'equivoco.
3: Sí, ara 12.
1: Que... 12 per 13, o sigui que vas a l'ESO i de les petites. Tota aquesta càrrega, aquest repte d'anar amb les millors, tu tot això, com ho afrontes?
3: Jo ja volia ser, des de quan vaig ser la segona campionat d'això, ja volia ser absoluta, perquè... Bueno, és que jo sóc de Bulgària, pues en Bulgària ja som com absolut ja des de petites, i pues com que em comparava que tenia que ser absolut per ser la millor, i pues, claro, tots els campionats estaven molt nerviosa perquè pues volia estar en Espanya per poder subir absolut, però bueno, al final ho he aconseguit i estic molt contenta.
1: Com vius tu els minuts previs a la competició?
3: Bueno, jo el que faig és respirar perquè em va molt bé, perquè nosaltres aquest any vam estar amb una psicòloga i ens va ajudar moltíssim, i bueno, ens va ensenyar pues, tècniques per no estar tan nerviosa i això, i com respirar, que és molt important perquè al final tot ve de la respiració, que pues, tinc aquí la fatiga i això.
1: Georgina, quins són els punts forts de la Isabela? Perquè jo de primeres el que noto és molta maduresa.
2: Sí, o sigui, el canvi de maduresa que ha fet en 3 anys que porta amb nosaltres, la veritat que ha sigut molt gran. Però bueno, jo crec que sobretot és la disciplina i la feina. És algo que és clau en qualsevol esport, però sobretot en un esport com la rítmica, que exigeix moltes hores d'entrenament i exigeix tenir una càrrega mental molt alta i saber controlar doncs, tots aquests nervis en un minut i mig, doncs és algo que mentalment has de ser molt forta, i és una de les seves aptituds que bueno, és el que la fan ser on està ara mateix. Però bueno, també és una gimnasta completa, és una gimnasta expressiva, és una gimnasta amb condicions, és una gimnasta que té potència, i bueno, sobretot és una gimnasta que crida l'atenció. Tu la veus entrar al tapís i només amb un moviment ja te la vols quedar mirant, no? Ella, la seva manera d'expressar i de realitzar tots aquests elements de l'exercici és especial. I bueno, és algo que poques gimnastes tenen i s'ha d'aprofitar.
1: Fins a on creus o el club creu que pot arribar?
2: Doncs, sincerament, després de tot això, jo crec que ella arribarà on vulgui. Sempre que segueixi treballant com ha fet fins ara, que no ho dubto que seguirà així, doncs aconseguirà tot el que vulgui. Ara mateix, doncs, jo crec que l'objectiu principal és aconseguir una beca per entrar al CAR de Sant Cugat i formar part de la selecció catalana. És algo que bueno, que no depèn de nosaltres, però bueno, ho estem lluitant perquè pugui aconseguir doncs aquesta millora de qualitat en els entrenaments. Al final nosaltres som una entitat que no tenim ànim de lucre, no? Que tot el que fem ho fem per elles, i bueno, les condicions d'entrenament doncs òbviament no són les mateixes que a un CAR de Sant Cugat, ni les facilitats a l'hora de tenir doncs fisios, metges, psicòlegs, són coses que ara mateix corren càrrec de la família, i és molt complicat tot això d'assumir, més quan estàs en un nivell tan alt. Llavors, bueno, jo crec que l'objectiu principal ara mateix és que pugui aconseguir aquesta beca i que pugui seguir escalant en l'esport, però bueno, encara que em faci molta pena, doncs haurà de ser al CAR de Sant Cugat, que és on tindrà les millors condicions per aconseguir tot el que ella vulgui.
1: Perquè tu fins on vols arribar?
3: Pues, com diu la meva entrenadora, pues, també volia la beca per al CAR, perquè pues, allí són, estan molt les que són molt bones, aquestes gimnastes, i pues, la veritat és que hi ha moltes condicions, que en el plat també estic molt contenta, perquè m'ha donat tot això per a poder aconseguir-ho, i que estic molt contenta, la veritat.
1: Quan et pregunto fins on vols arribar, si jo et dic Olimpiades, podríem dir que és el somni final?
3: A veure, sí, però és molt complicat, perquè, bueno, de moment és que estic a... Claro, les gimnastes que ja són a les Olimpiades ja des de petites destaquen molt, però des de que tenen 5 anys, i pues, és molt difícil, la veritat.
1: Però per potencial seria una bogeria?
2: Sí.
1: Dir que
2: no
1: pot posar-ho com a repte final?
2: No crec que sigui una bogeria, més amb les condicions i sobretot la mentalitat, que és algo molt important en el nostre esport. Però sí que és veritat que per arribar a unes Olimpiades, no, doncs primer aquí a Catalunya haurà de passar pel CAR de Sant Cugat, haurà d'aconseguir entrar a una selecció espanyola i a partir d'aquí doncs ja les classificacions de les Olimpiades ja sabem com funcionen, depenen d'europeus, de mundials, i és algo que, bueno, és un nivell que encara ens queda lluny. Però bueno, jo crec que ella ha d'assumir tot el gran que pugui. Crec que quan més gran sigui el somni, més coses aconseguirà i s'ha de posar els reptes que ella vulgui aconseguir.
1: Abans de tancar la carpeta d'aquest campionat d'Espanya, a banda de la Isabela, també van participar la Emma Sánchez, la Erin Adam, la Adriana Sáez, també la Nerea Mateos, la Polina Plokova, la Maider Vila... No sé si em deixo alguna, però bueno, en línies generals, quin balanç fa el club de com ha anat aquest campionat d'Espanya?
2: Bé, la veritat que, bueno, que estem contentes. Al final és una competició complicada d'afrontar, sobretot amb gimnastes que són petites. L'Adriana Saiz, per exemple, va ser el seu primer nacional. I bueno, amb coses a millorar sempre. Però l'important és que les nenes ho gaudeixin, sobretot, és el més important. Que s'ho passin bé, que no tinguin por, perquè al final... l'escenari del campionat és un escenari que impacta, no? Veure 3 taules de jutges plenes, doncs, la primera vegada és el que costa una mica assimilar, però bueno, és un balanç positiu. També, bueno, aprofito, destaco també la Maider Vila, que va ser la primera de la seva categoria, va competir a les 9 del matí i tot i així s'ha posicionat entre les 20 millors d'Espanya, que és un fet també molt, molt important per ella. I bueno, estem contentes i amb ganes de seguir treballant. Ara mateix ja, doncs, pensant en lo següent, crec que no hem tingut cap dia de dir ara descansarem perquè ja ha acabat, sinó que hem tornat al campionat amb ganes de més.
1: Perquè ara, Isabela, què toca? Quins són les properes cites en el calendari?
3: Bueno, de moment, en absolut, anar al campionat de Catalunya, que és com el classificatori per anar al campionat d'Espanya. Però és molt complicat perquè és que es classifiquen només 4 i, claro, no, és que ahí no tens que fallar i, bueno, és molt difícil, amb 3 separats.
1: Perquè tu com t'estàs veient aquesta temporada? A nivell sensacions?
3: La veritat és que no estic res nerviosa, només que, bueno, és molt difícil treure els 3 aparells, perquè al final jo vinc d'un aparell que és molt complicat, perquè la veritat he fet només un i ara fer 3 pues és molt complicat.
1: Per tant, toca entrenar, entrenar i entrenar, no?
2: Sí, ara el que estem fent és, bueno, aprofitarem l'exercici de cinta amb el que ha sigut campiona d'Espanya. Rescatem també l'exercici de corda de la temporada passada, que va ser la 14a en el Nacional de la Copa Base i que a més també ha sigut un exercici que ha format part del nostre equip de la Lliga Iberdrola, i ara mateix, doncs, aquesta setmana corrents de pressa muntant un exercici nou de pilota per presentar-la, doncs, aquest classificatori. És un repte contra la rellotge perquè no tenim molt de temps. El classificatori, si no m'equivoco, em sembla que és el 17 de maig i només 4 gimnastes aconseguiran la plaça. Llavors, bueno, és un repte difícil pel poc temps que n'hi ha i sobretot per la diferència de càrrega que hi ha de fer un exercici a fer-ne 3. Però, bueno, jo no tinc por, tampoc. Crec que ho pot aconseguir perfectament. Al final, crec que la cinta ja la té més que dominada. La corda també és simplement rescatar l'exercici i fer una mica de repàs. I amb la pilota ja va ser 5a d'Espanya. És un aparell que se li dona bé i que enganxa ràpid les coses. Llavors, bueno, l'objectiu és que es classifiqui i que pugui viure aquest campionat d'Espanya individual absolut, que es farà al juny a Guadalajara. i bueno, amb ganes de que passi, de veure com avancen les coses i de gaudir, sobretot.
1: Perquè quin és el temps més o menys ideal per muntar un exercici i tenir-ho controlat? Quin és el temps ideal que segurament no és el que tindreu?
2: Bueno, aviam, gimnastes absolut, com per exemple la Gisela Berzosa o la Luba, que formen part de l'equip de la Lliga, elles porten amb els nous exercicis muntats aproximadament des de l'octubre, novembre, vull dir, al setembre iniciem la pretemporada, preparem, comencem a muntar exercicis i la Gisela i la Luba porten competint amb tres aparells des del gener. Vull dir que normalment són bastants mesos perquè són aparells que a més has de muntar exercicis competitius, que siguin complicats, que et donin la nota i necessites temps al final per assimilar tot això, però bueno, tot i que hi hagi poc temps, anirem a per totes.
1: Tu no t'espanta, no, el repte?
3: No, la veritat. Jo crec que puc aconseguir.
1: Doncs tant de bo que sí, Georgina. Isabela, gràcies per venir al Prat Esports. Molta sort pel que queda de temporada i enhorabona per aquest Campionat d'Espanya.
2: Gràcies.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Avui parlem de patrimoni de Terrassa i més concretament de l'obelisc dedicat a Jaume Jové i Valentí Alagorda, herois de la Tercera Guerra Carlina del 1872. I per saber-ne més detalls sobre aquest monument, parlem amb Santi Rius, que és creador del blog Records de Terrassa. Santi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També saludem el Sergi Estapé de nou. Sergi, bona tarda.
2: Hola, què tal?
0: Bé, doncs abans d'avançar en explicar detalls sobre aquest obelisc, Santi, ens podries explicar qui van ser Jaume Jové i en Valentí Alagorda?
1: Sí, a Terrassa estan considerats uns herois. Uns herois perquè, d'alguna manera, aquestes, diguem-ne, aquestes dues persones van ser protagonistes d'aquesta Tercera Guerra Carlina, carlista, que se'n diu, de fet, de la millor manera possible, just abans de l'abdicació del rei Amadeu I. En aquell temps, doncs, d'alguna manera hi havia molta revolta, no? I els carlins havien demanat a la vila de Terrassa, aquell moment era una vila, doncs que no fossin molestats per una contribució que se'ls feia pagar. I es van revoltar la ciutat davant d'aquesta, diguem-ne, d'aquest impost. I una partida de 600 homes comandats per un general que es deia Joan Castells i Rosells van arribar a la ciutat de Terrassa amb un tren que havien segrestat i que els va deixar a l'estació del Nord, que en vam parlar fa poc en un d'aquests programes. D'allí es van dividir en dos grups i van baixar cap al centre de Terrassa i en aquell moment el tinent d'alcalde de la ciutat, en Jaume Jové, que és un d'aquests herois, que estava treballant de forner, hem de pensar que en aquella època els que estaven doncs, davant d'un ajuntament o davant de qualsevol cosa doncs, tenien el seu ofici normal i corrent. Doncs va sentir la campana d'avís que tocaven a sometent, perquè en aquell moment doncs, quan hi havia algun altercat a la ciutat es tocava a sometent, vol dir que les persones que tenien unes armes a casa doncs, tenien que sortir a defensar la vila. Doncs va agafar la seva arma, va sortir vestit de forner i va demanar ajuda al seu company de treball, justament amb Valentí Alagorda, que era l'altre dels dos herois, no? I tots dos junts es van dirigir cap al Raval, on hi havia doncs, l'Ajuntament, per salvar doncs, els diners de la vila perquè no fossin doncs, agafats per aquesta turba de persones que venien a cobrar aquest impost. Allà ja hi havia un grup de carlins que havia ocupat l'Ajuntament i sense cap mena de por doncs, els van obrir foc. Els dos sometents. Els carlins que eren més, doncs, els van contestar amb trabucs, de manera que allà mateix doncs, van matar en Jaume Jové. El van matar directament. I el Valentí Alagorda el van deixar ferit. Alagorda després va ser atès, però degut a les greus ferides que va sofrir, doncs, va morir. Davant d'aquests fets, doncs, els sometents de la vila van trobar doncs, que aquestes dues persones havien defensat a la vila amb la seva vida i que mereixien un homenatge. I aquest homenatge va ser posteriorment aquest monolit que està considerat el monument més antic de la ciutat.
0: I on es troba? On el trobarem si anem a Terrassa?
1: Malauradament es troba en un lloc molt poc visible, perquè es troba en una plaça que està situada on hi havia hagut l'antic cementiri de la ciutat, la plaça de Joan Miró, que és una mica amagat. O sigui, si no hi vas especialment a aquesta plaça i busques justament en un raconet de la plaça on hi ha un lloc per jugar doncs, a la petanca, és molt difícil de veure. I encara és més difícil fa uns dies perquè resulta de les últimes ventades una branca d'un arbre va escapçar la part de dalt del monument. L'han tornat a posar la part de dalt del monument, però el monument jo haig de reconèixer doncs, que en tenim poca cura. La ciutat no l'ha respectat com mereix un monument que té aquesta història. I a més, fet per un arquitecte de renom, que és el Melcior Vinyals, que va ser un arquitecte municipal, del qual, malauradament, a la ciutat de Terrassa no queda pràcticament res que recordi la seva obra, res a la reforma que va fer de la Casa Alegre de Sagrera el 1911, i aquest monument és l'única cosa que ens queda d'aquest arquitecte.
0: Vaja.
2: Santi, què tal? La veritat és que tens tota la raó, és un monument que és que si no ho saps on està, pràcticament no el veus, i és una llàstima perquè, a més, bueno, com en parlàvem abans d'això, té bastantes, diríem, mancances, no? Però, bueno, expliquem una mica de quins materials està fet? O de què està composat, aquest obelisc?
1: Mira, l'obelisc està fet de pedra de gres. Té una forma de tronc piramidal, està posat a sobre d'una base en forma de creu grega, i la veritat és que el material que està fet el obelisc, m'imagino que en aquella època devia ser un material econòmic, perquè el pas del temps i l'estat de la intempèrie s'ha desgastat molt. O sigui, realment té molt desgast. Potser el desgast del temps i també de la poca cura que hi ha hagut sempre en mantenir-lo. I això m'estranya molt de la ciutat, perquè si diguéssim que aquest homenatge que es va fer amb aquests dos sometents, doncs, bueno, en el seu moment va tindre importància, però després no en va tenir perquè ningú més se'n va recordar, això és fals. Perquè durant molts i molts anys, cada any, quan era la festa, es feia un festeig, es feia una festa, es feia fins i tot uns balls, es feia tota una sèrie de celebracions, perquè era una data molt, molt, molt tinguda en compte a la ciutat. De fet, aquesta data, és la data del 22 de juliol. I si algú està a Terrassa, sap que una de les avingudes més importants de la ciutat porta justament aquest nom, l'avinguda del 22 de juliol. O sigui que no és menor aquesta data, ni és menor aquest monument, ni és menor aquest fet, ni les celebracions que Terrassa havia tingut durant anys i anys de recordant aquests dos herois. Ara sembla que ha passat a la història, que aquest monument, entre cometes, molesta, el posen en un racó i ningú en té cura, no?
2: Hi ha un element que de veritat que sembla que el Santi el treu de la polleguera, que és la placa informativa, no?
1: Sí, mira, això és el colmo dels colmos, perquè a qualsevol monument que vagis del món, a qualsevol lloc que vagis, sí que hi ha una placa informativa de què és aquest monument i de quina data es va fer i qui ho va fer, però normalment es posa al costat, es posa en algun lloc que no molesti, perquè el que no faràs mai a ningú és posar-li la placa al monument. No sé, una estàtua grega, que li posessin la informació del que és l'estàtua grega enganxat amb dos claus a la cama de l'estàtua.
0: No, per fer-lo malbé encara, no?
1: Per fer-lo més malbé. Doncs aquí la placa l'han posat justament enganxada al monument, la qual és una barbaritat absoluta. Vull dir, no sé ni què se li va ocórrer, aquesta barbaritat. Fa pocs dies vaig estar amb el que fins fa poc havia estat el director del Museu de Terrassa i es va horroritzar. Va dir, però com és possible que algú hagi tingut aquesta pensada tan horrorosa de posar aquesta placa en aquell lloc? No té cap sentit. És la barbaritat.
2: Espero estàs que algú parlant del Domènec, Ferran.
1: El Domènec Ferran, sí.
2: El Domènec Ferran, que un dia et va substituir amb aquesta secció que habitualment fas tu, sí. I un dia que no podies, doncs et va substituir.
1: Ah,
2: escolta'm una cosa. També el text, també hi tens pegues, no, amb el text, perquè parla de monòlit, no? Quan,
1: bueno, clar.
2: Potser...
1: sí, clar. És que, a veure, dir monòlit és com no sabia ni el que és, no? És un obelisc. I a qualsevol, no sé, si anem a la plaça de la Concorda, vas a París, vas a qualsevol lloc, quan trobes un monument d'aquest estil, tothom sap que és un obelisc. No sé on t'ha tret la paraula monòlit, no n'he sentit. Llavors, és allò que dius, ja que ho fas malament, home, almenys el text fes-lo bé, no? Doncs ni això.
2: No només es queda la cosa aquí, que aquest monument es va... La primera pedra es col·loca en 1903, però encara haurien de passar bastants anys perquè es portés a terme, i de fet es va fer una subscripció, no?, per poder sobregar el monument.
1: Sí, es va fer una subscripció precisament per això, perquè com que tenia tanta ascendència, diguem-ne, del poble, perquè s'havien... A veure, és que havien defensat els diners de la vila, o sigui, en definitiva, els diners dels ciutadans. Llavors, la gent això va considerar realment un acte heroic i donar la vida pels diners dels demés. Llavors, clar, la gent va dir, aquests dos herois, que a més eren del poble, fixem que eren forners, doncs els hem de fer un homenatge. I com que no acabàvem de trobar els diners per fer aquest monument, al final es va fer una subscripció popular per poder aconseguir uns diners per fer realment un homenatge com calia, no? Un espai on se'ls pogués recordar durant molt temps, no? Fixem-se que no es va col·locar la primera pedra fins al 1903, però fins a la primera pedra, però fins que realment es va fer aquesta subscripció popular de 500 pessetes per sufragar aquest monument, doncs no es va arribar a inaugurar fins al 22 de juliol del 1911. O sigui, van passar 8 anys. Tot i així, encara no es va poder inaugurar, perquè una vaga de paletes no ho va impedir, de manera que es va inaugurar finalment el 21 de juliol, ojo, del 1912. Sí que és molt curiós, perquè en diem l'avinguda del 22 de juliol i no es va poder inaugurar aquell dia perquè realment hi va haver aquella vaga de paletes. Però, en canvi, ha quedat sempre el nom del 22 de juliol.
0: És ben bé una obra que està de pega,
1: Sí. Sí. Però precisament perquè està tan de pega i perquè ha tingut tota aquesta història, penso que el patrimoni de la ciutat ha de tindre més cura, precisament, no? I dir, home, reivindiquem les coses que s'han fet, sobretot, a més, les coses que s'han fet pel poble. Perquè aquest no és un monument que algú ha pagat, sinó que l'ha pagat el poble. Llavors això penso que encara ha de tindre més valor, no? No sé, ho penso des del meu punt de vista.
2: Mm-hmm. Sí, sí.
1: Això l'he volgut destacar.
2: Uh-huh. El que sí que mentre no s'acabava de decidir el monument, el febrer del 1884, col·locar una làpida, no?, commemorativa,
1: sí.
2: Justament
1: sí.
2: En el xamfrà del Raval i el carrer Cremat, que és el mateix lloc on va morir el Jové i la Gorda, no?
1: Exacte. Diguem-ne, van matar amb un i van ferir a l'altre, al mateix punt. Allà s'hi va posar una placa commemorativa. Ja veiem, això concretament va ser el 1884, o sigui, 2 anys, en aquest cas, després del desè aniversari. Vull dir que hi havia encara aquesta diguem-ne, esperit del poble de dir no, marquem el lloc exacte on va passar perquè la gent ho recordi durant anys, no? Aquesta placa, malauradament, també doncs, va desaparèixer.
2: Curiós també que havent sigut aquests dos herois, com deia el Santi, doncs no se'ls ha dedicat ni un trist carrer, no?
1: Aquesta és una altra de les reivindicacions, molt bona aquesta apreciació, perquè a mi que han dedicat carrers a noms que no tenen cap mena de sentit i fins i tot que no tenen cap mena de vinculació històrica amb la ciutat, no? I en canvi aquí tenim dues persones volgudes pel poble, homenatjades, que se'ls ha fet durant anys festes, i en canvi no hi ha ni un trist carrer, ni una trista plaça, no hi ha cap mena de cosa que se'ls recordi, i a sobre el famós monòlit, l'obelisc, el tenim en un lloc que desmereix totalment, vull dir, perquè és que està en un lloc que a sobre no té res a veure amb els fets, perquè si el haguessis dit, mira, el posem, no sé, al Raval, que és on va passar, el lloc on vivia, el lloc on van sortir els carlins perquè van baixar a Terrassa, no sé, a la plaça de l'estació del Nord, algo que tingués a veure amb els fets, d'acord, però en el solar que hi havia al cementiri vell de la ciutat, home, no, sembla, no sé, una làpida d'un cementiri.
0: I sembla... Mm-hmm. Santi...
2: Abans...
0: Ah, perdona,
2: digues,
0: Sergi.
2: No, digues.
0: No, és que no, digues. Sembla curiós veure en aquesta documentació que s'havien celebrat posteriorment commemoracions amb una processó.
1: Sí. Si és que ja et dic que era molt important. O sigui, el poble sortia amb processó.
0: Sí.
1: S'estrenava una obra de teatre, que en aquest cas doncs es va fer, que narrava d'alguna manera la victòria sobre els carlins i de més, i després es feia un banquet i es feien tota una sèrie de coses, i una de les coses que es feien era precisament una processó que dèiem cívica vol dir del poble,
0: sí.
1: Val? Que recorria els carrers de la vila i es dirigia al cementiri, que és on hi havia, en aquest cas, on es va instal·lar aquest monument. Tindria el sentit de que en aquell moment, quan es va instal·lar aquest monument, hi havia el cementiri vell. I això era com un espai per recordar doncs, que havien mort aquestes persones i potser doncs, allà estaven enterrades, no? I allà els donaven unes corones de flors. Però avui en dia aquest cementiri no hi és, avui en dia hi ha una plaça cívica. Llavors, per això dic que no sé fins a quin punt el lloc és el correcte. Potser sí que és el correcte, perquè doncs, és on hi havia el cementiri vell. No vull entrar en aquesta polèmica, però... pensem això, que aquesta processó era una processó que sortia de la vila de Terrassa, atravessava tots els carrers i anava a portar les flors en aquest lloc on hi havia l'obelisc.
0: Sergi, tens una última pregunta?
2: Bueno, no, volia incidir amb això que has preguntat tu, amb aquestes obres de teatre, etc. I molt curiós també que el 20è aniversari es van passejar els cors dels dos sometents pels carrers de la ciutat per commemorar una mica doncs, el que havia passat. És curiós, no?
1: Sí, sí, sí. Sí, és que és aquest sentiment, és que es costa d'entendre avui, no? perquè no tenim la sensació d'una gran ciutat avui en dia, que aquests fets queden com més empetitits. En aquell moment era una vila, i una vila petita, en què qualsevol fet era, doncs, clar, era un fet que durant dies i dies i anys se'n parlava. Clar, imaginem-se, un fet en què tu, en una vila en què tothom es coneix, en què una persona que té un ofici com és forner, que quasi bé tothom hi acaba passant, i acaba veient-lo, i acaba coneixent-lo, que aquesta persona l'hagin matat, el seu ajudant també l'hagin matat. I no l'hagin matat per qualsevol cosa, l'hagin matat justament per defensar els diners dels propis vilatans. És un fet espectacular, és un fet molt important per la vila de Terrassa d'aquells anys.
0: Doncs escolta, avui ha quedat una secció de patrimoni molt reivindicativa. Santi Rius, moltíssimes gràcies una vegada més per passar pel Connectats. Que vagi molt bé, bona tarda.
1: Perfecte, bona tarda a tothom.
0: Sergi, bona tarda a tu també.
2: Bona tarda i bon cap de setmana.
0: Igualment, adeu-siau.

0: tarda, no et desconnectis. Connectat.
1: Hola, bona tarda, sóc l'Anna i recomano que escolteu la nova cançó de Quevedo i Elvis Crespo, que es diu La Graciosa, i és una de les meves cançons preferides d'aquest nou àlbum, ja que és una cançó bastant animada i parla de les Illes Canàries, que és un dels meus llocs preferits en els quals he estat.

0: El Prat de Llobregat ha celebrat l'acte de presentació de la Nit en Dansa, un procés col·lectiu de creació escènica en l'àmbit de la dansa i l'expressió corporal que culminarà el juliol amb un espectacle al carrer. Hi pot participar tothom qui tingui interès en experimentar amb la dansa i el moviment sense que calguin coneixements previs. Per conèixer més sobre aquesta proposta, marxem al Prat. Als estudis del Prat Ràdio ja es troba la Isa Gonzalo. Bona tarda, Isa.
1: Bona tarda. Avui volem parlar de com van els preparatius, però també de què aporta aquesta iniciativa a les persones que hi participen amb un objectiu comú, gaudir de la dansa en comunitat.
2: Tot plegat en parlem amb la Marina Mora, ella és dinamitzadora del Centre Cívic Jardins de Pau. Què tal? Benvinguda.
3: Moltes gràcies.
4: Quants anys porta ara aquest projecte aquí al Centre Cívic?
3: Crec que així com amb una direcció artística i això, aquesta serà la sisena edició.
2: Uh-huh. O sigui que és un projecte que s'està consolidant ja, evidentment, perquè la gent t'interessa participar-hi. No sé si aquí intenteu que hi hagi un grup motor que pugui repetir, si intenteu al contrari que vagi passant gent diferent, com ho fareu enguany?
3: Clar, o sigui, això ho parlem a vegades amb elles, també, de que a nosaltres ens sembla supermaco que la gent vulgui seguir participant i repetir això. Sí que és veritat que a vegades, doncs, també ens interessa que pugui arribar el màxim de gent possible i que persones que no han gaudit mai de la Nit en Dansa, doncs, també hi puguin participar.
2: Això s'ha de fer aquest equilibri, no?
3: Clar. I també doncs, ho parlàvem, no? de que el fet a vegades d'haver participat molts anys doncs, genera que hi hagi un grup que sent el projecte molt seu, que això és supermaco, però que també va com per les persones noves, a vegades pot ser, això ja està consolidat, no està? I llavors entendre que al final cada direcció artística és diferent i que sempre comencem de zero. Clar. I això és supermaco, però bueno, que l'ambient que hi ha a la Nit en Dansa també és gràcies a la família que s'està creant de la Nit en Dansa, que són elles.
2: Com podem definir el projecte i aquest procés que ara comença?
3: És difícil definir-ho en paraules, perquè jo crec que s'ha de viure per entendre-ho. Ahir ho parlàvem molt a la presentació, no? Que a vegades utilitzem aquest llenguatge de creació col·lectiva... Mm. En l'àmbit de la dansa, i moltes vegades la gent és com, però esto què és?
2: Clar.
3: Exactamente, no? És, com definir aquest projecte implica moltes coses, implica sortir de la zona de confort, perquè un procés de creació col·lectiva sempre implica una obertura a la qual has d'estar disposada a jugar.
2: Uh-huh. Això seria una premissa bàsica,
3: sí,
2: per participar.
3: Sí,
2: estar disposada una mica a tot.
3: Ahir ho veia, no? Però ¿qué baile vamos a hacer? Pero... ¿Y cuándo vamos? ¿Y qué tema? ¿Y qué no sé? O sigui, que és fàcil tirar pel control, perquè al final
2: clar,
3: et sents més còmode amb alguna cosa que tens com aferrada i que saps que és el que faràs, més que amb el joc. Però després el joc és molt més divertit que no
2: clar.
3: El que et diguin un, dos, tres, quatre, saps? Que tot està bé, però és un procés en el qual els vincles que es generen dins del projecte penso que són per sempre, i després que, així veient-ho, penso que és un procés que transformador per les persones que hi participen, perquè al final acabes traient el millor que portes dins, i això és preciós.
2: Qui portarà la direcció artística enguany?
3: Doncs aquest any és un col·lectiu, no és una persona sola, sinó que són les Big Bouncers, que són unes ties superpotents, que estem molt contentes també de tenir-les i bueno, tenen moltíssima experiència en projectes comunitaris, han treballat amb gent de totes les edats, tenen una manera d'investigar la dansa molt, molt interessant també, i elles treballen amb unes partitures molt concretes i bueno, hi ha moltes sorpreses aquest any.
2: Doncs anem a conèixer la part que és inexplicable, com deia la Marina, que és aquesta part més vivencial, perquè tenim aquí un reguitzell de participants d'altres anys i que també s'engrescaran a participar en aquesta edició. La Leonor Mercader, què tal? Benvinguda.
5: Hola, bona nit.
2: Com et vas apropar tu a la Nit en Dansa? En quin moment vas dir, mira... Sí, vull ballar i vull fer-ho aquí sense tenir moltes certeses del que farem.
5: L'any passat va ser que una novetat i vaig dir, ai, mira, què deu ser això? És com que és com expressió corporal, que no és una cosa... Perquè, clar, jo ja tinc una edat per anar fent filigranes, no? I vaig pensar, bueno, hi ha gent de totes les edats i cada una més boja que l'altra, eh? Vull dir, que som totes una colla de ens agrada la dansa i disfrutem i mira, i ens, no sé, participem.
2: Tu havies ballat abans?
5: No.
2: No, mai, no. Eh?
5: Bueno, lo normal de les discoteques. Bueno, de les discoteques, però això no. O sigui, però és una cosa diferent. És una cosa... a més, és... t'explica el profe el que li sembla a ell que vol,
2: sí,
5: i tu fas el que et sembla, i si coincideix, doncs una meravella.
2: Molt bé.
5: I així.
2: Com ha estat l'experiència, tu? Què t'emportes de l'any passat?
5: L'any passat, molt bé. El que passa que jo a l'última hora no vaig poder participar, però va ser tot un procés molt, molt, molt, molt divertit i molt maco, perquè, a més, jo, per exemple, estava de vacances i vaig venir per participar. El que passa que vaig tenir un accident a última hora i no vaig poder participar, però...
2: Tenies la voluntat de
5: fer-ho? Estava de vacances i vaig venir expressament per fer-ho. Però no va poder ser. Espero que aquest any pugui estar en les bones i en totes.
2: Tu, per exemple, Leonor, que t'hem conegut d'altres activitats relacionades doncs, amb la cultura, però d'un altre àmbit, això de treballar amb el cos, de reconnectar una mica, de perdre la vergonya, fins i tot...
5: Aquest és el tema, que... El primer penses, joli, què has de fer jo aquí? Però després penses, pues sí. I et diuen, pues estires els braços, fes una expressió, i ajupa't, i penses, bueno, pues vale, vinga. I a la que portes 5 minuts que t'has escalfat, ja no tens vergonya, ja és, hola, vinga. I t'entra el cos, eh? O sigui, no és allò de dir, fas pallassada, no. Acabes pensant que estàs fent una cosa realment, sí... T'inspires.
2: Clar, és una cosa realment bonica, al final, compartir aquesta expressió corporal, no?
5: Sí, a més, acabem totes, si som, no sé, 30 o 25, quantes érem l'any passat, més o menys, 25. Érem això, 25. Pues tothom acaba... Sí, i l'expressió de la cara... També ho és, també fa, també balla la cara.
2: Clar,
5: sí,
2: que
5: sí,
2: això
5: sí,
2: potser
5: sí.
2: Fins que no balles no te n'adones,
5: eh? No te n'adones, sí.
2: Anem a conèixer també l'experiència d'una altra de les participants, de la Irene Cubillán. Què tal, benvinguda?
6: Encantada de estar aquí con ustedes. Y mira, realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora.
2: Com ho vas conèixer? Com vas saber que es feia això?
6: Mira, primero porque cada profe que nos ha tocado nos deja... sus mejores herramientas. Y uno, pues, está apresto a abrirse a ese compartir, pues. Y como se dijo la Marina, o sea, es una danza comunitaria. Entonces, lo bonito es eso, que llega un momento en que vamos haciendo una comunidad. Y hace unas semanas atrás, cuando nos veíamos, nos decíamos, acuérdate que la cita es el 29.
2: Pues y todas estábamos,
5: ¿no? Sí,
6: y realmente, bueno, yo estoy muy agradecida al Centro Cívic de Jardines de la Pau, porque son personas muy especiales que se dedican a nosotros en este proceso, están pendientes al lado nuestro. Cuando vamos a hacer el día de la premier, porque así lo decir.
2: Claro, es una premier.
6: Es una premier. Sí,
2: pues
6: mira cómo nos consienten y mira.
2: Somos estrellas, ¿no?
5: Sí.
6: Yo me siento así como transportada. Realmente es una experiencia muy bonita y yo particularmente la recomendaría.
2: ¿Tú habías ballat abans?
6: Sí, ya
2: sí,
6: yo
2: habías
6: tengo,
2: fet dansa.
6: Ya yo tengo, esta es mi tercera oportunidad y como te digo, yo la recomiendo. La recomiendo porque es así como dice la Marina, uno también quiere que existan personas nuevas dentro del grupo.
2: Claro.
6: Porque así pues uno no sabe también qué puede aprender de ellas, pues, o sea... Eso, y que así el grupo se va enriqueciendo, pues, se va promulgando una cultura comunitaria que trasciende, pues. Que trasciende. Gràcies.
2: Carmen Giner, que també la veiem a tot arreu, amb tot d'activitats que fa el Centre Cívic Jardins de Pau. Què tal, benvinguda? Tu ets d'aquelles fanàtiques del centre, perquè... Què significa per tu el Centre Cívic?
7: El Centre Cívic Jardins de la Pau és... Es que es como mi segunda casa, porque ahí hago muchas actividades, tanto de la danza como he participado en otros proyectos. Y bueno, y el Día de la Danza, como lo estamos diciendo aquí, que es que lo esperamos ya con ansia. Es que terminamos un año y queremos empezar otra vez ya seguidamente. Ya es un querer más.
2: ¿Qué es el que te da especial, tú que fas altres coses al centre, aquest projecte, la Nit en Dansa?
7: Pues mira, yo vengo del mundo de la zumba, que la zumba ya sabemos que es una danza que tienes que seguir los pasos que te marcan, ¿no? Y en este caso es al contemporáneo, que es tu cuerpo, es tu, lo que tú quieres expresar en ese momento. Los profesores en ese momento te dan unas pautas, que es lo que ellos quieren conseguir al final, y entonces tú quieres demostrar tu cuerpo lo que quieres sacar, ¿no? Que es, eres tú, ese día eres tú libre, no tienes unas marcas para seguir, sino que eres tú misma la que, pues, ¿qué puedo hacer para transmitir eso que me están pidiendo, ¿no? Y luego en casa das mil vueltas, te fijas más en la gente que hace la danza, te fijas en los movimientos que hace, porque eso me interesa, eso a lo mejor yo lo podría llevar a cabo en mi experiència.
2: Sí, que és un procés de creació, molt més lliure que el treball als baix, que van més coreografiats.
7: Exactament,
2: és
7: més llibre, sí. Dentro d'un ordre, més llibertat, sí.
2: Com és aquest grup motor, també? Com es generen aquest vincle amb altra gent que balla?
7: I luego tú también piensa que aquí tenemos personas de todas las edades. Claro. Tenemos dos niñas que ya son fijas cada año y están deseando también empezar con nosotras. Y luego hay otras personas, incluso tenemos una señora que viene en silla de ruedas, sí, sí, que participa cada año, y es que, bueno, al final sale el resultado, es una pasada. Yo animo el día 10 de julio a que vengan a ver el resultado, porque el proceso mientras que se va haciendo es maravilloso y el resultado final ya es espectacular.
2: ¿Teniu nervis abans de fer aquesta actuació, aquesta premiere que deia la Irene?
7: Sí, tenen, sí.
2: Sí, eh?
7: Sí, sí.
2: Clar, al final és una responsabilitat, no?
7: Saldrà bien.
2: Saludem també la Sara Oliver. Què tal, Sara?
8: Hola, què tal?
2: Tu com et vas apropar a la Nit en Dansa? Com vas conèixer el projecte?
8: Doncs mira, perquè mirant les programacions, no? Sí. Vaig veure Nit en Dansa i dic, i això, i amb el que m'agrada a mi la dansa, a veure de què va, no? I em vaig posar en contacte amb la Marina i ella em va dir, mira, si vols venir

0: i era com el meu espai de confort. I una altra cosa diferent, que no tenia tanta, no, tants codis de normes i tal, ai, no sé on em ficaré.
1: Clar.
0: I em va costar una mica, però...
1: I el punt de vergonya, no?, de també veure amb qui et trobaràs, bueno, de clar, si tu estàs preparada.
0: No coneixia ningú, o sigui, vaig anar allà per les ganes de ballar i de descobrir noves coses, perquè també estava en un moment que necessitava com desconstruir el que ja m'havia construït per adquirir noves eines creatives. Mm-hmm. I aquí, pues, clar, m'he trobat justament on m'estan donant aquestes eines creatives.
1: Clar, és molt bonic que veure, no?, gent que ballava, gent que feia una altra activitat absolutament, sí, diferent, gent que, com la Sara, potser tenia més experiència, però el que vol és treure's una mica, no?, sí, l'encursetat d'altres disciplines, i com, sí, totes poden tenir el seu espai a la nit en dansa. Sara, deies, aquesta vergonya, què t'has trobat amb aquest procés també a nivell comunitari i de grup?
0: A veure, m'he trobat amb una família. I és que per mi vosaltres sou...
1: Que bonic.
0: Superfamília.
2: No, sí, és que no puedes.
0: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí,
0: sí.
1: Per tant, ho esperes ja amb ganes, no?
0: Home, clar, perquè és que ja és allò... Ei, que ja, vale, ja toca, vinga, va, som-hi. Sí,
1: clar.
0: Hi ha una connexió que sí, d'un any a l'altre està, perquè també ens veiem en el centre, clar, fem altres coses, sí, no? Aleshores, ja et dic, és una comunitat, però és que és una família.
3: Sí.
0: Llavors, també animo a la gent nova, que té aquesta cosa que em va, sí, passar a mi, sí, que no sabia ben bé, no? Si anar, si no anar, què em trobaré, ho entendré, no ho entendré. No passa res, sempre hi ha una primera vegada.
1: Sí. Totalment.
0: Sempre.
3: Sí.
0: Després, quan ha passat aquesta primera vegada, ja està, trobes coses sorprenents, no?, que valen la pena. Sí.
1: Doncs aquesta activitat que és per tothom, perquè tothom pugui gaudir del seu cos, d'aquesta meravella que significa ballar, i a més compartir-ho amb tothom de cara, doncs, al 10 de juliol a l'entorn del centre cívic. Ja veurem quines sorpreses ens esperen. Gràcies per acompanyar-nos, ha estat un plaer.
3: Gràcies a ti.
1: Aquí s'acaba la història d'aquest Connectats de dijous. Tanquem per avui la setmana. Demà és festiu, per tant, no ens espereu. Tornarem dilluns quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Així que gaudiu del vostre temps. Adeu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i, sobretot, de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu aquest dilluns a Cugat Mèdia. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil.
2: La motivació és ajudar i ajudar els nens i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, pues, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
1: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. El primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes a la classificació, a un punt del descens no compensat. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I un altre gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sanco en futbol 11 i ha fet que el maig acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de Primera Catalana. I el primer equip femení de l'Oxigen Patiu Hockey Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte contra el Tereclable Hockey Club en l'última jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat acaben temporada en novena posició.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Contades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aiman Triqui, al control tècnic, sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla Alba Triador. Avui és divendres 24 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat a la tertúlia ciutadana avui amb Joan Cortadellas, Dolors Vilarasau i Lluís Ribas. Tot seguit ens acompanyarem del biòleg i consultor ambiental Pere Alsina per parlar d'un dels ocells més emblemàtics de la primavera, l'oreneta cua blanca. I després de les notícies de les 11, continuarem fent xup-xup de ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Amb la cap de protocol de l'Ajuntament, Mireia Fons, coneixerem tot el que cal tenir en compte a l'hora d'organitzar un acte, ja sigui institucional com privat. I afegirem un pessic d'històries personals per conèixer la història d'en Lester Fernández, una santcuatenca nascuda a Cuba. I per posar la cirereta al programa, la Cuca Fernández i l'Eva Garrido ens posaran al dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el post-Sant Jordi i en les biblioteques, en un moment en què Sant Cugat està treballant per fer realitat la futura biblioteca central al Parc Ramon Barnils. Per abordar aquestes qüestions, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, a Lluís Ribas, artista, la Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, i el Joan Cortadelles, expresident de la Llar d'Avis de la Parròquia. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Ben trobada.
0: Sou d'aquests, que teniu una mica de ressaca post-Sant Jordi, viviu el dia amb especial intensitat, o ha anat canviant això amb els anys?
3: Home, tant com ressaca, no.
0: Tant com ressaca, no.
3: No, home, és un dia bonic, però bueno, no, ja està, no. Ara ja podem anar a la llibreria normalment, comprar els llibres quan toqui i triar i tot això. Ara és un dia esplendorós, no?, de llibres, de roses, diada nacional, què més volem, tot en una, no?
0: Com viviu vosaltres, la diada?
1: Jo em vaig quedar parat de lo petita que s'ha fet la plaça Octavià.
3: Sí.
1: Ja no s'hi cap, amb tantes parades i tanta gent. I això que jo hi vaig anar a mig matí, que pues, segurament no va ser l'hora encara més freqüentada, però no s'hi cabia.
3: Sí, realment. Jo vaig anar a la tarda, I per què? Si no em vas veure.
0: No, hi érem al matí nosaltres, sí. El Joan sí que el vam veure.
3: I estava com un ou. No es podia caminar.
1: Sí.
0: Recordàvem ahir en el programa les primeres diades de Sant Jordi que s'havien fet a la ciutat, que hi havia dos o tres parades. Enguany em sembla que n'hi havia una norantena.
1: Imagina,
0: sumant llibreters, floristes i entitats, perquè la gent marxava de la ciutat per Sant Jordi i l'anava a viure, per exemple, a Barcelona. Tot això, afortunadament, ha canviat i és un dia, pels que no ens agraden les multituds, a la tarda una mica complicat, perquè hi ha tantíssima gent, sobretot a la plaça, no?, si volem remenar a les llibreries. Però al matí encara, si ets matiner, a primera hora, potser pels que no ens agrada allò de molta gent, encara es pot passejar i mirar i remenar entre els llibres.
1: Sí.
4: Jo crec que és una diada, a mi particularment, el que tu dius és veritat, abans s'anava a la ciutat a viure aquesta diada, s'anava a Barcelona, o en la Rambla, i això. I ara cada poble i cada ciutat fa, i amb èxit, més a més. Vull dir, sembla, em vaig sentir l'altre dia, que torna a haver-hi l'afició a llegir una altra vegada. Vull dir que això va augmentant, no? Encara que, al millor, lo d'ahir és més festa que no interès per la lectura. Això també teníem de veure, no? Vull dir, també teníem d'analitzar-ho. Però bé, de totes maneres, és una festa que jo trobo preciosa, no? Veure tots els homes amb la rosa, i amb els... Jo trobo una festa molt, molt dolça i molt bonica i molt cultural, evidentment, no? Perquè es veu molts llibres pel carrer, no?
1: Clar. El que és innegable és que es venen molts llibres.
3: Exacte.
1: Després no sé si es llegeixen.
3: Aquest és el tema.
1: Però avui he sentit que 27 milions de vendes.
0: Sí. Superat els 26,1 de l'any passat, que
1: imagina,
0: ja era una xifra rècord.
1: Clar. O sigui, pels editors i pels autors, també, 27 milions en un sol dia.
0: Més llibres que catalans.
1: Sí, clar, i tant.
4: Sí, i tant.
1: Sí. Ara, després, cal veure si es llegeixen o no es llegeixen aquests llibres.
0: 27 milions de llibres i passa una cosa que alguns escriptors i escriptores critiquen, per dir-ho d'alguna manera, no? I és que hi ha aquestes curses de les editorials i dels autors més mediàtics, que no volen ser dits així, però vaja, aquestes cares més conegudes, que comença amb els premis literaris, que cada any s'han anat acostant les entregues també més a prop de Sant Jordi. Tenim el Planeta, el Ramon Llull, el de les Lletres Catalanes, el Sant Jordi, i un llarg etcètera, que cada vegada es donen més a prop d'aquesta diada.
3: Els que es donaven a la nit de Santa Llúcia.
0: Exacte, que ha canviat la data.
4: Sí, exacte.
0: Justament. I que gairebé es poden fer travesses de quins seran els llibres més venuts. De fet, a les llibreries fan aquest tipus d'exercici de la mà de les editorials.
3: Jo sabia quin seria el llibre més venut per... Bueno, jo no tinc res contra aquesta noia, però aquesta noia, la... Com es diu?
0: La Regina.
3: La Regina aquesta... ha tingut una publicitat que ni la Rosalía l'ha tingut. Vull dir, va fer una presentació amb quasi 1.000 persones a un auditori i no, per exemple, mirant les entrevistes que li van fer a la televisió, en el telediari, el Dematí, el Migdia... O sigui, una publicitat, una cosa brutal. Això, unit amb aquesta noia que posa molt bé els títols, no? Recordo el primer llibre de Les calces del sol, i ara amb les crispetes...
0: De fet, era la seva novel·la de debut, Les calces del sol, que va tenir un èxit brutal, diria que fa 3 o 4 anys ja per Sant Jordi.
3: Però, bueno, jo penso que què hi ha de... De fet, jo l'any passat les vaig comprar, Les calces del sol.
0: Jo també.
3: Però aquest any no he volgut comprar.
0: Jo tampoc.
3: Les crispetes.
0: Dic, em vull esperar que passi la febre.
3: No, jo no la compraré, em sembla. No, perquè hi ha molt de mediàtic, de publicitat, i m'agrada més anar... Per exemple, jo ahir precisament no el vaig trobar, però jo ahir volia comprar aquell llibre de la Dolors Miquel, que es diu em sembla que es diu El pit adormit, que parla sobre el tema del càncer, però és una persona... que jo sé que és una persona molt personal i que pot aportar moltes coses sobre aquest tema. És també una persona que té un pensament bastant particular sobre les coses, i amb aquesta societat tan massificada, vull dir, prefereixo anar a alguna que m'aporti alguna cosa, no?
0: Fora del mainstream, diríem,
3: sí,
0: no?
3: Sí, exacte.
0: D'aquestes llistes. De fet, ara tu parlaves de la Regina. Bé, crec que no sorprèn a ningú que fos l'autora més venuda en català, amb el Gil Prat sobre Roca, que també presentava la seva primera novel·la negra i que també ha fet aquest tour per als mitjans de comunicació de casa nostra, que on li feien sempre la mateixa pregunta, que era pel seu cognom, no? I que també ha estat dels més venuts. L'Òscar Andreu, amb aquest manual del català, i el Francesc Torralba, en castellà, Eduardo Mendoza, crec que tampoc és sorpresa, el Fernando Aramburu, l'Anna Garriga i la Paz Padilla, que jo no sabia ni que havia escrit un llibre, i em sorprèn també, que molta gent els compri. Hi ha dues coses que heu posat sobre la taula i trobo que són molt interessants per parlar de Sant Jordi, no? Ens deia el Joan, 27 milions de llibres venuts, dèiem, això són molts llibres per càpita a Catalunya, i dèieu, em sembla que ho deia el Lluís també, no? No sé si aquests llibres seran o no seran llegits. És bo, és dolent, tant de bo fossin llegits, però almenys donen aire als escriptors i a les escriptores que almenys un dia es comprin llibres. Això ha de servir perquè molta gent s'enganxi a la lectura, ni que sigui a través d'aquesta excusa d'aquesta diada tan bonica que tenim al nostre país. Com ho veieu?
1: Jo crec que tot el que sigui promocionar la lectura, sigui pel mitjà que sigui, és positiu. I jo penso que les tècniques de màrqueting han evolucionat molt, i cadascú aprofita les que té a la mà. Els premis, si és una tècnica de màrqueting, vale, doncs aprofitem-ho. El ser una persona mediàtica, doncs ho aprofiten. Jo no diria, per exemple, s'ha parlat de que hi ha intrusisme. Intrusisme no, o sigui, qualsevol pot escriure. No hi ha ningú que tingui carnet d'escriptor. Per tant, si algú té un missatge a dir i té la possibilitat de vendre perquè se'l coneix pels mitjans de comunicació, doncs jo penso que és molt positiu que ho aprofiti. Home, hi ha una estadística que fa feredat, que diu que pràcticament el 50% dels llibres que s'editen no en venen ni un sol exemplar.
0: 49,1%.
1: Per això. O sigui, realment és dramàtic,
0: punta,
1: això. Vol dir que realment s'edita més del que cal. Ara, si hi ha algú que té la possibilitat que el llegeixin, que aprofiti tots els mitjans. Jo penso que és positiu, no sé.
0: Compartiu?
4: En part sí. Però jo crec que hi ha molt escriptor que ha escrit tota la vida.
0: D'ofici.
4: Que molts que se'n sacrifiquen molt, perquè vull dir, la vida de l'escriptor tampoc és per tocar. I després veu una senyora, Paz Padilla, que fot un llibre que segurament no ho ha fet ella, després té una publicitat bestial, i això és una mica frustrant pel que s'ha esforçat tota una vida escrivint. Sí. Penso això,
3: sincerament. El rei d'Espanya, no?, que li van donar un premi per un llibre que no ha escrit ni ell.
4: Justament.
1: Sí, també.
4: Vull dir, hi ha les dues cares de la moneda, no? Per una banda, és estupendo que els llibres es venguin, però si es llegeix o no, ja és igual, però es ven, almenys els editors venen llibres, no? Però per l'altra banda, jo trobo que és, pel professional, pel sacrificat, és una mica frustrant, penso jo, sincerament.
1: Sí, és cert.
0: Dolors.
3: De fet, cap dels premis Sant Jordi o Pla o tal no ha quedat com el de més vendes, no?
0: Però n'hi havia, hi havia piles, eh? Sí. El cap, el de l'Agnès Marquès, que havia sigut el Ramon Llull...
3: Sí, però, és, però per la faceta una mica mediàtica, no, també?
0: Exacte. Sí. Exacte. Ariana Oltra, per exemple, ara parlo de presentadores de la corporació, també ha tret llibre, el Cruanyes l'hem vist moltes vegades, Jordi Basté va escriure en el seu moment,
3: home,
0: no?
3: Home, jo penso que... evidentment, només el fet de llegir ja és molt més interessant que estar en una pantalla. O sigui, desenvolupa el cervell, vull dir, té una sèrie de qualitats agafar un llibre que no té estar davant d'una pantalla. Jo el que em pregunto és, la persona que compra el llibre de cuina o el llibre de bricolage, que tot, bueno, vull dir, aquest tipus de llibre, o la persona que compra les crispetes d'aquesta senyora o les calces d'aquesta senyora, vull dir... seria bé com si pogués fer el traspàs cap a un llibre, o sigui que es pogués fer com que fos un pont cap a un tipus de literatura potser més profunda i més interessant, no? Això penso que, bueno, si hi ha algú que pot fer això, penso que sí que és interessant, i evidentment sempre és més interessant, ja dic, un llibre que una pantalla, no? Mm-hmm.
0: És un dia, de fet, que els que ens agrada llegir, potser és el dia que no trobem els llibres que volem a les llibreries i que tampoc els llibreters ens poden fer aquesta feina tan necessària que fan de prescripció, perquè és un dia que hi ha molta feina i que possiblement no pots anar-li a explicar els teus gustos i que l'altre et recomani, perquè potser no hi serà, no? I de fet, els llibres de Sant Jordi els compro abans, perquè els que m'agraden no els trobaré a les llibreries, que no vol dir que passejant després n'arreplegui algun d'aquests més mediàtics, perquè jo crec que també hi ha llibres per diferents moments de...
3: Sí,
0: no? De l'any i de la vida, i a vegades doncs tenim el cap molt ple i unes calces al sol també ens van bé, o
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: O és a dir, sí que hi ha literatura, no?, més treballada i literatura una mica més senzilla, més planera, però segur que trobem moments per tot i no hi ha llibres millors que d'altres, no ho sé.
3: No, sí, això que deies dels moments també és molt... Això m'hi he trobat moltes vegades, rellegir. O sigui, de cop una cosa que tu vas llegir fa no sé quants anys i ho tornes a llegir...
0: I és un llibre diferent.
3: Sí. O sigui, depèn del teu estat d'ànim, de la teva situació vital, de tota una sèrie de coses, o hi trobes uns components que no havies vist, o de cop és el que dius tu, no? De cop és un llibre diferent. Per això són tan importants també els clàssics, i perquè permeten molt tota aquesta relectura, no?
1: Clar, jo penso que hi ha dos aspectes de la lectura. L'un seria l'objectiu de culturitzar-se, i l'altre seria l'objectiu d'entretenir-se,
3: sí,
1: que també és molt lícit.
3: Sí.
1: I que en determinats moments dius, mira, deixo
3: això
1: tan culte,
3: sí.
1: Perquè necessito realment desconnectar, entretenir-me.
3: Sí.
1: I per tant, doncs, són dos estils de llibres que tant l'un com l'altre, l'ideal seria que les dues coses anessin juntes, no? Que ens entretinguem culturitzant.
4: Bueno, la Dolors ha dit una cosa important, passant-ho a la pintura, ho passo al meu ram.
1: Sí.
4: Fa molts anys, aquí al costat del Mesón, hi havia la Galeria El Gall, que feia xamfrà, i hi havia un senyor veient un quadre que estava penjat, i era una pintura d'aquestes lutines, del típic. I aquest senyor va dir, oh, m'agrada molt, no sé què, i està a punt de comprar aquest quadre perquè li agradava. En aquell moment entra un pintor, que no diré el nom, i va dir, hòstia, diré porqueria, ell va dir una altra cosa.
1: Quina merda.
4: Sí, va dir, quina merda, aquest quadre. I aquell senyor va quedar dubtant, clar, amb ell li agradava, i veia un professional i diu que era una merda. I el pobre home es va disculpar i se'n va anar. I jo li vaig dir a ell, li vaig dir, acabes de perdre un home que podia haver aficionat a la pintura, i ara li agradava això, però demà li has agradat allò, i demà... O sigui, que el que tu dius és veritat. O sigui, la qüestió és començar a interessar-te per alguna cosa, per la lectura, per la pintura, per la música, pel ballet, pel teatre... És... El que vegis és el menys important, però entres a aquest món. I per això que amb això et dono molta raó, perquè és la qüestió d'entrar. I escolta, amb el meu fill, jo tinc un fill, el fill petit, que ara no és petit, és molt gran, que el pitjor càstig que li podia dir jo és, avui, David, no llegiràs abans de dormir. Ho llegia tot! Però llegia el diari, t'estic parlant d'un nano de 7-8 anys, ja. Llegia el diari, els TVOs, un llibre que... Vull dir, és fantàstic, i segurament va començar pels TVOs.
3: Clar.
4: Va començar pels TVOs, clar. I després va començar a aficionar. O sigui que és bo entrar al camí del que sigui, no? Comences pel teu gust, després ja et vas canviant i...
0: evoluciones, no? També com evoluciones com a persona.
4: Sí, jo sempre penso una cosa. Mira, jo, el meu llibre de capçalera és l'arte de la pintura, d'en Gravià Ferreter, perquè té una analítica de la pintura, sí, això, molt fantàstic. I hi ha un pintor del Masnou, que és el meu poble, que és en Villà. En Villà, jo, de petit, no ho entenia, que ell sí és tan famós, fent aquelles vaques i tot això, no ho entenia. Ara m'entusiasma. Vull dir, ja trobo que és un pintor genial. O sigui, que anem evolucionant. Uh-huh. Tots anem evolucionant. Clar, clar. I jo mai es pot dir això no... O, la qüestió, com tu has dit, és entrar i fer camí, i això és important. El fotut és no entrar-hi. I això no m'interessa.
0: De fet, és una eina democratitzadora, la lectura, no? Que ens permet, sense moure'ns de casa, viatjar, ens permet conèixer persones de tota mena i de tot arreu, ens permet trencar barreres, trencar estigmes, només cal que ens caiguin els llibres adequats per nosaltres, no? A les nostres mans per fer aquests viatges personals i continuar creixent. Dèiem, s'han augmentat el nombre de llibres venuts, també han augmentat a Catalunya exponencialment els clubs de lectura, que tenen un èxit brutal.
3: Jo en faig un, sí.
0: Tu en fas una a la Gabriel Ferreter, moltes llibreries també en fan. Sí. Això també de nostra... També diré que qui consumeix més clubs de lectura i cultura en general són les dones.
3: Sí.
0: Són dones d'una determinada edat, també. El de l'edat, m'agradaria pensar que potser és una qüestió de temps, però que són les dones les que sostenen bona part de la cultura del nostre país.
3: Però això en teatre també, per exemple.
0: Sí, si vas al teatre, sobretot entre setmana...
3: Per exemple, els grups de teatre posem que no són professionals, vull dir, està ple de dones i quasi no hi ha homes. I els homes que venen és perquè venen estirats per la dona o alguna cosa així. Vull dir, bueno, si hi ha... I fins i tot en el tema de la lectura, jo crec que hi ha escriptors que hi escriuen en funció
1: del públic que
3: llegirà, no?
4: Yeah. Bueno, sí. Però algú dubta que les dones ho controleu tot? Algú dubta? Això és que no
1: entenc. A tot arreu, perquè, hi ha més dones com es.
0: Bueno, encara no hem tingut cap president en aquest país.
3: Sí. Això...
1: Ja vindrà,
4: bueno,
1: ja vindrà.
4: Però, escolta, amb jutges,
0: 2026,
4: la majoria...
0: Eh?
4: 2026,
0: eh?
4: Sí. Bueno, la política...
3: Bueno, sostre de vidre encara hi és.
4: Et dic una cosa, Vull dir, jo crec que la política és una de les coses més masclistes que hi ha,
0: La societat en general, és una societat patriarcal, a poc a poc es fan avenços.
4: Sí, però hi ha
0: que queda camí per recórrer.
4: Les dones ja guanyen moltíssim, vull dir, esteu per sobre els homes 40 vegades.
0: No prou, Lluís,
4: I en política... No dic que no sigui prou. Tindria de ser més, segurament, i tot aniria millor. Però, home, no es pot comparar, Vull dir... I el problema política, la política és el més masclista que hi ha.
1: Ara, això que deies de l'edat, nosaltres a la Llar d'Avis tenim un grup de lectura fantàstic que funciona des de fa 5 o 6 anys i són unes 20 persones que cada mes llegeixen religiosament un llibre i el comparteixen i funciona la mar de bé, fantàstic. I encara fem una altra cosa a la Llar que té molt d'èxit. A la Llar tenim un WhatsApp d'unes 140 persones. I cada dia, des de fa més d'un any, jo els envio un capítol d'un llibre. Gravat.
0: Hi ha un audiollibre, per entendre's?
1: Un audiollibre, exactament. Hi ha gent que no poden llegir, que ja no poden llegir. I, en canvi, poden escoltar. Hi ha, fins i tot, en el grup una persona cega del tot, que és la que més m'agraeix l'esforç d'enviar-ho cada dia, no? Doncs són, això, unes 140 persones que cada dia reben i tothom ho agraeix, no sé quants m'escolten, però hi ha gent que em diu, jo avui he esmorzat amb tu, no? Perquè escolten el capítol del llibre. I portem, des de que vam començar fa més d'un any, portem llegits 26 llibres.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Sí. Mira, aprofito per fer la falca, perquè ahir vam presentar en aquesta casa un projecte que es diu Veus de Conte, perquè està molt relacionat amb el que explicava ara el Joan. Ho hem fet de la mà dels alumnes del Joan Maragall. Uh-huh. Van venir a fer una visita a la ràdio, van quedar captivats per la màgia de la ràdio. Jo sempre dic que la ràdio l'han volgut matar moltes vegades, primer quan va sortir la tele, després quan les audiències de la televisió eren millor que la ràdio, però no ens mataran mai, perquè fem una companyia que cap altre mitjà crec que podrà substituir. I ho demostren projectes d'aquesta mena quan criatures que tenen 11-12 anys queden meravellats i vam dir, davant d'aquestes ganes que tenien, va néixer un projecte de col·laboració que era llegir contes en veu alta, no? Perquè la lectura a vegades es fa, però la lectura en veu alta també és molt important, i la dramatització i la interpretació d'aquesta lectura. I hem fet aquest projecte on s'han llegit 9 contes amb aquests alumnes i van anar a la Mia Vancells a donar-los eines per interpretar millor, i és un projecte que s'ha traslladat també a les persones amb poca visió ceguesa de l'ONCE, perquè ho hem fet amb un format físic, que es pot llegir en braille el títol del llibre. Hi ha unes il·lustracions pensades per als infants amb poca visió i que sigui llegit per nens de la seva edat, i els contes també són un segment que hi ha poc audiollibre. Hi estarà el projecte disponible a les biblioteques dels centres d'educació de la ciutat i també a les biblioteques. Aprofito que parlem de biblioteques i de... Mira, m'has posat això per fer la falca d'aquest projecte que hem fet amb molta il·lusió, per parlar del paper de les biblioteques, no?
3: Sí, jo, ja que tu has fet la falca del teu club de lectura...
0: Aprofiteu.
3: No, voldria dir també alguna cosa, que jo faig el club de lectura de teatre, no? I llavors, curiosament, ara que també parlàvem de Sant Jordi, vull dir, a Sant Jordi bàsicament es venen novel·les i alguna cosa d'assaig, la poesia poquet, i el teatre, és que ni se'n parla d'un text teatral, vull dir... nosaltres tenim com a font els textos que ens faciliten les pròpies companyies. Els textos d'assaig, perquè hi ha molt poca cosa publicada. I penso que és un luxe en aquest aspecte, no? Fem servir una mica la lectura com a vehicle per la representació teatral. I llavors, donada la meva faceta de directora, a part de l'aspecte filològic i tot això del text, m'agrada molt explicar el teatre també a través del text i de la lectura. I, curiosament, quan aquest club de lectura va començar fa 18 anys, que és un dels primers clubs de lectura de teatre que hi va haver, no hi havia públic per un club de lectura de teatre, com que la novel·la estava plena, els clubs de lectura de novel·la, els que sobraven els passaven al club de lectura de teatre. I ara no és al revés, però ara tinc cua per això, i a la gent li agrada molt. Vull dir, que és una manera d'entrar també en el món del teatre.
0: D'una manera molt més original, també, més treballada, no? Més reflexiva, també.
3: I a més és que és molt divertit poder treballar amb els textos que treballen els actors. Això és molt interessant.
0: I a més després aneu al teatre.
3: Sí, clar. Veiem les representacions, analitzem el text i analitzem les representacions, no? I llavors, veure com el teatre és una cosa viva, perquè et donen un text que potser diu versió 14, i dius, no, això no és una cosa acabada, que és un llibre. Això és una cosa... És una cosa viva que s'està fent, no?
1: Sí.
3: I, estic molt contenta. Tinc 17 dones i 3 senyors. És una gran cosa, tenir 3 senyors.
1: I tant.
3: Hi han hagut...
1: Van molt cars, els senyors.
3: Sí.
0: Doncs aquest projecte que ens explica la Dolors justament és un dels protagonistes del capítol de Sant Cugat, d'un altre projecte que hem fet aquesta casa amb la xarxa enguany, que es diu Lletra B. És una sèrie documental amb 13 capítols que parla de les biblioteques en l'era de les pantalles, que ens deia abans de Dolors, no? I la tesi és explicar quin paper tenen les biblioteques de tot Catalunya en aquest context social que tenim, on cada vegada estem més enganxats, a vegades perquè parlem dels joves, però la gent gran també, a les pantalles, no? I quin paper tenen dins de la societat. El capítol, ho diré de memòria, crec que és el número 9, el número 10 és el de Sant Cugat, s'estrenarà el 15 de juliol, i surt justament la Dolors, perquè parla de tot el que es fa a les biblioteques, que no són només espais on es guarden llibres, sinó que són moltes més coses, i que depèn de l'entorn en el que viuen, fan una funció social o una altra. Teniu els dos primers capítols ja penjats a la plataforma de la xarxa Més, és gratuïta, i els podeu veure, els han fet els companys de la casa amb la Sílvia González, el guió i la producció, el Joanmi Fernández, i els companys de la productora, el Lluís Llebot i el Paul Bradley. Jo he pogut veure els dos primers, i també el privilegi de treballar en aquesta casa, he pogut veure el de Sant Cugat, i són una meravella. I amb això voldria preguntar-vos, no? Quin paper tenen les biblioteques en el foment de la lectura, però no només en el foment de la lectura, sinó com un element cohesionador de la ciutat. El ple fa anys que es parla d'una futura biblioteca central, la Gabriel Ferrater, que aniria al Parc Central, la biblioteca Gabriel Ferrater...
1: No, Ramon Barnils.
0: Ramon Barnils, sí senyor, sí. Disculpa. Ramon Barnils, tenim la biblioteca central Gabriel Ferrater, que ens ha quedat petita. Quan la Dolors fa el club de lectura, els infants no poden tenir el racó disponible, doncs perquè no hi ha prou espai per acollir les activitats que la gent demanda. Té uns problemes estructurals que són greus. Hem tingut la biblioteca 5 mesos tancada, la del centre del poble. No hi acaba d'haver unanimitat entre els grups polítics, però bé, el projecte està aprovat. Són 14,1 milions d'euros, que això és alguna de les coses que critiquen alguns dels grups de l'oposició, tot i que es vol que el finançament d'aquesta obra doncs, sigui entre la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament. No? Quin paper creieu que tenen les biblioteques, lluny d'aquesta imatge que potser antigament es tenia, no? Que era només un espai on hi havia llibres, podíem fer préstec, anar a llegir el diari i escoltar algun CD...
1: Home, jo penso que la principal activitat de les biblioteques és el préstec, més que el lloc de lectura, perquè no veig que sigui el lloc més adient per anar a llegir. Penso que a casa es llegeix molt millor que en una biblioteca. Per tant, el préstec jo penso que s'ha d'estimular i s'ha de promocionar, no?
4: Jo crec que és una part important de la cohesió de la ciutat. Vull dir, jo crec que és una... Jo recordo les biblioteques aquelles quan jo era petit, no? Un silenci sepulcral, sí. I quan feies... Quasi et feia por passar la fulla perquè no et diguessin...
3: Parlar en veu baixa.
4: Em semblava que una cosa... Això que feia una mica de por. Realment, a mi em feia por, perquè era terrible. No et caia alguna cosa i, ostres...
0: La figura doncs... del bibliotecari, sí, i la bibliotecària, sí, no? Sí, gairebé ella, sí, com el guardià del silenci.
3: Mira, un incís, la persona la que està allà com de guàrdia, doncs mentre jo faig el club de lectura, un dia em diu, escolta, diu, en el teu club trobo que rieu molt. Perquè, clar, ja, diu, trobo que és el club que rieu més, i penso, bueno, clar...
4: Sí, però és que és veritat, eh? Jo tinc aquella, sí, aquella imatge de la biblioteca.
3: Sí. Penso que la directora de la biblioteca, quan es va fer la presentació, va dir que possiblement el silenci serà en un 30% de la biblioteca. Tot l'altre serà social, en temes socials. Sí. O sigui que aquest concepte restringit de biblioteca amb silenci,
4: sí,
3: dedicada, com que deies, només al préstec, penso que en aquests moments està molt lluny.
1: Està canviant.
3: Sí, i penso que sí, potser si li canviessin el nom i no li diguessin la paraula biblioteca, tots aquests grups de l'oposició potser entendrien una mica de què va el tema. Jo penso que la biblioteca és un concepte com de centre cultural, un gran centre cultural, un gran lloc, no només de llibres, sinó de trobada entre els veïns, entre la gent, per fer reunions, per fer clubs de lectura, en part tecnològica, en part de recolliment, en part socials... Bueno, jo crec que és moltes coses, no? Fins i tot, per exemple, en aquestes noves biblioteques, per exemple, perquè aquest capítol que dius, dedicat a Sant Cugat, està dedicat a Sant Cugat, però també està dedicat a una biblioteca de Helsinki que es diu Oodi. I a l'edifici tot s'emmiralla en aquesta biblioteca. Fins i tot les parts d'amagatzem, el que ara entenem com llibres i llibres i llibres, doncs totes aquestes parts de vegades estan fins i tot ocultes. O sigui, en els sòtans hi ha...
0: Hi ha robots.
3: Sí, o sigui, hi ha els llibres, però això és un amagatzematge. I llavors, doncs, tu demanes el llibre i te'l pugen, no?
0: Hi ha taller de costura, la biblioteca Oodi d'Helsinki.
3: Sí.
0: Hi ha taller d'impressores en 3D, no? De fet...
3: Bueno, hi ha un cinema, hi ha un bar... És un concepte més cultural.
4: Sí, més obert.
3: És un concepte obert. Bueno, en aquesta biblioteca, per exemple, també el que hi ha, clar, per això s'entén per les hores de sol, és molta vidriera i molta connexió entre l'exterior i l'interior.
0: En una terrassa, fins i tot, en una ciutat que les temperatures no són tan agradables tan sovint com a casa nostra.
3: Sí, és una mica la idea d'aquestes biblioteques nòrdiques, no només d'aquesta. Jo penso que això de la biblioteca, clar, és que sempre estem igual, no? Això és molt car. Bueno, és molt car per fer què? Vull dir, quan diuen que algú és car, en relació a què i què hi fas aquí?
0: Vull dir, depèn si ho mirem com una despesa o una inversió,
4: clar,
0: no?
4: Clar,
0: possiblement.
4: Aquí,
3: això sempre. Aquí, aquest sempre és el tema de la cultura.
4: Clar.
3: O sigui, què passa? Gastem molt o invertim en què? Invertim en cultura, invertim en criteri, invertim en societat, en la gent. Bueno, doncs, però això costa molt, eh? Aquest xip no... Bueno, jo com que sempre sento dir les mateixes coses, vull dir, no?
4: Sí.
0: Què hi hauria d'haver en aquesta futura biblioteca central al Parc de Ramon Barnils?
1: Home, jo penso que un model interessant és el de la Gabriel García Márquez de Barcelona, que allà hi ha de tot.
3: Sí.
1: Hi ha de tot i és fantàstic, perquè realment s'assembla al model aquest que tu parlaves, Dolors. No?
0: Tenim la Pilar Invallés de Vic, també.
1: Sí, també. Però està clar, en una mesura més petita, molt més petita, no?, una dimensió. No, jo penso que realment és interessant que s'hagi obert, diguéssim, l'espai, que no sigui únicament dedicat a llibres. Potser sí que s'hauria de canviar el nom.
3: Sí, bueno, almenys...
0: O el concepte, no? Social.
1: El concepte, segur.
0: Sí. Les coses evolucionen, els llibres ara també són digitals, no? I ho hem après tots.
3: Sí.
0: Doncs potser les biblioteques també són altres coses, més enllà del dipòsit.
3: Sí, però recordo també que fa uns anys, vull dir, si algú hagués... Recordo quan es va fer la biblioteca i tal, que deia, no, és que és petita, falta espai, i la gent, o sigui, lluitava per allò i inclús li semblava poc, no? I ara, vull dir, els grups polítics els hi sembla molt.
4: Sí.
3: Vull dir, bueno, també l'evolució que ha fet la gent, que, bueno, que això ja no ho veu tant com tan transcendental. Bueno, total, és un lloc per...
4: Bueno, perquè podeu veure...
0: Allò comunitari,
4: veure,
0: no?
4: Podeu veure,
0: allò comunitari.
3: Sí.
4: Podeu veure antic, això, les biblioteques. Saps? Poder, encara recorden com jo, aquell silenci, aquella cosa. Poder és això.
0: Doncs hauran de mirar lletra B, per veure com són les biblioteques, bueno, quin servei fan a les persones i com connecten les societats i les comunitats.
4: Sí, però és clar, el problema, jo crec que el problema bàsic és que el polític entén això com un gasto, no com una inversió.
1: Sí.
4: I aquí és el problema, em sembla.
3: No.
0: És que ens allargaríem molt i se'ns acaba el temps, que ara parlarem d'orenetes. N'heu vist per Sant Cugat?
4: Sí.
1: Ja han arribat a Sant Cugat.
0: Són un indicador de la qualitat de l'aire. Per tant, benvingudes, orenetes, perquè són bona mostra de la qualitat ambiental. Joan, Lluís, Dolors, moltes gràcies per acompanyar-nos, per moltes lectures més.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
4: Adéu.

0: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
2: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
3: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
2: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
3: Consulta tota la informació i compra'n les entrades a petitscamaleons.com.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
7: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
8: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
11: Amb l'arribada de la primavera també arriben uns ocells que a molts ens alegra molt de veure volant pels cels de les ciutats. Són les oranetes, un moment que cal tenir molt en compte perquè les oranetes poden triar casa nostra per posar el seu niu. Per acotar tot el que hem de saber al respecte, parlem amb el biòleg, consultor i comunicador ambiental Pere Alsina. Pere, gràcies per atendre'ns.
12: De res, amb tot un plaer.
11: El primer de tot, què ens diuen les oranetes sobre la salut ambiental de les ciutats?
12: Ens diuen diverses coses, però abans hauríem de parlar de quina oraneta, perquè tenim 5 oranetes al nostre país. Cadascuna d'elles, més o menys, per dir ràpidament, dues conviuen amb nosaltres molt a prop, molt, molt a prop, i les altres, doncs, una mica, dues, tres, molt a prop, i dues, no tant. Però si ens assenyem a la que fa el niu a les façanes de les cases, a les façanes, que és l'oraneta anomenada amb estàndard català oraneta cua blanca, ens indica diverses coses, no? La primera, un nivell d'educació i conscienciació ambiental. Què té a veure l'oraneta amb la conscienciació ambiental? Bé, després d'haver endegat aquest projecte, que suposo que en parlarem, anomenat Projecte Oranetes, ara ja sabem que un de cada tres nius d'oranetes el trenquem nosaltres. I ho sabem amb una consistència i amb una robustesa estadística molt important, amb més de 400.000 nius. Per tant, un poble amb molts nius d'oreneta o molts nius per persona o per habitatge ens està dient un respecte i un alt nivell de conscienciació. Aquest és un cas. Un altre segon indicador és una bona qualitat de l'aire. Anglesos i txecs, si pensarem, quins, escolta, i què té a veure l'aire amb les oranetes? Que no poden volar si l'aire està contaminat? Que no hi veuen? No va per aquí la cosa, sinó va de dues formes. La contaminació de l'aire els afecta de dues maneres. Una més difícil de demostrar, que és, com a nosaltres, que és a través de la seva salut. Quantes oranetes, si un aire està molt contaminat, moren per culpa de la contaminació? Directa, per la inhalació de partícules, no ho sabem, però segur que té una afectació crònica o aguda, tal. Però sí que hi ha estudis que revelen que la contaminació afecta l'aeroplàncton. O sigui, les oranetes són animals insectívors estrictes, només mengen insectes a l'aire, un tros de pernil no se'l mengen a l'aire i un tros de bleda de l'escarola tampoc. Per tant, van caçant. I això sí que està molt lligat qualitat d'aire amb densitats volumètriques, densitats de plàncton. Amb millor qualitat d'aire, més insectes a l'aire. A pitjor qualitat, pitjor insectes. Per tant, d'una forma ja indirecta, amb contaminació atmosfèrica alta, menys insectes, que vol dir menys capacitat de càrrega de la població oranetesca, perquè en un mateix volum, d'aire, hi ha menys insectes i, per tant, menys capacitat de parelles que poden viure d'aquells insectes i peixar els pollets. Si em permets, un tercer paper, un indicador, és que, tot parlant, és un, també un indicador de fang a prop. Les oranetes vesteixen el niu de fang i un pensarà, home, hi ha fang a tot arreu. Doncs depèn de la mida. En pobles petitons sí que n'hi ha tot arreu perquè fent una volada ja trobes fang. Sobretot si és un lloc no molt eixut, que hi hagi torrents, sots, rieres i això. Però a mesura que les ciutats es fan grans, Sant Cugat, Mataròs, Sabadells i Terrasses, i amb això que ara entrarem a el que s'ha vist és que es buiden les colònies d'oranetes del nucli antic i es desplacen o se'n creen de noves a l'epidermis, a la perifèria. A la perifèria entre el món gris i el verd, entre les cases i els pobles, i entre les cases i els camps i boscos i erms. Per què? Perquè tenen el fang més a prop. Clar, en un poblet petitonet del Vallès, no sé, Sant Llorenç Savall, de seguida, per més que hagi crescut una mica, de seguida amb una volada ja tens fang. Però amb un Sant Cugat, que ha crescut molt els últims 30 anys, amb un Terrassa, amb un Sabadell, amb un Mataró, doncs el fang queda prou lluny i es buida o s'eliminen, depèn dels casos, totes les oranetes del centre de la ciutat. Per tant, indica també la proximitat al fang.
13: I si tot va rodat com ha d'anar rodat, si tenim aquests insectes, quin paper hi juguen les oranetes en aquest ecosistema?
12: Les oranetes tenen una dieta exclusivament insectívora. No mengen bledes, escarola, ni fideus, ni arròs, sinó insectes que capturen a l'aire. Gràcies a això, redueixen la quantitat d'invertebrats que hi ha a l'aire, alguns dels quals no ens fan res, però d'altres sí. I, per tant, ajuden, col·laboren a reduir els insectes que causen flagells en els camps, en els conreus, que em poden molestar el bestiar i, evidentment, que ens molesten a nosaltres, no? Això és una manera en la qual col·laboren ecosistèmicament. Però, a més a més, fan la vida més agradable de les persones i enriqueixen el patrimoni arquitectònic perquè l'estructuren i li donen una estructura més complexa en aquella façana que de cop i volta hi ha aquells relleixos i aquest d'això.
13: I quin tipus d'edificis busca les oranetes? Quin tipus de façanes els hi agrada?
12: Solen apostar pels edificis més antics, tant perquè hi ha el background històric, com per diversos motius, perquè solen ser menys llisos. Els nous edificis que hi ha al Vallès són ser molt llisos. Llisos, a veure, de dues formes. Llisos en el sentit que els materials són més lliscants, menys rugosos, i llisos de la superfície, o sigui que hi ha menys relleixos a la superfície, menys entrades i sortides. El seu òptim és trobar tres plans diferents, plans, per fer-hi el niu. Els agrada molt allò quan hi ha la canal de la pluvial i a sota hi havia el tub de desguàs, el tub per recolzar-se. Això cada s'està perdent, ja no és així. En cases antigues hi ha les teules posades amb el tub de zenc a sota. Això els encanta, perquè el tub de zenc que fa una mena de colze els hi permet descansar tot el niu en aquest colze. Això s'està... A la nova arquitectura és inexistent, però li agrada molt dos plans. I aleshores, la major part de nius, la gran majoria de nius, es fan entre la segona i la tercera planta. No els agrada gaire prop de te a la primera planta. N'hi ha, N'hi ha, però molt poc. I també els agrada molt, molt amunt. Però què passa? Que no hi ha tants edificis. El niu més amunt que jo conec, que això que les dades van canviant, que jo coneixia, era una novena planta.
13: Fa uns anys, tu vas participar de la posada en marxa d'aquest projecte, el projecte Uranetes. Explica'ns en què consisteix, què buscàveu, com ha evolucionat això.
12: Això veu el bressol del projecte és Arenys de Mar, on l'Enric Badós i jo, que som dos amics i zoòlegs, els dos, biòlegs, zoòlegs i ornitòlegs, també, durant 2 anys no teníem res més a fer que perdre el temps fent 2 censos, d'Uranetes, Cua Blanques del poble, 98 i 2000, ja ha plogut. I molt, molt, molt detallats. Cada niu tenia una corrua de dades. Per niu, no per planta. Cada niu individualitzat, ta-ta-ta. Aleshores, en Jordi Sargatal, que va ser director dels Aiguamolls de l'Empordà, va ser director de la Fundació Territori i Paisatge de la Pedrera, de la Casa Milà, i ara és actual director general de Medi Natural o de Transició Ecològica al Govern de la Generalitat, sempre deia, això que heu fet aquí a Arenys, Pere, en tant que amic, hauríem d'intentar simplificar metodologia i escampar-ho i fer que tots els bailets de Catalunya, d'escoles, caus, instituts, esplais, jubilats, naturalistes, aficionats, dilatants o experts, es posin a comptar a censar els nius d'Uraneta, els seus pobles i ciutats. Això ho dèiem sempre i no ho fèiem, i el 2007 finalment va veure la llum el projecte Uranetes.cat, i aleshores la gent voluntàriament s'hi afegeix i feia els censos del seu poble, i aleshores hem escampat això, hem cobert totes les comarques de Catalunya, un percentatge elevat dels municipis de Catalunya, que no dels llogarrets, i s'ha anat fent així amb èxit divers, perquè va haver-hi la crisi, la Fundació... El projecte el vam crear a l'Institut Català d'Ornitologia, l'Enric Badosa i jo, amb l'Uxupluc de la Fundació Territori i Paisatge, que penjava de la Caixa Catalunya, que ja no existeix. Quan, a través de la crisi, la Caixa Catalunya va desaparèixer, l'Institut Català d'Ornitologia, sense fons cap, va decidir, diu, no podem esllanguir un projecte únic al món, i va decidir, amb recursos propis, tothom... ajupint més l'esquena i arremangant-se, no deixar perdre un projecte únic al món. I s'ha mantingut fins a l'actualitat, malauradament, sense una aportació... Ara no sé si ha canviat, a l'Institut Català d'Ornitologia, però sense una aportació clara de la Diputació, de l'Ajuntament, de ningú, que no era molt alta, val a dir que venia a ser de l'ordre de mig salari anual. D'aquest ordre, Perquè era el coordinador d'allà que havia de fer les trucades, d'esperonar la gent, de motivar, etc.
13: Sí, mira, jo, de fet, ara mateix, mentre xerraves, tinc oberta la web del projecte Uranetes. Mira, és que són unes dades impressionants, Diré les de l'històric i després les de 2025. Les de l'històric, s'han censat, des que hi ha el projecte Uranetes, s'han censat 351.000 nius de més de 600 municipis de Catalunya. I dades de l'any passat, de 2025, més de 25.000 nius i amb la participació de més de 180 municipis. És a dir, que al final és una cosa que la gent li interessa i està bé posar la negra sobre blanc per explicar-ho.
12: Encara és poc conegut, Vull dir, quan... Clar, tu ja ho saps i vens al món periodista tot, que es fan moltes coses al país, molta gent fa coses. Ara, altra cosa, que arribin. I aquest ha arribat molt, però encara hi ha molta gent. De fet, volem obrir-ho a col·lectius de gent que està retirada, pensionista, perquè una persona que encara es pugui valer per ella mateixa, per passejar, amb un bon amic, amb dos, amb grans pobles, amb pujades i baixades, potser no, però amb poblets petits és molt maco, és molt agradable el maig, quan cau el sol, no? El maig o el juny, de 7 a 9, una sense nit, nius d'oreneta, i dona una activitat, i això no ho he parlat perquè m'has parlat dels orenetes, però el projecte té altres implicacions. Una, la descoberta del patrimoni arquitectònic. I dius, home, però ja us ho podeu imaginar, no? Però i què hi té a veure? Carai, doncs que està aixecant el cap constantment mirant les façanes i veus els ràfecs de teula, les mènsules dels balcons, les majòliques que hi ha en alguns llocs, els esgrafiats de cases modernistes o de principis de segle, detalls de patrimoni arquitectònic. Una derivada també molt important del projecte en si és la socialització. Veure dos friquis, entre cometes, passejant per un carrer a ritme a poc, amb uns prismàtics, un apuntant, o amb el mòbil ara, perquè ara es pot fer directament a un mòbil,

0: El potencial pedagògic brutal que té i de seducció ambiental, que l'educació és seducció. No? I quart, el més important, ciència. Quin país del món té dades de 300.000 nius d'oreneta? Cap. Cap. Us ho puc dir. Cap.
1: Doncs això, per contribuir-hi, és oranetes.cat, és així de senzill de trobar-ho. Sembla moltes vegades, és una reflexió que el llenço, sembla moltes vegades que la fauna i les bèsties salvatges, sí, molt bé, però lluny nostre. Sembla una mica que sigui aquesta sensació. No sé si amb les oranetes també passa o
0: Veure on
1: què ens
0: podem un
1: passa als
0: món...
1: humans.
0: A veure, aquí ara entraríem en una qüestió ontològica i epistemològica, no? No hi ha ciutat i natura. No, la ciutat i la natura no són éssers separats. La natura està imbricada totalment a les nostres ciutats perquè, doncs, clar, nosaltres ens despertem a la morga, bu, bu, bu, bu, bu, la tortura turca, anem a fer un croissant o un entrepà en un bar, en una terrassa, i venen els pardalets allà a buscar la molla de pa, o els coloms. Tornem a casa, llasquem el pa i a les formigues que estan d'allò. Al vespre surten les paneroles de les cases de ciutat. Hi ha arbres, hi ha alzines, hi ha arbres amb polla, hi ha tipuanes, hi ha mandariners, hi ha tarongers, els pobles. No és... Per tant, no hi ha ciutat i natura, el que hi ha és un grau de naturalitat. I aquest grau de naturalitat, hi ha llocs molt poc naturals, llocs mitjanament, una mica més, pam, pam, i finalment el bosc de la Font Groga, a Collserola, que és un grau màxim de naturalitat, no? No hi ha natural i no natural, artificial i no artificial, no? És una graduació. No? I ontològicament, ara, a nivell d'éssers, no de coneixement, epistemològicament, els éssers, molts éssers pretenen viure en uns llocs només nosaltres sols, que no hi hagi ningú més. I això és impossible, ja és difícil fer-ho en quiròfans, en llocs així, on es busca l'asèpsia total, que no hi hagi res més que no sigui... Doncs, imagineu-vos en una ciutat que on hi ha un flux de matèries i d'energies constant.
1: I escolta, i ara sí, ja amb això ja et deixo tranquil per avui, Pere. Si em trobo jo un niu d'oranetes a casa meva, a sobre de la finestra, què hem de fer? Deixar-les tranquil·les o hem de fer alguna cosa?
0: Deixar-les tranquil·les i gaudir de la seva presència, poc sorollosa. Aquesta espècie, n'hi ha una que és molt més sorollosa, que és l'oreneta comuna o vulgar, que fa el niu a les eixides de les cases, als pallers de dintre de les cases. Aquesta sí que és com una vella que remuga. I s'està molta estona al dia. I pot molestar la gent, no? Aquesta altra, la cua blanca, que fa xirip-xirip, és molt menys sorollosa. El principal problema és a nivell de femtes, que no ho he comentat. Al final, a les femtes el que hi ha són les cutícules dels insectes. Les antenes, les potes, això no fa fàstic a la gent, eh? Una tifa de no sé què sí que fa fàstic de gos, però un excrement on només hi ha potes d'insectes, el fàstic, no, embruta, però no fa fàstic. I si ens en fa molt, posar un plàstic o una lleixa i treure-ho i ja està. I des d'aquí, qui ens escolta, si estiueja en un poble del Pirineu, de la Serralada Litoral, la Serra Llevaria, Nadal, estiueja i va cada cap de setmana, exhorto i encoratjo a apuntar-se a fer aquest cens d'oranetes.cat, que ni l'Enric ni jo ja no hi pintem res, vam ajudar en el disseny, en la creació, en la inversió en la de substància grisa o la pretesa substància grisa, i un cop creat és l'Institut Català d'Ornitologia, que és un dels instituts punters europeus. Juguem la Champions League a Europa, som al podi dels ornitòlegs amb una canya i una espardenya, tot s'ha de dir, de fer atles d'ocells nidificats. Estem molt bé a nivell ornitològic amb un grau de coneixement sense parió, sense parió a Europa, amb l'excepció d'Holanda, Regne Unit, Irlanda, Txèquia, para de comptar, d'aquest nivell de precisió d'informació.
1: Doncs ja sabem, cuidem la nostra fauna, el nostre entorn, en aquest cas les orenetes. Pere Alsina, biòleg, consultor, comunicador ambiental. Moltes, moltes gràcies per atendre'ns, per aquesta conversa que hem tingut, superinteressant, i des d'aquí tindrem els ulls mirant cap amunt, a veure què fan les orenetes.
0: Quan passegem pel carrer amb el gelat o estiguem allà fent una terrassa, una xota, una cerveseta, val la pena mirar si a les façanes hi ha aquests nius en forma de bola,

0: El niu és esfèric, però en canvi té una entrada molt petita en forma de circunferència, no? Mirant cap allà i gaudint d'elles.
1: Clar que sí. Pere, moltíssimes gràcies i fins la propera.
0: Gràcies a tu, a reveure.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i, sobretot, de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu aquest dilluns a Cugat Mèdia. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest, tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil.
4: La motivació és ajudar i ajudar els nens i sobretot això, als nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
3: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. El primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes a la classificació, a un punt del descens no compensat. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I un altre gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sanco en futbol 11 i ha fet que el maig acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de Primera Catalana. I el primer equip femení de l'Oxigen Patiu Hockey Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte contra el Tereclable Hockey Club en l'última jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat acaben temporada en novena posició.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
8: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
7: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
8: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
9: Aquí aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris.
10: De... Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
11: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
12: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
13: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
14: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: I a aquesta hora del matí, el Faves Comptades d'avui, ens dediquem a parlar de protocol, del protocol en actes públics, del protocol en actes privats, de com funciona. I per això avui ens acompanya la cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat, la Mireia Fons. Molt bon dia, què tal, com estàs?
1: Bon dia, Carme.
0: I la Mireia, doncs, avui es fa acompanyar via telefònica del Josep Solà, que és president de l'Associació Catalana de Protocol. Josep, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Carme.
0: Avui parlem de protocol, que no és un fet gaire habitual en els mitjans de comunicació, però ho fem doncs, per acostar a la ciutadania una manera de fer, una manera de funcionar. M'agradaria preguntar-te, Josep, d'entrada per l'associació. Què és, qui pertany, qui forma part d'aquesta associació i què es fa des d'aquesta entitat?
2: Doncs bé, mira, senzillament l'associació no deixa de ser un col·lectiu de professionals del sector, del protocol i de les relacions institucionals a Catalunya, i es va crear l'any 2007 precisament per aquesta mancança de punt de trobada i de col·laboració i d'ajut entre professionals del sector. És veritat que com a estudis fins l'any 2010 no van començar a haver-hi uns estudis reglats, abans eren més doncs, altre tipus de coneixements, gent que escrivia sobre el tema i que tothom anava fent, i a partir de la creació tant de l'associació com de poder fer aquests estudis, doncs aquesta associació ha tingut una força i és la que treballa pels professionals, perquè el protocol a vegades està molt mal entès com una persona de confiança d'un polític que és el que fa el que el polític vol. Realment és un perfil molt tècnic en el qual està molt regulat, hi ha unes normes molt concretes, molt marcades, i que sí que és veritat que la persona que porta aquest càrrec professional, precisament aquesta professionalitat li permet poder fer que qualsevol activitat o opció que s'hagi de realitzar es pugui fer doncs, seguint les directrius, però també de manera que tothom quedi content i conformat amb el tema, però és per la volubilitat que té, o malabilitat que té precisament el protocol.
0: I podríem dir que és relativament jove la professió. De fet, la vostra associació comentaves que neix el 2007. No sé si des del moment en què neix l'associació ja es té doncs, en compte aquest sector professional, el protocol canvia amb la societat, canvia amb els temps. Com ha evolucionat?
2: El protocol va evolucionant, evidentment, amb el temps. És a dir, la gent que sempre diu que el protocol és una cosa rígida s'equivoca molt, perquè veritablement és totalment adaptable als moments, a les situacions, però sempre sota uns mateixos criteris. El protocol institucional potser és el més visible, el que es veu més quan es realitza, però també a nivell privat també hi ha protocol, que són aquestes relacions institucionals, se li podria dir, i que en definitiva no deixa de ser el paper que treballa doncs, precisament perquè una acció, una realitat que hagi d'haver-hi, doncs quedi totalment visibilitzada de la manera que ha d'anar, que tothom tingui el lloc que li pertoca i funcioni de la manera que hagi de funcionar. Protocol i el professional protocol precisament és la persona invisible, la persona que no s'ha de veure, és a dir, ha d'aconseguir fer que aquella activitat, aquella acció es desenvolupi sense la seva presència, perquè està, estigui ben reglada i ben fonamentada. Sí que és veritat que l'associació és jove relativament, però el protocol és una eina que es porta segles. Si anéssim una mica, seria Pere II el Cerimoniós i el va començar a imposar a les grans corts europees i es va començar a marcar i sempre ha quedat com aquesta imatge de vegades fins i tot majestuosa i pomposa. I veritablement el protocol actualment no és ni pompós ni majestuós. Sí que hi haurà gent que li farà, és a dir, grans autoritats segurament faran que això sigui visible, però veritablement el protocol és una cosa totalment amagada i invisible, però que fa que tot allò que s'hagi de realitzar doncs es faci de la manera que pertoca.
0: Mm. Deixa'm que li pregunti a la Mireia. Pots saludar-lo,
1: sí,
0: jo... eh?
1: Hola, Josep, bon dia.
2: Bon dia, Mireia.
1: Jo, abans que em formulis una pregunta, Carme, sí que volia comentar una coseta. És a dir, jo vull agrair la feina que fa l'associació de protocol, perquè, encapçalada pel Josep, al final és un punt de trobada de tot de professionals que era necessari, perquè a vegades, jo per exemple aquí a Sant Cugat, estàs sola. Llavors és un punt de poder tenir algú per fer una consulta d'algun dubte que tens, de com fas tu això en un municipi, jo ho faig d'aquesta manera aquí a Sant Cugat. Per nosaltres és un espai vital. I, altra banda, el Josep, juntament amb el seu equip, ens ha ajudat molt amb temes de formació, no? És a dir, durant l'etapa de la pandèmia, no sé si ho recordes, Josep, es van fer no sé quantes classes virtuals. És a dir, que per nosaltres és important el fet de tenir aquest punt d'aquesta associació que vetlla per tots els professionals. No?
0: És un suport per vosaltres.
1: És un suport importantíssim, perquè al final tens algú a qui trucar i dir, escolta, em passa això, tu com ho resoldries? O això nosaltres ho fem aquí, vosaltres com ho faríeu, no? Perquè dintre d'aquesta associació hi ha gent de tot tipus. Hi ha municipis petitonets, hi ha municipis grans, hi ha caps de protocols de conselleries... bueno, no sé el nombre d'associats que tenim, Josep. Quanta gent som?
2: Mira, ara actualment som uns 230 associats, tant del món públic com del món privat. Vull dir que tenim... tots els àmbits, i això que comentes sí que és cert, és a dir, també una mica l'associació va créixer bàsicament per ajudar el protocol municipal. Tothom el que seria el protocol doncs, més autonòmic o que pugui haver-hi a Catalunya o que pugui haver-hi a l'Estat, que pugui haver-hi, aquests són com més visibles, però no deixen de ser persones que assisteixen a actes que precisament organitzen moltes vegades els municipis. No? El protocol de veritat és els municipis. I una de les coses que ens trobàvem precisament era aquesta. És a dir, jo, per exemple, era cap de protocol de l'Ajuntament de Terrassa i jo no coneixia qui portava el protocol a Sabadell. És a dir, treballava amb tothom, doncs, bueno, el nostre aire, però és indiferent. Les accions que es fan als ajuntaments són exactament iguals. En un municipi de 12 habitants que de 2 milions. És a dir, les activitats són les mateixes. Una altra cosa serà la manera de realitzar-ho, la quantitat de gent que pugui assistir o la manera que es pugui fer. Però hi és. I tal com comentava la Mireia, una mica el que s'ha intentat fer doncs, és, també aprofitant la tecnologia, és a dir, el WhatsApp, les xarxes, de poder fer connexions virtuals i tot, ens ha pogut precisament unir, perquè és, bé, a vegades és molt difícil trobar-te amb gent de Lleida, Tarragona o Girona, pel que pugui ser, o fins i tot fotíem més a prop. I llavors això ho hem aconseguit. I una de les coses que sí és, i a més la Mireia ho ha dit molt clarament, és com ho feu vosaltres? És a dir, ningú en cap moment diu això es fa d'aquesta manera. Perquè precisament, és el que comentava abans, el protocol té aquesta facilitat de poder fer les coses i saber-les fer d'una manera relativament fàcil. Intentem és això, facilitar molt la tasca, la feina de les persones que hauran d'activar-ho. A mi que seria això.
0: Aterrem una mica el que seria la vostra feina, Mireia. Com es planifica un acte oficial des del punt de vista de protocol? Un acte estàndard, podríem dir.
1: Mira, nosaltres normalment treballem amb equip, no? És a dir, hi ha un equip de persones, i des de l'alcaldia, el cap de gabinet, marca, anem a organitzar aquest acte, tenim un objectiu, un missatge, i a partir d'aquí, doncs, comencem a treballar, no? És a dir, des de preparar una invitació, des de revisar aquest mapa de públics, de qui hem de convidar per no deixar-te ningú, i a partir d'aquí ens posem en marxa de com ho gestionem, no? És a dir, què volem fer amb aquest acte, no? I tots aquests petits detalls de les prèvies que en diem nosaltres, Josep, d'anar a visitar l'espai on el volem fer, què volem fer... quins parlaments hi hauran, posem música o no posem... És a dir, hi ha tota una feina de preparació que després no es veu, és a dir, que al final jo sóc molt exigent a mi mateixa i moltes vegades quan ha acabat l'acte, doncs, ostres, ha anat bé, no? I penso, no, allò no hem estat a l'alçada. Són moltes coses, no?, les que has de tenir en compte, si posem llenguatge de signes, si es passa un vídeo, si hem de fer algun obsequi. És a dir, hi ha tipus i tipus d'actes, eh? Hi ha actes que són més petits, hi ha actes que són d'una gran envergadura, llavors no els podem posar tots al mateix sac, però sí que és cert que implica una preparació abans, és a dir, implica tenir tot una fitxa de pautes molt clares, no? De qui es convida, la invitació, si és un acte que només liderem nosaltres, on hem de la mà d'algú, qui parla, en quin moment hi ha música, en quin moment hi ha vídeos, cal convidar algú de forma especial, qui és l'anfitrió, és a dir, hi ha tota una sèrie de terminologia que forma part de tot aquest engranatge, no?
0: I quines diferències hi hauria en un acte privat on es convida, per exemple, a l'alcalde, no?
1: Clar, pensa que en els actes privats nosaltres anem de convidats. Diguem, els actes que organitzem nosaltres com a institució els liderem nosaltres. Ja sigui el Departament d'Esports, que supervisem protocol, ja sigui el Departament de Cultura, etc. En els actes que nosaltres ens conviden, és a dir, en aquest cas, conviden l'alcalde o el regidor que pertoca, i nosaltres anem així de convidat, és a dir, ens conviden a la celebració del seu 25 aniversari, llavors són ells els encarregats de preparar-lo, de preparar aquella festivitat. Ara, per exemple, mira, aquest dissabte tenim els 40 anys d'Òptica Mirasol, no?, a la plaça Barcelona, llavors doncs ells han preparat tota una sèrie d'activitats per celebrar aquest acte i han pensat en nosaltres com a institució. Llavors ells ens diuen, escolta, voleu que vinguem i el vostre paper seria aquest. Nosaltres el que fem en moltes ocasions és suggerir a vegades, no? Perquè ells tampoc no tenen per què entendre o saber de protocol. Ells et conviden, però també a vegades no tenen per què saber, no? Llavors nosaltres, en aquest cas, el que fem és estendre la mà per tal de facilitar al màxim, no? Voleu que hi hagin uns parlaments, doncs, bueno, qui ha de parlar, en quin moment, nosaltres entregarem un present amb motiu d'aquests 40 aniversari, estenem una miqueta la mà per ajudar i facilitar, però la responsabilitat és d'ells. Nosaltres únicament aquí anem com a convidats, com a espectadors, i assumim el paper que ens donen, és a dir, que a vegades ens diuen no volem que vingueu i simplement és un paper merament presencial, o hi ha d'altres vegades que tenim un paper més destacat, no?
0: I quins diries tu que són els errors més habituals també en un acte institucional, no? Hi pot haver alguna cosa que no ha acabat de quadrar també en els privats.
1: Clar, jo crec que és molt important d'entrada i tenir molt clar a quin públic va adreçat. És a dir, el deixar-te de convidar algú, el no comptar amb aquella persona, és a dir, ja d'entrada et complica bastant la vida. No sé si estàs d'acord, Josep.
2: Totalment.
1: És a dir, el fet de tenir clar qui has de convidar, perquè a vegades t'ha passat que pel que sigui, és a dir, jo normalment aquesta llista de mapa de públics la repasso moltes vegades, es repassa amb l'alcalde, es repassa amb el cap de gabinet, perquè et sap greu després, arribat el moment, que aquella persona que hi hauria de ser-hi no hi sigui. I això d'entrada ja és un problema, no?, perquè fereixes sensibilitats, no? I això moltes vegades passa, no?, perquè el dia a dia ens absorbeix moltes hores, no, Josep? I a vegades, doncs, tu mires ràpidament i 24 hores abans de l'acte algú et diu i aquest no se l'ha convidat, i penses, me catxo, és a dir, no ho hem tingut present.
0: No sé, Josep, si és una feina una mica poc valorada, desagraïda, no? Perquè, com deies tu al principi, ha de ser doncs, molt en un segon pla, no? Gens o res de protagonisme, però les coses han de sortir impecables.
2: Sí, jo és molt poc reconeguda, evidentment, però sí molt necessitada. És a dir, quan moltes vegades algun polític que entra nou en una administració, el primer que fa és jo no necessito protocol, però després què haig de fer en aquest acte? Llavors, clar, es contradiu ell mateix quan hi ha aquestes coses. I, veritablement, sí que és cert que és una d'aquelles tasques que gairebé l'has de tenir, portar dins, perquè absorbeix molt. És una feina que absorbeix molt, sembla que no, però intentar, el que comentava abans la Mireia, de tenir totes les coses pensades, de poder acompanyar la gent de quan es fa una cosa, de quina manera fer-ho per fer-ho més fàcil, fer-ho més... perquè a vegades intenten fer, proposen de fer alguna cosa i ho fan molt complicat i tu intentes fer-ho de manera que tot lligui i vagi molt bé, que sigui com un vídeo. És a dir, nosaltres hem d'estar sempre pensant amb tants detalls, coses que impensables que la gent no li dona importància, però que quan estàs al davant ho trobes, doncs tu ja tot això ho has d'estar preveient. Llavors, és una feina gairebé 24-7, saps? Vull dir, estàs sempre pensant, sempre... I, a més, no és el que estaràs fent en el dia d'avui, o, per exemple, ara ja, la Mireia deia de l'Òptica de Mà, és que ja està pensant en d'aquí un mes, que hi haurà no sé quina cosa, i està treballant aquella cosa avançant-se per anar-ho... És a dir, que estàs com amb 15.000 coses alhora intentant fer que el que sigui veritat, que el que tens més proper ho treballes més directe, però realment tens el cap pensant també en moltes altres coses. Llavors, és una feina que realment s'ha de sentir, és a dir, és
1: molt
2: una
1: vocacional.
2: Professió molt vocacional, això és claríssim. I precisament, d'aquí és la part aquesta que comentava abans, que moltes vegades es confon com un càrrec polític, perquè estàs al costat d'un polític, però tu l'únic que estàs fent mai estàs al costat d'un polític, tu estàs al costat d'un càrrec. d'una persona, no, ni de la persona que és d'aquest partit, ni el nom de la persona. És l'alcalde, en aquest cas seria la Mireia, seria un conseller, o seria el president d'un banc. Tu estàs treballant per aquesta persona. Sí que ells et donaran unes premisses que diran, jo vull no sé què, llavors tu podràs fer de més o de menys, però hauràs de seguir unes directrius. Però tu podràs marcar una mica el camí que s'ha de seguir. Mm-hmm.
1: De totes maneres, parlant del tema protocol, simplement un apunt. És d'aquelles feines que, si funciona, moltes vegades ningú diu res. Ara, quan no funciona...
0: Quan falla,
1: surt a tot arreu.
0: Te les carregues totes.
1: El protocol ha fallat.
0: Bé, doncs...
2: Mira, perdona,
0: molt ràpidament, Josep, que hem d'anar tancant.
2: Diré molt ràpid. Amb això que acaba de dir ara, només pels mitjans de comunicació i per les persones en general... Mai es trenca el protocol ni se salta el protocol. Pot ser un protocol que sigui diferent, però no es pot trencar ni saltar perquè no és cap cosa tangible.
0: Perfecte.
2: Només dic això.
0: Perfecte. Això ens ho apuntem. Doncs avui hem volgut donar una mica més de visibilitat a aquesta feina, podríem dir que invisible, no, per a molts. I, per tant, avui hem convidat el Josep Solà, el president de l'Associació Catalana de Protocol, per parlar-ne. Josep, moltíssimes gràcies. Que vagi
2: al
0: molt
2: contrari.
0: Bé.
2: Al contrari, vosaltres per tenir-ho en compte.
0: Gràcies. I a tu, Mireia, també.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
5: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Faves comptades.

0: L'Espai amb el cor a la mà d'avui ens porta una història de superació lligada a l'esport, la del cubà Lester Fernández, que no s'ha conformat amb assolir els seus propis reptes, sinó que també ha optat per ajudar altres persones. Avui el descobrim de la mà de Lisdaimi Abreu. Lisdaimi, què tal? Benvinguda.
1: Molt bé, jo, com sempre, molt, molt feliç de ser aquí. Saps que em considero una persona molt afortunada perquè he tingut la possibilitat de conèixer molta gent, moltes històries interessants, i la que porto avui, o el meu convidat, és una història espectacular. I jo a l'Ester no el vaig conèixer abans. Sí que una vegada vaig sentir el consorci, a la gent, als meus companys, parlar d'un noi cubà que era, o participava al voluntariat al programa de voluntariat per la llengua que es fa al consorci, i que aquesta persona ajudava a altres aprenents a parlar, a practicar el català. I això per mi ja des d'aquell moment el feia molt interessant. Però ja, clar, després vaig conèixer millor la part de la seva trajectòria i vaig dir... aquest noi ha d'anar a nosaltres al programa i explicar-nos aquesta història de la seva vida amb el cor a la mà.
0: O sigui que avui el coneixeràs. De fet, no tenia referències del Lester.
1: És cubà. Jo em sento, quan parlo amb ell, com que sóc a casa. Perquè és cubà i...
0: Dos cubans clar, parlant en català,
1: Quan ens trobem amb persones en el mateix origen, clar... sents una seguretat increïble, sí.
0: Fem una cosa, molt ràpidament expliquem quina és la vinculació o què és allò que t'ha lligat a Sant Cugat. Tu ara mateix, on vius?
2: Hola, bon dia, jo sóc el Lester, sí, jo ara mateix estic vivint a l'urbanització de Can Vallhonrat, a Rubí, però a Sant Cugat és un poble que sempre m'ha cridat atenció des de que vaig arribar a Barcelona. Jo estava a la zona d'Anglí, després a Poblenou, i un amic em va comentar que era una zona molt tranquil·la, que s'assemblava molt al meu poble i a Cuba, i perquè jo buscava tranquil·litat. Jo a la ciutat ja no m'agrada, no estan fetes per mi aquestes alçades de la vida. I em va dir, vés allà, coneix-lo, i com tenia una parella que vivia molt a prop d'aquí, pues, al final es van interessar molt per viure aquí i va començar la nostra trajectòria a Sant Cugat.
0: Quants anys has estat a Sant Cugat?
2: Si compto totes les vegades que he vingut i he tornat, pues, podria dir uns 17 anys, més o menys.
0: 17 anys?
2: Quasi, quasi.
0: I què coneixes de Sant Cugat?
2: Gairebé tot.
0: Sí?
2: Sí.
0: Tu quan marxes de Cuba? Anem al principi de la teva història.
2: Exacte.
0: Quan marxes?
2: Jo marxo de Cuba amb 23 anys.
0: I amb destí
2: a Anglaterra. Destinació a Anglaterra, treballar allà. I quan arribo a Anglaterra, pues, al cap d'uns 2 anys, m'expliquen que necessitava una persona hispanoparlant per vindre aquí a Espanya. No em van dir exactament Barcelona, però sí que venia a Espanya per portar una quantitat de materials que es dedicava a fer l'empresa. Jo treballava per Sega Company, l'empresa de videojocs, i bueno, em van dir, has de marxar cap allà. Nosaltres necessitem persones que parlen castellà perquè és important que tinguin la llengua. I em van enviar cap a Madrid, vaig estar a Oviedo, vaig estar a molts llocs d'Espanya, però no trobava el lloc on viure. Fins que vas arribar a Barcelona i vas dir, aquí em quedo. Jo em sento a casa.
0: I de Barcelona a Sant Cugat. Exacte. I de Sant Cugat ja després. Però vaja, que aquest ha estat el recorregut, el periple, no?
2: Exacte.
0: Que has hagut de fer.
1: Hi ha un moment, Lester, de la teva vida que tot canvia. Es pot explicar... quines coses passen que la teva vida dà un canvi de 180 graus?
2: He tingut molts canvis. Els primers canvis van ser el 2011 i 12, que vas començar amb ictus, i això em va portar per un camí bastant complicat a la meva vida, perquè jo són malalties i temes que no t'ho esperes. Dos anys més tard, el 2014, em van trobar una necrosi sòcia a la cama esquerra, tant la tíbia com el peroné, van operar, però no van trobar la solució d'arreglar-lo tot. I a partir d'aquí, pues, una mica molèstia, carbari, en recuperar-me de l'ictus que m'havien passat, recuperar-me de la cama, i afortunadament el 2017 vas començar a sortir endavant, a sentir-me bastant bé. Això sí, vol dir una cosa molt especial que a mi em lliga molt a Barcelona. Jo des del principi vaig arribar aquí a Barcelona, la llengua catalana era una llengua que l'escoltava del meu avi a casa, a Barcelona,
0: ah, sí?
2: A Cuba. El meu avi va néixer aquí a Barcelona i va marxar a Mallorca i de Mallorca cap a Cuba. I sempre
0: llavors la manera...
2: Exacte, com estava, quan estava una mica enfadat, quan estava molt, molt, molt, molt content, cantava, explicava històries, i clar, nosaltres, que érem tres o quatre nets, miraven i es miraven entre nosaltres i em deien, el iaio està tromba.
1: Insultava en català.
2: Sí, els insultos eren en català sempre, i quan explicava històries, sí, a la seva manera i tranquil, que estava allà ell treballant la fusta o fent qualsevol cosa, o amb el tema dels animals, doncs pues ells anava parlant la llengua de la seva natalitat, no? I nosaltres miràvem, deia, el iaio no està bé, ja li queda poc, saps? I clar, sempre explicava coses, nosaltres escoltàvem i no sé per què aquesta llengua se'm va enganxar al cap i va estar el meu cervell en el conscient durant molts anys, perquè va ser arribar a Barcelona i al cap de 3 mesos ja jo estava parlant català.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do,
1: és que ho parla com molta
0: naturalitat. Perquè ho va absorbir,
1: sí.
0: Vas absorbir,
2: sí,
0: com una esponja.
2: Però no ho sabia. Va ser a l'edifici on jo vivia que vaig escoltar una, no sé si era una conversa o una discussió, perquè en aquell moment no sabia com orientar el que estàvem parlant i tampoc captava totes les idees que s'explicaven. Sí que sentia algunes paraules que em sonen i més o menys podria portar-la a la meva llengua natal, que és el castellà, i fer una modificació i saber què és, no? I baixo i li pregunto al conseller, una consulta. Aquí es parla algun idioma estrany? Perquè, clar, portava un dia només a l'edifici. I em diu, sí, aquí a Barcelona parlem català. I jo, hòstia, que sí, que ja havia sentit el tema del català. I va ser començar a indagar una mica, buscant un parell de llibre, i va ser, i ja, al cap de 3 mesos, els meus amics, que ja em coneixien de la feina, deien, és impossible, tio, tu estàs a l'acadèmia. I jo, no he anat mai a una acadèmia.
0: No? No has anat mai?
2: Sí, després sí. Al cap de no sé, 10 anys, sí, em vaig presentar i vaig dir, vull fer una prova per veure com estic. I, bueno, em van donar ja el nivell B2 de català, i a partir d'aquí vas començar a fer el que és l'ajuda a la normalització lingüística per ajudar altres persones a aprendre l'aprenentatge del català, perquè m'encanta.
0: O no ho fas?
2: Fa ja 2 anys que no ho faig, perquè estic més o menys ja vinculat molt al tema de l'esport, però aquí a la Casa de la Cultura.
0: Aquí a la Casa de Cultura?
2: Sí, aquí darrere.
0: Uh-huh.
2: Sí, jo venia aquí i tenia 2 grups, dijous i dimarts.
0: Que bé.
1: I jo vaig escoltar, Lester, una entrevista que te van fer a Ràdio Igualada, potser?
2: Exacte, sí.
1: I en aquesta entrevista tu parlaves d'un projecte que mm-hmm. tens tu i un altre noi.
2: Exacte.
1: És un projecte vinculat a l'esport, a la bici, a la pràctica de la bici.
2: Bé, té deuries ben tens, però puc explicar-la tota. Sí,
1: sí, sí.
2: Sí, sí, mira, el projecte es diu Happy Wheels. Aquest projecte és un projecte que des de molts anys jo el porto al cap, perquè jo sempre he estat ajudant a nens, en principi nens autistes, he fet moltíssimes coses amb ells, però a arrel de la meva situació de discapacitats, uh-huh. jo necessitava no demostrar ni buscar ningú tipus de lo que és, que la gent pensi que vull buscar més enllà de lo que és, sinó intentar ajudar les persones que en aquest moment estan com jo he estat anys enrere, al sofà, mal, sense possibilitat de moure, amb poques ganes de viure, amb la real necessitat de que algú l'escolti i que vagi endavant, no? I vaig pensar, un projecte, algo per fer de que les persones que estan passant una situació molt complicada, tant amb una discapacitat com no, perquè no tothom és discapacitat, sinó que hi ha altres persones que tenen altres problemes a la vida i que no saben com sortir d'aquest tema. Sí. Pues ajudar-los
1: sí, no,
2: a fer front.
1: No només discapacitat física, sinó tothom. Mental.
2: Sí. I, sí. Sí, sí,
0: i escolta'm
2: sí.
0: Una cosa, tu com vas sortir d'una situació com aquesta tan, tan dura? Com se surt?
2: És difícil, perquè jo pensava que ja no quedava molt, que la meva vida s'acabava, perquè em sentia molt malament, no trobava el què i el per què de continuar. Sí que les meves filles van començar, papa, no et trobem bé, papa, no estàs bé, necessitem que estigues amb nosaltres, però hi era un moment que escoltes molt poc. Però després la parella, els amics, van començar a fer molta, molta, molta pressió. I aquí, amb tanta pressió i amb tot, van tindre la voluntat de començar a dir-me que tenia que parar, que això no podia continuar.
0: Aquí va reaccionar, tu?
2: Aquí va ser la reacció, però la reacció va ser obligada, em van obligar a reaccionar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, molts d'ells van dir... Jo he sigut ciclista gairebé quasi tota la meva vida, ja sigui, o sigui, ser de Cuba, des dels 8 o 9 anys, practico l'esport, he estat a la selecció també allí, i clar, i per mi el ciclisme és molt, és molt, perquè m'ha donat molt i em dona molt. I clar, què va passar amb això? Que jo he perdut la possibilitat, perquè el 2020 em va atropellar una noia amb un cotxe. I he perdut la possibilitat de caminar com m'agradaria, com camina tothom, o la gran majoria.
0: Sí.
2: He perdut la possibilitat d'escalar, perquè m'encantava escalar, i de córrer. I amb la bici, jo totes aquestes funcions les faig amb el meu cap. Quan vaig ràpid en la bici, jo tinc la sensació que corro. Quan vaig a poc, que camino. I quan faig un port, que tothom diu que el port és duríssim, per mi estic escalant una muntanya. I és la meva alegria de fer les coses que a mi m'agraden d'una altra manera. Però al meu cap les estic fent.
0: Déu-n'hi-do. Sí. I per si això fos poc, el Lester va i s'apunta, no una vegada, sinó unes quantes, a fer una Titan Desert, no?
2: Exacte. Sí.
0: Al desert. Vinga! Amb totes bueno. Les limitacions que per ell no suposaven res, no?
2: Bueno, al principi sí suposaven molt, però després s'han convertit com que una... És una limitació que està... però que hem de conviure amb ella i d'estar el millor possible per poder ajudar els altres. Clar, si jo sóc una font d'inspiració, de quina manera inspiro les persones si no faig el que jo vull que ells facin?
0: Això és el que a tu, aquesta energia, és el que et dona l'energia per tirar endavant, no?
2: Em dona l'energia de tornar a la bici, em dona l'energia de poder veure les meves filles felices de que el seu pare està fent coses.
1: És que també tens molta gent al teu voltant
2: i gent que m'estima.
1: Que t'estima molt.
2: Sí.
1: I aquesta idea de la crossa per la competició, com va sorgir aquesta idea?
2: Sí, la idea és una mica, es pot dir macabra, però molt especial per mi, perquè a les Titan Desert hi ha una zona, hi ha diverses etapes que s'han d'atravessar dunes. Les dunes no són ciclables. Molt difícil de ciclar. Són les persones que travessen una duna pesen molt poc, són molt primetes, i jo no sóc prim ni peso poc, jo peso bastant.
0: Ah.
2: I clar, no sabia com atravessar les dunes. Vaig anar amb el gran Melchor Mauri, em va ajudar a ensenyar com passar per les zones de la sorra, però faltava part, perquè sí que vas aprendre com ciclar per les zones més toves, però que no de molta sorra, però a les zones que estaven més complicades, aquí no. La bici frenava i parava i, bueno, vaig caure gaire vegada, però sort, vaig caure sobre la sorra. I vaig pensar, jo he de fer alguna cosa per atravessar l'espai difícil de la duna. Perquè si no, no estic fent res. Aquí s'acaba la competició.
0: I jo no vull que... solució va ser?
2: La solució va fer primer un bastó, després un pal, fins a que vas començar a donar voltes i voltes, com jo... Jo mateix, en la meva font d'inspiració i les meves idees que tinc al cap, perquè jo, a part d'això, m'he fabricat una pròtesi per poder anar en bici, si no, no podria anar
0: tu
2: en bici.
0: Tu mateix?
2: Jo mateix, sí. Mai he tingut l'ajuda, he demanat moltíssimes vegades ajuda i sempre m'han dit que no, o pagues o no t'ajudem, i jo no tinc solvència per poder pagar tantes coses ni coses de la vida normal. I al final pues, vaig pensar, he de fer alguna que m'ajudi, que no s'enfonsi en la sorra i que jo pugui atravessar-la. I al final doncs, vaig fer un petit disseny, vaig trobar una persona amb molt d'acord de Xina, ho puc dir així exactament, i em va fabricar unes crosses amb les condicions que jo podia passar per la sorra.
0: Però
2: per
0: com és aquesta crossa?
2: És una crossa
0: perquè
2: de
0: no t'enfonsi.
2: És una crossa de fibra de carboni amb una petita inclinació, que no es nota molt, però per al meu procés sí, i la part de sota, la part és una zona molt, molt ampla, és com una bota, no és bota, però és una... Bueno, de fet, està aquí.
0: Sí, sí, després... A veure...
2: I la part de baix és bastant ampla i no s'enfonsa tant en la sorra. I per això ho puc passar amb ella. I també la quantitat de fibra de carbon que porta la crossa és resistent per la flexibilitat i que no es trenqui, perquè s'ha de fer molta força per passar per la sorra.
1: És que ho diu molt, molt fàcil, però és difícil. Vaig veure unes imatges...
0: Jo també he vist algunes imatges.
1: Sí. I no sé com trobo aquest equilibri entre la transició...
0: Has de veure com té els braços.
1: Sí. És que requereix molta preparació física i mental, també. Perquè,
2: sí. La Titan és més coco que cos. Això sí ho puc dir.
0: L'última vegada que has fet la Titan, quan va ser?
2: El 2025.
0: O sigui, l'any passat.
2: L'any passat, sí, sí.
0: I tornaràs?
2: D'aquest any potser no, però l'any que ve segurament sí.
0: T'estàs preparant?
2: Bueno, preparar ja estic, però hem de fer altres coses de prioritats.
1: I quan no practiques esport ni estàs a casa, tranquil, què fas? Què t'agrada fer?
2: Bueno, llegir una mica, pensar en coses que de fet tinc... Si no tinc 100 projectes al cap, són pocs. I normalment sempre hi ha alguna cosa que fer. O netejar algo, o canviar alguna cosa de puesto, o revisar si a la bici li falta algo, per poder sortir el dia següent. I així vaig pensant en rutes, en tema de les nenes, i a vegades, pues, si hem d'anar a algun lloc, pues, si puc accedir, si hi ha ascensor, si les voreres estan adaptades. És un tren que cap, això, eh? Sí. És molt difícil.
1: Les nenes són petites? O
2: no, ja són grans, però són, no són tan grans tampoc, 14 i 16, però per mi són petites,
1: sí,
2: per altra gent són grans, però sí que estan molt amb mi i tenen una estima impressionant. De fet, elles, jo corro a la Titan amb un número, que normalment lo demano, i en moltes carreres m'ho donen també, és el 81, i és perquè la meva filla gran diu que jo sóc un pare infinit, i la petita, que sóc el número 1.
0: Està ben trobat. Molt ben trobat.
1: Lester, i quan penses en el Lester de fa 26 o 27 anys, quan no havies tingut totes aquestes coses per les que has passat, què penses? Creus que el Lester d'ara o d'avui dia... havia aconseguit tantes coses si no hagués passat tot el que has passat.
2: A veure, sí que explicar-te alguna cosa, jo crec que això tu, més que la nostra companya que tenim aquí davant, ho sap, venim de Cuba. A Cuba hem viscut moltes coses, segurament tu també vas estar en els anys 90 a Cuba, una dècada molt, molt, molt, molt complicada. Van tindre que viure situacions extremes, passar ganes, 3, 4, 5 dies sense electricitat, i tot això pues, complica la vida de les persones. I comences a tindre un aprenentatge molt important per resoldre problemes que no te l'esperes, que no saps com ho has de fer i de quina manera ho acabes assolint, això. I clar, amb totes aquestes penúries i, puc dir també, sort de viure aquesta pobresa, no? Jo vaig poder viure en poc, ser feliç en poc, i quan no tens cap sortida, sempre trobo la solució de solventar les coses. Per això és gràcies a viure malament.
1: Sí. Però t'ho preguntava perquè molta gent li passa això, que de cop i volta la vida li canvia i
0: li fa un tomb,
1: no troba, i no lo esperes, i no trobes la manera de sortir.
2: Sí, sí, sí. Bueno, jo també he tingut la sort que quan les condicions de vida van anar a pitjor cada moment, sempre arribava una persona que em posava una paraula molt important per dir-me, aixeca't, no et quedis aquí, perquè nosaltres t'estimem i sabem que tu ahir no estàs bé i que necessitem a l'Ester. I clar, quan diuen això, has de pensar, per què em necessiten? Per què tornen a mi si, quan jo no vull saber de les persones, no? I és perquè, bueno, d'alguna manera m'he fet estimar. I...
0: ja ho deien, eh? Menys és més.
2: Sí.
0: No?
2: Sí.
0: I això és veritat.
2: Exacte.
0: Perquè al final t'has de buscar els recursos, la manera de tirar endavant, de sortir, sí, d'aquestes dificultats. I quan ho tens tot fàcil, quan ho tens tot a l'abast i no tens, no has ni de pensar, mm-hmm, doncs segurament no t'estan fent un favor.
2: No, al contrari.
0: Mm-hmm. L'Ester, doncs moltíssimes gràcies per la visita a la nostra companya Alice Daimi, gràcies també per haver trobat aquest titan del desert, que l'havíem tingut per aquí a Sant Cugat i no havíem tingut notícia.
2: Jo sempre havia pensat, perquè de fet quan jo vaig començar la
0: tens alguna vinculació encara amb Sant Cugat o no?
2: Bueno, alguna cosa, que vinc per aquí, tinc molts amics aquí, però... I me'n va estranyar, jo dic, hòstia, vivia a Sant Cugat quan vaig començar la Titan i Sant Cugat no se'n va enterar de que jo feia les Titan. Però bueno, no
0: és culpa nostra.
2: No, és culpa teva, és culpa de tots.
0: L'Ester, que et vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, i ja sapigueu, si algun moment necessiteu, aquí estic.
0: Gràcies, a tu també, Alice Daimi.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu.

0: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Faves comptades.

0: Bé, doncs, com cada divendres, abans de donar la benvinguda al cap de setmana, dediquem aquests últims minuts del programa a fer un repàs de l'actualitat del cor i la crònica social. Amb la Cuca Fernández, i avui, tachín, tachín, torna la tertúlia del cor, Eva Garrido, què tal?
1: Molt bon dia, què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bon dia, estic molt contenta.
0: Això és de Joc de Trons?
1: Llavors és que em consideren una reina.
2: Una heroïna.
0: El retorn del rei, de la reina, en aquest cas.
1: Gràcies, Oriol.
2: Mentre no sigui el retorn del Jedi, eh? Del Yeti, perdó.
0: Molt bé.
1: Del Jedi.
0: Jedi.
2: Estic jo molt d'això de la ressaca emocional de Sant Jordi.
0: Sí. Ui, això de les ressaques emocionals està molt de moda.
1: N'hi ha moltes, sí.
0: Noies!
1: Què? Repassem.
0: Què heu
1: preparat? Tornem a estar juntes.
2: Ai, Eva, que et trobava molt a faltar. M'has deixat sola molt temps, però bueno, valia la pena,
0: sola,
2: eh?
0: Sola, no, que ja s'ha espavilat prou, eh? Diu sola.
1: Però, escolta, he estat també pendent dels temes del cor, tot i que ja ho sabeu, el que és tenir una criatura no et permet... Però el tema que més, si em permeteu ara, abans d'arrencar, que més m'ha sobtat i que més... Dic, ostres, això... És com ha esquitxat lo del cas Epstein a les famílies reials, al Hakon, a la Mette Marit, a la princesa de Suècia... Això és el que m'ha tingut aquests dies. Dic, però mare meva... És el, no, dels temes així del cor que han anat sortint, és el que m'ha deixat
2: és que, Eva,
1: més glaçada.
2: A totes les cases es couen faves.
1: Sí, eh? Faves. Sí.
0: I totes les expliquem.
1: És el que m'ha deixat i és el que vaig seguint amb més estupor. Però vaja, va.
2: I encara donaran.
1: I donarà de sí. Sí. Però repassem portades, eh?
2: Sí.
1: Com sempre, Cuca,
2: vinga,
1: arrenquem.
2: Vinga, anem per feina.
1: Va, amb la Cuca dèiem aquesta setmana que hi ha molt d'amor i molt de desamor, d'acord? Mira, per exemple, a la revista Hola, arrenquem en portada... la separació de Paz Vega amb el seu marit Orson.
2: 20 i pico d'anys, eh, que portaven junts.
1: I hola, la fotografia portada, la gran, és una, imagino, una foto d'arxiu d'una campanya o d'alguna sessió de fotos, però en finestreta hi ha una fotografia d'aquestes de fotògraf, de paparazzi, on l'han caçat, doncs destrossada, visiblement destrossada i molt disgustada.
0: És la mateixa?
1: Sí.
2: Es parla de que és una ruptura arrel de problemes econòmics. Es parla això, no sé si al final... Jo crec que al final ella sortirà i farà alguna exclusiva o alguna cosa. I també l'hem vist, que com deies tu, que l'han caçat els paparazzis, algun d'ells ha tret imatges d'ella sortint de casa, com aquesta que veiem a la portada, però també va comentar que va donar les gràcies als paparazzis perquè havien respectat la figura del seu fill, perquè també entrava i sortia, sí, i no el van treure. O sigui que, igual que la setmana passada parlàvem de que alguns paparazzis, quan hi han problemes o així, com va ser el cas de la Sara Carbonero,
1: sí,
2: que amb la mort de la seva mare traien unes imatges una mica així, uns primers plànols, una mica...
1: Discutible.
2: Una mica de respecte, no?
1: Sí.
2: Doncs en aquest cas s'ha de dir que ella ha agraït el respecte pel seu fill.
1: Mm. Això em fa pensar que ella estigui tan destrossada, perquè també va fer un post a Instagram amb un text on se la veia molt desolada. Em fa pensar que... Sabeu quan són aquelles separacions de... Em separo enamorada... O em separo enamorada però ja no hi ha res a fer. Vosaltres com ho veieu, no? Perquè és que, clar, si fos un divorci d'aquests que dius alliberador, de per fi m'he tret de sobre aquest lloro, però clar, la veus tan...
2: A part és que mai s'ha parlat d'aquesta parella amb crisis, o potser que les han tingut,
1: sí,
2: no? Però que a les revistes no hem vist cap cosa que diguis hi ha terceres persones o... Jo crec que, per això et dic, que crec que continuaran traient cosetes i alguna exclusiva faran, eh?
1: Després, Amor, a la revista Hola, parla de Paloma i Luis Miguel, romántico cumpleaños en París, o sigui que la Paloma i el Luis Miguel continuen
2: viento
1: junts.
2: En popa,
1: viento
2: toda
1: en
2: vela.
1: Popa. Si us sembla, hi ha altres temes a Hola, però anem per feina. I a Lectures, en portada, tenim Amor, perquè Aitana defiende su relación complex, es lo más bonito que tengo, que és una frase que ella va deixar escrita en una piulada a X, perquè molts mitjans es feien ressò de si hi havia crisi entre ells dos.
0: Jo això, amb aquesta noia, a veure, jo ben bé no l'entenc, perquè va lluint o defensant aquest nou amor, aquesta nova situació, però en canvi després em va al confessionari i continua parlant del lladre. En què, no.
2: Home,
0: sé,
2: és que
0: ara...
2: El lladre li va deixar...
1: Jo el lladre sabia sí, que no... No he, hi havia... No.
0: Que no era aigua clara.
1: No era aigua clara el lladre.
0: Ah,
2: i ella, jo crec, bueno, que ella li va deixar coseta, eh? No, no, no. Ella va ser, com deies tu ara, amb la Paz Vega, ella va quedar...
1: Sí, perquè hauria ser un amor passional, no? I ara els oients que no ho saben, però fora de micròfons, ara dèiem que amb el Plex l'Aitana sembla un amor més...
2: Més madur.
1: No? Més madur, més tranquil, dèieu, no? Més...
2: Sí. D'aquests que són com més treballats.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Més a foc lent.
1: A foc lent. I els que també es veuen aquí molt enamorats en Finestreta són l'Iñaki Urdangarín i la Ainhoa Armentia.
0: Ui, semblava la Cristina. Però la Cristina està allà...
2: No, la Cristina està al costat està perquè al costat. Han fet com una comparativa que la Cristina es consolava anant amb el seu fill a un partit, no? Mm. Llavors han fet aquesta comparativa una mica... Però a mi aquesta parella també em dona una mica de pal, eh?
1: Sí? A mi, a veure, em fa gràcia perquè... A veure, diuen ara que l'Iñaki Urdangarín està passant molt temps a Barcelona, quan abans ell estava més a Vitoria, i ara està passant molt temps a Barcelona amb tot això, de que ha muntat aquesta empresa de coach esportiu i que també s'ofereix a fer xerrades i històries d'aquestes, i que passa molt temps a Barcelona. Llavors ara s'està convertint en una relació a distància, això de l'Ainhoa i l'Iñaki.
0: I manté una relació, no?, sembla, amb la seva ex?
2: Sí. Amb la Cristina. A veure, a més, és distant, però hi ha respecte, no? Sí,
1: no? I una pregunta, què us han semblat les entrevistes que ha fet l'Iñaki quan ha sortit el llibre? Perquè tinc la sensació, i ara aprofito que us tinc aquí, i que els periodistes no li han preguntat gaire on estan els diners.
0: Han sigut entrevistes amables.
1: Molt amables, bueno, amb ell,
2: i,
1: eh?
2: I conciliades, no?
0: Sí, segurament, segurament.
2: Home, és que no podrà dir tot el que sap, evidentment.
1: No. Sí, però en aquest sentit no he trobat cap periodista,
0: o sigui,
1: s'ha
0: presentat com a cap de turc, sí. No? S'ha presentat com a...
2: És molt víctima. I aviam, la víctima... A mi jo ja estic una mica cansada d'aquests personatges que sempre són víctimes. Aviam, tu quan fas una cosa i decideixes fer... Les coses tenen conseqüències. Si tu fas una cosa que no està bé, a tu no, ningú t'ha de dir si ho has de fer o no. Ho fas perquè vols, no? No ho veieu així?
1: Sí, o cap de turc, o si més no, ell... Com si... Ostres, és que encara ell... Donava a entendre com si ell encara no sap per què ha anat a presó. O sigui,
2: no,
1: tu feia bé, tot estaven bé, els comptes estaven bé.

0: meva,
1: amb sí, la foto,
0: amb la Carme,
2: portada.
0: Que la portada, o sigui, últimament amb la Casa Reial no es porten bé les revistes, perquè les portades i les fotografies no estan gens cuidades.
2: I penso, i Hola, que és, imagino que parleu de la portada de Hola, sí, que se suposa sí, que és exacte. La revista que més cuida. Si sí, ja ho vau trobar, imagina't les fotografies, les que no es podrien aprofitar.
1: Jo li vaig dir a la Cuca,
2: imagineu.
1: Sembla una fotografia del Cuéntame de la Família Real.
2: Sí. Però una cosa, no veieu en la cara del Froilán els seus avantpassats és borbons,
0: sí,
2: però
0: sí,
2: els
0: sí,
2: més lletjos?
0: Sí, sí. Com
2: si
0: estiguéssim veient aquests retrats que són, que donen, fins i tot donen por. Jo vaig... Bueno, jo dic...
2: Si aquells de antics de museu que dius, però si és la cara del Froilán.
0: Clar.
2: I sí. La d'aquest que tinc ara al Museu del Prado. És que és ell. Va, i després, a 10 minuts, portada de Pilar Rubio amb unes declaracions, siento una atracció brutal per mi marido. Clar, és que també Pilar Rubio sempre, no? Sempre ella i el Sergio Ramos estan sempre, els periodistes diuen que si sempre estan en crisi.
0: Bueno, jo quan, amb aquesta declaració em dóna una mica de que no sé quan trigaran a separar-se.
1: Perquè, sí, però ja porta molt de temps.
2: Molt,
0: sí, però, diu,
2: això.
0: Però aviam, sempre quan algú surt dient alguna cosa així, és com que avança la separació al cap d'un temps. Això és una interpretació.
1: És l'avançala, vols dir?
0: Sí, això és una interpretació meva, eh? Ah. O sigui que, però no, que de bon rotllo. Si s'estimen i estan enamorats, encantada de la vida. Però que és un rotllo així com molt de... que enamorada estoy de mi marido. Bueno, no sé.
2: I parlant d'amors, desamors, a 10 minuts en finestreta, mira, hi ha la Lara Álvarez, que li treuen també unes declaracions de no m'importa estar sola. Que aquesta noia, pobra, sempre li pregunten que per què no ha tingut fills, que per què no té parella, per què no s'ha casat...
1: Escolta, però tanta pressió que és per això.
0: A part, és encantadora, que jo la conec i és una noia que és una meravella de persona. Està molt treballada, ella està encantada d'estar sola.
2: Ella sap el que vol
0: i
2: el que no vol.
0: I ho té molt clar. O sigui que ja jo crec que no hi ha...
1: Ja, noies, ens queden un parell de minutets
2: doncs
1: per
2: que la
1: fer...
2: Cuca ens expliqui uf, tot el que ha fet uf, per Sant Jordi.
0: Uf, hi ha feina, que, eh?
2: Doncs vinga.
0: I això que aquest any no he baixat a Barcelona.
2: Imagina't, sí, Carme, que... si hagués baixat a Barcelona i hagués vist tots els famosos que hi havia per allà.
1: Si no li dona temps, espero tot.
0: Vaig baixar a Barcelona el dimarts a la tarda. No, dimarts no, dimecres. Dimecres a la tarda.
2: Sí.
0: Perquè, bueno, vaig anar a un esdeveniment a Barcelona Activa. Que es feia una presentació d'un llibre molt interessant, que a mi m'agrada molt, per la secció que faig també alguns dies aquí a Cugat Media, de Sant Cugat Emprèn, que es diu, el llibre es diu Emprendedores Autores Dejando Huella. És un llibre molt recomanable, amb uns perfils molt interessants, que l'ha editat una editorial també molt especial, que es diu Branding for Writers, que és una editorial així com petitona, però és només per autores. I
2: molt bé,
0: és molt
2: bé,
0: xula,
2: molt bé.
0: De veritat. I llavors els perfils que fan i que han escrit dintre d'aquest llibre, donant com explicant la seva història com a emprenedores i donant els seus tips, perfils com la Mercè Brey, com la Sílvia Escribano i la Noemí Boza, entre altres, perquè són 41 autores, o sigui que no les puc mencionar totes perquè no em dona temps. Però un llibre molt interessant per a aquelles persones o aquelles dones que vulguin... sàpiga una mica com és emprendre amb les seves coses bones i les seves coses dolentes. Després també vaig tenir l'oportunitat d'estar en un esdeveniment el dimecres, no, dimarts, aquí a Gran Azul Marino, una delegació d'aquesta agència de viatges que fan com unes trobades amb autors o amb gent que lidera un tipus de viatges com molt... molt especials, no?, amb l'Espido Freire. I també li vaig preguntar què em recomanava per aquest Sant Jordi. Em va dir que ella, la seva última lectura és un llibre que està escrit està editat per una editorial molt minoritària, és novel·la històrica i el títol és Todos sabemos que tu madre es una bruja. Em va dir que li ha agradat molt i que és molt interessant.
2: Apuntem, doncs.
0: Després també em va recomanar el seu últim llibre, evidentment, La guia de lugares que ja no existen, i en poesia em va recomanar l'últim de Miguel Gane.
2: Molt bé.
1: Doncs no queda més temps. O fas menys coses o demanem més temps, perquè si no, no ens hi cap tot.
2: Doncs voto per demanar més temps a la Carme.
1: Vinga, doncs ara s'acaba aquí el Cori Fava. Avui no donem fava, ho deixem aquí i serà fins la setmana que ve. Que tingueu molt bon cap de setmana, que vagi molt bé. També a vosaltres.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6. Occident t'ofereix Els titulars de la jornada.
4: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat de la jornada aquí al 91.5 de l'FM a Ràdio Sant

0: Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i sobretot de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu a Cugat Mèdia, 3bs.cugat.cat. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil. No és la primera vegada que s'enfronta a aquest desafiament. L'any passat ja va completar el repte des de la vessant de Barcelona amb un total de 30 pujades. Enguany, però, trasllada el punt de sortida a Sant Cugat, fet que li permetrà reduir el nombre d'ascensos fins a 24. En total seran 48 trajectes, 24 pujades, 24 baixades. En una jornada que pot allargar-se fins a les 23 hores, amb l'objectiu de reduir el temps sobre la bicicleta a unes 17 hores. Sentim Ortega.
2: La motivació és ajudar, i ajudar els nens, i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, pues, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
0: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. Per fer-ho, ha activat una campanya de donacions vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu i també ha impulsat la venda d'una samarreta solidària amb el 100% dels beneficis destinats a la causa.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous passat destinar 20 milions d'euros als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades de la demarcació per garantir la continuïtat, la qualitat i l'accessibilitat dels serveis municipals essencials. L'Ajuntament de Sant Cugat rebrà gairebé 270.000 euros i l'EMD de Valldoreix més de 30.000. L'aportació s'articula a través del Programa Específic d'Autonomia Local 4.0, una eina de suport econòmic que reforça l'autonomia i la capacitat financera dels governs locals perquè puguin donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes marcades en l'actual context econòmic internacional, també per les conseqüències derivades de la situació bèl·lica a l'Orient Pròxim.
3: La informació local des de primera hora.
0: Els infants i joves de Sant Cugat han escollit millorar els espais de joc de la ciutat com a prioritat en la segona edició dels pressupostos participatius per a infants i joves. Les propostes més votades han estat la millora dels parcs infantils, amb la incorporació de llits elàstics i la instal·lació de fonts d'aigua en carrers i espais de jocs. Aquestes dues iniciatives, que es finançaran en part dels 140.000 euros destinats al procés, es concretaran ara conjuntament amb el Consell d'Infants i el Consell de Joves amb l'objectiu de redactar els projectes i executar-los el més aviat possible. I més temes, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat el conte infantil L'Anna i l'increïble, meravellós i màgic tren del temps, editat amb motiu de la Diada de Sant Jordi, amb l'objectiu de posar en valor el paper històric i transformador de les dones dins la companyia i reivindicar la seva presència en sectors tradicionalment masculinitzats com el ferroviari. L'obra, escrita per Marina Martori Rubio i il·lustrada per Helena Feliu Escolar, parteix de la conversa entre una àvia i la seva neta i ofereix un recorregut per diferents perfils femenins de ferrocarrils al llarg de la història, com ara una cap d'estació, una interventora, una astrònoma, una cap de manteniment i una directora. Aquest conte es pot descarregar des de la web de Ferrocarrils o a l'enllaç que trobareu a la notícia de 3bs.cugat.cat. I obrim ara la plana esportiva.

0: Fem un repàs dels resultats més destacats del cap de setmana. Comencem per futbol sala, perquè el primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes en la classificació a un punt del descens. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I en futbol 11, un gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sanco masculí i ha fet que el maig acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de primera catalana. Els de Joel Bravo encadenen 4 jornades sense perdre i la propera jornada visiten el camp del Terlenca, conjunt que s'està jugant la permanència a la categoria. I el primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte 0-2 contra el Telecable Hoquei Club en l'última jornada de l'Hoquei Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat, el conjunt vermell i negre finalitza la temporada en novena posició amb 32 punts. Aquesta darrera jornada també ha significat l'última de la capitana Laia Paredes, que deixa el club després de 8 temporades. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter, a Instagram, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil.
3: La motivació és ajudar els nens i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta enfermedad.
0: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. Per fer-ho, ha activat una campanya de donacions vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu i també ha impulsat la venda d'una samarreta solidària amb el 100% dels beneficis destinats a la causa. Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i sobretot de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat 100. Sense plaça. La radiografia completa la trobareu a Cugat Mèdia. I fem un cop d'ull al que ha donat de si la jornada esportiva d'aquest cap de setmana. El primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge contra l'Espanyol per 2-3 en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis de les blanquiblaves ha causat aquesta derrota santcugatenca, que la situa en novena posició, a un punt del descens. I més resultats: empat 1-1 del Sant Cugat de futbol 11 masculí contra l'Escó, un partit que s'ha decidit a l'últim minut amb un gol dels visitants que fan que els santcugatencs se situïn entre tercera posició de primera catalana. I el primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat ha caigut derrotat 0-2 contra el Telecable Hoquei Club en l'última jornada de l'Hoquei Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat, el conjunt vermell i negre finalitza en novena posició amb 32 punts. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera pensada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69-491-3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.

0: gust.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
8: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat de la jornada aquí al 91.5 de l'FM a Ràdio Sant Cugat, Cugat Media.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Media.
8: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i sobretot de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu a Cugat Media, a www.cugat.cat. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil. No és la primera vegada que s'enfronta a aquest desafiament. L'any passat ja va completar el repte des de la vessant de Barcelona amb un total de 30 pujades. Enguany, però, trasllada al punt de sortida a Sant Cugat, fet que li permetrà reduir el nombre d'ascensos fins a 24. En total seran 48 trajectes, 24 pujades, 24 baixades. En una jornada que pot allargar-se fins a les 23 hores, amb l'objectiu de reduir el temps sobre la bicicleta a unes 17 hores. Sentim Ortega.
10: La motivació és ajudar, i ajudar els nens, i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
8: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. Per fer-ho, ha activat una campanya de donacions vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu i també ha impulsat la venda d'una samarreta solidària amb el 100% dels beneficis destinats a la causa.
6: Serveis informatius de Cugat Media.
8: El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous passat destinar 20 milions d'euros als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades de la la demarcació per garantir la continuïtat, la qualitat i l'accessibilitat dels serveis municipals essencials. L'Ajuntament de Sant Cugat rebrà gairebé 270.000 euros i l'EMD de Valldoreix més de 30.000. L'aportació s'articula a través del Programa Específic d'Autonomia Local 4.0, una eina de suport econòmic que reforça l'autonomia i la capacitat financera dels governs locals perquè puguin donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes marcades en l'actual context econòmic internacional, també per les conseqüències derivades de la situació bèl·lica a l'Orient Pròxim.
6: La informació local des de primera hora.
8: Els infants i joves de Sant Cugat han escollit millorar els espais de joc de la ciutat com a prioritat en la segona edició dels pressupostos participatius per a infants i joves. Les propostes més votades han estat la millora dels parcs infantils, amb la incorporació de llits elàstics i la instal·lació de fonts d'aigua en carrers i espais de jocs. Aquestes dues iniciatives, que es finançaran en part dels 140.000 euros destinats al procés, es concretaran ara conjuntament amb el Consell d'Infants i el Consell de Joves amb l'objectiu de redactar els projectes i executar-los el més aviat possible. I més temes, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat el conte infantil L'Anna i l'increïble, meravellós i màgic tren del temps, editat amb motiu de la Diada de Sant Jordi, amb l'objectiu de posar en valor el paper històric i transformador de les dones dins la companyia i reivindicar la seva presència en sectors tradicionalment masculinitzats com el ferroviari. L'obra, escrita per Marina Martori Rubio i il·lustrada per Helena Feliu Escolar, parteix de la conversa entre una àvia i la seva neta i ofereix un recorregut per diferents perfils femenins de ferrocarrils al llarg de la història, com ara una cap d'estació, una interventora, una astrònoma, una cap de manteniment i una directora. Aquest conte es pot descarregar des de la web de Ferrocarrils o a l'enllaç que trobareu a la notícia de www.cugat.cat. I obrim ara la plana esportiva.

0: Fem un repàs dels resultats més destacats del cap de setmana. Comencem per futbol sala, perquè el primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes en la classificació a un punt del descens. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I en futbol 11, un gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sanco masculí i ha fet que el maig acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de primera catalana. Els de Joel Bravo encadenen 4 jornades sense perdre i la propera jornada visiten el camp del Terlenca, conjunt que s'està jugant la permanència a la categoria. I el primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte 0-2 contra el Telecable Hoquei Club en l'última jornada de l'Hoquei Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat, el conjunt vermell i negre finalitza la temporada en novena posició amb 32 punts. Aquesta darrera jornada també ha significat l'última de la capitana Laia Paredes, que deixa el club després de 8 temporades. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter, a Instagram, on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Media.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte, 13 de juny, completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil.
3: La motivació és ajudar i ajudar els nens i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta enfermedad.
0: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. Per fer-ho, ha activat una campanya de donacions vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu i també ha impulsat la venda d'una samarreta solidària amb el 100% dels beneficis destinats a la causa. Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i sobretot de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat 100. Sense plaça. La radiografia completa la trobareu a Cugat Media. I fem un cop d'ull al que ha donat de si la jornada esportiva d'aquest cap de setmana. El primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge contra l'Espanyol per 2-3 en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis de les blanquiblaves ha causat aquesta derrota santcugatenca, que la situa en novena posició, a un punt del descens. I més resultats: empat 1-1 del Sant Cugat de futbol 11 masculí contra l'Escó, un partit que s'ha decidit en l'últim minut amb un gol dels visitants que fan que els santcugatencs se situïn entre tercera posició de primera catalana. I el primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat ha caigut derrotat 0-2 contra el Telecable Hoquei Club en l'última jornada de l'Hoquei Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat, el conjunt vermell i negre finalitza en novena posició amb 32 punts. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat de la jornada aquí al 91.5 de l'FM a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i sobretot de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu a Cugat Mèdia, www.cugat.cat. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil. No és la primera vegada que s'enfronta a aquest desafiament. L'any passat ja va completar el repte des de la vessant de Barcelona amb un total de 30 pujades. Enguany, però, trasllada el punt de sortida a Sant Cugat, fet que li permetrà reduir el nombre d'ascensos fins a 24. En total seran 48 trajectes, 24 pujades, 24 baixades. En una jornada que pot allargar-se fins a les 23 hores, amb l'objectiu de reduir el temps sobre la bicicleta a unes 17 hores. Sentim Ortega.
3: La motivació és ajudar, i ajudar els nens, i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
2: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. Per fer-ho, ha activat una campanya de donacions vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu i també ha impulsat la venda d'una samarreta solidària amb el 100% dels beneficis destinats a la causa.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous passat destinar 20 milions d'euros als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades de la demarcació per garantir la continuïtat, la qualitat i l'accessibilitat dels serveis municipals essencials. L'Ajuntament de Sant Cugat rebrà gairebé 270.000 euros i l'EMD de Valldoreix més de 30.000. L'aportació s'articula a través del Programa Específic d'Autonomia Local 4.0, una eina de suport econòmic que reforça l'autonomia i la capacitat financera dels governs locals perquè puguin donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes marcades en l'actual context econòmic internacional, també per les conseqüències derivades de la situació bèl·lica a l'Orient Pròxim.
4: La informació local des de primera hora.
2: Els infants i joves de Sant Cugat han escollit millorar els espais de joc de la ciutat com a prioritat en la segona edició dels pressupostos participatius per a infants i joves. Les propostes més votades han estat la millora dels parcs infantils, amb la incorporació de llits elàstics i la instal·lació de fonts d'aigua en carrers i espais de jocs. Aquestes dues iniciatives, que es finançaran en part dels 140.000 euros destinats al procés, es concretaran ara conjuntament amb el Consell d'Infants i el Consell de Joves amb l'objectiu de redactar els projectes i executar-los el més aviat possible. I més temes, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat el conte infantil L'Anna i l'increïble, meravellós i màgic tren del temps, editat amb motiu de la Diada de Sant Jordi, amb l'objectiu de posar en valor el paper històric i transformador de les dones dins la companyia i reivindicar la seva presència en sectors tradicionalment masculinitzats com el ferroviari. L'obra, escrita per Marina Martori Rubio i il·lustrada per Helena Feliu Escolar, parteix de la conversa entre una àvia i la seva neta i ofereix un recorregut per diferents perfils femenins de ferrocarrils al llarg de la història, com ara una cap d'estació, una interventora, una astrònoma, una cap de manteniment i una directora. Aquest conte es pot descarregar des de la web de Ferrocarrils o a l'enllaç que trobareu a la notícia de www.cugat.cat. I obrim ara la plana esportiva.

0: Fem un repàs dels resultats més destacats del cap de setmana. Comencem per futbol sala, perquè el primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes en la classificació a un punt del descens. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I en futbol 11, un gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sanco masculí i ha fet que el maig acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de primera catalana. Els de Joel Bravo encadenen 4 jornades sense perdre i la propera jornada visiten el camp del Terlenca, conjunt que s'està jugant la permanència a la categoria. I el primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte 0-2 contra el Telecable Hoquei Club en l'última jornada de l'Hoquei Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat, el conjunt vermell i negre finalitza la temporada en novena posició amb 32 punts. Aquesta darrera jornada també ha significat l'última de la capitana Laia Paredes, que deixa el club després de 8 temporades. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter, a Instagram, on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Media.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil.
3: La motivació és ajudar els nens i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta enfermedad.
0: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. Per fer-ho, ha activat una campanya de donacions vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu i també ha impulsat la venda d'una samarreta solidària amb el 100% dels beneficis destinats a la causa. Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i sobretot de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat 100. Sense plaça. La radiografia completa la trobareu a Cugat Media. I fem un cop d'ull al que ha donat de si la jornada esportiva d'aquest cap de setmana. El primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge contra l'Espanyol per 2-3 en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis de les blanquiblaves ha causat aquesta derrota santcugatenca, que la situa en novena posició, a un punt del descens. I més resultats: empat 1-1 del Sant Cugat de futbol 11 masculí contra l'Escó, un partit que s'ha decidit a l'últim minut amb un gol dels visitants que fan que els santcugatencs se situïn entre tercera posició de primera catalana. I el primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat ha caigut derrotat 0-2 contra el Telecable Hoquei Club en l'última jornada de l'Hoquei Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat, el conjunt vermell i negre finalitza en novena posició amb 32 punts. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
2: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
1: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
2: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
3: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
8: Ah, no tens mans?
9: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
8: Red flag. Oi que sí?
9: Sí. Sí.
10: Ja disponible a cugat.cat.
8: Mare meva.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
12: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat de la jornada aquí al 91.5 de l'FM a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
11: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
12: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i sobretot de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu a Cugat Mèdia, a www.cugat.cat. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil. No és la primera vegada que s'enfronta a aquest desafiament. L'any passat ja va completar el repte des de la vessant de Barcelona amb un total de 30 pujades. Enguany, però, trasllada el punt de sortida a Sant Cugat, fet que li permetrà reduir el nombre d'ascensos fins a 24. En total seran 48 trajectes, 24 pujades, 24 baixades. En una jornada que pot allargar-se fins a les 23 hores, amb l'objectiu de reduir el temps sobre la bicicleta a unes 17 hores. Sentim Ortega.
13: La motivació és ajudar, i ajudar els nens, i sobretot això, els nens que tenen al càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
12: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. Per fer-ho, ha activat una campanya de donacions vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu i també ha impulsat la venda d'una samarreta solidària amb el 100% dels beneficis destinats a la causa.
14: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
12: El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous passat destinar 20 milions d'euros als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades de la demarcació per garantir la continuïtat, la qualitat i l'accessibilitat dels serveis municipals essencials. L'Ajuntament de Sant Cugat rebrà gairebé 270.000 euros i l'EMD de Valldoreix més de 30.000. L'aportació s'articula a través del Programa Específic d'Autonomia Local 4.0, una eina de suport econòmic que reforça l'autonomia i la capacitat financera dels governs locals perquè puguin donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes marcades en l'actual context econòmic internacional, també per les conseqüències derivades de la situació bèl·lica a l'Orient Pròxim.
14: La informació local des de primera hora.
12: Els infants i joves de Sant Cugat han escollit millorar els espais de joc de la ciutat com a prioritat en la segona edició dels pressupostos participatius per a infants i joves. Les propostes més votades han estat la millora dels parcs infantils, amb la incorporació de llits elàstics i la instal·lació de fonts d'aigua en carrers i espais de jocs. Aquestes dues iniciatives, que es finançaran en part dels 140.000 euros destinats al procés, es concretaran ara conjuntament amb el Consell d'Infants i el Consell de Joves amb l'objectiu de redactar els projectes i executar-los el més aviat possible. I més temes, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat el conte infantil L'Anna i l'increïble, meravellós i màgic tren del temps, editat amb motiu de la Diada de Sant Jordi, amb l'objectiu de posar en valor el paper històric i transformador de les dones dins la companyia i reivindicar la seva presència en sectors tradicionalment masculinitzats com el ferroviari. L'obra, escrita per Marina Martori Rubio i il·lustrada per Helena Feliu Escolar, parteix de la conversa entre una àvia i la seva neta i ofereix un recorregut per diferents perfils femenins de ferrocarrils al llarg de la història, com ara una cap d'estació, una interventora, una astrònoma, una cap de manteniment i una directora. Aquest conte es pot descarregar des de la web de Ferrocarrils o a l'enllaç que trobareu a la notícia de www.cugat.cat. I obrim ara la plana esportiva.

0: Fem un repàs dels resultats més destacats del cap de setmana. Comencem per futbol sala, perquè el primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes en la classificació a un punt del descens. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I en futbol 11, un gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sanco masculí i ha fet que el maig acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de primera catalana. Els de Joel Bravo encadenen 4 jornades sense perdre i la propera jornada visiten el camp del Terlenca, conjunt que s'està jugant la permanència a la categoria. I el primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte 0-2 contra el Telecable Hoquei Club en l'última jornada de l'Hoquei Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat, el conjunt vermell i negre finalitza la temporada en novena posició amb 32 punts. Aquesta darrera jornada també ha significat l'última de la capitana Laia Paredes, que deixa el club després de 8 temporades. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter, a Instagram, on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Media.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil.
3: La motivació és ajudar i ajudar els nens i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta enfermedad.
0: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. Per fer-ho, ha activat una campanya de donacions vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu i també ha impulsat la venda d'una samarreta solidària amb el 100% dels beneficis destinats a la causa. Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i sobretot de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat 100. Sense plaça. La radiografia completa la trobareu a Cugat Media. I fem un cop d'ull al que ha donat de si la jornada esportiva d'aquest cap de setmana. El primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge contra l'Espanyol per 2-3 en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis de les blanquiblaves ha causat aquesta derrota santcugatenca, que la situa en novena posició, a un punt del descens. I més resultats: empat 1-1 del Sant Cugat de futbol 11 masculí contra l'Escó, un partit que s'ha decidit a l'últim minut amb un gol dels visitants que fan que els santcugatencs se situïn entre tercera posició de primera catalana. I el primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat ha caigut derrotat 0-2 contra el Telecable Hoquei Club en l'última jornada de l'Hoquei Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat, el conjunt vermell i negre finalitza en novena posició amb 32 punts. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Els activistes continuen a la presó, on mantenen des de dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez,

0: Apareixerà dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 4 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, la línia R4 de Rodalies torna a fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. L'R3 recupera també els trens entre Ripoll i Ribes de Freser, mentre que al sud, l'R15 torna al tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Aquest dilluns comencen també unes obres a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana de Picamoixons, que duraran 2 mesos. La plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Dels esports, el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que podria acabar la jornada amb 3 punts de marge sobre el descens. La victòria blanca fa que el Barça pugui ser campió diumenge al Clàssic. I el Barça jugarà una nova final de la Champions femenina, la 6ª consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 amb els gols de Salma Parayuelo, Eva Pajor i Alexia, que va signar un doblet. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. I en cultura, El Último de la Fila fa vibrar l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 2 concerts previstos a la ciutat. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts 30 anys després de la dissolució del grup icònic amb un repàs nostàlgic dels seus èxits. El segon concert serà aquest dijous. Passen ara 3 minuts de les 7 del matí i és moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la setmana avui dilluns amb un accident de fa una estona des de primera hora a la Ronda Litoral en sentit sud, que deixa menys d'un quilòmetre d'afectacions i un carril tallat. Per altra banda, però, tenim una avaria a la C58, en aquest cas, a la sortida de Barcelona en direcció Sabadell, que també talla un altre carril de circulació i en aquest cas provoca més d'un quilòmetre de retencions. Per altra banda, també ja comptem amb les cues habituals, sobretot en tot el nus de la Trinitat, que deixa retencions de retruc a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral fins a Penitents i fins a concretament la zona de la platja de la Barceloneta. El Llobregat també és una entrada on ara mateix tenim circulació densa, però intermitent, a la B23, al tram del Papiol, però també a la A2 des de Sant Vicenç dels Horts, en direcció Barcelona. Per últim, pel que fa al Vallès, congestió habitual a la C59 a Caldes de Montbui, també a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud o retencions cap a Barcelona per la C58 des de Sant Quirze. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I la previsió del temps és cosa del Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Comença una setmana que, de moment, no ens ha de portar les calors dels últims dies. Per tant, ja aquest mateix matí, l'ambient fresquet i amb alguns núvols que a hores d'ara van deixant alguna pluja esporàdica, sobretot a les comarques del Pirineu Lleidatà, també alguna gotellada que es mou a cavall de les comarques de Girona i Barcelona, però podem dir que al llarg d'aquest matí gran part d'aquests núvols es desfaran i fins i tot veurem el sol, serà una mica més present quan més cap a la costa. Ara bé, compte perquè aquesta tarda el temps canviarà radicalment, sobretot al prelitoral, la Catalunya central, les comarques de Lleida i les del Pirineu, també les de l'Ebre. Ruixats, tempestes calamarsades seran fortes en molts casos, sobretot a l'Ebre i a les muntanyes del prelitoral. I de moment, fins molt entrat al vespre, no arribaran aquests ruixats arran de mar. Temperatura mantinguda. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Israel allargarà 2 dies la detenció dels 2 integrants de la flotilla retinguts. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila, de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. A més, el Ministeri Públic de Tel Aviv no ha presentat càrrecs formals contra ells, però els allarga la detenció acusant-los d'assistència a l'enemic en temps de guerra i prestació de serveis o organització terrorista, entre d'altres. Els advocats dels 2 activistes han denunciat en la declaració de les últimes hores greus abusos físics als seus representants que podrien constituir tortura amb pallisses i aïllament. Abu Keshek i Ávila continuen empresonats al nord de Gaza i mantenen la vaga de fam que van iniciar dissabte. Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés de Diputats per explicar la situació de la Global Sumut Flotilla. Mentrestant, continua el frec a frec entre els Estats Units i l'Iran per buscar una sortida diplomàtica a la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà, Donald Trump, ha acceptat finalment analitzar la darrera proposta que Teheran li ha fet arribar en les últimes hores, malgrat que, d'entrada, l'havia rebutjat frontalment. Entre els punts clau, l'Iran exigeix garanties de no agressió militar, l'aixecament del bloqueig dels ports i vaixells iranians i un nou mecanisme per regular el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. L'Eurogrup té previst analitzar la situació a l'Orient Mitjà en la reunió d'aquest dilluns a Brussel·les. En la trobada, Espanya defensarà aplicar impostos als beneficis extraordinaris que han obtingut les empreses energètiques arran del conflicte. Sigui com sigui, els impostos són majoritàriament polítiques nacionals i les institucions comunitàries hi tindrien una competència limitada. També s'aprofitarà l'ocasió per parlar per primera vegada del paquet de mesures proposat per la Comissió Europea. Entre altres mesures, inclou un increment de la coordinació entre estats membres a l'hora d'omplir les reserves de gas. Novetats a partir d'avui a la xarxa de Rodalies, que encara la darrera setmana de gratuïtat del servei amb la reobertura d'alguns trams fins ara tancats per obres. És el cas de l'R4, que torna a fer el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Aquest dilluns també circulen de nou els trens a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Pel que fa a l'R15, al sud de Catalunya, es recupera el recorregut entre Reus i Móra la Nova, tot i que encara està tallat el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, avui arrenquen unes noves obres a la infraestructura que afecten l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons. Els treballs duraran 2 mesos i, mentrestant, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Durant aquest període, els trens de l'R13 circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. I l'operació tornada de trànsit d'aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb 2 morts a les carreteres catalanes. Dijous a la nit, un turisme va atropellar mortalment un vianant a l'A2 a Bell-lloc d'Urgell i dissabte al matí un motorista va perdre la vida en una col·lisió frontal contra un turisme al Brull, a Osona. Durant aquest diumenge també s'han registrat retencions per la tornada a l'àrea metropolitana de 280.000 vehicles. Les complicacions, sobretot, s'han centrat a l'AP7 tant al nord com al sud de Barcelona, a l'A2 a l'Anoia, a la C65 a la Costa Brava i a la C32 al Maresme. La plantilla de Girona Més Neta ha començat aquesta mitjanit una vaga indefinida per reivindicar millores en el seu contracte laboral. Tot i els recents avenços, els treballadors apunten que les negociacions es troben en un cul de sac. Els treballadors asseguren que l'empresa no compleix amb el conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament que fins ara no ha participat directament en les negociacions. Més detalls en aquesta crònica de Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
4: La plantilla de Girona Més Neta comença aquest dilluns un període de vaga indefinit. En no veure avenços en la negociació de les millores dels seus contractes laborals, demanen més rutes de recollida de deixalles, un augment del personal fix, increments de salari lligats als de l'IPC i que deixi de ser obligatori prestar serveis en dies festius. Els treballadors reclamaven que l'Ajuntament de Girona s'incorporés a les negociacions. Aquest els va donar l'opció que el Col·legi d'Advocacia fes el paper de mediador amb l'empresa, una mesura que no van acceptar fins la setmana passada. on després d'una reunió amb l'alcalde Lluc Salelles van acceptar la mediació per intentar desencallar les negociacions del nou conveni i evitar la vaga. Els treballadors alerten, però, que les converses es troben en un cul de sac i que la vaga continua en peu. La plantilla de Girona Més Neta demana que s'incorpori un tècnic municipal a les converses amb l'empresa privada, ja que encara que l'equip de govern no pugui intervenir directament en les converses, consideren que sí que poden fer modificacions al contracte i reorganitzar serveis. Des de l'Ajuntament preocupa que la vaga afecti a Girona Temps de Flors, que arrenca aquest dissabte.
0: Protesta contra la planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió, a la Noguera. Un centenar de persones han respost a la convocatòria de la plataforma Pobles Vius per reclamar als ajuntaments que no concedeixin els permisos d'obres. L'acció s'ha fet aquest diumenge a Pedrís, a Bellcaire d'Urgell. Els manifestants han tallat la carretera C53 al quilòmetre 140 entre Bellcaire i Balaguer. La plataforma denuncia l'impacte ambiental i territorial i assegura que la iniciativa no genera consens al territori. La majoria de veïns al voltant de la futura planta no han signat el conveni per a l'ampliació del camí que connectaria amb la carretera i el gasoducte.
5: I els veïns afectats doncs no estan disposats tampoc ni tan sols a que s'eixampli el camí, no? Pensem que és un moment d'apretar, és un moment de mobilitzar-nos i de demostrar que el territori no vol aquesta infraestructura i que no genera consens, no? Que això està sobredimensionat, que això no resol cap problema i que crearà nous problemes, no?
0: Un menor d'edat ha estat detingut aquest diumenge a Barcelona en relació amb la mort d'un home apunyalat al barri del Raval. Els fets van passar al voltant de la mitjanit de dissabte al carrer de la Cera. Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís per una persona ferida greu per arma blanca. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari on va morir posteriorment. Poc després, es va detenir el menor que hauria estat l'autor de l'apunyalament. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I Esplugues de Llobregat, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una dona dissabte al matí a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles. A més, a les 6 d'aquesta tarda hi ha convocada una concentració davant el consistori per condemnar aquesta mort violenta. La dona va ser apunyalada cap a les 11 del matí per un home que va ser detingut posteriorment. Els Mossos descarten que sigui un crim masclista i investiguen si hi havia relació entre el detingut i la víctima. I encara en l'àmbit dels successos, una dona ha mort en l'incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Es tracta d'una dona de 57 anys que vivia al primer pis d'un edifici al carrer Bonaire. L'incendi va ser de matinada i va afectar el mobiliari del menjador. Els sanitaris van atendre la víctima, però no li van poder salvar la vida. En l'incendi també hi va morir un gos. L'estructura de l'immoble no va resultar afectada. Dos minuts per arribar a un quart de vuit del matí, preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. En té més detalls l'Ester Minguell.
6: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
7: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes. Perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
8: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar vis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
6: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
0: Una de les zones més afectades per aquest conflicte és el Ripollès, que afronta amb preocupació el seu futur i temen que afecti la planificació del proper curs, especialment tenint en compte que a la comarca hi ha 4 cases de colònies i això podria tenir un fort impacte econòmic sobre el territori. Ens n'informa la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
9: Al Ripollès, on només hi ha unes 4 instal·lacions d'aquest tipus, l'impacte podria ser especialment notable. És el cas de la Torre del Coll, que dona feina a una trentena de persones.
10: Nosaltres no som la Garrotxa, que hi ha 30 cases de colònies, però al Ripollès n'hi ha 3 o 4. Una és la nostra, que és la Casa Colònies Torre del Coll, que pertany a Bastiments Aventura, i que darrere aquesta casa hi pengen 28 persones. Què vol dir això? Que de moment l'any que ve no tenim cap reserva o gairebé cap reserva.
9: Des de la Casa de Colònies de la Torre del Coll reclamen una escolta activa, tal com passa amb altres professionals, perquè adverteixen que aquest conflicte podria tenir repercussions greus en el teixit econòmic de la comarca.
10: No se'ns ha escoltat mai, mai, com a autònoms, com a petites empreses. Espero que algun dia o altre doncs, ens escolti com es fa als metges, com es fa als mestres, com es fa als bombers.
9: Malgrat la incertesa d'aquesta situació, Navarro confia que els docents i el govern arribin a un acord que permeti desencallar aquest conflicte el més aviat possible.
0: I a Mataró, a partir d'avui, els alumnes del cicle d'infantil de l'escola Rocafonda faran classes a l'edifici de primària del mateix recinte, després que la matinada de dimecres a dijous va caure una part de la teulada i va obligar a tancar l'edifici. Des de llavors s'ha estat treballant per habilitar les noves aules i també ha calgut modificar les activitats, la programació i la metodologia de les properes setmanes per adaptar-la a les noves circumstàncies. Les famílies continuen en xoc per les greus conseqüències que hauria pogut tenir els fets, tal com explica Jordi Esquerra, membre de l'AFA de l'escola.
11: On hi ha hagut el despreniment és un lloc de pas constant tant per les famílies a l'hora d'entrada i sortida de l'escola com dels infants en el seu dia a dia. No? Llavors, bueno, clar, el fet de veure que és només fruit de la casualitat, que en canvi de passar en horari escolar és passat a la matinada, però que, clar, si hagués passat en un altre moment ens podria haver enganxat a qualsevol de nosaltres.
0: A partir d'aquest mes de maig, els centres d'atenció primària podran prescriure programes d'activitat física adaptats als pacients que seran derivats a un equipament esportiu de la seva zona. La mesura vol reduir el consum innecessari de medicaments i reforçar la prevenció de malalties. La iniciativa, però, obre molts interrogants sobre com s'organitzarà aquesta prescripció esportiva i també pel que fa als recursos amb què comptaran els municipis. Un dels pobles en què es durà a terme la prova pilot és Palafrugell, al Baix Empordà. El director del seu centre d'atenció primària, Joan Bonet, dona detalls sobre com funcionarà tot plegat.
12: El pacient primer ve aquí a l'àrea bàsica, ve a la consulta del metge, de l'infermera o qualsevol professional assistencial. Si té aquells criteris que ens marquen, doncs es podrà derivar i es derivarà a la piscina municipal o a l'àrea d'esports i ells faran donaran l'activitat que creguin més recomanable per aquell pacient.
0: El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, aquelles que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels seus progenitors. Només ho poden fer els nascuts a casa. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments ja han aprovat, de fet, mocions impulsades per la Federació de Municipis. És una informació de la Carina Bellbé.
13: Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema DICIREC, el Registre Civil Digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però, per contra, impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Mora d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
14: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats,
13: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
0: I l'alberg del municipi de Serós, el Segrià, obre portes avui dilluns per donar servei d'allotjament als treballadors de la campanya agrària. Si bé l'any passat el dispositiu va funcionar els mesos de maig i setembre, enguany ho farà de manera ininterrompuda des d'ara i fins a finals del mes de setembre. L'equipament disposa de 40 places distribuïdes en dos mòduls totalment equipats i la derivació d'usuaris la farà l'Oficina Única d'Atenció a les Persones Temporeres de l'Ajuntament de Lleida. I avui també us expliquem que un exemplar de dofí llistat va aparèixer mort ahir a la platja de Ponent de Mataró, al Maresme. Els agents rurals van rebre l'avís i el van treure d'entre les roques. L'animal està en bon estat i està previst que el CRAM, la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marítims, li faci una necròpsia. De fet, el mes de març ja es va trobar un dofí varat nedant amb problemes a la mateixa platja. Lucía Garrido és cap de l'àrea de clínica i rescat del CRAM.
15: Se trata de un delfín listado, que es muy poco habitual que verlo cerca de costa. Generalmente si se acercan dando a costa son animales con problemas porque viven en mar abierto y con grandes grupos. Entonces, al tratarse de un individuo solo y aislado, lo normal es que se trate de un animal enfermo, lo cual nos dará los resultados la necropsia. Es lo que se denomina un M1, que es un animal muy fresco, que es muy, muy, muy interesante hacer las necropsias de estos individuos porque arroja muchísima información sobre la especie y sobre las patologías que sufren estos animales.
0: Nou minuts per arribar a dos quarts de vuit del matí. El Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanquiblau que encadena la 17a jornada sense sumar els 3 punts. Després d'una primera part sense gols, un doblet de Vinícius va sentenciar a la represa. El triomf manté els blancs a 11 punts del Barça abans que visitin el Camp Nou i només un triomf en el Clàssic impediria que els blaugranes es proclamin campions. D'altra banda, la desfeta fa que l'Espanyol pugui acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. Omar diu que el vestidor ja mira cap al decisiu duel contra el Sevilla.
16: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene, como he dicho antes a los compañeros, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no las palabras ya no valen para nada, tocan hechos.
0: I pel que fa a la Champions femenina, el Barça jugarà una nova final, la 6a consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 al Camp Nou. Les golejadores van ser Salma Parayuelo, Eva Pajor i Alexia, que va signar un doblet. La de Mollet eleva fins als 232 gols la seva marca i iguala a César com a segona màxima golejadora amb la samarreta blaugrana, només superada per Leo Messi. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. Patrick Guijarro i el tècnic Pere Romeu analitzen la classificació.
17: Se dice pronto, parece fácil y no lo es, la verdad que es increíble. A donde lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho, en el Spotify Camp Nou con nuestra gente, que ha sido espectacular toda la gente que ha venido. I otro momento especial y único.
18: Crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final. Serà una final super apassionant contra un grandíssim Olympique de Lyon. Haurem de fer les coses molt, molt bé per estar a l'alçada de la final, que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocionant.
0: La Unió Esportiva Sant Andreu ha celebrat amb una rua l'ascens a la Primera Federació. L'equip quadribarrà va recórrer els carrers del barri des del Narcís Sala fins a la plaça Orfila, acompanyat per centenars d'aficionats que van voler homenatjar el campió de la Segona Federació. Un cop a la seu del districte, els jugadors van dirigir-se als seus seguidors amb parlaments i càntics des del balcó de la seu del districte. I el Reus intentarà acompanyar el Sant Andreu a la tercera categoria estatal. Els del Baix Camp s'han classificat per a la fase d'ascens després de guanyar per la mínima al Terrassa amb un gol de Ramon Folch al minut 76. L'acompanyaran al play-off l'Atlètic Balears, el Poblense i l'Alcoià. Demà, a la una, se celebrarà el sorteig de la primera eliminatòria. Anys després de la seva dissolució, El Último de la Fila ha tornat a sonar en directe a Barcelona. La banda barcelonina ha reformat o ha retornat a la joventut els 56.000 seguidors que han abarrotat l'Estadi Olímpic Lluís Companys sota una pluja intermitent que no ha aconseguit aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han delectat el públic amb grans clàssics del seu repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibalicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de L'Último de la Fila, després del debut a Fuengirola el 25 d'abril. Barcelona tornarà a vibrar amb El Último de la Fila aquest dijous.

0: El Gargar Festival de Murals i d'Art Rural ha tornat a transformar el petit municipi de Penelles a la Noguera en un autèntic museu a l'aire lliure. Una desena d'artistes han deixat la seva empremta aquest cap de setmana a murs i façanes i sumen ja 163 murals. El festival no només celebra l'art urbà, sinó que també reivindica el món rural com a espai viu d'expressió cultural. És una informació de Lleida Televisió.
1: La importància de la figura femenina al camp, tenir cura del medi ambient i els animals, conscienciar a través de l'art. Això és el que han fet una desena d'artistes aquest cap de setmana a Penelles, al Gargar, el que és un dels certaments més importants del sector.
2: La veritat no ho sé, el que fa especial, però t'ho prometo que un cop aquí et fan sentir molt bé. La gent del poble s'implica molt, et venen a parlar.
3: Que sea muy pequeño lo hace también muy íntimo. Hace rato vino una persona que dijo, este pueblo es muy pequeño, pero parece que es callejón, es sin salida, porque cada vez que doblas una cuadra te encuentras a alguien más o un mural.
4: Lo que se dio un Hall of Fame, ¿no? Está aquí entre varios artistas y así sigue pasando esta semana.
5: Crea un ambiente muy, muy bonito de comunión entre el público y los mateixos artistas y, aparte, claro, ha servido para... com per potenciar el muralisme.
6: A mi m'ha impressionat molt la motivació que hi ha de tot el poble. Vull dir, jo crec que això és el que el fa més especial. Jo ara, en teoria, ja havia acabat i m'he emocionat a fer un altre personatge.
1: L'organització fa un molt bon balanç d'aquesta edició. El Gargar ja en suma 11 i any rere any la motivació creix. El poble de Penelles en total ja té 163 murals.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69 4913539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Ràdio Sant Cugat.
0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rum a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Els activistes continuen a la presó on mantenen des de dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 4 de maig. A partir d'avui, la línia R4 de Rodalies torna a fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. L'R3 recupera també els trens entre Ripoll i Ribes de Freser, mentre que al sud, l'R15 torna al tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Aquest dilluns comencen també unes obres a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana de Picamoixons, que duraran 2 mesos. La plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Dels esports, el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanquiblau, que podria acabar la jornada amb 3 punts de marge sobre el descens. La victòria blanca fa que el Barça pugui ser campió diumenge al Clàssic. Pel que fa al Barça femení, jugarà una nova final de la Champions, la 6ª consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 amb els gols de Salma Parayuelo, Eva Payor i Alexia, que va signar un doblet. La final contra l'Olympique de Lyon es disputarà el 23 de maig a Oslo. I en cultura, El Último de la Fila fa vibrar l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 2 concerts previstos a la ciutat. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts 30 anys després de la dissolució del grup icònic amb un repàs nostàlgic dels seus èxits. El segon concert serà aquest dijous. Passen 8:03, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la setmana amb una avaria a la C58 a la sortida de Barcelona en direcció Sabadell, que talla un carril de circulació i provoca a hores d'ara 1 quilòmetre de cua. Per altra banda, ja comptem amb les retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, amb cues de retruc també a la Ronda de Dalt, fins a Penitents. Al Llobregat ja tenim circulació densa a la B23 des del Papiol i a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca. I pel que fa al temps, comença una setmana que de moment no portarà les altes temperatures i la calor dels últims dies. Aquest mateix matí l'ambient és ja fresc i cau alguna pluja esporàdica, principalment a les comarques del Pirineu Lleidatà i entre les comarques de Girona i Barcelona. Al llarg d'aquest matí, gran part dels núvols es desfaran i fins i tot veurem el sol més present quan més a prop de la costa. I atenció, perquè el temps canviarà radicalment aquesta tarda. S'esperen ruixats i tempestes al prelitoral, a la Catalunya central, a les comarques de Lleida i també de l'Ebre. De moment, fins molt entrat al vespre, els ruixats no arribaran arran de mar.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem suar en titulars. Israel allargarà 2 dies la detenció dels 2 integrants de la flotilla retinguts. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. A més, el Ministeri Públic de Tel Aviv no ha presentat càrrecs formals contra ells, però els allarga la detenció acusant-los d'assistència a l'enemic en temps de guerra i prestació de serveis a organització terrorista, entre d'altres. Els advocats dels 2 activistes han denunciat en la declaració de les últimes hores greus abusos físics als seus representats que podrien constituir tortura amb pallisses i aïllament. Abu Keshek i Ávila continuen empresonats al nord de Gaza i mantenen la vaga de fam que van iniciar dissabte. Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés per explicar la situació de la Global Sumud Flotilla. Mentrestant, continua el frec a frec entre els Estats Units i l'Iran per buscar una sortida diplomàtica a la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà, Donald Trump, ha acceptat finalment analitzar la darrera proposta que Teheran li ha fet arribar en les últimes hores, malgrat que, d'entrada, l'havia rebutjat frontalment. Entre els punts clau, l'Iran exigeix garanties de no agressió militar, l'aixecament del bloqueig dels ports i vaixells iranians i un nou mecanisme per regular el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Mentrestant, l'Eurogrup té previst analitzar la situació a l'Orient Mitjà justament en la reunió d'aquest dilluns a Brussel·les. En la trobada, Espanya defensarà aplicar impostos als beneficis extraordinaris que han obtingut les empreses energètiques arran d'aquest conflicte. Sigui com sigui, els impostos són majoritàriament polítiques nacionals i les institucions comunitàries hi tindrien una competència limitada. També s'aprofitarà l'ocasió per parlar per primera vegada del paquet de mesures proposat per la Comissió Europea. Entre altres mesures inclou un increment de la coordinació entre estats membres a l'hora d'omplir les reserves de gas. I de nou a casa nostra, novetats a partir d'avui a la xarxa de Rodalies, que encara la darrera setmana de gratuïtat del servei amb la reobertura d'alguns trams fins ara tancats per obres. És el cas de l'R4, que torna a fer el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Aquest dilluns també circulen de nou els trens a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Pel que fa a l'R15, al sud de Catalunya, es recupera el recorregut entre Reus i Móra la Nova, tot i que encara està tallat el tram entre Móra la Nova i Riba-Roja d'Ebre. En canvi, avui arrenquen unes noves obres a la infraestructura que afecten l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons. Els treballs duraran 2 mesos i, mentrestant, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Durant aquest període, els trens de l'R13 circularan desviats per Reus fent el mateix recorregut que la línia R14. I l'operació especial de trànsit d'aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb 2 morts a les carreteres catalanes. Dijous a la nit, un turisme va atropellar mortalment una vianant a l'A2 a Bell-lloc d'Urgell i dissabte al matí un motorista va perdre la vida en una col·lisió frontal contra un turisme al Brull, a Osona. Durant aquest diumenge també s'han registrat retencions per la tornada a l'àrea metropolitana de 280.000 vehicles. Les complicacions, sobretot, s'han centrat a la P7, tant al nord com al sud de Barcelona, a l'A2, a l'Anoia, a la C65, a la Costa Brava, i a la C32, al Maresme. La plantilla de Girona Més Neta ha començat aquesta mitjanit una vaga indefinida per reivindicar millores en el seu contracte laboral. Tot i els recents avenços, els treballadors apunten que les negociacions es troben en un cul de sac i asseguren que l'empresa no compleix amb el conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament que fins ara no ha participat directament en les negociacions. Més detalls en aquesta crònica de Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
2: La plantilla de Girona Més Neta comença aquest dilluns un període de vaga indefinit en no veure avenços en la negociació de les millores dels seus contractes laborals. Demanen més rutes de recollida de deixalles, un augment del personal fix, increments de salari lligats als de l'IPC i que deixi de ser obligatori prestar serveis en dies festius. Els treballadors reclamaven que l'Ajuntament de Girona s'incorporés a les negociacions. Aquest els va donar l'opció que el Col·legi d'Advocacia fes el paper de mediador amb l'empresa, una mesura que no van acceptar fins la setmana passada, on després d'una reunió amb l'alcalde Lluc Salelles van acceptar la mediació per intentar desencallar les negociacions del nou conveni i evitar la vaga. Els treballadors alerten, però, que les converses es troben en un cul de sac i que la vaga continua en peu. La plantilla de Girona Més Neta demana que s'incorpori un tècnic municipal a les converses amb l'empresa privada, ja que encara que l'equip de govern no pugui intervenir directament en les converses, consideren que sí que poden fer modificacions al contracte i reorganitzar serveis. Des de l'Ajuntament preocupa que la vaga afecti a Girona Temps de Flors, que arrenca aquest dissabte.
1: I més protestes encara, aquesta vegada contra la planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió, la Noguera. Un centenar de persones han respost a la convocatòria de la plataforma Pobles Vius per reclamar als ajuntaments que no concedeixin els permisos d'obres. L'acció s'ha fet aquest diumenge a Pedrís, a Bellcaire d'Urgell. Els manifestants han tallat la carretera C53 al quilòmetre 140 entre Bellcaire i Balaguer. La plataforma denuncia l'impacte ambiental i territorial i assegura que la iniciativa no genera consens al territori. La majoria de veïns al voltant de la futura planta no han signat el conveni per a l'ampliació del camí que connectaria amb la carretera i el gasoducte. Ho explica un dels seus portaveus, en Gerard Batalla.
3: I els veïns afectats doncs, no estan disposats tampoc ni tan sols a que ja s'eixampli el camí. No? Pensem que és un moment d'apretar, és un moment de mobilitzar-nos i de demostrar que el territori no vol aquesta infraestructura i que no genera consens, no? Que això està sobredimensionat, que això no resol cap problema i que crearà nous problemes. No?
1: Un menor d'edat ha estat detingut aquest diumenge a Barcelona en relació amb la mort d'un home apunyalat al barri del Raval. Els fets van passar al voltant de la mitjanit de dissabte al carrer de la Cera. Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís per una persona ferida greu per arma blanca. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari on va morir posteriorment. Poc després es va detenir el menor que hauria estat l'autor de l'apunyalament. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I a Esplugues de Llobregat, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una dona dissabte al matí a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles. A més, a les 6 d'aquesta tarda s'ha convocat una concentració davant del consistori per condemnar aquesta mort violenta. La dona va ser apunyalada cap a les 11 del matí per un home que va ser detingut posteriorment. Els Mossos descarten per ara que sigui un crim masclista i investiguen si hi havia relació entre el detingut i la víctima. Arribarem a 7:45 explicant-vos que hi ha preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per l'acord del govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. En té més detalls l'Esther Minguell.
4: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
5: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes. Perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
6: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar a vis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
4: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
1: Les cases de colònies, lògicament, també es mostren molt preocupades per aquest conflicte. La temporada comença al voltant de l'1 de març i esperen que se solucioni el conflicte entre docents i educació i que no hagin de suspendre l'activitat. A Osona, més de 5.000 llocs de treball directes se'n poden veure afectats sense comptabilitzar els indirectes que ajuden a mantenir el funcionament d'aquests establiments. Ens n'amplia els detalls la Núria Parera, del Nou TV.
7: Es perdran uns 5.000 llocs de treball. Aquesta és la xifra que s'estima en el conjunt de Catalunya si les protestes dels docents per deixar de fer colònies i sortides d'un sol dia a partir del curs vinent tiren endavant. Les reaccions del sector no s'han fet esperar.
8: Està clar que ho entomem amb preocupació. Al final, no ens hem d'enganyar, el 50% més o menys de l'ocupació de les cases de colònies d'arreu de Catalunya està directament vinculada amb colònies i sortides d'un dia escolar. Per tant, estem parlant d'una afectació de pràcticament la meitat de les estades que rebem, dels grups de nens i nenes que rebem.
9: El que ja és més difícil d'entendre és que entre iguals, si ens constem iguals com agents educatius en què busquem el benefici dels nens, que ens fem la travet un dels altres plantejant un boicot. I si aquest boicot va dirigit pels sindicats encara sap més greu, perquè nosaltres també tenim uns sindicats, no?
7: Hi ha cases de colònies que encara no tenen cap reserva per al curs que ve, quan habitualment per aquestes dates ja tenien l'any tancat. D'altres, tot i tenir-ne, poden quedar en paper mullat.
1: A partir d'aquest mes de maig, els centres d'atenció primària podran prescriure programes d'activitat física adaptats als pacients que seran derivats a un equipament esportiu de la seva zona. La mesura vol reduir el consum innecessari de medicaments i reforçar la prevenció de malalties. La iniciativa, però, obre molts interrogants sobre com s'organitzarà aquesta prescripció esportiva i també pel que fa als recursos amb què comptaran els municipis. Un dels pobles en què es durà a terme la prova pilot és Palafrugell, al Baix Empordà. El director del seu centre d'atenció primària, Joan Bonet, dona detalls sobre com funcionarà tot plegat.
10: El pacient primer ve aquí a l'àrea bàsica, ve a la consulta del metge, de la infermera o qualsevol professional assistencial. Si té aquells criteris que ens marquen, doncs es podrà derivar i es derivarà a la piscina municipal o a l'àrea d'esports i ells faran donaran l'activitat que creguin més recomanable per aquell pacient.
1: El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, aquells que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels seus progenitors. Només ho poden fer els nascuts a casa. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments ja han aprovat mocions impulsades per la Federació de Municipis. És una informació que ens amplia ara la Carina Bellvé.
11: Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema DICIREC, el registre civil digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però per contra impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Móra d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
12: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats...
11: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
1: L'alberg del municipi de Serós, al Segrià, obre portes avui dilluns per donar servei d'allotjament als treballadors de la campanya agrària. Si bé l'any passat el dispositiu va funcionar els mesos de maig i setembre, enguany ho farà de manera ininterrompuda des d'ara i fins a finals del mes de setembre. L'equipament disposa de 40 places distribuïdes en dos mòduls totalment equipats i la derivació d'usuaris la farà l'Oficina Única d'Atenció a les Persones Temporeres de l'Ajuntament de Lleida. I marxem ara cap a Mataró perquè un exemplar de dofí llistat, ara ho dic bé, va aparèixer mort ahir a la platja de Ponent. Justament això, com us dèiem, al Maresme. Els agents rurals van rebre l'avís i el van treure d'entre les roques. Està previst que el CRAM, la Fundació per la Conservació i la Recuperació d'Animals Marítims, li faci una necròpsia. De fet, el mes de març ja es va trobar un dofí varat, nedant amb problemes a la mateixa platja. Lucía Garrido és cap de l'àrea de clínica i rescat del CRAM.
13: Se trata de un delfín listado, que es muy poco habitual que verlo cerca de costa. Generalmente, si se acercan dando a costa, son animales con problemas porque viven en mar abierto y con grandes grupos. Entonces, al tratarse de un individuo solo y aislado, lo normal es que se trate de un animal enfermo, lo cual nos dará los resultados, la necropsia. Es lo que se denomina un M1, que es un animal muy fresco, que es muy, muy, muy interesante hacer las necropsias de estos individuos porque arroja muchísima información sobre la especie y sobre las patologías que sufren estos animales.
1: El Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que encadena la 17a jornada sense sumar els 3 punts. Un doblet de Vinícius va sentenciar el partit a la segona part. El triomf manté els blancs a 11 punts del Barça abans que visitin el Camp Nou, i només un triomf en el Clàssic impediria que els blaugranes es proclamin campions. D'altra banda, la desfeta fa que l'Espanyol pugui acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. Omar diu que el vestidor ja mira cap al decisiu duel contra el Sevilla.
14: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene. Como he dicho antes a los compañeros, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no las palabras ya no valen para nada, tocan hechos.
1: Pel que fa al Barça femení, jugarà una nova final de la Champions, la 6a consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 al Camp Nou. Les golejadores van ser Salma Parayuelo, Eva Payor i Alexia, que va signar un doblet. La de Mollet eleva fins als 232 gols la seva marca i iguala a César com a segona màxima golejadora amb la samarreta blaugrana, només superada per Leo Messi. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. Patrick Guijarro i el tècnic Pere Romeu analitzen la classificació.
15: Se dice pronto, parece fácil y no lo es, la verdad que es increíble, más a donde lo hemos hecho, como lo hemos hecho, en el Spotify Camp Nou con nuestra gente, que ha sido espectacular toda la gente que ha venido, y otro momento especial y único.
16: Crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final. Serà una final super apassionant contra un grandíssim Olímpic de Lyon. Haurem de fer les coses molt, molt bé per estar a l'alçada de la final, que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocional.
1: La Unió Esportiva Sant Andreu ha celebrat amb una rua l'ascens a la Primera Federació. L'equip quadribarrat va recórrer els carrers del barri des del Narcís Sala fins a la plaça Orfila, acompanyat per centenars d'aficionats que van voler homenatjar el campió de la Segona Federació. Un cop a la seu del districte, els jugadors van dirigir-se als seus seguidors amb parlaments i càntics des del balcó. El Reus intentarà acompanyar el Sant Andreu a la tercera categoria estatal. Els del Baix Camp s'han classificat per a la fase d'ascens després de guanyar per la mínima el Terrassa amb un gol de Ramon Folk al minut 76. L'acompanyaran al play-off l'Atlètic Balears, el Poblense i l'Alcoià. Avui, a la 1 del migdia, se celebrarà el sorteig de la primera eliminatòria. L'Uni Girona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet amb una victòria còmoda sobre el Leganés. 89-63 a Fontejau, que desfeia l'empat del partit d'anada. Les gironines van anar per feina i amb un 30-18 al primer quart van obrir unes diferències que no van fer més que ampliar-se durant el duel. Koulibaly va liderar l'equip amb 21 punts i un 32 de valoració. El rival de Girona a semifinal serà el València, amb l'anada dijous al Roig Arena i la tornada diumenge a Fontejau. Enguany, les gironines han superat les valencianes les dues vegades que s'han enfrontat. Mariam Koulibaly agraïa el suport de Fontejau i diu que afronten les semifinals amb optimisme.
17: me da mucha fuerza para seguir, sobre todo el trabajo que hacer, y estoy muy contenta y orgulloso con afición, hay que seguir siempre, nosotras necesitamos ello para animar mucho. Cada partido es complicado, bueno, el cosas que no has funcionado hoy, seguimos trabajar eso para mejorar, cada partido es como final, hay que seguir hasta la Copa, hasta la campeona.
1: Anys després de la seva dissolució, El Último de la Fila ha tornat a sonar en directe a Barcelona. La banda barcelonina ha retornat a la joventut als 56.000 seguidors que han abarrotat l'Estadi Olímpic Lluís Companys sota una pluja intermitent que no ha aconseguit aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han delectat el públic amb grans clàssics del seu repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibalicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de L'Último de la Fila, després del debut a Fuengirola el 25 d'abril. Barcelona tornarà a vibrar amb El Último de la Fila aquest dijous vinent.

El Gargar Festival de Murals i d'Art Rural ha tornat a transformar el petit municipi de Penelles, a la Noguera, en un autèntic museu a l'aire lliure. Una desena d'artistes han deixat la seva empremta aquest cap de setmana a murs i façanes i sumen ja 163 murals. El festival no només celebra l'art urbà, sinó que també reivindica el món rural com a espai viu d'expressió cultural.

0: Hace rato vino una persona que dijo, este pueblo es muy, muy pequeño, pero parece que hay callejones, no sin salida, porque cada vez que doblas una cuadra te encuentras a alguien más o un mural.
1: Lo que se sintió un Hall of Fame, ¿no? Está aquí entre varios artistes i ja sigui passant aquesta setmana.
2: Crea un ambient molt, molt bonic de comunió entre el públic i els mateixos artistes i, a part, clar, ha servit per... com per potenciar el muralisme.
3: A mi m'ha impressionat molt la motivació que hi ha de tot el poble. Vull dir, jo crec que això és el que el fa més especial. Jo ara, en teoria, ja havia acabat i m'he emocionat a fer un altre personatge.
4: L'organització fa un molt bon balanç d'aquesta edició. El Gargar ja en suma 11 i any rere any la motivació creix. El poble de Penelles en total ja té 163 murals.
5: Falset s'ha convertit aquest cap de setmana en el gran aparador de vins de la DO Montsant i la DO Cu Priorat, on s'han fet unes 56.000 degustacions. En aquesta 31a edició de la Fira del Vi, la capital del Priorat ha comptat amb la participació d'una seixantena de cellers que han ofert els seus vins a prop de 30.000 visitants. Música i activitats culturals han complementat la fira que enguany, com a principal novetat, s'allarga fins avui. Fins avui dilluns, amb una jornada destinada als professionals del sector com distribuïdors, restauradors i sommeliers. La trobada reunirà o ha reunit, de fet, cellers de la DO Montsant i la DO Cu Priorat per facilitar contactes comercials i generar noves oportunitats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
6: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
7: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
8: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
9: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat de la jornada aquí al 91.5 de l'FM a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i sobretot de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu a Cugat Mèdia, a 3 www.cugat.cat.

0: www.radiomollet.cat. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil. No és la primera vegada que s'enfronta a aquest desafiament. L'any passat ja va completar el repte des de la vessant de Barcelona amb un total de 30 pujades. Enguany, però, trasllada el punt de sortida a Sant Cugat, fet que li permetrà reduir el nombre d'ascensos fins a 24. En total seran 48 trajectes, 24 pujades, 24 baixades. En una jornada que pot allargar-se fins a les 23 hores, amb l'objectiu de reduir el temps sobre la bicicleta a unes 17 hores. Sentim Ortega.
1: La motivació és ajudar, i ajudar els nens, i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
0: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. Per fer-ho, ha activat una campanya de donacions vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu i també ha impulsat la venda d'una samarreta solidària amb el 100% dels beneficis destinats a la causa.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous passat destinar 20 milions d'euros als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades de la demarcació per garantir la continuïtat, la qualitat i l'accessibilitat dels serveis municipals essencials. L'Ajuntament de Sant Cugat rebrà gairebé 270.000 euros i l'EMD de Valldoreix més de 30.000. L'aportació s'articula a través del Programa Específic d'Autonomia Local 4.0, una eina de suport econòmic que reforça l'autonomia i la capacitat financera dels governs locals perquè puguin donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes marcades en l'actual context econòmic internacional, també per les conseqüències derivades de la situació bèl·lica a l'Orient Pròxim.
2: La informació local des de primera hora.
0: Els infants i joves de Sant Cugat han escollit millorar els espais de joc de la ciutat com a prioritat en la segona edició dels pressupostos participatius per a infants i joves. Les propostes més votades han estat la millora dels parcs infantils, amb la incorporació de llits elàstics i la instal·lació de fonts d'aigua en carrers i espais de jocs. Aquestes dues iniciatives, que es finançaran en part dels 140.000 euros destinats al procés, es concretaran ara conjuntament amb el Consell d'Infants i el Consell de Joves amb l'objectiu de redactar els projectes i executar-los el més aviat possible. I més temes, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat el conte infantil L'Anna i l'increïble, meravellós i màgic tren del temps, editat amb motiu de la Diada de Sant Jordi amb l'objectiu de posar en valor el paper històric i transformador de les dones dins la companyia i reivindicar la seva presència en sectors tradicionalment masculinitzats com el ferroviari. L'obra, escrita per Marina Martori Rubio i il·lustrada per Helena Feliu Escolar, parteix de la conversa entre una àvia i la seva neta i ofereix un recorregut per diferents perfils femenins de ferrocarrils al llarg de la història, com ara una cap d'estació, una interventora, una astrònoma, una cap de manteniment i una directora. Aquest conte es pot descarregar des de la web de Ferrocarrils o a l'enllaç que trobareu a la notícia de www.cugat.cat. I obrim ara la plana esportiva.

0: Fem un repàs dels resultats més destacats del cap de setmana. Comencem per futbol sala, perquè el primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes en la classificació a un punt del descens. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I en futbol 11, un gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sanco masculí i ha fet que el maig acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través
1: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
1: Infomatí, Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sinó que està yendo a peor, i sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Avui parlem d'esports i parlem d'un esportista molt vinculat a Sant Cugat. Parlem de Joel Merkler, un jove jugador de rugbi que va iniciar-se en aquest esport, el rugbi Sant Cugat, i aquest curs s'ha consolidat a l'Estet Tolosen, el tricampió de la Lliga Top 14 francesa, una de les més potents d'Europa. Nascut a Gelida el 2001, ja porta 8 anys a França, on hi va anar directament des de Sant Cugat als 15 anys. Va arribar a la ciutat als 13 a l'equip sub-14 amb John Reca com a entrenador, conegut tècnic de la base del club Sant Cugatenc.
3: Vaig començar amb 13 anys a Sant Cugat, el sub-14 de segon any, amb l'entrenador el John Reca, que bon, tothom de Sant Cugat l'ha tingut. I llavors aquest home em va marcar molt i em va fer agradar molt el rugby. Vaig ser amics que encara duren i vaig disfrutar molt. Bueno, ja et dic, si feia 2 hores i mitja de tren per anar i tornar a l'entreno, que durava 1 hora i mitja. Per tant, m'encantava i tinc records molt bons i encara tinc amics que del rugby a Sant Cugat.
0: I amb 15 anys va fer les maletes i cap a Toulouse.
3: Per molt que sigui a prop, culturalment és diferent. Òbviament jo no parlava francès, jo era bastant exigent amb el tema dels estudis i era una mica més difícil al principi. I a més, no jugava, perquè jo no estava a nivell. Per tant, quan canvies de país, deixes de fer la teva família, els teus amics, per anar a un lloc on no jugues i no et consideren perquè no estàs a nivell, doncs era una mica difícil. I després va haver-hi èpoques on això, durant 6 mesos no jugava perquè no estava a nivell. Bueno, és el que té, no? Estar un club tan bo i tan exigent, que has de ser exigent amb tu mateix. Vaig trigar tenir les recompenses d'aquest risc o d'aquesta decisió.
0: Trobareu el reportatge sobre aquest jugador a 3w.cugat.cat. Més temes. L'Ajuntament inicia aquesta setmana les obres de reparació i millora de l'asfalt de 36 carrers del municipi. S'hi destinarà fins a 1,5 milió d'euros i està previst que els treballs s'allarguin 3 mesos. L'objectiu d'aquestes actuacions és reparar el paviment en aquells punts que estan més deteriorats. Alguns carrers destacats on es faran obres són, per exemple, el carrer de Bilbao, l'avinguda de Can Volpelleres, la Rambla de Ribera i el carrer del Bisbe Morgades. Consulteu tots els detalls a cugat.cat. I aquest dilluns toca ple municipal, l'últim del curs, amb temes destacats com l'aprovació del conveni entre l'Ajuntament i l'àrea metropolitana que permetrà incorporar 27 nous busos al servei urbà. També es donarà llum verda al pla de prevenció d'incendis forestals i, com sempre, hi haurà molts debats amb les mocions dels grups municipals. A partir de les 3 de la tarda es pot seguir en directe a cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sinó que està yendo a peor, i sobretot el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
1: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui, amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mutua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sinó que està yendo a peor, i sobretot el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Avui parlem d'esports i parlem d'un esportista molt vinculat a Sant Cugat. Parlem de Joel Merkler, un jove jugador de rugbi que va iniciar-se en aquest esport, el rugbi Sant Cugat, i aquest curs s'ha consolidat a l'Estet Tolosen, el tricampió de la Lliga Top 14 francesa, una de les més potents d'Europa. Nascut a Gelida el 2001, ja porta 8 anys a França, on hi va anar directament des de Sant Cugat als 15 anys. Va arribar a la ciutat als 13 a l'equip sub-14 amb John Reca com a entrenador, conegut tècnic de la base del club santcugatenc.
3: Vaig començar amb 13 anys a Sant Cugat, el sub-14 de segon any, amb l'entrenador el John Reca, que bon, tothom de Sant Cugat l'ha tingut. I llavors aquest home em va marcar molt i em va fer agradar molt el rugby. Vaig fer amics que encara duren i vaig disfrutar molt. Bueno, ja et dic, si feia dues hores de tren per anar i tornar a l'entreno, que durava una hora i mitja. Per tant, m'encantava i tinc records molt bons i encara tinc amics que del rugby a Sant Cugat.
0: I amb 15 anys va fer les maletes i cap a Toulouse.
3: Per molt que sigui a prop, culturalment és diferent. Òbviament jo no parlava francès, jo era bastant exigent amb el tema dels estudis i era una mica més difícil al principi. I a més, no jugava perquè jo no estava a nivell, per tant, quan canvies de país, deixes de fer la teva família, els teus amics, per anar a un lloc on no jugues i no et consideren perquè no estava a nivell, doncs era una mica difícil. I després va haver-hi èpoques on això, durant 6 mesos no jugava perquè no estava a nivell. Bueno, és el que té, no? Estava un club tan bo i tan exigent, que has de ser exigent amb tu mateix. Vaig trigar en tenir les recompenses d'aquest risc o d'aquesta decisió.
0: Trobareu el reportatge sobre aquest jugador a 3w.cugat.cat. Més temes. L'Ajuntament inicia aquesta setmana les obres de reparació i millora de l'asfalt de 36 carrers del municipi. S'hi destinaran fins a 1,5 milions d'euros i està previst que els treballs s'allarguin 3 mesos. L'objectiu d'aquestes actuacions és reparar el paviment en aquells punts que estan més deteriorats. Alguns carrers destacats on es faran obres són, per exemple, el carrer de Bilbao, l'avinguda de Can Volpelleres, la Rambla de Ribera i el carrer del Bisbe Morgades. Consulteu tots els detalls a cugat.cat. I aquest dilluns toca ple municipal, l'últim del curs, amb temes destacats com l'aprovació del conveni entre l'Ajuntament i l'àrea metropolitana que permetrà incorporar 27 nous busos al servei urbà. També es donarà llum verda al pla de prevenció d'incendis forestals i, com sempre, hi haurà molts debats amb les mocions dels grups municipals. A partir de les 3 de la tarda es pot seguir en directe a cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sinó que està yendo a peor, i sobretot el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat,

0: You. La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
1: Cap al vespre és quan estàs com a cansat i no saps el que fer i et quedes fixat. Cap al vespre estàs sol i el soroll s'esveix i mires el carrer.
2: Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mutua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sinó que està yendo a peor, i sobretot el tema de los jóvenes también, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.

0: Us parla Sergio Morales. Avui parlem d'esports i parlem d'un esportista molt vinculat a Sant Cugat. Parlem de Joel Merkler, un jove jugador de rugbi que va iniciar-se en aquest esport, el rugbi Sant Cugat, i aquest curs s'ha consolidat a l'Estet Tolosén, el tricampió de la Lliga Top 14 francesa, una de les més potents d'Europa. Nascut a Gelida el 2001, ja porta 8 anys a França, on hi va anar directament des de Sant Cugat als 15 anys. Va arribar a la ciutat als 13 a l'equip sub-14 amb John Reca com a entrenador, conegut tècnic de la base del club santcugatenc.
1: Vaig començar amb 13 anys a Sant Cugat, el sub-14 de segon any, amb l'entrenador el John Reca, que tothom a Sant Cugat l'ha tingut. I llavors aquest home em va marcar molt i em va fer agradar molt el rugby. Vaig ser amics que encara duren i vaig disfrutar molt. Bueno, ja et dic, si feia 2 hores i mitja de tren per anar i tornar a l'entreno, que durava 1 hora i mitja. Per tant, m'enganxava i tinc records molt bons i encara tinc amics que del rugby a Sant Cugat.
0: I amb 15 anys va fer les maletes i cap a Toulouse.
1: Per molt que sigui a prop, culturalment és diferent. Òbviament jo no parlava francès, jo era bastant exigent amb el tema dels estudis i era una mica més difícil al principi. I a més, no jugava, perquè jo no estava a nivell. Per tant, quan canvies de país, deixes de fer la teva família, els teus amics, per anar a un lloc on no jugues i no et consideren perquè no estàs a nivell, doncs era una mica difícil. I després va haver-hi èpoques on això, durant 6 mesos no jugava perquè no estava a nivell. Bueno, és el que té, no? Estar un club tan bo i tan exigent, que has de ser exigent amb tu mateix. Vaig trigar tenir les recompenses d'aquest risc o d'aquesta decisió.
0: Trobareu el reportatge sobre aquest jugador a 3w.cugat.cat. Més temes. L'Ajuntament inicia aquesta setmana les obres de reparació i millora de l'asfalt de 36 carrers del municipi. S'hi destinaran fins a 1,5 milió d'euros i està previst que els treballs s'allarguin 3 mesos. L'objectiu d'aquestes actuacions és reparar el paviment en aquells punts que estan més deteriorats. Alguns carrers destacats on es faran obres són, per exemple, el carrer de Bilbao, l'avinguda de Can Volpelleres, la Rambla de Ribera i el carrer del Bisbe Morgades. Consulteu tots els detalls a cugat.cat. I aquest dilluns toca ple municipal, l'últim del curs, amb temes destacats com l'aprovació del conveni entre l'Ajuntament i l'àrea metropolitana que permetrà incorporar 27 nous busos al servei urbà. També es donarà llum verda al pla de prevenció d'incendis forestals i, com sempre, hi haurà molts debats amb les mocions dels grups municipals. A partir de les 3 de la tarda es pot seguir en directe a cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Mariam i la seva neta, i ofereix un recorregut per diferents perfils femenins de ferrocarrils al llarg de la història, com ara una cap d'estació, una interventora, una astrònoma, una cap de manteniment i una directora. Aquest conte es pot descarregar des de la web de Ferrocarrils o a l'enllaç que trobareu a la notícia de www.cugat.cat. I obrim ara la plana esportiva.

0: Fem un repàs dels resultats més destacats del cap de setmana. Comencem per futbol sala, perquè el primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes en la classificació a un punt del descens. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I en futbol 11, un gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sant Cugat masculí i ha fet que el maig acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de primera catalana. Els de Joel Bravo encadenen 4 jornades sense perdre i la propera jornada visiten el camp del Terlenca, conjunt que s'està jugant la permanència a la categoria. I el primer equip femení de l'Oxigen Patir Hoquei Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte 0-2 contra el Telecable Hoquei Club en l'última jornada de l'Hoquei Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat, el conjunt vermell i negre finalitza la temporada en novena posició amb 32 punts. Aquesta darrera jornada també ha significat l'última de la capitana Laia Paredes, que deixa el club després de 8 temporades. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter, a Instagram, on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Media.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil.
3: La motivació és ajudar i ajudar els nens i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta enfermedad.
0: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. Per fer-ho, ha activat una campanya de donacions vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu i també ha impulsat la venda d'una samarreta solidària amb el 100% dels beneficis destinats a la causa. Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i sobretot de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat 100. Sense plaça. La radiografia completa la trobareu a Cugat Media. I fem un cop d'ull al que ha donat de si la jornada esportiva d'aquest cap de setmana. El primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge contra l'Espanyol per 2-3 en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis de les blanquiblaves ha causat aquesta derrota santcugatenca, que la situa en novena posició, a un punt del descens. I més resultats: empat 1-1 del Sant Cugat de futbol 11 masculí contra l'Escó, un partit que s'ha decidit a l'últim minut amb un gol dels visitants que fan que els santcugatencs se situïn entre tercera posició de primera catalana. I el primer equip femení de l'Oxigen Patir Hoquei Club Sant Cugat ha caigut derrotat 0-2 contra el Telecable Hoquei Club en l'última jornada de l'Hoquei Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat, el conjunt vermell i negre finalitza en novena posició amb 32 punts. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
4: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
3: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
4: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Si escoltes la ràdio,
7: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
6: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
7: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
6: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
8: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
9: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
11: Avui parlem amb un santcugatenc amb una llarga trajectòria en la medicina pediàtrica i les emergències. El doctor Josep Caritx ha estat vinculat durant dècades a l'Hospital Sant Joan de Déu, on ha desenvolupat bona part de la seva carrera, des de la unitat de cures intensives pediàtriques fins a la direcció mèdica. És també un dels impulsors del sistema de transport neonatal i pediàtric del SEM, un model pioner que avui és referent a l'Estat i que enguany compleix 30 anys. Amb ell repassem una trajectòria marcada per la innovació, però també per l'atenció als moments més crítics de la vida. Bon dia, doctor Caritx, i benvingut a Cugat Mèdia.
12: Molt bon dia, gràcies.
11: Doctor Caritx, com comença la seva trajectòria a la pediatria? També va tenir clar aquest camí des de l'inici?
12: Sí, quan vaig acabar la carrera tenia molt clar que volia ser pediatre, tenint en compte que abans d'acabar-la ja treballava com a infermer a l'antic Hospital Sant Joan de Déu, que estava a la Diagonal. I quan vaig acabar la carrera, doncs ja vaig fer l'especialitat i em van contractar a Sant Joan de Déu l'any 1976.
11: De fet, els seus inicis van ser a l'Hospital Sant Joan de Déu, com ara comentava. Com era aquell hospital quan vostè hi va arribar?
12: Bueno, molt diferent del que és ara. És a dir, que era un hospital que tenia pocs malalts al principi, després va anar augmentant, i després doncs és un hospital que ha crescut molt, és capdavanter en molts aspectes de la medicina pediàtrica i neonatal, i bueno, és un hospital que ara mateix no té res a veure amb el que teníem l'any 73.
11: I com creix aquest hospital? Com, perquè vostè ha vist l'evolució.
12: Sí, tota. Bueno, va creixent perquè es va anar especialitzant, superespecialització, i després hi ha hagut una fita important, que és la creació del Cancer Center, que és un edifici que acull els malalts de càncer i és capdavanter no només a l'Estat, sinó a Europa.
11: Vostè ha passat per diferents àmbits, si no m'equivoco, si pediàtrica, gestió, transport sanitari... Què li ha portat cada etapa, també?
12: Bueno, cada etapa m'ha portat moltíssim. Jo sóc un intensivista de mena i treballar a l'UCI pediàtrica va ser molt important per a mi i bueno, vaig estar-hi gairebé 10 anys amb dues etapes diferents i bueno, la gestió, quan estava a l'UCI pediàtrica, em va contactar el gerent i em va oferir la plaça d'adjunt a direcció mèdica i li vaig dir que sí. Però també era cap de base del SEM en aquell moment i sense deixar el SEM vaig seguir a la direcció mèdica fins que em vaig jubilar l'any 2015. I bueno, tant la gestió com el SEM m'han aportat moltíssim.
11: I amb què ha gaudit més? Amb tot?
12: Bueno, és difícil de dir, eh? I si algú escolta aquesta entrevista, segurament es pot molestar. No, jo diria que totes les etapes ho he disfrutat molt perquè, bueno, m'han omplert molt.
11: I també parlàvem de com ha canviat l'Hospital Sant Joan de Déu, que ha vist l'evolució, com s'ha fet gran, sí. com s'ha superespecialitzat. I també la medicina pediàtrica, com ha canviat des de que vostè es va fer pediatre fins a l'actualitat? S'ha donat molta més importància?
12: Sí, la medicina pediàtrica ha canviat perquè ara es parla d'una medicina preventiva. És a dir, no només les vacunes, sinó els hàbits saludables, la dieta, l'exercici físic, la salut mental, tot això per prevenir malalties que requereixin, en alguns casos, hospitalització. I en quant a l'hospitalització, també ha evolucionat molt. Fa una setmana, aquí a Sant Cugat, allà a la plaça de l'estació, em vaig trobar un vehicle de la pediatria a casa, de Sant Joan de Déu, i vaig poder saludar els seus components, que una infermera encara em coneixia, i això és un avantatge molt important perquè permet als pacients, no només els crònics o els que estan a pal·liatius, sinó també la pediatria aguda, per exemple, un nen que té un problema, per exemple, una pneumònia, si ha de fer 15 dies de tractament, els últims 7 o 8 els pot fer a casa i van als professionals i posen la medicació, i això és un gran avantatge per fer una hospitalització més humanitària.
11: Un dels moments clau de la seva trajectòria, que ho dèiem a l'inici, és la creació del transport pediàtric del SEM, que ara farà el 30è aniversari, o de fet ja l'està fent. Com neix aquest projecte, doctor?
12: Aquest projecte va néixer primer per una voluntat política del govern d'aquell moment, després sobretot per una demanda dels hospitals emissors. Abans el transport sanitari es feia d'una manera molt diferent de com es fa ara. I, clar, un hospital emissor buscava una ambulància, a vegades amb professionals que posaven molt bona voluntat, però no arribaven a més. I el fet de fer el SEM pediàtric, que va començar l'any 1995, a finals d'any, doncs va ser un canvi radical. Es va formar amb dues bases, que inicialment terrestres, i l'any 96 va començar el transport aeri, que l'helicòpter estava aquí a l'Hospital General i després els metges que traslladaven estaven a l'Hospital de Sant Pau. Llavors això va canviar molt perquè paral·lelament van formar els pediatres dels hospitals emissors amb estabilització del malalt crític i bueno, va anar molt bé. Clar, el SEM pediàtric de l'any 95 no té res a veure amb el d'ara, perquè el d'ara són equips molt potents, molt ben formats, i que fan simulacions gairebé cada mes per estar al dia. O sigui que...
11: Encara que no s'utilitzin, ells ho utilitzen, sí, per estar sempre preparats i alertes.
12: A més, es fa un curs de transport, un altre d'estabilització del malalt crític, i el politrauma, fan molts cursos amb simulació ja ara.
11: Clar, perquè quina diferència hi ha, perquè la gent ho entenguem, entre un SEM una ambulància i un transport de persones adultes a un pediàtric. Quines necessitats vitals necessiten de diferent?
12: Bueno, com el transport pediàtric també és neonatal, no hi ha diferència pràcticament amb l'adult quan transportem un nen de 15 anys, per exemple. Però, en canvi, en el món pediàtric, la pediatria és diferent, i, a més, en el neonatal encara més has de tenir. Es tenen incubadores de l'última generació, es tenen els millors monitors, els millors respiradors, és a dir, és diferent. Igual que també és diferent la ventilació mecànica amb un malalt pediàtric o neonatal que en l'adult.
11: En aquell moment, vostès sabien que estaven fent alguna cosa quelcom pionera a l'Estat? Eren conscients de la importància?
12: En aquell moment no, però ho vam ser més tard. Perquè, per exemple, nosaltres, bueno, jo personalment vaig anar a Madrid a explicar aquest projecte, que és capdavanter a tot l'Estat i també potser a Europa, i vaig anar a explicar sobre el transport neonatal. Vaig anar a la Conselleria de Salut del Govern de Madrid i allà hi havia neonatòlegs de tots els hospitals de Madrid, que jo alguns els coneixia, i els hi vaig explicar el model, com contractaven, com funcionaven. Però, bueno, Madrid és diferent perquè allà hi ha el SAMU, que és molt potent i es va regirar una mica. Llavors, ells segueixen el seu transport, que crec que no els hi va malament, però el nostre és clarament millor.
11: I què significa també aquest sistema al llarg dels anys que, amb la perspectiva ja que ja tenen, què va significar i què significa poder disposar d'això a Catalunya?
12: Bueno, significa un avenç molt important perquè aquí a Catalunya, com ja he dit abans, el trasllat neonatal i pediàtric era molt rudimentari, tot i que els metges dels hospitals emissors feien molt bé la seva feina, però disposar d'un SEM modern, amb personal perfectament format i entrenat, i amb un treball en equip excel·lent, doncs significa que és una excel·lència el SEM pediàtric.
11: Vostè també ha treballat en cures pal·liatives. Com l'ha marcat aquesta experiència? Com li va marcar?
12: Bueno, molt. La veritat és que quan m'has preguntat què m'havia agradat més, sí, et diria el que m'ha colpit més és treballar cures pal·liatives. Cures pal·liatives vaig treballar quan ja estava a la direcció mèdica perquè ens va marxar un metge i fins que no en vam trobar un altre, bueno, vaig estar donant suport gairebé 2 anys. Llavors portava el SEM, la direcció mèdica i cures pal·liatives. Però, bueno, també el director meu apoyava molt. I cures pal·liatives és també un servei d'excel·lència. Ara a Sant Joan de Déu s'ha barrejat amb l'atenció del malalt crònic complex. El que he citat abans del malalt agut és una altra línia de treball, però ara s'ha ajuntat el malalt crònic complex amb el de pal·liatius. Clar, treballar amb pal·liatius amb nens és molt complicat. I el més important és donar suport al nen, a la família, que no tingui dolor, evitar hospitalitzacions. I la veritat és que em sento molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, perquè, bueno, allà, en aquell moment, anàvem fins a Alcarràs, per exemple, o Sant Feliu de Guíxols, fins a, bueno, clar, lògicament l'àrea metropolitana era on hi havia més casos, però va ser molt impactant treballar amb els nens, la família, l'equip.
11: De fet, entenc que treballar amb infants en situacions crítiques pot canviar, no?, la manera d'entendre la medicina?
12: Canvia. El que passa que, per exemple, els malalts de la UCI, la majoria es curen, i això és molt gratificant. I clar, quan tens una pèrdua a la UCI, igual que quan la tens a pediatrius, l'equip queda tocat. A pal·liatius anàvem un cop al mes a un psiquiatre extern, que ja podíem, diguem-ne, portar els nostres dubtes, les nostres pors, i realment era molt, molt interessant.
11: Entenc que ja s'ha de fer una gestió emocional important.
12: Molt, molt.
11: Abans de poder tractar, no és el mateix que sempre al llindar de la mort és, sí, difícil, sí, de gestionar, però quan veus criatures petitones,
12: exacte,
11: no?
12: Sí, no, de fet, tant a pal·liatius com a la UCI, no t'has d'emportar la feina a casa o les preocupacions. És molt important.
11: És difícil, però no.
12: Sí, sí.
11: Una cosa és la teoria i després...
12: I l'altra és la pràctica. Realment ho portes a casa, sí.
11: Al llarg de la seva carrera també parlàvem que havia ocupat càrrecs de responsabilitat, com ha gestionat també la pràctica clínica amb la de gestió.
12: Sí.
11: Es veu també l'altra cara, que dius, oi, val, ara entenc moltes coses.
12: Sí. Bueno, la... Clar, jo vaig ser adjunt a direcció mèdica a partir del 2004. El 2006 em van trasplantar els dos pulmons. Llavors, com no podia veure nens per la depressió immunitària, ja estava la direcció mèdica. I veus una altra part totalment diferent. És a dir, jo em vaig trobar que des del 2008 al 2012, amb la crisi que hi va haver, no hi havia recursos. Llavors tenia bons amics, com el cap de la UCI, que em venia a demanar coses totalment necessàries i els havia de dir que no. I això és bastant dur. Però per lo demés és una feina molt engrescant perquè, per exemple, en aquest període vam sobreviure i després vam poder fer inversions i va anar tot bé. Però sí que hi ha parts a la gestió, hi ha parts dures. Hi ha parts molt engrescadores, però hi ha parts dures.
11: Perquè què és el més difícil de prendre decisions en l'àmbit sanitari?
12: El més difícil?
11: Sí.
12: Bueno, és intentar fer una bona planificació, gestionar bé els recursos i intentar doncs, que l'hospital vagi millorant.
11: Ara ja fa uns anys que està jubilat, deia, sí, 2015, 11 anys. Sí. Com veu avui el sistema sanitari, especialment en l'àmbit pediàtric? Creu que ha canviat també en aquests 11 anys i que va cap a un camí que no li agrada o si li agrada?
12: Bueno, en l'àmbit pediàtric, per exemple, a la primària, es fa molt medicina preventiva, com ja he comentat abans. No només les vacunacions, sinó els hàbits saludables, la dieta, l'exercici físic, cuidar la salut mental. Aquí ja s'ha fet molta feina en aquest sentit. El que passa que la pediatria rural, per exemple, té, diguem-ne, deures a fer, no? Perquè hi ha ciutats o pobles petits que la pediatria es concentra. Per exemple, no només aquí a Sant Cugat, que la pediatria està al cap de Turó de Can Mata, sinó que hi ha pobles, com per exemple Llinars del Vallès, que és el centre de referència pediàtrica de tots els altres pobles, Sant Antoni de Vilamajor, etc. I, clar, això, la gent que no es pot desplaçar és un problema. I això, hi han hagut moltes queixes, però de moment no s'ha solucionat.
11: És una de les coses que té com a deures aquest país. Poder-les apropar més a aquesta pediatria?
12: És difícil, perquè no hi ha pediatres.
11: Falta pediatre?
12: Sí, i tant.
11: En aquestes... No falten metges, falten pediatres o falten també metges?
12: Metges de família també.
11: I per què?
12: Bueno, perquè ara, per exemple...
11: Tothom marxa? Que és el que deia, molta gent diu, és que la gent marxa.
12: Bueno, això per una banda.
11: Sí?
12: Però aquí a Catalunya tenim un problema que les places de medicina eren poques, ara s'augmentaran a 700, en un període, crec, de 2 o 3 anys, i també s'ha de canviar el sistema MIR, perquè si no augmenten les places, el fet que augmentin les places de metge quedaran amb un embut del sistema MIR. Llavors això també crec que s'haurà de resoldre. I per altra banda, els pediatres d'aquí, la majoria es queden aquí, però tenint en compte que també hi ha metges estrangers que aproven el MIR i fan pediatria, i aquests generalment se'n van als seus països.
11: Una vegada tenen el títol i estan sí. L'experiència. Perquè quan diu que s'ha de canviar el sistema MIR, a què fa referència?
12: No, augmentar les places.
11: Augmentar places.
12: Només això. Clar, perquè si augmenten les places de medicina aquí a Catalunya en 700 i no augmenten les places MIR, hi ha un coll d'ampolla allà.
11: I això de mans a qui està, des del seu punt de vista?
12: Del govern, Gobierno de España.
11: I per què no es fa?
12: Bueno, perquè no es fa, perquè això són recursos. És a dir que els MIR els paga el govern, no els paguen els hospitals, els formadors, els paga el govern. I, per tant, doncs, suposo que això és una mica el que frena aquest projecte.
11: Per vostè seria el gran repte que té la sanitat de cara al futur, la falta de metges? O té altres reptes? Quins reptes se tindria?
12: No, els reptes que té la sanitat són la prevenció. Ara han sortit nous marcadors de càncer, per exemple, nous tractaments, i s'ha de centrar en la prevenció.
11: I amb una trajectòria com la seva tan extensa, i ara m'explicava també els dos trasplantaments de pulmó, m'ha dit?
12: Bueno, és amb una mateixa cirurgia, però amb una... són els dos pulmons.
11: És a dir, que més enllà de la seva vida professional, a la seva vida personal també li va haver de sobreposar-se a una situació difícil, entenc, si ha passat per aquests trasplantaments. Una mica com fem mirar enrere... Com veu aquesta trajectòria i aquesta unió de la seva vida personal amb la seva família, la seva feina, les seves... tot plegat.
12: Sí. Jo em vaig posar malalt l'any 2005 i em van diagnosticar una fibrosi pulmonar sense haver fumat mai i no tenia cura. I llavors em van enviar al Vall d'Hebron a trasplantar. Em van trasplantar el novembre del 2006, que ara aquest any farà 20 anys, i la veritat és que he estat bé. Bona qualitat de vida, vaig poder seguir treballant fins que em vaig jubilar, i per tant jo crec que he tingut molta sort, m'han cuidat molt bé, el programa de trasplantament del Vall d'Hebron és excel·lent, i bueno, aquí estic.
11: Tenim una medicina a Catalunya que realment és per posar en valor.
12: I tant. És de les més avançades d'Europa i la veritat és que funciona molt bé.
11: El que passa que falla molta vegada la medicina, segurament per allò de la falta de metges, de medicina de família, és a dir, sí. aquella cosa de... si tens una frase que he sentit a vegades, si tens un càrcer tot funciona molt bé, però si vols un mal d'esquena ningú te l'arregla.
12: Bueno, ahir llegia que a Catalunya per operar-se té les llistes d'espera més llargues d'Espanya. Això és un inconvenient. I, clar, si tens una cosa aguda i greu, no hi ha problema, és el millor que hi ha. Però sí, les coses del dia a dia, intervencions que no són urgents, hi ha un tap d'ampolla aquí. Un coll d'ampolla.
11: I tot i tenir els millors metges,
12: i tant,
11: diria
12: i tant.
11: Que gairebé del món.
12: I tant.
11: No? O sigui, podem treure molt pit a Catalunya.
12: Sí.
11: De tota la formació, de tots els especialistes, de tots, de tots vosaltres.
12: Sí, sí.
11: Que són els que ens esteu cuidant també a la societat. Si pogués tornar enrere, canviaria alguna cosa o no, doctor Caritx?
12: De la meva vida professional,
11: sí, no.
12: No, perquè va ser molt, molt gratificant. En cada etapa de la meva vida professional... he gaudit molt, he aportat el que millor sabia i m'ha omplert molt.
11: Veia que està jubilat feia uns anys, però em sembla que un metge mai es jubila, no? Ni que sigui pensant en tot el que... Sempre es pensa en alguna cosa, tot i que a vegades no es pugui actuar.
12: Bueno, jubilar-se sí, però a mi m'han cridat per fer alguna xerrada, em van convidar a l'aniversari del SEM i ara sóc pediatre dels meus nets, que en tinc 5.
11: Cinc nets. I està més alerta que quan amb els fills, a vegades, amb els nets, està...
12: Bueno, tots tenen una pediatra amiga meva d'aquí a Sant Cugat, el que passa que les coses del dia a dia les soluciono jo.
11: Molt bé, el pediatre a casa, que sempre va molt bé. Doctor Josep Caritx, pediatre santcugatenc i una de les figures clau en el desenvolupament, com dèiem, del model de transport neonatal pediàtric a Catalunya, entre d'altres, una trajectòria de dècades marcada per la innovació també, però també amb una mirada, com sentíem, profundament humana de la medicina, que és molt important perdre aquesta mirada que estem tractant amb persones.
12: Exacte.
11: Moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat Mèdia.
12: Gràcies a vostè.
13: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
14: L'espai amb el cor a la mà d'avui ens porta una història de superació lligada a l'esport, la del cubà Lester Fernández, que no s'ha conformat amb assolir els seus propis reptes, sinó que també ha optat per ajudar altres persones. Avui el descobrim de la mà de Lisdaimi Abreu. Lisdaimi, què tal? Benvinguda.
15: Molt bé, jo, com sempre, molt, molt feliç de ser aquí. Saps que em considero una persona molt afortunada, perquè he tingut la possibilitat de conèixer molta gent, moltes històries interessants, i la que porto avui, o el meu convidat, és una història espectacular. I jo a l'Èster no el vaig conèixer abans. Sí que una vegada vaig sentir al consorci, a la gent, als meus companys, parlar d'un noi cubà que participava al voluntariat al programa de voluntariat per la llengua que es fa al consorci, i que aquesta persona ajudava altres aprenents a parlar, a practicar el català. I això per mi ja des d'aquell moment el feia molt interessant. Però ja, clar, després vaig conèixer millor la part de la seva trajectòria i vaig dir... aquest noi ha d'anar a nosaltres al programa i explicar-nos aquesta història de la seva vida amb el cor a la mà.
14: O sigui que avui el coneixeràs. De fet, no tenia referències del
15: Lester. És cubà. Jo em sento, quan parlo amb ell, com que sóc a casa. Perquè és cubà i...
14: Dos cubans clar, parlant en català,
15: Quan ens trobem amb persones en el mateix origen, sense una seguretat increïble, sí.
14: Fem una cosa, molt ràpidament expliquem quina és la vinculació o què és allò que t'ha lligat a Sant Cugat. Tu ara mateix, on vius?
16: Hola, bon dia, jo sóc el Lester, sí, jo ara mateix estic vivint a la urbanització de Can Vallhonrat, a Rubí, però a Sant Cugat és un poble que sempre m'ha cridat atenció des de que vaig arribar a Barcelona. Jo estava a la zona d'Anglí, després a Poblenou, i un amic em va comentar que era una zona molt tranquil·la, que s'assemblava molt al meu poble i a Cuba, i perquè jo buscava tranquil·litat. Jo a la ciutat ja no m'agrada. No estan fetes per mi aquestes alçades de la vida. I em va dir, vés allà, coneix-lo, i com tenia una parella que vivia molt a prop d'aquí, pues, al final es van interessar molt per viure aquí i va començar la nostra trajectòria a Sant Cugat.
14: Quants anys has estat a Sant Cugat?
16: Si compto totes les vegades que he vingut i he tornat, pues, podria dir uns 17 anys, menys o menys.
14: 17 anys?
16: Quasi, quasi.
14: I què coneixes de Sant Cugat?
16: Gairebé tots.
14: Sí?
16: Sí.
14: Tu quan marxes de Cuba? Anem al principi de la teva història.
16: Exacte.
14: Quan marxes?
16: Jo marxo de Cuba amb 23 anys. Sí.
14: I amb destí
16: a? A Anglaterra. Destinació a Anglaterra, treballar allà. I quan arribo a Anglaterra, doncs, al cap d'uns 2 anys... m'expliquen que necessitava una persona hispanoparlant per vindre aquí a Espanya. No em van dir exactament Barcelona, però sí que venia a Espanya per portar una quantitat de materials que es dedicava a fer l'empresa. Jo treballava per Sega Company, l'empresa de videojocs, i bueno, em van dir, has de marxar cap allà. Nosaltres necessitem persones que parlen castellà perquè és important que tinguin la llengua. I em van enviar cap a Madrid, vaig estar a Oviedo, vaig estar a molts llocs d'Espanya, però no trobava el lloc on viure. Fins que vas arribar a Barcelona i vas dir, aquí em quedo. Jo em sento a casa.
14: I de Barcelona a Sant Cugat. Exacte. I de Sant Cugat ja després. Però vaja, que aquest ha estat el recorregut, el periple, no?
16: Ah, exacte.
14: Que has hagut de fer.
15: Hi ha un moment, Lester, de la teva vida que tot canvia. Es pot explicar quines coses passen que la teva vida dà un canvi de 180 graus?
16: He tingut molts canvis. Els primers canvis van ser el 2011 i 12, que vas començar amb ictus, i això em va portar per un camí bastant complicat a la meva vida, perquè jo són malalties i temes que no t'ho esperes. 2 anys més tard, el 2014, em van trobar una necrosi òssia a la cama esquerra, tant la tíbia com el peroné, van operar, però no van trobar la solució d'arreglar-lo tot. I a partir d'aquí, pues, una mica molèstia, carbari, en recuperar-me de l'ictus que m'havien passat, recuperar-me de la cama, i afortunadament, el 2017 vas començar a sortir endavant, a sentir-me bastant bé, Això sí, vol dir una cosa molt especial que a mi em lliga molt a Barcelona. Jo des del principi que vaig arribar aquí a Barcelona, la llengua catalana era una llengua que l'escoltava del meu avi a casa, a Morón, a Cuba. El meu avi va néixer aquí a Barcelona, però va marxar a Mallorca i de Mallorca cap a Cuba. I sempre
14: llavors la manera...
16: Exacte, com estava, exacte, quan estava una mica enfadat, estava molt, molt, molt, molt content, cantava, explicava històries, i clar, nosaltres, que érem tres o quatre nets, miraven i es miraven entre nosaltres i em deien, el iaio està tromba.
15: Insultava en català.
16: Sí, els insultos eren en català sempre, i quan explicava històries, sí, a la seva manera i tranquil, que estava allà ell treballant la fusta o fent qualsevol cosa, o amb el tema dels animals, doncs ells anava parlant la llengua de la seva natalitat, no? I nosaltres miràvem, deia, el iaio no està bé, ja li queda poc, saps? I clar, sempre explicava coses, nosaltres escoltàvem i no sé per què aquesta llengua se'm va enganxar al cap i va estar el meu cervell al conscient durant molts anys, perquè va ser arribar a Barcelona i al cap de 3 mesos ja jo estava parlant català.
14: Sí, sí. És que
15: ho parla com molta
14: perquè
15: naturalitat.
14: Perquè ho va absorbir, sí. Vas absorbir, sí, com una esponja.
16: Però no ho sabia. Va ser a l'edifici on jo vivia que vaig escoltar una, no sé si era una conversa o una discussió, perquè en aquell moment no sabia com orientar el que estàvem parlant i tampoc captava totes les idees que s'explicaven. Sí que sentia algunes paraules que em sonen i més o menys podria portar-la a la meva llengua natal, que és el castellà, i fer una modificació i saber què és, no? I baixo i li pregunto al conseller, una consulta. Aquí es parla algun idioma estrany? Perquè, clar, portava un dia només a l'edifici. I em diu, sí, aquí a Barcelona parlem català. I jo, hòstia, que sí, que ja havia sentit el tema del català. I va ser començar a indagar una mica, buscant un parell de llibre, i va ser, i ja, al cap de 3 mesos, els meus amics, que ja em coneixien de la feina, deien, és impossible, tio, tu estàs a l'acadèmia. I jo, no he anat mai a una acadèmia.
14: No? No has anat mai?
16: Sí, després sí. Al cap de no sé, 10 anys, sí, em vaig presentar i vaig dir, vull fer una prova per veure com estic. I, bueno, em van donar ja el nivell B2 de català, i a partir d'aquí vas començar a fer el que és l'ajuda a la normalització lingüística per ajudar altres persones a aprendre l'aprenentatge del català, perquè m'encanta.
14: O no ho fas?
16: Jo fa ja 2 anys que no ho faig, perquè estic més o menys ja vinculat molt al tema de l'esport, però aquí a la Casa de la Cultura. Aquí
14: a la Casa de Cultura?
16: Sí, aquí darrere. Uh-huh. Sí, jo venia aquí i tenia 2 grups, dijous i dimarts.
14: Que bé.
15: I jo vaig escoltar, Lester, una entrevista que te van fer a Ràdio Igualada, potser?
16: Exacte, sí.
15: I en aquesta entrevista tu parlaves d'un projecte que mm-hmm. tens tu i un altre noi.
16: Exacte.
15: És un projecte vinculat a l'esport, a la bici, a la pràctica de la bici.
16: Bé, deuries ben tens, però puc explicar-la tota. Sí,
15: a veure,
16: el projecte es diu Happy Wheels. Aquest projecte és un projecte que des de molts anys jo el porto al cap, perquè jo sempre he estat ajudant a nens, en principi nens autistes, he fet moltíssimes coses amb ells, però a arrel de la meva situació de discapacitats, uh-huh. jo necessitava no demostrar ni buscar ningun tipus de lo que és, que la gent pensi que vull buscar més enllà de lo que és, sinó intentar ajudar les persones que en aquest moment estan com jo he estat anys enrere, al sofà, mal, sense possibilitat de moure, amb poques ganes de viure, amb la real necessitat de que algú l'escolti i que vagi endavant, no? I vaig pensar, un projecte, algo per fer de que les persones que estan passant una situació molt complicada, tant amb una discapacitat com no, perquè no tothom és discapacitat, sinó que hi ha altres persones que tenen altres problemes a la vida i que no saben com sortir d'aquest tema. Sí. Pues ajudar-los, sí, a fer front.
15: No només discapacitat física, sinó tothom. Mental.
16: Sí. Sí. Sí, sí,
14: i escolta'm,
16: sí,
14: una cosa, tu com vas sortir d'una situació com aquesta tan dura? Com se surt?
16: És difícil, perquè... Jo pensava que ja no quedava molt, que la meva vida s'acabava, perquè em sentia molt malament, no trobava el què i el per què de continuar. Sí que les meves filles van començar, papa, no et trobem bé, papa, no estàs bé, necessitem que estigues amb nosaltres, però hi ha un moment que escoltes molt poc. Però després la parella, els amics, van començar a fer molta, molta, molta pressió. I aquí, amb tanta pressió i amb tot, van tindre la voluntat de començar a dir-me que tenia que parar, que això no podia continuar.
14: Aquí va reaccionar, tu?
16: Aquí va ser la reacció, però la reacció va ser obligada, em van obligar a reaccionar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, molts d'ells van dir... Jo he sigut ciclista gairebé quasi tota la meva vida, ja sigui, o sigui, ser de Cuba, des dels 8 o 9 anys practico l'esport, he estat a la selecció també allí, i clar, per mi el ciclisme és molt, perquè m'ha donat molt i em dona molt. I clar, què va passar amb això? Que jo he perdut la possibilitat, perquè el 2020 em va atropellar una noia amb un cotxe. I he perdut la possibilitat de caminar com m'agradaria, com camina tothom, o la gran majoria.
14: Sí.
16: He perdut la possibilitat d'escalar, perquè m'encantava escalar, i de córrer. I amb la bici, jo totes aquestes funcions les faig amb el meu cap. Quan vaig ràpid en la bici, jo tinc la sensació que corro. Quan vaig a poc, que camino. I quan faig un port, que tothom em diu que el port és duríssim, per mi estic escalant una muntanya. I és la meva alegria de fer les coses que a mi m'agraden d'una altra manera. Però al meu cap les estic fent.
14: Déu-n'hi-do. Sí. I per si això fos poc, el Lester va i s'apunta, no una vegada, sinó unes quantes, a fer una Titan Desert, no?
16: Exacte. Sí.
14: Al desert. Vinga! Amb totes bueno, les limitacions que per ell no suposaven res, no?
16: Bueno, al principi sí suposaven molt, però després s'han convertit com que una... És una limitació que està... però que hem de conviure amb ella i d'estar el millor possible per poder ajudar els altres. Clar, si jo soc una font d'inspiració, de quina manera inspiro les persones si no faig el que jo vull que ells facin?
14: I tant. Això és el que a tu, aquesta energia, és el que et dona l'energia per tirar endavant, no?
16: Em dona l'energia de tornar a la bici, em dona l'energia de poder veure les meves filles felices, de que el seu pare està fent coses. Clar.
15: És que també tens molta gent al teu voltant que...
16: Sí, i gent que m'estima.
15: Que t'estima molt.
16: Sí.
15: I aquesta idea de la crossa per la competició, com va sorgir aquesta idea?
16: Sí, la idea és una mica, no es pot dir macabra, però molt especial per mi, perquè a les Titan Desert hi ha una zona, hi ha diverses etapes que s'han d'atravessar dunes. Les dunes no són ciclables. Molt difícil de ciclar. Les persones que travessen una duna pesen molt poc, són molt primetes, i jo no sóc prim ni peso poc, jo peso bastant.
14: Ah.
16: I clar, no sabia com atravessar les dunes. Vaig anar amb el gran Melchor Mauri, em va ajudar a ensenyar com passar per les zones de la sorra, però faltava part, perquè sí que vas aprendre com ciclar per les zones més toves, però que no de molta sorra, però a les zones que estaven més complicades, aquí no. La bici frenava i parava i, bueno, vaig caure gaire vegada, però sort, vaig caure sobre la sorra. I vaig pensar, jo he de fer alguna cosa per atravessar l'espai difícil de la duna. Perquè si no, no estic fent res. Aquí s'acaba la competició.
14: La
16: solució va fer primer un bastó, després un pal, fins que vas començar a donar voltes i voltes, i com jo mateix, en la meva font d'inspiració i les meves idees que tinc al cap, perquè jo, a part d'això, m'he fabricat una pròtesi per poder anar en bici, si no, no podria anar
14: tu
16: en bici.
14: Mateix?
16: Jo mateix, sí. Mai he tingut l'ajuda, he demanat moltíssimes vegades ajuda i sempre m'han dit que no, o pagues o no t'ajudem, i jo no tinc solvència per poder pagar tantes coses ni coses de la vida normal. I al final doncs, vaig pensar, he de fer algo que m'ajudi, que no s'enfonsi en la sorra i que jo pugui travessar-la. I al final doncs, vaig fer un petit disseny, vaig trobar una persona amb molt d'acord de Xina, ho puc dir així exactament, i em va fabricar unes crosses amb les condicions que jo podia passar per la
14: sorra. Però com és aquesta crossa?
16: És una crossa
14: perquè no t'enfonsi.
16: És una crossa de fibra de carboni amb una petita inclinació, que no es nota molt, però per al meu procés sí, i la part de sota, la part és una zona molt, molt ampla, és com una bota, no és bota, però és una... Bueno, de fet, està aquí.
14: Sí, després, a veure...
16: I la part de baix
14: amb una base,
16: és bastant ampla i no s'enfonsa tant en la sorra. i per això ho puc passar amb ella. I també la quantitat de fibra de carbon que porta la crosa és resistent per la flexibilitat i que no es trenqui, perquè s'ha de fer molta força per passar per la sorra.
15: És que ho diu molt, molt fàcil, però és jo difícil. Vaig veure unes imatges.
14: Jo també he vist algunes imatges.
15: Sí. I no sé com troba aquest equilibri entre
16: és difícil,
15: la transició.
16: Bueno,
14: has de veure com té els braços.
15: Sí. És que... No? Requereix estan molta preparació física i mental, també. Perquè,
16: sí. La Titan és més coco que cos. Això sí ho puc dir.
14: L'última vegada que has fet la Titan, quan va ser?
16: El 2025.
14: O sigui, l'any passat.
16: L'any passat, sí.
14: I tornaràs?
16: D'aquest any potser no, però l'any que ve segurament sí.
14: T'estàs preparant?
16: Bueno, preparar ja estic, però hem de fer altres coses de prioritats.
15: I quan no practiques esport ni estàs a casa, tranquil, què fas? Què t'agrada fer?
16: Bueno, llegir una mica, pensar en coses que de fer. Si no tinc 100 projectes al cap, són pocs. I normalment sempre hi ha alguna cosa que fer. O netejar alguna cosa, o canviar alguna cosa de puesto, o revisar si a la bici li falta alguna cosa per poder sortir el dia següent. I així vaig pensant en rutes, en tema de les nenes, i a vegades, pues, si hem d'anar a algun lloc, pues, si puc accedir, si hi ha ascensor, si les voreres estan adaptades. És un tren que cap, això, eh? Sí. És molt difícil.
15: Les nenes són petites o...
16: No, ja són grans, però són, no són tan grans tampoc, 14 i 16, però per mi són petites, sí, per l'altra gent són grans, però sí que estan molt amb mi i tenen una estima impressionant. De fet, elles, jo corro a la Titan amb un número, que normalment lo demano, i en moltes carreres m'ho donen també, és el 81, i és perquè la meva filla gran diu que jo sóc un pare infinit, i la petita que sóc el número 1.
14: Està ben trobat. Molt ben trobat.
15: Lester, i quan penses en el Lester de
16: abans?
15: Fa 26 o 27 anys, quan no havies tingut totes aquestes coses per les que has passat, què penses? Creus que el Lester d'ara o d'avui dia havia aconseguit tantes coses si no hagués passat tot el que has passat?
16: A veure, sí que explicar-te alguna cosa, jo crec que això tu, més que la nostra companya que tenim aquí davant, ho sap, venim de Cuba. A Cuba hem viscut moltes coses, segurament tu també vas estar en els anys 90 a Cuba. Una dècada molt, molt, molt, molt complicada. Van tindre que viure situacions extremes, passar ganes, 3, 4, 5 dies sense electricitat, i tot això pues, complica la vida de les persones. I comences a tindre un aprenentatge molt important per resoldre problemes que no te l'esperes, que no saps com ho has de fer i de quina manera ho acabes assolint, això. I clar, amb totes aquestes penúries i puc dir també sort de viure aquesta pobresa, no? Jo vaig poder viure en poc, ser feliç en poc, i quan no tens cap sortida sempre trobo la solució de solventar les coses. Per això és gràcies a viure malament.
15: Sí. Però t'ho preguntava perquè molta gent li passa això, que de cop i volta la vida li canvia i
14: li fa un tomb,
15: no troba, i no l'esperes, i no trobes la manera de sortir.
16: Sí. Bueno, jo també he tingut la sort de que quan les condicions de vida van anar a pitjor cada moment, sempre arribava una persona que em posava una paraula molt important per dir-me, aixeca't, no et quedis aquí, perquè nosaltres t'estimem i sabem que tu ahir no estàs bé i que necessitem el Lester. I clar, quan diuen això, has de pensar per què em necessiten, per què tornen a mi si quan jo no vull saber de les persones, no? I és perquè, bueno, d'alguna manera m'ha fet estimar. I...
14: Ja ho deien, eh? Menys és més.
16: Sí.
14: No?
16: Sí.
14: I això és veritat.
16: Exacte.
14: Perquè al final t'has de buscar els recursos, la manera de tirar endavant, de sortir, sí, d'aquestes dificultats. I quan ho tens tot fàcil, quan ho tens tot a l'abast i no tens, no has ni de pensar, mm-hmm, doncs segurament no t'estan fent un favor.
16: No, al contrari.
14: Mm-hmm. Lester, doncs moltíssimes gràcies per la visita. A la nostra companya, l'Alice Daimi, gràcies també per haver trobat aquest titan, del desert, que l'havíem tingut per aquí a Sant Cugat i no havíem tingut notícia.
16: Jo sempre havia pensat, perquè de fet quan jo vaig començar a
14: tens alguna vinculació encara amb Sant Cugat o no?
16: Bueno, alguna cosa, que vinc per aquí, tinc molts amics aquí, però... I me'n va estranyar, jo dic, hòstia, vivia a Sant Cugat quan vaig començar la Titan i Sant Cugat no se'n va enterar de que jo feia les Titan. Però bueno, no
14: això és culpa nostra.
16: No, és culpa teva, és culpa de tots.
14: Lester, que et vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
16: A vosaltres, i ja sapigueu, si algun moment necessiteu, aquí estic.
14: Gràcies, a tu també, Liz Daimi.
15: Moltes gràcies.
14: Que vagi molt bé. Adéu.

0: era la petita de tres germans. Fou educada a casa i va créixer entre els llibres de misteri que llegia la seva germana Margaret, signats, entre altres, per Conan Doyle o Wilkie Collins.
1: L'any 1914 es casava amb el coronel Archibald Christie, de qui adoptaria el seu cognom.
0: Un matrimoni que acabaria en divorci al 1928 i del qual en nasqué Rosalind Christie Pritchard Hikes, la seva única filla. Un divorci que arribava 2 anys després que el coronel confessés el seu amor per una altra dona.
1: Precisament una de les situacions més misterioses i polèmiques viscudes per l'escriptora succeeix el desembre de 1926, l'any de la confessió del seu marit.
0: Va desaparèixer durant 11 dies, creant un gran estat d'alarma, fins que la van trobar en un hotel de Harrogate. La seva versió fou que havia patit un atac d'amnèsia degut a l'estat nerviós viscut per l'amor de la seva mare i la infidelitat del seu marit. Però, a hores d'ara, encara és un misteri i hi ha qui diu que fou un bon reclam publicitari. D'aquesta desventura se'n va gravar un film l'any 1979, sota el títol d'Àgata i amb Vanessa Redgrave com a protagonista.
1: En un gir de guió, l'any 1930 es casava amb l'arqueòleg Max Mallowan.
0: 14 anys més jove, i aquí va acompanyar les seves expedicions al Pròxim Orient, que de ben segur van alimentar la seva imaginació i creativitat. Algunes de les seves novel·les en són testimoni.
1: Però no és l'única sorpresa d'aquesta magnífica dona.
0: Sota el pseudònim de Mary Westmacott, va publicar 6 novel·les sentimentals, on mostra la seva faceta més íntima i s'endins en els drames humans en les relacions. Retrat inacabat de l'any 1930 iniciava aquesta trajectòria, que tancava el 1956 amb el doctor Alier.
1: Autora de més de 80 novel·les i obres de teatre, està traduïda a 300 llengües i dels seus llibres s'han venut uns 2.000 milions en anglès i 1.000 milions en traduccions.
0: Creadora dels personatges d'Hercule Poirot i Miss Marple, és l'autora més venuda de qualsevol gènere. Només la supera William Shakespeare.
1: Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i, sobretot, de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu aquest dilluns a Cugat Mèdia. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil.
5: La motivació és ajudar i ajudar els nens i sobretot això, als nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
4: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. El primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes a la classificació, a un punt del descens no compensat. El pròxim rival és el 7 de

0: Déu, actual tercer posicionat. I un altre gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sanco en futbol 11 i ha fet que el maig acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de Primera Catalana. I el primer equip femení de l'Oxigen Patiu Hockey Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte contra el Tereclable Hockey Club en l'última jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat acaben temporada en novena posició.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns, 4 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Farem l'aperitiu amb una bona dosi d'esport. Repassarem els resultats esportius del cap de setmana i ens endinsarem en l'esport local a l'Esport en Marxa. Tot seguit coneixerem el conte il·lustrat Tots ballem, un llibre amb què l'Esbar vol recollir i abocar les emocions que viuen els infants durant el seu recorregut a l'entitat. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb una entrevista personal al Iau Costa, a qui molts coneixeran per ser l'estanquer de l'estanc de Francesc Macià. Amb ell parlarem del llibre que acaba de publicar per explicar el periple que va viure quan va migrar des de la seva Ghana natal a Catalunya. I afegirem un pessic de literatura de la mà del llibreter del Celler de Llibres i per posar la cirereta al programa entrarem a la cuina del Fogons i Davantals per començar un cicle de receptes de pasta aprenent a cuinar una lasanya bolognesa per llepar-se els dits. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia, que per tant toca fer un repàs als resultats esportius del cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
1: Doncs molt bé, perquè, per exemple, el masculí de l'Oxigen Patiu, que Cruz Sant Cuat, ha aconseguit la permanència, s'ho jugava tot en un partit a caixa o faixa, va guanyar per 5-3 l'Alpicat, d'aquesta manera continuarà la segona categoria de l'hoquei patins estatal. I de la resta de marcadors de la jornada també hem de parlar d'aquest empat agradós del Sanco masculí del primer equip. Va deixar escapar la victòria al minut 95 i d'aquesta manera falten dues jornades i veurem si és capaç de jugar la promoció d'ascens. Ara mateix estaria fora, és tercer classificat.
0: Doncs encara queda algun partit per aconseguir-ho, però no només això, l'esport en marxa, ja ho sabeu, no només repassem aquests marcadors, que ho farem més endavant, sinó que sempre t'acompanyes de diferents representants de l'esport local. Joan, avui què ens explicareu?
1: Doncs avui podem dir que tenim un programa internacional i ara ens expliquem, ja et dic el per què. En tot cas, parlem de la Copa del Món d'Estètica, on hi ha hagut representació de Sant Cuat, concretament del Club Gimnàstica Sant Cuat. Parlem amb la seva responsable de la secció, la Tània Müller. També l'atletisme serà protagonista perquè arribarà el 24 de maig a Sant Cuat la novena edició de la Campus Run en favor de Càritas. Tenim el seu organitzador, el Javier Jauregui, aquí.
0: Quants quilòmetres són això, Joan?
1: Són 7 quilòmetres.
0: Vinga, apte després, per a molts, doncs.
1: Sí, després hi ha la caminada popular de 3 i mig.
0: Bueno, jo crec que 7, no? Tothom es pot atrevir.
1: Sí. Sí.
0: Pot començar a entrenar.
1: Molt bé. I també hem de parlar d'entrenadors. Ja saps que arribem a final de temporada i comença el Mercato. En tot cas, tindrem el del Sanco femení, del primer equip, que és el Raül Raposo, i ens acompanya aquí per valorar una mica el que ha estat el debut a la tercera federació, categoria estatal, perquè es parli una miqueta de la nova temporada. I també arriba un nou entrenador, en aquest cas, el júnior femení d'hoquei herba. És argentí, és un...
0: Vell conegut, diríem,
1: no? Vell conegut, perquè havia estat fa més de 10 anys el júnior masculí d'hoquei herba i ara arriba per agafar el primer equip femení. El tenim a França i ens atendrà des d'allà, on també desenvolupa, en aquest cas, d'entrenador en un equip francès. Per tant, ja has vist, programa bastant internacional.
0: Sí, home, i complet, de diferents disciplines, que això és el que ens agrada. Escolta, et sembla si fem una mica de repàs de marcadors abans de tot això?
1: Doncs vinga, som-hi.

0: Posem en ordre els números d'aquesta jornada. Cada cop hi ha menys partits perquè la competició ja s'acaba, però encara tenim teca. En hoquei patins, Oxigen patiu que cruçant quan masculí 5, al picat 3.
1: Els santcoatencs assoleixen la permanència a l'hoquei Lliga Plata Nord a falta de dues jornades per acabar la competició.
0: Més hoquei patins, Oxigen patiu que cruçant 4 femení 0, Gijón 2.
1: Les de Borja Ferrer finalitzen en novena posició la temporada.
0: En futbol, Sanco masculí 1, Escó 1.
1: Els vermell i negres veuen com s'escapa la victòria en la darrera jugada del partit i es complica la possibilitat de jugar play-off d'ascens.
0: En hoquei herba, Sanse 3, Júnior femení 1.
1: Cop dur per a les de Guille Carnicer, que s'allunyen a 6 punts d'entrar a la final a 4 pel títol.
0: Més hoquei herba, Sanse 4, Júnior masculí 1.
1: Els blau i negres cauen golejats amb l'equip madrileny i continuen lluitant per entrar a la final a 4 pel títol.
0: Futbol salsa a Sant Cuat femení 2, Espanyol 3.
1: Les santcoatenques encaixen la tercera derrota consecutiva i s'apropen a la part baixa de la taula.
0: I per acabar, més futbol sala, la Unió Santa Coloma 2, Olímpic Floresta 3.
1: Els florestans derroten la Unió, fins ara líder del grup, un triomf de prestigi que els manté en quarta plaça. Fins aquí aquest repàs de marcador, Joan. Jo et deixo amb tota aquesta teca. Estarem ben atents des de la redacció. Fins ara.
0: Molt bé, fins ara, Alba.

0: Doncs gairebé 10 minuts són els que passen de les 10 del matí. Primer esport en marxa d'aquest recent estrenat mes de maig. I el que farem és parlar de gimnàstica estètica, perquè aquest cap de setmana, i més concretament des de dijous fins dissabte, a França hi ha hagut la Copa del Món i allà hem tingut representació santcoatenca. I qui millor ens ho pot explicar és la responsable de la secció d'estètica al gimnàstica santcoat, la Tània Müller. Tània, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Com ha anat aquesta Copa del Món?
1: Doncs molt bé. La veritat que una experiència molt especial per l'equip. No pensàvem pas doncs, que un equip que realment porten molt poquet temps entrenant totes juntes, perquè la majoria d'elles han estat gimnastes del nostre club durant molts anys, però s'havien retirat. I doncs, aquest estiu passat van decidir reprendre la gimnàstica i tornar a formar equip. No totes venien dels mateixos equips que havien estat anteriorment juntes, però bé, van decidir formar aquest equip i mica en mica doncs, van anar posant-se en forma, tornant a recuperar doncs, les capacitats que elles ja havien tingut anteriorment. I van participar en la classificació, o sigui, en un control que va fer la Real Federació Espanyola per poder classificar per aquesta segona Copa del Món a França, i es van classificar. I la veritat que una experiència molt, molt bona per totes elles. Han tornat molt contentes.
0: Quin ha estat el resultat final?
1: Doncs mira, en total han participat 29 equips de uns 15 països diferents, i han quedat 23 de 29.
0: Tenint en compte el que deies, que han tornat a l'activitat esportiva aquest estiu, ja és un èxit arribar fins aquí. Explica'ns una miqueta què és la gimnàstica estètica.
1: Doncs mira, la gimnàstica estètica de grup és una modalitat gimnàstica que es practica sempre en grup, amb acompanyament musical, i en el cas d'un equip sènior, són mínim 6 gimnastes a pista i màxim 10. Nosaltres hem fet una coreografia en la que a pista surten 8 gimnastes, però actualment a l'equip en tenim 13 de noies que entrenen per tenir la possibilitat en algun moment o altre de la temporada poder competir. Digues.
0: No, digues, continua, perdona.
1: No, volia explicar doncs, això, que una coreografia engloba doncs, el que és específic de la gimnàstica estètica de grup, és la tècnica dels moviments corporals. Té una tècnica específica d'ones, swings, torsions, relaxacions, però a part també es fan doncs, salts, girs, equilibris, acrobàcies, elevacions. I en aquesta modalitat gimnàstica és molt important la sincronització entre les gimnastes.
0: Et volia preguntar sobre la coreografia que us va donar accés en aquesta Copa del Món, que estava relacionada amb Rosalía. Heu apostat per aquesta coreografia, també?
1: Doncs sí, hem apostat per aquesta mateixa coreografia. Normalment, la coreografia es fa al llarg de tota la temporada la mateixa. Tu prepares, no?, i després de les diferents competicions vas participant amb la mateixa coreografia. I realment, quan vam escoltar aquest nou àlbum de la Rosalía, vam veure clar que havia de ser aquesta música, perquè a totes ens va encantar, i la veritat que ens està anant molt bé en aquest sentit, ens està ajudant molt.
0: Aquí a Sant Cugat fa anys s'havia organitzat algun campionat d'estètica important. Creieu que podeu tornar a assolir aquesta fita?
1: Doncs aquesta és la idea. Nosaltres treballarem per poder continuar classificant per les diferents competicions internacionals, que és doncs, la màxima motivació d'aquest equip. I ens agradaria molt poder tornar a participar en els propers controls que organitzi la Federació Espanyola per tenir l'opció aquesta, classificar. Doncs, en aquest cas ja seria per la tercera Copa del Món, que serà a Kazakhstan, a mitjans de juny.
0: I això t'anava a dir, a nivell econòmic, el viatge costós. Ara estem parlant de França, que més o menys està aquí al costat, però si parlem de Kazakhstan, això ja es complica. No sé
1: la cosa
0: si
1: ja es complica, exacte, sí. La cosa ja es complica una mica, aleshores doncs hem de veure si podem aconseguir alguna ajuda. Les noies ara, per exemple, per Sant Jordi van muntar una paradeta per intentar doncs, recaptar una mica de diners, i doncs, d'aquesta manera poder tenir aquesta ajuda de cara al campionat aquest que hem fet a França, no? Aquesta Copa del Món a França, i doncs, anem pensant en diferents opcions per no haver de deixar de participar en competicions d'aquest nivell en el cas de classificar per un tema econòmic.
0: Molt bé, doncs Tània Müller, responsable de la secció d'estètica del Gimnàstica Sant Cugat, moltes gràcies per atendre'ns i, sens dubte, una gran fita participar en aquesta Copa del Món i a veure si també podeu participar a la tercera, que, com tu has dit, seria mitjans de juny a Kazakhstan. En tot cas, l'èxit d'aquest 2026 ja està assegurat, amb no únicament participar, sinó també recuperar aquest equip d'estètica.
1: I tant.
0: Que vagi molt bé i moltes gràcies per
1: atendre'ns. Moltíssimes gràcies. Vinga, adéu, bon dia. Moltes gràcies.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Un esdeveniment internacional com el d'aquesta Copa del Món de Gimnàstica Estètica, i ara portem un altre esdeveniment que es farà a Sant Cugat, concretament el 24 de maig. És la 9a edició de la Campus Run, que és en favor de Càritas, és a dir, tots els diners d'aquestes inscripcions van a parar a aquesta secció local que tenim aquí a Sant Cugat. I per parlar d'aquesta cursa tenim a l'organitzador, que és el Javier Jauregui. Javier, bon dia.
2: Bon dia.
1: Doncs, primer de tot, una miqueta com neix aquesta cursa, que ja fa anys que està aquí instaurada.
2: Aquesta cursa surt de la necessitat d'ajudar a dones embarassades en dificultats, i aquí hi ha Càritas, no, donen facilitats a les famílies que van a recollir els materials, la llet, els bolquers per a nens i demés.
1: Tot aquest material, sens dubte, molt, molt necessari. Quina resposta esperes de la gent? S'hauria de fer una crida perquè la gent s'apuntés. Hem de dir que hi ha la cursa 7 quilòmetres, després hi ha una passejada en família de 3 i mig, no?
2: La passejada comença abans de la cursa, i quan els corredors van passant, aplaudeixen a aquesta gent, no? La caminada és només de 3 quilòmetres i mig, i bueno, van
1: a bon ritme, no? La passada edició hi havia molta gent.
2: Sí, molts nens i totes les famílies disfruten d'aquest dia, que és un diumenge al matí.
1: I a veure què succeeix. En tot cas, les inscripcions com es poden fer?
2: A internet es poden fer a través de carrerespopulares.com, i el mateix dia també es poden inscriure allà mateix, al turó de Can Mates.
1: La sortida a quina hora seria?
2: A 9:45.
1: I abans hi hauria la caminada popular, no?
2: No, la caminada surt a la mateixa hora que els corredors.
1: És a dir, a 9:45, des de l'escola del turó de Can Mates, no? I el recorregut de 7 quilòmetres, per on passa, més o menys?
2: Donem tota la volta al turó de Can Mates, sense baixar a la carretera.
1: Per les voreres, no?
2: Per les voreres, totes.
1: A banda d'aquesta necessitat de fer aquesta cursa i d'ajudar els altres, què destacaries d'aquesta cursa? Potser caldria una mica més d'ajuda, no?
2: Sí, està dirigida especialment als universitaris de Sant Cugat, que s'acostumen a ser solidaris en causes importants. I sí, ens agradaria tenir molta difusió d'aquesta cursa.
1: I quantes persones, quants inscrits, quants participants vau tenir la darrera edició, més o menys?
2: Sí, normalment són com 50 corredors. Alguna vegada en tenim 100, però...
1: L'objectiu és recaptar aquests diners que després es puguin destinar a Càritas, i en aquest cas aquestes dones embarassades amb problemes, no?
2: Molt bé, sí.
1: Molt bé. Doncs Javier Jauregui, organitzador d'aquesta Campus Run, que arriba aquest 24 de maig. Recordin, el mateix dia de la inscripció també podeu disputar la cursa. És una 9a edició, sortida a 9:45 del matí des de l'escola Turó Can Mates, i també hi haurà aquesta passejada de 3 quilòmetres i mig i la cursa popular de 7 quilòmetres. Es fa un regal d'una samarreta, oi que sí?
2: Sí.
1: Doncs ja ho sap la gent. Gaudir i ajudar, corrent. Molt bé, doncs, Javier Jauregui, organitzador d'aquesta Campus Run, moltes gràcies per ser-hi avui en directe. Anirem donant veus i, sobretot, a veure si la gent s'apunta, que és una manera d'ajudar i també fer esport. Que vagi molt bé.
2: Vale, moltíssimes gràcies.
1: Doncs aquest era Javier Jauregui, l'organitzador de la Campus Run, i ara, com ja ho saben, estem pràcticament a final de temporada, s'afronta la recta final, i hi ha alguns equips que ja han acabat. És el cas del primer equip femení del Sant Cugat de Futbol, on, per ser la primera temporada debutant a tercera federació i amb tot el nivell tan gran que hi ha, doncs la posició no està gens malament. Oi que no, Raül Raposo, tècnic del Sant Cugat femení?
3: Bon dia i moltes gràcies. Òbviament estem molt contents de la temporada que hem fet. Sí que ens hem quedat una miqueta amb l'espineta final de no haver quedat unes posicions més a dalt, que les hem tocat, que hem estat a elles. Sobretot, i el més important, hem après molt d'aquesta temporada. El nivell ha pujat molt i les jugadores han entrat en aquest nivell, han après moltíssim, el nivell ha millorat molt i esperem seguir cap endavant.
1: Amb què et quedes? Amb quina imatge a la teva retina, aquell partit o aquell moment que creus que ha marcat una mica el desenllaç o que sempre que pensis en aquesta temporada tindràs aquella imatge?
3: Segurament hi ha dos moments molt marcats. El primer és, ens emportem una derrota molt dura al camp del Vic 3-0, és el moment més baix de l'equip, és el moment on veiem una imatge que no volem donar. A partir d'aquí comencem a créixer molt, tot i que en cap moment diríem que durant la temporada hem tingut una mala imatge o no hem donat la cara com tocava ser unes recent ascendides, però a partir d'aquest partit hem començat a fins i tot apretar més i hem fet una segona volta espectacular que es culminaria amb aquest altre segon moment del que parlem, que seria el partit del camp del Mataró, on a un equipàs li podem guanyar 4-1 al seu camp i remuntant, fins i tot amb 3 gols de Carla Pérez, de la nostra jugadora, diguem, ara mateix emblema del futbol base, molt significatiu, i ens col·locàvem terceres a la posició, com en primer any a la categoria, moment molt marcat a la retina, tots dos, tant per bo com per dolent.
1: De cara a la temporada vinent, veurem el Raül Raposo a la banqueta al Sanco?
3: Sí.
1: Quin objectiu?
3: Diríem que una cosa és el que pensem nosaltres internament, però el títol que posem de cara fora és lluitar per estar dalt, lluitar per l'ascens. A més, sabem que segur la temporada vinent hi haurà més places d'ascens i més places de descens, perquè hi ha reestructuració per d'aquí dues temporades. Sabem que és un any clau. Sabem també que tenim un grup de jugadores extremadament jove, sumat a la capacitat de feina que tenen, ens dona una capacitat de creixement espectacular. Hem de donar-los aquest espai per seguir creixent, ajudar-les, i estem segurs que això ens ajudarà a fer una passada endavant.
1: Entenc que podríeu recuperar algunes de les jugadores lesionades o encara no?
3: Tant de bo puguin començar a mostrar el nivell que requereix l'equip la temporada vinent. És molt difícil, perquè no només és que es perdin un any sencer, sinó és que perden l'any de progressió que sí que han tingut les seves companyes. Estem molt contents de com estan fent la feina, perquè són mesos, fins i tot diria un any molt dur. Venen tots els dies d'entrenament, igual que la resta del grup, a fer el seu treball a part, i tenim una esperança molt gran en que segueixin formant part d'això i el seu nivell sigui el que tots esperem.
1: De jugadores d'incorporacions, entenc que ja esteu treballant per intentar, doncs, fer aquest salt que també exigeix el nou objectiu que us marqueu, no?
3: Sí que és veritat que ens hem intentat moure una miqueta abans que la resta, o almenys amb un temps prudent. Tenim ja bastantes coses tancades. També dic que el que més valor li donem és que les jugadores no marxen, que estan molt contentes d'estar aquí. Per molt que tinguin ofertes, es decideixen quedar. I sí, de moment el mercat està funcionant molt bé. Estem molt contents i esperem acabar de donar aquestes puntetes ja, que acabin de donar el punt especial a l'equip, que acabin de quadrar-ho tot. I com seguim en aquest camí, la veritat que anem bastant bé.
1: Preguntar-te també sobre el futbol base femení. Juvenil A aquest dissabte va tancar el campionat de Lliga, un ascens preferent necessari per fer el salt després de Tercera Federació, entenc, no?
3: Bueno, jo diria que realment encara no estem a prop d'això. Jo aprofito sempre la meva posició aquí per apretar una miqueta el futbol base que tenim. Estem millorant, però hem de donar moltes passes endavant. Ja ho vam explicar a l'última entrevista que vam fer aquí, com hi ha massa diferència des del primer equip a la base, i estem donant els passos que toca, ja no només amb el juvenil a femení, sinó amb el sènior B. Estem fent un projecte fora aquí, l'any vinent l'equip serà molt fort i tenim moltes esperances en també donar una bona cara i potser assolir certes categories que ens ajudarien a formar les jugadores per arribar al primer equip.
1: A nivell personal, ja fa algunes temporades que estàs al Sanco, podríem dir que la temporada vinent amb aquest repte és la de més ambició? Perquè estem parlant ja de categoria estatal,
3: Sí, però també et diria que la de més pressió potser va ser la primera, perquè era on havíem de pujar sí o sí, i fins i tot va haver-hi un moment on semblava que no hi estàvem. Ara ja tot és il·lusió, tot és ganes, tot és força del projecte, s'està molt bé i sí que se sent aquesta pressió, però perquè ens la posem nosaltres. Cos tècnic i jugadores anem a una, junt amb el recolzament del Tono i el club, no ens posen fre, ens ajuden a tot anar cap endavant, i sí que internament tenim molta ambició i tant de bo aconseguir aquestes fites que ens estem marcant, que ja et dic i sempre et vinc dient des que vaig venir a les entrevistes, com gràcies a el que estem formant sembla que podem anar-les assolint, i seria molt, molt engrescant.
1: Aquest model de joc tan vistós, tan associatiu, tan combinatiu, seguirà la temporada vinent o penses fer algun retorn? Perquè hi ha molta gent nerviosa, eh, al camp, quan jugueu. Jugueu tan bé a futbol i amb tants riscos, però també us ha portat fins aquí, no?, aquesta iniciativa.
3: Moltes gràcies, Joan. T'he de dir que fins i tot quan ara ens reunim amb jugadores per parlar de cara a l'any vinent, veiem que moltes estan molt interessades en venir o els agrada l'opció només per veure com juguem. Es valora moltíssim que es vegi, que la gent que ja l'agrada ho vegi, que les rivals ho vegin. No hi ha cap dubte de que aquest seguirà sent el model, l'estàndard i la forma de fer. Ho ha estat fins ara i ho seguirà sent endavant, segur.
1: Doncs l'última, Raül. A nivell de club has dit que estàs molt bé, amb el tono, en tot el que envolta. Volia preguntar, a nivell general, el futbol femení català, amb el Barça ara finalista a la Champions, ha baixat el AM Lleida de la segona categoria estatal a la tercera, l'Europa també. No sé com ho veus tu, com es perden en futbol femení català.
3: El futbol femení català és el que té més nivell a Espanya, no hi ha dubte. El que molts cops falta que sí que hi ha fora és més inversió. I segurament ve més per entitats estatals que no per privats. Això és el que els hi permet que fitxar jugadores catalanes i portar-les cap a fora. El futbol base català és el millor, tenim molt nivell, però jo m'agradaria recalcar que cal seguir donant un punt d'exigència, no hem de parar aquí, i fins i tot a vegades hi ha certes mesures que no ens estan ajudant, com quotes de gènere i de més. Jo des d'aquí apel·lo a l'exigència, a que hem de seguir apretant. Estan molt bé les passes que hem fet com a futbol femení els últims anys, però no hem de parar aquí i és el moment de seguir treballant molt.
1: Molt bé, doncs aquest titular, aquesta reclamació del Raül Raposo, que continuarà l'any vinent a la banqueta com a inquilí del primer equip femení del Sanco, amb aquest repte important d'intentar assolir un nou ascens. Raül, moltes gràcies i que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.

0: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
1: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa és així. Verà,
7: és impressionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
13: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
14: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
13: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
14: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
15: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
16: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
17: Quina és la millor cançó de la història?
18: Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
19: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
18: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, el dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
5: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
4: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
6: Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Aquest Sant Jordi, l'Esbart Sant Cugat ha publicat Tots ballem, un conte il·lustrat que captura l'essència emocional de créixer dins de l'entitat. Amb text d'Irene Llamas i il·lustracions de Miquel Pasqual, l'obra posa en valor la dansa tradicional com a espai de formació i comunitat. El llibre segueix el recorregut vital de dos infants dins de l'Esbart, des de la seva descoberta fins a l'etapa adulta. Una proposta que reforça el paper cultural de l'entitat a la ciutat. I per parlar-ne, avui hem convidat la seva autora, Irene Llamas. Què tal? Com estàs?
1: Hola, bé.
0: I a Lluís Basa, que és membre de Junta de l'Esbart. Lluís, benvingut.
2: Gràcies, bona tarda.
0: Comencem per anar a l'origen d'aquest conte, de la idea. Com neix la idea de crear Tots ballem? Qui m'ho explica?
1: Jo crec que està dins del marc del 50è de l'Esbart. I aquí és on en Joan pot dir la bogeria que van fer la Junta tot l'any passat.
2: Sí, sí. Sí, sí, no, realment, aquest any anterior, amb l'Esbart Sant Cugat, vam celebrar els 50 anys i vam organitzar moltíssimes activitats, des de taules rodones, espectacles, i això, exposicions, i l'última activitat que volien fer era el llibre. Però diria, si no m'equivoco, que ja fa temps, no?, que va ressonar la idea de fer un llibre. Sí. Ja s'havia parlat abans, pot ser, Irene?
1: S'havia parlat abans perquè, parlant amb un grup d'amics de l'Esbart, van saber que jo tenia un conte que els hi havia fet a les meves filles sobre com va ser la seva primera ballada. Aleshores, aquí, jo vaig dir, ostres, és un conte de casa, no?, de mama per les nenes, perquè sempre m'explicaven, te'n recordes quan vam ballar la primera vegada? Te'n recordes? I vaig dir, aquest no, però perquè és molt d'elles, però fer-ne un amb la idea de què passa, no?, de com ballem, quan ballem, des d'on, i fins i tot sense perdre de vista en Joan Serra i el seu punt de vista de la dansa. Ho vaig veure viable i em van donar l'oportunitat i ens hi vam posar mans a l'obra.
0: O sigui que d'aquell llibre que tu vas crear per les teves criatures, podríem dir que allò és una mica la llavor per fer després aquest altre Tots ballem.
1: Exacte.
0: Que el que m'imagino que també vol és deixar empremta d'aquesta celebració dels 50 anys de l'entitat, no?
2: Sí, sí, exacte. O sigui, parla dels 50 anys, però també de totes les ballades que es fan a l'Esbart. Per exemple, una de les que surt és a l'Andança Plaça, que, per cert, aprofito per fer la falca, que es farà ara el dissabte 6 de juny. I això, no? Llavors, veure com tots aquests moments que cada any l'Esbart repeteix totes aquestes ballades, doncs, van impactant d'una manera diferent a mesura que tu ets gran i et vas fent gran amb l'Esbart perquè vius les coses d'una manera diferent.
0: La idea o el missatge principal que es transmet va adreçat tant a infants com a famílies? Aquest és el públic objectiu o no?
1: La idea era arribar a tots els balladors, des dels més petits que encara no tenen les faldilles de colors i encara no han començat a ballar amb l'Esbart, però que ballen veient una d'aquestes actuacions que es fa a peu pla del carrer, fins al moment en què jo m'emmirallo i altres persones, com per exemple les meves filles, s'emmirallen veient com cos de dansa es prepara per una ballada i estan a punt de sortir de l'escenari. Són els petits detalls, no? Com comences amb un desig de dur unes faldilles de colors i t'hi vas fixant amb detalls que són molt propis de l'Esbart, no? El passar a ballar descalços, el passar a ballar a l'Andança Plaça en el torn de nit, o quan cada dos anys hi ha la ballada a l'auditori. Tot això és com molt màgic i vaig veure que no era només amb les meves filles, sinó amb altres balladors de l'Esbart que anava passant, i la idea era que amb aquest conte s'hi veiés tothom una mica reflectit.
0: I en aquest conte, els dos personatges principals són l'Aran i l'Àlex, i s'explica tota la història, no?, tot el seu recorregut, des de que comencen de petits fins que arriben adults.
1: Exacte. L'Aran i l'Àlex podria ser qualsevol persona que està ara a l'Esbart. Des de que arriba el primer moment que veuen una ballada i que senten la música i tenen aquesta necessitat de moviment i de gaudir, fins que mica en mica et vas fent gran i entres amb uns altres aspectes, amb uns altres desitjos i arribes a aquesta cohesió, a sentir-te connectat. Jo crec que això també és un altre tret definitori de ballar a l'esbart, de connectar amb els teus companys. Això jo crec que potser l'Albert té més a dir.
2: Sí, sí, sí, jo crec que... O sigui, a mi m'ha fet gràcia perquè llegint el llibre, clar, veia, ostres, em sentia identificat en part, perquè jo, per exemple, en el meu cas personal...
3: Parles com a ballador.
2: Exacte. Sí, sí, jo vaig començar a ballar a l'esbart ara fa, bueno, no sé, fa... Sí, 6 anys, diria, i el cos de dansa des de fa 4. I clar, al principi ho vaig veure des de fora i quan vaig entrar a cos de dansa també parlant tu amb els altres, amb altres balladors també em deien això, no? Que alguns sí que hi ha gent que porta a l'esbart des de superpetits perquè els hi havien portat els seus pares, però altres que van entrar-hi, s'hi van incorporar en diferents moments de la seva vida perquè això, no? Perquè els van veure de fora i van quedar com encisats, i trobo molt xulo que hi hagi com aquest un relat que unifiqui tot, perquè tot i que no hagis viscut totes les etapes de l'esbart, perquè no hi has estat a dins des del principi, doncs t'hi pots, o sigui, tot el que surt et ressona i t'hi pots sentir identificat.
3: Parlem del procés, Irene. Tot i que ja tenies l'experiència d'aquest primer conte que vas fer per les teves filles, aquí entres, diríem que a col·laborar o a treballar conjuntament amb un il·lustrador, el Miquel Pascual, no? Com ha estat el procés?
1: El procés ha estat molt de novells, que dic jo, i molt de fer per l'entitat i fer que surti. Aleshores, no hem treballat conjuntament de poder-nos explicar les coses en profunditat, perquè al final no és la nostra... Jo sóc mestra, jo ballo a l'esbart, estic fent altres coses a nivell de ciutat, a la coordinadora... Però aquí el conte el faig com a mama i com a balladora de l'esbart, perquè també estic en un grup de balladors de l'esbart. I aleshores, amb el Nexa, que en aquest cas era la Laura, anàvem revisant el text, anàvem fent, i sobretot la construcció del text era que de cop i volta em vaig tornar molt pesada amb tothom. I anava fent preguntes sense que se n'adonessin de, ostres, i avui a l'escenari què tal? I quan has sortit, i anar fent petites preguntes per veure si allò que ja m'havien explicat les meves filles, allò que de vegades em passava a mi, també els hi passava a altres persones d'altres grups. I aleshores, després vam fer una posada en comú amb la Laura, i la Laura, a nivell de treball amb el Miquel, doncs li anava explicant una mica el sentit o el significat que tenia cada part de la història. En aquí també van haver la col·laboració directa de professors de dins de l'esbart i d'altres persones de la Junta, que se'l van fer diverses llegides i el pensant com es maqueta, cap a on es va. I aleshores d'aquí, després, la feina que vam fer a continuació va ser contactar amb les persones que van iniciar la col·lecció de contes de Sant Cugat, que era Profeslo, parlar també amb una altra persona de la coordinadora d'entremesos que havia fet l'últim, havia portat a terme l'edició de l'últim conte, i així una mica doncs, ha estat un treball de gairebé any i mig, ha estat com un puzzle, un petit encaix entre unes persones i unes altres, i també hi havia com projectes de plasmar el moviment i plasmar la dansa que es van fer amb Pou d'Art i amb altres artistes a nivell de com dibuixar o com fer veure això.
3: I a l'hora de plasmar les emocions... Això és molt complicat, no?
1: És molt difícil.
3: Clar.
1: Com ho expliques o com ho mostres, no? Els infants són molt de mirar les il·lustracions i de vegades els adults són molt de llegir de la literalitat, però la dansa es viu. Aleshores, arribar cap aquí, jo li deia a la Laura i ho parlava molt amb les persones més de confiança, és em costa trobar les paraules perquè facin bellugar aquelles papallones, no? de la panxa, perquè una mica els nervis de ballar són uns nervis de papallones, però no són uns nervis de... Ah, em trobo molt malament, no? Vull dir, ho vius diferent i s'havia de notar això.
3: Com diríeu que contribueix aquest conte, aquest llibre, a la difusió de la dansa tradicional, sobretot entre les noves generacions?
2: Home, jo crec que pels nens petits pot ser una molt bona manera d'introduir-se, i perquè justament això que deies tu, Irene, que jo llegint-me l'he pensat, ostres, o sigui, està molt ben reflectit el moment aquest de quan surten per primer cop a l'escenari i estan nerviosos, doncs, i m'identifico molt, però trobo que està molt ben explicat i que per un infant ho pot entendre molt bé. I a més és això, com deies, durant els 50 hem fet que si exposicions, col·laboracions amb estudis de pintura d'aquí Sant Cugat, però al final un conte que a més te'l llegeix als pares o una persona molt propera, doncs és una manera molt fàcil de fer-li entendre a un infant, doncs, tot això, i fer-li venir ganes de participar d'aquesta dansa.
1: I després el tots ballem, no? Vull dir, qui no balla? Encara que sigui algo molt més actual, o vull dir, és que encara que passem a l'altre extrem i anem al reggaeton, no? Vull dir, quan sents una cançó, sigui de l'estil que sigui, si t'arriba i t'agrada, ja neix moviment en tu. Aleshores, transmetre el fet de és igual l'estil de música o el que hi hagi, sinó escoltar el cos, què passa i què et genera, també és una manera d'unir, no? Perquè de vegades pensem, ai, les danses tradicionals, però quanta festa fan? Unes bones gitanes o una bona jota en un moment determinat, en un àmbit festiu, t'engresca tota una plaça. I això és aquesta cosa de, val, no tinc els nervis de sortir a l'escenari, però potser algú altre té els nervis de, ai, no me'l sé segur, no? A veure qui copio o amb qui m'hi fixo. I una mica la idea és aquesta, el ballar, gaudir ballant i que es transmetés això. És igual el que ballis, però balla. I si a sobre doncs, te'n vas cap a les arrels i tires a la dansa tradicional, a nivell cultural i nivell emocional, uh-huh. estàs fent màgia. Jo sempre dic que és un xic de màgia, no?
3: I escolta una cosa, quin paper juga l'espectacle en dansa en la vida dels infants de l'Esbar? Perquè vindria a ser com la graduació, no? És al final de curs, o m'equivoco, jo ara estic fent...
2: Sí, l'espectacle es diu En dansa a plaça, perquè En dansa és l'escola de dansa de l'Esbart, que aquest nom s'hi va posar, em sembla que va ser als anys 80 o així, llavors En dansa és l'escola de dansa, i En dansa a plaça és doncs, portar a la plaça, a la plaça d'Octavià, tota la dansa que s'està treballant amb els grups de la dansa de l'Esbart i els grups d'adults, durant tot el curs. Llavors, és una festa que normalment, en el format habitual, que és el que ja reprendrem aquest any, doncs comença el capvespre, hi ha ballades, llavors es munta la barra de coordinadora, s'organitza un sopar per totes les famílies i socis i amics, i llavors segueixen, després del sopar, continuen els espectacles fins a la nit. L'any passat, que va ser el 50è, i que les verdes ens van tornar bojos i vam fer-ho tot a lo grande, va ser tot un cap de setmana sencer, amb moltes actuacions, però això no és el format habitual, va ser només un any puntual, perquè era la festa del...
3: Era especial.
2: L'efemèride, sí.
1: Era especial. I he de dir, com a mare i com a balladora, que és un final de curs que és com una prefesta, no? Comences a la tarda amb uns grups, vas passar...

0: I especial, m'imagino, per tots, no? Després de tot el curs. Per cert, per Sant Jordi es va començar a vendre aquest conte, i la Irene em sembla que va signar llibres per primera vegada, no?
1: Sí. Sí, gairebé com a anècdota, duia l'estoig de l'escola, perquè soc mestra, però jo anava a plaça amb la il·lusió de veure físicament el llibre i de comprar-ne per regalar amb unes personetes molt especials. I em van... La Joana, me la dedicaràs, no? La filla de la Lali Mateu. I vaig pensar, ostres, és veritat, el pots dedicar, no? I vaig treure el meu boli de colors i vinga, vam dedicar uns quants llibres. Sí, va ser molt bonic.
0: Això diríem que va ser la primera passa, però és que demà dimecres, té lloc la presentació oficial, que la feu a la seu de l'Esbart.
2: Correcte, sí.
0: Sí. Com està pensat això? Què fareu?
2: Doncs mira, és a 6:45 de la tarda, i tu, Irene, hi seràs,
1: sí,
2: no? I no sé si serà algú més, jo no sé gaires detalls, però m'han explicat coses. No sé
1: que és en finalitzar un dels grups dels infants, del seu assaig, i que hi haurà una... Bueno, explicaré el conte amb les meves paraules, amb la meva veu, una mica amb la intenció amb el que vaig escriure'l, i després hi haurà berenar. I si algú vol que signi, aquesta vegada sí que ho porto preparat.
0: Estàs mentalitzada, no?
1: Sí, ja pensaré alguna cosa bonica que vagi molt lligada, però al final és gaudir del conte i ballar.
0: Doncs esperem que vagi molt bé aquesta presentació, que el llibre arribi a tots els balladors i balladores, ja no només de l'Esbart, no? A
1: Exacte.
0: Tothom que li vingui de gust. I agraïm a la Irene Llamas i al Lluís Bassa, que avui ens han acompanyat al programa. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Faves comptades. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i, sobretot, de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu aquest dilluns a Cugat Mèdia. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest, tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil.
5: La motivació és ajudar i ajudar els nens i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
4: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. El primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes a la classificació, a un punt del descens no compensat. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I un altre gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sanco en futbol 11 i ha fet que el matx acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de primera catalana. I el primer equip femení

0: I de l'Oxigen, Patiu Hockey Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte contra el Tereclable Hockey Club en l'última jornada de l'Hockey Lliga i Verdrola. Amb aquest resultat acaben temporada en novena posició.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui coneixerem la història de Iau Costa, autor del llibre Renacido del mar i l'arena, on relata un viatge vital marcat per la migració, l'esforç i la superació. Nascut a Ghana i establert a Catalunya, la seva història és també la d'una nova oportunitat. Treballador incansable i pare de família ha convertit la seva experiència en un testimoni inspirador. Avui repassem la seva trajectòria personal i professional del també conegut com Iau el Rubio o l'estanquer de Collfabà. Iau, què tal?
1: Molt bé.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Iau el Rubio per què?
1: Iau el Rubio perquè això ho vaig fer per a un senyor l'any 2006, quan vaig començar a treballar aquí a l'estanc, tenia un bar i jo l'apartava al tabac. Doncs quan arribava al bar, estava ple de gent, obrers, treballant i tal, i quan entrava, l'home feia un conya, no? Llegó el Rubio! Entonces tota la gent va girar i dice, hombre, ¿por qué le deu això? I tal. Entonces va començar, i quan va, el senyor es diu Joan, que treballava aquell carrer Joan... ¿Cómo es diu aquel carrer? Esta carrer de la Creu, darrere. Sí, tenia un bar ahí. Entonces, clar, va fer com seu honor. La va ficar para que, sobretot para que gent no tingués esa sensació el Rubio, el negre, el blanc, que m'has de, no? Sempre amb respecte i amb bon rotllo i ja crec que és per això. Entonces la va ficar amb això, ja ho és Rubio, per fer contrast, no? A Rubio, perquè la gent... Tu eres de Rubio, de verdad?
0: Escolta, ja ho... Tu vas néixer a Ghana.
1: Sí.
0: Ets el desè fill d'una família que s'ha dedicat al cultiu del cacau.
1: Cacau, sí.
0: Per tant, una família nombrosa, on s'ha hagut de fer doncs, molt esforç, molt sacrifici. Tu com recordes la teva infantesa a Ghana? I quins valors, sobretot, et van marcar en aquella etapa?
1: La veritat que en aquest sentit Ghana és excolònia anglesa, doncs tenim aquest sistema. Jo de petit sempre jugava amb els amics, no? A estudiar, jugar pelota, carrer... Una infància bastant tranquil en aquest sentit que no ens faltava menjar, podíem estudiar. En aquest sentit sí que va ser una infantesa bastant, diré, de situació d'Àfrica, de Ghana, però bé, en aquest sentit. O sigui que...
0: La recordes bé?
1: Sí.
0: Sabem que ja, precisament, abans de marxar, tu vas fer l'ESO, també vas fer part del batxillerat.
1: Sí.
0: Quins eren els teus somnis en aquell moment, tan jove?
1: Jo, de petita, sempre veia la tele, no? La blanca i negra. Jo sempre sentava i volia fer imitació de la, sobretot les presentadors, presentadores que feien. Doncs sempre el somni que tenia era algun dia arribar a fer un presentador o alguna cosa així. Entonces em va enganxar i sobretot quan veia a televisió la gent blanca o Europa, cridava l'atenció per què visquin així, per què són així i sempre he tingut la sensació de vull conèixer aquest gent, per què viuen així i nosaltres així. O sigui que això va sigut el moment del clic, no? De vull conèixer aquest gent.
0: I tu en aquell moment a Ghana només estudiaves? Vull dir, en cap moment no vas estudiar i treballar alhora?
1: Sí, també? Sempre, sí. Jo sí. Feia això amb la meva família perquè tota la família dedicàvem a l'agricultura, no? Això jo sempre em recordo quan feia la conya de jo soc aquell negrito de l'Àfrica tropical, perquè jo feia això. Jo cultivava la cacau.
0: Sí.
1: Sí, clar, jo de petita, quan teníem 2-3 dies, sempre anàvem al camp a ajudar la família, a cultivar, a treballar, i sempre ens donaven diners, no?, en aquest sentit, sí.
0: I en quin punt decideixes deixar Ghana i buscar una nova vida a Europa? Perquè el teu objectiu era Europa, era arribar a aquest continent?
1: Sí, perquè com havia vist gent que viatjaven des de Ghana a Europa, veia i sempre com veia que vivien diferent, la forma que parlava, la gent diferent, volia conèixer la cultura, perquè nosaltres vivim així, aquest gent així. Entonces, en aquest sentit sí que va observar la gent que venia i a partir d'ahir va tenir aquest inquietud i anava aprenent com farà, quina possibilitat tinc per a poder fer aquest viatge a Europa. I la primera era anar a Itàlia, o sigui, que jo quan va, perquè veia gent que feia aquest camí, al desert, tot això, normal, principalment, anaven a Llívia. Des de Llívia agafaven per anar a Lampedusa, a Sicília i tot això. Entonces, clar, jo no coneixia res de venir cap aquí a Espanya o a Catalunya, no? Entonces, això va ser el principi i quan estudiava sempre tenia aquest ment més enllà de gana, no? Al voltant, volia conèixer més, obrir-me per a conèixer el món.
0: O sigui, eres una persona inquieta.
1: Sí, no, això sí.
0: Però tenies 17 anys.
1: Sí. I abans també tenia això, abans de 17 ja anava observant tot.
0: I de la teva família va ser l'únic que va pensar a emprendre aquesta aventura o no?
1: Les meves germans grans ja havien viatjat, però no a Europa. Algunes havien viatjat per a Costa d'Ivori, a Nigèria, en seu moment que era un país que la gent podia viatjar, i algunes havien intentat fer la mateixa viatge fins a Líbia, però van tornar. Entonces, aquest sentit, que veus que era molt, observava tot, eh? Jo sempre estava com sentia, quan parlava la gent gran, sempre estava molt atent, i en aquest sentit jo no podia fer aquest viatge, perquè les meves germans no volien estudiar, algunes havien estudiat, però la resta no volien fer, volien treballar, guanyar diners, entonces van deixar l'estudi, i sobretot la meva mare, que era com la pilar, no?, de la família, ja que els teus germans grans no han fet, i tu eres bon estudiant, perquè jo tenia beca del govern de Ghana per estudiar, entonces la meva mare és com faré tota la que calgui perquè tinguem algú de les germans que sigui algú, no sé, el que sigui, professor, presentador, el que volia fer. Entonces, això sí que la tenia bon marcat. Entonces, jo no contava, perquè a més, si era més petit de la família, no, això fa les germans grans, tu ni de conya.
0: Mm-hmm. Però tu vas marxar sol?
1: Jo vaig marxar acompanyat amb gent de la família. En principi, vaig marxar amb un germà, que el llibre l'explica, però va tallar perquè feia com massa volum, però ell va tornar. Entonces jo vaig quedar amb un com primo de la família, no? Gent gran de la família, lluna, però sí que vaig anar amb aquest tipus de persona per anar a Líbia. Va fer tot aquell recorregut des de Ghana fins a Líbia.
0: En el teu llibre, expliques el viatge, que va ser un viatge dur. Quins van ser els moments més difícils que tu recordes? Perquè, de fet, abans has fet una mica el dibuix, el traçat d'aquest recorregut, vas estar fins a 7 països diferents.
1: Sí. Des de Ghana fins a Burkina Faso a Níger, a Mali, a Algèria, des d'Algèria a Líbia. O sigui que és un recorregut molt dur, sincerament. Sobretot des de part de nord de Ghana fins a Burkina Faso, clar, perquè sempre hi ha gent, perquè Ghana són molt cristià i hi ha gent aquest predicador, se van... No, vaja, és que aneu a morir perquè hi ha gent que ha mort, el robaran... O sigui que en aquest moment és com fa per a que no vagis, no? Entonces, i per encara així, com teníem un objectiu, és com si hi ha algun que veus que han arribat, altres no, teníem aquesta sensació de por. Però quan tu marques un objectiu, tens un somni, jo crec que el por te treu tot això perquè tu vols arribar a això, calgui el que calgui, no? En aquest sentit. I aquest moment va ser un moment perquè jo me recordo que dormia i tenia... No vaig dormir, no? Estava pensant, i si no arribo? I si em muera a camí? I si tot això, aquesta sensació...
0: Però tu tenies por?
1: En algun moment sí. Quan va començar, perquè ves que, ui, mira, a l'altre ja va anar un cotxe a Montana i van morir tota la que anaven al cotxe, no? Entonces, clar, en aquell moment tenia por, però ara ves com... Clar, aquest comentari escoltaré tot el camí. I és complicat, sí.
0: Quines històries expliques en el llibre d'aquest recorregut? Històries així que puguem explicar breument i que siguin significatives.
1: Val, que siguin significatives en aquest sentit és el camí. No sé si havia vist al desert aquests camions que anem amontonat i podíem portar res, cacauete, aigua i poca coseta més. I sobretot al desert, la Chungse és... Aquest gent que estan, no sé com es diu això, eren com paramilitars que estan de ser tipus traficants, sí, que porten així tipus Sahel, tot això, i en aquell moment si portaven grups, noia, la violaven i els nois te treuen la sabata, la ropa, i els contaré una anècdota que els diners teníem que amagar dintre de nosaltres, perquè si no te la traieran tots. O sea, que se porta sabata i tot això, i feien cues, entonces si portem diners de sobre, los donàvem, i si estan contents amb això, nos deixaven marxar. Però si no, tota la que porten te la treuen, i gent que la deixen al camí, clar, si tu veus fer un gest o el que sigui, te pegaven, així, coses així. Entonces, aquest moment sí que era molt dur, fins que no arriba un punt, perquè van per punts a punt, la mateixa traficant ja tenien com punt de... com a un punt de, com es diu, de, millor des de Burkina Faso fins a un punt, tenen com un muntat, com...
0: Com si fos un campament.
1: Un campament. Sí, sí, sí. Entonces, i tenen tot controlat, eh? On que sigui desert, però són traficants ben preparats per això i viuen d'això.
0: I alguna història positiva?
1: Alguna història positiva? Al transcurrir, jo pot dir que a millor la gent que trobàvem, que gent que de tipus Niger, a millor són gent més pobla, però és igual, te donaraven, si faltava d'aigua, alguna cosa així, sí que em sorprenia molt, no? La gent a peu de carrer, no? Gent que veu que no tenen res, però si te poden donar alguna cosa de menjar, o gent que trobaven a Gèlia, no? Pagesos o així, sí que si tenen algun pa o el que sí, veia a millor estem estausos i tal, sí que te donaven aigua, entonces aquest part de la humanitat sí que veiem per entre nosaltres, era supervivència puro i duro. Sí.
0: Quant de temps va durar tota aquesta travessa que vas fer d'un país a l'altre? Perquè imagino que passaves una temporada, no sí. sé quants dies o setmanes o mesos.
1: Des de Ghana fins a Líbia. A Líbia era com el destí, perquè com no teníem suficient diners, Líbia en aquella època podíem treballar, perquè estava Muammar Gaddafi, que era... Entonces, normalment feien construcció, o sea, que teníem com podíem treballar com paletes así, de construcció, no? D'ajudants. Entonces, l'objectiu era arribar a Líbia, treballar i després continuar. Entonces, des de Ghana fins a Líbia, jo crec que va quedar uns 2 mesos o així, més o menys, al camí. O sigui, que va arribar a Líbia i Líbia vas visquint durant 1 any treballant al Trípoli. Sí, sí, o sigui, que allà era com el destí fins a aconseguir captar més diners per a continuar el viatge. Sí, sí, però tot ha recorregut, jo crec que va durar uns 3 anys.
0: Uns 3 anys.
1: Sí, per arribar fins aquí a Espanya.
0: Tu arribes a Espanya l'any 2000?
1: 2000, sí.
0: L'any 2000.
1: Sí.
0: I com hi arribes i a on?
1: Vaig arribar... Jo vaig agafar... Com es diu? Pastera? Pastera? Sí. O Cayuco, sí. Vaig arribar...
0: Ho entenem a... de totes les maneres, eh?
1: Val. Val. Sí, sí. Vaig agafar allà a Tànger, i des de Tànger van arribar, no, es van a rescatar salvament marítim, perquè anaven així sense rumbo, perquè els marroquís o aquests, a millor són 15 persones, no? Però van ficar 48 en la mateixa. I van tenir sort, en nostre cas, perquè van sortir a costat del porto de Tànger, anaven com una mica més segurs, si passara alguna cosa, com mínim podem rescatar-nos, no? I clar, el noi que coneixia això, Zodiac, era un, crec que un noi de Gàmbia, perquè no pagava això. El resta van pagar i ell és com era el pilot o el que sigui, no paga. Entonces, clar, perquè érem com pescadors de Gàmbia i, clar, aquest gent mai han conduït un Zodiac, això amb el motor. Entonces, t'agafen, t'expliquen 4 cosetes amb un GPS, un motor, benzina, te fiquen tot allà dintre. Jo no sabia nedar, perquè jo me acuerdo que un marroquí que em va agafar així, perquè era un palillo, perquè era molt xupadet. Jo a dia d'avui estic...
0: Avui estàs més fort.
1: Sí, era el tio em va agafar així. Mai havia vist el mar, perquè no sé nedar. Entonces, em va agafar, digo, bueno... I setmanes abans havia mort un grup nosaltres, eh? Perquè van sortir de Tànger i el mateix noi va agafar un Zodiac al motor, quan va girar així, va fer així, perquè mai havia conduït un Zodiac. Entonces el Zodiac va girar i van caure, no van morir tots, perquè estaven, sort, alguna van agafar la corda que estava amb el Zodiac, no? Va sobrevisquint i la porto, van tenir sort, però tenia amics i van morir al mateix moment. Entonces nosotros amb això ja teníem por igualment. O sea que...
0: I què et van cobrar per aquell viatge per creuar l'estret?
1: Sí, sí, sí, sí, a l'estret, des de Tànger, això, a mi em van cobrar uns 600-700 dòlars en l'any 2000. Jo soc de, clar, aquella època és com més baratet en aquest cas, perquè fa 25, 26
0: anys. I on et va deixar la Zodiac?
1: La Zodiac no és que no van deixar, van perdre enmig del mar, perquè tu, de nit, al Tànger, t'ha pujant una dalt d'edificis, ves la llum de Tarifa i tu la sensació que si estem aquí a prop.
0: Sí.
1: I no és així. Entonces, quan van sortir sobre les 5, em va dir, a les 7 ja esteu a Espanya, a la Tarifa. O... Entonces, van anar-hi i anàvem, i quan va fer a les 6, 7, veiem que no veiem res a edifici, ni de Marrocos, ni a Tarifa. Entonces, en aquel moment, la gent va començar a ficar com nerviós i van rascant al Zodiac i portava com uns plastiquets i va començar a entrar aigua. I el noi va intentar arrencar el motor i va parar. I en aquell moment era com un moment de nervios. No sabem si anem a Espanya, tornem a Marrocos, i van començar a plorar, la gent que podia resar va començar a resar, i de cop van veure un transatlàntic, això que va, suposo que de Tarifa a Tànger.
0: Un ferri.
1: Aquestes. Entonces van aixecar la samareta fent així, no sabem com se van ajudar-nos o van a trucar salvament o marítim, i de cop van veure un això. Entonces, en aquel moment, quan van aproximant, van de amigo, jo me claro, la primera paraula que va sentir en espanyol, amigo, tranquilo, Spain, i parlàvem una mica d'anglès, i en aquel moment la sensació és com, ostras, perquè el nostre por era que no rescatense el salvament marroquí, perquè entonces allà ja és molt difícil, perquè te porta unes cases de tortura de tot la que tu pots imaginar. En aquest sentit, i el moment de rescata d'un Zodiac o una patera és el moment més xungo que pots imaginar, per als nervis, perquè no se sap de t'acorda que aquí a la Palma o Gran Canària van arribar a port, però en el moment de rescata van morir uns quants, perquè amb nervi de l'ànsia de vull ser primer, i en aquest sentit van tenir sort i van anar a treure a poc a poc.
0: I quan arribes a Catalunya?
1: Va arribar, com ja tenia amics que ja vivien aquí a Catalunya, sobretot a Barcelona. L'objectiu des de Tarifa això era anar a Barcelona. Entonces em va dir, tu arriba, registra, fan un control a Guàrdia Civil i tot això. No, van registrar, van fer un paper que te donaven com 45 dies per a sortir d'Espanya. Entonces en aquell moment, el diner que em quedava, crec que em quedava $100 o així, la va canviar a peseta i va agafar un autocar des de Tarifa a Algeciras i d'Algeciras a la Màraga. I des de Màraga va agafar un autobús fins a l'Arc de Triunfo. Sí, sí, i va arribar allà, i d'allà me'n van donar una sindicació, però jo anava com un zombi mirant l'edifici, perquè mai havia vist un edifici tan gran. I va dir, estem aquí a un plaça, pregunta a Plaça Catalunya.
0: I com es construeix la teva vida a partir del moment que ja arribes a Barcelona?
1: A Barcelona, Plaça Catalunya, va arribar allà i la sorpresa que va tenir que vivim aquí. Entonces yo creo como no puede ser, porque yo vaig ver moltes negres, africans y amb bolsas y tal, y digo, ¿cómo vivís aquí? Porque yo tenía una imaginación, ¿no? Que arriba, yo qué sé, un albergue o un no sé qué, y veo que no.
0: A la plaza.
1: A la Plaça Catalunya. Veían allí como una acampada que fallaba amb seu bolsa, dormíamos en el banc que había en Plaça Catalunya, y la tarda van a agafar unos cartrons y van a dormir, y cuando plujaba, anaban al metro para ficarnos a dormir allá. Sí, sí.
0: I quan comences a... T'has de buscar la vida, perquè sí. Has de començar a treballar,
1: sí.
0: No?
1: Vaig, en aquell moment, jo en aquest sempre diu que a Catalunya o a Espanya, no, sobretot aquí a Catalunya, la gent, en aquella època no hi havia redes, xarxes socials, la gent era molt amable, venien a Plaça Catalunya, te donaven menjar, m'acordo que una senyora em va portar a Cote Inglés, em van vestir des de dalt fins a tot, sabata, i després em van donar fins 10.000 pessetes. Fill, toma, agafa això, si vols menjar, aquest era impressionant. Aquest vicindat, gent a pie de carrer, se te veien, t'ajudava, no teníem aquest odi, aquesta sensació que visquem ara. I en aquell moment, aquest vicindat van a fer una força, van fer manifestació, van acampar a Plaça Catalunya, va venir TV3, tot això. Aquella època estava Jordi Pujol de la Generalitat de Catalunya i José María Aznar, i van ficar un acord que ara estan fent una regularització. Jo soc d'aquest grup que van fer aquest regularització i va tenir aquest... Però jo tenia un objectiu, perquè no parlava castellà ni català, i va apuntar a Drassanes, que hi ha una escola oficial, va començar a estudiar català i castellà, i va tenir sort amb això. Per això diu que vaig començar a treballar a Televisió Espanyola. Me'n van agafar l'empresa perquè era un dels grups que parlava castellà i català, i va ser la meva primera feina, i em va fer un precontracte perquè podia tenir la... permiso de treball i de residència durant un any.
0: Vas treballar a Televisió Espanyola,
1: sí.
0: A la cuina.
1: A la cuina, sí, va tenir un chef que em va ensenyar molt. Tu calcula que fèiem menjar per a treballadors, 800. A Rogelio em va ensenyar durant 2 mesos, va portar jo solo 400 coberts cap de setmana. Uno sí, uno no, jo sol. O sigui que em va aprendre molt.
0: I quines feines més has fet?
1: Des d'allà va començar a treballar al Centre d'Alt Rendiment aquí a Sant Cugat.
0: Sí.
1: També va treballar durant 2 anys allà. i volia anar canviant, no? Perquè havia avançar i com ja havia treballat tant a la cuina, diu, mira, vull canviar. I vaig començar a estudiar a Foment de Treball, algo d'electricitat, perquè volia canviar l'entorn de la cuina, vull avançar. Vaig començar i vaig treballar a una empresa d'hornos del Vallès aquí a Cerdanyola durant un any o així, i mentrestant feia com tipo, em van contratar per fer anuncis, publicitats, i vaig treballar per a Miramar fent anuncis de Rei Mag i coses d'això. I després d'això vaig treballar aquí a Carpatxic Sant Cugat, on els avions, perquè sí, tenia un amic que es diu Santi, que era com l'encarregat. Llavors un dia em va trucar, ja, tinc una feina per ti. I és quan van treure una llei d'això que els menors no podien fumar tabac. Llavors em va dir, tu controla això, i quan van veure el meu jefe, l'Oscar i Norma, que era l'estanc de Colfabà, va dir, volem que treballa per nosaltres, portar les màquines, ser com l'encarregat, no? Portar els bars i tot això. I des d'entonces porto aquí 20 anys en l'estanc treballant.
0: I és curiós perquè fas més vida a Sant Cugat, sí, on no hi vius, sí, que a Rubí, que sí, és on total tens casa,
1: sí,
0: teva.
1: Sí, sí, sí.
0: No? I tens una família, la, sí, teva dona, la teva filla.
1: I Bet.
0: Com han estat d'importants elles?
1: Per mi, tots. O sigui, que jo crec que han sigut la pilar per mi, perquè com calcular que la més pare no visqui, no? I jo quan vaig conèixer la Laura, l'any 2014, jo crec que va ser un punt d'inflexió de, és com l'estabilitat, la tranquil·litat, i quan va nascut David ja és com una persona més formada, més estable, més en aquest sentit. Sí que són pilar a dia d'avui, són la meva llum, tot.
0: Mm-hmm. Abans has fet referència a com es veu ara aquest fenomen migratori. Tu què opines dels discursos extremistes que s'estan donant a tot arreu i que és la tendència des d'ara?
1: La veritat que en aquest sentit jo sóc una persona vivent, no? Jo sempre dic la gent que vinguem de fora, no? Perquè gent que a millor per circumstància, que és perquè ningú abandona el seu país per gust o és per necessitat, perquè hi ha gent que tenen necessitat, que tenen guerres, tenen fam, i sempre la immigració ha existit i existirà sempre, perquè la gent mouen. En aquest sentit, sobretot la gent que vinguem de fora, jo sempre recomanaré que si venim un puesto, perquè jo soc de Ghana, tu imagina que jo vinc aquí amb un taparrabo o una aliança, això no és així. Entonces, clar, jo si vinc a Catalunya, com mínim, aprendre la llengua catalana, adaptar-me, integrar-me a la societat catalana. Això no vol dir que jo renunciï a la meva cultura de Ghana. No, podem fusionar tot això i podem viscir un moment, un entorn bastant més per tots. Jo abro la meva pròpia experiència perquè això m'ha ajudat molt a adaptar-me a la integració i sobretot a la gent d'aquí que ens dona l'oportunitat de conèixer-se, obrir-nos una mica perquè entre tots podem adaptar-nos, integrar-nos. Jo sempre recomanaré a aquella gent que venim de fora que no imposem ni exigim, perquè si algú obre su porta, com mínim tenim que respectar i adaptar i sense renunciar a nostra pròpia cultura, no? I això per mi és molt important.
0: M'imagino que aquest missatge i tants altres, a part d'explicar la teva història, sí, és el que fas en aquestes conferències que dones a escoles,
1: sí,
0: no? I instituts.
1: Sí, sí, sí, això, sí. Perquè sí, vull que arribi això perquè la gent vegi que la gent que, per mi, entre tots podem enriquir la cultura, no? Perquè jo, si mai havia vingut aquí a Espanya o Catalunya, jo no sabrà que Catalunya parla en ser català, tenen la seva llengua pròpia, su cultura, tot això, i per mi és una riquesa que podem aprofitar, sobretot, i aquest discurs d'odi, de tot això, jo crec que entre tot podem fer perquè això no... Sí que hi ha gent que a millor venen aquí a fer mal, no? Jo, si vienes aquí a fer mal, si algú no veu suporta, pots quedar-se allà, que no vinguis aquí, en aquest sentit, perquè si no, acabem ficant tot el mateix en el mateix sac i no som així.
0: El Llau ens ha explicat doncs, tot el seu periple, tot aquest recorregut al llarg de la seva vida. Ha fet moltes coses, però sí, també ha fet algunes que són anècdotes, sí, que m'imagino jo que les expliques allò amb gust, com sí, per exemple participar a la pel·lícula Loli Tormenta,
1: sí,
0: de l'Agustí Villaronga, mm-hmm, del 2023.
1: Sí.
0: Sí, i tu sí, actor sí. No ets.
1: No, me'n van agafar, perquè això que t'he dit abans que era... feia càsting, la vaig veure a Agustí Villalonga, em va fer una prova i em va dir, vinga, per això, per la pel·lícula. Entonces jo vaig fer com un campament, era jefe d'un campament de nois, així que eren nyons de carrer, i la veritat que va sigut una experiència brutal, la vaig passar molt, molt bé.
0: Sí, sí. Ja ho veig, no perds aquest esperit optimista, no? I el bon humor.
1: Sí,
0: Iau, mirant enrere, què li diries al jove Iau que estava a punt d'emprendre aquest viatge? Què li diries ara?
1: Ara vull recomanaria que quedés a gana, que estudiés allà, i crec que podem fer coses sense pensar que a millor Europa és un paradís, que trobes tot, perquè si no tens aquesta necessitat de la vida o la mort, jo em quedaria a gana. Però si la pregunta em fas és tota la que tingui d'avui, sí que el Jau faré aquest camí per a trobar l'amor de la seva vida, la seva filla, i en aquest sentit sí que el meu cas estava escrit que tenia que fer aquest viatge. Però si el dia d'avui em diu que em recomana un noi com Jau de gana, la diré que se quedés en gana i que estudiese i que faci l'esforç, tot l'esforç que crec que he fet per arribar fins aquí, a dia d'avui, si hubiera fet el mateix esforç en gana, jo crec que podria haver fet algo, a millor no algo tal, però jo crec que podria haver sigut. Entonces jo recomanaria als nois africans o tal, si tenen aquesta possibilitat que no és vida o mort, que es queden sent allà.
0: I si mirem de cara al futur, quins somnis tens ara mateix?
1: Ara mateix intentar, per l'experiència que he tingut, vull donar tipus charla a la que estem fent ara, a altres persones, altres nois que tenen aspiracions, tenen somni, que estudien o que facin tota la que volen fer, que la vida, tota la persona, cadascú tenem una història per contar.
0: Clar que sí, doncs avui t'hem convidat precisament perquè ens expliquis o ens avancis la teva Renacido del mar i l'arena, la història de Iau Costa, que avui ha passat pel programa. Iau, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I molta sort.
1: Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. Gràcies.

viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Em fa el tacte, que em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
4: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
5: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
6: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui a la secció de literatura del Faves Comptades posem sobre la taula un tema que sovint genera debat entre lectors i lectores: el preu dels llibres. Per què comprar un llibre pot semblar car? Què hi ha darrere del seu preu final? I com es reparteixen aquest cost dins del sector editorial? Doncs per ajudar-nos a entendre aquesta qüestió ens acompanya el Pablo Jiménez, que és llibreter del Celler de Llibres. Pablo, benvingut.
1: Gràcies, Carme.
0: És una pregunta que, evidentment, ens fem, però hi ha gent que diu que els llibres són cars. Tu què en penses?
1: Jo diria que no.
0: No són cars.
1: Jo diria que no són cars. Podrien ser més barats? Difícil, però es podria. Suposo que es podria. Però, clar, depèn de moltes circumstàncies.
0: O sigui, que ens dius que està tot molt ajustadet. Molt ajustat.
1: Sí.
0: A l'estat espanyol hi ha la llei del preu fix.
1: Correcte.
0: Val? En el vostre sector... Ens expliques una mica què vol dir, com funciona això?
1: Doncs mira, la llei del llibre el que estableix és que el preu del llibre no el posa, com passa a la majoria de comerços, que qui posa el preu és el venedor final, diguem-ne, qui ven al públic, al per menor, per entendre'ns, sí? Qui ven al detall.
0: Sí.
1: Aquí el preu del llibre el posa el productor del llibre, que és l'editorial. L'editorial fixa un preu i amb aquest preu un tant per cent pues, va a la distribució, un tant per cent va al llibreter, un tant per cent o llibretera, un tant per cent va a l'autor o l'autora, un tant per cent se'l queda a l'editorial per fer guanys. Bueno.
0: Però com estan repartits aquests percentatges?
1: Bueno, diguem-ne que hi ha alguns que tenen un percentatge com, que sembla com molt igualat i hi ha d'altres que el tenen que no tan igualat. Mira, per fer-nos una idea, comencem la cadena, comencem
0: sí,
1: per l'autor.
0: Sí, exacte, anem, fem-ho visual.
1: Comencem per l'autor, l'autora, vale? L'autor, l'autora, després de molt patejar-se llibreries, de publicar pel seu compte, d'intentar aconseguir una agenda, el que sigui, aconsegueix que una editorial li publiqui el seu llibre.
0: Val.
1: I l'editorial li diu, perfecte, de cada exemplar t'emportaràs entre el 5 i el 10% del preu de venda.
0: Que això seria...
1: Pues imagina't, amb un
0: valorant...
1: llibre, si valgués un llibre 20 euros, vale?
0: Sí.
1: Amb 20 euros s'emporta, si té molta sort i té un molt bon contracte, s'emporta 2 euros de cada llibre que es vengui. O sigui, n'ha de vendre molts, eh?
0: Sí.
1: Per això sempre s'ha dit que allò de menjar, d'escriure en aquest país...
0: Pocs.
1: Bueno, en aquest país, sí, jo m'imagino que en gairebé tots.
0: Sí, sí.
1: Però has de vendre moltíssims llibres. Vull dir, pensa que per treure un mes de salari mínim interprofessional has de vendre uns 600 llibres. En un mes.
0: Sí.
1: Cada mes.
0: I això no és regular, vull dir, no cada mes vendràs
1: no. Fet,
0: 600 llibres.
1: De fet, moltes editorials ja fan un càlcul de, bueno, d'aquest en vendrem 1.500, doncs ja et pago un avançament per aquests 1.500 exemplars
0: i hasta luego.
1: I si d'aquí 2 anys s'han venut més, doncs et pago la diferència i renovem el contracte o no. Vull dir, l'autor ho té complicat. Si és un autor una mica conegut, si té un canal de YouTube o de TikTok o el que sigui que funciona, si, bueno, pues, normalment li donaran un 10%. Si és algú que no coneix ningú però que l'editorial diu, bueno, pues, escolta, aquest noi o aquesta noia sembla que pot funcionar, pues, donaran un 5, un 6, un 8. Hi ha editorials que et donen un 3 o un 4. Depèn, depèn.
0: Però sí, l'autor, en el millor dels casos, un 10?
1: Un 10%.
0: Val. L'autor, que no es fa ric.
1: Un Pérez Reverte, un Gómez Jurado, sí. Un d'aquests, un 10%.
0: Val. Continuem la cadena.
1: Continuem la cadena. Llavors hi ha l'editorial. Pensem que l'editorial paga l'autor, ha de pagar l'autor, aquí el 10%, però bueno, ja és un muntant per cent, però ha de pagar, suposant que és una obra amb l'idioma amb la que publiquen, eh?
0: Que no cal traduir.
1: Que no cal traducció. Però s'ha de pagar un corrector, s'ha de pagar un maquetador, s'ha de pagar l'impremta, s'han de pagar els drets de les imatges que facis servir per la portada, per la contraportada, has de pagar la publicitat, perquè si no hi ha publicitat al llibre, malament rei. Pues, i a més, teòricament, han de guanyar diners. Sí? Doncs
0: pues ja no queda gaire en el pastís, eh?
1: Pues s'emporta, aproximadament, l'editorial s'emportarà entre un 30 i un 35% del preu final del llibre, del PVP. Mm. Per què? Perquè aquest llibre no arriba sol a les llibreries. No hi ha... Cada editorial no envia els llibres a les llibreries.
0: No, no, hi ha algú que distribueix.
1: Es treballa amb distribuïdores. Sí, hi ha grups editorials molt grans, com pot ser el cas de Planeta o el cas de Penguin Random House, que sí que tenen la seva pròpia distribuïdora. però el 95% de les editorials, sobretot les editorials mitjanes i petites, s'agrupen amb diferents distribuïdores. Vale? N'hi ha unes quantes de distribuïdores. Aquesta distribuïdora es queda un altre 30-35%. Vale? Mhm. Clar, aquesta distribuïdora, evidentment, també ha de pagar el seu personal, ha de pagar el transport dels llibres des del magatzem fins a les diferents llibreries, ha de pagar el seu comercial, que serà... No et ve el comercial de l'editorial, et ve el comercial de la distribuïdora, a dir-te, mira, d'aquestes 150 editorials que jo represento, mira quines novetats més xules, vull dir... Vale? I, finalment, la llibreria es quedarà entre, segons el que tingui pactat, entre un 20 i un 30%. Llavors, pues, clar, quan després clar. Et demanen un descompte i dius, bueno, és que et puc fer màxim el 5%. Aquesta és també part de la llei del llibre. La llei del llibre diu, l'editor fixa el preu, però el punt de venda, com a màxim, pot fer un 5% de descompte. Excepte el dia de Sant Jordi, que pot fer fins a un 10%.
0: Clar, i a tot això, doncs, caldria anar sumant quan...
1: Quan ja has arribat a tot aquest 100%, sí. Ara posa-li un 4% d'IVA. Val, que es repercuteix en el preu de venda.
0: Sí. Però, clar, resulta que tot puja, no? No només al súper.
1: Correcte.
0: També a les llibreries, al transport, al paper... Mira la benzina, per exemple.
1: El transport puja... Significa això que aquest cost més elevat s'ha de repercutir en tota aquesta cadena. Fa uns anys va haver una crisi, sobretot poc després de la pandèmia, va haver una crisi del paper brutal perquè el paper s'estava fent servir per fer mascaretes. Uh-huh. Llavors va haver una crisi salvatge a nivell de producció de paper i cartró, amb la qual cosa pues, no hi havia paper. Com no hi havia paper, el paper pujava de preu. Si puja de preu, els costos es repercuteixen sobre l'editor. L'editor diu, escolta, jo no puc perdre més. Li carrega a la resta de la cadena. Clar, és una cadena molt delicada. Per això et dic que quan algú em diu que un llibre per 20, 22, 24 euros li sembla car, home, hi ha moltes famílies menjant d'aquest llibre. Moltes.
0: Ja. I heu notat en l'últim any un increment fort en els preus o no?
1: No, els increments són molt progressius. Els editors amb això, com són ells qui fixen els preus, la gent que treballa editorial i que treballa en el Departament de Comptabilitat i d'Economia de l'Editorial i el de Màrqueting, tenen molt clar que fer una pujada salvatge de preus el que fa és desincentivar el lector, sobretot perquè té alternatives, com pot ser el llibre electrònic. Clar, què passa amb el llibre electrònic?
0: Això t'ho volia preguntar, perquè, clar, aquí la cadena canvia, no?
1: Completament.
0: Estem parlant de llibres de paper el que és digital...
1: El llibre digital té dos agents. Uh-huh. L'editorial i la plataforma que el ven. Uh-huh. Quina és la plataforma número 1 en vendes de llibre electrònic?
0: Home.
1: Amazon.
0: Sí, senyor.
1: O d'audiollibres, que cada vegada estan més a l'ordre del dia, perquè la gent, doncs, vaig amb el metro, vaig conduint, no sé què, no m'és còmode estar llegint, o no puc llegir, si vaig conduint, doncs em poso un audiollibre. Amb el cas, clar, l'audiollibre té una sèrie de costos addicionals perquè has de pagar un actor de veu, pots fer-ho amb intel·ligència artificial, però la veu encara, dic encara, vull dir, dona-li 6 mesos. Però encara no és tan càlida o tan propera com la veu d'un actor de doblatge o d'una actriu de doblatge. Llavors, el problema que trobes aquí és el 50% aproximadament s'ho queda l'editorial,
0: sí?
1: I el 50% se'l queda la plataforma. Però, amigo, què passa aquí? Mira't preus d'audiollibres o preus de llibre electrònic. Són pràcticament idèntics al llibre en paper.
0: Sí?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Poden tenir una diferència d'un 25%. Aquí. Parlo de l'estat espanyol. En altres països te'ls trobes entre el 50 i el 60% més barats. O sigui, surt a compte comprar llibre digital.
0: Clar, perquè aquí en aquesta cadena intervé menys...
1: Correcte.
0: Menys agents.
1: Correcte. O llavors, el que es poden permetre és baixar preus. Per què? Perquè l'autor se segueix portant. Ja sigui amb llibre electrònic, o amb llibre físic, o amb audiollibre, l'autor s'emporta entre un 5 i un 10%. La majoria d'autors. Hi ha hagut autors que han sigut prou hàbils, prou llestos, com per dir, no, jo cedeixo els drets de l'edició en paper. Però els drets de l'edició amb audiollibre o l'edició amb llibre electrònic Això s'ha de negociar amb mi directament.
0: Escolta, jo no sé si des del punt de vista de les llibreries és un negoci sostenible. I ja em refereixo a les petites llibreries com la teva, com les que podem trobar aquí. Mira, a la ciutat.
1: Jo parlo per llibreries perquè és el que conec de més a prop, però el petit comerç no és sostenible. Està abocat a la desaparició progressiva i que tot quedi reduït. Pues a qui tingui, per exemple, el local en propietat, bé, clar, pensa d'aquest... Posem el millor cas, tens un 30% per llibre venut. Has de pagar llum, aigua, lloguer, la gent que treballa per tu, tu has de treure ni que sigui un petit sou, vull dir, perquè, clar, la hipoteca al banc no et diu pobret, ets llibreter, no et cobrarà la hipoteca. No, te la cobren igual. Llavors, tot això, evidentment, fa que treure un salari mínim, SMI, parlo,
0: sí,
1: d'una petita llibreria, tenint en compte que has de pagar autònoms, que pagues l'impost de societats, que pagues tot això, i pagues, pues, cada vegada surt menys a compte. I per això el que anem veient és que, excepte gent amb un capital inicial molt potent que li permeti tenir un fons molt gran i de més, pues, a poc a poc va desapareguent. I el cas més obvi seria el de Gran Bretanya. I aquí encara ens està salvant la llei del llibre, perquè al marcar que només pots fer el 5% de descompte, clar, la gran superfície no pot agafar i dir, pues jo els poso el 20% de descompte i rebento a tots els petits que hi ha al meu voltant. Això no poden fer, perquè el mateix descompte que et pot fer Amazon el pot fer qualsevol petita llibreria.
0: De totes maneres, aquesta competència amb les grans plataformes, mm-hmm, és insalvable, no? Vull dir,
1: sí,
0: que...
1: Sí, sí, sí. Especialment el model Amazon, amb que tu pagues 40 o 60 euros a l'any, no sé com, jo recordo que era fa uns anys, que era 40, no sé quan estarà ara, si 50 o 60, l'Amazon Prime. Clar, et diuen, et posen el llibre el dia següent, i de vegades fins i tot el mateix dia, si ho demanes a primera hora del matí, a la porta de casa. Clar, a mi quan ens ve un client a la llibreria i ens diu, escolta, necessito aquest llibre un parell o tres de dies, que és lo normal. Bé, clar, tu demanes al distribuïdor, entre que el demanes, el distribuïdor t'agafa la comanda i te l'envia. Si tens molta sort, 48 hores, lo normal són 72.
0: Jo crec que ens quedarem amb el principi de la conversa quan t'hem preguntat si els llibres són cars i...
1: No ho són.
0: No ho són.
1: No ho són.
0: No ho són. No. Molt bé, Pablo, ens quedem aquí. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, cara.
0: Que vagi molt bé.
1: A reveure.

0: l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
2: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
5: I avui dilluns arribem a les 12 amb l'espai Fogons i Davantals, dedicat a la cuina i a les receptes de la mà de Rosa Maria Ruscalleda.
4: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, l'ordre del producte no canviarà, doncs, lo bo que ens explicarà la nostra cuinera, perquè els fogons aniran a tota marxa, les olles també.
1: Sí.
0: Joana, molt bon dia.
1: Bon dia,
0: què
1: bon tal? Dia a tothom, bé.
0: A veure, què portaràs avui?
1: Doncs avui portarem pasta. Aquesta setmana, si un cas, i la que ve, parlarem una mica de lo que és la pasta,
0: molt
1: dels
0: bé.
1: Tipus de pasta. Però avui us poso una lasanya. Lasanya bolognesa.
0: Molt bé.
1: També la podeu fer de verdures, si no voleu.
0: Tipa
1: però
0: bolognesa, la lasanya,
1: molt
0: per favor.
1: Bona.
0: Vinga, va.
1: Sí? Doncs, tipa sí. Molt?
0: Jo trobo que sí.
1: Ai, no, jo trobo... Jo, bueno, és que és també és plat únic, eh?
0: Ah, vale.
1: Clar,
0: vale.
1: Perquè la lasanya, si te'n menges... Si menges alguna cosa més, però un tros de lasanya... jo
0: vinga,
1: me la menjo
0: doncs,
1: perfectament.
0: Anem a veure els ingredients,
1: doncs,
0: Joana.
1: Llavors, per fer aquesta lasanya, hi posarem la pasta de la lasanya i jo la compro de la que es posa en remull. Ja no la bullim, eh? Per quatre persones sempre són 12 plaques de lasanya.
0: Vale. Perquè... Quantes n'hi van amb el paquet que compres?
1: Amb un paquet me sembla que n'hi van 20.
0: Ah, vale.
1: Sí, sí, per quatre persones ja n'hi ha prou. Llavors, la carn picada, que és l'essencial d'això...
0: De què la fas, la carn picada?
1: Sempre de cap de llom i vedella, meitat i meitat. Vale. Si hi ha més porc que vedella, tampoc no passa res.
0: Què t'agrada més, tu?
1: Jo
0: trobo que la vedella a vegades...
1: Jo el cap de llom m'agrada molt més que la vedella. O sigui, jo hi posaria 600 grams i 150 de lo de més, eh?
0: Vale.
1: Sí.
0: És que la vedella a vegades queda una mica forta.
1: Sí, una mica reixut,
0: sí,
1: també.
0: Sí.
1: Llavors hi posaríem dues pastanagues. Jo aquí sempre hi poso pastanaga tallada ben petita. M'agrada. Un all porro.
0: Ai, jo t'anava a dir...
1: L'all porro aquest, que no falti, perquè hem de fer una bona bolognesa. Llavors, una ceba, per allà, una mica grossa, de 300 grams, ben bé, eh? La tomaca jo li poso fregida. Com tinc ja la ceba i tot, hi poso 5 cullerades de tomaca d'aquestes soperes.
0: D'aquestes que venen ja en pot, Joana.
1: Sí, sí, ja fregida, eh? Llavors hi poso un bon raig de birranci. I llavors hi poso jo una mica de canyella. Però la canyella, sí, perquè...
0: Tu, he lonçat el nas,
1: tu ja ho sé que les espècies no t'agraden, però en mesura van bé, per donar-hi una mica de gustet. I si la teniu en pols, n'hi poseu però un pols, eh? Ni mitja cullerada... Va. De postres
0: perquè
1: s'hi nota
0: molt de seguida,
1: una mica de canyella i queda molt bo. Llavors aquest bon raig de birranci i després el formatge ratllat, com és natural, oli, sal i pebre. I per la beixamel, un litre o un litre i mig de llet. Això ja veurem la que gastarem.
0: La gastes ja en vegades desnatada per fer...
1: Jo sempre la gasto sense lactosa perquè jo sóc intolerant a la llet.
0: Ah, vale.
1: I a casa tot ho faig sense lactosa.
0: Val, molt bé.
1: I així no tinc...
0: I queda bona igual,
1: sí,
0: no?
1: Sí, queda bona. Els canelons, tot ho faig.
0: Així,
1: sí,
0: vale.
1: Sí. Llavors, 4 cullerades soperes de farina per fer aquesta beixamel. I la farina ben plenes, eh? I una mica d'oli i sal. Però l'oli... Aquí, per fer això, jo el que faig que quan tinc la lasanya feta, com que ja hi he posat una mica més d'oli del compte, amb una cullera grossa trec aquest oli que s'ha fregit aquesta carn i faig la beixamel d'això.
0: I esclar,
1: té el gust de la ceba. Per això no hi poso mai jo ceba en la beixamel, perquè hi ha molta gent que hi fan...
0: Hi posa ceba, sí.
1: Hi fan ceba.
0: Jo la meva mare sempre li posava
1: jo
0: de ceba.
1: No.
0: Eh?
1: Perquè llavors ja hi poso el suquet d'aquest rostit, diguéssim, d'aquesta carn, i aquí hi ha la ceba, hi ha la tomaca, i poses un parell o tres de cullerades, els atreus, i fas la beixamel amb
0: molt
1: això.
0: Molt bé.
1: I un pessic de nou noscada.
0: Ah.
1: Però també la nou noscada jo la tinc sencera. Agafo aquell regal del petit i la ratllo una mica. No,
0: molt poca, també,
1: molt
0: no?
1: Molt poca, eh? I, bueno, i quasi ja ho tindrem. Doncs llavors què farem? Agafarem aquesta carn, oli, com és normal, i mentrestant ja posarem aquestes 12 plaques de lasanya en remull, amb aigua calenta.
0: Amb aigua calenta?
1: Sí.
0: Ui, al tanto, apunteu-ho,
1: sí,
0: això,
1: amb aigua calenta, perquè amb l'aigua calenta te s'estova molt més de pressa. Uns 20 minuts...
0: Calenta o al punt?
1: No, calenta que no bulli.
0: Val.
1: Però vull dir, pot ser la de l'aixeta,
0: sí.
1: Però calenta.
0: Val,
1: eh?
0: Val.
1: No cal que la bullis, la de l'aixeta mateix, però quan te surt calenta la poses en un bol gros i llavors hi vas posant les plaques d'embuna en una i els vas remenant perquè
0: val.
1: No s'enganxin una amb l'altra. I els deixes uns 20 minuts. Mentrestant ja rosteixes aquesta carn, que hi haurem posat l'oli. Primer de tot hi posarem, perquè abans es posava la carn sempre a sofregir. Ens equivoquem.
0: Ah.
1: Perquè aquesta carn queda molt dura.
0: Val.
1: Perquè...
0: Clar,
1: queda molt recremada.
0: També deia això de l'ova de llei, perquè, esclar, fet així és com...
1: Primer
0: la...
1: de tot hi posem l'oli i posem la ceba. I fem un sofregit de ceba, com si fes un sofregit normal. I llavors, com fa un rato que ja tenim aquesta ceba, que agafa color, i posarem l'all porro, perquè l'all porro es cou molt més de pressa.
0: De l'all porro què et poses? Només la part blanca, Joana?
1: Sí, quasi bé. I part verda també, eh? Jo m'agrada tallar petit, eh? Tallar petit.
0: Va.
1: I llavors ja hi haurem tingut la pastanaga, haurem tingut aquí la ceba, que es anirà fent. I posarem aquest all porro, i llavors hi posarem aquest got de vi ranci perquè s'evapori. I tirarem la carn aquesta.
0: Mm.
1: La passarem uns 10 o 15 minuts, no gaire. I incorporarem aquesta tomaca que hem dit.
0: Val.
1: Aquesta tomaca que ja
0: si ja no queda la carn tan recremada
1: no
0: i tan forta com
1: recremada.
0: Jo
1: amb els macarrons i tot ho faig així.
0: Val,
1: eh?
0: Molt bé.
1: Llavors ja hi posarem doncs la carn aquesta, la deixarem passar uns 10 minuts o 15 i posarem la tomaca i ja veurem que això se'ns va quedant tot tou amb una forquilla baixa fan, eh? I llavors hi posarem un raig de llet aquí.
0: Val.
1: Perquè la llet, què ens donarà? Ens donarà amorositat aquesta
0: però
1: carn.
0: Però no massa llet que no la tapi ni res.
1: Aquí en aquesta carn hi posarem un got d'aquests de vi ple.
0: Val.
1: I llavors ja es anirà evaporant. I llavors tu ja vas fent.
0: Clar, això hi deixa un puntet.
1: Això
0: molt...
1: que ja t'hi queda, aquesta carn tova, que quasi bé queda ben tova, perquè llavors amb la cullera de fusta la baixa fan... i llavors ja quan tens les plaques de lasanya i els has tret, els has posat a escórrer, poses un xugamà d'aquests de cuina que tenim de cotó i a sobre hi posem les plaques de lasanya.
0: I els omplim. La pasta dels canelons.
1: La pasta dels canelons. Els omplim. Jo faig, o sigui, una placa, carn, una altra placa, tres pisos. Tres plaques per cada un, perquè n'hi ha suficient. Eh? I llavors ja tenim una plata del forn a què hi hem posat la mantega, anem posant les plaques per ordre, anem posant tot... Jo primer poso totes les plaques sense res, i llavors amb la cullera ho vaig omplint. Poso l'altre...
0: L'emplenes gaire o què?
1: Molt tampoc, eh?
0: Val, bueno, és qüestió de repartir d'aquesta carn que tens.
1: I si te'n sobra d'aquesta carn, guarda-la.
0: La pots guardar pels macarrons.
1: Pels macarrons, per fer uns espaguetis, l'agafes, la poses al congelador i cap problema.
0: Val.
1: I si en vols fer una mica més ja, perquè jo a vegades ja en faig un quilo.
0: Ah,
1: i penso així, aquest quart de quilo, si me'n sobra ja la tindré per un altre dia, perquè la bolonyesa és bona bon rato, eh?
0: Vale.
1: I llavors ja hi posem les plaques aquestes, els anem omplint, els acabem d'omplir i posem tota aquesta beixamel a sobre i formatge ratllat i el forn. I ja ho tenim.
0: Forn a dalt i baix?
1: Dalt i baix. Però, jo forn dalt i baix, sí.
0: El fas anar un ratet més a dalt
1: sí,
0: o no?
1: Sí, no. Jo el poso dalt i baix, ja el prescalfo mentre ja tinc això, li poso i uns 20 o 22 minuts a 190 o 200, depèn del forn, dalt i baix. Ja
0: jo t'he preguntat, Joana, això de les plaques i la quantitat de carn,
1: sí.
0: Perquè jo últimament he dit, ui, activa, perquè, esclar, me van presentar una lasanya amb una quantitat de carn a dintre.
1: Que n'hi havia massa. Has de mereixer tanta
0: Déu
1: carn.
0: Meu,
1: sí.
0: De veritat, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Vull dir que...
1: Jo amb aquesta quantitat, a vegades, si me'n sobra, doncs és el que faig. La guardo i la tinc en un tàper per fer uns espaguetis. Per
0: com
1: fer...
0: la descongeles, la poses en el microones
1: no.
0: O no? Ho fas
1: no.
0: La deixes en la
1: sempre
0: nevera?
1: Sempre la deixo a la nevera i si és un dia d'aquells de pressa la deixo a temperatura ambient, que diu que no s'ha de fer, eh?
0: Bueno.
1: Que no s'ha de fer.
0: Però bueno.
1: Com que la tens en un tàper tapat i el dematí diu, ostres, ara tinc aquella carn, l'agafes, la deixes a sobre el mar tapat?
0: Sí.
1: Tapat, i com és el moment, la poses a la paella i també hi tires una mica de rei de llet, encara que n'hi hagis posat, i amb aquella llet ja es cava allò de descongelar.
0: El birranci, quan el poses? Com
1: ja birranci,
0: la llet aquesta com, i birranci o com?
1: No, el birranci li posarem quan tenim la carn, que ja l'hem passada, un bon raig de birranci que s'evapori.
0: Bueno, i la llet com la posem?
1: La llet, com hi hem posat la tomaca... en mica, i llavors li posem en aquesta tomaca un got de llet.
0: Val.
1: Perquè aquesta llet farà que la carn ens quedi molt més amorosa.
0: Amorosa. Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, Joana. Doncs tornem a repetir aquests ingredients.
1: Doncs,
0: de lasanya no ho empleneu gaire, perquè això...
1: Això ja és el gust de cada un.
0: Vinga.
1: Però si l'empleneu massa, tampoc no queda... Bueno, hi ha molta carn.
0: Sí,
1: ja veureu que us quedi...
0: Ja la vaig quedar molt embafada.
1: Que us quedi pla, com està plana, amb una cullera ha de quedar planeta.
0: Sí, sí.
1: Eh?
0: Val. Molt bé, vinga. Els
1: doncs, mireu, aquestes 12 plaques de lasanya, que els posarem, hem dit que els comprarem, que no s'han de bullir,

0: un raig de vi ranci, formatge ratllat, oli, sal i pebre, i per la beixamel farem aquestes cullerades soperes de farina i tindrem reservat un litro i pico de llet. Llavors, la llet, depèn de la farina, el que se'ns veguin, hi posarem més o menys.
1: No. Ja sabeu que... L'hem d'anar afegint a poc a poc, no, Joana?
0: Primer, què hem de fer? Hem de sofregir aquesta farina perquè ens quedi cuita, eh? Perquè, si no, la beixamel tindria gust de farina crua.
1: Ah, vale.
0: Agafem aquest oli que hem dit d'aquest mateix que hem fregit, un parell o tres de cullerades, que a vegades ens en sobra, i si us en sobra, també guardeu-el.
1: Va, molt bé.
0: Llavors, amb aquest mateix oli, farem aquesta beixamel. I ja veurem que hem de posar-hi l'oli quan la farina ens ho demana.
1: Ah, vale. Ja quan... N'ha de posar-ho a poc a poc, això, Joana.
0: Exacte.
1: Eh?
0: Llavors, quan ho tinguem, i anem posant la llet natural, i amb l'escumadora l'anem remenant, i depèn del gust nostre, si la volem més espessa o menys.
1: Molt bé. Molt bé,
0: i llavors serà un litre o un litre i quart, depèn. La sal, també ja ho hem dit, i un pols de nou moscada, si us agrada anar a la beixamel.
1: Molt
0: si no us
1: poca,
0: agrada,
1: molt
0: no n'hi pugueu.
1: Ja us recomano
0: ratllada.
1: Que...
0: No un pols, sinó jo la tinc sempre aquestes nous, que,
1: sí.
0: I la ratllo una miqueta amb el ratllador, perquè tinc un ratllador petit,
1: sí,
0: un més gran.
1: Sí. Mare meva, aquesta cuina que
0: aquest
1: més maca.
0: Aquest petit i una mica, ja està, ja ho tenim.
1: Molt bé, Joana, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per estar aquí. La nostra cuinera de la ràdio, la Joana Molins. Gràcies.
0: Vinga, fins la setmana
1: vinent. Bon dia.
0: Adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i sobretot de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu aquest dilluns a Cugat Mèdia. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil.
2: La motivació és ajudar i ajudar els nens i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
1: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. El primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes a la classificació, a un punt del descens no compensat. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I un altre gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sanco en futbol 11 i ha fet que el maig acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de Primera Catalana. I el primer equip femení de l'Oxigen, Patiu Hockey Club Sant Cugat, ha caigut derrotat aquest dissabte contra el Tereclable Hockey Club en l'última jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat acaben temporada en novena posició.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: I a aquesta hora del matí, el Faves Comptades d'avui, ens dediquem a parlar de protocol, del protocol en actes públics, del protocol en actes privats, de com funciona. I per això avui ens acompanya la cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat, la Mireia Fons. Molt bon dia, què tal, com estàs?
1: Bon dia, Carme.
0: I la Mireia, doncs, avui es fa acompanyar via telefònica del Josep Solà, que és president de l'Associació Catalana de Protocol. Josep, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Carme.
0: Avui parlem de protocol, que no és un fet gaire habitual en els mitjans de comunicació, però ho fem doncs, per acostar a la ciutadania una manera de fer, una manera de funcionar. M'agradaria preguntar-te, Josep, d'entrada per l'associació. Què és, qui pertany, qui forma part d'aquesta associació i què es fa des d'aquesta entitat?
2: Doncs bé, mira, senzillament l'associació no deixa de ser un col·lectiu de professionals del sector, del protocol i de les relacions institucionals a Catalunya, i es va crear l'any 2007 precisament per aquesta mancança de punt de trobada i de col·laboració i d'ajut entre professionals del sector. És veritat que com a estudis fins l'any 2010 no van començar a haver-hi uns estudis reglats, abans eren més doncs, altre tipus de coneixements, gent que escrivia sobre el tema i que tothom anava fent, i a partir de la creació tant de l'associació com de poder fer aquests estudis, doncs aquesta associació ha tingut una força i és la que treballa pels professionals, perquè el protocol a vegades està molt mal entès com una persona de confiança d'un polític que és el que fa el que el polític vol. Realment és un perfil molt tècnic en el qual està molt regulat, hi ha unes normes molt concretes, molt marcades, i que sí que és veritat que la persona que porta aquest càrrec professional, precisament aquesta professionalitat li permet poder fer que qualsevol activitat o opció que s'hagi de realitzar es pugui fer doncs, seguint les directrius, però també de manera que tothom quedi content i conformat amb el tema, però és per la volubilitat que té, o malabilitat que té precisament el protocol.
0: I podríem dir que és relativament jove la professió. De fet, la vostra associació comentaves que neix el 2007. No sé si des del moment en què neix l'associació ja es té doncs, en compte aquest sector professional, el protocol canvia amb la societat, canvia amb els temps. Com ha evolucionat?
2: El protocol va evolucionant, evidentment, amb el temps. És a dir, la gent que sempre diu que el protocol és una cosa rígida s'equivoca molt, perquè veritablement és totalment adaptable als moments, a les situacions, però sempre sota uns mateixos criteris. El protocol institucional potser és el més visible, el que es veu més quan es realitza, però també a nivell privat també hi ha protocols, que són aquestes relacions institucionals, se li podria dir, i que en definitiva no deixa de ser el paper que treballa doncs, precisament perquè una acció, una realitat que hagi d'haver-hi, doncs quedi totalment visibilitzada de la manera que ha d'anar, que tothom tingui el lloc que li pertoca i funcioni de la manera que hagi de funcionar. El protocol i el professional protocol precisament és la persona invisible, la persona que no s'ha de veure, és a dir, ha d'aconseguir fer que aquella activitat, aquella acció es desenvolupi sense la seva presència, perquè estigui ben reglada i ben fonamentada. Sí que és veritat que l'associació és jove relativament, però el protocol és una eina que es porta segles. Si néixim una mica, seria Pere II el Cerimoniós, i el va començar a imposar a les grans corts europees i es va començar a marcar i sempre ha quedat com aquesta imatge de vegades fins i tot majestuosa i pomposa. I veritablement el protocol actualment no és ni pompós ni majestuós. Sí que hi haurà gent que li farà, és a dir, grans autoritats segurament faran que això sigui visible, però veritablement el protocol és una cosa totalment amagada i invisible, però que fa que tot allò que s'hagi de realitzar doncs es faci de la manera que pertoca.
0: Mm. Deixa'm que li pregunti a la Mireia. Pots saludar-lo,
1: sí,
0: jo, eh?
1: Hola, Josep, bon dia.
2: Bon dia, Mireia.
1: Jo, abans que em formulis una pregunta, Carme, sí que volia comentar una coseta. És a dir, jo vull agrair la feina que fa l'associació de protocol, perquè, encapçalada pel Josep, al final és un punt de trobada de tot de professionals que era necessari, perquè a vegades, jo per exemple aquí a Sant Cugat, estàs sola. Llavors és un punt de poder tenir algú per fer una consulta d'algun dubte que tens, de com fas tu això en un municipi, jo ho faig d'aquesta manera aquí a Sant Cugat. Per nosaltres és un espai vital. I, altra banda, el Josep, juntament amb el seu equip, ens ha ajudat molt en temes de formació, no? És a dir, durant l'etapa de la pandèmia, no sé si ho recordes, Josep, es van fer no sé quantes classes virtuals. És a dir, que per nosaltres és important el fet de tenir aquest punt d'aquesta associació que vetlla per tots els professionals. No?
0: És un suport per vosaltres.
1: És un suport importantíssim, perquè al final tens algú a qui trucar i dir, escolta, em passa això, tu com ho resoldries? O això nosaltres ho fem aquí, vosaltres com ho faríeu, no? Perquè dintre d'aquesta associació hi ha gent de tot tipus, hi ha municipis petitonets, hi ha municipis grans, hi ha caps de protocols de conselleries... Bueno, no sé el nombre d'associats que tenim, Josep, quanta gent som?
2: Mira, ara actualment som uns 230 associats, tant del món públic com del món privat. Vull dir que tenim tots els àmbits, i això que comentes sí que és cert, és a dir, també una mica l'associació va créixer bàsicament per ajudar el protocol municipal. Tothom, el que seria el protocol doncs, més autonòmic o que pugui haver-hi a Catalunya o que pugui haver-hi a l'Estat, que pugui haver-hi, aquests són com més visibles, però no deixen de ser persones que assisteixen a actes que precisament organitzen moltes vegades els municipis. No? El protocol de veritat és els municipis. I una de les coses que ens trobàvem precisament era aquesta. És a dir, jo, per exemple, era cap de protocol de l'Ajuntament de Terrassa i jo no coneixia qui portava el protocol de Sabadell. És a dir, treballava amb tothom, doncs, bueno, el nostre aire, però és indiferent. Les accions que es fan als ajuntaments són exactament iguals. En un municipi de 12 habitants que de 2 milions. És a dir, les activitats són les mateixes. Una altra cosa serà la manera de realitzar-ho, la quantitat de gent que pugui assistir o la manera que es pugui fer. Però hi és. I tal com comentava la Mireia, una mica el que s'ha intentat fer doncs, és, també aprofitant la tecnologia, és a dir, el WhatsApp, les xarxes, de poder fer connexions virtuals i tot, ens ha pogut precisament mi, perquè és bé, a vegades és molt difícil trobar-te amb gent de Lleida, Tarragona o Girona, pel que pugui ser, o fins i tot fotíem més a prop. I llavors això ho hem aconseguit. I una de les coses que sí és, i precisament la Mireia ho ha dit molt clarament, és com ho feu vosaltres? És a dir, ningú en cap moment diu això es fa d'aquesta manera. Perquè precisament, és el que comentava abans, el protocol té aquesta facilitat de poder fer les coses i saber-les fer d'una manera relativament fàcil. Intentem és això, facilitar molt la tasca, la feina de les persones que hauran d'activar-ho. A mi que seria això.
0: Aterrem una mica el que seria la vostra feina, Mireia. Com es planifica un acte oficial des del punt de vista de protocol? Un acte estàndard, podríem dir.
1: Mira, nosaltres normalment treballem amb equip, no? És a dir, hi ha un equip de persones, i des de l'alcaldia, el cap de gabinet, marca, anem a organitzar aquest acte, tenim un objectiu, un missatge, i a partir d'aquí, doncs, comencem a treballar-lo, no? És a dir, des de preparar una invitació, des de revisar aquest mapa de públics, de qui hem de convidar per no deixar-te ningú, i a partir d'aquí ens posem en marxa de com ho gestionem, no? És a dir, què volem fer amb aquest acte, no? I tots aquests petits detalls de les prèvies que en diem nosaltres, Josep, d'anar a visitar l'espai on el volem fer, què volem fer... quins parlaments hi hauran, posem música o no posem... És a dir, hi ha tota una feina de preparació que després no es veu. És a dir, que al final jo sóc molt exigent a mi mateixa i moltes vegades quan ha acabat l'acte, doncs, ostres, ha anat bé, no? I penso, no, allò no hem estat a l'alçada. Són moltes coses, no?, les que has de tenir en compte, si posem llenguatge de signes, si es passa un vídeo, si hem de fer algun obsequi. És a dir, hi ha tipus i tipus d'actes, eh? Hi ha actes que són més petits, hi ha actes que són d'una gran envergadura, llavors no els podem posar tots al mateix sac, però sí que és cert que implica una preparació abans, és a dir, implica tenir tot una fitxa de pautes molt clares, no? De qui es convida, la invitació, si és un acte que només liderem nosaltres, on hem de la mà d'algú, qui parla, en quin moment hi ha música, en quin moment hi ha vídeos... cal convidar algú de forma especial, qui és l'anfitrió, és a dir, hi ha tota una sèrie de terminologia que forma part de tot aquest engranatge, no?
0: I quines diferències hi hauria amb un acte privat on es convida, per exemple, a l'alcalde, no?
1: Clar, pensa que en els actes privats nosaltres anem de convidats. Diguem, els actes que organitzem nosaltres com a institució els liderem nosaltres, ja sigui el Departament d'Esports, que supervisem protocol, ja sigui el Departament de Cultura, etc. En els actes que nosaltres ens conviden, és a dir, en aquest cas, conviden l'alcalde o el regidor que pertoca, i nosaltres anem així de convidat, és a dir, ens conviden a la celebració del seu 25 aniversari, llavors són ells els encarregats de preparar-lo, de preparar aquella festivitat. Ara, per exemple, mira, aquest dissabte tenim els 40 anys d'Òptica Mirasol, no?, a la plaça Barcelona. Llavors, doncs, ells han preparat tota una sèrie d'activitats per celebrar aquest acte i han pensat en nosaltres com a institució. Llavors, ells ens diuen, escolta, voleu que vinguem i el vostre paper seria aquest. Nosaltres el que fem en moltes ocasions és suggerir a vegades, no?, perquè ells tampoc no tenen per què entendre o saber de protocol. Ells et conviden, però també a vegades no tenen per què saber, no? Llavors nosaltres, en aquest cas, el que fem és estendre la mà per tal de facilitar al màxim, no? Voleu que hi hagin uns parlaments, doncs, bueno, qui ha de parlar, en quin moment, nosaltres entregarem un present amb motiu d'aquests 40 aniversari, estenem una miqueta la mà per ajudar i facilitar, però la responsabilitat és d'ells. Nosaltres únicament aquí anem com a convidats, com a espectadors, i assumim el paper que ens donen. És a dir, que a vegades ens diuen no volem que vingueu i simplement és un paper merament presencial, o hi ha d'altres vegades que tenim un paper més destacat, no?
0: I quins diries tu que són els errors més habituals? També en un acte institucional, no? Hi pot haver alguna cosa que no ha acabat de quadrar, també en els privats.
1: Clar, jo crec que és molt important d'entrada i tenir molt clar a quin públic va adreçat. És a dir, el deixar-te de convidar algú, el no comptar amb aquella persona, és a dir, ja d'entrada et complica bastant la vida. No sé si estàs d'acord, Josep.
2: Totalment.
1: És a dir, el fet de tenir clar qui has de convidar, perquè a vegades t'ha passat que pel que sigui, és a dir, jo normalment aquesta llista de mapa de públics la repasso moltes vegades, es repassa amb l'alcalde, es repassa amb el cap de gabinet, perquè et sap greu després, arribat el moment, que aquella persona que hi hauria de ser-hi no hi sigui. I això d'entrada ja és un problema, no?, perquè fereixes sensibilitats, no? I això moltes vegades passa, no?, perquè el dia a dia ens absorbeix moltes hores, no, Josep? I a vegades, doncs, tu mires ràpidament i 24 hores abans de l'acte algú et diu i aquest no se l'ha convidat, i penses, macatxons, és a dir, no ho hem tingut present.
0: No sé, Josep, si és una feina una mica poc valorada, desagraïda, no? Perquè, com deies tu al principi, ha de ser doncs, molt en un segon pla, no? Gens o res de protagonisme, però les coses han de sortir impecables.
2: Sí, jo és molt poc reconeguda, evidentment, però sí molt necessitada. És a dir, quan moltes vegades algun polític que entra nou en una administració, el primer que fa és jo no necessito protocol, però després què haig de fer en aquest acte? Llavors, clar, es contradiu ell mateix quan hi ha aquestes coses. I, veritablement, sí que és cert que és una d'aquelles tasques que gairebé les ha de tenir portar dins perquè absorbeix molt. És una feina que absorbeix molt, sembla que no, però intentar el que comentava abans la Mireia, de tenir totes les coses pensades, de poder acompanyar la gent de quan es fa una cosa, de quina manera fer-ho per fer-ho més fàcil, fer-ho més... perquè a vegades intenten fer, proposen de fer alguna cosa i ho fan molt complicat i tu intentes fer-ho de manera que tot lligui i vagi molt bé, que sigui com un vídeo. O sigui, nosaltres hem d'estar sempre pensant en tants detalls, coses que impensables, que la gent no li dona importància, però que quan estàs al davant ho trobes, doncs tu ja tot això ho has d'estar preveient. Llavors, és una feina gairebé 24-7, saps? Vull dir, estàs sempre pensant, sempre... I, a més, no és el que estaràs fent en el dia d'avui, o, per exemple, ara ja, la Mireia deia de l'òptica de demà, que ja està pensant en d'aquí un mes, que hi haurà no sé quina cosa, i ja està treballant aquella cosa avançant-se per anar-ho... És a dir, que estàs com amb 15.000 coses alhora intentant fer que el que sigui veritat, que el que tens més proper ho treballes més directe, però realment tens el cap pensant també en moltes altres coses. Llavors, és una feina que realment s'ha de sentir, és a dir, és
1: molt
2: una
1: vocacional.
2: Professió molt vocacional, això és claríssim. I precisament, d'aquí és la part aquesta que comentava abans, que moltes vegades es confon com un càrrec polític, perquè estàs al costat d'un polític, però tu l'únic que estàs fent, mai estàs al costat d'un polític, tu estàs al costat d'un càrrec. d'una persona, ni de la persona que és d'aquest partit, ni el nom de la persona. És l'alcalde, en aquest cas seria la Mireia, seria un conseller, o seria el president d'un banc. Tu estàs treballant per aquesta persona. Sí que ja et donaran unes premisses que diran, jo vull no sé què, llavors tu podràs fer de més o de menys, però hauràs de seguir unes directrius. Però tu podràs marcar una mica el camí que s'ha de seguir. Mm-hmm.
1: De totes maneres, parlant del tema protocol, simplement un apunt. És d'aquelles feines que, si funciona, moltes vegades ningú diu res. Ara, quan no funciona...
0: Quan falla,
1: surt a tot arreu.
0: Te les carregues
1: totes.
0: El protocol ha fallat. Bé, doncs...
2: Mira, perdona,
0: molt ràpidament, Josep, que hem d'anar tancant.
2: Diré molt ràpid. Amb això que acaba de dir ara, només pels mitjans de comunicació i per les persones en general... Mai es trenca el protocol ni se salta el protocol. Pot ser un protocol que sigui diferent, però no es pot trencar ni saltar perquè no és cap cosa tangible.
0: Perfecte.
2: Només dic això.
0: Perfecte. Això ens ho apuntem. Doncs avui hem volgut donar una mica més de visibilitat a aquesta feina, podríem dir que invisible, no, per a molts. I, per tant, avui hem convidat el Josep Solà, el president de l'Associació Catalana de Protocol, per parlar-ne. Josep, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
2: Al contrari, vosaltres per tenir-ho en compte.
0: Gràcies. I a tu, Mireia, també.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
3: De dilluns a dissabte, t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
4: Anna Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.
0: Un dia més tornem a parlar d'emprenedoria en aquest espai, el Sant Cugat Emprèn, l'espai de Ràdio Sant Cugat dedicat a conèixer projectes professionals i iniciatives que impulsen l'ecosistema empresarial del nostre territori. I com sabeu, cada vegada que ens visita la Cuca Fernández descobrim històries, idees, maneres de fer que inspiren i transformen la manera d'emprendre. Cuca, què tal? Com estàs?
5: Molt bé, bon dia.
0: Avui una nova iniciativa que descobrirem acompanyades per les responsables, no, d'aquest projecte.
5: Així és, us presento un projecte molt innovador, disruptiu i divertit. És el Happy Teens, és un trivial col·lectiu pensat perquè les persones juguin, pensin i es tornin a connectar. És un joc per equips que combina preguntes de cultura general amb reptes que fomenten la complicitat, la conversa i la participació. Un format que converteix qualsevol trobada entre amics, famílies, escoles o fins i tot empreses en una experiència compartida. I al darrere hi trobem quatre emprenedors d'aquí Sant Cugat, d'aquí la ciutat, perquè és una idea que ha nascut aquí aquí, al nostre poble. Jo sempre dic que el poble, ja sabem que és una ciutat, sí, però la nostra essència està al darrere. Doncs estan aquí amb nosaltres Sandra Piferrer i Teresa Macià, part de l'equip, dels CEOs, jo no sé ja com els hi mencionaria. Benvingudes al Sac Guat Emprèn.
6: Moltes gràcies.
5: Explica-nos una mica com va néixer aquesta idea.
6: Pues mira, t'explico. Principalment la idea va sorgir del Jaume, el meu marit, va ser el principal ideari d'això. Va sorgir ell principalment al moment del Covid, vale? Va estar pensant quines coses ho van passar tots molt malament, no? I estàvem tancats i ell va començar a pensar quan la gent sortirà, això serà la bomba, perquè clar, la gent sortirà després de tantíssim temps tancat a casa amb un milió de coses i ganes de fer, però sobretot de viure moments, de viure experiències. Per què? Perquè hem viscut per primera vegada doncs aquell moment tancats, que potser s'acabava tot allí, potser no podríem, no sabíem què passaria el demà, i era en plan, bueno, doncs quan sortirem d'aquí, què passarà? Pues siguem feliços, no? És a dir, fem alguna cosa per poder ser feliços, per poder disfrutar, per poder estar amb amics, per poder estar tots junts. Llavors m'ho va plantejar a mi i jo en aquell moment estava amb una punta de feina total i li vaig dir no, jo no vull emprendre això ni en conya. Llavors va dir, doncs jo vull seguir picant pedra. I amb unes caminates, quan ens van començar a deixar sortir a caminar, vam començar a fer caminates pues, amb el Patxi i la Teresa, i ell es va pues, cohesionar amb el Patxi, i el Patxi, que és un gran també pensador de totes aquest, de, sobretot de la part de continguts, li encanta, no?, la part aquesta cultura i saber i coses, i va dir, pues, a mi m'encanta pues, aquesta part, no? I llavors, clar, tu amb un projecte sempre necessites tenir diferent tipus de parts, no? És a dir, uns han de ser els que donen la cara, uns els que fan la venda i els altres els que pensen, no? I llavors, doncs, bueno, vam començar a fer-ho i vam parlar amb la Teresa i també va dir, doncs sí, nosaltres també ho voldríem tirar endavant i vam dir, doncs som-hi. Quan sortim de tot això i ens deixin començar a trobar-nos, doncs ho tirarem endavant.
0: I dit i fet. Però quin era el plantejament? No sé si constituir-vos en una petita empresa, començar per on, o sigui, com visualitzàveu en aquell moment aquest projecte?
6: Pues la veritat és que no en teníem ni idea, vam tindre que començar a trucar gent com la Cuca, perquè ens poguessin dir, escolta, això com ho arrenquem, no? És a dir, perquè nosaltres som assalariats d'empresa privada, vull dir que no estem no estàvem en aquell moment al grup, no?, d'emprenedoria. I llavors ens van dir, bueno, doncs principalment doncs tenim que primer trobar espais on es pot fer, organitzar-nos, perquè quan ho tinguem ho puguem dur a terme, no? Llavors, el primer espai que vam trobar que pogués capiguer, perquè clar, ens van dir, heu de pensar en gran, perquè nosaltres al principi sempre pensàvem més aviat en petit, no? I quan tu penses a nivell d'emprenedoria has de pensar en gran, perquè el no i el no anirà bé, això pot passar sempre, però tu no has de pensar això, has de pensar en positiu i que anirà bé. I clar, doncs vam dir, doncs vinga, pensem en gran, necessitem començar doncs mínim 8-10 grups, necessitem un espai on capiguin aquests grups, necessitem tindre algú que ens faci de presentador, gent que ens ajudin a corregir els continguts, gent com ho vam començar a organitzar aquest primer, i no vam pensar en cap moment que darrere d'això doncs hi havia facturació, que hi havia entitats, que hi havia... Bueno, que hi
5: aquestes
6: hi ha moltes...
5: són les bogeries que van néixer a la pandèmia.
6: Correcte.
5: I llavors va ser una idea, i clar, les idees boges realment a vegades tenen recorregut. A mi, Teresa, m'agradaria preguntar-te si realment teníeu consciència de que arribaríeu a 19 edicions.
7: No, en cap moment, en cap moment. Va ser, al principi vam dir, bueno, fem el primer i a veure què passa. De fet, el primer ens va costar molt d'arrencar, vale? Vam haver de tirar molt de família, companys, amics, de dir, va, sisplau, va, que volem fer el primer. I vam fer el primer una mica pendent a veure què passarà, no? I ja portem 19 edicions, més aniversaris, més team buildings empreses i, bueno, activitats que hem fet també amb escoles d'aquí de Sant Cugat, amb mestres... Vull dir que
5: perquè és un format que es pot adaptar a moltes coses, o sigui, sí, a un aniversari, com comentaves tu, un team building, que és innovador també per una empresa, sí. I combinar aquesta trobada amb els nostres coneixements, perquè al final el trivial és com recordar tot allò que havíem après quan, sí. bueno, fa uns anys, no? En el cas de la nostra edat, fa uns anys.
7: Una manera d'aprendre molt. Bueno, ara, precisament el dissabte passat que vam fer l'últim, la gent quan marxava, algú em va comentant i diu, ostres, a més, surto molt content perquè és que he après moltes coses. I el que dius tu, no? A més, que és una cosa que nosaltres fem al nostre format, però quan el fem per una empresa, per un team building, per un aniversari, doncs sempre el personalitzem, no? El personalitzem.
0: Sí, que també el fer una mica la carta, no?
6: Sempre, sí, sí, sempre.
7: Sí. Sempre amb la nostra base, però el,
6: hi ha gent, pues, clar, quan fem els team building, sobretot, o fem festes d'aniversari, pues nosaltres el que fem és demanar fotografies d'aquella persona que fa l'aniversari, demanar informació, bueno, mirem la informació de cada una de les empreses, mirem el que necessitem per personalitzar al màxim possible aquella edició personalitzada que ja és per aquella persona.
5: Clar, hi ha una feinada darrere de tot això. Clar, i vosaltres sou un equip molt disruptiu, molt perquè, clar, també treballen les emocions, perquè treballar, ja sabem, en parella no és fàcil. Com ho porteu, això? Com ho gestioneu?
6: Pues mira, no barrejant temes. És a dir, la Teresa i jo, per exemple, no ens posem amb res dels continguts. Bueno, sí, jo la nit abans, perquè a l'hora de presentar-la, clar, jo com que sóc la que presento l'esdeveniment... Clar, primer me l'he d'aprendre, no? I me l'he d'aprendre, tinc que... I clar, la nit abans, quan el veig, dic, uau, és molt difícil, perquè això no ho veig, això no... I em diuen ells, no es pot canviar. Això ja no es pot canviar, això ja està preparat, està editat, està tot fet, Sandra, és el que hi ha. Si veiem que no anirà del tot bé, perquè hi ha alguna a vegades surt alguna categoria pues, que és una mica més complicada que una altra, pues, i veiem que la puntuació, perquè ells es guien molt per la puntuació. Quan la gent diu si això és fàcil o és difícil, és en funció del que tu saps o no saps. Per tant, si per ells la puntuació passa del bé al notable, el que diríem antigament, del bé al notable, vol dir que la categoria no era tan difícil, perquè la majoria de gent ho sabia.
5: I quines categories són les que més troba la gent així com més complicades?
6: Home, sempre és el famoso trivial. És a dir, història, art, ciència...
5: Geografia?
6: Geografia no és tan complicada perquè la gent viatja molt. Llavors, de cada vegada que la gent ha començat a viatjar tant i viatja més, pues, jo crec que geografia encara la tanteja més. Clar, història. Normalment acostuma a ser pues, una de les... Però la gent ens ha sorprès. La gent sap molt, sap molt.
5: I la gent jove s'engresca amb el Happy Teams?
6: Pues mira, normalment tenim una mitja de... Nosaltres fiquem un límit perquè estem limitats a espai, val? I això ho fem sempre a l'hotel... Les nostres edicions fixes les fem a l'hotel Sant Cugat. L'hotel Sant Cugat hi podem posar, per estar còmodes tots, unes 20 grups. 20 grups al voltant de 120-125
5: persones. Sí, perquè hem de recordar que sopa.
6: Sí.
5: És un sopar així com molt... No és un sopar de taula, però que es pot sopar mentre fas l'esdeveniment, no?
6: Ara t'ho explicarà la Teresa, això, que ho porta ella, és l'especialista. Jo t'explico lo del jove, si vols, perquè normalment a cada edició tenim 2-3 grups d'una mitja d'edat una mica més baixa. Quan diem joves, sempre diem menors de 30. De 30 ja en amunt, pues ja són gent jove, per suposat, val? Però ja nosaltres ja no és el que diem, perquè a vegades ens venen grups d'adolescents, val? És a dir, de 19, 20 anys. Bueno, pues fins ara tot havia anat normalment, pues, eren grups que els hi costava. Els hi costava perquè nosaltres els hi adaptem, quan tenim gent jove també adaptem el contingut.
5: Llavors, fixeu abans,
6: sí,
5: o sigui, mireu...
6: Nosaltres sempre al formulari sabem i preguntem el rang d'edat, per saber una mica després el contingut de les preguntes estigui adaptat amb aquell grup, no? És a dir, que, pues, que hi ha una categoria de música que no és el mateix Bad Bunny que és Camilo Sexto. Per tant, és important. Tothom sap Camilo Sexto, perquè tothom sap Flipes, perquè tothom sap, però no és el mateix.
5: Quina bona manera de connectar aquestes generacions intermitjana o per mig del joc, no?
7: Sí.
6: Pues mira, aquest el dissabte, última edició, val? Eren 120 persones i hi havia 4 grups que podem considerar de menys de 30 i va ser per primera vegada amb els 19 edicions el grup guanyador va ser un grup on tots els integrants eren 7 integrants de 22 anys. I no estaven les preguntes sempre adaptades, és a dir, els hi havien fet les preguntes perquè, clar, hi havia 4 grups, per tant, va ser... flipant, perquè a més la sala es va aixecar i la sala els va aplaudir amb la il·lusió, no?, de que la gent jove, perquè hi havia cultura, perquè sempre hi ha una han ficat una categoria nova que es diu actualitat. Actualitat, sempre fem l'actualitat que surt a mitjans de l'últim mes, més o menys. Preguntes, 10 preguntes d'actualitat de l'últim mes. Clar, ja no és saber continguts, que has de saber també actualitat. I van guanyar no per mig punt, van guanyar amb diferència.
5: O sigui que tenim esperança.
6: Sí.
5: En el nostre jovent.
6: Sí.
5: I com surt la gent amb una primera experiència? Perquè clar, jo sé que la gent repeteix. O sigui que això vol dir que a la gent li agrada. Però quan la gent per primera vegada fa un Happy Teams, com surten? Què senten? I després també segur que teniu un munt d'anècdotes.
7: Moltes, moltes, moltes anècdotes. La gent surt contentíssima, surt molt divertida. De fet, hi ha algun grup que ha vingut a les 19 edicions. Vull dir que és que no és que vingui de tant en tant. Hi ha grups que venen i després diuen, bueno, doncs venim un cop a l'any, o perquè normalment en fem 4 fixes. Però hi ha gent que ve a tots. I si un no pot venir, bueno, diu, ens sap un de greu, no podem venir. Clar, ens trobem a vegades que com és un equip de 6 persones, normalment ja fan un equip fixe, pues a la que una persona falla per qualsevol cosa que no pot venir, pues clar, que aquell equip ja no ve aquell dia, no? Però és el que et deia, la gent surt molt contenta, molt.
5: Jo, Teresa, ressaltaria també, vaig tenir l'oportunitat de viure, parlant d'anècdotes, una experiència molt emocionant, molt emotiva, perquè fins i tot va jugar una persona que estava malalta a l'hospital. Això m'agradaria que ho expliquessis. Sí.
6: Bueno, nosaltres teníem una amiga, mal, que es va apuntar, perquè com ha dit la Teresa abans, a la primera edició, com l'emprenedoria és molt dura, no? I la primera edició estàvem a punt d'avortar-la. És a dir, no podíem tirar-la endavant, perquè bueno, havíem de pagar la sala, havíem de pagar el càtering, i anàvem a perdre diners. Quan tu no ets emprenedor, bueno, quan tu no tens potser la mentalitat tan emprenedoria, perdre diners, dius, com que he de perdre diners? Però sí, havíem de perdre diners. Llavors va ser la persona del càtering, va ser la que ens va dir, us teniu que llançar perquè teniu que tindre imatges, teniu que tindre vídeos, teniu que tindre coses que després us ajuden a publicitar. Per tant, endavant. I vam dir, vale, però per no perdre tants diners és això, doncs hem d'agafar i que vinguin a jugar a grups d'amics i grups de coneguts. Llavors, un dels grups que va vindre de Sabadell era una amiga nostra que va fer un grup a Sabadell perquè a ella li agradava moltíssim tot el tema del trivial i tot el tema de la competitivitat i els jocs de taula. Aquesta persona va agafar un càncer molt greu, però aquesta persona va vindre a totes les edicions i nosaltres vam anar veient la debacle d'aquesta persona, ¿vale? És a dir, vam anar veient com cada edició doncs aquesta persona estava una miqueta més malament, no? Llavors va haver una edició que ella estava a l'hospital i va demanar l'alta voluntària per poder venir. És a dir, estava ja que li havien dit que aquell dia podria venir i va demanar l'alta. Però com que era un dissabte, el metge al matí, el dissabte al matí, no li va voler donar l'alta de cap de les maneres. Ni voluntària ni res, no li van voler donar l'alta. I ella va dir que ella volia vindre a Happy Teams, perquè per ella era el retrobament amb els amics, el retrobament amb la gent, el passar-s'ho bé i el desconnectar de la malaltia. Llavors vam dir, aviam, pues per decisió pròpia no es pot fer, perquè no podem tindre gent fora de la sala perquè podrien copiar. Vale, llavors pues vam dir, pues nosaltres ho tirarem endavant i li van posar un ordinador, es va posar un ordinador portàtil a l'Hospital de la Vall d'Hebron i ella des d'allà va fer la connexió via pantalla amb el concurs. I els altres integrants del concurs estaven a la sala, llavors ella era una més, però des de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Quan vam començar, ho vam haver d'exposar a la resta de grups, perquè, clar, tindre una persona, és que em posa la pell de gallina, tindre una persona fora de la sala, això implica que aquesta persona pugui copiar, com torno a dir, no? Llavors, clar, els altres grups ho han de saber, però no, en cap moment els altres grups ho van tindre totalment clar. Ens van deixar fer la connexió. Primera era una decisió que estava presa per nosaltres i els vam dir que si algun grup no estava d'acord, Happy Teams havia pres aquesta decisió i que, per tant, podien marxar i els hi tornàvem els diners. No havia cap problema. I va ser una edició... Pues,
5: quina gran excepció que es va fer, perquè jo crec... Bueno, ho vaig viure i realment va ser molt emocionant.
6: A més, volia afegir que a la següent edició van vindre dos grups amb honor a ella a guanyar i van guanyar. sense, és a dir, van vindre per voler i per dedicar-li el premi a ella.
5: Torno a
6: repetir ella va morir.
5: Que quina... Bueno, clar, és que la connexió que fa... Mira, a mi també se'm posa la pell de gallina. La connexió que fa el joc, que a vegades parlem... Pues mira, una manera de jugar li va fer un... Li va rebre un homenatge a aquesta persona. Doncs... Hem tallat una mica
6: perdona,
5: abans.
6: Perdona, que et volia dir també una altra cosa per afegir-te, que també el que vam integrar, vam fer, el passa que a vegades no ha funcionat, és que hi ha gent que està sola i que li agrada molt el poder fer aquest tipus de coses i no té grup d'amics o no té coneguts i hem d'entendre que hi ha gent que no té aquesta facilitat com per agafar la seva agenda del mòbil i començar a convocar gent. Nosaltres hem donat la possibilitat de fer grup obert, és a dir, que si una persona...
5: Un Tinder happy.
6: Correcte. Sí, és això. Si una persona vol venir a Happy Teams i vol participar i no té amics o no té grup, que ens ho digui. Perquè nosaltres el que fem després és publicitar-ho. I si com amb la seva situació es troba més gent, poden venir, poden concursar. Ho hem fet. Han vingut dos vegades dos grups oberts en diferents edicions i al final s'han conegut i hi ha algun grup que ha fet amistat allí, saps? Perquè, bueno, ha sigut una opció de poder participar i a part, doncs mira, a sobre s'han fet amics.
5: Ens ha quedat pendent lo del menú que feu, que explicar una mica ràpid així perquè la gent sàpiga una mica el que es trobarà.
7: Sí, normalment, a veure, normalment les edicions que fem nosaltres comencen a 8:15 i normalment és fins 11:15, més o menys, les 11, 11:15, i el que és a la meitat es fa una parada, vale, que és pel sopar. Normalment això pues, és un sopar, com deies tu, que no és un gran sopar ni més, es menja directament a la taula i bueno, es porta una safata amb com un picoteo i es fa ja directament a la taula.
5: Però comentar que va inclòs en el preu.
7: I això va inclòs en el preu.
5: És un preu molt raonable que, bueno, que inclou tot i que és una experiència molt, molt xula per viure amb amics, amb família o, com dèiem, amb empreses. També parlem de que qualsevol moment és bo per fer un Happy Teams. De fet, fa uns dies vau organitzar junt amb l'Ajuntament de Sant Cugat un Happy Teams literari, no? Hem celebrat la Setmana de Sant Jordi. Com organitzeu aquestes trobades? Es pot fer qualsevol moment un Happy Teams?
6: Es pot fer a qualsevol moment. Com hem dit abans, es pot fer en festes d'aniversaris. Hi ha hagut gent, doncs hi ha una persona que ens ha llogat ja un parell de vegades per anar a una festa d'aniversari que ella lloga una casa rural, i allà munta un Happy Teams. Nosaltres li adaptem. Hi ha gent que necessita més planificació en el sistema que vol, taules, cadires, tot això s'ha d'encarregar en aquest cas la persona. O, per exemple, pues, a vegades a les escoles pues, també. Pues, l'Ajuntament, nosaltres els vam dir que era una molt bona idea poder fer-ho, perquè com activitat del poble és una manera de retrobar-se grups, de trobar-se gent i podem arribar a qualsevol col·lectiu que hi hagi al poble. És a dir, des de... qualsevol, des de gent gran a gent jove a col·lectius diferents.
5: I qualsevol temàtica és
6: qualsevol,
5: vàlida.
6: Això, qualsevol temàtica. I llavors ells ens van dir, pues, ens van dir que s'ho volien pensar i que sí, que per suposat i ens van fer la proposta pues, de fer per l'activitat de Sant Jordi el que es va anomenar el trivial literari.
5: Clar, igual que fem el quinto, no? Es podia fer un Happy Teams.
6: Perfecte. És a dir, de la mateixa manera que la gent es troba per fer el quinto i jugar el que seria un bingo de tota la vida, pues, la gent es pot trobar igualment per fer un trivial de tota la vida.
5: A mi se m'ocorreix, Carme, que avui les recomanacions podríem dir-los a la Teresa i a la Sandra que ens diguin quines són les pròximes edicions i podem comentar per veure si la gent s'anima.
0: I jo tinc algunes qüestions per preguntar, per treure dubtes, perquè la Cuca, que ja ha participat, ja sap com funciona. Per aquells que no sàpiguen que és la primera vegada que senten a parlar de vosaltres, com ho fan per participar en les sessions que organitzeu a l'hotel?
6: Ho publicitem sempre al nostre Instagram, happyteams_Sant Cugat. Allí sempre està publicitat. I allí hi ha el formulari, és a dir, allí hi ha el formulari penjat per poder-se apuntar. És a dir, donen clic al formulari i el formulari et fa les preguntes necessàries per poder-te apuntar.
0: Val. I en aquestes sessions que organitzeu vosaltres, què han de pagar?
6: Ells ja paguen 30 euros per persona i han de vindre amb equips de 5 a 7 persones. És a dir, pot ser un equip de 5, 6 o 7 persones.
0: Val. Heu parlat en algun moment de premis. Hi ha premis?
6: Correcte. Tenim 3 premis, primer, segon, tercer. També tenim premi per... No ho diem perquè els hi donem la sorpresa, però bueno, sí, també tenim premi a l'últim, val? Perquè nosaltres no volem que la gent vingui a competir, volem que vingui a passar-s'ho bé. Per tant, allò de que aquella sensació, la gent és molt competitiva i la gent al final, he quedat últim, pues a Happy Teams, l'últim té un petit premi. I a més tenim empreses que ens ajuden, perquè empreses patrocinadores que ens fan obsequi d'algun lot, alguna cosa que ens donen, qualsevol cosa és benvinguda, perquè nosaltres fem uns sortejos. És a dir, abans de donar la puntuació final, fem publicitat d'aquestes empreses que ens ajuden i llavors fem sortejos. És a dir, que quasi tothom marxa amb algú.
0: Jo crec que ja estan solucionats.
5: Què et sembla?
0: Els dubtes.
7: Bueno, jo volia afegir una cosa, que és que hem parlat de categories, vale? De les típiques del trivia, història, geografia, però que no és això només. Vale? Després venen les divertides, que són les que ens agraden a la Sandra i a mi, vale? Que són cançons, són logos, són personatges famosos... Vale?
5: Hi ha premsa rosa, també, premsa en el trivia.
0: I de Sant Cugat hi ha preguntes?
6: Hi ha un apartat que es diu de menjar i beure, i a l'apartat de menjar i beure el que fem és posar diferents coses. Pot sortir a vegades coses de Sant Cugat, correcte.
0: Que bé.
5: I què més estaves comentant, tu, Teresa, que dius també... que t'hem tallat aquí i t'hem dit premsa rosa del Trivial, i sí. Quines
7: no,
5: més?
7: No, pensava d'això, deia, personatges famosos, per exemple, els logos, que són endevinar logos, aquesta també agrada molt a la gent, esports, que aquesta també hi ha gent que també li agrada molt, i, bueno, que hi ha categories que són molt més divertides, que és una mica l'essència, no?, de que no és només que hi vingui la gent que en sap molt, sinó que cadascú, al final, si són 6 persones, doncs cada persona pot aportar una mica del que ja sap, no? Que tothom acaba participant.
5: Teresa, parles de diversió, i ja els noms també dels grups moltes vegades donen molt per riure.
0: Es posen nom.
5: Sí, cada grup té un nom. Sí, és molt xulo, perquè el que parlem de l'equació, de connectar, fa que també el treball en equip sigui el principal.
7: Ja comença abans, sí, perquè quan s'han d'inscriure es demana que es posin un nom l'equip i que triïn una cançó, perquè el primer que fem quan presentem és fer la presentació dels equips i cada equip surt a la pantalla amb el seu nom i amb la seva cançó. I això ja de principi ja forma una cohesió de l'equip.
5: És una experiència molt guai per viure així en grup, és molt xula, molt disruptiva, com us he dit al principi.
0: I anem a les
5: recomanacions, clar, no ens quedem
6: això.
5: Sense saber-ho.
6: I no ens oblidem que també hi ha un tast. És a dir, dins de una de les preguntes és el tast. És a dir, a vegades hi ha hagut un tast de xocolates, hi ha hagut un tast de sugos, hi ha hagut tast de mermelades, tast d'espècies... Hi ha un tast programat a una de les proves, perquè al final són uns reptes finals en el qual sempre fiquem coses noves. I una de les molt, molt, molt xules és el tast, o també una nova que hem ficat ara també de postals del món, que com que la gent, com he dit abans, viatja molt, doncs postals del món, com la pregunta diu. Llavors hi ha imatges de tot el món i la gent... Doncs,
5: això és innovar,
6: Això és innovar. Sí, estem innovant contínuament.
5: Doncs anem a la data de la pròxima edició, Sandra,
7: sí.
5: Teresa?
7: La propera que tenim ja confirmada amb l'hotel que comentàvem és el 28 d'octubre. Ara fem un parón a l'estiu perquè, bueno, la gent ara ve el bon temps.
5: Doncs és el 24 d'octubre a l'hotel Sant Cugat. Espera, que confirmem ben exactament la data, perquè no ho diguem malament, clar, perquè si no...
7: 17 d'octubre.
5: 17 d'octubre. Vale, ja veig la Sandra aquí, d'apuntadora. Veig que treballeu en equip,
7: Sí, sí. És que ho tenim confirmat d'ahir, sí. De l'hotel.
5: Doncs 17 d'octubre a l'hotel Sant Cugat, nova edició del Happy Teams. Una aposta que, bueno, a part de divertida, doncs això és una trobada amb els coneixements. Teresa...
7: Una cosa només volia dir, que heu parlat de que som nosaltres, vale, les dues parelles, però volia comentar que és un tema que és familiar, vull dir, estem nosaltres, però els dies que fem les edicions venen els nostres fills també a col·laborar.
5: Aquí col·labora tothom.
7: I una de les que també col·labora molt, pobra, que jo crec que es mereix que li diguem, és la meva filla, la Paula, que porta tot el tema de les xarxes socials.
5: No l'hem mencionat a la Paula.
7: Seria com la community manager del tema, no? Perquè...
0: No els falta de res, no?
7: No. Al final el que dèiem, no? És molt difícil, no hi havia manera de fer-nos conèixer i tot era a través de... Al final ha sigut tot a través de les xarxes socials i del boca a boca, de la gent que ha anat dintre.
5: Teresa, això s'emprendre i això Sant Cugat emprèn, o sigui que el millor lloc perquè es poseu aquesta idea tan xula. Moltes gràcies, Sandra, moltes gràcies, Teresa, i li envieu una abraçada molt forta a tot l'equip, a tota la família, perquè al final la família també és un equip, i ens acomiadem, Carme.
0: Ja no ens queda més temps. Gràcies, Sandra, Teresa, Cuca, i fins a la propera.
6: A vosaltres.
7: Molt bé, gràcies.
4: Ana Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.
3: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
4: Continguts en xarxa.

0: última carta que voy a...
1: Doncs bé, posat tot a punt, tal com li agrada en Ventura Cantó, jo ho tinc tot preparat, ell ha fet la revisió i m'ha dit, ok, comencem. Bon dia, Ventura.
2: Bon dia a tots.
1: Està tot bé, això?
2: Sí,
1: està
2: molt
1: tot bé.
2: Bé,
1: que soles tot, tot, davantal, tot...
2: Vinga, tot a punt.
1: Menys mal. Va, vinga, Ventura.
2: Tot a punt per jalar.
1: Que avui ens portes un plat així una mica italià, no?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Risotto amb boletos.
1: Risotto amb bolets. Escolta'm, això és un plat que vols dir que deu portar prou elements per donar força al cos.
2: No, ja ho veuràs.
1: Perquè, escolta'm, l'arròs i bolets, jo no sé, no sé com ho agafo, això, eh?
2: Sí.
1: Doncs vinga, va, anem a explicar la recepta, Ventura.
2: Anem. Farem un porro, 300 grams d'arròs, bolets, 100 grams més o menys, sal, oli i formatge ratllat.
1: Molt bé. Molt poques coses, no?
2: Molt poca cosa.
1: Molt bé.
2: Ja veuràs si és fàcil, ja veuràs si quedarà, queda molt bé. I ens resulta, a veure, farem la cassola amb oli. Farem el porro tallat, el porro ben tallat.
1: Sí.
2: I que no quedi ben durat, quedi blanc, blanquinós, com si fos amb ceba, el mateix.
1: Sí.
2: I poses els bolets tallats a quadres petits.
1: Quins bolets?
2: Bolets, qualsevol bolet.
1: Qualsevol bolet.
2: Bolet tallat, bolet que sigui, pot ser... És igual, el pinzell, el rovador, el
1: que vulgui.
2: Qualsevol classe de bolets, tallats en petits de quadres i posats a dintre del porro amb l'oli. Com es va fent i tires l'arròs.
1: A poc a poc, tot això molt a poc deu ser, no?
2: Sí, a poc a poc, que no quedi rosat, quedi blanquinós. Si queda rosat també es pot fer igual.
1: Però
2: ja passa que quedarà com més cremat, diguéssim. I posa l'arròs, que faci una mica amb el de dos amb la de dos, posa l'aigua i que quedi, o sigui, l'arròs que quedi com allò arròs pilaf, no quedi arròs bullit.
1: Bueno, ara, com comences a dir noms d'aquest tipus de cuiner, ja saps que en deixes una miqueta així...
2: Vull dir que quedi l'arròs sec.
1: Sec.
2: Quedi l'arròs sec.
1: Oh, és que és complicat que et quedi l'arròs
2: sec,
1: eh?
2: No, ja queda. Tu ho fas a...
1: Si tu vas remenant, i te va quedant, ja.
2: I queda l'arròs sec. Queda molt bé. I com abans de treure'l del foc, hi posa el formatge ratllat per sobre.
1: Va.
2: Remenat. I servir. Mira si és fàcil.
1: I servit, ja, això.
2: I servit.
1: Escolta'm, aquest àpat és molt... És molt senzill, és molt ràpid, però...
2: No, ja és un plat maco.
1: Sí, però escolta'm, d'elements vitamínics, vols dir que en deu portar ni masses, perquè, a veure, sabem que l'arròs, molts de països en viuen, d'arròs amb arròs,
2: I tant, i tant.
1: D'arròs amb arròs, i després aquí, el que hi proporciona el bolet és més o menys aigua.
2: Bueno, hi viuen. Aquí, actualment, nosaltres per tot... Tot i en Catalunya, l'arròs bullit, arròs, fas arròs i fideus, o sigui, també l'arròs el fem servir molt.
1: Sí, també.
2: També.
1: Sí.
2: O sigui que no.
1: I amb les paelles, va passar
2: paelles,
1: que hi ha molt més sofisticació, no?
2: És més allò que ara l'arròs a la paella, diguéssim.
1: Perquè, per exemple, amb aquest plat, Ventura, què hi faríem? Hi acompanyaríem un tall de carn, un tall de peix?
2: No.
1: O és arròs això sol. Únic?
2: L'arròs sol. L'arròs sol. Clar, pots menjar un arròs, vas a un restaurant, demà... L'arròs aquest que em facin,
1: sí.
2: I després a darrere pots menjar un altre segon plat, si vols. Però amb l'arròs aquest quedes bé, eh?
1: Sí, no és fàcil, fas un platet una miqueta maco.
2: Fas un arròs aquest i un bon postre, també quedes bé.
1: Sí, oi, tant que sí, suposo que és clar. L'arròs també, encara que ens ho sembli, tipa, eh?
2: Ja ho diuen, que l'arròs fa el ventre gros.
1: Sí. Escolta'm, hi ha diferents tipus d'arròs. Hi ha l'arròs bomba, l'arròs allargat, l'arròs de diferents formes. Ara, cada vegada van sortir més diferents tipus d'arròs. Amb quina et quedes, tu, Ventura?
2: Per mi, l'arròs que és boníssim, per mi, l'arròs bomba.
1: L'arròs
2: bomba és dels més... No sé si és que sempre ho he sentit parlar així, però tot el vida gastat, quan havíem gastat tot el l'arròs que es venien abans.
1: Sí.
2: De les marques que hi havia abans.
1: Arròs, i no es deien bomba, potser.
2: No es deia, no era bomba. Perquè la bomba després va fer que ara ho venen amb aquests saquets.
1: Sí.
2: Sembla, no sé si és perquè sigui més car o el que sigui.
1: Ara ho has dit.
2: Ara ho has dit. Però abans tota la vida... L'arròs, tothom comprava el mateix arròs, a les botigues, a el que sigui. Les botigues de tot Catalunya, tot allà on fos. Bueno, tot Catalunya, tot. Hi havia, l'arròs, ara me'n recordo el nom, és una per no dir-ho, però vull dir que l'arròs que gastava tothom.
1: L'arròs és una planta, segons doncs podem explicar, que és herbàcia semiaquàtica del gènere Oryza i de la família de les poàcies. El seu gra és dels principals aliments de la humanitat, inclús a la dieta d'un 70% de la població mundial.
2: Sí, sí.
1: Imagina't, com ens n'anem d'enrere. Es tracta d'un cereal considerat com a aliment bàsic en moltes cultures culinàries, que sí que ho hem comentat, especialment la cuina asiàtica, que sí o sí, doncs realment a la seva dieta diària doncs hi posen aquesta aportació doncs de lo que és aquest gra d'arròs. Hem de dir que el que és la història de l'arròs va començar a cultivar a diversos països fa més de 6.000 mil·lennis. Dues espècies d'arròs va domesticar-se: l'arròs asiàtic, l'africà, el conreu del secà, i es va introduir al Japó i Corea aproximadament 1.000 anys abans de Crist, mentre se'ns anem enrere.
2: Mare meva.
1: I bé, l'arròs es va domesticar a la meitat est d'Europa i la Mediterrània cap a l'any 800. Els àrabs el van portar a la península Ibèrica quan la van conquerir l'any 711. És a dir, aquí no coneixíem l'arròs.
2: Imagina't. No, penso una cosa, després de tot, després dels anys que havia fet jo de cuiner i allà, l'arròs, en 15 minuts estava. De 15. I ara hi ha arrossos que de 20 minuts encara està crua.
1: Sí, sí que és veritat.
2: No sé si és la qualitat o el que sigui. Perquè tota la vida hem gastat arròs de Pals i arròs del Delta de l'Ebre, que era l'arròs que gastàvem tots nosaltres.
1: Sí.
2: Per això vull dir, jo no sé si és... Bueno, no ho sé. O l'aigua o el que sigui... Tot ha canviat.
1: Després has de tindre molta cura, que fa sempre el mateix tipus d'arròs,
2: sí,
1: perquè sàpigues el temps just que té que córrer, perquè si no, si vas canviant, ja cada vegada saps menys doncs, el temps
2: ara,
1: que ha d'estar.
2: Ara ha sortit l'arròs allargat, l'arròs aquest, l'arròs l'altre, diferents, l'arròs bomba, arròs de tota classe. L'arròs bomba és per mi de la millor qualitat que hi ha actualment, diguéssim, per preu i el que sigui.
1: Diu que el valor nutritiu, diu que, esclar, doncs té més proporció de midó, que nutricionalment funciona com a reserva energètica per a la persona i aporta doncs aquesta sensació de quedar de tip, no? Perquè, esclar, si no el deixem coure pròpiament, és allò que estem menjant arròs quasi durant tot el dia. El seu contingut en greixos és molt baix i hem de dir que és ric en hidrats de carboni i que també doncs, té proteïnes i que són presents amb un 0,7 de mitjana. És ric en vitamina complex B, amb titamina, amb niacina, i per tant ajuda a accelerar els processos metabòlics. Doncs bé, a banda de tindre potassi, que també convenen per la gent que pateix hipertensió doncs, arterial, per la gent que tenen colesterol de l'LDS, que està present a la sang, el silici, també forma part de que fa que es formi teixit cartilaginós. A més, porta vitamina E, no té colesterol. Bé, que té una quantitat doncs, de cereal que no tot conté gluten, que és apte per celíacs. Vull dir que, a veure, aquest tapa que ens has dit avui és de remei, Ventura? És de remei.
2: Bueno, perquè l'arròs tot el vida s'ha sigut que és menjar de clínica, representa.
1: Sí.
2: Una cosa, com jo feia de cuiner, que havia estat a la volta ciclista a Catalunya, que sortia de Calella, de la costa, i estava en un hotel, i menjaven arròs pel suc.
1: Pel suc.
2: Perquè l'arròs, pensa que el suc d'arròs va bé pel que té, o que està malament del ventre, fem el cas. O sigui, restreny.
1: Ah,
2: val. Restreny.
1: És a dir, va inclús més bé el suc que
2: sí,
1: el mateix arròs,
2: no? Com el mateix arròs, en proporció.
1: Ah, doncs
2: mira, no, I els ciclistes menjaven això, arròs bullit i entrecots.
1: Sí. Ventura, anem a repetir aquests ingredients tan ràpids, tan boníssim, d'aquest aliment com és l'arròs, que porta tantes vitamines.
2: Que per cert, t'hagi una cosa, avui és el dinar que faré jo.
1: Ah, doncs molt bé, fantàstic, eh? Ja vindré cap a casa teva.
2: Ja pots venir.
1: Molt bé, vinga.
2: No dic a tothom perquè siguin masses.
1: Molt
2: vinga,
1: bé.
2: El porro, els 300 grams d'arròs, els bolets de qualsevol classe, que siguin 100 grams, tallats a quadros, ja ho he dit, sal, oli i el formatge ratllat.
1: Molt bé, doncs fantàstic.
2: I deixés fàcil.
1: molt fàcil, realment bo i que et dona molta salut. Molt bé, Ventura, moltíssimes gràcies també per tot i una bona setmana. Adéu-siau, bon dia.
2: Molt bé, vinga.
0: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Servei Català de Trànsit impulsa una campanya intensiva des d'avui fins al 10 de maig per reduir la sinistralitat de motoristes, col·lectiu que concentra gairebé la meitat de morts ja a les carreteres aquest 2026. Amb l'augment d'ús de motos pel bon temps, es demana més prudència i consciència del risc. Els Mossos d'Esquadra desplegaran 2.285 agents i faran 715 controls per vigilar casc, documentació i conductes perilloses, també amb patrullatge de país. La vigilància es reforçarà també amb mitjans aeris i accions formatives. L'objectiu és millorar la seguretat viària i reduir accidents després que en la campanya de l'any passat es posessin més de 1.000 denúncies en només una setmana. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a la C31 a Vilanova i la Geltrú deixa la via completament tallada i es dona pas alternatiu. A banda, també retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, i també hi ha carrils tallats, volíem dir, a l'AP7 a Tarragona en diversos punts per obres. I a banda, Rodalies recupera entre avui i demà diversos trams també de les línies R15, R3 i R14. Reobre el recorregut Reus-Móra-la-Nova de l'R15, també Ripoll-Ribes de Freser de l'R3 i es restableix completament l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Paral·lelament, avui comença també un tall de 2 mesos a l'R13 entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. I, de fet, Foment de Treball ha elevat a 49.543 milions d'euros el dèficit en infraestructures a Catalunya entre el 2009 i el 2025. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha titllat aquesta xifra com alarmant, profundament indignant i absolutament intolerable. A parer seu, aquesta situació s'ha vist agreujada per una nefasta gestió pública que no es corregeix, sinó que cada cop és pitjor. Davant d'això, Sánchez Llibre ha instat al govern i al conjunt de forces parlamentàries a trobar una solució definitiva i també a crear un organisme capaç de vetllar perquè això no torni a succeir. I més de la meitat dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea, segons una enquesta de l'Oficina de l'Eurocambra de Barcelona i el Centre d'Estudis d'Opinió que s'ha presentat aquest matí. Preguntats per esmentar-ne alguna, el 54% no en diu cap, mentre que el Parlament Europeu és la que es menciona més sovint. D'altra banda, el 58% dels ciutadans es considera europeista, un volum 3 punts superior que ara fa 2 anys. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei a les portes del temps de flors. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Amb Martí González.

Bon dia i bon dilluns, 4 de maig. Avui a l'Enjoc parlarem de una nova classificació per a una nova final de la Champions, la setena de la història i la sisena consecutiva per al Barça femení, que serà, com dèiem, a Oslo, a Noruega, el 23 de maig per enfrontar-se a l'Olímpic de Lió, el Lió de Jonathan Giraldez, l'exlorana campió, per exemple, amb el Barça de dues Champions, aquesta màxima competició continental. L'equip de Pere Romeu, que va superar ahir 4-2 al Bayern de Múnich en un Spotify Camp Nou ple. En categoria masculina, el Barça haurà d'esperar per segellar el títol de la Lliga després de la victòria d'ahir del Real Madrid al RCD Stadium contra l'Espanyol, que continua sense guanyar, ja són 17 partits consecutius i encara es segueix amb aquella zona perillosa de la classificació, amb 5 punts de marge sobre el descens que marca el Sevilla, esperant el que faci avui el conjunt andalús que rep a la Real Societat. Per cert, el Sevilla, que és el proper rival de l'Espanyol dissabte vinent, també el Sánchez Pizjuán. En parlem molt de futbol, també amb el repàs del que ha passat a la primera, segona i tercera federació masculines, també a la Lliga Elite. També tindrem bàsquet, hoquei, patins, patinatge i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça jugarà la seva setena final de la Champions femenina, la sisena consecutiva.
1: Les blaugranes van guanyar ahir 4-2 al Bayern de Múnich en un Spotify Camp Nou ple amb gols de Salma Parayuelo, Eva Pejor, Pichichi de l'equip i Alexia Putellas, que va fer un doblet per convertir-se en la segona màxima golejadora de la història del club, només per darrere de Leo Messi. El Barça s'enfrontarà el 23 de maig a Oslo, a Noruega. L'Olympique de Lyon, entrenat per l'ex blaugrana Jordan Giraldez, que dissabte va remuntar la semi contra el vigent campió de la Champions, l'Arsenal.
0: En categoria masculina, el Madrid guanya a Cornellà al Prat i ajorna el títol de Lliga per al Barça a la primera masculina, com dèiem.
1: L'equip de Hansi Flick, que dissabte va guanyar Osasuna 1-2, en té prou amb un empat diumenge vinent al Clàssic del Camp Nou per proclamar-se campió. De la seva banda, l'Espanyol allarga la mala ratxa 17 partits consecutius sense guanyar i es queda 5 punts del descens a falta del partit d'avui del Sevilla, que tanca la jornada rebent la Reial Societat.
0: El conjunt andalús, que serà el proper rival de l'Espanyol, precisament dissabte vinent.
1: El Girona també està immers en aquesta lluita per la permanència, amb 4 punts més que el Sevilla. Els gironins van encaixar divendres a Montilivi la tercera derrota consecutiva, 0-1 contra el Mallorca.
0: A la primera federació femenina, el Barça B, el Barça Atlètic es proclama campió, però la EM Lleida i l'Europa baixen tots dos a la segona federació.
1: El filial blaugrana repeteix el títol honorífic guanyat l'any passat, tot i que no pot pujar a Lliga F per la presència del primer equip. La EM baixa a la segona federació femenina 13 temporades després per culpa de la derrota a València i el triomf de Cacereño i el filial de l'Atlètic de Madrid. De retruc, el filial de l'equip lleidatà baixa a tercera. L'Europa, ja descendit setmanes enrere, va guanyar el Betis. Europa i AEM jugaran divendres a Vilanova la final de la Copa Catalunya.
0: I qui lluita per pujar aquesta primera federació femenina és l'Ona Sant Adrià, que agafa avantatge.
1: El filial del Badalona Women va guanyar 1-2 a Saragossa en l'anada de les semifinals del període d'ascens a primera federació femenina. Les de Miqui Uller defensaran el gol de renda a la tornada diumenge a les 11 del matí a casa.
0: A la primera federació masculina, el Sabadell cedeix el lideratge.
1: Els arrequinats van salvar un 0-2 per acabar empatant a 2 amb gols a l'última hora, volíem dir, de Bonaldo i Rubén Martínez de penal. Aquest empat, combinat amb la victòria de l'Eldense, fa que el Sabadell cedeixi la primera plaça a 3 jornades per acabar la Lliga, empatat amb l'equip d'Elda. L'Europa continua en play-off i rebrà diumenge a Can Dragol Villarreal B en un duel directe per la quarta plaça. I gràcies al triomf als últims minuts contra el Sevilla Atlético, el Nàstic surt del descens. Se situa un punt per sobre i diumenge jugarà precisament al camp de l'equip que marca aquest descens, el Tarassona.
0: Més futbol, pendents del sorteig que ha començat ara fa una estona, perquè el Reus jugarà el play-off, descens a primera federació, i l'Olot finalment ahir va salvar la categoria.
1: Els roig-negres van guanyar 0-1 a Terrassa, l'Olímpic, acabant quart i faran play-off descens en el primer any a segona federació. El Barça Atlètic, en canvi, es queda sense play-off amb una derrota 3-1 al camp del Cuell, ja ascendit Torrent. L'Olot va derrotar el València Mestalla 2-0 i aconsegueix salvació a última jornada. També en aquesta última jornada, marcador Sant Andreu 0, Barbastre 1, Castelló B 4, Girona B 2, Espanyol B 0, Atlètic Balears 1, Andrats 3, Atlètic Lleida 0, els lleidatans són l'únic equip català que perd la categoria.
0: Pendents, com dèiem, d'aquest sorteig dels play-offs, també el descens, només hi ha un català, que és el Reus Redis, que li pot tocar tant l'Ourense, Logroñés, com l'Àguiles, com el Conquense, el Castelló B, l'equip del grup 3 de tercera de segona federació, que jugarà per no baixar a tercera federació aquest play-out. I a la tercera federació masculina, play-off i descens quedaran oberts per l'última jornada.
1: El Badalona i el Cornellà jugaran la segona plaça en els respectius partits de diumenge vinent. Ahir els verds van superar el campió el Manresa per 2-1 i els badalonins van guanyar 3-2 l'Hospi. Els riberencs, el Vilanova i la Fundació Grama jugaran dues places de play-off i a la zona baixa tres equips lluitaran per evitar les dues places de descens que encara queden per decidir. D'una banda, el Vic, i de l'altra, Can Vidalet i Cerdanyola, que s'enfronten en una jornada fratricida al Molí.
0: En hoquei, en bàsquet, volíem dir, l'Uni Girona, l'Espar Girona, passa a les semifinals del play-off pel títol.
1: Les gironines van imposar el Leganés per 89-73, superant els quarts de final del play-off pel títol de Lliga Femenina en un partit que van poder seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Ara l'Uni Girona jugarà a les semis contra el València.
0: A partir de dijous, amb l'anada a l'ACB, el Baxi Manresa s'apropa a la salvació amb un triomf èpic sobre el València.
1: Els manresans van superar 104-102 el segon classificat de la Lliga ACB, dirigit pel català i extècnic del Manresa, Pedro Martínez. Els de Diego Ocampo se situen 4 victòries per sobre el de ascens a 5 jornades del final. El Barça va guanyar Gran Canària per 98-69 i manté la quarta plaça. Dissabte el Girona va certificar la permanència a Montreal sobre el Saragossa, 90-81. Desena derrota en 12 partits de Lleida, 99-91 a Burgos, que els deixa amb només 2 triomfs de marge sobre el descens. I el partit de la Penya es va suspendre al descans per problemes amb el marcador de l'Olímpic de Badalona, a només 5 dies de l'inici de la final a 4 de la Champions.
0: Que no hi és el Badalona, recordem, en aquesta Final Four de la Champions de bàsquet. Fins als play-offs de la divisió nord masculina, també de waterpolo.
1: Les semifinals del play-off pel títol, el millor de 3 partits seran l'Atlètic Barceloneta a Terrassa i Sabadell Barcelona jugaran per dues places europees, eliminatòria d'anada i tornada, Mataró Rubí i Sant Andreu Etxeide. Lluitaran per evitar el descens a doble partit Cavalla Boadilla i Mediterrani Catalunya. Els perdedors de les dues eliminatòries jugaran a tres partits per decidir quin únic equip baixa.
0: I també estan definits en hoquei patins els play-offs pel títol de l'hoquei lliga masculina.
1: Els quarts de final seran el Liceu Lleida, Barcelona, Igualada Voltregà i Calafell Reus, el millor de tres partits a partir del 16 de maig. Ja havien descendit Caldes, Sant Just i Cerdanyola.
0: En categoria femenina, el Vilassana ja pensa en la Champions.
1: Després de tancar la lliga regular com a primeres classificades i en espera de les semis pel títol davant el Palau, les lleidatanes se centren ja en el primer gran repte de la temporada, la final a 4 de la Champions, que juga la propera setmana a Coimbra, Portugal. Divendres el Vilassana s'enfrontarà al Fraga buscant una plaça per la gran final de diumenge.
0: També a Coimbra, per cert, hi seran el Barça i el Reus, que jugaran la final a 8 de la Champions masculina. I un últim punt, sense baixar dels patins, aquest cap de setmana el Club Patinatge Artístic Olot ha guanyat el seu 18è, atenció, títol europeu en grups de showgrans, en patinatge, per continuar fent història.
1: Un europeu del qual també en va sortir triomfador un altre club català, l'Artístic Skating Cunit, que va guanyar l'or tant en el grup de show petits com en els quartets sènior i júnior. En els grups de show petits, el Tona es va endur la plata.

0: Dilluns 4 de maig, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, perquè el Barça s'ha convertit en el primer equip en arribar a 6 finals de la Champions femenina de manera consecutiva. Les blaugranes van superar ahir en un Spotify Camp Nou ple el Bayern de Múnich 4-2, amb més patiment segurament del que diu el marcador, sobretot en el tram final, i seran el proper 23 de maig a Oslo, a Noruega, a la final contra el Lió de Jonathan Giraldez. En el duel d'ahir, Salma Parellola va obrir la llauna ben aviat, però només 3 minuts després el Bayern va empatar. La capitana Alexia Putellas, que es va convertir a la segona màxima golejada de la història del club, només per darrere de Leo Messi, va tornar a avançar el seu equip, i ja a la segona meitat, el primer a la Pichichi, Eva Bayor, i després la mateixa Alexia, completant el seu doblet, ampliaven la distància amb el 4-1. Al final les alemanyes es van apretar, primer amb el 4-2 de Harder, que també va fer el 4-3, que finalment es va anul·lar per una falta prèvia a Patrick Guijarro. Escoltem el balanç de l'entrenador Pere Romeu.
1: Brutal, super content, super il·lusionat amb el partit que han fet. Sabíem que teníem un rival super fort al davant, que ens posaria les coses supercomplicades. Molt content de la rebuda de l'afició. Han sigut clarament la nostra font d'energia quan vèiem que estàvem molt, molt, molt, molt cansades. Supercontent amb la classificació i a poder preparar bé la final per Oslo.
0: I ara toca pensar en aquesta final contra el Lió de Jonathan Giraldez, que coneix molt bé aquest equip, amb el qual ha guanyat dues Champions, però que també coneixen molt bé elles. En parlava la capitana Alexia Putellas.
2: Sí, ens coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
0: Ahir, per cert, va reaparèixer després de 5 mesos lesionada, més de 5 mesos, de fet, la vigent pilotadora Aitana Bonmatí, que va jugar més de 20 minuts, de fet, ella en parlava també a TV3.
3: Bé, molt feliç. En primer lloc per un altre final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta del pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant i ara per més. Significa molt, la veritat. Per nosaltres, quan comencem la temporada, la final de la Champions és el principal repte que ens posem. Sabem que aquí és on es veu el llistó de l'equip, on ens fa millor jugadores, millor equip, i bé, a pel Lió.
0: 23 de maig a Oslo, aquesta final de la Champions entre Barça i Lió. Just una setmana abans les blaugranes afrontaran una altra final, en aquest cas la de la Copa de la Reina, que es disputarà a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. El pròxim rival, això sí, per al Barça, és aquest mateix dimecres, Lliga F, competició ja guanyada matemàticament amb la visita del Johan Cruyff del CUE i ja pràcticament descendit al Llevant. I en categoria masculina, nova derrota de l'Espanyol ahir a l'RC Stadium contra el Real Madrid, que allarga com a mínim una setmana la consecució del títol de Lliga per al Barça. Ara en parlem. Ahir el conjunt blanc va superar els blanquiblaus, que fa 17 partits consecutius que no guanyen i no surten, per tant, de la zona complicada. 0-2 en un partit que no va ser dolent per part de l'equip perico, que va tenir opcions d'avançar-se al marcador, però que van decidir dues fuetades de talent de Vinícius, autor dels dos gols del Madrid. Ho explicava així l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
4: Fa mal perquè el que diem, perquè has fet un bon partit, perquè veus que estàs dins del partit, que l'equip competeix bé, però són partits que has d'anar com el partit de l'any passat aquí, que anava molt igualat fins al 0-0, inclús vam tenir menys ocasions que avui, però són partits que has de portar igualats i el partit sobre a favor d'ells és quan es posa el partit molt difícil. Hem intentat posar-nos per davant, hem tingut situacions, però clar, quan al final no les certifiques, ells tenen jugadors que decideixen un partit.
0: Queden 4 partits i la situació és complicada més per la dinàmica que pels números. Això sí, Manolo confiava en que ell i l'equip eran perfectament capaços de tirar endavant.
4: Yo al equipo no lo he visto agarrotado, jugando me refiero, ¿eh? Yo al equipo lo he visto con juego, lo he visto con personalidad, te repito, hasta el 0-2 y no he visto el equipo agarrotado, he visto el equipo que ha ido por el partido, que ha sido valiente y que hemos tenido situaciones para ponernos por delante, que era una de las claves del encuentro. Cuando vas a remolque contra un equipo de este nivel, lógicamente el partido se complica mucho. Hay que tener mentalidad, la vida no es fácil, el fútbol no es fácil y hay que levantarse hoy después de la derrota y empezar a apretar la semana y a pelearla con todo para ir a Sevilla a ganar.
0: Ara mateix l'Espanyol és 13 amb 39 punts a l'espera del que tanca la jornada de partit d'avui, que tanca la jornada, com dèiem, enfronta la Real Societat, que ja no s'hi juga res, contra un Sevilla que es juga a la vida. L'equip andalús marca el descens amb 34 punts i abans de jugar avui a 5 de l'Espanyol en parlava d'aquesta situació per la lluita pel descens Manolo González.
4: Hay muchos equipos metidos en el jaleo, como quien dice, desde el Valencia para abajo. Ayer también se ve que al final ya no somos nosotros aquí le cuesta también la presión, le cuesta a todos. Le está costando a todos los equipos, como le pasó al Alavés, como le pasó al Valencia, y le está costando a todos los equipos. No va a ser fácil para nosotros, lógicamente nos tenemos que mirar a nosotros, pero no va a ser fácil para ninguno el final de liga. Hay que, repito, apretarlo y por suerte hemos tenido estas situaciones para ascender y para mantenernos y las hemos vivido. Así que hay que aprender de eso y saber que todo cambia de un día a otro.
0: Ho expliquem més enllà de l'Oviedo, que té peu i mitja segona. Hi ha 8 equips separats per només 6 punts per les dues altres places de descens. València i Espanyol, 39. Elx, Mallorca i Girona, amb 38. Alavés, amb 36. I ja en descens, Sevilla, amb 34. I el partit d'avui contra la Real Sociedad pendent. I el Llevant, amb 33. De fet, l'Espanyol serà molt pendent del partit d'avui del Sevilla. Primer, evidentment, per saber a quants punts es queda l'ascens a final de 34 en jornada. I segon, perquè serà el proper rival en la primera de les 4 finals el pròxim dissabte, 9 de maig, a un quart de 5 de la tarda del Sánchez Pizjuán. El Girona jugarà, ja sabent, el que han fet tots els seus rivals, dilluns 11 de maig a les 9 al camp del Rayo Vallecano, i el Barça rebrà diumenge, com dèiem, a les 9 al Real Madrid, i en tindria prou amb un empat en el clàssic per guanyar ja matemàticament la Lliga contra l'etern rival. Després del triomf de l'equip blanc a Cornellà, doncs, no tindrem passadís, segur, però podrien tenir festa després del partit al Camp Nou, segons aquest resultat. Més futbol, i a la primera federació masculina el Sabadell finalment es va perdre ahir el liderat, tot i que va salvar un empat a 2 a la nova Creu Alta contra el Múrcia en un partit que perdia 2-0 al minut 85. Ronaldo, amb una gran rematada de cap, i Rubén Martínez transformant un penal clar que havia provocat ell mateix, van situar el 2-2 final, que deixa els arrequinats segons però empatats amb el líder, que és l'Eldense, que ahir va superar 3-1 al Marbella. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: Ara hi ha un empat al capdavant de la classificació del grup 2 de la primera federació entre els aldencs i els arlequinats. L'avaraix particular, però, és pels blaugrana, que es tornen a posar per davant del Sabadell a 3 jornades de tancar el curs. Ferran Costa, el tècnic del centre d'esports, en feia aquesta lectura.
6: Si hagués entrenat un equip normal, haguéssim perdut. La setmana passada, si hagués entrenat un equip normal, haguéssim perdut. Tinc el privilegi d'entrenar un equip extraordinari en un club brutal. Llavors, la meva mentalitat és diferent. Vosaltres penseu que avui perdem el liderat, jo crec que en aquest equip és difícil que ens matin. És una altra manera de veure-ho.
5: Un minut negre, del 17 al 18, va condemnar ahir el Sabadell. En un tancar i obrir d'ulls, el Múrcia es va posar 0-2 i va tocar anar a remolc tot el partit. No va ser fins al 84, quan Ronaldo va retallar distàncies, i uns instants després, en el 89, Rubén Martínez va transformar un penal que ell mateix havia provocat. Tot sembla abocat ara a un frec a frec entre el Dense i Sabadell, ja que el tercer equip en discòrdia involucrat en la lluita pel primer lloc, l'Atlético Madrileño, va perdre a Torremolinos i s'ha quedat relegat a 4 punts. Justament el segon equip colchonero espera divendres al centre d'esports. A l'Eldense, en canvi, li toca visitar el CUE i ja ha descendit Sevilla Atlético.
0: Gràcies, Sergi. Falten 3 jornades per la final de Lliga, com dèiem. El Sabadell és segon, empatat amb l'Eldense, 65 punts. L'Europa continua en zona de play-off, 5è amb 3 punts de marge, i el Nàstic surt del descens per després de l'agònica victòria dissabte contra el CUE i el Sevilla B. Els grans tenen, això sí, només un punt de marge sobre aquest descens. A la segona federació masculina, més enllà de la celebració d'ahir de la a primera del Sant Andreu, que va perdre 0-1 contra un Barbastre que jugava al descens. Aquest mateix migdia estem pendents del sorteig dels play-offs d'ascens. Hi ha un català del qual n'estem pendents, el Reus Redis, que jugarà aquest ascens a la primera federació. Veurem contra quin rival. Demà, evidentment, en parlarem. Si en els propers minuts surt el rival del Reus, també ho explicarem. El Reus, que ahir va superar 0-1 a l'Olímpic de Terrassa, a un Terrassa que ja no s'hi jugava res. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
7: El Reus Futbol Club Redis és equip de play-off després d'una victòria de gran valor al camp del Terrassa, on els reusencs es van imposar per la mínima en un partit molt disputat i resolt a la segona part. El conjunt roig i negre va començar patint davant l'empenta local, però va anar entrant al joc i abans del descans ja havia generat ocasions clares, amb un travesser d'Ostrell i un gol anul·lat a Kenneth Soler per fora de joc. A la represa, el Reus va mantenir la pressió ofensiva fins que al minut 73 Ramon Folk va signar el gol decisiu que acabaria decidint el duel. A partir d'aquí, l'equip va saber gestionar l'avantatge i fins i tot va disposar d'opcions per sentenciar mentre el Terrassa perdia força amb el pas dels minuts. Amb el xiulet final i la combinació de resultats de la jornada, es confirma la classificació del Reus Futbol Club Redis per al play-off d'ascens en una fita molt celebrada que premia una temporada sòlida i que permet a l'equip encarar amb ambició la fase decisiva del curs.
0: Gràcies, David. En canvi, el Barça Atlètic haurà de tornar a competir l'any vinent a la segona federació després de perdre ahir 3-1 a Torrent i quedar-se sense opció de play-off. L'altre català que jugava coses en aquesta última jornada de fase regular de segona federació era l'Olot, que va aconseguir guanyar 2-0 a València Mestalla per segellar la permanència un any més. Escoltem el futbolista del conjunt olotí, Sergi Marcillo.
8: El que buscàvem, guanyar aquest partit com sigués. El València sabien que era un gran equip, aquest equip s'ho mereix. Ha treballat tot l'any per fer això i molt contents per tot l'equip, per l'afició. L'Olot es mereix estar a segona federació i l'any que ve hi tornem a ser. Bueno, la clau va ser la constància. Al final hem estat, crec que una jornada només el play-out, vull dir, l'equip ha treballat de valent per aconseguir l'objectiu, que era aquest. Aquest partit, ja et dic, era clau, no hi havia molta fulla, 3 punts i, i a casa.
0: L'Olot, que s'estalvia el play-out, i a la tercera federació masculina encara falta una jornada per tancar la Lliga regular, el grup 5, i tot i que ja tenim campió, el Manresa, encara s'hauran de definir coses. El Badalona continua segon després de superar i 3-2 a l'Hospi, que és quart en el partit retransmès a l'Enjoc TV. Mitjans de l'Hospitalet, Ernest Rubio.
9: La derrota del centre d'esport Hospitalet a Badalona ha trencat la dinàmica positiva del conjunt riberenc. No ha estat només el fet de perdre contra un rival directe, és, sobretot, veure com a falta d'una jornada l'equip no té assegurat el play-off d'ascens. A més, s'haurà de jugar contra un altre contrincant dur, com és la Unió Esportiva Cornellà. És temps d'intentar arreglar coses i arribar diumenge en el millor estat possible. L'entrenador de l'Hospi és Sergio Juste.
10: Pues setmana a setmana, dia a dia, intentant pues, que passi el temps ràpid perquè sigui el cap de setmana ja i res, treballar pues, les quatre coses que volem fer amb el Cornellà i res, pues, una final i tot o res, i ja està.
9: A l'Hospi li val l'empat per assegurar el play-off, però l'equip de Sergio Juste vol sortir a guanyar i evitar haver de mirar què fan Vilanova i Grama, els altres dos conjunts que també volen fer promoció d'ascens. I, com sempre, un dels homes sobre els quals girarà l'atac del centre d'esport Hospitalet és el màxim golejador de tercera federació, Ignasi Kerr.
11: Intentar donar-hi la importància que té, que és, sí que té un al·licient de sol del play-off, però al final, bueno, jugar el nostre partit, però, bueno, futbol és això. Agafar-ho normal, treballar durant les setmanes, recuperar cames, que ho necessitem també, i res, seguir, que n'estic segur que anirà bé.
9: L'Hospi prepara des d'avui el partit contra Cornellà, previst per al pròxim diumenge a 1:45 del migdia. Jornada unificada a tercera federació i, per tant, prop de les 3 de la tarda, els riberencs sabran si són o no equip de play-off.
0: Gràcies, Andrés. En bàsquet, l'Espart Girona jugarà a partir de dijous a les semifinals pel títol de Lliga Femenina, després de superar 89-63 al Leganés en la tornada de l'eliminatòria de quarts en un duel disputat a Fontajau i retransmès a l'Enjoc TV. Girona FM, Pavull Afanye.
12: L'equip gironí va completar un partit molt seriós, especialment en atac, i va deixar enrere els dubtes del duel d'anada amb una actuació convincent davant la seva afició. Les gironines van basar el triomf en el domini del rebot, una defensa sòlida durant bona part del maig i l'encert ofensiu de jugadores com Mariam Koulibaly, Clara Holm i Juste Josite, principals referents ofensius de l'equip. Roberto Íñiguez es mostrava satisfet amb el rendiment de les seves jugadores.
13: Rotado bien, la gente ha entendido el trabajo, lo que necesitábamos mejorar del último partido, que no hubo apatía, y lo vuelvo a decir, hay gente que me ha dicho que el equipo estuvo apático, no sé qué, no hubo nada de eso, fue un poco intentarlo y no encontrarnos bien, y hoy el equipo ha estado mejor, a descansar, y creo que la energía que nos da la gente también influye mucho, creo que ellas lo notan.
12: Amb el partit resolt, el tècnic gironí va donar minuts a jugadores menys habituals i l'afició va acabar celebrant una classificació que manté viu l'objectiu de lluitar pel títol. Ara l'Espart Girona s'enfrontarà dijous al Roig Arena contra el València Bàsquet amb la tornada diumenge a Fontajau.
0: Gràcies, Pau. I a l'ACB, bona victòria del Barça ahir, 91-69 contra el Gran Canària, i també gran triomf del Manresa, 104-102 contra el València. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
14: El partit va començar amb un València molt sòlid que va tancar el primer quart 4 punts per sobre. El segon període, els visitants van arribar a tenir un màxim avantatge de 10 punts, però el Baxi, liderat per un Obaso Janastalar, que va acabar el partit amb 30 punts, va aconseguir capgirar el marcador momentàniament. Tot i així, el conjunt de Pedro Martínez va marxar al descans amb un 48-56 favorable al marcador. A la represa, la intensitat manresana va anar en augment i l'equip es va situar només un punt de distància. A partir d'aquí, la igualtat va ser màxima i als minuts decisius, Obaso Han va agafar la responsabilitat. De fet, ell va notar el triple que encarrilava l'enfrontament. En un últim minut d'infart, la solidesa defensiva manresana i un tir lliure de Reyes van segellar el triomf definitiu per 104-102. El capità Dani Pérez valorava així la victòria.
15: Sabíem que València és l'equip que juga més ràpid a la Lliga, no? Que tira en els primers segons. Ha sigut un partit d'aquests, no? Menys 8, més 1, menys 5, més, vull dir, molts canvis de resultat. Però bueno, hem estat allà tot el partit, nosaltres hem sigut creient i al final, doncs, bueno, Retin ha fotut allà un triplazo, ens ho hem cregut encara més i jo crec que les defenses al final han estat molt bé i bueno.
14: Després d'aquesta jornada plena d'emoció al Nou Congost, els manresans ja pensen en el proper repte. Serà diumenge a 1:45 del migdia a la pista del Morabanc Andorra, on el conjunt vegenc pot certificar la permanència matemàtica a la Lliga Endesa.
0: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'enjoc.
16: La xarxa de comunicació local.
17: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
18: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera prensada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta. Sí.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
4: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia i bon dilluns, 4 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 4 de maig, avui amb molt futbol, amb la ressaca de la jornada del cap de setmana que ens deixa el Barça femení en una nova final de la Champions de futbol, la setena en total, la sisena de manera consecutiva, 23 de maig a Oslo contra el Lió de Jonathan Giraldez, i el masculí a les portes de guanyar la Lliga. El Madrid va guanyar ahir l'Espanyol, que encara no acaba de sortir de la zona perillosa, 17 jornades ja sense guanyar, i per tant allarga aquesta consecució del títol, que serà probablement el clàssic en què el Barça només necessita un empat contra el Madrid per guanyar aquesta 29a Lliga, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Molt futbol, com dèiem, però també bàsquet, hoquei, patins, patinatge i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça jugarà la seva 7a final de la Champions femenina, la 6a consecutiva.
1: Doncs sí, perquè les blaugranes van guanyar ahir 4-2 al Bayern de Múnich en un Spotify Camp Nou ple amb gols de Salma Parayuelo, Eva Peijor, pitxissi de l'equip, i Alexia Putellas, que va fer un doblet per convertir-se en la segona màxima golejadora de la història del club. Només per darrere de Leo Messi, el Barça s'enfrontarà el 23 de maig a Oslo, a Noruega, a l'Olímpic de Lió, entrenat per l'exblaugrana Jonathan Giraldez, que dissabte va remuntar la semi contra el vigent campió de la Champions, l'Arsenal.
0: En categoria masculina, el Madrid guanya a Cornellà al Prat i ajorna, per tant, el títol de Lliga per al Barça.
1: Doncs sí, l'equip de Hansi Flick, que dissabte va guanyar Osasuna 1-2, en té prou amb un empat diumenge venint al Clàssic del Camp Nou per proclamar-se campió. De la seva banda, l'Espanyol allarga la mala ratxa 17 partits consecutius sense guanyar i es queda 5 punts del descens, a falta del partit d'avui del Sevilla, que tanca la jornada rebent la Reial Societat.
0: El Sevilla, que és l'equip que marca el descens i serà el proper rival, de fet, de l'Espanyol, precisament dissabte vinent.
1: El Girona també està immers en aquesta lluita per la permanència, amb 4 punts més que el Sevilla. Això sí, els gironins, com deien, tenen avui aquest partit pendent. Un Girona que va encaixar divendres a Montilivi la tercera derrota consecutiva, 0-1 contra el Mallorca, que precisament també lluita per la permanència. I el directe.
0: Exacte, i el Girona que tancarà la jornada la setmana vinent, dilluns, contra el Rayo Vallecano. A la primera federació femenina, el Barça es proclama campió, però la M Lleida i l'Europa baixen tots dos de segona federació.
1: El filial blaugrana repeteix el títol honorífic guanyant l'any passat, tot i que no pot pujar a Lliga F per la presència del primer equip. La M baixa a segona federació femenina, 13 temporades després, per culpa de la derrota a València i els triomfs de Casereño i el filial de l'Atlètic de Madrid. De retruc, el filial de l'equip lleidatà baixa tercera. L'Europa ja ha descendit setmanes enrere, va guanyar el Betis. Europa i AEM jugaran divendres a Vilanova la final de la Copa Catalunya.
0: I qui lluita per pujar aquesta primera federació femenina és l'Ona Sant Adrià, que agafa avantatge.
1: El filial del Badalona Woman va guanyar 1-2 a Saragossa en l'anada de les semifinals del playoff d'ascens a primera federació femenina. Les de Miqui Uller defensarà el gol de renda la tornada diumenge a les 11 a casa.
0: A la primera federació masculina, el Sabadell cedeix el lideratge.
1: Els arlequinats van salvar un 0-2 per acabar empatant a 2 amb gols a última hora de Bonaldo i Rubén Martínez de penal. Aquest empat combinat amb la victòria del Dense fa que el Sabadell cedeixi la primera plaça a 3 jornades per acabar la Lliga, empatat amb l'equip d'Elda. L'Europa continua en play-off i rebrà diumenge a Can Dragó el Villarreal B en un duel directe per la quarta plaça. I gràcies al triomf als últims minuts contra el Sevilla Atlético, el Nàstic surt del descens. Se situa un punt per sobre. Diumenge serà un partit vital, perquè precisament visita el camp de l'equip que marca el descens, el Tarassona.
0: Més futbol, pendents ara del sorteig dels play-offs per pujar a la primera federació, que jugarà al Reus. L'Olot finalment ahir va salvar la categoria.
1: Doncs sí, anem a pas, Martí, perquè els roig i negres van guanyar 0-1 a Terrassa a l'estadi Olímpic ahir, acabant quarts i fan aquest play-off descens. Estem pendents de veure en aquest primer any a segona federació si l'equip de Marc Carrasco és capaç de fer una autèntica gesta. El Barça Atlètic, en canvi, va quedar-se sense play-off amb una derrota al camp del Cuei i ha descendit Torrent 3-1 amb un jugador menys des del minut 15. L'Olot va derrotar el València Mestalla per 2-0 i aconsegueix la salvació a l'última jornada. I anem a donar un cop d'ull, si et sembla, els resultats marcadors d'aquesta jornada, la última: Sant Andreu 0, Barbastre 1, Castelló B 4, Girona B 2, Espanyol B 0, Atlètic Balears 1 i Andratx 3, Atlètic Lleida 0. A Lleida sol l'únic equip català que perd la categoria.
0: Pendents com d'aquest sorteig, encara estan sortint les boles dels primers contra dels segons contra els cinquens classificats, en aquest cas dels play-offs per pujar a primera federació. El Reus Redis, que espera rival, pot ser l'Ourense, l'Ogroñés, l'Àguiles o el Conquense. I per acabar de repassar els resultats en futbol, a la tercera federació masculina, el play-off i el descens encara queden oberts per a l'última jornada.
1: El Badalona i el Cornellà jugaran la segona plaça en els respectius partits de diumenge vinent. Ahir els verds van superar el campió al Manresa per 2-1, remuntant el gol inicial del conjunt baguenc, i els badalonins van guanyar 3-2 l'Hospi en un autèntic partidàs. Els riberencs, el Vilanova i la Fundació Grama, es jugaran dues places de play-off, i a la zona baixa, tres equips lluitaran per evitar les dues places de descens que encara queden per decidir. D'una banda, el Vic, i de l'altra, Can Vidalet i Cerdanyola, que s'enfronta a l'última jornada, per tant, una jornada d'autèntic infart.
0: Final per la permanència entre Can Vidalet i Cerdanyola. En bàsquet, l'Uni Girona passa a semifinals del play-off.
1: Les gironines van imposar el Leganés per 89-63 i superen els quarts de final del play-off pel títol de Lliga Femenina, en un partit que van poder seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Ara l'Uni Girona jugarà les semis contra el València.
0: Amb l'anada dijous, precisament a València. A l'ACB, el Baxi Manresa s'apropa a la salvació amb un triomf èpic, precisament també sobre el València.
1: Els manresans van superar 104-102 el segon classificat de la Lliga ACB, dirigit pel català i ex-tècnic del Manresa, Pedro Martínez. Es de Diego Campos, se situa sumen 4 victòries per sobre del descens a 5 jornades del final. El Barça va guanyar el Gran Canària per 91-69 i manté la quarta plaça. Dissabte el Girona va certificar la permanència amb un triomf sobre el Saragossa, 90-81. Desena derrota en 12 partits del Lleida, 99-91 a Burgos, que els deixa només 2 triomfs de marge sobre el descens, i el partit de la Penya es va suspendre al descans per problemes amb el marcador de l'Olímpic de Badalona. A només 5 dies, recordem-ho, de l'inici de la final a 4 de la Champions.
0: On no hi serà la Penya en aquesta final a 4. En hoquei patins, definits els play-offs pel títol de l'hoquei lliga masculina.
1: Els quarts de final seran Liceu Lleida, Barcelona, Igualada, Voltregà i Calafell, Reus. El millor de 3 partits a partir del 16 de maig. Ja havien descendit, recordem-ho, Martí, el Caldes, Sant Just i Cerdanyola.
0: I a la categoria femenina, el Vilassana ja pensa en la Champions.
1: Després de tancar la lliga regular com a primeres classificades i en espera de les semis pel títol davant el Palau, les lleidatanes se centren ja en el primer gran repte de la temporada, la final a 4 de la Champions, que es juga la propera setmana a Coimbra, Portugal. Divendres el Vilassana s'enfrontarà al Fraga buscant una plaça per la gran final de diumenge.
0: I encara no baixem dels patins per amb l'últim apunt. Aquest cap de setmana el Club Patinatge Artístic Olot ha guanyat el seu 18è tensió títol europeu en grups de show grans per continuar fent història.
1: Un europeu del qual també va sortir triomfant un altre club català, l'Artístic Skating Cunit, que va guanyar l'or tant en els grups de show petits com en els quartets sènior i júnior. En els grups de show petits, el Tona es va endur la plata.

0: Dilluns 4 de maig, 8 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol, pendents del sorteig del play-off d'ascens a Primera Federació Masculina, en aquest cas amb el Reus Redis, un dels catalans que espera rival en aquesta primera eliminatòria, en què recordem els roig i negres no tindran el factor camp a favor. Hi ha quatre possibles rivals, com dèiem, ara pendents de les boles que estan traient ara mateix en el sorteig d'aquest grup. Quan surti el rival del Reus, evidentment us l'explicarem aquí a l'enjoc. Abans parlem del Barça, perquè s'ha convertit en el primer equip en arribar a 6 finals de la Champions femenina de manera consecutiva. El conjunt de Pere Romeu, que va superar ahir a l'Spotify Camp Nou en un camp ple, el Bayern de Múnich 4-2, amb més patiment segurament del que diu el marcador, sobretot en el tram final, i serà per tant el proper 23 de maig a Oslo, a Noruega, la final contra el Lió de Jonathan Giraldez. En el partit d'ahir, Salma Parejo la va obrir a la llauna, en només 3 minuts després va empatar el Bayern. La capitana Alexia Putellas, que es va convertir en la segona màxima golejadora de la història del club només per darrere del Leo Messi, va tornar a avançar el seu equip, i ja la segona meitat, primer Eva Pajor i després la mateixa Alexia, van completar el seu doblet, van fer ampliar la distància amb el 4-1. Les alemanyes al final van apretar amb el 4-2 de Harder i també el 4-3, que finalment no va pujar al marcador, però una falta prèvia a Patrick Guijarro. Escoltem el balanç precisament d'Alexia Putellas.
1: Doncs el que et deia, històric, un moment per sentir orgull, perquè al final jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Perquè ho sentim molt, molt des de dins i bueno, al final és molt orgull el que sents.
0: I ara toca pensar en aquesta final d'Oslo contra el Lió de Giraldez, que coneix molt bé aquest equip, el qual ha guanyat dues Champions, però també coneix molt bé. En parlava el tècnic Pere Romeu.
2: Serà una final apassionant. L'Olympique de Lyon és un grandíssim equip. Ahir van fer un gran partit de tornada contra l'Arsenal. El Jonathan i jo ens coneixem molt. Amb tota la gent que s'han dut allà, també de l'estaf, també ens coneixem molt. Espero que sigui una final super, super emocionant, super emotiva i que guanyi el millor.
0: I ahir, per cert, va reaparèixer després de 5 mesos lesionada la vigent pilota d'or Aitana Bonmatí, que va jugar més de 20 minuts. 23 de maig a Oslo, aquesta final de la Champions entre Barça i Lió. Just una setmana abans es van enfrontar en una altra final, en aquest cas la de la Copa de la Reina, que es disputarà a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. El pròxim partit, això sí, per al Barça, és aquest mateix dimecres, Lliga F, competició ja guanyada matemàticament amb la visita al Johan Cruyff del CUE i ja pràcticament descendit Llevant. En categoria masculina, nova derrota de l'Espanyol ahir a l'RC Stadium contra el Real Madrid, que llarga com a mínim una setmana la consecució del títol de Lliga del Barça. Ara en parlem. Ahir el conjunt blanc va superar 0-2 el conjunt blanc i blau, que fa 17 partits que no guanya consecutius i no surt, per tant, de la zona complicada. L'Espanyol no va fer un mal partit, però amb dues fuetades de talent, Vinícius va fer els dos gols que van donar la victòria al Madrid. Això ho explicava l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
3: S'escapen diverses. El dia Vallecas, per exemple, també s'escapa. Avui s'escapa perquè penso que la primera part hem fet millor partit que ells, hem tingut més situacions que ells. Inclús hem començat la segona bé, tancant el Madrid els primers minuts. Inclús després del 0-1 hem reaccionat bé perquè hem tingut tres situacions de gol després del 0-1 de Vini, amb l'acció de Ramon Terrats, que xuta l'àrea, que li pega Roberto, que va a porteria, l'acció de Roberto a una centrada també, i l'acció de Ramon Terrats del xut de fora l'àrea, que surt per poc. El 0-2 sí que ens ha fet mal a partir d'aquí, com és normal, però sí que és veritat que penso que si l'equip s'hagués posat per davant, el partit ha sigut radicalment diferent.
0: Queden quatre partits a la situació és complicada, més per la dinàmica que per als números. Això sí, Manolo González confiava en que ell i l'equip eren perfectament capaços de tirar-ho endavant.
3: Bueno, avui, òbviament, estem fotuts després de perdre, això està claríssim. A partir d'aquí, toca entrenar demà, toca preparar la setmana i anirem a competir al màxim nivell a Sevilla, està claríssim. Això no... que no tingui dubte ningú, anirem a donar tot el que tenim a dins i a partir d'aquí sí que hem de ser forts i competir el partit amb tot el que tenim i al màxim nivell, sabent que serà un partit complicat.
0: Com dèiem, el proper partit contra el Sevilla, partidàs, final per la primera, fins de les quatre finals per la permanència. L'Espanyol és 13 amb 39 punts a l'espera del partit que tanca la jornada, precisament del Sevilla contra la Reial Societat, que ja no s'hi juga res. L'equip andalús marca el descens amb 34 punts, a 5, per tant, de l'Espanyol. Manolo González va confirmar avui que estaria molt pendent del partit d'avui.
3: Sí, està clar, els veig sols, veure aquest i altres partits del Sevilla, això està claríssim. Però el veuré, lògicament, perquè és el pròxim rival i, de totes maneres, sempre intento mirar tots els partits que puc, tant de primera com de segona com de primera ref. Aquest en especial perquè és el rival.
0: Més enllà de l'Oviedo, que té Puy i mitja segona, hi ha 8 equips separats per només 6 punts per les dues altres places de descens, València i Espanyol amb 39, Elx, Mallorca i Girona amb 38, Alavés amb 36 i ja en descens el Sevilla amb 34, i aquest partit pendent d'avui contra la Real Ciutat, i el Llevant amb 33. De fet, l'Espanyol estarà molt pendent del partit d'avui del Sevilla, primer, evidentment, per saber a quants punts es queda del descens, i segon, perquè serà el proper rival, i veurem amb quins ànims, amb quina moral arriba el Sevilla després d'aquesta 34ena jornada. Dissabte 9 de maig, aquesta de les quatre primeres finals, aquesta primera de les quatre finals que queden per al conjunt blanc i blau a un quart de cinc al Sánchez Pizjuán. El Girona jugarà, ja sabent el que ha fet tots els seus rivals, dilluns 11 de maig a les 9 al camp del Rayo Vallecano, i el Barça rebrà diumenge a les 9 al Madrid i tindria prou amb un empat en el Clàssic per guanyar ja matemàticament la Lliga. Després del triomf de l'equip de blanc ahir a Cornellà, no tindrem segur passadís, però podrem tenir festa després del partit del Camp Nou. Més futbol. A la primera federació masculina, el Sabadell finalment va perdre i ha liderat, tot i que va salvar un empat a 2 a la nova Creu Alta contra el Múrcia en un partit que perdia 0-2 al minut 85. Bonaldo amb una gran rematada de cap i Rubén Martínez transformant un penal clar que havia provocat ell mateix van situar l'empat a 2, que deixa els arrequinats segons, però empatats, això sí, amb el líder, que és l'Eldense, que ahir va superar 3-1 al ja descendit Marbella. Escoltem l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
4: No vull dir tots, però un equip normal en aquestes dues setmanes hagués mort. I nosaltres, és que no et maten, eh? O sigui, aquest grup de jugadors no el maten. I què dir, de l'empenta de la gent, de com hem anat fins al final, com hem cregut, i tranquil·litat. O sigui, tranquil·litat, que al principi de temporada dèiem que els empats eren insuficients i els empats ens han fet de líders a la jornada 34.
0: El Sabadell, que és co-líder ara mateix, a segon, això sí, per gol a Beraix, amb els mateixos punts que l'Eldense, l'Europa continua en play-off, cinquè, amb 3 punts de marge, i en l'Àstic surt del descens. Després de l'agònica victòria de dissabte contra el Cuel, Sevilla B, els grans tenen, això sí, només un punt de marge sobre aquest descens. A la segona federació masculina, més enllà de la celebració de l'ascens ahir a primera del Sant Andreu, que va perdre ahir 0-1 contra un Barbastre que jugava al descens, aquest mateix migdia el Reus ha conegut ja fa una estona, fa uns minuts, el seu rival als play-off d'ascens d'aquesta primera federació. Després de guanyar ahir 0-1 a l'Olímpic de Terrassa, el Reus, que s'enfrontarà a l'Ourense, amb l'anada a casa, a la capital del Baix Camp, la tornada a Galícia. Escoltem el tècnic del conjunt roig i negre, Marc Carrasco.
5: Tothom sap que som un equip de proximitat, tothom sap que som un equip amb un gran sentiment de pertinença, que la majoria ha passat per la base, que molts són de la ciutat, que molts dels que havien avui a la grada són amics, familiars, amics dels amics. Per tant, tot el que s'ha generat no només és culpa d'aquests jugadors que són meravellosos, increïbles, no només del club, sinó sobretot del paper que ha tingut la gent de Reus en creure i en confiar en aquest projecte i anar passet a passet per viure matinals com les que han pogut viure avui.
0: El Reus Redis, que, com dèiem, es jugarà aquest ascens a la primera federació amb aquesta primera eliminatòria contra l'Ourense, segons el sorteig aquest de fa uns minuts, de fet, aquest mateix migdia, amb l'anada amb el factor pista, de fet, en contra, l'anada a Reus, la tornada a Galícia, al camp de l'Ourense. I per part del Terrassa ja toca pensar en la temporada vinent. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: Punt i final a la temporada del Terrassa Futbol Club, amb una derrota a casa davant el Reus. I atenció, perquè l'equip d'Oriol Alsina ha acabat amb uns números força preocupants. 2 punts dels últims 18. I és que, des que el Terrassa va ocupar la cinquena plaça de promoció d'ascens, el conjunt agarenc no ha guanyat. De fet, la fortalesa a casa i també a nivell defensiu han estat les dues coses a millorar de cara a la propera temporada. Tot i així, Oriol Alsina, il·lusionat per aquesta nova temporada 2026-2027, on, recordem, el tècnic d'Arenys ha renovat per dues temporades.
7: No puc dir més il·lusionat com vaig arribar, perquè quan vaig arribar estava molt il·lusionat, però sí que estic ara molt il·lusionat i molt motivat i et rebel·lo contra mi mateix perquè tenim que fer-ho molt millor i tenim que ser ambiciosos. I no puc estar més il·lusionat perquè de 10 estic il·lusionat, 10, però quan vaig arribar també, el que tinc és moltes ganes, començaria demà, saps? O sigui, tinc moltes ganes de començar de nou i de fer-ho molt bé.
6: Doncs el Terrassa seguirà amb els entrenaments i el mes de juliol començarà la pretemporada. Durant aquests dies començarem a conèixer noves incorporacions, renovacions i també jugadors que no continuaran.
0: Gràcies, Miqui. El Reus jugarà, com dèiem, al play-off. El Terrassa no. Tampoc no el jugarà el Barça Atlètic, que haurà de tornar a competir l'any vinent a la segona federació després de perdre ahir 3-1 a Torrent i quedar-se sense opció de play-off. L'altre català que jugava coses en aquesta última jornada de fase regular de segona federació era l'Olot, que va aconseguir guanyar 2-0 al València Mestalla per segellar la permanència un any més en aquesta categoria, la quarta del futbol estatal. L'Olot que s'estalvia el play-out, que jugarà el Castelló B, que va guanyar ahir 4-2 al filial del Girona, que tanca la primera temporada de la segona federació setè, just per davant del Terrassa. També ahir l'Atlètic Lleida, ja amb el descens consumat, es va acomiadar de la categoria perdent 3-0 a Andratx. I a la tercera federació masculina encara falta una jornada per tancar la Lliga regular, i tot i que ja tenim campió, que és el Manresa, recordem, encara s'hauran de definir coses. El Badalona continua segon després de superar 3-2 a l'Hospi, que és quart, en el partit retransmès de l'Enjoc TV. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
8: Bon dia. El Badalona va trencar la mala dinàmica de resultats amb una victòria per 3-2 contra l'Hospitalet, en el debut de Miquel Azparren en la banqueta escapolada. Aquest triomf li permet al conjunt badaloni tenir molt a prop el segon lloc, quan només manca una jornada per finalitzar la Lliga. A la mitja part, un golaç de Juaco i una segona diana de Tom Diawara van certificar un gran primer temps dels de Miquel Azparren, que es van poder alliberar de jornades anteriors. En el segon període va continuar el recital escapulat i el festival de Tom Diawara, que va fer el tercer gol i va signar un doblet. Toni La Rosa va estar a punt de fer el quart i a partir d'aquí l'Hospitalet, que va retallar diferències amb un gol de Buba, va entrar dins del partit. En el 84, Pele posava el 3-2 i donava emoció als darrers minuts. Al final, el Badalona va mantenir el triomf que se li havia resistit tot el mes d'abril. Escoltem el tècnic debutant del Badalona, Miquel Azparren.
9: Muy contento porque aquí había gente que estaba haciendo mucho trabajo, gente que estaba sufriendo ahora en momentos que parecía que no estaba la dinámica tan positiva, sobre todo por los jugadores, por el club, por todo el mundo. Es una liberación, pero sobre todo aquí hay un equipazo, aquí hay unos jugadorazos, tienen un trabajo de base de todo el año espectacular. Pues bueno, hay dinámicas en las que cuesta, por muy bien que estés trabajando, pues muy bien que lo intenten los jugadores, pero bueno, aprovecharnos de todo el trabajo bueno, dar nuestros matices y si la suerte nos ayuda bien y si no, pues trabajaremos para minimizarla.
8: A la darrera jornada el Badalona visitarà el camp del Vic. Els escapulats, per quedar segons, els val el mateix marcador que faci el Cornellà al camp de l'Hospitalet.
0: Gràcies, Ramon. Badalona i Cornellà, que tenen assegurat ja el play-off, les dues altres places se les jugaran entre el Vilanova, l'Hospi i la Fundació Grama, que hauran de guanyar aquestes dues places per jugar en aquest cas el play-off. Les places de descens es ocupen ara mateix el Vic, que va sumar un triomf vital a Nou Barris contra la Muntanyesa per situar-se a un punt de la permanència, que marca el canvi de led, i el Cerdanyola, que està a dos punts precisament del canvi de led, i s'enfronten entre ells en l'última final, en aquest cas per la permanència, canvi de led-Cerdanyola. El Lleida, per cert, ja recordem, va descendir fa unes setmanes. I a la Lliga Elite encara queden per disputar-se dues jornades, amb el Martinenc i el Sant Joan Atlético Moncada amb l'ascens ja a tocar. Els del Guinardó, de fet, van superar per la mínima el filial del Sabadell, que es queda a dos punts al play-off descens i a dos també punts del descens. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
10: El Sabadell ve a acumular 6 jornades seguides sense guanyar, que l'han fet perdre la situació de privilegi que tenia. De fet, atenció amb la dada, només queden 2 jornades i l'equip de Marc Cabestany és 9è a 2 punts del play-off, que tanca el Castelldefels, però amb només 2 punts també de marge sobre el descens, amb la cooperativa marcant el límit. No li és nou al tècnic aquesta situació a Marc Cabestany en una Lliga Elite tan igualada com aquesta.
11: Tota la temporada estem en aquest dilema. Crec que la primera volta vam mirar més cap avall i la segona més cap amunt. Sembla que ara ens està costant moltíssim treure un més 3, vull dir, no acaba d'arribar. Moments puntuals, crec que la sort tampoc ens està de cara, perquè a Borrell l'hem hagut de canviar ben d'hora. Llavors, no et canvia el pla de partit, perquè al final poses un altre jugador i continues amb la mateixa idea, però Borrell, bueno, jo creia que en aquest partit ens podia donar aquestes cavalcades que feia arribar de l'àrea. I, bueno, són aquestes cosetes que et van frenant.
10: En l'últim partit que valorava ara Cabestany, derrota 1-0 al camp del líder, el Martinenc. L'equip del Guinardó va fer valer el seu punt fort, l'estratègia per avançar-se al nou de la represa, d'aquesta forma, a través d'un córner. Dissabte a les 4:05, Sabadell B, Atlètic Sant Just, última jornada a casa Olímpia en Lliga. Serà el retorn a més de l'exentrenador d'aquest Sabadell B, Conrad García, que és 2 punts per sobre ara mateix a la classificació. Després d'aquest duel, només faltarà la visita a Can Rosés per jugar al duel comarcal contra el Rubí.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet, l'Esparta Girona jugarà a partir de dijous les semifinals pel títol de Lliga femenina. Les gironines van superar ahir en un partit molt sòlid al Leganés, 89-63, un partit que es va poder veure a l'Enjoc TV a Fontajau. Des de Fontajau, escoltem la jugadora de l'Uni, Ainhoa López.
12: Vam aprendre del partit passat que poder ens va faltar aquesta xispa, no?, que ens caracteritza, i sabíem que això no podia passar, que des de l'inici havíem de sortir sòlides, i crec que ho hem demostrat, no?, amb la intensitat que hem sortit i l'objectiu de mantenir aquest nivell durant tot el partit, tant després de la mitja part quan ja el resultat era favorable com a l'inici, no?, que d'això es tracta. Felicitar també al Leganés per la temporada que han fet, per posar-nos les coses difícils en aquell partit, no?, d'anada, i bueno, que felicitats perquè han fet una gran temporada. Ja nosaltres ens centrem-nos en el següent partit, aquest és el camí.
0: Això deia Ainhoa López, el rival de l'Unia Semis serà, com dèiem, el València, que hi va tornar a superar l'Encino de Lugo. A l'altre semis s'enfrontaran el Saragossa i el Perfumeries Avenida. A la CB, bona victòria del Barça ahir per un clar 91-69 contra Gran Canària al Palau, perseguint el top 4 de la classificació. Escoltem el tècnic Xavi Pasqual.
13: El bec unit, el bec amb ganes i amb ganes de lluitar fins al final, i que al final acabar el més a dalt possible. L'equip està posat i amb ganes de competir aquesta competició, per tant, més enllà avui, per exemple, amb totes les lesions, l'equip ha donat la cara i ha estat allà tota l'estona, i seguirem fins al final.
0: El Barça és quart, com dèiem, a falta de 5 jornades perquè acabi la fase regular, a una victòria del Lucan Múrcia, que hi va perdre la pista del líder al Madrid, i del València, que continua segon, tot i caure ahir 104-102 en un partidàs al Nou Congost contra el Manresa, que es queda a les portes de segellar ja pràcticament la permanència a 4 triomfs, amb 4 triomfs de marge. Dissabte, victòria del bàsquet Girona sobre el Saragossa per certificar, ara sí, aquest sí, la permanència, la derrota del Lleida, que encara té dos triomfs de marge sobre el descens a Burgos, mentre que el Joventut Unicaja es va haver de suspendre per problemes tècnics amb el marcador a l'Olímpic de Badalona. La penya continua setena en play-off. I encara en bàsquet, aquest cap de setmana s'ha disputat l'anada de la final de la tercera FEB per pujar a segona, i el grup català, el Mollerussa, es va imposar de 6 a l'anada al Prat. Ràdio Ponent Mollerussa, Carina Alfonso.
14: El Pujol Mollerussa es va imposar dissabte per 79-73 al CB Prat en un partit intens i amb alternatives. Després d'un inici equilibrat, els del Pla d'Urgell van fer el primer gran cop sobre la taula amb un segon quart molt sòlid que els va portar a marxar al descans amb 11 punts d'avantatge. En la represa, el Prat va reaccionar i va arribar a situar-se a només 4 punts, però el Mollerussa va saber gestionar la pressió i no va deixar escapar el control del marcador en el tram final. Satisfet pel resultat, l'entrenador Marc Díaz posava en valor el treball del seu equip.
15: Sumem una victòria molt important en aquesta eliminatòria. Comencem guanyant a casa de 6 punts, superorgullós del meu equip. No hem perdut mai la cara al partit, hem reaccionat bé als seus parcials. Hem seguit molt bé el pla de partit, ajustant el que calia en tot moment, davant un autèntic equipàs que es reposen molt fàcil sempre. I res, el més important és agrair a l'afició infinitament. Ha sigut un espectacle des de la rebuda fins al final del partit. Quan el pavelló està així, és molt difícil guanyar-nos. Tenim un sisè home tota l'estona i res, esperem ser els màxims possibles a la tornada i saber que comença un partit nou, que serà una eliminatòria molt llarga.
14: Amb aquest avantatge, el Mollerussa haurà de defensar la renda dissabte vinent, 9 de maig, en el partit de tornada a la pista del Prat, amb l'objectiu d'aconseguir l'ascens a la segona FEB.
0: So close I can feel you breathe. Gràcies, Karen, i fins aquí l'enjoc. Ara, demà, evidentment, us explicarem el com queda una tacida del sorteig dels play-offs d'ascens, tant a la Primera Federació, amb el Reus Redis jugant contra l'Ourense, amb l'anada a la capital de Baix Camp, la tornada a Galícia, i com els play-offs de Segona Federació. Ara us explicàvem que encara queda una jornada per acabar la Tercera Federació, en aquest cas, però el guanyador català d'aquests play-offs s'enfrontarà al campió del play-off del grup 1, és a dir, el grup gallec. És a dir, entre Badalona i Cornellà, que ja tenen assegurada la plaça, i els altres dos equips que juguin aquest play-off, el campió d'aquests quatre s'enfrontarà, com dèiem, al campió del grup gallec. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, l'Imantric, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
16: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
18: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
17: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
18: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
17: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
18: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
19: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
18: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
19: Perquè la teva salut és el nostre futur.
18: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut. Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.

0: Setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
1: Escolta-la els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat de la jornada aquí al 91.5 de l'FM a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i sobretot de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu a Cugat Mèdia, a www.cugat.cat. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil. No és la primera vegada que s'enfronta a aquest desafiament. L'any passat ja va completar el repte des de la vessant de Barcelona amb un total de 30 pujades. Enguany, però, trasllada al punt de sortida a Sant Cugat, fet que li permetrà reduir el nombre d'ascensos fins a 24. En total seran 48 trajectes, 24 pujades, 24 baixades. En una jornada que pot allargar-se fins a les 23 hores, amb l'objectiu de reduir el temps sobre la bicicleta a unes 17 hores. Sentim Ortega.
2: La motivació és ajudar, i ajudar els nens, i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, pues, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
0: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. Per fer-ho, ha activat una campanya de donacions vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu i també ha impulsat la venda d'una samarreta solidària amb el 100% dels beneficis destinats a la causa.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous passat destinar 20 milions d'euros als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades de la demarcació per garantir la continuïtat, la qualitat i l'accessibilitat dels serveis municipals essencials. L'Ajuntament de Sant Cugat rebrà gairebé 270.000 euros i l'EMD de Valldoreix més de 30.000. L'aportació s'articula a través del Programa Específic d'Autonomia Local 4.0, una eina de suport econòmic que reforça l'autonomia i la capacitat financera dels governs locals perquè puguin donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes marcades en l'actual context econòmic internacional, també per les conseqüències derivades de la situació bèl·lica a l'Orient Pròxim.
3: La informació local des de primera hora.
0: Els infants i joves de Sant Cugat han escollit millorar els espais de joc de la ciutat com a prioritat en la segona edició dels pressupostos participatius per a infants i joves. Les propostes més votades han estat la millora dels parcs infantils, amb la incorporació de llits elàstics i la instal·lació de fonts d'aigua en carrers i espais de jocs. Aquestes dues iniciatives, que es finançaran en part dels 140.000 euros destinats al procés, es concretaran ara conjuntament amb el Consell d'Infants i el Consell de Joves amb l'objectiu de redactar els projectes i executar

adaptar-los el més aviat possible. I més temes, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat el conte infantil L'Anna i l'increïble, meravellós i màgic tren del temps, editat amb motiu de la Diada de Sant Jordi, amb l'objectiu de posar en valor el paper històric i transformador de les dones dins la companyia i reivindicar la seva presència en sectors tradicionalment masculinitzats com el ferroviari. L'obra, escrita per Marina Martori Rubio i il·lustrada per Helena Feliu Escolar, parteix de la conversa entre una àvia i la seva neta i ofereix un recorregut per diferents perfils femenins de ferrocarrils al llarg de la història, com ara una cap d'estació, una interventora, una astrònoma, una cap de manteniment i una directora. Aquest conte es pot descarregar des de la web de Ferrocarrils o a l'enllaç que trobareu a la notícia de www.cugat.cat. I obrim ara la plana esportiva.

0: Fem un repàs dels resultats més destacats del cap de setmana. Comencem per futbol sala, perquè el primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes en la classificació a un punt del descens. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I en futbol 11, un gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sant Cugat masculí i ha fet que el matx acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de primera catalana. Els de Joel Bravo encadenen 4 jornades sense perdre i la propera jornada visiten el camp del Terlenca, conjunt que s'està jugant la permanència a la categoria. I el primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte 0-2 contra el Telecable Hoquei Club en l'última jornada de l'Hoquei Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat, el conjunt vermell i negre finalitza la temporada en novena posició amb 32 punts. Aquesta darrera jornada també ha significat l'última de la capitana Laia Paredes, que deixa el club després de 8 temporades. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter, a Instagram, on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
6: Ràdio Sabadell, 94.6.
5: Terrassa.
6: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
5: Sant Cugat.
6: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
5: El Prat.
6: El Prat Ràdio, 91.6.
5: Castellà.
6: Ràdio Castellà, 90.1.
5: I Badalona.
6: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
5: Cada tarda de 4 a 6, connectats.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat de la jornada aquí al 91.5 de l'FM a Ràdio Sant Cugat, Cugat Media.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Media.
0: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i sobretot de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu a Cugat Media, a www.cugat.cat. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil. No és la primera vegada que s'enfronta a aquest desafiament. L'any passat ja va completar el repte des de la vessant de Barcelona amb un total de 30 pujades. Enguany, però, trasllada el punt de sortida a Sant Cugat, fet que li permetrà reduir el nombre d'ascensos fins a 24. En total seran 48 trajectes, 24 pujades, 24 baixades. En una jornada que pot allargar-se fins a les 23 hores, amb l'objectiu de reduir el temps sobre la bicicleta a unes 17 hores. Sentim Ortega.
8: La motivació és ajudar, i ajudar els nens, i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
0: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. Per fer-ho, ha activat una campanya de donacions vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu i també ha impulsat la venda d'una samarreta solidària amb el 100% dels beneficis destinats a la causa.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous passat destinar 20 milions d'euros als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades de la demarcació per garantir la continuïtat, la qualitat i l'accessibilitat dels serveis municipals essencials. L'Ajuntament de Sant Cugat rebrà gairebé 270.000 euros i l'EMD de Valldoreix més de 30.000. L'aportació s'articula a través del Programa Específic d'Autonomia Local 4.0, una eina de suport econòmic que reforça l'autonomia i la capacitat financera dels governs locals perquè puguin donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes marcades en l'actual context econòmic internacional, també per les conseqüències derivades de la situació bèl·lica a l'Orient Pròxim.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els infants i joves de Sant Cugat han escollit millorar els espais de joc de la ciutat com a prioritat en la segona edició dels pressupostos participatius per a infants i joves. Les propostes més votades han estat la millora dels parcs infantils, amb la incorporació de llits elàstics i la instal·lació de fonts d'aigua en carrers i espais de jocs. Aquestes dues iniciatives, que es finançaran en part dels 140.000 euros destinats al procés, es concretaran ara conjuntament amb el Consell d'Infants i el Consell de Joves amb l'objectiu de redactar els projectes i executar-los el més aviat possible. I més temes, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat el conte infantil L'Anna i l'increïble, meravellós i màgic tren del temps, editat amb motiu de la Diada de Sant Jordi, amb l'objectiu de posar en valor el paper històric i transformador de les dones dins la companyia i reivindicar la seva presència en sectors tradicionalment masculinitzats com el ferroviari. L'obra, escrita per Marina Martori Rubio i il·lustrada per Helena Feliu Escolar, parteix de la conversa entre una àvia i la seva neta i ofereix un recorregut per diferents perfils femenins de ferrocarrils al llarg de la història, com ara una cap d'estació, una interventora, una astrònoma, una cap de manteniment i una directora. Aquest conte es pot descarregar des de la web de Ferrocarrils o a l'enllaç que trobareu a la notícia de www.cugat.cat. I obrim ara la plana esportiva.

0: Fem un repàs dels resultats més destacats del cap de setmana. Comencem per futbol sala, perquè el primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes en la classificació a un punt del descens. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I en futbol 11, un gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sanco masculí i ha fet que el maig acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de primera catalana. Els de Joel Bravo encadenen 4 jornades sense perdre i la propera jornada visiten el camp del Terlenca, conjunt que s'està jugant la permanència a la categoria. I el primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte 0-2 contra el Telecable Hoquei Club en l'última jornada de l'Hoquei Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat, el conjunt vermell i negre finalitza la temporada en novena posició amb 32 punts. Aquesta darrera jornada també ha significat l'última de la capitana Laia Paredes, que deixa el club després de 8 temporades. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter, a Instagram, on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat de la jornada aquí al 91.5 de l'FM a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i sobretot de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu a Cugat Media, www.cugat.cat. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil. No és la primera vegada que s'enfronta a aquest desafiament. L'any passat ja va completar el repte des de la vessant de Barcelona amb un total de 30 pujades. Enguany, però, trasllada el punt de sortida a Sant Cugat, fet que li permetrà reduir el nombre d'ascensos fins a 24. En total seran 48 trajectes, 24 pujades, 24 baixades. En una jornada que pot allargar-se fins a les 23 hores, amb l'objectiu de reduir el temps sobre la bicicleta a unes 17 hores. Sentim Ortega.
3: La motivació és ajudar, i ajudar els nens, i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, pues, la leucèmia crec que és la millor forma perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
0: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. Per fer-ho, ha activat una campanya de donacions vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu i també ha impulsat la venda d'una samarreta solidària amb el 100% dels beneficis destinats a la causa.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous passat destinar 20 milions d'euros als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades de la demarcació per garantir la continuïtat, la qualitat i l'accessibilitat dels serveis municipals essencials. L'Ajuntament de Sant Cugat rebrà gairebé 270.000 euros i l'EMD de Valldoreix més de 30.000. L'aportació s'articula a través del Programa Específic d'Autonomia Local 4.0, una eina de suport econòmic que reforça l'autonomia i la capacitat financera dels governs locals perquè puguin donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes marcades en l'actual context econòmic internacional, també per les conseqüències derivades de la situació bèl·lica a l'Orient Pròxim.
1: La informació local des de primera hora.
0: Els infants i joves de Sant Cugat han escollit millorar els espais de joc de la ciutat com a prioritat en la segona edició dels pressupostos participatius per a infants i joves. Les propostes més votades han estat la millora dels parcs infantils, amb la incorporació de llits elàstics i la instal·lació de fonts d'aigua en carrers i espais de jocs. Aquestes dues iniciatives, que es finançaran en part dels 140.000 euros destinats al procés, es concretaran ara conjuntament amb el Consell d'Infants i el Consell de Joves amb l'objectiu de redactar els projectes i executar-los el més aviat possible. I més temes, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat el conte infantil L'Anna i l'increïble, meravellós i màgic tren del temps, editat amb motiu de la Diada de Sant Jordi amb l'objectiu de posar en valor el paper històric i transformador de les dones dins la companyia i reivindicar la seva presència en sectors tradicionalment masculinitzats com el ferroviari. L'obra, escrita per Marina Martori Rubio i il·lustrada per Helena Feliu Escolar, parteix de la conversa entre una àvia i la seva neta i ofereix un recorregut per diferents perfils femenins de ferrocarrils al llarg de la història, com ara una cap d'estació, una interventora, una astrònoma, una cap de manteniment i una directora. Aquest conte es pot descarregar des de la web de Ferrocarrils o a l'enllaç que trobareu a la notícia de www.cugat.cat. I obrim ara la plana esportiva.

0: Fem un repàs dels resultats més destacats del cap de setmana. Comencem per futbol sala, perquè el primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes en la classificació a un punt del descens. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I en futbol 11, un gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sant Cugat masculí i ha fet que el maig acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de primera catalana. Els de Joel Bravo encadenen 4 jornades sense perdre i la propera jornada visiten el camp del Terlenca, conjunt que s'està jugant la permanència a la categoria. I el primer equip femení de l'Oxigen Patir Hoquei Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte 0-2 contra el Telecable Hoquei Club en l'última jornada de l'Hoquei Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat, el conjunt vermell i negre finalitza la temporada en novena posició amb 32 punts. Aquesta darrera jornada també ha significat l'última de la capitana Laia Paredes, que deixa el club després de 8 temporades. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter, a Instagram, on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: You turn me loose.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat els darrers 16 anys. Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat, entre elles l'ampliació de l'aeroport del Prat o el pla de Rodalies. Josep Sánchez Llibre, president de Foment, lamenta aquesta situació.
3: Des de Foment considerem que aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable.
1: Una demanda que coincideix amb l'inici del retorn a la normalitat de Rodalies i mitjana distància, avui amb la represa a la línia R15. És dilluns 4 de maig de 2026 i tenim més titulars. Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i ha creat 10.000 llocs de treball. S'hi aposta per la indústria vinculada a la defensa. Sònia Kerr.
4: Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que coincideix amb una enquesta del Parlament Europeu, segons la qual un de cada quatre catalans argumentaria la despesa en defensa. El vicepresident augmentaria, volíem dir, la despesa en defensa. El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, destaca la confiança de la ciutadania en Europa.
5: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquest món incert i perillós.
1: La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol de Catalunya.
4: Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies.
1: El govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues de Llobregat dissabte estigui vinculat al jihadisme.
4: Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament.
1: En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor.
4: Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms com Theodore Currensis i Simon Radel.
1: Als esports, el Barça tornarà a ser a la final de Lliga de Campions femenina. Anna Freixa.
6: Va imposar-se per 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lió de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez.
1: I fem un cop d'ull al temps. Volem saber com han d'evolucionar les pluges que ens afecten a bona part de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, hem encetat una setmana que ha de ser del tot primaveral i sobretot amb menys calor que les últimes jornades i les últimes setmanes. De fet, al llarg d'aquesta tarda l'ambient acabarà sent agradable, però no es dispararà gaire la temperatura. Uns valors com toquen. On pujarà més aquesta temperatura seran les comarques interiors a Girona. Arribarem fins als 23-24 graus aproximadament. Però de seguida, els núvols que van creixent ja a moltes comarques acabaran deixant ruixats i tempestes. I atenció, perquè d'aquí a poca estona ja els tindrem amb ganes al Prepirineu, les comarques interiors de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Al llarg de la tarda, aquestes tempestes s'estendran per gairebé tot el país i només deixaran al marge la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava. Quan es vagi fent de nit, sí que algun ruixat arribarà en aquestes contrades del litoral. I compta amb les pedregades que tindrem, sobretot, a les muntanyes de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant, tarda de trons. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació. Sònia Kerr passa en 3 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures acumulat els últims 16 anys a Catalunya. Uns diners que haurien de destinar-se a prioritats com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el pla de Rodalies. La patronal reclama, per això, unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
3: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes al Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
8: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
1: Tot plegat el dia que el servei de Rodalies i mitjana distància ha començat a reprendre, això sí, tímidament, la normalitat. La primera en fer-ho ha estat la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry. Així tot, malgrat aquesta recuperació, en diversos punts hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat. La Nova Ràdio de Reus, David Fernández.
0: Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha afectat la xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus, fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporals de velocitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre.
2: Notícies en xarxa.
1: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofita el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb 3 pols clars a Catalunya: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duch és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
10: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
9: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
1: Doncs en aquest context, un de cada 4 catalans augmentaria la despesa en defensa, ho diu una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra es dispara fins al 40% entre els joves de 18 a 24 anys i forma part d'un estudi d'opinió que s'ha fet en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. S'ha fet a ciutadans de la Unió Europea, residents a Catalunya, de 18 anys o més. Marc Pijuan, bon dia.
11: Bon dia, Marta. També en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial. Ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
5: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
11: A l'hora d'identificar-se amb els temes prioritaris de cara als pròxims pressupostos comunitaris, només el 15% assenyala la seguretat i la defensa, mentre que fer front a la crisi de l'habitatge és la principal prioritat d'un 53% dels enquestats. L'estudi també mostra que el 54% dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea.
1: Anem ara fins a Madrid perquè l'exministre José Luis Ábalos s'ha desmarcat davant el Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
4: Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor de Aldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella Jessica Rodríguez de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas i afirma que ell no es va encarregar personalment de la contractació.
12: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
13: No conocí ninguna.
12: ¿Con anterioridad?
13: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
12: ¿Se había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
13: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
4: La Fiscalia Anticorrupció situa Ábalos com a cap de l'organització que presumptament s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia, formada també per Coldo García i Aldama.
1: Falta 20 minuts per les 3. Tornem a Catalunya. La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol. Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir les ràtios d'alumnes i també un accés gratuït a les famílies. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Una vintena d'entitats del món educatiu i social, entre elles els sindicats, formen part d'aquesta plataforma que considera essencial l'etapa educativa dels 0 als 3 anys i reclama a l'administració una inversió digna. El col·lectiu reivindica una equiparació de les condicions laborals a les d'altres etapes educatives i una aposta clara per l'educació inclusiva en aquesta franja d'edat. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
15: Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat i que tothom pugui garantir que aquella escola funciona amb uns mínims que haurien d'estar regulats des del departament.
14: La plataforma 03 ha convocat vaga aquest dijous a centres públics i privats. Es fa a escala estatal i hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que acabaran a les delegacions del govern. El dia 20 de maig el col·lectiu tornarà a fer una aturada a tot Catalunya.
1: Atenció a aquesta xifra. El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga ara a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, és a dir, aquells que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels progenitors. Carina Bellbé.
8: Bon dia. Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema d'ICIREC, el Registre Civil Digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però, per contra, impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Móra d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
16: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats...
8: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Preocupació pels incidents violents registrats els darrers dies a Catalunya. Els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits aquesta matinada al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. De moment no hi ha detinguts i tot apunta a una disputa vinculada al tràfic de drogues. El bar on han passat els fets ja havia estat tancat per funcionar com a after sense llicència. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Abarta.
17: Cap a 2:15 de la matina, del veïnat de la Torrassa s'ha despertat amb soroll de trets.
18: Sentí jaleo, m'assomé al barcó. Estuve mirando un ratito, vi que se discutía, pero no lo veía, y entonces sentí dos tiros. Ya luego, cuando me he levantado un poco más tarde, he visto la policía. Una cantidad de policía enorme que por aquí no se ha visto nunca, y nada más.
19: Quedaba dos por tres, hay follón,
18: Como esta noche, vaya.
17: Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, el tiroteig hauria tingut lloc a l'interior del bar Josué, situat al número 55 de la Rambla Catalana. Allà el cos policial ha trobat 5 beines de bala. Tal com han pogut saber els mitjans públics de l'Hospitalet, en el moment del tiroteig hi havia 30 persones dins de l'establiment i no hi ha hagut ferits. La policia ha pogut interrogar diversos testimonis, encara que a hores d'ara no han trobat els autors dels trets i, per tant, no hi ha detinguts. El bar Josué ha estat tancat 4 mesos per funcionar com after hour i és un punt de reunió habitual de persones amb antecedents per activitats delictives.
1: Mentrestant, el govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues de Llobregat aquest dissabte passat estigui vinculat al jihadisme. Tant la consellera d'Interior com l'alcalde de la ciutat demanen respectar el secret de sumari i condemnen les associacions que fomenten la por i els discursos d'odi. Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
19: L'Ajuntament d'Esplugues del Llobregat ha convocat per a les 6 d'aquesta tarda una concentració silenciosa davant la Casa de la Vila. L'acte oficial té com a objectiu expressar el condol institucional i el rebuig ciutadà davant la mort violenta d'una dona ocorreguda dissabte passat al barri de Finestrelles. Els fets van tenir lloc al carrer de Joan Miró, on la víctima va ser atacada amb una arma blanca. Segons fonts oficials, un veí de la zona va resultar ferit de poca gravetat en intentar intervenir-hi. L'actuació coordinada de la policia local i els Mossos d'Esquadra van permetre la detenció del presumpte autor pocs minuts després del crim. La ciutat es troba avui en la seva segona jornada de dol oficial amb les banderes del municipi onejant a mitja asta. Durant la concentració d'aquesta tarda es guardarà un minut de silenci en memòria de la víctima i com a mostra de suport als seus familiars. Des del consistori s'ha refermat el compromís amb la seguretat ciutadana i la col·laboració permanent amb les autoritats judicials per a l'esclat del cas.
1: Precisament, el Partit Popular critica el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents succeïts aquest cap de setmana. El Partit Popular demana que comparegui el president al Parlament. Esquerra, de la seva banda, ha demanat informació al govern. Mont Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
21: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'han anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
20: Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
22: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
20: Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat. I pel que fa a la flotilla, han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
1: Passem avui també per les Terres de l'Ebre, ja que la Fira de l'Oli torna aquest cap de setmana a Jesús, al Baix Ebre, amb una bona perspectiva gràcies a l'excel·lent campanya després de la sequera. La 31a edició consolida l'esdeveniment amb 60 mostres presentades al concurs d'olis i una presència del 50% d'expositors vinculats a l'oli al pavelló firal. Canal T, Dani Camacho.
23: La programació de la fira inclou també activitats per posar en valor tota la cadena de producció, des del conreu de l'olivera fins a la comercialització, amb la participació de cooperatives i productors locals. La fira se consolida així com un espai de promoció econòmica i cultural al voltant de l'oli, amb una campanya que enguany arriba amb bona producció i previsions positives per al sector. Ho explica el president de la fira, José Ramon Vallès.
24: Ha millorat en el sentit més expositors, més oli. Si normalment teníem una participació al tas dels olis sobre 40 mostres, enguany hem arribat a les 60. Això que vol dir que la collita ha anat bé. O sigui, la fira és oli. Si la volguéssim fer més àmplia, potser llevaríem el valor a l'oli.
23: El certamen manté el seu caràcter professional i festiu amb jornades tècniques dedicades a noves vies de negoci com l'oleoturisme, la gastronomia i l'exportació, així com demostracions de maquinària agrícola i la participació d'entitats del territori.
1: L'actualitat local ens porta avui també a Girona, que s'ha despertat amb vaga d'escombriaires a causa de la falta d'acord amb l'empresa concessionària. La plantilla denuncia pressions i manté el pols per les condicions laborals. Girona FM, Pau Villafañe.
0: La plantilla de Girona Besneta situa l'IPC com a principal escull per tancar un preacord que permeti desconvocar la vaga d'escombriaires i acusen l'empresa de voler-los enfrontar amb l'Ajuntament. El comitè d'empresa subratlla que ha de ser Girona Besneta qui cobreixi la pujada de sous més enllà del que recull el contracte. Els treballadors que s'han concentrat a les portes de l'empresa critiquen que se'ls hagi pressionat per aixecar l'aturada deixant en espera punts fonamentals del conveni com els torns de treball o l'obligatorietat de treballar en festius. Gregori Soto és el portaveu del comitè d'empresa.
3: Al final les vagues es fan quan es poden fer i quan un té més poder per reivindicar. Nosaltres no volem afectar el temps de flors, però el que volem és que se'ns deixi de mentir, i des d'un principi se'ns ha estat mentint, i aquesta és la sensació que tenim. No pot ser que girem el discurs a 3 hores abans de que comenci la vaga, mentre les 3 setmanes abans el discurs ha estat ben diferent.
0: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha exigit a les parts que arribin a un acord per desconvocar la vaga. En un escrit a X, Salellas admet que la decisió tindrà un efecte directe en el servei i que la voluntat d'afectar els gironins i temps de flors és òbvia.
1: I en relació encara als residus, Manresa és una de les ciutats de Catalunya que més recicla. La capital del Bages ha passat de recollir un volum del 27% de residus a superar el 71% de recollida selectiva en només 3 anys. L'alcalde Marc Aloi ho atribueix al nou model de contenidors tancats. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
6: La clau de l'èxit ha estat el nou sistema de contenidors tancats pels veïns i el porta-a-porta per les botigues i equipaments, una estratègia que ha permès buidar l'abocador de forma dràstica. Si el 2023 s'hi enviaven més de 1.600 tones mensuals, ara la xifra s'ha desplomat fins a quedar per sota de les 600. L'alcalde, Marc Aloi, treu pit d'aquestes dades.
7: Gairebé podem afirmar, i no tenim les dades ara comparades a totes les ciutats del país, però gairebé segur que som la ciutat gran del país que més recicla.
6: Aquest canvi no només beneficia el medi ambient, sinó també la butxaca dels manresans. L'Ajuntament s'ha estalviat uns 800.000 euros que haguessin repercutit en els ciutadans. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, posa el model de la ciutat com a exemple per la resta de poblacions catalanes.
10: Manresa s'està convertint en un referent amb les grans ciutats de com s'han de fer les coses. És un canvi complicat, porteu un any.
6: Tot i això, les dades encara poden millorar i Manresa començarà a multar les llars que no reciclin amb una penalització de 88 euros.
1: I és moment per la cultura. El Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms, com el del compositor coral nord-americà Eric Whittaker o els directors Theodore Currensis i Simon Rattle. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrández, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
26: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
25: El compositor nord-americà Eric Whittaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en 3 concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. 2 concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigides per Theodore Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada. Que dura l'espera,
1: remarse en el agua fiera. I abans dels esports, escoltem com ha anat el concert de l'Último de la Fila. 30 anys després de la seva dissolució, han tornat a sonar en directe a Barcelona. I ho tornaran a fer, serà aquest dijous vinent, en una segona cita, també a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: 56.000 seguidors han omplert de vessa a l'estadi sota una pluja intermitent que no ha aconseguit aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han deleitat al públic amb grans clàssics del repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibelicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de l'Último de la Fila després del debut a Fuengirola el 25 d'abril.
1: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça jugarà una nova final de la Champions femenina.
2: Bon dia, sí. Va imposar-se per 4-2 al Bayern de Munic en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lyon de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez. Això deia Alexia de la classificació i de trobar-se novament amb Giraldez a la final.
3: Un moment per sentir orgull, perquè al final jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Coneixem molt bé, ell ja ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
2: I el Barça masculí haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte havia guanyat Osasuna, però ahir el Real Madrid va imposar-se per 0-2 a l'Espanyol i evita que els blaugranes certifiquin el títol. Diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. I aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments del play-off en descens a primera i a segona federació. A primera federació hi ha el Reus com a únic català intentant, doncs, aconseguir aquesta categoria. Ha quedat emparellat amb Osasuna. En la fase d'ascens de segona federació, Cornellà i Badalona ja estan classificats. Les altres dues places s'hauran d'acabar aconseguint en l'última jornada i es les jugaran Hospitalet Vilanova i Fundació Esportiva Grama. El vencedor d'aquesta fase catalana s'enfrontarà al vencedor de la fase gallega. I un altre sorteig, en aquest cas de la Copa del Rei d'handbol, ha aparellat el Barça amb el Valladolid als quarts de final. Es jugarà del 5 al 7 de juny a Alacant. En bàsquet, l'Espart Girona ja és a les semifinals del play-off del títol, va superar en la tornada dels quarts al Leganet, el Leganés, i ara s'enfrontarà a les semifinals al València Bàsquet. Escoltem Ainhoa López, jugadora de l'Espart Girona.
4: Vam aprendre del partit passat que poder ens va faltar aquesta xispa, no?, que ens caracteritza, i sabíem que això no podia passar, que des de l'inici havíem de sortir sòlides, i crec que ho hem demostrat, no?, amb la intensitat que hem sortit, i l'objectiu de mantenir aquest nivell durant tot el partit, tant després de la mitja part, quan ja el resultat era favorable, com a l'inici, no?, que d'això es tracta.
2: Dijous serà l'anada a València i diumenge el desenllaç a Fontejau.
1: Gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, puntuals com sempre a les 2. Bona tarda.

La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
3: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Nosaltres som feliços.
6: Nosaltres som així.
7: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
8: Avui som
9: la Maria José,
8: el Miguel,
9: l'Edu,
8: la Núria,
9: l'Irra,
8: el David,
9: l'Antonio,
8: l'Artur,
9: l'Emma,
8: l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
10: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
11: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
12: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista.

0: Somnis. Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat de la jornada aquí al 91.5 de l'FM a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat compta actualment amb 11 escoles, 5 instituts i un institut escola públics, 8 centres concertats i 7 de privats. Per a una ciutat de gairebé 100.000 habitants, la proporció d'escoles concertades i sobretot de privades està molt per sobre de la mitjana. A més, si fem un cop d'ull a les primeres opcions de preinscripció escolar per a I3 als centres públics i concertats del municipi, observem que, mentre que a l'escola pública han quedat buides 35 places, a la concertada 35 famílies s'han quedat sense plaça. La radiografia completa la trobareu a Cugat Mèdia, 3bs.cugat.cat. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil. No és la primera vegada que s'enfronta a aquest desafiament. L'any passat ja va completar el repte des de la vessant de Barcelona amb un total de 30 pujades. Enguany, però, trasllada el punt de sortida a Sant Cugat, fet que li permetrà reduir el nombre d'ascensos fins a 24. En total seran 48 trajectes, 24 pujades, 24 baixades. En una jornada que pot allargar-se fins a les 23 hores, amb l'objectiu de reduir el temps sobre la bicicleta a unes 17 hores. Sentim Ortega.
2: La motivació és ajudar, i ajudar els nens, i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, pues, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
0: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. Per fer-ho, ha activat una campanya de donacions vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu i també ha impulsat la venda d'una samarreta solidària amb el 100% dels beneficis destinats a la causa.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous passat destinar 20 milions d'euros als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades de la demarcació per garantir la continuïtat, la qualitat i l'accessibilitat dels serveis municipals essencials. L'Ajuntament de Sant Cugat rebrà gairebé 270.000 euros i l'EMD de Valldoreix més de 30.000. L'aportació s'articula a través del Programa Específic d'Autonomia Local 4.0, una eina de suport econòmic que reforça l'autonomia i la capacitat financera dels governs locals perquè puguin donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes marcades en l'actual context econòmic internacional, també per les conseqüències derivades de la situació bèl·lica a l'Orient Pròxim.
3: La informació local des de primera hora.
0: Els infants i joves de Sant Cugat han escollit millorar els espais de joc de la ciutat com a prioritat en la segona edició dels pressupostos participatius per a infants i joves. Les propostes més votades han estat la millora dels parcs infantils, amb la incorporació de llits elàstics i la instal·lació de fonts d'aigua en carrers i espais de jocs. Aquestes dues iniciatives, que es finançaran en part dels 140.000 euros destinats al procés, es concretaran ara conjuntament amb el Consell d'Infants i el Consell de Joves amb l'objectiu de redactar els projectes i executar-los el més aviat possible. I més temes, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat el conte infantil L'Anna i l'increïble, meravellós i màgic tren del temps, editat amb motiu de la Diada de Sant Jordi, amb l'objectiu de posar en valor el paper històric i transformador de les dones dins la companyia i reivindicar la seva presència en sectors tradicionalment masculinitzats com el ferroviari. L'obra, escrita per Marina Martori Rubio i il·lustrada

Per Elena Feliu, escolar, parteix de la conversa entre una àvia i la seva neta i ofereix un recorregut per diferents perfils femenins de ferrocarrils al llarg de la història, com ara una cap d'estació, una interventora, una astrònoma, una cap de manteniment i una directora. Aquest conte es pot descarregar des de la web de Ferrocarrils o a l'enllaç que trobareu a la notícia de www.cugat.cat. I obrim ara la plana esportiva.

0: Fem un repàs dels resultats més destacats del cap de setmana. Comencem per futbol sala, perquè el primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes en la classificació a un punt del descens. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I en futbol 11, un gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sanco masculí i ha fet que el maig acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de primera catalana. Els de Joel Bravo encadenen 4 jornades sense perdre i la propera jornada visiten el camp del Terlenca, conjunt que s'està jugant la permanència a la categoria. I el primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte 0-2 contra el Telecable Hoquei Club en l'última jornada de l'Hoquei Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat, el conjunt vermell i negre finalitza la temporada en novena posició amb 32 punts. Aquesta darrera jornada també ha significat l'última de la capitana Laia Paredes, que deixa el club després de 8 temporades. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter, a Instagram, on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dia.
1: Serveis informatius de Cugat Media. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
5: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
4: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
5: Consulta tota la informació i compra'n les entrades a petitscamaleons.com.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
9: Pues la cosa és així. Verà,
10: és impressionante.
11: M'encanta, m'encanta.
12: Mola.
13: Me gusta como suena.
14: ¡Qué bonito!
8: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
15: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM.
12: Ràdio Sant Cugat.
14: A continuació, escoltarem la repetició de l'esport en marxa d'avui.
16: Club Healthin patrocina aquest espai.

0: I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat? Un cap de setmana intens.
1: Doncs un cap de setmana intens, passar per la Copa del Rei i de la Reina. Podríem dir que Sant Cugat i el Júnior han vist que els reis i reines de copes continuen amb la seva hegemonia, el polo en categoria masculina i el club de campo en categoria femenina. Una organització brillant del Júnior, i la veritat, ho hem gaudit molt.
0: Ja hauria agradat un altre final.
1: Clar, va ser molt cruel. Divendres ja es va acomiadar el masculí i el femení, a més la tanda de shutouts. Bé, molt cruel, la veritat, però de tot se n'aprèn.
0: I tant que sí. Hi haurà una altra edició l'any que ve.
1: I tant.
0: Tant de bo amb resultats diferents.
1: Esperem.
0: No només això, ja ho sabeu, l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva. Joan, avui amb qui t'acompanyaràs?
1: Doncs mira, avui tindrem el director de l'Esgrima Sant Cugat, Miquel Ojeda, que ja ens escolta i ens acompanya aquí a l'estudi, Ramon Bernils. Ha celebrat el Trofeu Internacional de Sant Jordi d'Esgrima amb més de 400 participats de 23 països diferents. Per tant, la Guinardera es va convertir en l'epicentre, el centre neuràlgic de l'esgrima europea. També us parlem d'una cursa atlètica de 7 quilòmetres organitzada pel Col·legi de Metges de Barcelona i es va disputar aquest dissabte al Turó de Can Mates. Ens acompanyarà Montse Baibé, que és responsable dels serveis mèdics del CAR, i una edició número 20 que, com sempre, ha tingut aquest lligam, aquest vincle amb Sant Cugat, tot i que normalment anàvem pel parc de Collserola amb restriccions de la pesta porcina africana, han hagut de canviar el recorregut. I també us parlem de dos equips protagonistes, el sènior C del vòlei Sant Cugat, que lluitarà per l'ascens a Primera Nacional, i també d'un fet històric, i és que el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat s'ha classificat per pujar per primera vegada a Divisió d'Honor Plata. Tindrem el seu entrenador, Héctor Gómez, que ahir havien de guanyar i esperar una carambola. La carambola es va donar, i la veritat és que estem molt contents de veure com l'esport Sant Cugatenc i en concret el femení continua a bon ritme.
0: Doncs seguirem atents a aquesta evolució. Què et sembla si abans de parlar en profunditat d'esgrima i de totes aquestes altres qüestions fem un petit repàs dels marcadors del cap de setmana?
1: Perfecte, endavant.

0: Posem en ordre els números dels resultats d'aquesta jornada. Començarem parlant d'hoquei patins. El Vilassana, 5. Oxigen patiu que cruça en 4 femení, 1.
1: Les encuatenques es veuen superades pel tot poderós Vilassana.
0: Més hoquei patins. Mataró, 7. Oxigen patiu que cruça en 4 masculí, 1.
1: Els Dandy Kolayani cauen golejats i es queden a 3 punts del descens.
0: Calella, 19. En vols en 4, 24.
1: Els vermell i negres tanquen la temporada en 4a posició.
0: Eixample, 9. Futbol sala, Sant Cuat femení, 2.
1: Les encuatenques cauen golejades a la pista barcelonina.
0: Més futbol sala. Olímpic Floresta, 3. Cerdanyola, 2.
1: Els florestans tornen al camí de la victòria.
0: En futbol, Cornellà, 3. Sant Cugat femení, 0.
1: Les de Raül Raposo tanquen la lliga en 3a posició.
0: Més futbol, 25 de setembre, 0. Sant Cugat masculí, 0.
1: Els santcuatencs sumen un punt insuficient i perden la segona posició. Fins aquí aquest repàs de marcadors, Joan. Jo et deixo parlant d'esgrima. No sé si n'has practicat mai.
0: No, l'he vist de molt a prop, sempre a la Guinardera, però bé, fa una mica de respecte. Tot i que portes la teva cuirassa, tot ben preparat, però ja es passa i ja s'abre.
1: Jo crec que t'hauries d'animar, que potser t'enganxa i seria maco de veure.
0: Sí, estaria bé, però com sempre dic, on hi hagi una pilota, a mi,
1: sempre
0: allà m'hi trobaràs.
1: Molt bé.
0: Fins ara, Alba. Fins ara, Joan. Després ja et seguim escoltant. Doncs bé, aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, va arribar el Trofeu Internacional d'Esgrima Infantil Sant Jordi, que va reunir, atenció, a la Guinardera, 430 esgrimidors de 23 països, organitzat per l'Esgrima Sant Cugat, quart any consecutiu que la ciutat es transforma en l'epicentre de l'esgrima internacional. Dissabte va tenir lloc la categoria M14 i el Sabre M15, i durant el diumenge el torneig del Floret M15 i M12. Aquesta 14a edició ha afegit una nova competició de circuit europeu per als menors de 14 anys. I qui millor per explicar-nos tot el que va donar de si aquesta competició que el director d'aquest Esgrima Sant Cugat, en Miquel Ojeda. Miquel, bon dia.
2: Bon dia, Joan.
0: Cansat?
2: No diré que no. Cansat, però molt satisfet, i això és el més important.
0: Cada any us aneu superant. Jo no sé si hi ha un topall, hi ha un sostre.
2: Sí, aquest any realment hem fet un salt quantitatiu i qualitatiu. La inclusió de la nova competició del circuit europeu sub-14 s'ha notat molt, perquè això ha tret a molts participants que han pogut competir 2 dies, que això també és un atractiu important, no? Els menors de 14 que han vingut a la competició de dissabte, molts s'han quedat a la de menors de 15 de diumenge o a la menors de 12 també de diumenge, no? Això ha fet que entre els 2 dies pues, el nombre de participants fos altíssim comparat amb les altres edicions, que hi havia molts participants espanyols, un cert percentatge de participants estrangers, i ara en aquesta edició s'ha capgirat. La majoria ja eren de països estrangers, que han arribat a 23, que és altíssim, també. I ja no eren majoritaris els espanyols, que en aquest sentit doncs és un bon indicador de que l'objectiu que perseguíem, que és internacionalitzar la competició i donar a tots els joves esgrimistes del club l'oportunitat de competir internacionalment a casa, doncs ha funcionat molt bé.
0: Quan vosaltres veu venir aquí a Sant Cugat per primer cop, ningú imaginava que el 2026 tindríeu aquest esdeveniment, no?
2: No, encara no, perquè no sabíem quin curs seguiria l'evolució del club i de la competició, i la veritat és que tant un com l'altre estan anant molt bé. Ara ja estem començant a parlar de veure què fem per l'any que ve en aquesta competició, perquè veiem que ara ja ha entrat amb molta força en el circuit europeu, ja ens coneixen molt a tot arreu, i pensem que el boca a orella d'aquesta edició es notarà l'any que ve, no? Ja veurem què fem per acollir tanta gent.
0: Esteu pensant en l'any que ve, però també tenim una cita important per la Festa Major aquí a la Guinardera, no?
2: Sí, aquest any, com que els nostres veterans sempre han estat una part important del club i amb molt bons resultats, doncs hem demanat el Campionat d'Espanya i el farem justament el dissabte 27 de juny, coincidint amb la Festa Major.
0: I bé, uns veterans que fins i tot disputen mundials, entre ells Tim Clock.
2: Sí, sí, tenim un grup de veterans de molt alt nivell, campions d'Espanya i participants en mundial, a les primeres posicions del circuit europeu, I també tenim molts veterans que són practicants en el club. Nosaltres som un club de floret, i llavors a tothom que comença l'esgrima l'introduïm en el floret i bueno, a poc a poc també van fent-se un lloc en el món dels veterans.
0: I Valldoreix, que us acull a la perfecció, no?
2: Sí, molt contents d'estar a Valldoreix. La veritat és que l'EMD sempre ha estat recolzant, i a l'Institut Arnau Gadell pues, també molt, molt a gust, perquè podem entrenar diàriament, que això és un luxe, tot i que el gimnàs és petit, és una mica petit, però en canvi l'entorn i les facilitats que tenim són fantàstiques. Sí.
0: A nivell d'institut d'escoles també esteu intentant ampliar una miqueta, no? Us deies?
2: Una miqueta. Ara estem a l'escola Pureza setmanalment, i també la nostra intenció, segons l'oferiment que ens ha fet l'EMD, és començar a la Ferran i Clua de Valldoreix.
0: Una miqueta al club, podem dir que està en el seu millor moment, dic esportiu, social, organitzativament?
2: Sí, esportivament, clar, nosaltres hem començat fa 4 anys, que no és molt, i llavors ara es comença a notar el treball amb les noves generacions, que són els que ja han pogut fer una formació de base bona, i jo crec que el més destacat ha estat el Lucas Canut, que aquest cap de setmana ha entrat entre els 16 primers de la competició europea, que no és gens fàcil, perquè era una competició amb un nivell altíssim, amb quasi 90 participants en la seva categoria, i ha entrat entre els 16 primers, i diumenge va fer medalla de bronze a la menors de 12. Llavors això ens satisfà molt, perquè persones formades de zero al club vol dir que estan treballant bé.
0: Tu, que has estat també a la Federació Catalana d'Esgrima, una miqueta, com veus l'evolució o progressió d'aquest esport a casa nostra?
2: Bueno, en general, l'esgrima està creixent. El que és un esport que mai tindrà un creixement explosiu, perquè no és un esport, diguem, d'autoservei, que tu llogues una pista i vas a practicar-lo, sinó que l'has de practicar en unes determinades condicions, amb un entrenador al costat, una entrenadora, que en el nostre cas. I això fa que vagi creixent, però a poc a poc. Però està creixent a tot arreu. És un esport en futur.
0: Per acabar, com t'imagines aquest club en els propers anys? Ho dic perquè el creixement ja ha de tenir una mica de límit, no? Ho dic també per vosaltres internament.
2: Sí, nosaltres ens hem anat preparant per créixer. De fet, ara ja tenim un grup de 8 entrenadors, que és un luxe tenir tanta gent col·laborant en el club. Això ens permet una flexibilitat d'horaris molt més gran que la que teníem abans. El que volem no és créixer indefinidament, que seria absurd, però sí el que volem és omplir bé les diferents categories i que hi hagi una cadena entre categories que permeti que sempre els nous que entren, els més jovenets, es trobin algú per sobre seu que els estimula, que els provoca a millorar, no? I això estem a prop, però encara no ho tenim 100%.
0: Lligat, molt bé. Doncs Miquel Ojeda, director de l'Esgrima Sant Cugat, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en directe aquí a l'Esport en Marxa. I bé, heu fet gaudir Sant Cugat i l'heu col·locat en el mapa d'esgrima europeu, i això sempre és una satisfacció, no només per Sant Cugat, sinó també per vosaltres. Que vagi molt bé, i ens retrobem amb aquest campió d'Espanya de taronja per Festa Major. Gràcies per ser-hi.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Continuem endavant en aquest Esport en Marxa i ara hem de parlar d'una cursa atlètica de Medijocs 2026, la festa de l'esport del col·lectiu mèdic i enguany, que ha arribat a la seva 20a edició, una cursa que va ser dissabte, on estaven convidats a participar-hi metges, familiars i amics, també el personal del Col·legi de Metges de Barcelona i de les seves societats, i tots els les professionals i treballadors del sector sanitari, fins a un límit de 300 participants per restriccions del circuit, en aquest cas a causa de del brot de pesta porcina africana, que s'ha hagut de canviar la ubicació, 7 quilòmetres de recorregut. Ja ens acompanya, en aquest cas, la Montse Beiber, responsable de serveis mèdics del CAR i una de les responsables de la cursa de Medijocs. Montse, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com va anar aquesta cursa?
1: Bé, la veritat és que va anar fantàstica. Com tu deies, es van inscriure 340 participants i van acabar aproximadament 262 corredors. Entre ells, doncs, molts metges, 80 metges, aquest cop també 10 dentistes, que també van col·laborar en l'organització. És a dir, és un rècord de participació per tant de metges com de familiars, amics, etc. I també, a més, hi havia nens i nenes, com cada any.
0: El que s'hi ha hagut de fer és canviar la ubicació, malauradament, per aquest brot de pesta porcina africana. Com va rebre la gent aquest canvi de recorregut?
1: Bé, en principi em consta que bé. El que comentava tothom és que havia sigut molt exigent, malgrat que el quilometratge va disminuir una miqueta, un quilòmetre, tampoc no molt més, però que havia sigut exigent, sí.
0: Preguntar-te una miqueta la relació, el vincle que teniu amb Sant Cugat, ja és una de les seus d'aquesta cursa, aquesta 20a edició, que continua caminant cap endavant, no?
1: Sí, sí, sí. La veritat és que quan es va començar a fer la cursa a Sant Cugat, doncs teníem molts pros, és a dir, molta proximitat amb el Col·legi de Metges de Barcelona, un nombre important de metges residents a Sant Cugat, moltes facilitats per part de l'Ajuntament de Sant Cugat i bé, el traçat és òptim. Aquest any ha sigut nou, però un traçat òptim per a tots els nivells, no? Aquestes coses feien, doncs, que Sant Cugat fos una ciutat ideal, no?, per fer aquesta cursa.
0: També preguntar-te per Sant Cugat, que tenim molts metges, moltes metgesses, molt personal sanitari. No sé si és una de les de Catalunya que més té el col·lectiu sanitari i mèdic del nostre país.
1: Sí, la veritat és que sí que hi ha molts metges i metgesses residents a Sant Cugat. I a mi sí que m'agradaria difondre que des del Col·legi de Metges el que s'intenta, el missatge que s'intenta donar és que fer esport és fer salut. Si els metges i els seus familiars fan esport, s'ha vist que ho recomanen més en els seus pacients, fan una prescripció d'exercici físic doncs més sovint en els seus pacients, i que aquesta edició una metgessa ha sigut la primera guanyadora absoluta de la cursa femenina i la tercera també ha sigut una metgessa. I en la categoria masculina, també de la general, un metge ha sigut el tercer classificat. Per tant, veiem que la participació dels metges és important i metges en forma, és a dir, amb un bon nivell.
0: Quin millor exemple, no?
1: Sí, per això.
0: Doncs Montse Beiber, responsable mèdic dels serveis mèdics del CAR, gràcies per estar avui en directe i també al CAR a bon rendiment, no?
1: Sí, home, i tant. Aquí, la veritat és que aquí estem acostumats als tops, a l'elit, però ens agrada molt també que el que sabem de l'elit poder-ho traspassar a la comunitat. És un dels nostres objectius i que tothom faci esport. Esport és salut.
0: Molt bé, doncs amb aquest missatge, amb aquest titular, l'esport és salut, i qui millor ho ha exemplificat aquest cap de setmana, aquest dissabte, amb la cursa Medijocs, han estat aquests metges, metgesses i aquest personal sanitari que han omplert els carrers de Sant Cugat amb aquesta cursa ja referent, 20 edicions que complia, i com sempre Sant Cugat doncs ben a prop d'aquesta competició. Montse, moltes gràcies per ser en directe i que vagi tot molt bé.
1: I moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Vinga, adeu-siau.
1: Adeu.
2: Esport en marxa.

0: I parlem de més bones notícies, en aquest cas del femení de l'handbol Sant Cugat, que jugarà per primera vegada fases d'ascens a divisió d'honor plata en la seva segona temporada de Lliga Catalana. Les verminegres ho faran després de guanyar ahir 30-34 davant l'handbol Milà Major i aprofitant l'ensopegada del Barcelona Sants, que ha acabat empatant a 27 davant les franqueses en una jornada unificada d'aquest diumenge. Les santcuatenques arriben a l'última jornada de competició un punt per sota les barcelonines, però aquesta carambola ha beneficiat, i de quina manera, a l'equip santcuatenc. Per parlar d'aquesta històrica fita, tenim a l'altra banda del fil telefònic el tècnic de l'handbol Sant Cugat femení. Ell és l'Héctor Gómez. Héctor, bon dia.
1: Bon dia, Joan, què tal?
0: Molt bé. Recuperat de la celebració o no?
1: Sí, evidentment sí. Molt contents.
0: En el món de l'esport pot passar sempre, però acabar guanyant el teu partit i, a més, vau haver d'esperar a que finalitzés l'altre partit. No sé com es van viure aquests moments de tensió, de nervis, d'il·lusió.
1: Com tu dius, molta tensió, molts nervis, tota l'estona pendents del telèfon. A més, l'estreaming no funcionava i només podia mirar-ho a través de l'aplicació. I van ser 5 minuts agònics, podríem dir.
0: I ara què?
1: Doncs ara intentar baixar una miqueta d'aquest suflé i treballar i seguir treballant com estan fent fins ara per fer front a aquestes fases d'ascens.
0: Aquest cap de setmana hi haurà descans. Pel que comentàvem abans fora de micro, fora d'antena, s'espera el sorteig per al dilluns de la setmana vinent. I això són fases, això ja és anar a Espanya a veure què succeeix. Ja són paraules majors.
1: Sí, aquesta és la idea. Realment és un repte molt important, que és el primer cop que es fa la història del club a l'handbol femení. I res, moltes ganes, molt motivades, i a veure què ens toca i on hem d'anar.
0: Sant Cugat, entenc que no voldrà ser seu, no?
1: Ho hem de parlar amb el club, però crec que està una mica descartat.
0: A les jugadores, quin missatge els hi vas donar després d'aquest objectiu assolit?
1: Al final és un premi que hem recollit nosaltres, però que porta molts anys de treball. Vull dir, tot és feina d'exentrenadors com el Marc, molta feina de l'Àlex Ortega, que està sempre darrere nostra, i tots aquests anys que s'està treballant i apostant per l'handbol femení. I ens ha tocat a nosaltres reduir aquest premi. Així que, res, a seguir treballant i a veure com ens va.
0: Entenc que hi ha molts rivals. No crec que hagis mirat tots els que us poden tocar, o sí?
1: No, hem estudiat una miqueta, però també falta alguna jornada en algun grup valencià, si no m'equivoco, i llavors millor esperar el sorteig a veure què tal, perquè si no són moltíssims equips, diria que han de ser 6 seus, llavors són masses equips com per començar a poder estudiar.
0: I només puja el campió d'aquella seu, entenc, no?
1: Sí, és igual que les que es van jugar amb el masculí. Entenc que és un grup de 4, i llavors només passen els primers.
0: Molt bé, doncs, Héctor Gómez, tota la sort del món en aquest sorteig. Estarem pendents d'aquest dilluns vinent, quan hi hagi el sorteig, i a veure on us toca viatjar i quins seran els rivals. De ben segur, l'èxit ja està assolit. És un premi, com tu deies, històric per a l'equip de l'handbol Sant Cugat. Que vagi molt bé i moltes gràcies per ser avui en directe aquí a l'Esport en Marxa.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.

0: I continuem a l'Esport en Marxa d'aquest dilluns i avui volem parlar d'un equip que la temporada passada va fer història, concretament va pujar de segona a primera catalana, parlem del Sènior C del Vòlei Sant Cugat, i ho va fer guanyant tots els partits. I enguany, doncs, tenen un objectiu molt ambiciós, que és tornar a pujar, en aquest cas, a primera nacional. I han aconseguit guanyar, en aquest cas, la fase catalana, i ara aniran a la fase estatal. Serà a Torredembarra, a la població de Tarragona, del 21 al 24 de maig. I ens acompanyen algunes de les integrants d'aquest equip que dirigeix Ricard López. Anem amb les presentacions oportunes. D'una banda tenim a la Laia Puigneró. Laia, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: A la Judit López, bon dia.
2: Bon dia.
0: I a Joana Ràfols, bon dia.
3: Bon dia.
0: Bé, començarem parlant amb la Laia, que s'explica una miqueta el secret d'aquest equip, perquè, clar, la temporada passada veu guanyar tots els partits i aquest any, doncs, també heu perdut, com és normal, però tenim un objectiu, que és pujar a Primera Nacional. Com s'aconsegueix tot això?
1: Bueno, doncs entrenant molt, com sempre. Però també jo crec que el Ricard sempre ens diu que, a part de fer-ho molt bé i ser molt bones, també tenim un gran do, que és el poder de l'amistat. I gràcies a això també pues, fa molt, perquè som molt bones companyes tant dins i fora de la pista, que inclús anem a sopar, anem de festa juntes, fem moltes coses en equip. I això també es nota perquè inclús a la final, bueno, quan estàvem jugant contra CSI a la semifinal, ens va dir, es nota molt que us porteu molt bé perquè l'altre equip, el CSI, havia tingut com problemes i tal, i es va veure bastant reflexat que el poder de l'amistat, al final, ho pot tot, i bueno, és molt guai això.
0: Clar, estem parlant que fora de la pista i dins de la pista tot suma. Pel que fa al nivell de les jugadores, no és fàcil que heu aconseguit una temporada sencera com l'anterior, no perdre cap partit, guanyar tots, i enguany tornar a repetir aquesta fita en el sentit de classificar-se pel campionat d'Espanya. A banda d'això també hi ha un nivell esportiu, hi ha molta feina al darrere, no?
1: Sí, sí, sí, sí, totalment. O sigui, entrenem 3 dies a la setmana, fem físic, i és bastant, bueno, bastant dur. Bueno, tampoc dur, però perquè ens ho passem molt bé, llavors tot compensa al final. O sigui, jugar i tot, pues, al final és guai.
0: De cara a aquest campionat d'Espanya, veieu possibilitats de quedar entre les dues primeres?
1: Doncs no ho sé, perquè no sabem encara quins són els rivals finals, perquè encara estaven jugant algunes classificacions, però bueno, jo et diria que sí i ojalà, però clar, no ho sé. Sí,
0: molt bé, no sé, no. Anem a parlar amb la Judit López, 12 anys al DSB Club Voleibol Sant Cugat, 23 anys, també som una plantilla molt jove, no?
2: Sí, la veritat que som una plantilla bastant jove, de fet, la més gran de l'equip sóc jo i tinc 23 anys. I sí, sí.
0: Us fixeu en el primer equip, que malauradament ha baixat a Superliga 2. També entenc que sou espectadores, que hi ha aquest vincle entre totes les integrants del Vòlei Sant Cugat, i dèiem de pinya en el vostre equip, però també hi ha una pinya a nivell de club, no?
2: Sí, al final el Club Voleibol Sant Cugat és un club molt gran, són moltíssimes jugadores, i sí, sí, és una gran família, la veritat.
0: De cara a l'objectiu del campionat d'Espanya, com ho veus? Clar, això són paraules majors ja, no?
2: Sí, la veritat que des del principi de temporada l'objectiu inicial no anàvem amb anem a pujar nacional, com l'any passat sí que teníem l'objectiu de que volíem pujar primera. Aquest any al començament no era com l'objectiu que teníem, però sí que és cert que ja des del principi amb el nostre entrenador vam veure possibilitats i entrenant i treballant cada dia al final doncs s'ha complert aquest objectiu. I de cara a les fases jo ho veig bastant bé i crec que sí que tenim possibilitats veient com hem estat durant tota la temporada i com anem progressant. Jo ens veig amb bastantes possibilitats, la veritat.
0: Quina importància creus que té o quina nivell de culpa a l'entrenador Ricard López en tot aquest èxit?
2: Bueno, el que ha dit la meva companya, la Laia, el Ricard, al final és superpacient, ens entén moltíssim, és supercomprensiu. Ja des de l'any passat que el coneixem, ja sabem com treballa, i la veritat que per un equip com el nostre, el seu perfil d'entrenador ens ve molt bé, ens dona molta pau, molta calma. Nosaltres som un equip que som molt actives, tenim molt caràcter, i el Ricard també ens aporta aquella pau i la veritat que, bueno, està a la vista que els objectius i tot anem cap a dalt.
0: Molt bé, i també tanquem aquesta entrevista amb una altra de les integrants de l'equip, és la Joana Ràfols, 14 anys al Club Voleibol Sant Cugat, ha jugat molts anys també amb la Laia Puigneró i últimament amb la Judit López. Joan, hem parlat de l'entrenador, hem parlat del bon ambient que hi ha a l'equip, també hi ha al club. Tu personalment, com et trobes o què destacaries d'aquesta pinya humana? És a dir, dèieu, no hi ha mal rotllos, hi ha molt bon ambient. Aquí potser és la clau d'aconseguir aquests bons resultats?
1: Què destacaria, en quin sentit?
0: No només en el sentit humà, sinó amb el nivell esportiu. Quines qualitats creus que té l'equip dins de la pista?
1: Sí, jo et diria que el nostre equip està molt ben compaginat perquè, per exemple, si tens un mal dia o estàs passant malament a la uni o treballant, arribes a entrenar i és com que et desconnectes la teva ment, connectant amb les amigues, xerrant, però a la vegada també jugant a volei sense que es noti que estem desconcentrades, però és com que ens portem també entre totes i no hi ha mal rotllos, doncs com que la qualitat de ser amigues, doncs com ha dit la Laia abans, ens ajuda molt.
0: Què t'aporta tu al vòlei en el teu dia a dia?
1: Pues a mi, pues això, desconnectar i com que fa 14 anys que jugo a vòlei, al final m'ajuda, és que és això, desconnectar del meu dia a dia, dels problemes, de tot el que em pugui passar i disfrutar jugant amb la pilota.
0: I com valores l'esport femení, en el sentit que teniu dos sèniors que estan a categoria estatal? Entenc que el nivell aquí a Catalunya, el vòlei Sant Cugat, és un dels referents, no?
1: Sí, com el valoro, pues, em sembla que és superimportant i que el Sant Cugat, justament durant aquests anys, ja com ha anat escalant molt i que s'està fent més famós i molta gent ara fa vòlei a Catalunya i pues, també a Espanya.
0: Molt bé. Doncs res, desitjar-vos molta sort per a aquest campionat d'Espanya. Recordin les dates del 21 al 24 de maig a Torredembarra. El Sant Cugat serà un representant català, l'altre és l'organitzador al Torredembarra i veurem si aconsegueixen aquestes dues places per pujar a primera nacional. Laia Puigneró, moltes gràcies per ser avui en directe
1: gràcies
0: aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A la Judit López també.
2: Gràcies.
0: I finalment a la Joana Ràfols també.
1: Gràcies.
0: Doncs moltes gràcies a les tres i continuem amb més informació, amb més esports aquí, a l'Esport en Marxa. I abans de posar el punt final a aquest Esport en Marxa, anem a parlar del primer equip masculí del Rugby Sant Cugat, que jugarà contra el Pozuelo Rugby a les semis de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, la màxima categoria estatal. El conjunt sacuatenc visitarà el Valle de les Canyes, després que la classificació de la fase regular s'hagi tancat amb els madrilenys en segona plaça. Els de Martín García han finalitzat tercers, per tant, el partit serà a Madrid el proper cap de setmana, el del 9 i 10 de maig, aquest cap de setmana descans, el proper ja aquesta semifinal, i si guanyen s'enfrontarien al vencedor de l'altra semifinal entre Guernica i el València. Sempre es jugaria al camp de l'equip de categoria millor classificat, en aquest cas al Pozuelo i també al Guernica. Doncs nosaltres, a punt de posar el punt final que ha estat aquest Esport en Marxa, recordin que l'handbol Sant Cugat, el primer equip femení, hem escoltat el seu tècnic, l'Héctor Gómez, s'ha classificat de manera històrica per disputar la fase d'ascens a plata. Per tant, una fita important. Dilluns vinent coneixerem on es juga, quina és la seu i també, evidentment, els rivals. Fins aquí aquest Esport en Marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu perquè tot seguit al Faves Comptades parlarem del projecte Biblioteques Humanes que la Unipau ha portat a l'alumnat de l'Institut Arnau Cadell. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
3: Club Helsing ha patrocinat aquest espai.
4: FM 91.5. Ràdio Sant Cugat.
5: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
6: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció que fem amb en Jan Botí, el nostre jurista. Jan, bon dia.
7: Molt bon dia.
6: A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
4: Doncs avui parlarem d'una cosa que quan digui el títol sonarà molt feixuga, però que és molt pràctica. Eh?
6: A veure...
4: Parlarem de la responsabilitat patrimonial de l'administració.
6: Sí, una mica feixuga sí que sembla.
4: Sí. Què passa quan anem pel carrer? Està el carrer en mal estat, caiem i ens fem mal, qui respon?
6: Ah, carai, així és, parlem de voreres, parlem de paviments, de calçades en mal estat.
4: Exacte, perquè tots al final, no? Fins i tot ara quan venia cap aquí a l'estudi, eh? Això un missatge per l'Ajuntament també d'aquí de l'Escala, de dir, escolta'm, tots veiem voreres aixecades, tots veiem tapes d'embornal mal posades, forats al mig del carrer, i sempre sentim els veïns amb raó dient, algun dia algú es farà mal.
6: Exacte. I algun dia algú s'hi ha fet mal.
4: Correcte. Doncs aquest programa és per aquell que algun dia s'hi ha fet mal.
6: Doncs vinga, som-hi.
4: Exacte. A veure, aquest algú, com que algun dia pot ser tu, doncs escolta'm, tingueu present això. Per què? Doncs perquè una caiguda, una fractura, dies de baixa, fins i tot despeses mèdiques si anem en una mútua, no? Arriba la pregunta inevitable. Ostres, és que vaig tenir mala sort. Bueno, o no.
6: O no, clar, perquè si el paviment està en mal estat, no és culpa teva que ha caigut.
4: Exacte. De fet, el que venim a dir és que quan tu caus pel carrer, el primer, no?, la primera derivada que tenim és et fan creure, o tu tens entès, que això passa i, ostres, quina mala sort, no? Uh-huh. Doncs no, la llei no diu que sigui mala sort. La llei diu que si aquest perill era previsible i era evitable, això no és mala sort. És la responsabilitat de l'administració.
6: I, per tant, algú ha de respondre, no?
4: Sí, algú ha de respondre, i aquest algú és l'administració pública, la competent que correspongui, eh? O l'Ajuntament, la Generalitat de Catalunya, l'Estat, depèn d'allò que passi i a on passi. Per tant, no tot accident al carrer és responsabilitat del ciutadà. De fet, jo quan parlo de responsabilitat patrimonial de l'administració, aquest nom que dèiem tan feixuc, a mi em ve al cap una imatge, que no sé si els nostres oients tindran al cap, de la Pilar Rahola. Quan un dia a Barcelona es van dedicar a canviar els separadors entre els carrils bici i el carril dels vehicles. I es va fracturar el braç perquè va caure. Va caure allà. Clar, i va fer un tuit amb una imatge dient, no, perquè heu posat això aquí, això, escolta, és un desastre. Clar, aquí ens hem de fer dues preguntes. Va caure perquè ella és maldestra i no s'hi va fixar, o va caure perquè l'administració, que és la que segurament va col·locar, o l'empresa adjudicatària que va col·locar aquells separadors, ho va fer malament. Si és la segona, queda't. I si és la primera, també, però no afecta el tema.
6: Però clar, això, com ho demostrem, si és la primera o és la segona? És complicat.
4: És complicat, però segurament menys del que ens pensem, també. Mm-hmm. Menys del que ens pensem, perquè la llei protegeix el ciutadà. Clar, no pot protegir-ho absolutament amb tot, és a dir, tots els carrers i tot el que... No, però en temes concrets, i en temes que ara explicarem, hi ha una protecció del ciutadà, perquè no tenim per què suportar certes problemàtiques, certs desperfectes. N'hi ha d'altres que sí, eh? I ara en parlarem. Què hem de tenir en compte? I quina llei és la que ens regula i ens empara? En aquest cas tenim, doncs, totes les lleis del sector públic, en aquest cas la del règim jurídic del sector públic, i en concret el que té a veure amb la responsabilitat patrimonial al voltant de l'article 32. Aquest article el que reconeix és que el ciutadà, el particular, té dret a ser indemnitzat per les administracions públiques per aquelles lesions que pateixin en els seus béns, en els seus drets o si mateixos, sempre que sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics. Mm-hmm. Què vol dir això? Doncs això inclou que, per exemple, el manteniment de la via pública, els carrers, les voreres, els embornals, les places, les carreteres, tot això és responsabilitat de l'administració competent. Ara bé, aquest funcionament normal o anormal té límits. Mm-hmm. Té límits perquè hi ha supòsits en els quals no hi ha responsabilitat. Era el que deia, l'administració no ha de respondre absolutament per tot,
6: clar,
4: perquè si no això seria un col·lapse. No, si el dany que es produeix per aquella situació és un dany que es produeix per força major, per una situació sobrevinguda, que no forma part d'aquesta normalitat o anormalitat de l'administració, no hi ha responsabilitat.
6: Per exemple, si hi hagués un temporal molt fort.
4: Però sempre estem en l'escala de grisos. perquè si cau una palmera que resulta que es pot demostrar que no estava ben mantinguda i que d'haver estat ben mantinguda no hagués caigut, aleshores aquí hi ha un funcionament normal o anormal, perquè hi ha una manca de diligència en el manteniment. Però clar, hem de veure-ho. Llavors, caldria veure si aquella palmera ha generat algun dany o no i veure realment si l'administració ho hagués pogut fer millor o simplement ha estat això, un cas de força major.
7: I no es podia evitar, no?
4: Exacte, un primer cas aquest, supòsit de força major. Després, si es tracta un dany, si es tracta d'un dany, que la persona té el deure jurídic de suportar. Aquesta cosa tan...
7: Sí, què vol dir això?
4: Tantes paraulotes. Això vol dir, per exemple, si hi ha unes obres davant de casa meva que dins de l'horari establert per la llei fan soroll, jo no puc reclamar que fan soroll. Això és un deure jurídic que jo he de suportar. Clar, no forma part de la normalitat i de la tranquil·litat amb la que m'agradaria viure, però sé que és una cosa que està, doncs, enmig d'un permís, segurament, que té una llicència i que està complint dins del que toca. Diferent serà si estéssim fora dels horaris que la llei permet.
7: Clar, si fessin soroll a la nit...
4: Això és un altre debat. Això és un altre debat. Però si és dins dels horaris, és un mal que he de suportar. Això és així, perquè si no és que no podríem fer absolutament res. No? Per tant, hi ha aquests dos supòsits. Si ho he de suportar o si ha passat per força major. Aquí no hi ha responsabilitat de l'administració. Aleshores, aquí entra una altra paraulota, l'antijuridicitat del dany. Clar, aquí què passa? Aquí, la mateixa llei que hem citat a l'inici, el que ens diu és que només podem reclamar quan el perjudici que genera no és exigible legalment al particular. Per tant, dit en paraules planeres, quan no és just que el ciutadà ho hagi de suportar. Quan no és just que ho hagis de suportar, llavors pots reclamar. Si és just, no pots reclamar. Per tant, aquesta derivada és important. De fet, el Tribunal Suprem, en l'àmbit de la responsabilitat patrimonial, ens diu perquè existeixi responsabilitat matrimonial, cal que el dany sigui mesurable econòmicament, real i efectiu, individualitzat. Aquests tres supòsits que el recull una sentència del Tribunal Suprem de l'any 2001 són els que ens estableixen quan sí hi ha responsabilitat patrimonial. Ens preguntem...
7: Real i efectiu, individualitzat i avaluable econòmicament.
4: Aquests tres. Tribunal Suprem, va a missa. Aleshores, clar, com podem exercir això? El que dèiem, cas pràctic, caic al carrer perquè hi ha un embornal, una tapa d'un embornal que no està col·locada o està mal col·locada. Quan això passa, no estem parlant d'un risc imprevisible. L'administració té unes brigades, té una planificació del que ha de fer, té uns elements a senyalitzar, també, per
7: exacte,
4: exemple.
7: Si alguna cosa està en mal estat ho ha de senyalitzar, ha d'avisar del perill.
4: Exacte, perquè el ciutadà ha de poder tenir el bé de dir, escolti'm, posaré més atenció en aquest tram perquè estan fent obres. Per tant, si estem parlant del que dèiem d'una manca de manteniment i això ho entenem jurídicament com un funcionament anormal, perquè no està funcionant de manera normal. Per tant, l'administració no està complint amb el seu deure de manteniment de la via pública.
7: Per tant, aquí podem reclamar. Si ens fem mal en aquest supòsit, podem reclamar.
4: Li podem dir a l'administració, escolti'm, vostè, amb la seva inoperància, m'ha causat un dany a mi. Vostè, indemnitzi'm. Sí. Aquí és un supòsit en el qual ho podem fer. Però el que dèiem, no? Imaginem-nos l'absència d'una tapa en un embornal. Estan canviant les canonades del clavegueram, per exemple, i hi ha una absència, no? Clar, aquí el risc és un risc que és greu, que és objectiu i que era previsible i evitable. Tan senzill com haver col·locat la tapa correctament, no?
7: Exacte.
4: Tan senzill i tan complicat a vegades. Però aquí l'administració, com que té l'obligació, perquè és competència seva, de mantenir la via pública de manera correcta i en condicions de seguretat, si no ho ha fet, i algú pren mal en aquell impàs, el que s'estableix és un nexe causal directe, que això també és una condició que estableix el Tribunal Suprem. És a dir, hi ha un nexe entre la mala actuació i el dany causat. I aquí aquest nexe és el que a nosaltres ens permet acreditar pagui'm. Pagui'm perquè vostè ha incomplert. És a dir, aquest és el marc en el que ens movem dins de la responsabilitat patrimonial.
7: Per tant, hem de poder demostrar, no?, que el mal que se'ns ha fet ha sigut causat per una mala gestió o mala actuació.
4: Exacte. I per això no estem parlant d'acusar el funcionari concret que no ha fet aquella actuació. Caldria veure-ho. Però no és, no és l'objectiu de provar la mala fe d'aquell funcionari, no. És a dir, el que cal és que hi ha aquesta responsabilitat com a entitat objectiva de l'administració pública, de l'Ajuntament, en aquest cas. Per tant, no és una qüestió de perseguir el concret, sinó tal. Tant, què haurem de provar en aquest cas? Home, haurem de provar que aquell dany ha existit, haurem de provar que és conseqüència d'aquest funcionament normal o anormal d'aquell servei públic i que jo, com a particular, no tenia per què suportar-lo. No era el soroll dins de l'horari establert, no?
7: Per exemple.
4: Llavors,
7: i què hauríem de fer si una persona cau?
4: Bueno, doncs, si una persona cau o se li genera qualsevol situació en la que cregui que pot ser susceptible de rebre una indemnització per mala actuació d'un funcionament normal o anormal de l'administració, en aquest cas concret de caure, que pot ser una pràctica en la que els nostres oients s'hi trobin, fotografiem la via pública en aquell moment, fotografiem-la en aquell moment, amb nosaltres allà, si potser recollim, no, la visió, les dades de gent que estigués passant per allà, de testimonis que puguin, doncs, evidenciar i corroborar que allò era així, que no era jo treure la llamborda i aleshores m'he esquinçat el turmell, no. També en el metge. Anem al metge, perquè amb el metge tindrem un informe mèdic, i aquest informe mèdic ens acreditarà el dany, que ha de ser avaluable econòmicament. Si no tinc un informe mèdic, jo no puc avaluar el dany econòmicament. Hi ha uns barems, hi ha unes taules, on, en funció del que s'ha ocasionat, doncs tindré una recompensa, perquè no és una recompensa. No,
7: una compensació.
4: Una compensació, una indemnització.
7: Per tant, hem de demostrar que ens hem fet mal amb aquest informe mèdic.
4: Exacte, l'informe mèdic, doncs, acreditarà aquell dany, que al final serà causa directa d'aquella situació, doncs, que també tinc fotografiada, tinc gent que m'acredita, etc. I finalment, si tenim l'opció, ostres, apropem-nos a la comissaria local de la policia, informem, a més, fem un parte dient, escolti'm, en aquell carrer passa això, a mi m'ha passat això, tinc aquest informe, que segueixi el tràmit que també correspon.
7: Per tant, això ho hem d'anar a denunciar a la policia local.
4: No és que ho hagis de denunciar, no, no. Jo quan dic que vagis a la policia local és més aviat per deixar constància del fet que no pas perquè hagis d'anar-ho a denunciar. Eh? És com si vols anar a l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament. Eh? En aquest cas, no, la policia local no és que tingui la petició de presentar la demanda. Si vols presentar una demanda per reclamació patrimonial, que aquesta seria l'última derivada un cop ens ha passat tot això, aquí és on podem iniciar aquest procediment per la via administrativa en els tribunals administratius. Per tant, podem anar al tribunal i tenim un termini d'un any per poder presentar aquesta demanda dient, escolti'm, ha passat això, tinc aquestes proves, que s'iniciï un procediment perquè a mi se'm compensi aquests danys i aquest perjudici ocasionat.
7: Per tant, quan ens ha passat alguna cosa a la via pública i és per causa d'una mala actuació a la via pública, hem d'anar a informar-ho, no?, a la policia local o als serveis municipals.
4: És una recomanació que ens dona robustesa en el procés que pugui venir després. És una robustesa.
7: Doncs som-hi, aquest procés que deies és el de...
4: De presentar una reclamació per responsabilitat patrimonial. Jo presento una demanda, com en qualsevol altra situació, per la via administrativa, en els tribunals administratius. Sí. I en aquest cas, el que sí que et podria dir també, no, per fer una mica de cloenda de la cosa, és que no tota caiguda genera una indemnització. Si jo sóc un petós i caic pel carrer, però és tot correcte, doncs això no em genera una indemnització perquè no hi ha hagut una actuació incorrecta. En tot cas, l'he tinguda jo, la actuació incorrecta. Però moltes vegades, segurament més de les que ens pensem, sí que hi pot haver una responsabilitat d'algú que no ha actuat correctament i doncs que a mi m'hagi generat un perjudici que a mi no em correspon. I com que a mi no em correspon, doncs actuo en conseqüència. Per tant, la clau no és haver caigut, sinó el per què.
7: Això és molt important, no? Esbrinar el per què hem caigut i si aquest per què pot ser... podem reclamar-ho o no.
4: Exacte, perquè si el mal, com dèiem, prové d'un mal manteniment, d'un mal funcionament de l'espai públic, no hi ha força major i no és una qüestió que jo hagi d'assumir, aquí tenim dret. La llei ens empara, la llei protegeix el ciutadà. Aquí sí, aquí sí. I això és important. Perquè és cert que el carrer i la via pública és de tots. Uh-huh. Ara la responsabilitat de mantenir-lo no. Aquesta responsabilitat és de l'administració. I ho dic jo que hi treballo, per tant, no em dedico a arreglar carrers, però recomano a tothom que si es troba en una situació així, doncs tirin endavant, perquè escolta'm, és que la normativa hi és per emparar-nos, i molts cops per desconeixement dius, oi, no, per què hi entraré, per què? Home, doncs escolta'm, perquè tu t'has estat una setmana a casa teva sense poder-te moure amb el turmell torçat, perquè resulta que aquí algú no ha fet la seva feina. Mm-hmm. Doncs escolta'm, hem de dir això, igual que hem de dir que tampoc és la Generalitat. La Generalitat no és una cosa que passi cada dos per tres. Hi ha ajuntaments que també fan molt bé la seva feina. Dita una cosa, dita l'altra, no fos cas.
7: Doncs moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos què podem fer si ens passa qualsevol cosa a la via pública, que és per una mala actuació, no?, de l'administració competent. Ens retrobem a un nou Drets de Butxaca.
4: Ens retrobem a la propera. Gràcies, Ona.

0: Sabies que els pops tenen un sistema de comunicació ultrasònic que els humans no podem sentir? Aquests cefalòpodes, coneguts per la seva intel·ligència i capacitat per canviar de color, emeten sons d'alta freqüència. Aquestes zones sonores, que oscil·len entre els 20 i els 100 kHz, estan fora del rang auditiu humà, però els pops les utilitzen per coordinar la caça, alertar de perills o fins i tot per cortejar parelles. Aquest sistema es complementa amb els seus canvis de color i patrons visuals, que també serveixen per transmetre missatges. Per exemple, un pop pot canviar a un to vermell intens per mostrar agressivitat o esvair-se en tons pàl·lids per indicar por. Els científics han descobert que algunes espècies, com el pop de corall, poden parlar amb altres pops a distàncies de fins a 100 metres sota l'aigua gràcies a aquestes senyals acústiques. Aquesta habilitat els converteix en autèntics mestres de la comunicació oceànica, demostrant que el món submarí és molt més complex i fascinant del que sembla a simple vista.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: sense plaça. La radiografia completa la trobareu aquest dilluns a Cugat Mèdia. Un repte extrem amb un objectiu clar. Alfonso Ortega es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo. És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest. Tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil.
1: La motivació és ajudar i ajudar els nens i sobretot això, als nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
0: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000. El primer equip femení del futbol sala Sant Cugat ha perdut aquest diumenge 2-3 contra l'Espanyol en la 24a jornada de la Divisió d'Honor. Un gol in extremis del conjunt visitant ha desfet l'empat i ha donat la victòria per a les blanquiblaves. Amb aquesta derrota, les santcugatenques es col·loquen novenes a la classificació, a un punt del descens no compensat. El pròxim rival és el 7-10, actual tercer posicionat. I un altre gol en la darrera jugada del partit de l'Escó ha evitat el triomf del Sanco en futbol 11 i ha fet que el maig acabés amb empat 1-1. Els de Joel Bravo s'han avançat en el segon temps a través de Massi, però no han pogut mantenir aquest mínim avantatge. Els vermell i negres ocupen la tercera plaça a falta de dues jornades per acabar la competició del grup 3 de Primera Catalana. I el primer equip femení de l'Oxigen Patiu Hockey Club Sant Cugat ha caigut derrotat aquest dissabte contra el Tereclable Hockey Club en l'última jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola. Amb aquest resultat acaben temporada en novena posició.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats. Ara amb informació de servei anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs a veure, de moment a aquesta hora tenim encara alguns punts amb aturades, amb algunes incidències que hi ha hagut a primera hora de la tarda. Ara mateix, per exemple, entrar per la C58 a Barcelona és complicat. Els últims 4 quilòmetres van força aturats, en bona part per un vehicle variat que hi ha hagut ja fa estona tocant el nus de la Trinitat d'entrada a la capital catalana, que ha complicat el trànsit d'aquesta manera, tant a la C58, de fet, com també a la C33, les dues de Montcada fins a Barcelona. L'altre punt calent de la tarda ha estat, és encara en part, a l'autopista AP7, per un accident que hi ha hagut a Barberà del Vallès, també ja fa estona, vehicles retirats també fa estona, en sentit nord, però vaja, ha quedat amb trams de lentitud, aturades, perdó, lentitud de forma fragmentada, la zona de Sant Cugat i també de Bellaterra, Cerdanyola, en sentit nord, en aquesta autopista AP7. A banda d'aquestes incidències, ja per volum de trànsit, d'aquesta hora destacar la rota dalt de Barcelona, si heu d'entrar, doncs força aturada entre Diagonal i Sant Gervasi, en sentit Trinitat, i la litoral entre la zona franca i pràcticament fins a la Barceloneta. És tot, bona tarda.
3: Gràcies, Eduard, bona tarda.
5: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
6: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

0: Relé Desserts és una de les màximes autoritats culinàries dedicades al món de la pastisseria, una entitat francesa que aquests dies ha portat els seus seminaris a Barcelona. En un d'ells ha participat el mestre pastisser Joan Muntada, que el tenim amb l'Albert Sant Andrés a Ràdio Castellà. Bona tarda.
1: Així és, Carme. Bona tarda. Joan Muntada és un dels mestres pastissers més destacats del Vallès i ha estat un dels convidats al seminari de Relais Desserts, la màxima autoritat en pastisseria a nivell mundial, que està celebrant a Barcelona aquests dies del 3 al 6 de maig. Bona tarda, Joan.
2: Bona tarda.
1: Com va anar ahir diumenge al Relais Desserts?
2: Doncs molt bé. De fet, va ser una sorpresa que l'anfitrió em convidés, perquè si no et conviden no hi pots anar. I fa 15 dies em va trucar i em va dir que tenia una invitació per mi i vaig pensar, fantàstic, perquè això és un esdeveniment que no tornarà a passar mai més. Mm-hmm. Feia 30 anys que no es feia a Barcelona.
1: Exacte, això t'anava a dir, feia 30 anys.
2: I no sé quan trigarà a tornar a passar aquí. Mm-hmm.
1: De fet, com s'ha de fer perquè convidin a un esdeveniment com aquest? Perquè entenc, no sé si és per amistat, ha de ser alguna cosa així, perquè si no...
2: Sí, bé, els membres de Relé Desserts que hi ha a Barcelona, doncs un d'ells em coneix a mi i va decidir convidar-me. I la cosa va anar així. Mm-hmm. Suposo que cada anfitrió doncs, té el poder de poder convidar a qui vulgui i la cosa va anar així.
1: Però ha de ser un mestre pastisser, evidentment.
2: Ha de ser del seu ofici, sí.
1: aquest mecenes, per dir-ho d'una manera, és l'Antonio Ortuño.
2: Eric Ortuño, sí. de l'Atelier mm-hmm. de Barcelona, sí.
1: Mm-hmm. I bueno, quins aprenentatges t'has emportat d'aquí de...
2: Bé,
1: d'aquest seminari.
2: El que queda és molt sorprès és que venen com aproximadament 90 o 100 pastissers de tot el món, no van venir tots, perquè n'hi ha de Japó, n'hi ha de Taiwan, n'hi havia d'Itàlia, de Bèlgica, d'Holanda. Llavors, el que ells intenten fer és preservar l'alta pastisseria perquè les noves generacions sàpiguen com ells van arribar aquí, no? Una mica que sigui un aparador de fins on pots arribar. I això jo crec que està molt bé perquè l'esdeveniment és espectacular, tot el muntatge que fan és espectacular. Pensa que tots els socis que hi ha de Relé Desserts paguen una quota i gràcies a la quota aquesta poden pagar tot això que una vegada a l'any fan a diverses ciutats del món. De fet, París, Nova York, Tòquio, Barcelona, França, evidentment.
1: Déu-n'hi-do.
2: Perquè això és una associació francesa i llavors, evidentment, la majoria de pastissers són francesos, que tal i com va dir l'Oriol Balaguer, que és un membre també de Relé Desserts, va dir, no és que siguem pitjors que ells, és que ells són molts, nosaltres som poquets. I per això, com que són molts, poden organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques.
1: Seria qüestió d'associar-se, no? Potser. M'explicaves ahir, just després de l'acte, sí. No? Vas tenir aquest sí, privilegi d'enterar-me abans que ningú. M'explicaves que van començar a les 4 del matí a fer les postres que després es servirien sí. A les 4 de la tarda.
2: Clar, perquè això va començar ahir, el seminari comença ahir fins dimecres. I llavors ahir, que jo no ho sabia, era l'acte de presentació. I cada pastisser elabora un bufet el millor que pot... I van començar a les 4 del matí tots a elaborar el seu bufet de presentació. I bé, el berenar consistia en això, amb tots els convidats, doncs, vam ser rebuts allà amb aplaudiments i llavors doncs, va començar la festa.
1: Sí, us conviden a berenar i a sobre sí. Us reben amb aplaudiments. Sí, sí, sí. Ostres, i a més després un berenar de Déu-n'hi-do.
2: Un berenar impressionant, sí, sí, sí.
1: Perquè a més el tema aquest any, el tema central de les postres era Antoni Gaudí.
2: Era Gaudí, o sigui, a més cada pastisser ha d'elaborar també una figura de xocolata i aquest any totes eren relacionades amb Gaudí. La majoria amb el Parguell, i algunes, hi havia la Pedrera, hi havia la Casa Batlló, també. I, clar, l'escenari era espectacular, no?, perquè totes les figures decoraven el bufet que havien fet i... impressionant, sí, sí. Mm-hmm.
1: Déu-n'hi-do. I per qui estem aquí al Connectats, en diverses emissores de la xarxa, per qui no conegui, nosaltres aquí a Castellà sí que coneguem bé de la pastisseria Muntada... Com va començar aquesta passió per la pastisseria que tens fins a convertir-te en mestre pastisser, perquè no es digui qualsevol cosa.
2: Doncs això va començar ajudant els caps de setmana als pares a la pastisseria. Va començar així, amb una mica de mandra que feia, no? Però bé, mica en mica em va picar la curiositat per saber més coses i això fa que vulguis conèixer gent i aquesta gent encara t'ensenyen coses que et fan créixer més la curiositat i així una mica la bola es va fent gran, no? De fet, un dels meus mestres, que per mi hi ha un abans i un després en el món de la pastisseria, tant la meva com a nivell general, que és Paco Torreblanca, hi era a Rere Desert també. Ell és membre des de fa molts anys i em va fer molta il·lusió retrobar-me'l.
1: Perquè com s'equilibra? Com s'equilibra la tradició pastissera amb la innovació? Perquè avui dia estem molt acostumats, no?, a la innovació, a veure això, sobretot per la tele, no? Qui d'allò, de l'alta cuina, l'alta pastisseria. Però, clar, al final tens un negoci i això s'ha de combinar una mica, no?
2: Sí, sí, i a més jo crec que ara estan retornant les coses d'abans, tant a la cuina com a la pastisseria. Però bé, durant aquests anys, doncs, sí que es pot combinar perfectament. Pots tenir una línia clàssica i una línia moderna i la gent t'ho accepta, tant una com l'altra. Una setmana et compren una cosa moderna i l'altra una cosa clàssica. Vull dir que no... De fet, és una mica dir no l'abandonis mai la cosa clàssica perquè és la base de tot i la gent, doncs, penso que així ho han entès i així ha sigut aquests anys.
1: Perquè quin és el repte més gran al qual t'has enfrontat com a pastisser?
2: El repte més gran? Bé, va ser, a veure, presentar-me a l'artesà innovador. És un repte perquè has de presentar un treball explicant productes que tu fas i per què els fas d'aquella manera. A més, els has de fer amb productes de la terra, el qual ja és complicat poder elaborar tot un treball basant-te només en productes d'aquest tipus, no? I després un altre repte doncs, ha sigut arribar a ser partener de Vallrhona, que és precisament un sponsor de Relais Desert, perquè és la xocolata per excel·lència, la número 1, reconeguda per tothom. I això també una mica se retroalimenta, això, no? Ells no et formen, però sí que t'ajuden a vendre el seu producte d'alguna manera, que evidentment és el que volen, però tu a la vegada pots aprofitar i crear amb allò moltes coses que donen valor al teu producte.
1: Déu-n'hi-do. I quin seria ara mateix el vostre producte estrella, la pastisseria muntada?
2: Bé, fa 2 anys vam guanyar la millor coca de llardons de Catalunya i un pastisser francès, precisament, em deia és que és molt difícil elaborar la coca de llardons i jo crec que nosaltres hi tenim la mà trencada amb la coca de llardons perquè surt molt bé, molt bé. I l'altre producte és una mousse de xocolata, evidentment, amb una base d'avellana cruixent, avellana de Reus, perquè això també ho cuida molt, el producte...
1: Sempre producte estrella, producte local, no?
2: Sí, sí, sí. Tant local com pugui ser, sí.
1: Perquè aquí, a Castellà, tenim molt producte local. O sigui, quin seria el producte més local que podríem trobar aquí a Castellà?
2: La mongeta del ganxet, no?
1: Sí, no, però a nivell de pastís, entenc, la farina potser serà difícil no trobar-la, però potser no sé si hi ha algun producte així que a nivell local, diguem-ne, ostres, això és d'aquí de Castellà, no sé si existeix.
2: Jo havia pensat alguna vegada amb herbes de la Mola o del Puig de la Creu poder fer alguna
1: cosa. No sé,
2: perquè un amic meu que és pastisser de Sant Pere de Ribes doncs va crear un bombó amb les herbes del Garraf.
1: Ostres.
2: I una gamma de bombons. I vaig pensar, ostres, doncs això...
1: S'haurà de replicar.
2: A Castellà ho podríem fer.
1: Sí, sí, sí, home, aquí tenim molt camp, molt bosc, molt de tot. No hi haurà problema.
2: Bé, ara tindrem les olives, no, també?
1: Exacte, sí, sí, sí. Bueno, haurem d'esperar. Ja m'has dit això de la coca i de la mousse. Ostres, la coca de Llardós la tenim ja a prop. Ja suposo que ja... Sí, aviat ja comenceu a preparar-vos, no?
2: En fem tot l'any.
1: Tot l'any.
2: Tot l'any tenim coca de Llardós.
1: Llavors ja podem passar. Sí, sí. A buscar coca de llardons i xocolata. I parlant d'això, de les teves creacions, quina és la creació, perquè innoves molt en la teva feina i en el negoci, quina és la creació de la qual et sents més orgullós?
2: Bé, a nivell de, per exemple, amb xocolata, una figura que vam fer per un concurs, que era precisament també dedicada a Gaudí, a Dalí, perdona. I vaig construir el rellotge, el famós rellotge de l'Inyà que es desfà, una cadira, les formigues que sortien de terra, i n'estic molt orgullós d'aquella figura. I més, crec que va sortir molt bé. De fet, va obtenir el tercer premi d'aquell concurs. Vull dir que va semblar molt bé tot com va anar. I a nivell de producte, doncs, jo crec que ara mateix, pel grau de dificultat que té el panetone, estem molt contents també de com surt el panetone, perquè és un esforç molt gran, i quan veus que al final a dins del forn creix aquell bolet...
1: Aquest és un producte... Que sembla que fa uns anys no el volia ningú, i ara està com molt de moda, no, el panetone? Ara tothom es ven a tot arreu, tothom el compra, no?
2: Sí.
1: Sembla que ha revifat una mica, no?
2: Sí, bé, és producte italià, però és molt bo. La veritat és que és molt bo, i bé, hi ha gent que et diu, és que el teu, per exemple, no m'atipa gens, que això és una altra història, perquè no atipa, perquè està fet amb massa mare, llavors aquella massa mare degrada el gluten, i molta gent que no és intolerant al gluten el pot menjar, i molta gent que diu, és que tot m'atipa, doncs un panetone no t'atiparà, perquè el gluten està ja molt degradat i no et farà mal. Mm-hmm. I n'estem molt contents, perquè, ja dic, en fem molts per Nadal, i amb un resultat molt bo.
1: Perquè tens cap idea ara mateix al cap que et rondi per fer algun producte així nou, algun...
2: Bé, el del Corretapa, per exemple, aquest any farem... Ja ho puc avançar, si vols, perquè no falta gaire pel Corretapa. Aquest any farem una combinació de festuc amb albercoc.
1: El festuc també, un altre dels productes estrella.
2: Exacte. I el farem amb el barcoc, perquè és una elaboració que fa bastants anys que ja havia fet jo a Pastisseria Baixes, quan hi vaig treballar, i que, a més, és una elaboració que precisament venia d'un seminari Rally Desert.
1: I allà està lligat, eh?
2: Tot està lligat, sí. Al final tot està lligat.
1: Doncs, Joan Muntada, moltes gràcies per compartir això amb nosaltres.
2: Molt bé.
1: Tota Gràcies. Aquesta experiència. Jo avui perquè teniu tancat, però potser demà a primera hora estic allà a comprar una miqueta de xocolata, perquè, ostres, ara tant parla d'això.
2: Allà estarà.
1: Ve molt de gust, sobretot ara a l'hora de berenar. Ve molt de gust tot això. Moltes gràcies, Joan.
2: Molt bé, gràcies.

0: Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
1: Hola, connectats. M'agradaria recomanar la cançó de Llavis de Plata, del Bali, que és un artista santcuatenc i la veritat és que s'ocorre molt. Una abraçada.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà.
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant, teixis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de

0: Els capgrossos són figures de la cultura catalana que des de sempre han conviscut amb els gegants, però per donar-los la importància que mereixen i descobrir-ne els més coneguts de Badalona, el Centre Cultural El Carme està en marxa l'exposició Forjadors de la Festa Capgrossos a l'ombra dels gegants. En parlem amb un dels seus comissaris, l'Oriol Rodríguez, des de Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda de nou, Carme. Estic amb l'Oriol Rodríguez, comissari de l'exposició Forjadors de la Festa Capgrossos a l'ombra dels gegants. Què tal, Oriol? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: D'on neix la idea de fer una exposició sobre capgrossos aquí a Badalona?
2: Bé, la cosa és que cada any aquí a la nostra ciutat, a Badalona, doncs es fan exposicions sobre els elements, sobre el patrimoni festiu, no? Sobre els elements de la cultura popular, diguem-ne, com avançada de les festes de maig, que comencen just ara pràcticament doncs, d'aquí ben pocs dies. I al llarg dels últims anys doncs, es havia fet, per exemple, del Ball de Diables o d'altres, diguem-ne, elements, no? Que formen part del seguici festiu de la ciutat. I bé, la idea va ser, doncs, això, per part de Xitxar, el grup d'estudis de la festa i també l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Badalona, doncs, fer una exposició, en aquest cas, dels capgrossos. I els capgrossos, bàsicament, la raó per fer-ho era, doncs, que és un element que surt sempre per la festa major, però que queda molt, diguem-ne, a l'ombra, no?, dels gegants, que segurament són un dels elements que més criden l'atenció a la gent. Llavors, la idea era, doncs, centrar-nos en aquestes figures que hi són, que de vegades passen desapercebudes, però que tenen la importància que tenen, no?, dins d'un seguici de festiu com el de la nit de Sant Anastasi.
1: Per tant, ve precisament d'aquí, del pensament de molta gent, potser, que creu que els capgrossos doncs, són uns gegants a petita escala. Volíeu desmarcar-vos-en, no? Vull dir, aquest era el motiu per voler fer l'exposició.
2: Sí, la idea era explicar doncs, què són els capgrossos, quina funció tenen en el seguici i en el calendari festiu d'aquí de Badalona, i que la gent pogués conèixer millor doncs, les figures que tenim ara mateix, perquè al cap i a la fi ara mateix surten 7 dels capgrossos que, diguem-ne, municipals, però aquí a la ciutat havíem tingut diverses comparses, algunes de les quals, doncs, malauradament, ja no hi són, s'han perdut al llarg dels anys, i d'altres doncs, que estan desades esperant algun dia doncs, de poder tornar a sortir al carrer un cop hagin estat restaurades. Per tant, la idea era posar en valor aquestes figures, que la gent les conegués més i, evidentment, també això, no? Com deies, explicar exactament què és un capgròs i com es diferencia doncs, d'un element molt més popular, segurament, com són els gegants.
1: Què ens hi trobarem en aquesta exposició, grans trets?
2: Doncs mira, una de les coses que volíem fer justament era reproduir totes aquestes comparses que hi ha hagut aquí a la ciutat, comparses municipals, és a dir, comprades per l'Ajuntament de Badalona i que avui en dia ja no hi són. Llavors, per fer això, el que hem fet és anar a buscar en d'altres poblacions que tenen capgrossos semblants als que havíem tingut aquí a la nostra ciutat i portar-los a l'exposició, de manera que totes aquelles persones que vagin a veure l'exposició podran retrobar-se amb figures que havien tingut aquí a Badalona. La manera com s'ha fet això, bàsicament, és que hi ha tallers que construeixen gegants i capgrossos que a partir d'un mateix motlle fan diverses figures. Això vol dir doncs, que podem trobar tant gegants com capgrossos que són fotocòpies en moltes poblacions aquí al nostre país. I això ens ha permès, com et deia, això, no, de reproduir parcialment algunes d'aquestes comparses. Per exemple, no, dels capgrossos més antics que tenim documentats aquí a Badalona, es tracta d'una doncs, comparsa que va aparèixer cap a finals del segle XIX, i d'aquests capgrossos aquí a Badalona ja no en queda cap. Hi havia hagut comparses semblants en poblacions com, per exemple, a Terrassa i a Sabadell. Avui en dia encara conserven un capgross que és idèntic als que havíem tingut aquí per aquella època. Llavors, per exemple, aquest capgross es pot visitar a l'exposició. O de la segona comparsa, que es va estrenar cap als anys 20, hi ha poblacions com, per exemple, el Pla de Santa Maria, que és un municipi molt a prop de Valls, a l'Alt Camp, que tenen també capgrossos iguals que els que havien tingut aquí i llavors ens els han cedit per poder-los exposar i perquè la gent, a banda de veure fotografies en blanc i negre, pugui veure en tres dimensions i en color capgrossos molt semblants als que havien tingut aquí.
1: L'exposició, però, se centra en els capgrossos únicament de Badalona, oi? És a dir, pot ser que altres municipis de Catalunya en tinguessin, com deies, uns d'idèntics, però són capgrossos que només es feien servir a Badalona, oi?
2: Sí, sí, la idea és que el que fem és com un viatge al llarg del temps per conèixer les diverses comparses de capgrossos que hi ha hagut a Badalona. Tot i això, fem, diguem-ne, també una visió una mica més àmplia, no?, i expliquem, doncs, a nivell general del conjunt de Catalunya o dels països catalans, doncs, què són els capgrossos, com participen en les festes, les diverses tipologies de capgrossos que hi ha. Llavors, com et deia, no?, fem aquest repàs històric de les comparses que hem tingut aquí a Badalona a nivell municipal, perquè de capgrossos a Badalona en tenim moltíssims més, en moltes escoles, en centres cívics, associacions de veïns, etc. Però ens centrem només en els municipals, en els de la ciutat. I al final de l'exposició el que expliquem també doncs, són, diguem-ne, quins altres papers tenen avui en dia els capgrossos més enllà doncs, de participar del seguici festiu o dels balls de plaça i de més, com és, per exemple, doncs, el fet de que els capgrossos es poden fer servir tant com per homenatjar persones, com a marca publicitària, o per commemorar doncs, efemèrides o aniversaris en concret. I, per tant, tot això també ho expliquem, i ho expliquem justament mostrant algunes d'aquestes figures que no són de Badalona, són de fora, però justament ens ajuden a poder doncs, a mostrar aquest discurs, no?
1: Ara parlarem de totes aquestes qüestions que engloba l'exposició, però abans et volia preguntar fins a quin punt, com deies, que heu aconseguit reproduccions de capgrossos que hi havia aquí a la ciutat, fins a quin punt ha estat difícil o complicat aconseguir aquestes reproduccions. Imagino que és una feina de producció bastant, bastant feixuga, no?
2: Sí, clar, la cosa és que bàsicament això ha sigut una feina de molts mesos d'anar buscant, doncs això, no?, en els diversos pobles i ciutats de Catalunya quins capgrossos hi havia en actiu per intentar trobar doncs, aquells que venien del mateix motlle. Llavors això, per exemple, pels capgrossos més recents ha sigut més, diguem-ne, més senzill. Per exemple, no?, els capgrossos que havíem tingut aquí a Badalona als anys 40, 50, 60, és una època en la qual molts municipis van comprar a la mateixa botiga de Barcelona imatgeria festiva calcada, i això ens ha permès doncs, justament que aquests capgrossos els puguem recuperar o els puguem localitzar amb una certa facilitat. Però les comparses de capgrossos més antigues, clar, avui en dia doncs, són pocs els municipis que conserven capgrossos que puguin tenir més de 100 anys, no? Com seria el cas de les dues comparses que et comentava abans, del final del segle XIX i principis del segle XX. I llavors això, ja et dic, ha sigut una feina d'anar doncs, buscant, d'anar preguntant doncs, dins el món geganter i de les diverses colles, justament això, no?, per poder anar localitzant aquestes figures, no?, que tenien un interès especial de cara a aquesta exposició.
1: Si fem una mirada enrere en el temps, històricament, quin ha estat el paper protagonista dels capgrossos a la cultura catalana i des de quin segle, des de partir de quin segle se'n parla de capgrossos?
2: A nivell de Catalunya és complicat, no?, de definir un inici dels capgrossos, perquè antigament, refereixo doncs, a fa segles, en els seguicis festius, en les festes, doncs a vegades sortien elements que eren com màscares, però que no eren ben bé capgrossos. Llavors, clar, és una mica complicat, no?, de definir en quin moment comencen a aparèixer. Però sí que és al llarg del segle XIX doncs, que hi ha referències de capgrossos en diverses poblacions, com per exemple pot ser Vic, Olot, sobretot això, entre finals del segle XIX i especialment ja a principis del segle XX, que és un element que es fa molt, molt estès i molt popular. Llavors, el paper que tenien els capgrossos al final també depèn una mica de la població. En general, els capgrossos, diguem-ne que l'ús que se'n feia era bàsicament encapçalar les cercaviles i obrir pas a les figures més grans i de més difícil portar, que són els gegants, que venien just al darrere. I en certa mesura també és el que es feia aquí a Badalona. Però en el cas de Badalona, doncs els capgrossos, això no, anaven pel davant dels gegants ballant, saludant a la gent, però sí que hi ha municipis, hi ha poblacions on els capgrossos doncs, acostumen, per exemple, a anar, podríem dir, armats, no?, amb alguna mena d'element, amb alguna xurriaca, per exemple, no?, que serveix per espantar la mainada, per espantar la gent i afavorir, no?, això, el fet aquest de poder obrir pas a la cercavila. Llavors, en el cas de Badalona, com et deia, la funció que han tingut sempre ha sigut acompanyar els gegants i obrir pas, perquè en general sempre anaven pel davant dels gegants, i va ser sobretot ja cap a finals dels principis dels anys 80 que els capgrossos sí que ja van començar a tenir un paper més important en el sentit en què participaven de les festes ballant, no només fent cercavila, sinó també balls a plaça coreografiats.
1: Però, per tant, els capgrossos sempre s'han utilitzat en contextos doncs, festius o de celebració, oi?
2: Sí, sí, en general sí, sempre de la mateixa manera que els gegants, o que d'altres figures festives sempre han pres part doncs, de la festa major o també doncs, molt sovint de la processó de Corpus o d'altres processons que es podien fer on participava la imatgeria festiva, com per exemple la festivitat de la Mare de Déu del Carme, que aquí a Badalona també es havia celebrat amb força, especialment a principis del segle XX.
1: I en què es diferencien dels gegants? Perquè és això que dèiem al principi, que potser algú es pot pensar que els capgrossos doncs, són això, gegants a petita escala, però quines diferències tenen entre si?
2: Bé, malgrat que són fets de, diguem, del mateix material, no? de cartró, pedra o de fibra de vidre, però realment són elements que no tenen res a veure. Al final, un gegant doncs, és una escultura que fa 3-4 metres d'alçada, que, diguem-ne, a banda de la cara doncs, té tota una estructura que fa de cos, que porten un vestit que és molt fet a mida, no? I el portador, el geganter que es posa a sota, doncs, es posa dins una estructura que acostuma a ser o de ferro o d'alumini, i és allà dins on bé, doncs, balla i fa ballar la figura. De manera que és una figura que és molt majestuosa, no? Que no té, diguem-ne, gaire mobilitat [S2] Clar. [S1] Més enllà de poder doncs, giravoltar. En canvi, un cap gros, l'estructura és bàsicament un cap que està fet de cartró-pedra, sovint, o com et deia, de fibra de vidre, i el portador es posa aquest cap i llavors sí que té, diguem-ne, les mans per poder, doncs, fer una mica de teatre, no? Per poder, doncs, ballar i gesticular. Per tant, són elements que són molt diferents i, evidentment, la mida d'un capgròs, doncs, és sensiblement més petita que no pas d'un gegant.
1: Ho has comentat fa una estona, que en els darrers anys els capgrossos s'han utilitzat també com a icona publicitària o representativa. Hi ha el risc que el capgròs s'acabi convertint en un futur, doncs, en això, en una eina purament publicitària?
2: Jo crec que no, és a dir, sí que és cert que s'ha vist al llarg dels últims temps això, no? Doncs que s'ha fet servir en alguns anuncis o en algunes empreses, però això jo crec que s'ha de diferenciar una mica què és, diguem-ne, els capgrossos des del punt de vista patrimonial i des del punt de vista de la cultura popular, no? De la cultura tradicional, de les cercaviles i a més, respecte de fer un ús d'unes figures que es fan expressament per fer, doncs això, no? Anuncis de televisió o del que sigui. Per tant, jo crec que no, que són, malgrat que és el mateix element, l'objectiu d'uns i altres és diferent i al final no, jo crec que no interfereix en cap moment.
1: I centrant-nos ara en la pròpia ciutat de Badalona, quins són els capgrossos més coneguts d'aquí, d'aquesta ciutat?
2: Bé, segurament els més coneguts són els que surten ara mateix, que són 7 capgrossos que provenen d'una comparsa que es va comprar el 1946 i que va estar en actiu fins a finals dels anys 60, on hi ha personatges com, per exemple, en Popeye, que prové doncs, del món dels dibuixos animats, però hi ha també un dimoni, un capellà, un pallasso, una dona, vull dir que és diguem-ne, una comparsa força diferent entre si, no?, el tipus de figures. I aquests capgrossos, aquests elements, provenen d'una comparsa que es va comprar als anys 40, concretament el 1946, al taller barceloní a l'Ingenio. I al llarg de 20 anys va ser una comparsa activa, però una comparsa força, diguem-ne, mutant. Què vull dir amb això? Doncs que hi havia capgrossos que sortien durant uns anys, que a causa de l'estat de les figures doncs eren arraconats i s'aprofitava per comprar-ne de nous. I al llarg d'aquests 20 anys hi va haver un total de 20 capgrossos diferents, dels quals se'n conserven 7, que són els que surten ara mateix i, per tant, són els més coneguts. Però convido la gent a anar a l'exposició, evidentment, doncs, en especial la gent de Badalona, perquè segur que anant-hi podrà veure capgrossos que havia vist, sobretot la gent més gran, no?, que havia vist a la seva infància, i que veurà doncs, que encara els tenim aquí a la ciutat, encara que doncs, fa força anys que no participen activament.
1: Ara ho deies, que a l'actualitat n'hi ha 7 de capgrossos a Badalona, però fa uns anys, fa dècades, n'hi havia fins a una cinquantena. Per què s'estan perdent els capgrossos, potser? No sé si realment hi ha prou interès dins de les institucions o a la societat de veure aquest tipus de figures.
2: Bé, sí, és cert, és a dir, des de que tenim, diguem-ne, coneixement, des dels primers registres fins ara, hi ha hagut més de 50 capgrossos municipals, i és això, ara mateix en actiu se'n conserven 7, tot i que n'hi ha força més que hi són, que els tenim localitzats i conservats però que no participen activament, i el fet que se n'hagin anat perdent pel camí, això al final amb els gegants ha passat una mica el mateix, també, és a dir, que són figures doncs, que van sortint sovint, que de vegades doncs, potser no es porten amb prou cura o que tenen alguna entrebancada, algun petit accident, i això fa doncs, que amb el pas dels anys, si no se les va mantenint correctament, acaben tenint diguem-ne, un aspecte una mica llastimós, i això va afavorir doncs, que les diverses comparses de gegants i de capgrossos al llarg del temps s'hagin anat arraconant. Sí que és cert que amb els gegants, la colla de geganters de Badalona, des del 1986 fins ara, ha fet molta feina per recuperar les 4 parelles de gegants de la ciutat, que de fet ara mateix estan en actiu des de ja fa doncs, una bona pila d'anys, però amb els capgrossos això doncs, no s'ha fet per diverses raons. Primer de tot, perquè no són pocs els capgrossos diguem-ne, que han desaparegut per complet, és a dir, que no s'han pogut recuperar, a diferència dels gegants, que, per exemple, els gegants vells, no? L'Anastasia i la Maria, doncs, sí que es van poder localitzar als anys 80 i es van poder restaurar. Per tant, doncs, el fet de partir des de zero ja ho fa una mica més complicat, però per altra també, evidentment, per una qüestió de gent, no? De portadors. És a dir, al final, encara que la colla de geganters, que és l'entitat d'aquí de la ciutat que s'encarrega de portar els gegants, els capgrossos i l'àliga, és una entitat força grossa que compta amb un elevat nombre de socis, clar, per portar una cinquantena de capgrossos més els gegants, més l'àliga, això és una quantitat de gent que és impossible de reunir i de fer-la sortir. Llavors, el que té més sentit potser és això, no? És a dir, de tenir una comparsa, diguem-ne, que té doncs, el suport també de la gent, no? Que és una comparsa coneguda com és l'actual, i bé, doncs, deixar per la història les comparses que hi havia hagut aquí i que per decisions del seu moment doncs, ja no hi són.
1: Ara, Oriol, l'exposició encara la seva recta final, si no m'equivoco, vau començar el 7 de març i acabeu a finals de maig, oi?
2: Sí, va començar exacte. El dia 7 de març va ser la inauguració i al llarg de tot aquest temps, a banda d'haver l'exposició oberta, doncs, s'han fet diverses activitats enfocades doncs, a promoure la divulgació, no?, i el coneixement del món dels capgrossos. S'han fet xerrades, s'han fet fins i tot una projecció d'una pel·lícula, taules rodones, Vaja, vull dir que realment ha estat, crec que, positiu per la ciutat i especialment, no?, per l'àmbit de la cultura popular d'aquí de la ciutat, el fet de donar a conèixer aquestes figures i de poder treballar, doncs, al voltant del seu paper, no?, a la festa i al conjunt del calendari festiu badaloní. I sí, vull dir, ara ja s'acaba, com deies, concretament l'últim dia per poder visitar l'exposició és el 24 de maig, que coincideix, a més, amb les festes de maig. Per tant, doncs, sens dubte, que si hi ha gent que ve a Badalona per gaudir de les festes de maig, una bona opció també és poder visitar aquesta
1: Sí.
2: exposició.
1: I tant. I quina valoració en feu d'aquests gairebé 2 mesos d'exposició? S'hi ha apropat força gent?
2: Sí, pel que sabem, s'hi han anat apropant força gent, especialment, evidentment, doncs, els caps de setmana, però ara, a més, també coincidint, no?, amb l'inici de les festes de maig, doncs, són forces les escoles que s'apropen a l'exposició, que fins i tot, doncs, hi ha visites guiades i ho aprofiten, no?, perquè, doncs, per poder, doncs, donar a conèixer aquest patrimoni festiu als més petits de la ciutat, que al final són el futur també de la cultura popular aquí a Badalona. I la veritat que fem una valoració molt, molt positiva, hem vist força, força ambient a la sala Josep Uclés i segur que ara amb les festes de maig, doncs, encara convidarà més a poder visitar l'exposició.
1: Doncs fins al 24 de maig tothom qui vulgui pot apropar-se a l'exposició Forjadors de la Festa, capgrossos a l'ombra dels gegants. Oriol Rodríguez, comissari de l'exposició, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Connectats.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Aquí s'acaba la història d'aquest primer Connectats de la setmana. Gràcies per acompanyar-nos. Demà tornarem als continguts, seran els propis de l'edició de dimarts. Gràcies a tots. Ens trobem demà.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
4: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
5: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
6: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
7: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El govern preveu aprovar inicialment durant 2026 la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller, el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte, que ocupa unes 85 hectàrees, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, la cobertura de la línia ferroviària R8 i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que el barri estigui acabat al voltant de l'any 2050.

0: Els del sector. Una d'elles és la llevadora especialitzada en maternitat, part i criança, Montse Albiol Rodergas.
1: L'empatia, la sensibilitat, el respecte i l'entrega, no? Perquè també és una professió molt entregada, eh? Ho dic perquè, clar, jo, per exemple, rebo WhatsApps a tota hora.
0: La Festa Major de Sant Cugat 2026 tindrà lloc entre el 25 i 29 de juny i, com marca la tradició, el pregó donarà el tret de sortida a la gresca. Enguany aant discurs anirà a càrrec de la santcugatenca Gemma Puig, meteoròloga de 3CAT. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través de les seves xarxes socials. L'Esplai Pica-Roca vol tenir un espai propi i estable on desenvolupar la seva activitat. L'entitat, que aquest any celebra 4 dècades de trajectòria, ha protestat aquest dissabte davant de l'Ajuntament per exigir un local digne que garanteixi la continuïtat del projecte. En un comunicat, l'Esplai defensa que presta un servei educatiu i social al poble i que, per tant, el consistori hauria de facilitar unes instal·lacions adequades. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A continuació, escoltarem la repetició de l'esport en marxa d'avui.
4: Club Healthin patrocina aquest espai.

0: I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat? Un cap de setmana intens.
1: Doncs un cap de setmana intens, passar per la Copa del Rei i de la Reina. Podríem dir que Sant Cugat i el Júnior han vist que els reis i reines de copes continuen amb la seva hegemonia, el polo en categoria masculina i el club de campo en categoria femenina. Una organització brillant del Júnior, i la veritat, ho hem gaudit molt.
0: Ja que s'ha agradat un altre final.
1: Clar, va ser molt cruel. Divendres ja es va acomiadar el masculí i el femení, a més la tanda de shutouts. Bé, molt cruel, la veritat, però de tot se n'aprèn.
0: I tant que sí. Hi haurà una altra edició l'any que ve.
1: I tant.
0: Tant de bo amb resultats diferents.
1: Esperem.
0: No només això, ja ho sabeu, l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva. Joan, avui amb qui t'acompanyaràs?
1: Doncs mira, avui tindrem el director de l'Esgrima Sant Cugat, Miquel Ojeda, que ja ens escolta i ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Bernils. Ha celebrat el Trofeu Internacional de Sant Jordi d'Esgrima amb més de 400 participats de 23 països diferents. Per tant, la Guinardera es va convertir en l'epicentre, el centre neuràlgic de l'esgrima europea. També us parlem d'una cursa atlètica de 7 quilòmetres organitzada pel Col·legi de Metges de Barcelona i es va disputar aquest dissabte al Turó de Can Mates. Ens acompanyarà Montse Baibé, que és responsable dels serveis mèdics del CAR, i una edició número 20 que, com sempre, ha tingut aquest lligam, aquest vincle amb Sant Cugat, tot i que normalment anàvem pel parc de Collserola amb restriccions de la pesta porcina africana, han hagut de canviar el recorregut. I també us parlem de dos equips protagonistes, el sènior C del vòlei Sant Cugat, que lluitarà per l'ascens a Primera Nacional, i també d'un fet històric, i és que el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat s'ha classificat per pujar per primera vegada a Divisió d'Honor Plata. Tindrem el seu entrenador, l'Héctor Gómez, que ahir havien de guanyar i esperar una carambola. La carambola es va donar, i la veritat és que estem molt contents de veure com l'esport Sant Cugatenc i en concret el femení continua a bon ritme.
0: Doncs seguirem atents a aquesta evolució. Què et sembla si abans de parlar en profunditat d'esgrima i de totes aquestes altres qüestions fem un petit repàs dels marcadors del cap de setmana?
1: Perfecte, endavant.

0: posem en ordre els números, els resultats d'aquesta jornada. Començarem parlant d'hoquei patins. El Vilassana, 5. Oxigen Patiu, que Club Sant Cuat femení, 1.
1: Les santcuatenques es veuen superades pel tot poderós Vilassana.
0: Més hoquei patins. Mataró, 7. Oxigen Patiu, que Club Sant Cuat masculí, 1.
1: Els Dandy Kolayani cauen golejats i es queden...

0: Estan a 3 punts del descens.
1: Calella 19, amb Vols en 4, 24.
0: Els vermell i negres tancant la temporada en quarta posició.
1: Eixample 9, Futbol Sala Sant Cugat Femení 2.
0: Les santcugatenques cauen golejades a la pista barcelonina.
1: Més Futbol Sala, Olímpic Floresta 3, Cerdanyola 2.
0: Els florestans tornen al camí de la victòria.
1: En futbol, Cornellà 3, Sant Cugat Femení 0.
0: Les de Raül Raposo tancant la lliga en tercera posició.
1: Més futbol, 25 de setembre 0, Sant Cugat Masculí 0.
0: Els santcugatencs sumen un punt insuficient i perden la segona posició. Fins aquí aquest repàs de marcadors, Joan. Jo et deixo parlant d'esgrima. No sé si n'has practicat mai.
1: No, l'he vist de molt a prop, sempre a la Guinardera, però bé, fa una mica de respecte. Tot i que portes la teva cuirassa, tot ben preparat, però ja es passa i ja s'abre.
0: Jo crec que t'hauries d'animar, que potser t'enganxa i seria maco de veure.
1: Sí, estaria bé, però com sempre dic, on hi hagi una pilota, allà m'hi trobaràs.
0: Molt bé.
1: Fins ara, Alba. Fins ara, Joan. Després ja et seguim escoltant. Doncs bé, aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, va arribar el Trofeu Internacional d'Esgrima Infantil Sant Jordi, que va reunir, atenció, a la Guinardera, 430 esgrimidors de 23 països, organitzat per l'Esgrima Sant Cugat, quart any consecutiu que la ciutat es transforma en l'epicentre de l'esgrima internacional. Dissabte va tenir lloc la categoria M14 i el Sabre M15, i durant el diumenge el torneig del Floret M15 i M12. Aquesta 14a edició ha afegit una nova competició de circuit europeu per als menors de 14 anys. I qui millor per explicar-nos tot el que va donar de si aquesta competició que el director d'aquest Esgrima Sant Cugat, en Miquel Ojeda. Miquel, bon dia.
2: Bon dia, Joan.
1: Cansat?
2: No diré que no. Cansat, però molt satisfet, i això és el més important.
1: Cada any us aneu superant. Jo no sé si hi ha un topall, hi ha un sostre.
2: Sí, aquest any realment hem fet un salt quantitatiu i qualitatiu. La inclusió de la nova competició del circuit europeu sub-14 s'ha notat molt, perquè això ha tret a molts participants que han pogut competir dos dies, que això també és un atractiu important, no? Els menors de 14 que han vingut a la competició de dissabte, molts s'han quedat a la de menors de 15 de diumenge o a la menors de 12 també de diumenge, no? Això ha fet que entre els dos dies el nombre de participants fos altíssim comparat amb les altres edicions, que hi havia molts participants espanyols, un cert percentatge de participants estrangers, i ara en aquesta edició s'ha capgirat. La majoria ja eren de països estrangers, que han arribat a 23, que és altíssim, també. I ja no eren majoritaris els espanyols, que en aquest sentit doncs és un bon indicador de que l'objectiu que perseguíem, que és internacionalitzar la competició i donar a tots els joves esgrimistes del club l'oportunitat de competir internacionalment a casa, doncs ha funcionat molt bé.
1: Quan vosaltres veu venir aquí a Sant Cugat per primer cop, ningú imaginava que el 2026 tindríeu aquest esdeveniment, no?
2: No, encara no, perquè no sabíem quin curs seguiria l'evolució del club i de la competició, i la veritat és que tant un com l'altre estan anant molt bé. Ara ja estem començant a parlar de veure què fem per l'any que ve en aquesta competició, perquè veiem que ara ja ha entrat amb molta força en el circuit europeu, ja ens coneixen molt a tot arreu, i pensem que el boca a orella d'aquesta edició es notarà l'any que ve, no? Ja veurem què fem per acollir tanta gent.
1: Esteu pensant en l'any que ve, però també tenim una cita important per la Festa Major aquí a la Guinardera, no?
2: Sí, aquest any, com que els nostres veterans sempre han estat una part important del club i amb molt bons resultats, doncs hem demanat el Campionat d'Espanya i el farem justament el dissabte 27 de juny, coincidint amb la Festa Major.
1: I bé, uns veterans que fins i tot disputen mundials, entre ells t'incloc.
2: Sí, tenim un grup de veterans de molt alt nivell, campions d'Espanya i participants en mundial a les primeres posicions del circuit europeu, i també tenim molts veterans que són practicants en el club. Nosaltres som un club de Floret, i llavors a tothom que comença l'esgrima l'introduïm en el Floret i bueno, a poc a poc també van fent-se un lloc en el món dels veterans.
1: I Valldoreix, que us acull a la perfecció, no?
2: Sí, molt contents d'estar a Valldoreix. La veritat és que l'MD sempre ha estat recolzant I a l'Institut Arnau Gadell, pues, també molt, molt a gust, perquè podem entrenar diàriament, que això és un luxe, tot i que el gimnàs és petit, és una mica petit, però en canvi l'entorn i les facilitats que tenim són fantàstiques.
1: Sí. A nivell d'institut d'escoles també esteu intentant ampliar una miqueta, no? Es deies?
2: Una miqueta. Ara estem a l'escola Pureza setmanalment, i també la nostra intenció, segons l'oferiment que ens ha fet l'AMD, és començar a la Ferran i Clua de Valldorets.
1: Una miqueta al club, podem dir que està en el seu millor moment, dic esportiu, social, organitzativament?
2: Sí, esportivament, clar, nosaltres hem començat fa 4 anys, que no és molt, i llavors ara es comença a notar el treball amb les noves generacions, que són els que ja han pogut fer una formació de base bona, i jo crec que el més destacat ha estat el Lucas Canut, que aquest cap de setmana ha entrat entre els 16 primers de la competició europea, que no és gens fàcil, perquè era una competició amb un nivell altíssim, amb quasi 90 participants en la seva categoria, i ha entrat entre els 16 primers, i diumenge va fer medalla de bronze a la menors de 12. Llavors això ens satisfà molt, perquè persones formades de zero al club vol dir que estan treballant bé.
1: Tu, que has estat també a la Federació Catalana d'Esgrima, una miqueta, com veus l'evolució o progressió d'aquest esport a casa nostra?
2: Bueno, en general, l'esgrima està creixent. El que és un esport que mai tindrà un creixement explosiu, perquè no és un esport, diguem, d'autoservei, que tu llogues una pista i vas a practicar-lo, sinó que l'has de practicar en unes determinades condicions, amb un entrenador al costat, una entrenadora, en el nostre cas. I això fa que vagi creixent, però a poc a poc. Però està creixent a tot arreu. És un esport en futur.
1: Per acabar, com t'imagines aquest club en els propers anys? Ho dic perquè el creixement ja ha de tenir una mica de límit, no? Ho dic també per vosaltres internament.
2: Sí, nosaltres ens hem anat preparant per créixer. De fet, ara ja tenim un grup de 8 entrenadors, que és un luxe tenir tanta gent col·laborant en el club. Això ens permet una flexibilitat d'horaris molt més gran de la que teníem abans. El que volem no és créixer indefinidament, que seria absurd, però sí el que volem és omplir bé les diferents categories i que hi hagi una cadena entre categories que permeti que sempre els nous que entren, els més jovenets, es trobin algú per sobre seu que els estimula, que els provoca a millorar, no? I això estem a prop, però encara no ho tenim 100%.
1: Lligat, molt bé. Doncs Miquel Ojeda, director de l'Esgrima Sant Cugat, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en directe aquí a l'Esport en Marxa. I bé, heu fet gaudir Sant Cugat i l'heu col·locat en el mapa d'esgrima europeu, i això sempre és una satisfacció, no només per Sant Cugat, sinó també per vosaltres. Que vagi molt bé, i ens retrobem amb aquest campió d'Espanya veterans ja per Festa Major. Gràcies per ser-hi.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Continuem endavant en aquest Esport en Marxa i ara hem de parlar d'una cursa atlètica de Medijocs 2026, la festa de l'esport del col·lectiu mèdic i enguany, que ha arribat a la seva 20a edició, una cursa que va ser dissabte, on estaven convidats a participar-hi metges, familiars i amics, també el personal del Col·legi de Metges de Barcelona i de les seves societats, i tots els les professionals i treballadors del sector sanitari, fins a un límit de 300 participants per restriccions del circuit, en aquest cas a causa de del brot de pesta porcina africana, que s'ha hagut de canviar la ubicació, 7 quilòmetres de recorregut. Ja ens acompanya, en aquest cas, la Montse Beiber, responsable de serveis mèdics del CAR i una de les responsables de la cursa de Medijocs. Montse, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com va anar aquesta cursa?
1: Bé, la veritat és que va anar fantàstica. Com tu deies, es van inscriure 340 participants i van acabar aproximadament 262 corredors. Entre ells, doncs, molts metges, 80 metges, aquest cop també 10 dentistes, que també van col·laborar en l'organització. És a dir, és un rècord de participació per tant de metges com de familiars, amics, etc. I també, a més, hi havia nens i nenes, com cada any.
0: El que s'hi ha hagut de fer és canviar la ubicació, malauradament, per aquest brot de pesta porcina africana. Com va rebre la gent aquest canvi de recorregut?
1: Bé, en principi em consta que bé, el que comentava tothom és que havia sigut molt exigent, malgrat que el quilometratge va disminuir una miqueta, un quilòmetre, tampoc no molt més, però que havia sigut exigent, sí.
0: Preguntar-te una miqueta la relació, el vincle que teniu amb Sant Cugat, ja és una de les seus d'aquesta cursa, aquesta 20a edició, que continua caminant cap endavant, no?
1: Sí, sí, sí. La veritat és que quan es va començar a fer la cursa a Sant Cugat, doncs teníem molts pros, és a dir, molta proximitat amb el Col·legi de Metges de Barcelona, un nombre important de metges residents a Sant Cugat, moltes facilitats per part de l'Ajuntament de Sant Cugat i bé, el traçat és òptim. Aquest any ha sigut nou, però un traçat òptim per a tots els nivells, no? Aquestes coses feien, doncs, que Sant Cugat fos una ciutat ideal, no?, per fer aquesta cursa.
0: També preguntar-te per Sant Cugat, que tenim molts metges, moltes metgesses, molt personal sanitari. No sé si és una de les de Catalunya que més té el col·lectiu sanitari i mèdic del nostre país.
1: Sí, la veritat és que sí que hi ha molts metges i metgesses residents a Sant Cugat. I a mi sí que m'agradaria difondre que des del Col·legi de Metges el que s'intenta, el missatge que s'intenta donar és que fer esport és fer salut. Si els metges i els seus familiars fan esport, s'ha vist que ho recomanen més en els seus pacients, fan una prescripció d'exercici físic, doncs, més sovint en els seus pacients, i que aquesta edició una metgessa ha sigut la primera guanyadora absoluta de la cursa femenina i la tercera també ha sigut una metgessa. I en la categoria masculina, també de la general, un metge ha sigut el tercer classificat. Per tant, veiem que la participació dels metges és important i metges en forma, és a dir, amb un bon nivell.
0: Quin millor exemple, no?
1: Sí, per això.
0: Doncs, Montse Beiber, responsable mèdic dels serveis mèdics del CAR, gràcies per estar avui en directe i també al CAR a bon rendiment, no?
1: Sí, home, i tant. Aquí, la veritat és que aquí estem acostumats als tops, a l'elit, però ens agrada molt també que el que sabem de l'elit poder-ho traspassar a la comunitat. És un dels nostres objectius i que tothom faci esport. Esport és salut.
0: Molt bé, doncs amb aquest missatge, amb aquest titular, l'esport és salut, i qui millor ho ha exemplificat aquest cap de setmana, aquest dissabte, amb la cursa Medijocs, han estat aquests metges, metgesses i aquest personal sanitari que han omplert els carrers de Sant Cugat amb aquesta cursa ja referent, 20 edicions que complia, i com sempre Sant Cugat, doncs, ben a prop d'aquesta competició. Montse, moltes gràcies per ser en directe i que vagi tot molt bé.
1: I moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Vinga, adéu-siau.
1: Adéu.
2: Esport en marxa.

0: I parlem de més bones notícies, en aquest cas del femení de l'handbol Sant Cugat, que jugarà per primera vegada fases d'ascens a divisió d'honor plata en la seva segona temporada de Lliga Catalana. Les verminegres ho faran després de guanyar ahir 30-34 davant l'handbol Vilamajor i aprofitant l'ensopegada del Barcelona Sants, que ha acabat empatant a 27 davant les franqueses en una jornada unificada d'aquest diumenge. Les santcuatenques arriben a l'última jornada de competició un punt per sota les barcelonines, però aquesta carambola ha beneficiat, i de quina manera, a l'equip santcuatenc. Per parlar d'aquesta històrica fita, tenim a l'altra banda del fil telefònic el tècnic de l'handbol Sant Cugat femení. Ell és l'Héctor Gómez. Héctor, bon dia.
1: Bon dia, Joan, què tal?
0: Molt bé. Recuperat de la celebració o no?
1: Sí, evidentment sí. Molt content.
0: En el món de l'esport pot passar sempre, però acabar guanyant el teu partit i, a més, vau haver d'esperar a que finalitzés l'altre partit, no sé com es van viure aquests moments de tensió, de nervis, d'il·lusió.
1: Com tu dius, molta tensió, molts nervis, tota l'estona pendents del telèfon. A més, l'estreaming no funcionava i només podíem mirar-ho a través de l'aplicació. I van ser 5 minuts agònics, podríem dir.
0: I ara què?
1: Doncs ara intentar baixar una miqueta aquest suflé i treballar i seguir treballant com estem fent fins ara per fer front a aquestes fases d'ascens.
0: Aquest cap de setmana hi haurà descans. Pel que comentàvem abans fora de micro, fora d'antena, s'espera el sorteig per al dilluns de la setmana vinent. I això són fases, això ja és anar a Espanya a veure què succeeix. Ja són paraules majors.
1: Sí, aquesta és la idea. Realment és un repte molt important, que és el primer cop que es fa la història del club a l'handbol femení. I res, moltes ganes, molt motivades, i a veure què ens toca i on hem d'anar.
0: Sant Cugat, entenc que no acull, no voldrà ser seu, no?
1: Ho hem de parlar amb el club, però crec que està una mica descartat.
0: A les jugadores, quin missatge els hi vas donar després d'aquest objectiu assolit?
1: Al final és un premi que hem recollit nosaltres, però que porta molts anys de treball. Vull dir, tot és feina d'exentrenadors com el Marc, molta feina de l'Àlex Ortega, que està sempre darrere nostra, i tots aquests anys que s'està treballant i apostant per l'handbol femení. I ens ha tocat a nosaltres recollir aquest premi. Així que, res, a seguir treballant i a veure com ens va.
0: Entenc que hi ha molts rivals. No crec que hagis mirat tots els que us poden tocar, o sí?
1: No, hem estudiat una miqueta, però també falta alguna jornada en algun grup valencià, si no m'equivoco, i llavors millor esperar el sorteig a veure què tal, perquè si no són moltíssims equips, diria que han de ser 6 seus, llavors són masses equips com per començar a poder estudiar.
0: I només puja el campió d'aquella seu, entenc, no?
1: Sí, és igual que les que es van jugar amb el masculí. Entenc que és un grup de 4, llavors només passen els primers.
0: Molt bé, doncs Héctor Gómez, tota la sort del món en aquest sorteig. Estarem pendents d'aquest dilluns vinent quan hi hagi el sorteig i a veure on us toca viatjar i quins seran els rivals. De ben segur, l'èxit ja està assolit. És un premi, com tu deies, històric per a l'equip de l'handbol Sant Cugat. Que vagi molt bé i moltes gràcies per ser avui en directe aquí a l'Esport en Marxa.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.

0: I continuem a l'Esport en Marxa d'aquest dilluns i avui volem parlar d'un equip que la temporada passada va fer història, concretament va pujar de segona a primera catalana, parlem del Sènior C del Vòlei Sant Cugat, i ho va fer guanyant tots els partits. I enguany, doncs, tenen un objectiu molt ambiciós, que és tornar a pujar, en aquest cas, a primera nacional. I han aconseguit guanyar, en aquest cas, la fase catalana, i ara aniran a la fase estatal. Serà a Torredembarra, a la població de Tarragona, del 21 al 24 de maig. I ens acompanyen algunes de les integrants d'aquest equip que dirigeix Ricard López. Anem amb les presentacions oportunes. D'una banda tenim a la Laia Puigneró. Laia, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: A la Judit López, bon dia.
2: Bon dia.
0: I a Joana Ràfols, bon dia.
3: Bon dia.
0: Bé, començarem parlant amb la Laia, que s'explica una miqueta el secret d'aquest equip, perquè, clar, la temporada passada veu guanyar tots els partits i aquest any, doncs, també heu perdut, com és normal, però tenim un objectiu, que és pujar a Primera Nacional. Com s'aconsegueix tot això?
1: Bueno, doncs entrenant molt, com sempre. Però també jo crec que el Ricard sempre ens diu que, a part de fer-ho molt bé i ser molt bones, també tenim un gran do, que és el poder de l'amistat. I gràcies a això també pues, fa molt, perquè som molt bones companyes tant dins i fora de la pista, que inclús anem a sopar, anem de festa juntes, fem moltes coses en equip. I això també es nota perquè inclús a la final, bueno, quan estàvem jugant contra CSI a la semifinal, ens va dir, es nota molt que us porteu molt bé perquè l'altre equip, el CSI, havia tingut com problemes i tal, i es va veure bastant reflexat que el poder de l'amistat, al final, ho pot tot, i bueno, és molt guai això.
0: Clar, estem parlant que fora de la pista i dins de la pista tot suma. Pel que fa al nivell de les jugadores, no és fàcil que heu aconseguit una temporada sencera com l'anterior, no perdre cap partit, guanyar tots, i enguany tornar a repetir aquesta fita en el sentit de classificar-se pel campionat d'Espanya. A banda d'això també hi ha un nivell esportiu, hi ha molta feina al darrere, no?
1: Sí, sí, sí, sí, totalment. O sigui, entrenem 3 dies a la setmana, fem físic, i és bastant, bueno, bastant dur. Bueno, tampoc dur, però perquè ens ho passem molt bé, llavors tot compensa al final. O sigui, jugar i tot, pues, al final és guai.
0: De cara a aquest campionat d'Espanya, veieu possibilitats de quedar entre les dues primeres?
1: Doncs no ho sé, perquè no sabem encara quins són els rivals finals, perquè encara estaven jugant algunes classificacions, però bueno, jo et diria que sí i ojalà, però clar, no ho sé. Sí,
0: molt bé, no. Anem a parlar amb la Judit López, 12 anys al DSB Club Voleibol Sant Cugat, 23 anys, també som una plantilla molt jove, no?
2: Sí, la veritat que som una plantilla bastant jove, de fet, la més gran de l'equip sóc jo i tinc 23 anys. I sí, sí.
0: Us fixeu en el primer equip, que malauradament ha baixat a Superliga 2. També entenc que sou espectadores, que hi ha aquest vincle entre totes les integrants del Vòlei Sant Cugat, i dèiem de pinya en el vostre equip, però també hi ha una pinya a nivell de club, no?
2: Sí, al final el Club Voleibol Sant Cugat és un club molt gran, són moltíssimes jugadores, i sí, sí, és una gran família, la veritat.
0: De cara a l'objectiu del campionat d'Espanya, com ho veus? Clar, això són paraules majors ja, no?
2: Sí, la veritat que des del principi de temporada l'objectiu inicial no anàvem amb anem a pujar nacional, com l'any passat sí que teníem l'objectiu de que volíem pujar primera. Aquest any al començament no era com l'objectiu que teníem, però sí que és cert que ja des del principi amb el nostre entrenador vam veure possibilitats i entrenant i treballant cada dia, al final doncs s'ha complert aquest objectiu. I de cara a les fases, jo ho veig bastant bé i crec que sí que tenim possibilitats. Veient com hem estat durant tota la temporada i com anem progressant, jo ens veig amb bastantes possibilitats, la veritat.
0: Quina importància creus que té o quin nivell de culpa a l'entrenador Ricard López en tot aquest èxit?
2: Bueno, el que ha dit la meva companya, la Laia, el Ricard, al final és superpacient, ens entén moltíssim, és supercomprensiu. Ja des de l'any passat que el coneixem, ja sabem com treballa, i la veritat que per un equip com el nostre, el seu perfil d'entrenador ens ve molt bé, ens dona molta pau, molta calma. Nosaltres som un equip que som molt actives, tenim molt caràcter, i el Ricard també ens aporta aquella pau i la veritat que, bueno, està a la vista que els objectius i tot anem cap a dalt.
0: Molt bé, i també tanquem aquesta entrevista amb una altra de les integrants de l'equip, és la Joana Ràfols, 14 anys al Club Voleibol Sant Cugat, ha jugat molts anys també amb la Laia Puigneró i últimament amb la Judit López. Joan, hem parlat de l'entrenador, hem parlat del bon ambient que hi ha a l'equip, també hi ha al club. Tu personalment, com et trobes o què destacaries d'aquesta pinya humana? És a dir, dèieu, no hi ha mal rotllos, hi ha molt bon ambient. Aquí potser és la clau d'aconseguir aquests bons resultats?
1: Què destacaria, en quin sentit?
0: No només en el sentit humà, sinó amb el nivell esportiu. Quines qualitats creus que té l'equip dins de la pista?
1: Sí, jo et diria que el nostre equip està molt ben compaginat perquè, per exemple, si tens un mal dia o estàs passant malament a la uni o treballant, arribes a entrenar i és com que et desconnectes la teva ment, connectant amb les amigues, xerrant, però a la vegada també jugant a volei sense que es noti que estem desconcentrades, però és com que ens portem també entre totes i no hi ha mal rotllos, doncs com que la qualitat de ser amigues, doncs com ha dit la Laia abans, ens ajuda molt.
0: Què t'aporta tu al vòlei en el teu dia a dia?
1: Pues a mi, pues això, desconnectar, i com que fa 14 anys que jugo a vòlei, al final m'ajuda, és que és això, desconnectar del meu dia a dia, dels problemes, de tot el que em pugui passar, i disfrutar jugant amb la pilota.
0: I com valores l'esport femení, en el sentit que teniu dos sèniors que estan a categoria estatal? Entenc que el nivell aquí a Catalunya, el vòlei Sant Cugat, és un dels referents, no?
1: Sí. Com el valoro? Pues, em sembla que és superimportant, i que el Sant Cugat, justament durant aquests anys, ja com ha anat escalant molt i que s'està fent més famós, i molta gent ara fa vòlei a Catalunya i pues, també a Espanya.
0: Molt bé. Doncs res, desitjar-vos molta sort per a aquest campionat d'Espanya. Recordin les dates del 21 al 24 de maig a Torredembarra. El Sant Cugat serà un representant català, l'altre és l'organitzador al Torredembarra, i veurem si aconsegueixen aquestes dues places per pujar a primera nacional. Laia Puigneró, moltes gràcies per ser avui en directe
1: gràcies
0: aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A la Judit López també.
2: Gràcies.
0: I finalment a Joana Ràfols també.
1: Gràcies.
0: Doncs moltes gràcies a les tres, i continuem amb més informació, amb més esports aquí, a l'Esport en Marxa. I abans de posar el punt final a aquest Esport en Marxa, anem a parlar del primer equip masculí del Rugby Sant Cugat, que jugarà contra el Pozuelo Rugby a les semis de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, a màxima categoria estatal. El conjunt sacuatenc visitarà el Valle de les Canyes, després que la classificació de la fase regular s'hagi tancat amb els madrilenys en segona plaça. Els de Martín García han finalitzat tercers, per tant, el partit serà a Madrid el proper cap de setmana, el del 9 i 10 de maig, aquest cap de setmana descans, el proper ja aquesta semifinal, i si guanyen s'enfrontarien al vencedor de l'altra semifinal entre Guernica i el València. Sempre es jugaria al camp de l'equip de categoria millor classificat, en aquest cas al Pozuelo, i també al Guernica. Doncs nosaltres, a punt de posar el punt final que ha estat aquest Esport en Marxa, recordin que l'handbol Sant Cugat, el primer equip femení, hem escoltat el seu tècnic, l'Héctor Gómez, s'ha classificat de manera històrica per disputar la fase d'ascens a plata. Per tant, una fita important. Dilluns vinent coneixerem on es juga, quina és la seu, i també, evidentment, els rivals. Fins aquí aquest Esport en Marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu, perquè tot seguit, al Faves Comptades, parlarem del projecte Biblioteques Humanes que la Unipau ha portat a l'alumnat de l'Institut Arnau Cadell. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Club Helsin ha patrocinat aquest espai.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: En pocs dies entrem en temporada de les principals espècies de l'anomenat peix blau, és a dir, peixos amb un alt contingut en greix, seitó, verat, sardina, emperador i, evidentment, la tonyina. Peixos salvatges, que, si bé en alguns casos podem trobar tot l'any, es troben en el seu millor moment durant la primavera i l'estiu. És ara quan cal apropar-se al mercat a comprar-ne, ja que es troben en el seu pic de qualitat, quantitat i, per tant, a preu més moderat. Això ho sap perfectament el Manel Guirado, que és cuiner i coordinador de l'Aula Gastronòmica de Sant Cugat. Manel, benvingut.
3: Moltes gràcies.
2: Avui parlem de totes aquestes espècies que estem esperant que arribi, doncs, precisament aquest moment.
3: Exacte.
2: Per poder-les consumir amb tota la seva plenitud.
3: Exacte. En fruició, sí, sí.
2: Què tenen a favor tots aquests peixos?
3: Home, d'entrada, des d'un punt de vista nutricional, són peixos molt recomanables precisament per aquest peix, per aquest greix que tenen, el famós omega 3. És un peix insaturat, molt bé a nivell cardiovascular, etc, etc, i també, òbviament, proteïna d'alta qualitat, algunes vitamines, alguns minerals, això per una banda. Després, òbviament, organolèptic, especialment si ens centrem en la temporada, és a dir, els factors a favor de la temporada. Com que tenen més quantitat d'aquests greixos, doncs, òbviament, són més bons, és a dir, a nivell de textura són més mantegosos, són més es ressequen menys i òbviament ens aporten més sabor perquè els greixos és els que on es capta, diguem-ne, totes les aromes i la complexitat, tenen més persistència, és a dir, estan més bons bàsicament. I després, òbviament, des d'un punt de vista de la sostenibilitat, és millor un peix que està en temporada, que hi ha més quantitat, doncs a consumir-lo en aquest moment, no?
2: Si ens fixem, també hi ha coses, diguem, per posar en la llista de en contra.
3: La negativa,
2: no?
3: Sí, sempre n'hi ha alguns. És a dir, precisament el que dèiem, no?, de la quantitat, sostenibilitat, doncs hi ha algunes d'aquestes espècies, doncs, que va fluctuant, però que estan en alguns casos una mica en perill, o que pateixen sobreexplotació, des de la sardina, que a vegades ens pensem que la sardina, el seitó, doncs estan afectadets, i per tant s'ha de fer un consum una miqueta conscient, d'acord? Vigilar amb el tema de les mides i això, doncs, fer una miqueta de pedagogia també de cara als peixaters, preguntar d'on ve, si això ara toca, ara no toca, etc.
2: Exacte.
3: D'altra banda, doncs, en el cas de les espècies més grans, no parlaríem de sardines ni de seitons, sinó precisament, doncs, de les tonyines, del bonito del norte, no?, que és la tonyina blanca, etc. Doncs clar, són animals que es troben a dalt de tot de la cadena tròfica, és a dir, quan ells es mengen un peix, aquest altre peix és més petit, s'ha menjat un altre peix, per tant hi ha una acumulació de contaminants, sobretot metalls pesants. Per tant, es recomana menjar-los amb moderació, és a dir, per tota la resta són excel·lents productes, però en excés, doncs, podrien ser perjudicials. I, per tant, també, doncs, criatures, embarassades, doncs, gent que està una mica delicada, també, doncs, es recomana que no consumeixin.
2: Justament ara, l'actualitat ens recorda, no?, precisament, aquests factors negatius que té el peix blau, però que no són nous, vull dir que ja fa temps que ho sabem.
3: El que passa, clar, els mars estan més contaminats que antigament, per tant, doncs, cal pensar, doncs, que aquests animals ara tenen una mica més de contaminants que abans. En canvi, els petits són fantàstics, vull dir, sardina, seitó, etc., barat inclús, en aquest sentit són molt més segurs, diguem-ne.
2: Molt bé, doncs ens fixem ara en el calendari de cada espècie i així
3: sí.
2: Fixem una mica com els podem anar consumint.
3: Val, podem començar, per exemple, pel barat, no?, que és un peix, doncs, que a la zona del Mediterrani almenys es pesca de febrer a maig, per tant, aquí ens avancem. He començat per aquest, precisament, perquè és... Aprofitem ara, perquè està acabant la seva millor època. És una mica una de les dues excepcions que posarem avui, d'acord? És un producte que no està amenaçat, així que podem consumir tranquil·lament des d'aquest punt de vista, i, a més, des d'un punt de vista de contaminants, també perfecte. És un peix molt versàtil, molt gustós, jo el trobo fantàstic, i, a més, és un d'aquells peixos blaus que ja té una certa mida com perquè el tema de l'espina, doncs, no sigui tan problema, és a dir, és més fàcil de treure-la. Podem arribar a treure uns lloms supernets i el trobo un... És com el musclo dels peixos, és a dir, bueno, bonito, barato. No té,
2: sí, això
3: no té,
2: sí que és veritat,
3: no té problema.
2: És més barat que altres espècies.
3: El nom ho diu, tot i que no s'escriu així, però és un peix bastant econòmic generalment i jo el trobo, vaja, fantàstic. Després podríem parlar del saitó. Aquí sí que ens anem a la seva... O sigui, a la seva època comença ara, doncs, si voleu, en un mes, va, i s'extén tot l'estiu. De fet, és a l'estiu quan és la campanya de captura, que se'n va principalment a la indústria conservera, no? Doncs a l'Escala o al Cantàbric, etc, perquè és quan estan més grossos, més greixosets, i per tant són els millors per fer salats. També un peix molt saludable i per mi d'una finura incomparable per fer fregidets o per fer amb vinagre, vull dir, trobo un peix excepcional.
2: Boníssims.
3: Podríem anar ja cap a... Canviem de registre, anem a la tonyina vermella. Maig-juny seria tradicionalment els mesos més importants, almenys al nostre entorn. Per què? Perquè és quan aquests peixos se'n van cap al Mediterrani desovar. Viuen generalment més a la zona de l'Atlàntic i entren a través de l'estret de Gibraltar al Mediterrani, perquè allà és on està una mica les maternitats, diguem, aquests animals. Llavors entren ja molt, molt greixosos, molt bé. De forma tradicional hi ha hagut tot el tema de l'almadrava allà a l'estret, els pescaven amb aquest sistema tradicional, però després doncs corren pel Mediterrani i diguem-ne, des de la costa de Cadis fins a Catalunya i més amunt, doncs s'ha pescat tradicionalment. A la zona de l'Ametlla de Mar doncs ha sigut sempre una pesca tradicional. Quan parlem d'aquest animal, del peix vermell, no confondre, perquè hi ha molt... Es ven comercialment com a peix vermell, a tonyina vermella, diferents espècies. La que nosaltres volem dir, aquella tan reputada que els japonesos es maten per ella, és el Tunus tinus, o també anomenada el bluefin, que és la tonyina vermella, no?, que passa a l'estret. Això és un producte excepcional, però, com dèiem abans, doncs, menjar amb moderació. Val a dir que sempre s'havia dit, o fins fa poc, perdó, s'havia dit que estava molt amenaçada. Ha canviat una mica. Ara hem de patir una mica de menys, tot i que la normativa europea encara no ha canviat, va una mica lenta. Ara ja no està tan amenaçada com abans, i de fet ara l'excés de tonyina pot fer amenaçar en el Mediterrani les espècies petites que es menja. Per tant, sembla ser que part del problema de la sardina i el saitó ve perquè hi ha molta tonyina i és molt voraç. Per tant, ara hauríem de restablir una mica l'equilibri menjant més tonyina. Vols que seguim en altres espècies o què?
2: Sí. Doncs és que mira, veig que ens queden unes quantes.
3: Sí, bueno, mira, la sardina precisament, mesos d'estiu, de fet Sant Joan marcaria en el nostre calendari tradicionalment l'inici de la temporada, en certa manera, per Sant Joan, doncs, sardines a la brasa i musclos. En canvi, el musclo ja es troba en el seu pic, ja quasi davallant, el musclo del Delta, d'acord?
2: Sí.
3: Ha començat ara, aquesta setmana passada, més o menys, i jo diria que cap a quan comença a fer molta calor ja desapareix. Per tant, això, juny, juliol, ja desapareixerà. I per Sant Joan seria on es troben aquests dos productes per fer festa. Un altre producte que considerem com d'allò com molt fàcil i com molt barat, però que em sembla, bueno, la primera categoria, la sardina és un producte molt, molt interessant.
2: I jo diria que el sorell també, no?
3: El sorell, potser a casa nostra, jo diria que té una miqueta menys de tirada, no se'l valora tant, jo crec que es valora més en altres zones de la península, però jo el trobo també molt, molt interessant. De carn una mica més ferma, deixa'm dir una mica més vasta, si vols, però és super saborós. I és un peix, per exemple, fantàstic per fer a la brasa o fregit, escabetxat, ho aguanta tot, és molt de carn molt ferma, i el trobo un dels grans desconeguts.
2: És de batalla.
3: Sí, però ben fet, jo trobo que és un peix extraordinari. A mi també m'agrada molt. Hi ha una variant, que suposo una espècie com de subvarietat, una subespècie, que és la sorella. El sorell és d'un color una mica més fosc, una mica més blavós, grisós, no tan gran, generalment doncs, pot fer uns 20 centímetres, 20 i poquets, si són grandets, mentre que la sorella és una mica més gran, a vegades una mica més ovalada de forma, i té un color més platejat amb uns reflexos grogosos. Per mi és encara més fina, si en trobeu, és molt bona, la sorella.
2: Sorella.
3: Més a l'hora de filetejar, el ser més gran té més rendiment, és més... I aquesta, normalment, el sorell estaria, doncs, començaria a l'abril fins a octubre, s'estén bastant la seva temporada. És molt bo. Després tenim l'emperador, he de dir d'entrada, i no en soc gaire fanàtic, no m'agrada gaire.
2: A mi era un dels peixos que m'agradava, però sí, m'ha deixat de...
3: Bueno, perquè n'hem menjat fins a la sacietat, com el salmó. El salmó ni el toco, eh? El salmó és un producte, diguem-ne, de piscifactoria, que prové d'allà dalt, de molt lluny, i jo personalment no el recomano gaire, perquè a més d'un punt de vista organolèptic i nutricional, el ser de factoria, de piscifactoria, a mi m'aporta menys, a mi. Però bueno. L'emperador, jo crec que això, ens el van donar durant tant de temps que al final l'hem avorrit. Jo el trobo una miqueta més pla. Temporada d'abril a novembre, i aquí sí que també en el Mediterrani s'ha de dir que està bastant sobreexplotat, anem en compte. És a dir, si en comprem, doncs allò que deia abans una mica de fer la feina, doncs, de preguntar als peixaters, escolta, això d'on ve?
2: No. Mm-hmm.
3: No, perquè encara no hi ha la cultura de que les peixateries realment sempre et posin d'on ve aquell peix, que de fet és obligatori.
2: I no, si no surt... les etiquetes de les caixes allà.
3: A vegades.
2: Si tu les... Sí, de vegades,
3: vegades,
2: efectivament. Si tu vols, tu mires, i si tens curiositat real, doncs ho preguntes.
3: Sí, però crec que és interessant preguntar-ho, perquè encara que ells, òbviament, et poden dir el que tu els doni la gana, si tots comencem a preguntar d'on venen les coses, la gent se n'adona que a la gent li interessa. Llavors hi ha un canvi una mica de mentalitat.
2: Anem amb el bonítol i després passem ràpidament a la cuina?
3: Bonítol. Ojo que no parlo del bonítol del norte, que seria la tonyina blanca, que abans me l'he saltada, però em sembla més interessant el bonítol perquè és més freqüent a casa nostra. De fet, es pesca a les nostres costes. I és un producte també d'un preu bastant moderat, però hi ha d'una mida doncs, superior al que seria un barat. Jo us diria de carn una mica més eixuta, que el barat no és tan mantegosa, per tant, a l'hora de cuinar-lo doncs, s'ha de tenir una miqueta en compte, però és molt interessant perquè una carn morsuda i ens permet moltes coccions, des del forn, passant per planxa, brasa, amb estofats o guisats, diguem-ne, tipus doncs, marmitac o tal, que ara en parlarem de la cuina. És un producte interessant. En aquest cas sí que ens n'anem ja a setembre-març, és a dir, quan se'ns acaba la resta de peixos, no?, dels que hem estat parlant i comencem a estar tristos, llavors, en principi, aquí és quan ens entra el bonítol de més qualitat.
2: Molt bé. Posem-nos a la cuina. A veure si podem fer una ullada així ràpida.
3: Vinga,
2: de ràpid. Podem cuinar.
3: Peix blau. Permet una àmplia varietat de tècniques, molt saborós, diguem-ne, molt versàtil, tant des d'un punt de vista del que és la cuina tradicional, doncs més d'aquí, però també amb moltes opcions en quant a la influència que hem rebut de cuines, principalment la japonesa, però també la peruana, etc. Per tant, tenim un gran ventall de formes de cuinar-lo, que també depenent de l'espècie, doncs, des del meu punt de vista, algun tipus de peça adequa més a una forma o a una altra. Val? D'entrada, dividir una altra vegada entre dos grans grups, és a dir, els petits i els grans. Els petits jo diria que van sencers o simplement sense espina i cap, però no dividim tant les parts perquè són tan petits que no podem
2: impossible.
3: Fer res. Val? Però els grans sí, els grans, és a dir, una bona tonyina vermella o inclús un bonito del norte, una tonyina blanca grossa, nosaltres podem començar a tallar-los a parts i allò és com un porc, vull dir, se n'aprofita tot. Tenim la ventresca, tenim el llom, tenim la part de la cua, inclús hi ha parts del cap que són extraordinàries, com pot ser la galta, la part del morrillo, que seria una mica la nuca, aquella carn del final del cap, o del llom, tocant el cap.
2: Sí,
3: i després una part que és que està a la zona, diguem-ne, de l'extrem de la ventresca, que és la part patana, que és aquella espècie d'os que fa aquella corba.
2: Sí.
3: Això al sud, això ho tenen claríssim, i és una part que, si tu la fas sencera, sembla quasi com una cuixa de xai, la pots cuinar com una cuixa de xai.
2: És la part més gustosa, segurament. Tot
3: és molt gustosa perquè és un múscul que treballa, que té molta infiltració de greix i de col·làgen. Llavors, tu, és una carn que permet, de fet necessita més cocció, no la pots deixar gaire crua, perquè si no és tersa, és molt dura, però la que es cou es desfà tot el col·làgen i allò és mantega pura. És extraordinari. Són parts molt bones que aquí tot just comencem a conèixer, però que al sud i al Japó, etc., coneixen des de fa molt de temps. A partir d'aquí, planxa i brasa. Simplement, qualsevol una peça com la de parpatana feta a la brasa, un barat fet a la brasa, un bonítol fet a la brasa, òbviament les sardines fetes a la brasa, els barats fets a la brasa, el mateix a la planxa, més o menys fets, si voleu allò, només marcats, no? El famós tataki, que ja comencem a tenir-ne ja bastant de tataki, però queden superbons. I és una tècnica, a vegades, una mica complicada, perquè són peixos que s'assequen, però, per tant, la premissa és menys és més. És a dir, si els hem de passar per la planxa i la brasa, millor que quedin rosadets per dintre, que no pas massa fets. Fregits. Aquí jo aniria, l'ideal és fer-ho amb els peixos més petits.
2: Clar.
3: Sorells, barats, seitons, sardines. Enfarinats. Qui no pugui gluten, doncs amb farina d'arròs o inclús maicena, queda fantàstic. Molt d'oli, alta temperatura i el mateix, intentar no passar-nos.
2: Cruixentets.
3: I si queden per dintre una miqueta crus, cap problema. L'escabetxat, fantàstic amb aquest tipus de peixos. Aquí us diria que tant els grans com els petits, val? també fregit previ, i després simplement creem una...
2: I es poden
3: una...
2: conservar durant clar, dies a la nevera.
3: Sí, és una forma de conservació en el seu origen. Mm. Aquí hi ha versions inclús a un marinat, el nambanzuke, que és un escabeig japonès. Nambanzuke, de fet, és el marinat dels bàrbars del sud, és a dir, dels missioners que van arribar des de la península Ibèrica pel sud del Japó. Per tant, és una adaptació de l'escabeig dels japonesos. Busqueu la recepta per internet, perquè és una alternativa a l'escabeig superfina i molt, molt bona. Confitat, és a dir, una cocció lenta amb oli, que també és una conserva en si mateix, és a dir, el típic bonito del norte envasat amb oli, no deixa de ser un confitat i una conserva alhora. I és un peix, sobretot us diria que per les parts greixoses, tipus això que hem dit, doncs, la ventresca, etc., o la part de la cua que té molt de col·làgen, el confitat amb oli és una tècnica que va molt bé. Després, crus i marinats... aquí us diria que especialment per les espècies i les parts de les espècies més seques, més magres, amb sí. menys greix, com que no els coem, no deshidratem tant. Per tant, ideal per fer sashimis, tartars, aquest tipus de coses, val? Però també ceviches, que hi ha una mica de cocció amb tal, o amb vinagre, el típic envinagrat, no? Doncs és, el peix blau funciona molt bé. I finalment tot el món hi ha dels guisats, diguem-ne, val? Amb suc. El marmitaco...
2: Cullera.
3: Que el tradicional seria fer-ho amb la tonyina blanca, és a dir, el bonito del norte, però que amb bonito, amb per això amb bonito el d'aquí, doncs també queda molt bé, amb la part de la ventresca de la tonyina, amb el barat, queden fantàstics. I altres receptes més nostrades, com podria ser un suquet o una variant que és el gruguillo, que és un suquet que es fa més a la zona de Tarragona cap al delta, que el que té la característica, el color li dona el safrà, se li posa bastant de safrà, patata o no patata, partim d'un sofregit, i que es pot adaptar amb uns fideus a la cassola, bé de safrà, amb trossos de tonyina, de bonito, i això és espectacular, i costa 4 duros.
2: Manel, última qüestió, una reflexió i tanquem.
3: Bé, doncs el que dèiem abans, els nostres mars, en especial Mediterrània, pateixen una certa explotació pesquera d'algunes de les espècies. Ja hem dit, la tonyina és com la que va en el seu moment, no?, va cridar l'atenció, però que també pateixen doncs, la sardina i el seitó. El canvi climàtic no ajuda, doncs, i, esclar, si volem gaudir d'aquestes espècies i d'altres durant molt de temps, i per tant doncs, hauríem de comprar de forma una mica responsable i conscient. Varia el tipus de peix que adquirim, ja no parlem només de blau, sinó aquells peixos que trobem que no sabem què són i que els peixaters es posen en allà perquè els hi fa il·lusió, certs tipus no? de peix que es considera morralla, però que alguns són molt interessants, molt barats, i que ens permeten una mica... donar joc a altres espècies, no?, una mica més explotades. Comprar a temporada de proximitat i comprar sempre la quantitat adequada del que mengem, intentar que no hi hagi merma, i per tant menjar-nos-ho tot, prou de manies ja, és a dir, si podem fregir l'espineta i el cap, ens els mengem, que estan cruixents. Aprofitem-ho tot, els ous, tot.
2: Molt bé, doncs ho deixem aquí, aprofitem la temporada... sobre la veda, o sigui que aneu a mercat.
3: Exacte.
2: Manel, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Que vagi molt bé.
3: Fins la propera.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Ja ha passat Sant Jordi, però sempre és un bon moment per seguir regalant llibres. Per a nens i nenes a partir de 5 anys, us recomano Impossible, de Caterina Sobral, que ha publicat La Topera. Tot el que existeix es va originar en un espai molt petit, més petit que un gra de sorra o que la punta del llapis més esmolat del món. Sembla impossible, però és veritat. A través d'una fascinant travessia entre partícules, estrelles i dinosaures, Impossible explica la història de l'univers vist de prop i a diversos anys llum, des del Big Bang fins a l'aparició de l'ésser humà. De fet, Caterina Sobral fa una molt bona feina explicant als més petits conceptes tan complexos com és l'origen de l'univers i el pas del temps. Sabíeu que, si l'univers tingués un any i el Big Bang hagués passat el primer dia de gener, la humanitat hauria aparegut a les 22:30 del 31 de desembre? De nou, sembla impossible, però és veritat. I per a joves a partir de 14 anys, us recomano Doncs, d'Úrsula K. Le Guin, amb traducció d'Anna Llisterri. Indòmita recupera aquesta primera part de la trilogia Anals de la Costa Occidental, però que es pot llegir de forma autoconclusiva. Els clans de les Terres Altes posseeixen dons. Alguns són meravellosos, com l'habilitat d'invocar animals, de fer foc o de moure la terra. D'altres són terrorífics, com el poder de torçar una extremitat o de provocar una malaltia. Els habitants de les Terres Altes viuen amb la por constant que una família utilitzi el seu do contra una altra. Dos amics decideixen no emprar els seus dons. La noia es nega a traure els animals a la mort durant les caceres. El noi porta una vena als ulls per no matar amb una mirada irada. A través d'aquesta novel·la immersiva, fosca i lluminosa alhora, Le Guin reflexiona sobre el que significa fer-se gran, trobar el teu lloc al món i renunciar a privilegis personals a canvi de fer del món un lloc una mica millor. Si voleu més recomanacions, em podeu seguir a les xarxes com a @misha_ql o a la pàgina web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat en 16 anys. Jordi Fortià.
2: Segons l'estudi, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
3: Instem el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
0: Rodalies i mitja distància comença a reprendre tímidament la normalitat amb la recuperació de la R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry.
2: En diversos punts encara hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat.
0: La nova ràdio, David Fernández.
4: Per ara hi ha 4 trajectes.

0: conocí ninguna.
1: ¿Con anterioridad?
0: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
1: ¿Se había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
0: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
2: Tarda de concentracions per condemnar l'homicidi d'una jove aquest cap de setmana a Esplugues de Llobregat.
3: Aquest matí l'alcalde del municipi i la pròpia consellera d'Interior han hagut de sortir a desmentir el mòbil lligadista del crim davant l'augment de discursos d'odi a les xarxes.
2: En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada que tindrà la Pau com a fil conductor.
3: Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa. Joaquim Muriach és el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana.
4: I el mateix concert inaugural que tindrem a aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
2: I en esport, Jordi Cervantes, Oslo espera el Barça.
5: Les blaugranes jugaran la seva setena final de la Champions femenina, sisena de consecutiva, a la capital noruega. Les jugadores entrenades per Pere Romeu continuen dibuixant l'opció d'aconseguir el ple de títols després d'aconseguir la Supercopa i la Lliga. Les de Pere Romeu completarien el pòquer si guanyen la final de la Copa de la Reina davant l'Atlético dissabte, dia 16, i si s'imposen en la final europea a l'Olímpic de Lió una setmana després, el 23 de maig.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, un temps amb reguitzell de xàfecs, de tempestes, de temps molt variable i, de fet, a gairebé tot Catalunya com a mínim s'ha mullat el terra, però sens dubte ha estat en algunes contrades de l'Ebre i sobretot de la Catalunya central, on les tempestes ja han anat descarregant amb moltes ganes. Les més destacables s'han produït a la Conca de Barberà, en alguns indrets de l'Urgell, entre l'Anoia i el Bages, també a Osona, o algunes tempestes cap a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, en aquests indrets, amb alguns grans de calamars. Al llarg del que queda d'aquesta tarda encara quedaran alguns ruixats isolats, fugaços, els més importants a les comarques del prelitoral, i també d'altres entraran per les comarques de Ponent. En canvi, aquesta nit, aquestes tempestes ens abandonaran. Quedarà un ambient força humit amb boira a la Catalunya central ja el dimarts al matí, també a les comarques del Pirineu, i una altra vegada a la tarda del dimarts se'n tornem-hi amb les tempestes, les més fortes a les comarques de Tarragona i de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, la circulació en general va millorant força, ja queden poques vies aturades, però una de les poques que encara resisteix és l'autopista AP7, i és per un accident que hi ha hagut a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, fins que entre Barberà de Vallès i Santa Perpètua, en sentit nord, en sentit Girona. Hi ha dos carrers tallats, i tot i que això, que el trànsit ja va davallant, doncs aquí encara no millora el trànsit. Aquí, de fet, hi ha uns 5 quilòmetres ben bé de lentitud i retenció, 5-6, vaja, entre Sant Cugat i aquest punt de Santa Perpètua, tot plegat en sentit nord. També a lateral, la B30, molt carregada, des de, sobretot, de Bellaterra fins a Barberà del Vallès, en aquesta mateixa direcció. Pel que fa a la resta de vies, el trànsit, com dèiem, ja va millorant, queden algunes aturades, algunes zones amb cert volum de trànsit, des del cas de la C60 Argentona, en sentit Mataró, la C58 a Montcada i Reixac, d'entrada a Barcelona, o també l'autovia 2, al tram de Cornellà, tant d'entrada com de sortida a Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat en 16 anys.
4: Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat, entre elles l'ampliació de l'aeroport del Prat o el pla de Rodalies, i és que denuncien que DIF i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya, una demanda que precisament coincideix amb l'inici del retorn a la normalitat de Rodalies i mitjana distància avui amb la represa a la línia R15.
0: La patronal reclama unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Carina Viver.
5: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructura.

0: amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
1: Instem el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
0: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
2: Tot plegat, com dèiem, el dia que el servei de Rodalies i mitja distància ha començat a reprendre tímidament la normalitat. La primera en fer-ho ha estat la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry.
3: Tot i la recuperació, en diversos punts hi ha limitacions a velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat.
2: La Nova Ràdio, David Fernández.
4: Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha afectat la xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporals de velocitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre.
2: L'altra cara de la moneda la trobem a la línia R13, en el primer dia de tall per obres, que ha acumulat queixes per diverses incidències en el transport alternatiu. Pocs passatgers han pogut fer el trajecte entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
5: Usuaris de l'estació de Valls han expressat queixes, resignació i enuig pels problemes amb els autobusos habilitats per Renfe. A primera hora del matí, l'autobús de la 639 no ha arribat a circular per falta de conductor. Més tard, a 7:45, només 6 passatgers han utilitzat un dels 2 autobusos previstos. La portaveu de la plataforma de propera parada Valls, Montse Montanyà, explica que la problemàtica ha vingut donada per l'empresa d'autobusos contractada per Renfe.
6: Esperem que el fet que avui no hagi pogut sortir l'autobús per manca de conductor no es torni a repetir i que puguem recuperar la confiança, doncs, això en el servei ferroviari quan torni en funcionament i actualment, doncs, amb aquest substitut d'autobusos. En aquest cas, Renfe sí que ha contractat el servei, per tant, ha fet la seva feina, però ha estat l'empresa de busos la que no ha ofert el servei que tenia contractat.
5: Fins al juliol està previst que es desviïn els serveis provinents de Lleida, Parreus i Tarragona, mentre que s'estableix un servei per carretera entre les estacions de Valls i Sant Vicenç.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En la plana política, mor l'ex-lendakari basc Carlos Garaikoetxea a l'edat de 87 anys.
3: Va ser el primer lendakari en democràcia i va exercir el càrrec entre el 1980 i el 1985. Més tard va sortir del PNB i va fundar Eusko Alkartasuna, formació integrada per EH Bildu, considerat l'arquitecte de l'Euskadi moderna. El 2025 va rebre un homenatge com a cap visible del primer govern, després de l'aprovació de l'Estatut Basc el 1979.
2: I en la crònica judicial, l'exministre José Luis Ábalos es desmarca del Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
3: Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor de Aldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas i afirma que ell no es va encarregar personalment de la contractació.
8: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
9: No conocí ninguna.
8: ¿Con anterioridad?
9: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
8: ¿Se había hablado usted con Víctor de Aldama de la adquisición de este material?
9: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
3: La Fiscalia Anticorrupció situa Ábalos com el cap de l'organització que presumptament s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia, formada també per Coldo García i Aldama.
2: I encara sobre possibles irregularitats en l'àmbit polític. L'alcaldessa de Sitges nega haver afavorit el seu fill quan va signar el permís per obrir una parada del mercat municipal a una empresa de la qual era soci.
3: Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, ha declarat com a investigada d'un presumpte delicte de prevaricació, com també ho han fet el seu fill i el soci d'aquest, per la llicència temporal que van rebre el 2021. L'alcaldessa ha dit que el procediment va ser absolutament legal i ha recordat que la causa prové d'una denúncia anònima i que és víctima d'una persecució política.
2: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino.
10: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
11: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
10: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
2: Doncs en aquest context, un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió.
3: La xifra, que es dispara al 40% entre els joves de 18 a 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. L'enquesta s'ha fet a ciutadans de la Unió Europea residents a Catalunya de 18 anys o més.
2: Marc Pijuan.
12: També en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial. Ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
13: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans de forma molt majoritària esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
12: A l'hora d'identificar-se amb els temes prioritaris de cara als pròxims pressupostos comunitaris, només el 15% assenyala la seguretat i la defensa, mentre que fer front a la crisi de l'habitatge és la principal prioritat d'un 53% dels enquestats. L'estudi també mostra que el 54% dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea.
2: Mentrestant, els membres de la flotilla estan replegats a l'illa grega de Creta a l'espera de l'alliberament dels dos integrants retinguts a Israel. Es tracta de l'activista d'origen palestí, resident a Barcelona, Saif Abu Kashek, i el brasiler Tiago Ávila, qui acusen de vinculació amb Hamas.
3: Ara la resta d'integrants miren de reorganitzar-se per continuar amb la missió i ajudar els seus companys. És el cas de Sofia Peris, que ha explicat a la xarxa que l'acusació de terrorisme d'Israel cap a Abu Kashek només respon a la voluntat de deslegitimar-lo.
14: Els vincles amb el terrorisme, doncs, és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina, degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé.
3: La defensa d'aquests activistes ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Concentracions aquesta tarda per condemnar el crim d'aquest cap de setmana a Esplugues de Llobregat, on una jove ha resultat morta. Aquest matí l'alcalde del municipi i la pròpia consellera d'Interior han hagut de sortir a desmentir el mòbil jihadista del crim davant l'augment de discursos d'odi a les xarxes. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
15: Bona tarda. A les 6, centenars de veïns i veïnes de la ciutat s'han concentrat davant de l'Ajuntament amb aquest minut de silenci per expressar el condol a la família i mostrar el rebuig a la violència. La ciutat d'Esplugues porta commocionada des de dissabte al matí, quan l'agressor va atacar amb arma blanca a la dona al barri de Finestrelles. El presumpte agressor va ser detingut hores després pels Mossos d'Esquadra i ha estat posat a disposició judicial. En declaracions després del minut de silenci, l'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, ha expressat la seva preocupació i ha dit que afecta la convivència i la seguretat de la ciutadania.
16: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
15: Tant des de l'Ajuntament com des del govern amb el conseller Dalmau, avui present a Esplugues, s'ha demanat prudència i responsabilitat i s'ha instat a evitar la difusió d'informacions no contrastades.
2: Encara en successos, els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits aquesta matinada al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. De moment no hi ha detinguts i tot apunta a una disputa vinculada al tràfic de drogues. El bar on ha passat els fets ja havia estat tancat per funcionar com a after sense llicència. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
17: Cap a 7:15 de la matina, del veïnat de la Torrassa s'ha despertat amb soroll de trets.
18: Sentí jaleo, me asomé al barcó, estuve mirando un ratito, vi que se discutía, pero no los veía, y entonces sentí dos tiros. Ya luego, cuando me he levantado un poco más tarde, he visto la policía, una cantidad de policía enorme que por aquí no se ha visto nunca, y nada más.
19: Cada dos por tres hay follón, pero como esta noche, no vaya.
17: Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, el tiroteig hauria tingut lloc a l'interior del bar Josué, situat al número 55 de la Rambla Catalana. Allà el cos policial ha trobat 5 beines de bala. Tal com han pogut saber els mitjans públics de l'Hospitalet, en el moment del tiroteig hi havia 30 persones dins de l'establiment i no hi ha hagut ferits. La policia ha pogut interrogar diversos testimonis, encara que a hores d'ara no han trobat els autors dels trets i, per tant, no hi ha detinguts. El bar Josué ha estat tancat 4 mesos per funcionar com after hour i és un punt de reunió habitual de persones amb antecedents per activitats delictives.
2: Els dos successos han portat el PP a criticar el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents del cap de setmana i demanar que comparegui al Parlament. Esquerra ha demanat informació al govern. Mont Carvajal.
20: El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
21: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
20: Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
22: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
20: Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat. I pel que fa a la flotilla, han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
2: Més coses, la plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol de Catalunya. Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies. Esther Minguell.
23: Una vintena d'entitats del món educatiu i social, entre elles els sindicats, formen part d'aquesta plataforma que considera essencial l'etapa educativa dels 0 als 3 anys i reclama a l'administració una inversió digna. El col·lectiu reivindica una equiparació de les condicions laborals a les d'altres etapes educatives i una aposta clara per l'educació inclusiva en aquesta franja d'edat. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
24: Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat i que tothom pugui garantir que aquella escola funciona amb uns mínims que haurien d'estar regulats des del departament.
23: La plataforma 03 ha convocat vaga aquest dijous a centres públics i privats. Es fa a escala estatal i hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que acabaran a les delegacions del govern. El dia 20 de maig, el col·lectiu tornarà a fer una aturada a tot Catalunya.
2: Doncs encara en l'àmbit educatiu, alumnes de sisè de primària d'una cinquantena d'escoles fan aquests dies les proves estatals d'avaluació general del sistema. És la primera vegada que es duen a terme aquestes proves organitzades pel Ministeri d'Educació.
3: L'objectiu és analitzar cada dos anys el grau d'assoliment de competències a finals de primària i es farà també el 2028 a secundària. S'avalua la comunicació lingüística, els coneixements en ciències, tecnologia i matemàtiques i la competència digital. Aquestes proves s'alternen amb les que organitza la Generalitat.
2: I en cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms, com el del compositor coral nord-americà Eric Whitacre o els directors Theodore Currensis i Simon Rattle. David Navarro.
0: A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriac, reunirà el violoncel·lista Pablo Fernández, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
1: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
0: El compositor nord-americà Eric Whitacre, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en tres concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. Dos concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigits per Theodore Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça jugarà una nova final de la Champions. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Ho farà a Oslo després d'imposar-se per 4-2 al Bayern de Múnic en la tornada a les semifinals davant un Camp Nou ple fins a la bandera. Serà el 23 de maig a la capital noruega que el Barça s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez. Això deia Alexia Putellas de la classificació i de trobar-se amb Giraldez a la final.
3: Un moment per sentir orgull, perquè al final jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
2: I el Barça masculí haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte havia guanyat a Osasuna, però ahir el Real Madrid va imposar-se 0-2 a l'Espanyol i evita que els blaugranes certifiquin el títol diumenge. Aquest diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. Amb aquesta derrota, l'Espanyol es manté amb 5 punts de marge respecte del descens, però podria acabar a 3 si avui el Sevilla guanya el seu partit davant la Real Societat. Ramon Terrat, jugador blanc i blau, valorava el partit.
4: Sí, sabíem que ens costaria molt, no? El Madrid és un gran rival i quan els hi deixes un parell d'ocasions, doncs ells no fallen i a la mínima fan gol. Ens està costant, crec que avui és un dels partits en els que més hem generat, però no hem estat fins de cara a la porteria, ens falta doncs ficar-la, no? Crec que és el més important, òbviament, en el futbol, ser contundents a les àrees i crec que és una de les coses que ens està fallant.
2: I l'Ourense serà el primer rival del Reus en la fase d'ascens per pujar a Primera Federació. L'anada jugarà aquest dissabte a l'estadi municipal reusenc, mentre que la tornada es disputarà la setmana següent a Galícia. I pel que fa a la fase d'ascens de Segona Federació, Cornellà i Badalona ja estan classificats. Les altres dues places se les jugaran en la darrera jornada a l'Hospitalet, al Vilanova i la Fundació Esportiva Grama. El vencedor d'aquesta fase catalana jugarà contra el campió del grup gallec, amb el partit de tornada que pot ser decisiu a Catalunya.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, m'han obert, o sigui, natural és.
6: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tot bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
7: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se mantingui, però jo la pariria una i mil vegades.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya, acumulat en 16 anys. Jordi Fortià.
2: Segons l'estudi, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. És que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
3: Instem el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes. El Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
0: Rodalies i mitja distància comença a reprendre tímidament la normalitat amb la recuperació de la R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry.
2: Als diversos punts encara hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat.
0: La Nova, Ràdio, David Fernández.
4: Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus, fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions.
0: José Luis Ábalos es desmarca al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
2: A l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor Daldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, i nega haver-se encarregat personalment de la contractació.
5: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
6: No conocí ninguna.
5: ¿Con anterioridad?
6: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
5: ¿Se había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
6: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
0: Tarda de concentracions per condemnar l'homicidi d'una jove aquest cap de setmana, Esplugues de Llobregat.
2: Aquest matí l'alcalde del municipi i la pròpia consellera d'Interior han hagut de sortir per desmentir el mòbil jihadista del crim davant l'augment dels discursos d'odi a les xarxes.
0: En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor.
2: Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Joaquim Murià, que és el president de la Fundació FEO Català Palau de la Música Catalana.
7: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
0: I en esport, Jordi Cervantes, Oslo espera el Barça.
8: Les blaugranes jugaran la seva 7a final de la Champions femenina, 6a de consecutiva a la capital noruega. Les de Pere Romeu continuen dibuixant l'opció d'aconseguir el ple de títols després d'aconseguir la Supercopa i la Lliga. Les jugadores culers completarien el pòquer si guanyen la final de la Copa de la Reina davant l'Atlético dissabte dia 16 i si s'imposen en la final europea a l'Olímpic de Lió una setmana després, el 23 de maig.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, a Plana de Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís-Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, un temps amb reguitzell de xàfecs, de tempestes, de temps molt variable, i de fet a gairebé tot Catalunya com a mínim s'ha mullat el terra, però sens dubte ha estat en algunes contrades de l'Ebre i sobretot de la Catalunya central, on les tempestes ja han anat descarregant amb moltes ganes. Les més destacables s'han produït a la Conca de Barberà, en alguns indrets de l'Urgell, entre l'Anoia i el Bages, també a Osona, o algunes tempestes cap a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, en aquests indrets, amb alguns grans de calamars. Al llarg del que queda d'aquesta tarda encara quedaran alguns ruixats isolats, fugaços, els més importants a les comarques del prelitoral, i també d'altres entraran per les comarques de Ponent. En canvi, aquesta nit, aquestes tempestes ens abandonaran. Quedarà un ambient força humit amb boira a la Catalunya central ja el dimarts al matí, també a les comarques del Pirineu, i una altra vegada a la tarda del dimarts se'n tornem amb les tempestes, les més fortes a les comarques de Tarragona i de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís-Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, la circulació que cada cop va millorant més, ara ja amb poques dificultats, ens quedava l'autopista AP7 afectada per un accident que hi ha hagut a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit nord, en sentit Girona. Finalment, els vehicles s'han pogut retirar, és a dir, ja estan tots els carrils oberts, i això ha determinat, doncs, que a poc el trànsit vagi estirant, sobretot per davant. Per darrere, la zona de Sant Cugat, sobretot Sant Cugat de Vallès fins a Bellaterra, aproximadament, encara va força aturada en aquesta autopista AP7 i també, de fet, en el seu lateral, especialment al tronc central, en aquesta zona en sentit Girona. A la resta de vies, poca cosa més, no hi ha massa problemes a destacar, únicament alguns punts d'intensitat de lentitud a les dues rondes de Barcelona en sentit de Trinitat, la ronda de dalt, per exemple, entre Sarrià i Sant Gervasi, i la ronda litoral entre Zona Franca i Montjuïc. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures de Catalunya acumulat en 16 anys.
4: Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat, entre elles l'ampliació de l'aeroport del Prat o el Pla de Rodalies. I és que denuncien que Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Una demanda que precisament coincideix amb l'inici del retorn a la normalitat de Rodalies i mitjana distància avui amb la represa a la línia R15.
0: La patronal reclama unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Carina Bebé.
5: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
6: Instem el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
5: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC, i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
0: I tot plegat, com dèiem, el dia que el servei de Rodalies i mitja distància ha començat a reprendre tímidament la normalitat. La primera en fer-ho ha estat la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry.
4: Tot i la recuperació, en diversos punts hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat.
0: La Nova Ràdio, David Fernández.
7: Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha afectat la xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus, fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporals de velocitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre.
0: I l'altra cara de la moneda la trobem al Maresme, on el president del Consell Comarcal i alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, ha demanat serietat per abordar el futur de la línia de trens que passa per la comarca. A més, ha demanat la creació de 2 comissions específiques per abordar aquesta problemàtica. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
8: L'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, considera que algunes propostes per solucionar els problemes de la via del tren al Maresme són poc realistes i l'estilla de fer volar coloms. Davant d'aquesta situació, defensa la necessitat d'actuar amb més rigor i planificació. Navarro aposta per crear 2 comissions, una d'estratègia per definir el futur de la infraestructura i una altra centrada en intervencions immediates per donar resposta als problemes urgents.
9: Com a Consell Comarcal demanem 2 coses. Són 2 comissions efectives, no fer volar coloms. Una estratègica que comença a posar sobre la taula a llarg termini o a mig termini el trasllat o el soterrament, és a dir, el canvi, perquè tard o d'hora el canvi climàtic ens farà fer desaparèixer aquella línia de tren, per tant això ha de treballar per un costat, però per altra banda hi hauria d'haver una comissió efectiva.
8: L'objectiu, segons l'alcalde i president del Consell Comarcal del Maresme, és combinar una visió a llarg termini amb actuacions concretes a curt termini que permetin millorar la situació actual de la línia ferroviària que ha descrit com a deficitària.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau política, mor l'exlendakari basc Carlos Garaikoetxea a l'edat de 87 anys.
4: Va ser el primer lehendakari en democràcia i va exercir el càrrec entre el 1980 i el 1985. Més tard va sortir del PNB i va fundar Eusko Alkartasuna, formació integrada per EH Bildu. Considerat l'arquitecte de l'Euskadi moderna, el 2025 va rebre un homenatge com a cap visible del primer govern després de l'aprovació de l'Estatut basc el 1979.
0: I en la crònica judicial, l'exministre José Luis Ábalos es desmarca al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
4: Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor Daldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas i afirma que ell no es va encarregar personalment de la contractació.
10: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
11: No conocí ninguna.
10: ¿Con anterioridad?
11: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
10: ¿Se había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
11: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
4: La Fiscalia Anticorrupció situa Ábalos com a cap de l'organització que presumptament s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia, formada també per Coldo García i Aldama.
0: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb 3 pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino.
12: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
13: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
12: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
0: Doncs mentrestant, els membres de la flotilla estan replegats a l'illa grega de Creta a l'espera de l'alliberament dels dos integrants retinguts a Israel. Es tracta de l'activista d'origen palestí, resident a Barcelona, Saif Abu Kashek, i el brasiler Thiago Ávila, qui acusen de vinculació amb Hamas.
4: Ara la resta d'integrants miren de reorganitzar-se per continuar amb la missió i ajudar els seus companys. És el cas de Sofia Peris, que ha explicat a la xarxa que l'acusació de terrorisme d'Israel cap a Abu Kashek només respon a la voluntat de deslegitimar-lo.
14: Els vincles amb el terrorisme doncs, és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina, degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé.
4: La defensa d'aquests activistes ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Concentracions aquesta tarda per condemnar el crim d'aquest cap de setmana a Esplugues de Llobregat. Aquest matí l'alcalde del municipi i la pròpia consellera d'Interior han hagut de sortir a desmentir el mòbil jihadista del crim davant l'augment de discursos d'odi a les xarxes. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
15: Bona tarda. A les 6, centenars de veïns i veïnes de la ciutat s'han concentrat davant de l'Ajuntament amb aquest minut de silenci per expressar el condol a la família i mostrar el rebuig a la violència. La ciutat d'Esplugues porta commocionada des de dissabte al matí, quan l'agressor va atacar amb arma blanca a la dona al barri de Finestrelles. El presumpte agressor va ser detingut hores després pels Mossos d'Esquadra i ha estat posat a disposició judicial. En declaracions després del minut de silenci, l'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, ha expressat la seva preocupació i ha dit que afecta la convivència i la seguretat de la ciutadania.
16: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
15: Tant des de l'Ajuntament com des del govern, amb el conseller Dalmau avui present a Esplugues, s'ha demanat prudència i responsabilitat i s'ha instat a evitar la difusió d'informacions no contrastades.
0: Gràcies, Pau. Doncs aquest fet i altres d'aquest cap de setmana han portat el PP a criticar el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents, com dèiem, del cap de setmana, i demanar que comparegui al Parlament. Esquerra ha demanat informació al govern. Mont Carvajal.
17: El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
18: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
17: Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
19: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
17: Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat. I pel que fa a la flotilla, han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
0: En territori, el Sobirà reclama una solució pels moviments de terres que hi ha al port de la Bonaigua, reivindiquen el túnel i més inversions a curt termini per deixar de ser, diuen, ciutadans de tercera.
4: Els alcaldes del Pallars Sobirà s'han trobat al port de la Bonaigua, a la C-28, per manifestar la seva profunda preocupació per l'estat actual de la carretera. Els representants municipals denuncien un deute històric de 35 anys per part de la Generalitat que ha deixat els veïns i treballadors a la zona en una situació de desavantatge crònic. Recents moviments de terres, que van començar amb una esllavissada a finals de febrer, amenacen de tancar la carretera de manera prolongada. Per tot, demanen solucions a curt termini i el túnel de la Bonaigua, que seria la solució definitiva. Carlos Isús és el president del Consell Comarcal i Josep Vidal, l'alcalde de Llavorsí.
20: La reivindicació de les últimes dècades ha sigut el túnel de la Bonaigua. Ara ha arribat el moment de que aquest túnel ha de ser una realitat, perquè la comunicació per mitjançà del port hem vist i estem veient que no funciona.
21: Després dels inputs que ens ha arribat a nosaltres, com a alcaldes de la comarca, no precisament pel Departament de Territori, que això és el que trobem a faltar, estem preparant en aquests moments fer un Consell d'Alcaldes i poder tindre una reunió amb el Departament per saber quines són les solucions que en aquests moments pues, duran a terme per poder reparar l'esllavissada.
0: El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, aquelles que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels progenitors. Carina Bellvé.
5: Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Móra d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
22: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics.
5: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva, una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
0: Més coses. Girona s'ha despertat avui amb vaga d'escombriaires per la falta d'acord amb l'empresa concessionària. La plantilla denuncia pressions i manté el pols per les condicions laborals.
4: Mentrestant, l'Associació d'Hostaleria de Girona critica l'impacte que la vaga ja té als bars i restaurants de la zona del Barri Vell. L'entitat reclama als partits celeritat màxima per arribar a un acord i trobar una solució que desencalli el conflicte. I, novament, critica el consistori per donar sempre excuses amb la recollida d'escombraries i li reclama no defugir la part que li pertoca.
0: Un centenar de línies de busos urbans milloraran amb les mesures del pla de xoc aprovat per la Generalitat de Catalunya i dotat amb gairebé 22 milions d'euros addicionals. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, les ha presentades avui a Granollers, Ràdio Granollers, a l'Hisenda Cuquet.
23: L'associació que agrupa els ajuntaments amb transport de viatgers per carretera havia mostrat preocupació perquè caldrà ampliar el termini de les concessions a les empreses operadores i es dilatarà la resposta a unes necessitats de mobilitat que avui ja són urgents i inajornables, segons l'AMTO. La consellera Paneque ha assegurat que entén els alcaldes i regidors i que el Departament de Territori tindrà en compte els ajuntaments i els consells comarcals i ha justificat així l'elaboració del pla de xoc.
24: Ha anat assumint una demanda creixent, han assumit també no només aquesta demanda que es anava produint, sinó també les derivades d'aquesta crisi ferroviària que hem viscut des del gener, els canvis en els hàbits de desplaçament dels nostres conciutadans i conciutadanes, aquest creixement demogràfic i també un element que no és menor, que és la necessària descarbonització de la flota.
23: Durant el 2025, els autobusos urbans del conjunt de Catalunya van arribar a un rècord històric del nombre de passatgers 90 milions, un 10% més que l'any anterior.
0: En marxa les obres de 39 habitatges de lloguer per joves a Sant Vicenç dels Horts. L'Ajuntament va cedir la parcel·la a l'àrea metropolitana de Barcelona fa 3 anys i ara l'IMSOL s'encarrega de construir els pisos. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
25: Es construiran 31 pisos d'una habitació i 8 de dues, dos dels quals adaptats. Durant la presentació de l'inici de les obres, l'alcalde Miguel Comino ha recordat que és una promoció molt esperada.
26: Ens fa molta il·lusió, efectivament, perquè primer perquè és una necessitat real de les persones joves que tenen moltes dificultats per emancipar-se i iniciar el seu projecte de vida aquí, al seu municipi, a Sant Vicenç dels Horts, però també perquè ja van per 18 anys que es van entregar les últimes claus d'un pis de protecció oficial a Sant Vicenç dels Horts.
25: L'edifici incorporarà un hivernacle d'ús comunitari a la coberta que acollirà serveis com l'estenedor i els safareigs col·lectius i contribuirà a l'eficiència energètica. Es preveu que les obres acabin el primer trimestre de 2028.
0: I en cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada que tindrà la Pau com a fil conductor.
4: Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Joaquim Urià, que és el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana.
1: I el mateix concert inaugural que tindrem a aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la pau que us he mencionat.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça disputarà una nova final de la Champions femenina. Serà la setena, sisena de consecutiva en les últimes 8 edicions. Serà a Oslo, davant l'Olímpic de Lió, de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez. El Barça es va imposar ahir 4-2 en la tornada de les semifinals al Bayern de Munic, davant un Camp Nou ple, i el Barça, com dèiem, s'enfrontarà al conjunt francès d'un vell conegut com és Giraldez. Això deia Alexi al final del partit d'aquesta final i també del partit davant el Bayern de Munic.
3: Un moment per sentir orgull, perquè al final jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
2: Pel que fa al Barça masculí, haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte va guanyar a Osasuna, però el Real Madrid es va imposar 0-2 a l'Espanyol i evita que els blaugranes certifiquin el títol. Diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. Per contra, la derrota de l'Espanyol manté els blanquiblaus a 5 punts de marge sobre el descens. Podrien ser 3 si aquesta nit el Sevilla guanya a la Real Societat. Aquest mig ja s'han fet els sortejos dels emparellaments del playoff de descens a primera i segona federació. Per pujar a primera hi ha el Reus, com a únic català, i ha quedat emparellat amb l'Ourense. L'anada es jugarà aquest dissabte a l'estadi municipal reusenc, mentre que la tornada es disputarà la setmana següent a Galícia. En la fase d'ascens de segona federació, Cornellà i Badalona ja estan classificats. Les altres dues places se les jugaran en la darrera jornada a l'Hospitalet, al Vilanova, i la Fundació Esportiva Grama. El vencedor d'aquesta fase catalana jugarà contra el campió del grup gallec amb el partit de tornada a Catalunya. I un altre sorteig, en aquest cas de la Copa del Rei d'handbol, ha aparellat el Barça amb el Valladolid, als quarts de final. Es jugarà del 5 al 7 de juny a Alacant. L'entrenador blaugrana Carlos Ortega valora el rival.
4: Equipo con muchos kilos, gente muy grande que defiende, que están poniendo un juego más rápido, un 6-0... Alternan defensa 6-0, su primera defensa 6-0, pero también ante 5-1. Y bueno, le tenemos el récord reciente que nos ganó el Liga la temporada pasada.
2: En bàsquet, l'Espar Girona ja és a semifinals del playoff pel títol. Va superar en la tornada dels quarts al Leganés per 89-63. El proper rival serà el València Bàsquet. Dijous l'anada a València i diumenge a les 7 de la tarda el desenllaç a Fontajau. I a la Lliga Endesa, el Baxi Manresa va aconseguir una victòria important contra el València Bàsquet per 104-102 i s'apropa a la salvació. Triomfs també de Barça i Bàsquet Girona. Derrota del Jaiopos Lleida i la Penya va haver de suspendre el seu partit per problemes al marcador.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
6: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
7: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
6: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
7: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
10: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
11: L'univers infinit.
10: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El govern preveu aprovar inicialment durant 2026 la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller, el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte, que ocupa unes 85 hectàrees, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, la cobertura de la línia ferroviària R8 i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que el barri estigui acabat al voltant de l'any 2050, tot i que els primers edificis podrien veure la llum a partir de 2030. Empatia, sensibilitat i entrega són algunes de les qualitats que comparteix qualsevol llevadora, una especialitat de la infermeria que sovint s'associa al part, però que també té la funció d'acompanyar la dona en tota la seva etapa reproductiva, des de la primera menstruació fins a la menopausa. Amb motiu del Dia Internacional de la Llevadora, que es commemora el 5 de maig, Cugat Mèdia recull el testimoni de dues professionals del sector. Una d'elles és la llevadora especialitzada en maternitat, part i criança, Montse Albiol Rodergas.
2: L'empatia, la sensibilitat, el respecte i l'entrega, no? Perquè també és una professió molt entregada, eh? Ho dic perquè, clar, jo, per exemple, rebo whatsapps a tota hora.
1: La Festa Major de Sant Cugat 2026 tindrà

0: aquest dissabte davant de l'Ajuntament per exigir un local digne que garanteixi la continuïtat del projecte. En un comunicat, l'Esplai defensa que presta un servei educatiu i social al poble i que, per tant, el consistori hauria de facilitar unes instal·lacions adequades. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Picalletres. Presenta Tina Forés.
2: Hola, família. Teniu ganes d'un nou capítol del Picalletres? Doncs no marxeu, perquè estem a punt de començar. Som als estudis de la xarxa de comunicació local i tenim els concursants ja preparats per donar el bo i millor i fer una bona quantitat de punts per intentar entrar al nostre Picarrànquing. Som-hi, doncs. Tenim amb nosaltres dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Anem, doncs, cap a Torelló i cap a la Garriga.
1: Picalletres. Juguem amb la llengua.
2: Contactem amb Mònica Serrano, que ens parla des de Ràdio Ona, a Torelló. Mònica, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
3: Hola, doncs són els alumnes de l'Institut Escola Marta Mata de Torelló i es presenten ells mateixos.
4: Jordi Fajardo.
5: Jo sóc l'Emma Carmona.
6: I jo la Núria Virosta.
2: Doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Silenci de la Garriga. Com va, Jordi Roig? Qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen?
7: Hola, doncs aquí tenim a l'estudi preparats a tres alumnes de l'Institut Vila Romana de la Garriga que crec que serà millor que es presentin ells i elles.
8: Soc la Mirta Nofre.
9: Jo l'Olaguer Jofré.
10: I jo en Pol Freixas.
2: Doncs us desitgem el millor també a vosaltres. I per poder començar com cal, hem de saludar també a l'expert en lletres del programa, la nostra estimada Jurat. Tot a punt, Jurat?
11: Sí, Tina, tot a lloc per poder seguir el ritme dels nostres concursants. Benvinguts i benvingudes, us desitjo molta sort a tots i totes i molts encerts.
2: Gràcies, estic segura que els concursants faran un bon paper que es traduirà en molts encerts. I abans de començar amb les proves, hem de recordar el Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
1: El Picarrànquing.
11: En quarta posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès amb 5.400 punts també. En segona posició hi ha l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
2: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
1: A lletrejar.
2: Iniciem el camí amb paraules que són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut Escola Marta Mata. Preparat, Jordi?
5: Sí.
2: Temps. Museu.
5: M-U-C-E-U.
11: És un S.
2: M. Vomitar.
5: V-O-M-I-T-A-R.
2: Atòmica.
5: A-T-O amb accent obert M-I-C-A.
2: Balaner.

0: B alta, A, L, A, N...
1: És una E.
2: Núria, infinit.
0: I, N, F, I, N, I, T.
2: Maneta.
0: M, A, N, E, T, A.
2: Faisà.
0: F, A, I, S, A, amb accent.
2: Costum.
0: C, O, S, T, U, M.
2: Tron.
0: T-R.
2: Doncs en aquest cas heu fet bé un total de 6 paraules que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Vila Romana. Preparada, Mirta?
3: Sí.
2: Temps. Plural.
3: P-L-U-R-A-L.
2: Oxidar.
3: O-X-I-D-A-R.
2: Frontó.
3: F-R-O-N-T-O, amb accent tancat.
2: Sabater.
3: S-A-B-A-T-E-R.
2: Farcit.
3: F-R...
1: T'has deixat la...
2: Oleguer. Menys.
4: M-E-N-Y-S.
2: Romanès.
4: R-O-M-E...
1: És una A.
2: Pol, dolcet.
5: D, U.
1: És una O.
2: Doncs en aquest cas heu fet bé un total de 5 paraules que sumen 500 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
6: L'intrus.
2: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Comencem amb l'Institut Escola Marta Mata. Les vostres paraules són les següents. Fallo, ponxo, guenyo.
0: Fallo és errado.
1: Correcte. En català, quan volem expressar que alguna cosa té una deficiència, podem dir que té un error, una errada, una falla, una mancança, un defecte, i no un fallo. També, quan volem referir-nos al fet que ens hem equivocat, podem dir que hem comès un error, una errada, una falta, una espifiada, una incorrecció, i tampoc un fallo.
2: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador torna ara per a l'Institut Vila Romana. Les vostres paraules són verbs en futur i són les següents. Acudiran, emitiran, compliran.
4: Emitiran.
1: Correcte, també. En català, si volem fer servir la tercera persona del plural en futur per expressar que un canal de televisió o una emissora de ràdio posaran un programa a disposició del públic en un horari concret, hem de dir emetran i no pas emitiran.
2: Doncs 200 punts més que sumeu al marcador i ara tornem a lletrejar.
7: A lletrejar.
2: El segon nivell consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna dificultat més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Escola Marta Mata. Emma, és el teu torn. Temps. Comparsa.
8: C-O-M-P-A-R-C.
1: És una S.
2: Núria. Domèstica.
0: D-O-M-E, amb accent obert, S-T-I-C-A.
2: Ancestral.
0: A-N-C-E-S-T-R-A-L.
2: Paraigüer.
0: P-A-R-A-I-G-U, amb dièresi, E-R.
2: Acorralar.
0: A-C-O-R-R-A-L-A-R.
2: Llançador.
0: L-L-A-N, se trancado, A-D-O-R.
2: Doncs aquesta última no ha entrat, però tot i així heu fet bé quatre paraules que sumen 800 punts al vostre marcador. I ara és el torn de l'Institut Vila Romana. Preparat, Oleguer?
4: Sí.
2: Temps. Estiuenc.
4: E-S-T-I-U-E-C.
1: T'has deixat la N.
2: Pol. Salutació.
5: S-A-L-U-T-A-C-I-O, amb accent tancat.
2: Dialectal.
5: D-I-A-L-E-C-T-A-L.
2: Bilingüe.
5: B-A-L-T-I-L-A geminada.
1: És una sola N.
2: Mirta. Destenyir.
3: B-E-S-T-E-N-Y-I-R.
2: Accionista.
3: A-C-C-I-O-N-I-S-T-A.
2: Comerços.
3: C-O-M-E.
2: En aquest cas heu fet també 4 encerts que sumen 800 punts al vostre marcador. I ara és el moment de saber com va aquest recompte general. Jurat, t'escoltem.
1: El primer recompte de punts és el següent. L'Institut Escola Marta Mata de Torelló ha aconseguit fins ara 1.600 punts. I l'Institut Vila Romana de la Garriga n'ha aconseguit 1.500.
2: Doncs aquest és el primer recompte amb els punts frec a frec entre els dos equips i el picalletres no perd ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap al terreny de l'electropop de la mà d'Svetlana. Júlia Díaz i Roc Bernadí es van unir el 2020 per crear el grup i el 2024 van presentar el seu primer àlbum, Marrana. El duet del barri del Poble Nou de Barcelona va debutar amb Moderna del Raval i des d'aleshores ha gravat temes fets des de l'humor i la sàtira, com ara Superlesbiana. El 2025 van presentar l'EP Sarnalona, amb 4 noves cançons dedicades a la ciutat de Barcelona, amb lletres plenes d'ironia i sarcasme i una mescla d'estils tecno i urbans. Avui escoltarem Posa't Guapa. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Posa't Guapa, de Svetlana.
7: Els barcelonins hem posat Barcelona

0: posat guants. Un retrat de Barcelona ben original, oi? Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Escola Marta Mata. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és el que sempre guanya la protagonista de la cançó?
2: Els jocs florals.
0: Correcte, escoltem-ho.
3: Sempre guanyen els jocs florals.
0: Doncs en aquest cas 200 punts que sumeu al vostre marcador. I ara és el torn de l'Institut Vila Romana. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Com va vestida sempre la protagonista de la cançó?
4: Molt elegant.
0: Correcte. Diu la més elegant, però és correctíssim. Escoltem-ho.
3: Sempre anem vestida la més elegant.
0: Doncs en aquest cas 200 punts més que sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Escola Marta Mata. Endavant, Núria. Temps. Testimonial.
2: T-E-S-T-I-M-O-N-I-A-L.
0: Actualitzés.
2: A-C-T-U-A-L-I-T-Z-E-S.
0: La E porta accent tancat. Jordi. Compartiment.
5: C-O-M-P-A-R-T-I-M-E-N-T.
0: Ressonància.
5: R-E-S-O.
0: Són dues S's. M. Maniobrable.
5: M-A-N-I-O-B-A-L-T-O. R-A-B-A-L-T-O-L-O-E.
0: Doncs en aquest cas heu fet 3 paraules correctament que sumen 900 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Vila Romana. Preparat, Pol?
6: Sí.
0: Temps. Recomanable.
6: R-E-C-O-M-A. N-A-B-A-L-T-L-E.
0: Modificaràs.
6: M-O-D-I-F-I-C-A-R amb accent S.
0: Tremendisme.
6: T-R-E-M-E-N-D-I-S-M-E.
0: Assíduament.
6: E.
0: Comença per A. Mirta. Imperdonable.
2: I-M-P-E-R-D-O-N-A-B-A-L-T-L-E.
0: Misteriosos.
2: M-I-S-T-E-R-I-O-S-O-S.
0: Doncs heu fet 5 paraules correctament que sumen 1.500 punts al vostre marcador. Som a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajuda de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula. Doncs l'Institut Escola Marta Mata de Torelló té acumulats un total de 2.700 punts i l'Institut Vila Romana de la Garriga en té un total de 3.200. Aquest és el recompte de punts fins ara, però no us adormiu perquè queda l'última prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts, ja que aquesta prova us permet multiplicar la vostra puntuació, cosa que pot ser decisiva per conquerir la primera plaça del programa d'avui.
4: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, Ràdio Ona, Ràdio Silenci. Escollim els dos representants que faran el lletreig. Mònica Serrano, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui?
7: Ho farà la Núria.
0: Jordi Roig, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula?
8: Serà en Pol.
0: En Pol, perfecte. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Silenci. Jordi Roig, fins ara mateix.
8: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut Escola Marta Mata. Estàs preparada, Núria?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. De vegades, els humans donem a alguna persona o cosa una importància molt gran, un valor excessiu, de tal manera que la convertim en model, símbol o prototip per a la resta. Això vol dir que la mitifiquem, la convertim en mite. Avui parlem precisament del contrari, de veure els trets reals d'allò que s'havia mitificat. La mega paraula d'avui és una forma verbal de primera persona del plural. La mega paraula d'avui és... desmitificaríem.
2: Desmitificaríem.
7: Correcte, endavant, quan vulguis.
2: D-E-S-M-I-T-I-F-I-C-A-R-I amb accent E-M.
7: Bravo.
0: Molt bé, Núria, doncs has lletrejat la mega paraula correctament. Després sabrem com ho fan els teus companys de l'altre equip. Ara és el torn de l'Institut Vila Romana, per tant, desconnectem de Ràdio Ona. Fins després, Mònica Serrano.
7: Fins després.
0: Institut Vila Romana, estàs preparat, Pol?
6: Sí.
0: Doncs som-hi. Els humans, de vegades, magnifiquem el valor d'alguna persona o d'alguna cosa, de manera que la convertim en símbol, model, prototip per a tothom, és a dir, en mite. Avui parlarem justament del contrari, del fet de veure les característiques reals d'allò que s'havia mitificat. La mega paraula d'avui és una forma verbal de primera persona del plural. La mega paraula d'avui és... desmitificaríem.
6: Desmitificaríem.
7: Correcte, endavant.
6: D E S M I T I F I C A R I E M.
7: T'has equivocat en la I final que porta accent.
0: Gairebé, gairebé hem dit correctament aquesta mega paraula. Connectem de nou amb les dues ràdios. Ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant. Mònica Serrano, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Escola Marta Mata?
7: Doncs hem apostat tots els punts.
0: Tots els punts. I Jordi Roig, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Vila Romana?
8: Doncs també tots els punts.
0: També tots els punts, apostes valentes com ens agrada aquí el Picalletres. Ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Escola Marta Mata ha lletrejat la mega paraula... correctament! I l'Institut Vila Romana ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. Oh. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
7: Som-hi, doncs, amb les puntuacions finals d'aquest programa. L'Institut Escola Marta Mata de Torelló ha aconseguit finalment 5.400 punts. I l'Institut Vilaromana de la Garriga ha sigut molt valent, però ha quedat finalment amb 0 punts. Oh!
0: Doncs en aquest cas ja tenim guanyador del programa d'avui, l'Institut Escola Marta Mata. Parlem amb vosaltres. Com esteu?
9: Molt bé.
0: Us havíeu preparat molt o què?
9: Sí.
10: Sí.
0: Sí, no? Quina ha sigut la prova que us ha resultat més complicada? A veure.
9: La de lletrejar, del nivell 3.
0: És que les paraules aquí ja són més complicades, més llargues, i ja pot portar alguna complicació més. Bé, doncs, felicitats, i ho heu fet molt bé, eh? No em vull tampoc deixar de parlar amb l'Institut Vilaromana, que malgrat quedar-se en 0 punts, heu fet una boníssima participació fins al final. Com esteu?
8: Doncs res, per culpa d'un accent estan una mica tristos, però vaja, això es passa ràpid.
0: No passa res, és el que diem, eh? Ho heu fet superbé fins al final, i al final no ha pogut ser, però esperem que també us ho hagiu passat molt bé jugant aquí al Picalletres, sí o no?
10: Sí.
0: Perfecte, doncs molt bé, nois, ara ens cal saber com queda el Pica Ranking després d'aquest programa.
4: El Pica Ranking.
7: En quarta posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès amb 5.400 punts també. En segona posició hi ha l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. I encapçala el Pica Ranking l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
0: Doncs aquest és el Pica Ranking al final d'aquest Pica Lletres d'avui. I ara ja només em queda acomiadar aquest programa. Mònica Serrano, Jordi Roig i concursants, moltíssimes gràcies per haver participat avui i per la gran feina que heu fet.
7: Gràcies a vosaltres.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Ona i Ràdio Silenci, per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Picarrànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat, adeu!
1: Lletres. A poc i bona lletra.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Picalletres. Presenta Tina Forés.
2: Família, com va? Què? Preparats per jugar? A punt per un nou Picalletres? Els estudis de la xarxa de comunicació local ja tenim el cap a la feina per no badar gaire en els pròxims minuts. Els qui segur que intentaran no badar són els participants d'avui, que deuen estar neguitosos per començar ja. A veure com es desenvolupa el programa d'avui i si aconsegueixen un bon grapat de punts que els classifiqui el nostre Pica Ranking. D'aquí una estona ho sabrem. Vinga, coneguem els nostres protagonistes. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a l'Ametlla de Mar i cap a Castellà del Vallès.
1: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
2: Contactem amb Francesc Callau, que ens parla des de la Cala Ràdio a l'Ametlla de Mar. Francesc, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
3: Efectivament, bon dia i una abraçada des de l'Ametlla de Mar. Concursen en representació de l'Institut Candelera. I si et sembla que es presentin ells mateixos, poder?
2: I tant.
4: Hola, em dic Arnau Sota i tinc moltes ganes de començar.
5: Hola, sóc Ares i també tinc moltes ganes de començar.
6: Hola, sóc Jan i tinc moltes ganes de participar.
2: Doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants. Que tingueu molta sort. Ara anem cap a Ràdio Castellà, de Castellà del Vallès. Com va, Carlos Lecegui?
7: Doncs molt bona, Estina. Doncs aquí estem, a l'estudi de Ràdio Castellà, amb uns alumnes que acaben d'arribar de l'Institut Escola Sant Esteve.
2: Doncs vinga, que es presentin ells mateixos, també.
8: Bon dia, jo em dic Miquel. I, sobretot, m'agrada jugar a futbol.
9: Hola, em dic Martina i m'agrada tocar el piano.
10: Hola, em dic Nora i m'agrada el teatre.
2: Us desitgem el millor també a vosaltres. I qui no es pot permetre badar gaire també és la nostra benvolguda Jurat. Jo de vegades penso que no podria posar-me a la seva pell. Hola, Jurat, tot a punt?
11: Sí, Tina, tot a lloc. Bé. Estic bé, encara que pugui semblar que sóc una intel·ligència artificial, no ho sóc, eh? En alguna ocasió puc cometre algun error, com la intel·ligència artificial, també. Espero que avui no sigui el dia. Sort, concursants, molts ànims, comencem?
2: Estic segura que els concursants demostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. I abans de començar amb les proves, però recordem el Pica Ranking. Jurat, qui són els equips que encapçalen la classificació?
1: El Pica Rànquings.
11: En quarta posició tenim, amb 5.400 punts, el Col·legi La Presentació de Reus. La tercera posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, amb 5.400 punts també. En segona posició hi ha l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí, amb 5.600 punts. I encapçala el nostre Pica Rànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell, amb 7.400 punts.
2: Doncs aquest és el Pica Ranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
1: A lletrejar.
2: Iniciem el camí a poc amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres, i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut Candelera. Preparat, Arnau?
4: Sí.
2: Temps. Seguici.
4: S-E-G-U-I-C-I.
2: Succés.
4: S-U-C-C i amb accent tancat, S.
2: Mundial.
4: M-U-N-D-I-A-L.
2: Sofrir.
4: S-O-F-R-I-R.
2: Veïnat.
4: V-E i amb diàlegi N-A-T.
2: tocador.
4: T-O-C-A-D-O-R.
2: Bastard.
4: B-A-S-T-A-R-D.
2: Capellà.
4: C-A-P-E-L-L amb accent.
2: Faringe.
4: F-E...
11: És una A.
2: Ares. Cordà.
4: C-O...
2: Doncs en aquest cas heu fet un total de 8 encerts que sumen 800 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Escola Sant Esteve. Preparat, Miquel?
8: Sí.
2: Temps. Maqueta.
8: M-A-Q-U-E-T-A.
2: Bestiar.
8: B-E-S-T-I amb accent.
11: Acaba amb A-R.
2: Martina. Escàs.
9: E-S-C amb accent S.
2: Traçar.
9: T-R-E.
11: És una A.
2: Nora. Mossa.
10: M-S.
11: T'has deixat la O.
2: Doncs en aquest cas heu fet 2 encerts que sumen 200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
12: L'intrus.
2: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut Candelera. Les vostres paraules són les següents. Falda, papilla, canina.
5: Canina.
11: Incorrecte, rebot.
8: Creiem que és papilla.
11: Perfecte, correcte. En català, la menja, sobretot per les criatures petites, feta de farina de diversos cereals i d'aigua bullent i condimentada amb oli i sal o bé amb sucre, es diu farinetes, farro o també puré, però no papilla.
2: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador, molt bé. Torna ara per vosaltres, també us dic les vostres 3 paraules. Són les següents. Penya, pudor, piropo.
8: Creiem que és piropo.
11: Correcte. En català, la paraula afalagadora, com adreça a algú lluant els seus atractius, es diu correctament floreta, flor, afalac, galanteria, però no pas piropo.
2: Doncs sumeu 200 punts més al vostre marcador. Passem a la següent prova. Tornem a lletrejar.
12: A lletrejar.
2: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Candelera. Vinga, Ares, és el teu torn. Temps. Cantaire.
5: C-A-N-T-A-I-R-E.
2: Passivitat.
5: P-A-S-A-B.
11: Dues S's I.
2: Jan, tangible.
8: T-A-N-G-I-A-B.
11: És una B, ha dit una A que no hi ha.
2: Arnau, insòlites.
4: I-N-S-O amb accent obert. L-I-T-E-S.
2: Transistor.
4: T-R-A-N-S-I-S-T-O-R.
2: Memorial.
4: M-E-M-O-R-I-A-L.
2: Alterades.
4: A-L-T-E-R-A-D-E-S.
2: Traumàtic.
4: T-R-A-U-M-A-T-I-C.
2: Aquesta última no ha entrat, però heu fet un total de 5 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. Moltes felicitats i és el torn ara de l'IE Sant Esteve. Preparada, Martina?
8: Sí.
2: Temps. Peculiar.
8: P-E-C-U-L-I-A-R.
2: Catàstrofe.
8: C-A-T-A amb accent S-O.
11: Hi va una T.
2: Nora. Presumits.
10: P-R-S.
11: I va una E.
2: Miquel. Infal·lible.
8: I-N-F-A-L-I-B-L-E. B.
11: L geminada.
2: Doncs en aquesta ocasió heu fet un encert que suma 200 punts al vostre marcador. I és el moment ara de saber com van els marcadors en general. Jurat, t'escoltem.
11: En aquests moments les puntuacions són les següents. L'Institut Candelera de l'Ametlla de Mar té acumulats 1.800 punts. I l'Institut Escola Sant Esteve de Castellà del Vallès en té un total de 800.
2: Doncs aquest és el recompte general a hores d'ara, però el picalletres no perd ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap a Girona, ciutat de la Jules, nom artístic de la Júlia Casadevall, compositora i cantant. Amb 17 anys es va popularitzar les xarxes socials TikTok i Instagram amb la seva primera cançó, Tant de bo no t'hagués conegut, produïda per Marc Gelabert, Gela. Amb un estil que mescla l'indie pop i l'urbà, Jules és una de les noves veus del panorama musical català. Avui escoltarem Papallones, que és la nova versió de Tant de bo no t'hagués conegut, regravada i polida, que camina per les inquietuds i les incerteses dels primers amors. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem les Papallones de la Jules.

0: Ai, les papallones de l'amor. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Candelera. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Com li fan sentir el cor a la protagonista de la cançó?
2: Desubicat.
3: Molt rebé, correcte, escoltem-ho.
4: Com fa sentir el cor desubicat?
0: Molt bé, doncs sumeu 200 punts al vostre marcador. Ara és el torn de Lia Sant Esteve. També el mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és... Què li han dit que tard o d'hora arribarà?
5: L'amor de la seva vida?
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Ja m'han dit que tard o d'hora el meu amor arribarà.
0: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar. La prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més complexes i llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Candelera. Endavant, Jan. Temps. Musicalitat.
6: M-U-S-I-C-U...
3: C, no C.
0: Arnau. Expectorant.
7: E-X-P-E-C-T-U...
3: S, no C.
0: Ares. Escolàstica.
8: E-S-C-U-L...
3: És una O, no una U.
0: Doncs en aquest cas no heu fet cap encert, per tant no sumeu cap punt al vostre marcador, però no us desanimeu, que encara queda una altra prova per intentar sumar una miqueta més. És el torn ara de Lia Sant Esteve. Preparada, Nora? Temps. Embriagador.
9: E. A.
3: És una M.
0: Miquel. Aiguabarreig.
5: A-I-G-U-A-B... A, doble R, E, I, G.
0: Contrarrestés.
5: C, O, N, T, R, A, doble R.
3: Una sola R.
0: Martina, amistosament.
10: A, M, I, S, T, O, S, A, M, E, N, T.
0: Il·lustració.
10: I la geminada U S T R A C I O amb accent tancat.
0: Eventualitat.
5: Ja està.
0: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts i sumeu 900 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
11: Som-hi, doncs. L'Institut Candelera de l'Ametlla de Mar ha aconseguit fins ara 2.000 punts i l'Institut Escola Sant Esteve de Castellà del Vallès n'ha aconseguit 1.900.
0: Hi ha hagut una remuntada, aquí una mica, en aquests marcadors més ajustats que mai. Doncs amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts perquè teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i qui sap si conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, a les dues ràdios escollim els dos representants que faran el lletreig. Francesc Callau, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
12: Pel que pareix i pel que han escollit, serà l'Arnau.
0: Molt bé, doncs Arnau, representant de l'equip. Carlos Lecegui, Qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
2: Doncs aquí l'estudi 1 ha assenyalat tothom el Miquel.
0: Doncs el Miquel també serà el representant d'aquest equip. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Castellà. Carlos Lecegui, fins ara. Comença la prova a l'Institut Candelera. Estàs preparat, Arnau?
6: Sí.
0: Som-hi, doncs. Avui parlem de l'art de sobreposar en la música polifònica dues o més melodies independents i també del breu fragment de flabiol que es toca al final de la sardana. Tot això es diu contrapunt i és el substantiu a partir del qual es construeix la nostra megaparaula. La megaparaula d'avui és l'adjectiu contrapuntístic.
6: Contrapuntístic.
3: Endavant.
6: C-O-N...
3: Has dit C, és C.
0: Doncs en aquest cas no ha pogut ser, hem lletrejat la mega paraula incorrectament, però falta saber com ho ha fet l'altre equip. Molt bé, doncs ara serà el torn de l'IE Sant Esteve, per tant, desconnectem de la Cala Ràdio. Fins després, Francesc Callau.
12: Fins després.
0: IE Sant Esteve, sou a punt? Estàs preparat, Miquel?
10: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de música, concretament de la combinació, segons certes regles de superposició o simultaneïtat, de dues o més melodies diferents. D'això se'n diu contrapunt, i aquest és el substantiu a partir del qual construïm la nostra megaparaula. La megaparaula d'avui és l'adjectiu contrapuntístic.
5: Contrapuntístic.
3: Endavant.
5: C-O-N-T-R-A-P-U-N-T-I amb accent S-T-I-C.
3: Ho sento molt, l'última lletra has dit C i és C.
0: Ostres, Miquel, gairebé, gairebé, no passa res. Ara descobrirem com ho ha fet també l'altre equip, si també ha fallat, com en el vostre cas, o si pel contrari l'ha encertat. Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i concursants. Ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Francesc Callau, quants punts ha apostat el teu equip?
12: 1.000.
0: Carlos Lecegui, quants punts heu apostat vosaltres?
2: Doncs aquí a Castellà s'han apostat tots els punts que tenien, els 1.900 punts.
0: Molt bé. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Candelera ha lletrejat la mega paraula incorrectament. Oh! I l'IE Sant Esteve ha lletrejat la mega paraula incorrectament, també. Oh! La jurat, en aquest cas, vol fer un apunt sobre aquesta mega paraula.
3: Sí, Tina, és curiós que els dos equips han comès la mateixa errada. S'han equivocat en la pronúncia de la C. Hem dit tots dos grups C. El primer grup a l'inici, a la C inicial, i el segon equip a la C final. Vigilem, nois, aquesta C no és catalana. Ho sentim molt, eh?
0: Doncs després d'aquesta valoració només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
11: Les puntuacions finals són les següents. L'Institut Candelera de l'Ametlla de Mar ha aconseguit finalment 1.000 punts. I l'IE Sant Esteve de Castellà del Vallès es queda finalment amb 0 punts.
0: Doncs en aquest cas l'Institut Candelera és el guanyador del Picalletres d'avui. Enhorabona. Parlem amb ells. Francesc Callau, com esteu per aquí? Com està l'equip?
12: Bé, content, home. Estàvem expectants a veure què és el que havia passat a l'altre institut precisament per aquestes errades que s'han donat en l'última part, però estan contents com a mínim per haver emportar-se la victòria avui, no?
0: Clar, l'important és venir aquí a gaudir, que és el que dèiem a l'inici fora d'antena, que és una cosa diferent al que estem acostumats a fer a la rutina. Nois i noies, parleu-me una mica, com heu vist el concurs, digueu-me.
6: Pues bé, ha sigut entretingut.
0: Sí? Quina és la prova que us ha costat més, a veure?
8: Trobo que la de la cançó...
0: Sí, és complicada aquesta, jo sempre ho dic. És la que jo veig més complexa. Però us ho he passat bé, no?
6: Sí.
0: Doncs això és l'important. Doncs moltíssimes gràcies. No em vull oblidar també de parlar amb Lia Sant Esteve. Com esteu per aquí, Carlos Lecegui?
2: Doncs aquí em sembla que no s'oblidaran mai d'aquesta C.
0: Home.
2: Correctament. Doncs que parlen ells mateixos, Miquel, Martina, Nora. Com heu vist?
7: Bé. Una mica difícil, però està bé.
10: Sí.
0: Bé, però en realitat és això, no? Un dia diferent, venir aquí a la ràdio, a passar-s'ho bé...
7: Sí.
0: Quina és la prova que us ha agradat més, en aquest cas?
10: Pues... No sé.
0: Cap!
10: No sé, o sigui... No sé.
0: I la que us ha costat més, què?
10: L'última... La
0: mega paraula.
10: Sí,
0: paraula. És que és complicada. Moltes lletres, una paraula molt llarga... Bé, no patiu. En tot cas, felicitar-vos a vosaltres també perquè heu fet una boníssima participació. I ara ens cal saber com queda el pica-rànquing després d'aquest programa. Jurat, com ha quedat tot plegat?
1: El pica-rànquing.
11: En quarta posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. En segona posició hi ha l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. I encapçala el pica-rànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
0: Doncs aquest és el pica-rànquing al final del programa d'avui i ja només em queda acomiadar-me tant dels locutors com dels concursants. Francesc Callau, Carlos Lecegui i a tots els concursants del programa d'avui, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
12: Gràcies i una abraçada a la gent de Castellà, des de l'Ametlla de Mar també.
2: Una salutació també per l'Ametlla de Mar i gràcies, Tina.
0: A vosaltres, doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos, per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el pica-rànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat. Adeu!
1: Pica lletres. Poc a poc i bona lletra.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El govern preveu aprovar inicialment durant 2026 la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller, el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte, que ocupa unes 85 hectàrees, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, la cobertura de la línia ferroviària R8 i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que el barri estigui acabat al voltant de l'any 2050, tot i que els primers edificis podrien veure la llum a partir de 2030. Empatia, sensibilitat i entrega són algunes de les qualitats que comparteix qualsevol llevadora, una especialitat de la infermeria que sovint s'associa al part, però que també té la funció d'acompanyar la dona en tota la seva etapa reproductiva, des de la primera menstruació fins a la menopausa. Amb motiu del Dia Internacional de la Llevadora, que es commemora el 5 de maig, Cugat Mèdia recull el testimoni de dues professionals del sector. Una d'elles és la llevadora especialitzada en maternitat, part i criança, Montse Albiol Rodergas.
2: L'empatia, la sensibilitat, el respecte i l'entrega, no? Perquè també és una professió molt entregada, eh? Ho dic perquè, clar, jo, per exemple, rebo whatsapps a tota hora.
1: La Festa Major de Sant Cugat 2026 tindrà lloc entre el 25 i 29 de juny i, com marca la tradició, el pregó donarà el tret de sortida a la gresca. Enguany aant discurs anirà a càrrec de la santcugatenca Gemma Puig, meteoròloga de 3CAT. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través de les seves xarxes socials. L'Esplai Pica-Roca vol tenir un espai propi i estable on desenvolupar la seva activitat. L'entitat, que aquest any celebra 4 dècades de trajectòria,

0: www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
3: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
4: Bon dia, oients de Som Terra. Normalment, cap a finals d'abril, abans no comenci l'època de les avaluacions finals i de les pràctiques en empresa, acostumem a fer una sortida de tots els grups d'alumnes de l'Escola Agrària d'Alfarràs. Una sortida que acostuma a ser tècnica i a la que sempre hi afegim alguns tocs de cultura. Enguany la sortida ha estat en direcció a Gandesa, on hem pogut visitar la seva cooperativa. Una cooperativa que va començar a treballar a principis del segle passat, el 1901 concretament, i que no ha parat de créixer i innovar fins avui en dia. Té el seu origen amb la lluita valenta contra la desaparició dels conreus i contra l'emigració de la població. Tot això després del mal que va fer la filoxera. I l'aposta de plantar ceps americans i de construir una nova bodega va ser un encert total. El nou edifici encara avui en dia és majestuós i els nostres alumnes van poder sentir de la veu de la guia les característiques de la seva construcció. Molt innovadora per l'època, perquè l'arquitecte César Martinell la va estructurar amb quatre naus, amb unes arcades esplèndides i amb finestres per a la ventilació, amb dipòsits subterranis, ja amb càmeres aïllants, també ventilades, i una façana espectacular. Amb els anys, la cooperativa ha continuat creixent. Després de visitar les instal·lacions i conèixer tots els ets i uts de l'elaboració, sobretot del vi, però també de l'oli, l'alumnat va poder fer un tast d'oli guiat. Primer, per a fer la degustació, es tapa el got, es mou una mica l'oli i a continuació s'olora. I a continuació es posa una mica d'oli a la boca per apreciar els tons dolços o amargs o els tons picants. Espero que us hagi interessat. Fins a la pròxima.
2: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
5: Avui al Som Terra ens omplim de primavera amb aquests ocellets que també sentim de fons. Saludem la Mireia González, la presidenta de la Fundació Castell del Remei. Benvinguda, Mireia.
6: Moltes gràcies i molt bon dia.
5: Avui va de primavera.
6: Deixa'm abans de res sí. que et feliciti públicament pel premi rebut. Per tu i la companya, i molt merescut. I molt important per totes les professionals.
5: Moltes gràcies.
6: De la comunicació.
5: Et refereixes, si els oients no ho saben, al Milà de Periodisme, que tu ja havies guanyat també en edicions anteriors,
6: sí.
5: fa uns anys, no?
6: Sí.
5: I que aquest any també ha guanyat la teva filla. Jo penso que és la primera vegada a la història que mare i filla guanyen el Premi Milà de Periodisme. O sigui, que enhorabona a les dues.
6: Sí, fixa't el que fa el canvi generacional, que jo el vaig guanyar en premsa escrita i ella en digital.
5: Clar.
6: Però vaja, vosaltres aquest reportatge el teniu multipremiat.
5: Sí.
6: I de veritat que me n'alegro moltíssim.
5: Moltíssimes gràcies.
6: I sou un exemple i, animo tothom a escoltar-lo i a veure-ho i tot.
5: Moltíssimes gràcies, Mireia. De tota manera, i ara donades les gràcies, parlem d'aquesta festa de primavera, de l'aplec de primavera que se celebra aquest diumenge al Castell del Remei.
6: Efectivament.
5: Què fareu?
6: Mira, tot plegat, les festes populars aquí que porten, són molt tradicionals, comencen amb el toc de sirena, saps? Que cridava a treballar i avisava de quan s'acabava la jornada a la finca. Uh-huh. És una mica escandalós, però la gent ens ho demana, perquè hi ha molta gent encara que té aquest record i se sent a tots els pobles de l'entorn. I llavors m'ho diuen, estem la sirena, i diem, vinga, va, això serà a partir de les 10 del matí. I en aquell moment doncs, ja hi ha una arribada i exhibició de vehicles històrics, es posa en marxa el mercat d'artesania i de productes de proximitat, que, i tenir molta cura a vetllar de que realment sigui allò

0: és A, i ahir de prop, quilòmetre zero i tot plegat. També hi col·labora al llac el Club de Modelisme de Tàrrega, perquè és una activitat que es pot fer a molts pocs llocs. De fet, el seu local social eren les piscines i quan ens van demanar si podia ser el llac del Castell del Remei ens va fer il·lusió perquè és una de les activitats aquàtiques que ens agradaria fomentar. Tenen unes maquetes magnífiques, unes reproduccions de vaixells que, a més, no només és exhibició, sinó que també poden els nens participar-hi i navegar-ne, no? Si segueixo amb el modelisme, doncs també ells mateixos fan una pista d'autocroller, d'automodelisme amb uns cotxes que passen uns obstacles, que també això és atractiu pels nens i pels pares també. I també doncs hi ha la possibilitat de que els nens pilotin i condueixen aquests cotxes. Què et sembla? Continuo explicant?
1: Sí, una mica, sí, a grans trets, perquè passen tantes coses que, no?
0: Sí, i tot passa concentrat en un matí, perquè a dos quarts de tres torna a tocar la sirena
1: i ja està.
0: I qui vulgui es pot quedar a dinar a l'aire lliure. Però pels nens, a part de tot el que hem comentat, també hi ha uns jocs tradicionals, que nosaltres li diem les firetes del Castell del Remei, que són els jocs de sempre, les bitlles, hi ha també un taller de maquillatge, un altre de fang, de modelisme així en fang, coses molt, molt interessants per ells, una biblioteca infantil, perquè sempre per la ple que està als vols de Sant Jordi, doncs el tema de la lectura doncs també el volem fomentar, sobretot per als infants, ells el Remei, molt, molt divertit. I llavors sempre tenim aquestes exposicions d'art amb una programació permanent, ja ho saps,
1: sí.
0: I aquesta vegada doncs, tant a l'Espai Lucila Tília com a la sala de tas de l'Enoteca doncs, hi ha dues exposicions, unes de pintura del Ricard Guiu i una altra, uns olis de Miguel d'Ibàrbia. I com... Digues.
1: No, de dia. Primer, i que està concebut com una mena de festa major i ara que parlaves de pintures, hem de dir que també el cartell d'enguany l'ha fet una il·lustradora meravellosa lleidatana, que és la Sònia Lins, multipremiada i reconeguda arreu del món, no?
0: Arreu del món. Molt abans de que a vegades ho sabéssim a Lleida, perquè fa molt temps que ja la vam descobrir per un tema d'etiqueta de vi, vaig pensar, aquesta noia, quant talent que té. I també té molt talent la seva filla, que serà la cantant de l'aperitiu musical aquí, a la plec de Primavera de Castell del Remei, que és la Joana Barco, amb el duo Somondina. Per tant, qui vulgui veure cantar a la Joana, escoltar-la amb una copa de vi, fent el vermut, amb un entorn com el que estic jo ara aquí, al Jardí del Castell del Remei, és magnífic. Els vins tampoc no poden deixar de tenir protagonisme.
1: No ens els podem pas deixar, Mireia.
0: No, perquè és com una festa del vi, també, aquí al Castell del Remei, la plec de primavera. Per tant, hi haurà un espai, a part de l'aperitiu i del bar, doncs, i les terrasses, expressament per a degustar els vins del grup de Tomàs Cusiné, o sigui, Castell del Remei, Tomàs Cusiné, Cervolers, Celler i Cara Nord.
1: Fantàstic.
0: I hi haurà un contacontes familiar, que es diu Conrad a les Terres de Ponent. Mira si està personalitzat amb el nostre territori. Que també és com l'espectacle a propòsit de l'aplec de primavera d'enguany. I com que ens agrada mantenir les tradicions en aquest entorn, doncs també hi haurà l'actuació de la colla bastonera l'arreu de Mollerussa.
1: Imagina't. I, a més, explica'm això d'aquesta moneda tan genuïna que feu servir també en aquest aplec de primavera.
0: Sí. És que, mira, ens en fixem molt quan anem als actes. La gent fa cues i a vegades hi ha gent que diu no, és que això vol dir que hi ha èxit, no? Si hi ha cues. Però a nosaltres ens molesten molt les cues quan les hem de fer. I cada any pensem com evitar-les, perquè s'apleguen aquí doncs, unes 3.000 persones. Per sort, doncs, tenim un gran aparcament a peu de festa i és tot molt còmode. Però les cues a l'hora de demanar el vermut, tot i que cada any ho volem millorar, és com inevitable. I llavors la manera hem pensat que és el gotim ja ho practiquem en les altres edicions i també en la festa major, és com la moneda de les festes populars del castell, equival a un euro, llavors ja no hi ha d'haver canvi, ja no hi ha d'haver... és per agilitzar-ho tot plegat i també es pot participar doncs, en el sorteig i bé, pensem que d'aquesta manera és més còmode per a tothom, que és el que nosaltres pretenem, que la gent s'ho passi molt bé, gaudeixi del dia, de les activitats i que res sigui molest.
1: Com que hi ha moltes coses, doncs això, poden entrar, per exemple, a la web del Castell del Remei, però hem de dir també que com que es tracta d'una finca històrica amb, no sé, molts anys i molts, també hi haurà tot un aflaire, no?, d'aquesta colònia antiga, d'aquesta època, perquè animeu a tothom a que anem vestits de blanc. No és obligatori, no és un code dress, no? Un dress code d'allò que s'ha de fer obligatòriament, però qui vulgui pot anar perfectament ambientat.
0: Tant de bo ho poguéssim fer perquè cada vegada la gent, entre cometes, poguéssim obligar perquè el resultat és molt maco. Es tracta de recrear l'atmosfera de l'antiga colònia agrària que va ser Castell del Remei, la hisenda més gran de regadiu de tota Europa, i clar, és a més, ja seria demanar molt, jo ho faig, i altres persones també, si pot ser d'estil noucentista català, doncs encara és més bonic, no? Hi ha gent que s'anima cada vegada més, i jo ho faig perquè disfressar-se és divertit també, i bueno, recrear, ja t'ho dic, aquest ambient, és com potenciar la petjada de les persones i de les vivències que hi ha hagut aquí, que són moltes, com tu has dit, estem parlant d'una finca històrica, i sembla que t'immerseixes més en tota aquesta història i llegat que et podem trobar aquí al Castell del Remei. Per tant, si pot ser que vingueu vestits de blanc, doncs és més bonic. I si veniu ja una mica amb enagos i puntes, bueno, això ja és magnífic.
1: Doncs aquesta és una de les moltes accions que feu durant tot l'any al Castell del Remei. Avui volíem posar la mirada en aquest aplec de primavera que se celebra el dia 26 d'abril. No cal inscripció prèvia. Millor si hi ha una reserva, sobretot pel tema del pàrquing, però podem anar-hi tranquil·lament.
0: No, la veritat és que no. Si algú vol venir abans a comprar gotims,
1: millor.
0: Pot fer-ho. Uh-huh. Si algú vol dinar al restaurant, millor que reservi, sens dubte, perquè sí, aquest clar. Dia està molt... normalment els caps de setmana, per sort, té molt èxit sempre el restaurant del Castell del Remei i durant la setmana amb el seu menú d'entre setmana molt bé. I després, també, si es vol quedar-se a dinar al dinar més popular, a l'aire lliure, imagina't un pícnic que et serveix el restaurant vestit de blanc.
1: Pili, ai, que no t'ho xulo! Vaig perdre, això. No.
0: Doncs això també es pot comprar aquell mateix dia o amb antelació, al propi restaurant.
1: D'acord. Doncs gràcies, Mireia, per ser avui amb nosaltres i explicar-nos-ho. Mireia González, amb els ocellets de fondo, que ens agrada la primavera. Que vagi molt bé. Una abraçada gran.
0: Ben forta. Moltes gràcies.
2: Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
1: Joan Ibars, benvingut a Del Residu al Recurs, com estàs?
3: Bé, molt bé.
1: Mira, les darreres setmanes hem parlat de la fracció orgànica i avui volem parlar de què en queda, quin és el resultat després d'haver reciclat bé aquesta fracció orgànica.
3: La fracció orgànica, un cop classificada a casa, recollida pels serveis de recollida, etc., va directament a plantes de compostatge. ¿Vale? Hi ha diferents tipus de tractament. Pot ser una planta de compostatge, a una planta de biogàs o metanització, o també hi ha gent que pot fer autocompostatge, d'acord, a casa. Aleshores, tema plantes de compostatge. A Catalunya n'hi ha més de 70 plantes, d'acord? Però d'aquestes 70, 27 són de compostatge de residus municipals. Les tenim bàsicament properes en diferents distribuïdes en diferents comarques. Vale?
1: I 17 a tota Catalunya?
3: 27.
1: Ah, 27.
3: Sí, 27.
1: Per tant, són supracomarcals, diríem. Sí, segur.
3: Sí, però perquè és planta de compostatge. A l'àrea metropolitana hi ha moltes plantes de biometanització, que el que fan, que és un procés diferent del compostatge, que el que fa és generar energia elèctrica, vale? amb la fracció orgànica. I allí, durant un temps, doncs, se van promocionar molt aquest tipus de plantes, però les més escampades pel territori, a zones menys denses, hi ha el que és plantes de compostatge. D'acord? Uh-huh. Aleshores, a part dels residus municipals, també es fa compostatge de fangs de depuradores, de fems, no?, de granges, i de la fracció vegetal. Hi ha plantes específiques de fracció vegetal que sol composten restes de poda, gespa, d'acord? Aleshores, què és el compostatge? No? El compostatge és un procés natural de degradació de la matèria orgànica. Vull dir, el que sempre ha passat als boscos o a qualsevol espai natural, de que cau la fracció orgànica, els microorganismes actuen, la degraden i es transforma en una mena de terra, no?, que es queda mesclada amb el sol, i ja està, no? I allibera els nutrients que tornen a ser captats pels vegetals.
1: Això sí que és fer el cicle tancat, eh?
3: Sí, doncs això és el que s'intenta amb les plantes de compostatge, no? Hi ha, tenim microorganismes, després en aquests microorganismes que fan consumir el carboni i nitrogen de les restes orgàniques, i també és important destacar que aquests microorganismes necessiten aigua i oxigen, val? Per tant, com se genera l'aigua? Doncs algunes vegades, si estan molt seques les muntanyes de compost, doncs s'han de regar, i sobretot l'oxigen es genera fent que la pila, no?, fent que les piles de compostatge tinguin molta fracció vegetal, val? Quan hi fiquem moltes rames, aleshores entre aire, i això és oxigen que dona, bueno, és necessari pels microorganismes per anar descomposant les restes orgàniques. Vale? Després d'aquesta degradació surt CO2, aigua, vapor, moltes vegades, i es genera molta calor. Que aquest procés de generar calor dels microorganismes, de l'activitat, és molt important perquè fa pujar la muntanya del compost i fins a 60-70 graus, i què fa? Que alguns patògens o alguns bacteris, doncs, s'eliminen. No?
1: I de forma natural.
3: Que amb aquesta calor, i aleshores fa que el compost no tingui aquests patògens biològics que, uh-huh, que puguin ser nocius després. Per tant, el compostatge, dins d'una planta, trobem la fase de barreja, que és barrejar la fracció orgànica amb la fracció vegetal, es creen aquestes piles, i després un procés de descomposició primer i maduració que més o menys dura 12 setmanes.
1: Només?
3: Sí.
1: Que ràpid.
3: Sí, sí. En aquest procés entremig de la descomposició i maduració es passa per una mena de colador, que en diuen tròmel, i aquí es treuen els impropis, val? Si hi ha algun trossos de, no sé, residus que no hi havien d'haver anat, uh-huh, com que l'orgànica s'ha degradat, doncs passa pel foradet i el que no és orgànic, doncs queda a dalt. I després també de la maduració es fa un post-tractament que també elimina, doncs, per exemple, restes de fusta que no s'han degradat, que aquestes s'agafen i es tornen a enviar a l'inici, uh-huh, val? Pedretes, vidres, cosetes més petites que havien passat la primera malla, vale?
1: Uh-huh. Doncs escolta, ho deixem aquí i ja ens explicaràs què es fa amb el resultat, per a què serveix, d'acord?
3: Vale.
1: En el proper programa.
3: D'acord.
1: Joan Ibars, gràcies.
3: A vosaltres.
1: Molt interessant. Adéu.
3: Adéu.
2: Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
4: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Anem tancant l'abril amb els haikus vora el canal, amb la Rocío. Benvinguda de nou.
5: Hola, ui, Gràcies, sí, bon dia. Sí, sí. Sempre me dona per dir-te benvinguda a tu, com si no estiguessis a casa teva.
1: No, però, no, això és casa de tots. Eh? Avui que aprendrem, Rocío?
5: Mira, com que continuem a l'abril i encara que Sant Jordi ja no es doni temps a lo millor de presentar cap haiku enlloc, és igual, no importa. Haiku no cal presentar-lo enlloc, eh? Però sí que li has de dir a alguna persona que el llegeixi perquè ja te faci el feedback, perquè ja pugui entendre. Això ho hem parlat molts cops, eh? De que tu una guare no te'l pots guardar per tu.
1: És veritat.
5: L'has de compartir. Això sí, això és bàsic. Per tu i per la persona, perquè sempre intervenen dues persones en un haiku, igual que ara us explicaré que també intervenen dos conceptes. Segons un senyor que es diu Enrique Pérez, diu que per escriure en el nostre haiku han d'associar-se dues idees. Un concepte que seria abstracte, que seria el nostre aguare, lo que, la impressió aquella, el sentiment aquell que ens ha provocat allò que hem vist, per exemple, la solitud, la sorpresa, que sigui, i una imatge visual que el concreti. Pues en un arbre sec, en una flor marcida, en allò que concreti l'aguare aquest que hem sentit, no? Uh-huh. Externament només apareixerà la imatge visual, la concreta, la tangible i la fotografiable, la que nosaltres hem vist. Però el seu referent abstracte s'ha de formar a la ment del lector.
1: Clar. És sí? A dir, veure la imatge, no? El cervell.
5: El veure la imatge en paraules, exactament, però ell ha d'interpretar el sentit, no? El sentiment, el que ha sentit l'autor, no? Quan ho ha escrit. L'autor sent un aguare, que és el seu, no? Que és el seu sentiment, la seva sorpresa, quan veu algo que li impressione o que li sorprèn, literalment, no?
1: I l'ha d'encomanar.
5: L'encomane. Però si aquest senyor, a part de tenir aquesta idea, aquesta essència abstracta, no ho sap plasmar bé en paraules, com ens passa encara a nosaltres, que no ho sabem encara plasmar bé en paraules, el lector no rebrà allò que ell vol, que ell ha viscut. Uh-huh. O sigui que per això parlàvem també del haimi, que ha de tenir, no? Un haiku ha de tenir haimi, no són quatre paraules sueltes de qualsevol manera dient... cadira verda he vist sobre la taula. No, o sigui, ha de tenir... Per què t'ha impressionat a tu això sense dir-ho, no? Per què sí. T'ha impressionat a tu la cadira verda sobre la taula sense dir per què t'ha impressionat. I clar, i aquests dos conceptes, pues és així com funcionen, no? Tu escrius i tu escrius lo concret, lo tangible, ho escrius, uh-huh. I el referent abstracte ja se formarà a la ment del lector. Perquè l'analogia no solament funciona amb els conceptes, amb aquests dos mons d'abstracte i concret, sinó que també entra en joc dues persones diferents, qui l'escriu i qui el llegeix. Uh-huh. I hem de tenir superpresent que no es tracta d'una endivinalla.
1: Clar.
5: El que està escrivint, què vull dir amb això? No, no, no, no. Es tracta d'un detonant per a la reflexió.
1: Buah.
5: I és així.
1: Sembla tan fàcil, reflexionar. Que és difícil. Tot.
5: Molt, però la veritat que quan llegeixes un que veus això realment, sí. Dic, jo, és que és genial, no? Per això ens agraden, no?
1: Clar.
5: També perquè estem llegint els bons sempre, no? I comencem a llegir els nostres, la cosa potser ja canviarà.
1: Ai.
5: Doncs seria això.
1: I, vale, quins
5: ens portem un parell de haikus.
1: Vinga.
5: A tu t'agrada molt un. Mira, el primer el llegirem aquest, del Miquel Martí i Pol. Una olor d'herba em fa reviure imatges de la infantesa.
1: M'encanta.
5: Concepte abstracte podria ser l'enyorança o el que sigui, i les paraules que li has posat, i tu com ho interpretes. Uh-huh. Aquest poema, si no, aquest haiku, si no el llegeix ningú, aquí es queda.
1: Clar.
5: Si el llegeix, doncs te transmet aquesta enyorança, aquest sentiment que ha tingut el Miquel, no? L'altre llegirem una del Josa Busson, que diu així: a cada pètal que cau, les branques de la prunera envelleixen.
1: Oh.
5: Bueno, jo aquest el trobo brutal, no?
1: Fantàstic.
5: Brutal, per això també suposo que parle de la, el tema abstracte seria l'efímer de la vida, no? Sí. L'amor en general. L'amor en general, encara que sigui tan bell com veure, bueno, que tingui tanta bellesa com veure caure un pètal d'una flor, no?
1: Sí, sí, sí.
5: Que és la cosa més sublim i elegant i etèria que hi ha. Fantàstic. Pues bueno. Ho deixaríem per avui. Ai, i apa, vinga, ja tenim...
1: Aquesta guarda que tenim ara, que ens, paf, ens ha tocat.
5: Sí, sí.
1: Rocío, gràcies. En necessitem cada setmana. T'esperem.
5: Ai, a vosaltres, Pili, jo encantada de venir.
1: Adéu. Adéu.
6: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem de guerra, de la guerra del segle XXI, que ja no es decideix només amb armes, sinó amb dades. El que estem veient en conflictes com el d'Ucraïna o, sobretot, en la guerra entre els Estats Units, Israel i l'Iran, és un canvi de paradigma. La intel·ligència artificial ha entrat de ple al camp de batalla. En les primeres hores del conflicte amb l'Iran es van atacar centenars d'objectius en temps rècord gràcies a sistemes capaços de processar milions de dades i suggerir decisions gairebé en temps real. No només parlem de drons o robots, parlem també d'algoritmes que seleccionen objectius, interpreten imatges de satèl·lit i anticipen moviments de l'enemic. Fins i tot la guerra ja no és només física. Ciberatacs, manipulació d'informació i interrupció de comunicacions formen part de l'estratègia des del primer minut. Per parlar de tot això, tenim avui amb nosaltres el professor Esteve Almirall, especialista en innovació i especialista en innovació en intel·ligència artificial.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
2: Esteve, doncs, benvingut un cop més al programa.
4: Moltes gràcies per tenir-me aquí. Encantat de ser-hi, com sempre.
2: Vinga, doncs molt bé. Avui parlarem també d'intel·ligència artificial, perquè últimament és el tema, però avui l'aplicarem a la guerra. Ja tenim unes quantes guerres en marxa, però tu l'altre dia precisament comentaves a un foro que aquesta és la primera guerra amb intel·ligència artificial. Què vol dir, o què vols dir exactament quan parlem de primera guerra amb intel·ligència artificial?
4: Bé, la primera guerra amb intel·ligència artificial, de fet, és la d'Ucrània. La d'Ucrània existeix gràcies a Starlink. És a dir, si no fos per l'Elon Musk, que va deixar Starlink primer gratis i després cobrant i pagaven els americans, no? Doncs Ucrània no existiria. S'ho havien menjat tots els russos. I després, doncs, gràcies a una empresa que té un nom, que té molt mal nom i que està molt mal vista a Catalunya, que és Palantir, que és aquesta empresa que recull tota la informació que té, llavors selecciona i tot això, tot està al servei de l'exèrcit ucraïnès, i ha permès a Ucrània sobreviure fins ara. Si no fos per Starlink i per Palantir, Ucrània avui en dia no existiria, no hauria quedat res, no? I després han passat coses molt més interessants. Les dues coses més interessants que han passat han estat drons, que això ha canviat la guerra, i la segona, robots. Llavors, clar, és la primera guerra amb intel·ligència artificial, tant pel que fa a la informació, com les comunicacions, com els drons, com els robots.
2: Comencem pels drons, que potser és el que més ens sona a tothom, i després parlarem dels robots. Comencem, drons. Què actualment ja s'ha fent un dron o un exèrcit de drons en una guerra? Qui els dirigeix? Qui pren les decisions? Quin potencial tenen?
4: A veure, ha passat de tot amb els drons. Els drons, quan va començar la guerra d'Ucrània, eren coses molt petites. Bàsicament, compraven drons a una empresa xinesa que es diu DJI, que és una empresa de Shenzhen, doncs, que fan drons baratos, que valien ja 300 dòlars, els pots comprar a Amazon, no és una cosa massa complicada. Llavors agafaven aquell dron, li fotien una bomba a sobre, hi havia un paio que guiava el dron i li tiraven la bomba on poguessin. I aquest va ser l'inici dels drons, doncs, a Ucrània, no? Clar, després tot el tema s'ha sofisticat moltíssim, no? És un tema, doncs, molt més complicat, on ja no només tens drons, van venir els russos van posar contramesures perquè no poguessis dirigir els drons i van bloquejar totes les freqüències. Després d'això, doncs, els ucranians, els civils, ocorre, doncs, bueno, doncs, clar, com que ens han bloquejat les freqüències, els dirigirem amb un cable de fibra òptica. van muntar cables fins de fibra òptica connectats als drons, calla, de 10 quilòmetres, 10 quilòmetres de cable de fibra òptica. I llavors, darrere del cable, hi ha el mateix paio ja dirigint el dron, que el tirava davant, que el tirava a sobre del tanc o del que fos, però clar, quan el cable és un cable de fibra òptica, no hi havia manera d'interceptar les comunicacions. Podies tallar el cable, però és l'únic doncs, que podies fer, no? I el tema ha anat evolucionant. Ara ja són més autònoms, ara a part de ser més autònoms doncs ja poden escollir objectius, si aquell objectiu no el troben escolleixen un altre, el tema s'ha sofisticat molt, ja treballen en comú diversos drons i amb intel·ligència artificial doncs s'agrupen per veure on cauen i fins i tot els ucranians han estat capaços d'enviar drons al Kremlin, que cau a la quinta merda d'Ucrània, vull dir que no està precisament al costat, no? És a dir que Déu-n'hi-do el que ha canviat, això dels drons.
2: En quina mida, o sigui, tu estàs dient que la guerra està molt sofisticada gràcies a la intel·ligència artificial, però ara et faig la pregunta al revés. En quina mida les guerres favoreixen el desenvolupament tecnològic? Perquè, clar, la necessitat d'un exèrcit i l'altre...
4: Sí, clar, no, a veure, la necessitat és la mare de la ciència, això sempre és així, no? Si t'apeta molt la sabata per un cantó, tu espaviles, i espaviles ràpid. I això és el que han fet els ucranians, vull dir, els ucranians, home, clar, la sabata els apeta molt perquè Rússia és molt gran i Ucrania és molt petita, no? I clar, doncs s'han espavilat molt i han espavilat en temes on podien guanyar, en temes com els drons, que els primers drons valien 300 euros. Ara ja n'hi han de diversos milers, no? Però clar, comparat amb un tanc que val milions de dòlars, doncs clar, un dron val res, un dron se'l podem pagar. I els comandos que es fan ara són els mateixos de videojocs, no tenen massa més història i al principi els compraven per Amazon, imagina't.
2: Des de sempre, almenys que jo recordo, i els còmics dels anys 60, els robots han estat sempre, bueno, i aquí tenim Asimov, no?, que és quasi dels anys 50, ja parlant de robòtica, però sempre ha sigut com un mite. Però ara el robot és una realitat, i parlem del robot, concretament de la guerra. Què és, una màquina, un robot antropomorfo, què és?
4: N'hi ha de tot. De fet, el primer robot antropomòrfic en forma humana, etcètera, etcètera, que han posat a la guerra d'Ucrània ha passat fa 4 dies, ha passat fa una setmana o dues. Ha estat més un experiment de màrqueting o una cosa de promoció que una altra cosa, no? No ha fet res aquell robot, no? Els que fan servir són una mena de tancs petits que tindran al voltant de mig metre d'alçada, que bàsicament són cadenes, són dues cadenes que es mouen, i a sobre tenen una metralladora i un llançagranades. Al principi només tenia una metralladora i ara té una metralladora, un llançagranades i poder tenir més coses, no? I funcionaven doncs, també guiats, és a dir, hi ha uns paios amb un búnquer i aquests paios amb un búnquer guien aquests trastos doncs, que van por ahí, no? I els paios estan allà amb un sofà o en una cadira allà mirant el que veu el trasto aquest, no? Clar, diu, és molt tonto el tema. Bueno, ja, sí. Al principi també anaven, els que feien, doncs també anaven guiats amb ones electromagnètiques, etcètera, etcètera. Alguns els van bloquejar i ara també van amb un fil de fibra òptica i guien aquests robots, etcètera. Però mira, per exemple, tres robots d'aquests, que són relativament barats, no? Han lograt mantenir una posició contra els russos, contra un batalló, un conjunt de russos, durant 2 mesos. I fa una setmana va passar que també una colla de robots d'aquests, ara ja en tenen uns quants, una colla de robots d'aquests van ser capaços de prendre una posició russa contra un petit contingent de l'exèrcit rus sense intervenció de cap humà. Ni un sol humà. Bueno, els que estan al búnquer, allà diguessin els trastos. No, no, no. Però ningú més, els que estan al búnquer 10 quilòmetres enrere, no? Diguessin els trastos. A més, no hi ha cap humà, no? Llavors, clar, és un tema curiós.
2: Donem-li una volta més. Un exèrcit de drons o de robots que
4: Sí.
2: ha guanyat una posició a un batalló de persones. Però quan els altres també posin robots, serà una guerra de robots contra robots,
4: Sí.
2: dirigida per persones, com tu dius, assegudes en un sofà, a lo millor amb un cubata a la mà, i no estem, no estem, sense frivolitzar, no estem convertint la guerra en un videojoc.
4: Sí, clar, sí. És a dir, pel que fan al dron o pel que fan al robot, La guerra és un videojoc. És dir, no hi ha tanta diferència entre fer allò o fer anar un videojoc. Les pantalles que veus són semblants, els comandos són semblants, la manera de moure's és el mateix, etcètera, etcètera. Amb el futur, i avui en dia ja hi és, clar, el tema no, només, no hi haurà persones, seran autònoms. I a Ucrània ja n'hi ha bastants d'esquadrons de drons autònoms, de robots terrestres més o menys autònoms. És a dir, no tot està guiat. Guiat, clar, et demana que necessites tanta gent com trastos tinguis. Autònoms, no. Autònoms, doncs, tu els pots llançar i allà pot no haver-hi ningú. O molt poca gent, no? Només dirigint, doncs, l'estratègia. Però sí, clar, el tema és fotut, perquè al final, clar, qui guanya aquestes guerres? Qui té més capacitat de produir doncs robots, drons, etcètera. I ja està. Aquesta és la manera de guanyar la guerra.
2: I no podríem baixar o pujar un nivell? No sé si és baixar o pujar. Ara sí. Ja traiem les persones, posem els robots i els drons, ara traiem robots i drons i posem només una guerra informàtica. O sigui, desconnectar un altre país, li talles el subministrament elèctric, li talles l'accés a internet i no sé si guanyes una guerra, però paralitzes un país. Això amb intel·ligència artificial encara deu ser més fàcil.
4: Bueno, això és per fer, això és el que van fer els americans en Venezuela. És a dir, hi ha bombes avui en dia doncs, que tens capacitat de tallar les comunicacions i de tallar el subministre elèctric doncs, d'un país. Les bombes actuals no tenen capacitat de fer això eternament, a no ser que els tiris una bomba que exploti i diguis, ostres, la central elèctrica, que això es pot fer, clar. Però sí durant un temps, i això és el que van fer una de les coses que van fer els americans per capturar doncs, el Maduro, no? I també doncs, que van fer a Iran per entrar. És la manera de desconnectar totes les defenses, és a dir, treus tot el subministrament elèctric, i llavors doncs, aquesta manera doncs, no tenen defensa. Sí, és una guerra molt diferent.
2: Una cosa important també en una guerra, evidentment, és la informació, saber què pensa i què fa. I aquí tenim aquella famosa màquina de la Segona Guerra Mundial, que no me'n recordo com es deia, la màquina que va desxifrar Enigma, no sé com es deia.
4: Bueno, sí, Enigma, sí.
2: En quina mida, avui en dia, amb intel·ligència artificial és més fàcil entrar en els sistemes d'informació de l'enemic, per dir-ho d'una forma, i clar, sí. I capturar informació valuosa?
4: Sí, hi ha dos elements. No? Per un cantó, coordinar tota la informació que tu tens de tots els sensors, que són des de satèl·lits, fins a altres drons, fins a robots, fins a gent, etc. I a partir d'aquí muntar estratègies i muntar llistes d'objectius a atacar i tot això, que això ho fan sistemes com Palantir. Palantir fa bàsicament això. I això ha estat la clau de perquè Ucrània doncs, ha resistit als russos. Sense Palantir, Ucrània no haguera resistit als russos, Ucrània no existiria. No? I després està l'altra guerra que tu expliques, que són els ciberatacs, que és entrar dintre de les posicions dels enemics. Això ho fan tots, això ho va fer també els Estats Units, tant a Iran com a Venezuela, per desmantelar totes les defenses antiaèries del país. Va entrar a les defenses antiaèries del país i les va desconnectar. I d'aquesta manera, doncs, bueno, no, si les defenses antiaèries no tenen informació de cap de les coses que els ve, doncs no poden fer res, perquè no estan cegues. I aquesta és una de les maneres. Clar, el ciberatacs és quelcom superimportant, però també l'altre, també el que fa per l'antic de poder recollir tota la informació i a partir d'aquí fer els llistats d'objectius, enviar els drons, etcètera, etcètera, no? La informació ha estat una de les claus de la supervivència d'Ucrània. Si hagués estat una guerra convencional, Ucrània estaria destruïda.
2: Què va passar amb el Trump i una de les grans companyies d'intel·ligència artificial que es va negar? Si ens pots fer també 5 cèntims d'aquest tema i després també...
4: Sí, van ser els Anthropic. Van ser els Anthropic. Els Anthropic, per alguna raó, que jo no tinc clar, però per alguna raó, era el model que feia servir el Pentàgon. I és el model que fa servir els de Palantir, fan servir Anthropic, però des de fa temps, no és de fa anys, no és un tema, tampoc molts anys, perquè això és bastant nou, eh? Però, bueno, però no feien servir OpenAI, sinó que feien servir Anthropic. No té, en aquell moment Anthropic no era tan bo, quan van començar a fer servir això els de Palantir, etcètera, etcètera, Anthropic no era tan bo com ara, ara és molt bo, però fa 2 anys ningú parlava de l'Anthropic, no? I Anthropic és un model on el Darío, doncs, van sortir, Anthropic ve d'OpenAI. El Darío Modei, que és el director, el CEO d'Anthropic, i el Sam Altman eren socis. I es van separar perquè el Darío tenia tota una colla de consideracions ètiques i volia que els seus models fossin ètics i ha estat molt guiat per tot això. I els seus models tenen una cosa que ells en diuen una constitució, que és una colla de valors, etcètera, etcètera. Sempre estan molt criticats pels americans perquè diuen que això, les constitucions, ho tenen els països i es vota. Les empreses no n'han de tenir, les constitucions. Poden tenir un joc de valors, si vols, però dius si constitució i exagerar una mica la nota, no? Però, independentment de la part semàntica, llavors, el Darío, doncs, es va saber, doncs, que feien servir els seus models per fer selecció autònoma d'objectius, etcètera, etcètera, etcètera, etcètera. I es va negar. I va dir, no, nosaltres, els nostres models estan molt bé, fes-los servir, però fins als límits de la nostra Constitució. I aquí es va muntar un pollo de collons. Perquè, clar, el del Pentàgon doncs, van dir, escolta, què vol dir la nostra Constitució? Nosaltres hem contactat el seu servei i això és l'estat americà. Vull dir, qui decideix quins són els límits legals o no legals, en tot cas els jutges, o en tot cas el govern americà o el Pentàgon, no vostè, que és una empresa privada, no? I aquí es va muntar un polló molt, molt, molt, molt considerable i encara estan aquí.
2: I a propòsit d'aquest tema, perquè les guerres, en teoria, hi ha unes normes internacionals acordades per tothom de coses que no es poden fer servir les guerres. El que passa que si la guerra ja comença sent il·legal en si mateixa, però bueno, més enllà d'això, comença a haver-hi alguna regulació sobre ètica de la forma d'utilitzar la IA en guerra? No.
4: A veure, totes les guerres són il·legals. No, no n'hi ha cap. Les guerres mata gent. I mata gent com pots. I aquesta gent, doncs, ja civils, ja no hi ha civils. I no es pot atemptar contra civils. Bueno, clar, i si tens 20 terroristes enmig de civils o 20 militars enmig de civils, doncs també els mates. És a dir, això de la guerra que és legal i que té... Jo ni que em perdonin, eh? Em sembla un eufemisme que no, la guerra és una desgràcia per la humanitat sempre, la gent mort, a mi em dona bastant igual que siguin militars, que no siguin militars, i gent, i al final mor i la maten, i llavors, bueno, qui posa lleis? Què posaràs? Un organisme internacional? Qui és aquest organisme internacional? Una colla de nacions que voten... Clar, això... El de la guerra sempre és una desgràcia. No, no hi ha manera d'arreglar-ho. És dir, l'única manera és no fer guerres. Bueno, els
2: Evident.
4: humans són com són.
2: Evident. Ens queden uns minuts de programa, uns quants. Aparquem un moment la guerra i ja que aprofitem que et tenim avui aquí
4: Sí.
2: a l'antena, en quin punt està la IA? Fes una mica de resum, tant tecnològicament com socialment, a l'impacte, perquè això és l'important.
4: Sí. Amb el tema de la guerra, vols dir?
2: No, no, no, no, aparquem la guerra. La intel·ligència artificial, avui, abril de 2026, en quin punt està? I quin impacte està tenint en la societat? Persones, empreses, feina?
4: Sí, a veure, l'impacte és molt divers, perquè això a cada societat, i cada empresa i cada sector ho agafa d'una manera diferent. Llavors ja hi ha societats i sectors on té un impacte enorme, hi ha societats i sectors que encara ni ho han vist, això. Si tens una intensitat competitiva molt alta i estàs en el sector tecnològic, doncs clar, tens un impacte enorme. Si resulta que no tens que, jo que sé, que estàs enmig d'Àfrica o vés a saber on i no estàs en un sector que sigui tecnològic, doncs, o estàs en un sector que sigui governamental, etc., doncs això de la IA ho veus als diaris i poca cosa més, no? Clar, això sempre ha estat així. El mateix passa amb les feines. És a dir, si tu estàs en una tecnològica a Silicon Valley o si estàs en una tecnològica a Xina, a Shenzhen, etc., doncs estàs reciclant allà o tant despedit o et despediran o passarà no sé què, no? Si estàs en un govern d'un estat, d'un país europeu, ni ho has vist venir ni ho veuràs venir i probablement et jubilaràs i seguiràs sense veure-ho venir. L'impacte és molt divers. Ara està canviant tot molt. Està canviant tot molt perquè comencem una època on passen dues coses. La primera són agents. És a dir, ja no es tracta de preguntar-li un chatbot, es tracta de tenir coses que facin coses per nosaltres. Això és la primera cosa. I la segona cosa és que aquesta època de tot gratis, open source, etc., etc., s'acaba. I que ara es tracta de monetitzar. i per tant doncs, totes les empreses, les xineses i les no xineses, es van començar a dirigir a tenir serveis per a altres empreses que els que cobren molts diners. Llavors, tot està enfocant-se en aquests dos sectors, no? Monetitzar el màxim possible, aquest és un, i el tema dels agents ja no es tracta de preguntar-li coses i tot això, es tracta de que facin coses per tu. I aquí és on estem. Ara, d'aquí a l'estiu, veurem moltes coses, perquè hi ha molts models nous, molts agents nous, tant xinos com americans, com de tot arreu. És a dir, que tindrem uns mesos moguts, moguts, moguts, moguts.
2: Ara ja sí que per acabar, vinga, explica'ns algun xisme, alguna cosa, no xisme de... No, xisme vull dir un gadget, eh? Coses que estan fent, que està fent la IA i que són realment profitoses i que potser no sabem.
4: A veure, una cosa divertida, no sé si profitós o no, una cosa divertida. Els xinos sempre fan coses divertides, no? Llavors, ara els xinos estan organitzant una mitja marató de robots. Ja és la segona que fan, eh? No és la primera, és la segona mitja marató de robots. A la primera mitja marató de robots, com l'any passat, que la munten a Xangai, tots els robots anaven guiats. Aquesta vegada no, aquesta vegada tenen dues categories, que són els que van guiats i els que no van guiats, els que són autònoms. Tampoc és tan complicat perquè a la marató no hi ha ningú, ni en cotxes ni a res, és una marató lliure i tal, no? I només el 40% van guiats, el 60% estan apuntats a la categoria d'autònoms. I, poca broma, l'any passat anàvem molt a poc i no corríem massa, etcètera, etcètera. Aquest any n'hi ha alguns que fan 10 metres per segon. Que 10 metres per segon ve uns 40 per hora, que és el que fa un sprinter de 100 metres d'eixos d'aquests que van a les Olimpíades. És a dir, corren que se les pelen. I bueno, això és el més graciós que tindrem, i ho tindrem d'aquí a res. Que ara estan, és curiós perquè sempre hi ha vídeos de robots entrenant a Xangai per la marató, que no sé si és la setmana vinent o una cosa d'aquestes, la marató dels robots. Ja ho veus.
2: Tenim un minut. Hi ha un oient que està sentint-nos ara, un no, hi ha un fotimer de oients que estan sentint i dient, escolteu, tot això de IA està molt bé, però és que no tinc ni punyetera idea per on començar. Empresaris, inclús, que no saben, és que no l'han tocat. Tens un minut. El consell per començar a fer-me amb la intel·ligència artificial, perquè sé, perquè ja m'ho han dit i m'ho crec, que si no em quedaré fora.
4: Bé, jo us recomanaria, hi ha youtubers que ho fan molt bé i que expliquen moltes coses, no? A mi el que m'agrada més, si he de recomanar algú, és d'OCCV, que és Carlos Santana, que és un de Canàries, que és un informàtic, que sap del que parla, que és una persona de la professió i que realment no ens ho fa molt bé. Jo diria, escolta, mira't una mica els YouTubes d'aquest o d'un altre, no? N'hi ha molts, també n'hi ha de Catalunya, etcètera, etcètera, i comença a introduir-te el tema perquè val la pena.
2: Val la pena perquè realment tu creus que les empreses que no estiguin posades amb la IA, però no demà passat, sinó que demà es quedaran despenjades?
4: Sí, el que passa és que tampoc cal fer por a gent. Vull dir, això depèn de la intensitat competitiva. Al final, només queden dos tipus d'empreses. Les empreses que han adoptat una tecnologia com la IA i les empreses que estan mortes. Només en queden aquests dos tipus. Ara bé, pots trigar 10 anys a morir-te, o inclús més. És a dir, no et moriràs demà.
2: Bé, doncs amb aquesta predicció de lo que cal fer i cal no fer, t'acomiadem perquè sí que ens queden 25 segons de programa. Gràcies, Esteve, per haver estat un cop més amb nosaltres i gràcies un cop més per il·lustrar-nos amb la innovació i la tecnologia. Gràcies.
4: Moltíssimes gràcies. Fins després.
2: I per acabar, potser em quedo amb la idea de que al final la intel·ligència artificial no elimina la responsabilitat humana. Al contrari, la fa encara més gran, perquè darrere de cada algoritme encara hi ha una decisió prèvia. I entendre això és clau per no perdre el control en un món cada cop més automatitzat. Res més, us espero la propera setmana aquí al Món és Digital.
3: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El govern preveu aprovar inicialment durant 2026 la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller, el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte, que ocupa unes 85 hectàrees, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, la cobertura de la línia ferroviària R8 i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que el barri estigui acabat al voltant de l'any 2050, tot i que els primers edificis podrien veure la llum a partir de 2030. Empatia, sensibilitat i entrega són algunes de les qualitats que comparteix qualsevol llevadora, una especialitat de la infermeria que sovint s'associa al part, però que també té la funció d'acompanyar la dona en tota la seva etapa reproductiva, des de la primera menstruació fins a la menopausa. Amb motiu del Dia Internacional de la Llevadora, que es commemora el 5 de maig, Cugat Mèdia recull el testimoni de dues professionals del sector. Una d'elles és la llevadora especialitzada en maternitat, part i criança, Montse Albiol Rodergas.
2: L'empatia, la sensibilitat, el respecte i l'entrega, no? Perquè també és una professió molt entregada, eh? Ho dic perquè, clar, jo, per exemple, rebo whatsapps a tota hora.
1: La Festa Major de Sant Cugat 2026 tindrà lloc entre el 25 i 29 de juny i, com marca la tradició, el pregó donarà el tret de sortida a la gresca. Enguany aant discurs anirà a càrrec de la santcugatenca Gemma Puig, meteoròloga de 3CAT. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través de les seves xarxes socials. L'Esplai Pica-Roca vol tenir un espai propi i estable on desenvolupar la seva activitat. L'entitat, que aquest any celebra 4 dècades de trajectòria, ha protestat aquest dissabte davant de l'Ajuntament per exigir un local digne que garanteixi la continuïtat del projecte. En un comunicat, l'Esplai defensa que presta un servei educatiu i social al poble i que, per tant, el consistori hauria de facilitar unes instal·lacions adequades. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben.

0: que representa les limitacions amb les que es troben les dones per accedir a la seva carrera professional fins al càrrec de més responsabilitat. Durant segles, a les dones se'ns ha demanat silenci, discreció i paciència. Hem hagut de demostrar el doble per obtenir la meitat, i massa sovint hem vist com el sostre de vidre no era només una metàfora, sinó una barrera ben real. La història està plena de dones que van haver de lluitar per fer-se un lloc, científiques com Marie Curie, que va haver d'obrir-se pas en un món dominat pels homes, escriptores que signaven amb pseudònim per poder ser publicades com la Caterina Albert, o dones que, tot i tenir talent i capacitat, simplement no van poder accedir a determinats espais de poder o de decisió. Moltes d'aquestes trajectòries van quedar invisibilitzades o relegades a un segon pla, i en molts casos els seus mèrits van ser atribuïts als homes. Com o no. Però avui no hem vingut a queixar-nos sobre les desigualtats, sinó a demostrar que trencar aquest sostre de vidre és més que possible. Perquè hem avançat, i molt, cada generació ha empès una mica més aquest sostre, i podem dir amb orgull que l'hem començat a esquerdar, una miqueta. Hem vist dones pioneres en la política, en l'empresa, en la ciència, en la cultura, dones que han assumit riscos, que han desafiat normes i que han obert camí, sovint sense referents previs. Gràcies a elles, avui hi ha dones ocupant espais que abans eren impensables, liderant equips, prenent decisions, transformant el món amb noves mirades. Però, ojo, no podem abaixar la guàrdia i no ens podem permetre el luxe de pensar que tota la feina està feta. No, no, no. De vegades, fins i tot, sembla que anem una mica enrere. Les crisis, els canvis socials o determinats discursos poden fer trontollar aquests drets que semblaven assegurats. I la veritat és que la igualtat real, sobretot a la feina, encara no la tenim garantida. La bretxa salarial, el sostre de vidre o la dificultat per arribar a segons quins càrrecs són realitats que encara són massa presents. Per això és tan important donar veu a les històries i a les dones que obren camí. Històries de dones que no només han trencat barreres, sinó que han fet amb determinació, amb intel·ligència i en una manera de liderar, que sovint incorpora valors com la col·laboració, la resiliència, la mirada a llarg termini. Perquè quan una dona arriba, no només hi arriba ella, obre la porta a moltes altres. Per això avui tenim a la nostra conversa a Mercè Conesa, una d'aquestes dones que han obert portes allà on semblava que només hi havia murs. I ara sí, benvingudes a Fogots, al teu podcast sense regles i avui sense sostres.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Mercè Conesa és advocada, especialista en lideratge i gestió, i amb una trajectòria destacada tant en l'àmbit institucional com en el sector empresarial. Amb una trajectòria marcada pel lideratge i la presència als espais de decisió estratègics, molts d'ells tradicionalment masculinitzats, és un exemple clar de com es poden obrir camí i trencar sostres de vidre en àmbits claus del nostre país. Va ser alcaldessa de Sant Cugat, la primera dona, al Vallès, entre el 2010 i el 2018. Coneguda per ser la primera dona també al capdavant de la Diputació de Barcelona, la primera dona també presidenta del Port de Barcelona i actualment és la CEO de Barcelona Global. Bona tarda, Mercè. Abans de res, deixa'm felicitar-te per la medalla d'or de la ciutat, que també has trencat un sostre de vidre, que és ningú és profeta de la seva terra, doncs tu sí.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Bueno, a més, has aconseguit quasi una cosa impossible, que és que tot el consistori, tot es posi d'acord per donar-te-la.
2: No sé què dir. No, molt agraïda a tots els grups que van voler recolzar-ho i agraïda perquè, bueno, sempre fa goig, no?, que et reconeguin com una persona que has aportat, més enllà doncs, d'exercir el càrrec que ho fas, no?, amb tota la responsabilitat, però sobretot poder aportar transformacions a la ciutat, no?, i també doncs, suport a moltes entitats, i per tant molt contenta.
0: Tu segueixes visquent a Sant Cugat.
2: Sí, sí.
0: Fins on jo sé no has marxat del municipi.
2: No, estic ben, aquí a Sant Cugat.
0: Ben fet. Escolta, has trencat sostres de vidre a tot arreu. Perquè ja ho hem dit a l'entradeta, tu vas ser la primera alcaldessa de Sant Cugat dona, vas ser la primera presidenta de la Diputació dona, presidenta

0: del porc, dona, de l'incasol amb alla, però crec que també.
1: Potser sí.
0: Crec que també. Jo m'he mirat i fins on jo he arribat tampoc no he trobat. I ara estàs a Barcelona Global, que ens explicaràs què és, però
1: sí.
0: Et queda algun sostre per trencar, estimada?
1: A veure, no, mai havia pensat que trencaria sostres. És a dir, de fet, jo crec que moltes dones de la nostra generació que ens vam preparar a la universitat, ens vam preparar pel mercat de treball, doncs pensàvem viure la nostra carrera professional dins d'una normalitat. Sí que és cert que quan comences la vida laboral te n'adones que no és tan senzill. És a dir, que et comences a trobar doncs, amb dificultats, principalment pel tema de la conciliació familiar, que en la nostra època, i jo crec que avui encara, costa, no?, que l'home s'impliqui en la conciliació, però també per altres qüestions, on efectivament te n'adones, no?, que doncs, els referents en els sectors són homes, i costa molt trobar dones com a referents dels sectors. I això també fa que nosaltres siguem més prudents a l'hora de plantejar-nos que podem desenvolupar doncs, una tasca o determinada funció. I, per tant, sí, ha succeït així. De fet, sempre jo haig de dir que l'accés a l'alcaldia se'm va plantejar, no?, doncs, per una situació que és que l'alcalde Recoder marxava al govern de la Generalitat i en aquell moment, doncs, bueno, allò a nivell d'equip, qui es va considerar, i l'alcalde Recoder també, parlant-ho amb mi i amb altres persones, qui podia exercir el rol de l'alcaldia era jo. Però no m'ho vaig plantejar tant com trenquem sostre de vidre, sinó bé, em poso al capdavant d'un projecte conjunt.
0: Vas arremangar, no?
1: Diguéssim. Sí, arremangues. Sí.
0: Vinga. I a on t'has trobat alguna mirada més perversa? A l'àmbit públic o a l'àmbit privat? Mirada perversa pel fet de ser dona, perversa de dir, a veure què fa aquesta noieta?
1: Jo crec que no hi ha diferència. O sigui, de fet, no hi ha diferència entre àmbit públic i àmbit privat. Us diria que és més, en l'àmbit públic he vist més avenços que en l'àmbit privat. I per què? Doncs perquè a l'àmbit públic de seguida ha estat regulat i normat, no? I la normativa, doncs, en relació a la paritat de les llistes, per exemple, o a incidir molt en aquestes qüestions, ha fet, no?, que s'evolucionés una mica més de pressa. Tampoc és que diguem que, si ens mirem el nombre d'alcaldies, doncs alcaldesses dones a nivell de Catalunya, doncs devem estar al voltant d'un 14%. Si arribem al 15%, però vaja, no és que diguem, no, hi ha hagut un canvi i un incentiu perquè hi hagi dones que vulguin desenvolupar aquest tipus d'oficis. Sí que és cert, però, que a nivell doncs, de diputades al Parlament de Catalunya, diputades al Congrés de Diputats, fins i tot, no?, a nivell de direccions de càrrecs públics, conselleres, tot això ha evolucionat més. Si ens mirem a l'empresa privada i mirem doncs, els consells d'administració de les grans empreses, ens trobem que hi ha una clara mancança de les dones.
0: Bueno, de fet, l'altre dia parlàvem amb l'Isona Passola, ens explicava que de tots els ateneus que hi ha a Catalunya, només 15 tenen a una dona al capdavant. I l'Ateneu de Barcelona feia 164 anys i no havia tingut una presidenta dona. O sigui, ens queda molt per fer.
1: Sí, moltíssim. Sí, sí, ens queda molt. Ens queda molt. Sabeu que ara hi ha una normativa que afecta les companyies privades en quant a anar regularitzant aquesta situació en els consells d'administració, però efectivament ens queda molt de camí. I també perquè, tradicionalment, qui ha tingut voluntat i temps per dedicar-se a doncs, ateneus, a entitats esportives, a associacions, també han sigut els homes. És a dir, no costa veure aquesta tradició. Per tant, és important que quan tenim una primera dona en un lloc, puguem doncs, veure que és una opció i que ho pot fer, es pot desenvolupar, i a més que doncs, això ha d'estar accessible també per a altres dones que ho vulguin.
0: És que, de fet, mira, ens fa gràcia perquè és que aquí a Fogots el que fem és visualitzar. Estem fent la primera dona presidenta d'un club de dones femení, la primera dona presidenta de... la primera dona alcaldessa, la primera... Saps?
1: Sí.
0: Estem visualitzant perquè crec que el jovent, les noies joves i els nois també, han de visualitzar una altra manera la feminitat i el feminisme, perquè ara hi ha com un contracorrent que ens està arrossegant a nivell global i aquelles passes que havíem fet tan importants que havia fet la generació d'abans nostra,
1: sí,
0: i la d'abans, no? Sembla que estem reculant, no? Una mica.
1: Mira, no tinc dades, o sigui, les dades que tinc i que conec són les que surten als mitjans de comunicació i que sí que sembla doncs, que hi ha una tendència cap a votar o considerar vots doncs, més d'extrema dreta, que són més conservadors en el rol de la dona a la societat, a la política, a l'economia, però no tinc dades. També crec que o sigui, hem de fugir d'entendre el treball des de la perspectiva de gènere. Això ens ha minat moltíssim, no? Això començava ja a les escoles. Avui dia això no és així. Per tant, avui dia hem de veure quines són les barreres perquè encara hi hagi doncs, noies que es troben amb limitacions a l'hora d'accedir a determinats rols o perquè, doncs, hi ha poques noies que escullen les carreres doncs, de científiques o tecnològiques. O sigui, aquestes barreres, que són barreres que amb tot el que hem fet, amb tot el que ha fet no, aquesta societat, amb tot el que hem regulat, amb totes les voluntats que tenim, encara hi són, hauríem d'intentar identificar-les bé, perquè són unes barreres que són subtils,
0: sí,
1: que no són barreres visibles. I, per tant, hem de veure per què no tenim el resultat desitjat i el que voldríem.
0: Bueno, és una mica això del sostre aquest de vidre, possiblement és que hi hagin sostres intermitjos que potser ja no són de vidre, són de cel·lofana, no? I no els veiem, però existeixen. Les noies, ancestralment, ens hi costa més accedir a carreres tecnològiques. Però en parlarem, de carreres de tecnologia. I vull que m'expliquis, ara ets la directora o presidenta,
1: directora
0: del Barcelona Global, que entre altres coses ens va portar aquí, el que és més conegut, és la American Cup, no?
1: Copa Amèrica.
0: La Copa Amèrica.
1: Sí.
0: Què és exactament?
1: Molt bé, doncs mira, l'associació en la que jo estic és una associació fundada per empresaris de Barcelona amb l'objectiu de posicionar Barcelona com una de les millors ciutats del món per al talent i l'activitat econòmica. I és una associació sense ànim de lucre. Jo estic de directora general ja fa 3 anys i nosaltres treballem amb 5 àrees concretes, no? Treballem en posicionar la ciutat en els sectors, no?, de ciències de la salut, en el sector tecnologia, en el sector de la indústria audiovisual, en el sector també doncs, de tota la indústria climàtica, però també en tenir una ciutat de referència. I una ciutat de referència és una ciutat doncs amb una qualitat arquitectònica, que hi és. Aquest any hi ha la capitalitat de l'arquitectura a Barcelona, no? Capital mundial de l'arquitectura, però també una qualitat urbanística, una qualitat en els serveis, en la mobilitat. Llavors nosaltres, conjuntament amb els nostres socis, el que fem són 3 coses. En primer lloc, som un think tank, o sigui, pensem com millorar la ciutat i així li proposem a qui sigui alcalde i, per tant, en aquest cas, a l'alcalde Collboni, doncs, li fem moltes propostes perquè aquesta ciutat, doncs, que a més arrossega, no?, a tot doncs, un territori a darrere, doncs, es posicioni millor al món. En segon lloc, el que fem és treballem el talent, o sigui, pensem que el talent és fonamental perquè les ciutats siguin exitoses i pensem, a més, que les empreses van allà on troben el talent i a nivell de talent nosaltres tenim universitats d'excel·lència i reforçar tot aquest sistema de talent amb les universitats, amb els centres de recerca, ens és fonamental. I finalment el que fem és generem molt networking, el que seria l'intercanvi, no?, d'aquest aquest col·lectiu, no?, es conegui, empresaris, talent, talent d'aquí, talent que ve de fora, empreses que veuen Barcelona com el lloc on localitzar-se o la seva oportunitat per des d'Àsia o des d'Estats Units entrar a Europa, i per tant fem tot aquest acompanyament al posicionament de la ciutat.
0: Vale, sou com una mica uns ambaixadors, diguéssim,
1: correcte,
0: no? Els ambaixadors de la ciutat.
1: Totalment, totalment.
0: Vale. A nivell universitari sé que teniu un grau, ho sé perquè bàsicament sí. Un dels meus fills el fa, és un grau en industrials amb...
1: Sí, enginyeria
0: nocions.
1: Industrial amb economia. Sí, nosaltres en la branca i vertical talent bueno, contínuament tenim interlocució amb les empreses, que són les nostres sòcies. Llavors, les empreses doncs ens van identificar que tenien doncs buscaven un tipus de perfil, i de fet avui dia les empreses ens diuen que busquen perfils híbrids, no tant perfils molt especialitzats, sinó perfils adaptatius, i en el seu moment ens van plantejar que necessitaven uns perfils híbrids en doncs l'enginyeria industrial i la direcció d'empreses o el management de l'empresa. I moltes vegades els enginyers industrials després acaben fent un màster de direcció d'empreses. Bueno, això el que vam fer és posar d'acord a dues administracions, les administracions hi ha dues universitats públiques, en aquest cas la Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya, i es va crear aquest grau, que és el grau en enginyeria industrial i economia. Però en aquest moment estem ja preparant nous graus. Això ho fem a través... Nosaltres participem conjuntament amb FEMCAT, conjuntament amb les universitats, amb una fundació específica que és la que gestiona aquests graus, conjuntament amb les universitats. Aquesta fundació es diu Fundació BEST. I el que estem ara és impulsant dos nous graus que, si tot va bé, començaran a partir del proper, el proper curs, que és un grau d'enginyeries agroalimentàries amb direcció d'empreses.
0: Carai.
1: I l'altre és un grau d'enginyeria de les telecomunicacions i direcció d'empreses. Què tenen de diferent aquests graus dels altres, per dir-ho d'alguna manera?
0: Explica-ho.
1: Primer, són en anglès. Són totalment en anglès. I les empreses que ens acompanyen, perquè tenim una sèrie d'empreses que ens ajuden a patrocinar aquests graus, el que fan és col·laborar amb aquest grau per tal de que aquests estudiants que arriben ja amb una nota de tall a partir d'un 12,5, els que no tinguin el nivell d'anglès, en el primer any se'ls hi posa un suport perquè assoleixin aquest nivell d'anglès. Perquè és fonamental que tot el grau sigui desenvolupat en anglès.
0: Bueno.
1: Un altre dels temes que fem, que és molt rellevant, és que els acompanyem d'un mentor. És a dir, aquest mentor procura i coordina que aquests estudiants, en els moments de dificultat, que tots en tenim al llarg, no?, dels 4 anys de grau, o 3 anys de grau, perdó, i a més bueno, avui dia, no?, amb tants inputs, amb tanta informació, doncs que els nois i noies es puguin centrar en l'estudi, acompanyar-los en aquest procés. Això ens garanteix que primer termini, el 95% dels estudiants acaben en l'any que correspon,
0: que
1: en l'any que toca. Per tant, hi ha molt pocs, repetidors. I l'altre és que el 50% són noies.
0: Això està molt bé.
1: I això és molt important.
0: Això és molt
1: perquè tenim un bon sistema d'acollida d'aquestes noies que volen fer aquesta enginyeria i que potser a vegades es poden perdre, no?, en tot el sistema, si es veuen, no?, molt, molt soles, perquè no hi ha ningú més amb qui poden doncs, compartir. I, per tant, també és un grau que el que té és un vincle molt directe amb l'empresa, de manera que ells contínuament bueno, van a fer pràctiques a les empreses i contínuament veuen el sistema empresarial com funciona, i on també es fa l'activity day, que és passar un dia a una empresa, per exemple, una experiència que els agrada molt és passar un dia doncs, a una empresa industrial.
0: Sí, o... això ho fan a primer, no? Jo recordo que ara ja han creat alumni, en sí, l'associació alumni, sí. Conviden empresaris i se'n van a parlar amb el senyor sí. Quatre Cases.
1: Sí,
0: i...
1: correcte.
0: És bastant xulo,
1: és molt, molt bonic, perquè ara nosaltres ja tenim experiència. És a dir, quan això va començar... Bé, no sabíem si resultaria bé, si tindríem els resultats esperats. Ara ja sabem que és un mètode que funciona i tenim uns resultats molt bons i per això ara ens atrevim a entrar amb dos nous graus que, a més, doncs, parlats, evidentment, amb la Conselleria de Recerca i Universitats i doncs, també graus que han passat per l'Agència de Qualitat Universitària i on bé, podem anar desplegant aquest sistema que dèiem més híbrid i d'aquests perfils adaptatius, que això és molt important, perquè ens haurem d'adaptar tots d'una manera molt ràpida als nous reptes que ens venen, sobretot a la intel·ligència artificial.
0: Bueno, això també és una pregunta que tinc preparada, però ella va contestant, eh? Ella, Mercè Conès és així, ella contesta perquè ja ho sap.
1: I no m'ho sé, no m'ho sé, jo ara tira, més o menys. Tinc idees.
0: Ah, escolta'm una cosa, per què quan parlem de direcció ens costa tant visualitzar una dona? És a dir, ens costa. O sigui, igual moltes vegades a la política, la política no municipal, que és on potser la igualitat és més propera, però, per exemple, tu t'imagines una presidenta d'Espanya, una presidenta americana, una presidenta russa...
1: No, jo sí que m'ho imagino.
0: No, jo també, perquè tenim imaginació i voluntat.
1: Jo m'imagino.
0: Però sembla que està lluny.
1: No, però mira, per exemple, no? L'Anna Patricia Botín, no?
0: Ah, sí?
1: És una dona sí. referent i una alta executiva, no? De dones d'aquest perfil, potser en aquest moment les visualitzem poc, però sí que a molts llocs directius hi ha dones que potser no estan ocupant el primer lloc, però... la segona línia directiva, si no és el CEO, són no? les directores de divisions, moltes són dones. El que costa a vegades és que aquest salt es produeixi, que aquesta dona que està no? de directora d'una divisió importantíssima d'innovació, directora no? d'operacions, passin a assumir el que és la posició d'executive officer o fins i tot la posició de presidència. Això ens costa més. I això, bueno, tenim pocs rols visibles en aquest cas.
0: Veus que és una pena perquè parlem de quotes i és com menystenir. Jo llegia avui a la Marie Curie que deia jo vull arribar no per ser una dona, sinó per ser una dona capaç.
1: Sí, estic d'acord, eh?
0: Sí, totes però, estem d'acord, però clar, necessitem
1: però
0: quotes.
1: Però sense quotes no avançaríem. I per tant, com que partim d'un desavantatge històrica tan gran, i a més biològicament tenim un fet absolutament diferenciador, que és que a l'hora de ser mares... som nosaltres, recau sobre nosaltres la biologia, no?, de
0: sí, sí.
1: portar el fill o filla, doncs és evident que això, bueno, en certa manera ens
0: limita.
1: Ens limita.
0: Clar,
1: llavors, com contrarrestem aquestes limitacions?
0: Clar, això és, aquí és on la funció pública
1: correcte.
0: Ha de treballar per nosaltres.
1: Correcte.
0: Mira, et faré un joc. Vinga, jo et dic una actitud, i et dic la paraula que esdevé amb l'home. I tu intentes posar-me aquesta actitud amb dona. Ja veuràs...
1: Ui, que difícil.
0: Curiós. Mira, si jo et dic una actitud arriscada, la gent amb un home pensa, és audaç. I què pensa d'una dona?
1: Pensa que s'ha precipitat.
0: Agressiva. Molt bé! Si jo et dic desinhibida... amb l'home és espontani i amb la dona? T'ajudaré. Descarada.
1: Descarada.
0: Si et dic extrovertida, l'actitud, sí, amb l'home és comunicatiu. I amb la dona?
1: No ho sé.
0: Tafanera.
1: Tafanera, vaja. Carai, no tenim les a perdre, no?
0: Tot, totes. Mira, si et dic una actitud ferma, amb l'home és un home fort. I amb la dona?
1: Massa dura, o no? Duresa.
0: Dominanta. No? Dominanta. Te la imagines allò amb un tratge de cuir. Si et dic una actitud persistent, amb l'home és tenaç. I amb la dona?
1: Pesada.
0: Tossuda. I això ho van fer els de la Universitat de Boston. Era una recerca. Imagina't si ho tenim malament. Per ser, ja no només directives, per ser dones actives, sense direcció inclòs.
1: Sí, per això jo crec que necessitem instruments que potser són petits, però que poden, des dels petits instruments, podem fer grans canvis. I t'explico un exemple, si em permets.
0: Tu i tant.
1: Jo ara he tingut l'oportunitat de participar en un jurat d'un programa del BIST, que és el centre a Barcelona, Institute of Science and Technology, que és un programa de beques que es diu Mothers of Science. Mm-hmm. És molt bonic, perquè hi apliquen científiques que han sigut mares i, clar, la maternitat, que sí que és una barrera visible, que és evident per tothom, i que doncs fa que hagis de frenar alguna part de la teva, teva professió. Per què? Perquè si bé potser tu pots complir l'horari totalment normal, però, per exemple, si hi ha una part pel teu projecte que és necessària, com la socialització, o anar a esdeveniments al vespre, o fer unes classes, passar-te 2 mesos fent una formació específica, això limita molt, no? Llavors, el que intentem fer en aquestes beques és seleccionar a científiques que han aplicat perquè tinguin el suport per poder desenvolupar aquesta part que els hi és imprescindible per posicionar el seu projecte, perquè el projecte científic pugui estar en concurrència competitiva i obtenir fons de la Unió Europea. Acompanyar-les en aquest procés. I una part, no només de suport econòmic, però no és el més important. El més important és el suport de mentoring. Bé. És fonamental. Perquè elles entenguin també que en el procés, no, d'acompanyar els fills hi ha, no, allò que es diu sempre de la tribu. No necessàriament has de ser tu sola allà, sinó que el teu company o la teva companya, qui hi hagi a la família, també ha de tenir un rol, no només tu, no, com a mare.
0: Sí, el que passa és que les tribus a vegades se'n van totes de cacera i et deixen a tu sola amb el braçolet, no? És una mica això, conciliar cada cop és més complicat, cada cop és més car, també. Vull dir, abans tenies l'àvia, ara l'àvia normalment. Nosaltres tindríem l'edat de ser àvies, potser. Uh-huh. Jo algun dia seré àvia, però no sé quan. Van lentos, els meus, ja t'ho dic ara. Però, clar, les àvies també treballen. Les àvies també... Llavors, conciliar ara és més complicat.
1: No ho sé.
0: No
1: ara,
0: ho trobes, no?
1: Jo crec que ara, amb el tema del teletreball...
0: Homes... Ah, bueno... Sí, teletreball.
1: No ho sé si és
0: però
1: més...
0: Però ara el teletreball està tirant enrere,
1: Sí, està tirant enrere.
0: Molt.
1: Però ja, en general, per la informació que nosaltres tenim i amb les empreses, sí que ens diuen que mantenir un dia o dos de teletreball els hi demanen bastant, eh? Hi ha gent que ha fet retorn total a la presencialitat, però es segueix mantenint i la gent jove vol aquest teletreball. La gent jove no, o sigui, demana aquesta flexibilitat, no? Per tant, bueno, jo crec que en tots els moments la conciliació és complicada. Jo crec que un dels temes i una mesura legal que és fonamental és la baixa, no, de l'altre progenitor. Sí, això és fonamental, o sigui, perquè és que si no estàs, és que no tens més opció, per tant, i que sigui obligatòria. És a dir, la baixa obligatòria per l'altre progenitor. Això és fonamental. I això ho van començar a introduir als països nòrdics i realment els hi va funcionar molt bé, tot i que ells tenen un altre sistema bastant diferent o amb molts de suports per la família.
0: El que passa és que parlem només de fills, però hi ha moltes dones que no tenen fills. Avui per avui parlàvem de que som el país d'Europa, em sembla que darrere d'Irlanda o no recordo qui, que tenim la natalitat més baixa, però seguim portant la càrrega dels pares. Les persones amb necessitats especials carreguen sobre les teves espatlles.
1: Sí, sí, sí.
0: I
1: sí,
0: això sí que no li passes al partener.
1: Sí, és així, és així. Si mirem també, no?, les dades ens ho corroboren, no? I si ens mirem també tot el sector de les cures, veurem, no?, que realment hi ha dones, no? Mira, t'explico una anècdota de quan la meva etapa a l'Ajuntament. En l'etapa de l'Ajuntament, l'any 2011, estàvem travessant una crisi molt important i tots recordem, no?, les famoses retallades, no? I nosaltres vam haver d'avaluar, doncs, quines concessions teníem atorgades i quines podíem ajustar sense descalabrar cap servei municipal, no? Clar, la visió més fàcil, quan jo vaig demanar als caps de servei, passeu-me quines són les contractes que vosaltres que considereu que es poden reduir,
0: sí, sí.
1: Una de les primeres contractes que em van posar sobre la taula era la de neteja d'edificis municipals. Clar, qui fa la neteja d'edificis municipals? Dones que cobraven el salari mínim interprofessional, que segurament el seu salari mínim interprofessional era fonamental per les seves cases. Vaig dir que no, que aquella contracta justament era la que no pensava tirar enrere. Perquè tu també has de mirar això, no? Llavors, efectivament, sempre és injust, quan tu has de...
0: Has de provar
1: una mesura, no? Però pots pensar, ostres, mirem-ho des d'una altra perspectiva, a quin col·lectiu estem afectant, no? Llavors, clar, doncs, quins temes vam poder ajustar, no? Doncs, vam avaluar que l'autobús que passava a les 6 del matí només l'agafaven 6 ciutadans de Sant Cugat. Vam dir, doncs, aquest autobús, aquest horari l'eliminarem. O el d'última hora de la nit, que també sí que impacta, i sí que van sortir perjudicades 6, 7 o 10 persones,
0: sí,
1: no ho sé.
0: Sí, sí.
1: Però, és a dir,
0: l'impacte és menys 1.
1: Exacte. O sigui, l'impacte l'has de mesurar.
0: Hi havia també una frase que avui llegint, fent el guió, llegia, era hem trencat sostres de vidre, però quan mirem cap a baix, la que està recollint els pedaços és una altra dona. I això és una veritat tremenda.
1: Sí. Això jo crec que amb diferents grups de dones que he pogut anar treballant, no? I que he pogut parlar d'aquests temes des d'un grup de dones vinculades a la Cambra de Comerç de Barcelona, o dones que s'han dedicat a la política, o dones amb les que hem fet una formació per conselleres a consells d'administració, amb diverses tipologies. El que anem detectant és que és fonamental que una dona ajudi a una altra dona.
0: Això
1: sí, és fonamental. I jo crec que aquest és un punt que no totes les dones estan d'acord, però per mi és molt important. És a dir, que després de mi vingués una alcaldessa és molt important. Que després de mi a la Diputació de Barcelona vingués la Núria Marí també és molt important. Val? Perquè anem tibant, que quantes més estiguem, no?, a la banda, no?, alta, vol dir que més sensibilitat tindrem i més referents hi haurà i, per tant, anem equilibrant aquest mapa tan desigual.
0: Per tant, tornem a la visió de l'estela, no? Vosaltres aneu endavant i aneu amplificant aquesta estela. Escolta, ja per acabar, la pregunta que sempre fem a totes les nostres convidades és: quin consell li donaries a la Mercè Conesa de fa de 20 anys, quan tenia 20 anys?
1: No puc dir el que li donaria, perquè potser seria no dedicar-se a la política.
0: Aquesta està bé.
1: No, segurament sí. Seria un consell d'haver aprofundit més primer en una carrera professional a l'empresa privada i arribar a la política més tard. Jo vaig arribar molt aviat a la política, molt d'hora. Ara em queden molts anys per treballar.
0: Els millors, eh?
1: I, sí, bueno, els millors, però tens l'edat pesa, no? O sigui, et costa més la concentració, l'energia és diferent de la que tenies abans. Mm. El que passa que tens molt més coneixement i tens molta més seniority i tens molta més seguretat amb tu mateixa. Però, en canvi, abans tenies la sensació que et podies menjar el món i ara dius, bueno, no sé si me'l vull menjar.
0: No sé si ja
1: estic bé com estic. No? Per tant, potser seria aquest el consell, no? De dir, bueno, escolta, hi ha temps per tot. Val? Hi ha temps per tot. I, per tant, jo he hagut de fer una reinvenció estic en el món associatiu, però al final és molt diàleg amb l'entorn privat, l'empresa mm-hmm. privada, veig que m'agrada molt aquest entorn i que potser hi hauria pogut ser abans.
0: Mercè, sempre és un plaer tenir-te i amb aquest somriure, jo és que ho fas tan fàcil. Gràcies per venir.
1: Gràcies a
0: vosaltres. I gràcies per seguir trencant coses.
1: Molt bé.
0: Doncs, com sempre que veiem a la Marina Enrique, és perquè anem a parlar en sèrie. Que no en sèrio. De què parlem avui?
2: Avui parlem de sèries de comèdia. Per alegrar-nos una miqueta la vida, a veure què et sembla.
0: Em sembla fantàstic.
2: I aniré una miqueta per feina, perquè n'hi ha moltes.
0: Som-hi.
2: Llavors, primer, fer 5 cèntims de que no són les típiques, les que parlem avui, no són les típiques sèries de comèdia de ja-ja-ja, de riures enllaunats, ni d'aquestes, així que podem tenir en ment. Sinó que hi ha com un gènere que s'està portant últimament molt, i crec que agrada molt, la veritat funciona molt bé, que seria la dramèdia, el dramedy, que és la mescla entre comèdia i drama. Llavors, acostumen a ser sèries que duren 30 minuts, que són d'aquestes de fàcil consum. Són lleugeres, tenen punts dramàtics, però no són un drama, drama, drama. Llavors, per exemple, comencem amb Apple TV, que és una plataforma que no sé si tothom té. Jo el que faig una mini recomanació, com que normalment no la tinc, no té un gran catàleg, però les sèries que té estan molt bé.
0: Sí.
2: Doncs llavors el que faig a vegades és, em compro o em demano de regal, de Reis o el que sigui, una targeta d'aquestes que es poden comprar, que pagues 20 euros i tens doncs, 2 mesos d'Apple TV. Llavors m'ho veig tot.
0: Des d'aquí agrair als senyors d'Apple TV que ens esponsoritzin.
2: Exacte. Bueno, Apple TV, Netflix, Movistar, tothom ens pot esponsoritzar.
0: Exacte.
2: Llavors, comencem per la primera sèrie de comèdia d'Apple que va tenir molt èxit, que és Ted Lasso.
0: Fantàstica!
2: Que és una sèrie molt, molt mona, la veritat. Va de futbol, que a priori dius, a mi no m'interessa gens el futbol, jo sóc una d'elles, m'interessa un bledo.
0: Sí.
2: Bueno, per això jo crec que està molt ben feta perquè agafa els dos punts, la gent que li interessa i la gent que no. Val? Perquè és un va així, fa 5 cèntims, és una sèrie que és anglesa, però està gravada, o sigui, ve un entrenador americà, llavors tindríem aquest peix fora de l'aigua que parlàvem l'altre dia, és un americà que se'n va a Anglaterra a entrenar un equip de futbol de qual no té ni idea de les regles del futbol.
0: Ell és del rugby, de futbol americà.
2: Ell és
0: del
2: futbol americà, aquí és el futbol europeu, llavors hi ha tot com una espècie d'entramat entre que ell s'adapta, els jugadors també, no? La directora de...
0: És una meravella, la presidenta.
2: La presidenta de l'equip de futbol s'acaba de divorciar del seu marit, llavors s'ha quedat ella amb l'equip de futbol, és una dona gran, ningú aposta un duro per ells.
0: És meravellosa.
2: Ja us podeu imaginar que comèdia assegurada. Després ens anem a una altra que m'encanta, que es diu Teràpia sin filtro.
0: Oh, també, meravella.
2: Aquesta ja només pels actors i actrius que hi ha, ja són meravellosos. I com més avancen les temporades, més celebrities hi ha. O sigui, per començar hi ha el Harrison Ford, que Harrison Ford en una sèrie és algo impensable. Pues fantàstic. Va d'uns psicòlegs, són un equip de psicòlegs, Harrison Ford, després hi ha l'altre actor que no me'n recordo com es diu,
0: és el de Como conocí a vuestra
2: madre. I després hi ha una altra noia que també és meravellosa. Una cosa que m'agrada d'aquesta sèrie és que tot i que està protagonitzada bastant per homes, els personatges femenins són boníssims.
0: Brutals. La veïna.
2: La veïna és meravellosa, la filla és meravellosa,
0: sí,
2: la companya
0: la psicòloga és
2: meravellosa. Llavors crec que estan com molt ben
0: compensats. Està molt compensadeta, sí.
2: I té aquest punt. No és una comèdia, com deien, de ja-ja-ja, sí que és lleugera, però sí que aborda molts temes bastant durs.
0: Sí, la malaltia mental.
2: Malaltia mental, l'amor, la pèrdua,
0: sí, la malaltia,
2: el créixer...
0: Perquè... sí.
2: Exacte. No direm, no direm spoilers. Total, que aquesta és molt recomanada. I després dic una altra que no sé si és tan coneguda o no, i la dic ràpid, es diu Platónico, que és una sèrie del Seth Rogen, no sé si saps qui és, un que ara està molt de moda, que va fer d'estudi, una sèrie que va guanyar l'any passat a millor comèdia. No la fico aquí perquè dura 45 minuts i per mi no entra dintre de comèdia, però la de Platónico està molt bé perquè són dos amics, una dona casada i el seu millor amic, que és una bala perdida, i tots són desventures, tots es fiquen en embolics tota l'estona, o sigui, és la veritat que... Platónico. Sí, jo te la recomano molt. Es veu molt ràpid, són dues temporades, 30 minuts cada capítol, i et deixa com molt
0: contenteta.
2: Bé. Contentet. Vinga, anem a Movistar Plus.
0: Som-hi.
2: D'aquí només n'agafo una, per no extendre'm gaire, i és una espanyola que és Poquita Fe.
0: Oh, boníssima!
2: Vale, Poquita Fe ha aconseguit agafar una...
0: Sí, tu, dir, com, yeah. Saps? Oh.
2: Poquita Fe agafa un humor que, tot i ser espanyola, no, és molt espanyol i molt poc espanyol, no sé com dir-ho, no?
0: És o que sigui, el format és absolutament molt, de reportatge.
2: És molt fi, o sigui, té un format aquest tipus d'office, d'entrevistes sí, que es fan a càmera... és el Raúl Cimas, que ella per ella és meravellós.
0: I ella
2: també.
0: També
2: i ella també, saps? Que sortia a càmera a fer i ja la teníem allà com molt, era molt amor. Bueno, no ho sé, no us faig molt spoiler, però us la recomano moltíssim.
0: Val molt la pena.
2: Val molt la pena, és un projecte, o sigui, és un producte molt únic.
0: La veritat
2: llavors,
0: és que sí.
2: Penso que aquesta s'ha de veure sí o sí. Anem a Netflix.
0: Vinga.
2: Que Netflix ho té quasi tothom. Comencem amb Grace and Frankie, que és una que ens agrada molt.
0: Fantàstiques,
2: jo he d'admetre que fa moltíssim que la vaig veure perquè és de les primeres del catàleg de Netflix, però bueno, són dues amigues, diríem tercera edat, s'acaben de divorciar, i
0: els marits
2: elles...
0: han anat...
2: No, spoilers, por favor.
0: S'acaben... Però això és el primer capítol.
2: Sí, bueno, però que el vegin. S'acaben de divorciar i entre elles comencen pues, una odissea de l'amistat i de renovació i de començar de zero de la vida...
0: Fantàstiques.
2: Després ens anem a The Good Place, que és una...
0: També
2: és molt rara, realment, perquè primer dius, vale, si és una comèdia, comença amb una noia que és mort, això sí que ho podem dir, i se'n va al cel.
0: Sí, sí, sí.
2: Però potser no és el que li tocava, val? Perquè no té el perfil exacte per estar al cel. I allà comencen a passar coses i més coses. I jo primer la trobava, mira, una comèdia així una mica xorra, i al final, a mesura que va avançant, és molt filosòfica.
0: Sí.
2: Llavors, també, és un producte raro.
0: A mi m'encanta quan li posen els pitos, quan ella diu taco, saps? Quan diu paraulotes, li posen un pito.
2: És molt original, la veritat que és una sèrie molt, molt original. Una altra que no sé si l'has vist, Charo, és Dead to Me. Et sona?
0: Sí.
2: Una dona que... mor el marit, es fa amiga d'una altra dona...
0: Sí! Home, i tant!
2: O sigui, la premissa no és que sigui molt d'això, però la unió d'aquestes dues dones que són completament antagòniques fan també una sèrie...
0: No és de la Amy. No, és de la Amy, no.
2: No ho sé. No sé de quin parles.
0: Però bueno... Amy, no sé què.
2: La recomanem perquè també no és una d'aquestes que potser passen més desapercebudes i la gent no la coneix gaire. I un mini apunt, una que es diu Lian, no sé si et sona, és una humorista americana que li han fet una sèrie, aquesta sí que és sitcom típica, no sé si té riures enllaunats, però és bastant típica, però també aborda una mica el tema de menopàusia, també s'acaba de divorciar, una mica de renovació... i es veu molt fàcil.
0: Ah, em sembla que vaig començar a veure el
2: primer capítol.
0: És una dona
2: que és molt gran,
0: sí, que és molt
2: alta, rosa...
0: Sí, sí, sí. I hi ha una germana pel mig?
2: Pot ser.
0: Sí, ja sé quina és.
2: Tirem que no tenim temps. Disney Plus, us en recomano dues. Colegio Abbott, Abbott Elementary, que aquesta també és com el que dèiem abans de Poquita Fe, que és un format com si els estiguessin fent una entrevista. No l'has vist, aquesta?
0: Sí, sí, Colegio Abbott, sí.
2: I res, parla no, de és l'escola, una escola on tots són negres...
0: Una escola pública,
2: aborda tots aquests temes, però tots els personatges són...
0: Sí, són meravellosos.
2: Són meravellosos i com més avancen, més ben relacionats estan. O sigui, també és una altra d'aquestes joietes. I una altra que no sé si heu vist és La vida en piezas. No sé si et sona aquesta.
0: La vida en pie.
2: És
0: mira
2: una,
0: com sona, eh?
2: S'assembla molt, diríem que és com la altra cara de Modern Family. És un tipus Modern Family, molt, molt, molt semblant.
0: Oh, sí que l'he vist.
2: Modern Family, sí, també sí, la sí. Recomano així per la retaguarda, però entenc que tothom ja l'ha vist i ja la coneix. Doncs La vida en pieces, així per remarcar, és que surt el fill del Tom Hanks. Llavors, pues, és un dels actors. Sí. I és un altre també molt fàcil de veure, molt agradable. I per acabar, ens anem a HBO, que tenim Hacks, que a tu
0: meravella.
2: I a mi ens agrada moltíssim.
0: Meravellosa.
2: I aquesta la defendrem sempre. Sí. Una humorista venida abajo que té... Bueno, comença a venir d'abajo,
0: necessita... Bueno, és una humorista gran, és una senyora gran,
2: exacte.
0: Que porta molts anys a Las Vegas,
2: exacte.
0: Amb els acudits una mica ja de modest,
2: exacte.
0: Que contracta a una jove...
2: Sí, sí, sí.
0: A una jove guionista.
2: A una jove guionista que està una miqueta malament del cap a vegades.
0: És meravellosa la relació.
2: I la relació és molt, molt bona. I després recomano una altra, que també, aquesta sí que no sé si l'has vist o no, és de fa uns quants anys, és Divorç, que és de la Sarah Jessica Parker.
0: No.
2: Pues va passar també una mica desapercebuda, però també us la recomano. Em va agradar. Aquesta sí que seria bastant dramedy, però també dura una mitjoreta, parla, pues, aborda això, no? Un divorci des de... Pues, no sé si tindran entre 50 i 60 anys els protagonistes, però no és un dramón, simplement pues, el mateix, no? Una miqueta, doncs, el que has de fer per sortir de tot això. I ja està. Faig el top
0: doncs,
2: 5.
0: Doncs, meravella.
2: Top 5.
0: Vinga, fes top 5,
2: una de cada plataforma.
0: Va.
2: Teràpia sin filtro, Poquita fe, Grace and Frankie, Colegio Abbott i Hacks.
0: I fins aquí el nostre Fogots d'avui, on hem parlat amb Mercè Conesa, gairebé un especialista en trencar sostres de vidre, amb el millor dels somriures. I hem fet la llista de les sèries de comèdia que hem de veure sí o sí amb la Marina Enrique. Així que, entre somriures i riures, us deixem fins al proper capítol. I com deia Virginia Woolf, no hi ha barrera, pany ni forrellat que puguis imposar a la llibertat de la meva ment. Us hi esperem, com sempre, a Fogots, el teu podcast sense regles. Un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris. A reveure.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia en l'esport de base.
3: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
1: Salut activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El govern preveu aprovar inicialment durant 2026 la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller, el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte, que ocupa unes 85 hectàrees, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, la cobertura de la línia ferroviària R8 i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que el barri estigui acabat al voltant de l'any 2050, tot i que els primers edificis podrien veure la llum a partir de 2030. Empatia, sensibilitat i entrega són algunes de les qualitats que comparteix qualsevol llevadora, una especialitat de la infermeria que sovint s'associa al part, però que també té la funció d'acompanyar la dona en tota la seva etapa reproductiva, des de la primera menstruació fins a la menopausa. Amb motiu del Dia Internacional de la Llevadora, que es commemora el 5 de maig, Cugat Mèdia recull el testimoni de dues professionals del sector. Una d'elles és la llevadora especialitzada en maternitat, part i criança, Montse Albiol Rodergas.
2: L'empatia, la sensibilitat, el respecte i l'entrega, no? Perquè també és una professió molt entregada, eh? Ho dic perquè, clar, jo, per exemple, rebo WhatsApps a tota hora.
1: La Festa Major de Sant Cugat 2026 tindrà lloc entre el 25 i 29 de juny i, com marca la tradició, el pregó donarà el tret de sortida a la gresca. Enguany aquest discurs anirà a càrrec de la santcugatenca Gemma Puig, meteoròloga de 3CAT. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través de les seves xarxes socials. L'esplai Pica-Roca vol tenir un espai propi i estable on desenvolupar la seva activitat. L'entitat, que aquest any celebra 4 dècades de trajectòria, ha protestat aquest dissabte davant de l'Ajuntament per exigir un local digne que garanteixi la continuïtat del projecte. En un comunicat, l'esplai defensa que presta un servei educatiu i social al poble i que, per tant, el consistori hauria de facilitar unes instal·lacions adequades. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a 3w.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Interior, dia, estudi de ràdio. Dos guionistes i un presentador de ràdio estan asseguts esperant. Semblen inquiets.

0: d'aquesta part, no? De l'escriptura, de com es creen les pel·lícules des de la pàgina en blanc de l'ordinador avui en dia. I per això tenim aquí a Mireia Llinàs i Marçal Cebrián. La Mireia ha estat guionista de sèries com Vent del Pla, Cubala Moreno Manchón i Estoy Vivo, i ha participat en pel·lícules en la part del guió, com Frederica Montseny, La dona que parla, i Quico Sabater, Sense destí, i Solo química, per posar-ne algunes, i ara potser en parlem de més. I en Marçal ha estat guionista de La hija de un ladrón, de Los Tortuga, i també, a més, és el president del GAC, dels guionistes associats a Catalunya, i professor de la UB. Així que tenim aquí dos perfils fantàstics per parlar detingudament sobre aquesta cosa que a vegades costa de parlar, que és el guió. Us sentiu marginats com a guionistes? Va, comencem forts, ja.
1: Home, aviam, una cosa... has començat amb un clitxé, i això és el pitjor ja, que es pot fer quan es parla de guió.
0: És que, clar, no ho puc treure de sobre.
1: Home, jo no sé tu, Mireia, si et sents marginada. Marginat ja no em sento. Una altra cosa és que em sento moltes altres coses, a vegades poc valorat, mal pagat, poc recolzat, etc etc.
0: Va.
2: Sí, marginat igual és una paraula, és que les paraules són molt importants.
0: Ja, ho sé.
2: Per nosaltres. I potser és una paraula forta, però sí que... Potser pel fet que estem com a l'inici, no?, dels processos, i el procés potser més solitari, on només intervé els productors i els directors, i no estem, no?, amb l'equip, en els rodatges, en la promoció, doncs, en general, no se'ns inclou poquet, no?, perquè tampoc no som tan, no tenim aquesta visibilitat que, òbviament, tenen els actors i també els directors, una mica perquè s'ha creat així, perquè també podria ser una mica diferent. Llavors sí que a vegades és una mica estrany, perquè dius, ostres, he creat això, a vegades fins i tot... únicament, vull dir que el director tampoc no ha escrit allò, o sigui que és una mica que sents que és el teu fill i ningú se'n recorda de tu, però bueno, cada cop ho tenim més assumit, jo cada cop ho tinc més assumit, em sembla.
1: Sí, no sé si és una bona senyal que ho tinguem bon assumit o no, més assumit. No, la cosa que deies ara, parlant una mica d'aquest inici del procés, o sigui, l'autoria, no?, és la del guionista i la del director, però en canvi tots hem assumit, potser per aquesta herència francesa de la teoria dels autors i tal, que el director és la figura que, bueno, com que ja és... que gesta aquest procés. Llavors, nosaltres quedem una mica al marge de tot això, i ara que està molt de moda el tema de les catifes vermelles i tal, i els influencers, crec que és el moment de reivindicar guionistes a les catifes vermelles, perquè si es pregunta de les pel·lícules, potser tenim alguna cosa a dir.
2: Sí, totalment. Vull dir, sí que s'ha fet un esforç, no? Per exemple, el nostre amic Edu Sola ens ha ajudat molt amb això de marcar un camí, estem tots superagraïts, en plan, veieu, els guionistes...
0: Ara tothom espera els discursos dels guionistes.
2: Clar, és gent interessant. Bueno, i el Joaquim Oristrell també va fer un gran discurs i, ostres, és gent que pot parlar, que no som una rata de biblioteca, que estem tancats tot el dia, que fem moltes reunions, no només escrivim guions, sostenim les sèries... Parlem també amb els equips, li diem amb molts obstacles i... No? Vull dir que és gent que, bueno, que podria estar allà. També és veritat que jo entenc que el lideratge que tenen els directors i directores, a part de que moltes vegades també escriuen el guió, tenen un lideratge molt fort perquè estan en tot el procés. Llavors jo també entenc que realment són els capitans, perquè és com... És, bueno, clar, fent tota la preproducció, que nosaltres ja... Potser el cas de la Massa és diferent, però moltes vegades ja no hi som, fan tot el rodatge, fan tota la postproducció... O sigui, és un procés llarguíssim on lidien amb tothom, no? I és normal que s'erigeixin una mica com els capitans, però jo trobo que no estaria gens malament que estiguessin els guionistes allà al costat, com a creadors, a les catifes vermelles, a les entrevistes, a les estrenes, als escenaris... perquè no hauria de molestar ningú.
0: Sí, bàsicament on estan els focus, també.
2: Sí, perquè és important per nosaltres, ara explicar el Marçal, però no és un capritx fatal en català, però vull dir, la visibilitat és important. O sigui, ho hem comprovat tots els guionistes.
0: De la mateixa manera que els actors i les actrius, quan els veuen a la pantalla, diuen, ah, mira, m'hi fixaré en aquest. Doncs clar, darrere aquesta història hi ha algú que l'ha escrit. I el que passa, com que no es veu a la pantalla, moltes vegades...
2: Sí, t'oblides, perquè la gent no es mira totes les pel·lícules al crèdit... Ah, espera't un moment, que vaig a mirar l'escrit. Ah, ho ha escrit aquesta persona. La gent es queda molt amb els inputs de les entrevistes.

0: de no sé què, de qui ha escrit això, ah, aquest, vale, ho veig clar, doncs vaig a trucar-ho, sona el teu nom està a despatxos, i això és també per la visibilitat.
1: Bueno, és que la visibilitat comporta moltes altres coses de, diguéssim, de valor per un guionista, que és que doncs, això et pot portar més feina, et pot portar millors condicions de feina, o sigui, que al final nosaltres... No sé si ara hem començat molt, com molt amb aquest tema
2: i sembla que
1: estiguem demanant alguna cosa com que no ens pertoqués, i jo sí l'estic demanant és perquè crec que sí que ens pertoca, és a dir, que és el més natural del món que un guionista, que és una persona que sola amb un director o amb un productor, m'és igual, ha començat a desenvolupar un projecte segurament molt de temps abans de que ens trobem a la catifa vermella, doncs és un perfil molt interessant per incorporar en aquests moments en els que es toca parlar, promocionar i fer que la pel·li doncs, desperti, o la sèrie desperti un interès.
0: Totalment.
3: Ja que hem començat reivindicatius, anem ara a tirar enrere, fem un flashback, i anem a posar-nos amb la feina del guionista, no? Que moltes vegades la gent es pensa, vinga, obres l'ordinador, comences a escriure. M'imagino que sí, una part ha de ser això, però hi ha moltes més coses, no? Hi ha aquest contacte que dieu amb el director, amb el productor, reunions... Com és la feina d'un guionista pels que no sabem res del tema?
1: Home, jo el que diria és que abans d'obrir l'ordinador i posar-te a escriure... Doncs tens uns processos de pensar, diguéssim, de dissenyar la història, de trobar-te a tu mateix amb el que vols explicar, a tu mateix o amb un director, amb qui sigui. És a dir, vull dir que hi ha processos acompanyats que són molt positius, doncs perquè sempre no, dos caps pensen més que un... llavors, és una feina que d'inici jo crec que és molt gratificant perquè... tot és possible, és a dir, a l'hora de posar-te a escriure, qualsevol opció podria ser bona, llavors tu vas construint i vas encaixant peces segons, per una banda, el que tu creus que necessita una història, però a la vegada, doncs, segons el que vas descobrint pel món, fent investigacions, documentacions, etc., no? Que la realitat després et retroalimenta i fa que les pel·lis encara creixin més. Llavors, hi ha tot aquest procés inicial de... inventar, que això és fantàstic, és a dir, no? Que et paguin per inventar coses, doncs, no està mal.
0: És bonic.
1: I després hi ha una altra part que potser no és tan màgica, que si ha la de posar-s'hi tal, que llavors és més de, diguéssim, de lluita contra tu mateix, d'escriure una cosa, l'endemà tornar a obrir el document, i tu no vols rellegir-ho, però com ahir et vas quedar amb una cosa així, tornes enrere, no? I llavors, bueno, comences a barallar-te contra la teva pròpia escriptura i així vas fent i es va com polint una mica tot el que poses a la pàgina i al final queda o el millor que has pogut o fins on t'ha donat el temps o no, potser queda una cosa increïble i dius, és que això ja no ho haig de tocar més. Però vaja, que hi ha, a vegades els processos s'acaben pues, per factors que no són simplement la satisfacció plena amb el que s'ha escrit.
0: Sí, totalment. Bueno, hi ha diverses vies, no? Pot ser que sigui una cosa que parteixi de tu, personalment, d'algun tema que m'interessi, em preocupi... Jo potser tinc una mirada social i normalment necessito que em preocupi alguna cosa per dir...
3: Que et remogui, tinc ganes, no?
0: Si em remogui i necessiti, perquè clar, també saps que són coses que hauràs de lluitar molt, que estaràs anys lluitant. Primer buscant productors, directors, en el fons és som la llavor moltes vegades, no? Si comences tu. També pot ser que et vingui un encàrrec, que també ens passa, i que potser vingui una idea molt bàsica d'un productor, però com un marc, una petita premissa, no? Bueno, jo faig bastant també fets reals, llavors pues, un aconteixement, no? Real del passat o un personatge, no? I llavors a partir d'aquí, bueno, ja tens una via de treball que és documentar-se, que és com molt bàsic, no? Posant-nos una mica tècnics, que cadascú té el seu mètode, però una mica el que ha explicat el Marçal, tenim com uns processos que ens ajuden a anar complint com fites, no?, de l'escriptura. Llavors, primer penses, o també mires pel·lícules o sèries d'aquell estil, o que puguin ser referències que també t'inspiren molt, i després dius, hi ha un moment que dius, Mireia, ja has mirat totes les pel·lícules. No, no procrastinis
1: sí,
0: més.
1: Sí, ja està bé això de... No, vaig a treballar, sí, aviam sí. Quina pel·li veiem.
0: Bueno, és que és el moment més difícil, no sé si estàs d'acord, però de triar, perquè com dius tu, hi ha mil camins i al final has de renunciar a molts altres i pensar, bueno, potser no és, és que no és la millor, és la que serà aquesta, val? I segurament hi ha mil maneres d'enfocar-ho, però has de triar una. I llavors trio una i comences a escriure, que per mi és el més difícil, com el primer borrador, no de guió, sinó de... no sé com dir-t'ho. A vegades una sinopsi llarga, sense posar... no sé, idees primer, no? Després li vas donant forma de... bueno, un tractament. Després,
3: clar, clar, aquesta és una altra, no? Perquè el guió té molts passos. Vull dir, sí. No, no és només m'hi poso ja i es començo a escriure,
0: no,
3: com hem fet al principi,
0: bueno,
3: no, interior, dia,
0: no,
3: pam, pam, pam.
0: Hi ha gent que potser Facti... ho fa, però...
3: No, no, d'això no, vull parlar no també, faig, de... dels mètodes, no? Perquè sí. Segurament quan la gent s'imagina un guionista treballant a la seva habitació,
0: sí, directe,
3: aquella habitació,
0: no?
3: L'ordinador ja, plena de pòstits, escena 1, tal, tal, tal, personatge bueno. Tal... això és tan romàntic com així la gent s'ho dibuixa en el seu cap? Hem de fer aquestes escaletes, aquestes estructures, o això també és una mica a gust de cadascun dels que s'hi posa davant de l'ordinador? Com ho veieu?
1: Home, romàntic, té lo just, fer pòstits, és a dir, hi ha coses que me les imagino més romàntiques. No, però segons el que estiguis treballant, el que té interessant fer aquestes esquematitzacions és que fes sèries o un llargmetratge, que són documents una mica inabarcables perquè hi ha moltes coses i vols posar molts elements i molts personatges i moltes trames, etc. Costen a vegades de tenir una visió com més general de tot el que estàs fent, perquè un dels problemes que té el guió és que quan entres tant a dins, no, et costa agafar una mica perspectiva i poder, no, tenir com una visió més àmplia. Llavors, començar doncs, amb aquests documents que són més esquemàtics, que t'ajuden a tu també una mica a reconèixer si això podria ser el que tu vols fer o no, etc. Crec que és molt còmode. Hi ha gent que comença això que diu la Mireia, pues fent una sinopsis. A mi, com que no m'agraden gent les sinopsis, crec que, de fet, ja podríem parlar un altre dia, però crec que no és un document que l'hagi de fer el guionista, perquè no, és un document més per vendre que no per escriure. Jo no en faig. Llavors, jo prefereixo, doncs, un cop això tinc... he pensat, he documentat, he vist totes les pel·lis per escaquejar-me de posar-me a escriure que he pogut, i ja no tinc més temps... doncs intento fer com pues això, no sé si una escaleta o que una escaleta vindria a ser com pas a pas,
3: com a mínim una estructura d'on s'ha d'anar a cada lloc, no? Cada escena o cada part de la pel·lícula.
1: Comenci aquí, després passem per aquí, després el protagonista fa això, després li passa no sé què més, al mig llavors hi ha un gir de no sé quantos, i tinc una idea més general de tot el que serà. I llavors, a partir d'aquí, intento doncs, fer créixer cada part perquè no sigui, doncs, al final, el més similar a la idea inicial que t'havies fet. Clar, si tu comences a escriure sense tenir una mica aquest mapa general, és molt fàcil perdre's, per això que deia, perquè són documents i són... projectes com grans, llavors pot ser que estiguis escrivint una pel·li i si no saps on vas, se te'n vagi per un altre lloc i hagis perdut pues, mig any de la teva vida fent una versió d'una cosa que després, quan l'acabes de llegir, dius és que no era això, llavors has de començar i tornar. Llavors això és molt o sigui, és molt frustrant en el fons perquè... No, quan, bueno, fer feina per tirar-la no li agrada.
3: No, ningú li agrada, està clar. Ningú li agrada.
1: Llavors, jo tinc la sensació de que a mi el que em funciona és això, és començar com de forma més esquemàtica i anar fent créixer cada part.
0: Sí, jo en teoria també, el que passa és que se m'acudeixen detalls que m'encanta, igualment els apunto. Per això dic que, si no, però al final és un document que a vegades t'has de treure pressió a nivell estructural i dius, mira, jo vaig a seguir una mica el viatge que farà aquesta persona... o aquestes persones, i ja anirem veient, no? Perquè a vegades si et fiques molta pressió també d'una estructura molt fèrria i tal, també et bloqueges, i al final el més important és escriure, seguir escrivint.
3: En el teu cas, Mireia, perdoneu, també hi ha una part, perquè tant en Frederic Montseny com en Quico Sabater eren personatges reals històrics, com jugues amb la realitat i la ficció? Perquè en aquest cas la documentació és molt important, però també m'imagino que alguna llicència cinematogràfica que es diu ha d'haver-hi en favor del producte final, no? De la pel·lícula, sí. I de que tot tingui un ritme, no? I que l'espectador ho gaudeixi i li entri bé.
0: Sí, bé, una mica és... No, jo soc bastant... Intento ser bastant fidedigna a les històries en essència de les persones, però sí que pots fer una tria, pots dir què és el més cinematogràfic que té aquesta persona, què és el més potent, què és el més interessant, no? I tot l'altre ho deixo fora. Però intenta ser una mica respectuós i, a més, i aquests... bueno, que encara estan morts, però també...
3: No crec que vinguin a queixar-se, no, si no, bueno, m'avises i faré un guió jo de cursismes.
0: Vam rebre algun mail d'algun nebot del Quico Sabater, o sigui, no del Quico, sinó dels amics que van anar amb ell, dels companys, una mica enfadat perquè no li semblava que representéssim el seu tiet prou bé, no? A vegades tens poca informació. Jo intento que el que inventis no sigui res que atenti contra l'honor ni que ofengui. Dius, mira, m'he inventat, evidentment, converses, diàlegs, però va molt en la línia del que podrien haver dit o el que podria haver passat. Mm. O hi ha molta gent que m'ha insinuat això i que hi ha alguna cosa de veritat en això, no? Perquè també et mires, no sé, moltes fotos, vídeos, senyada, i interpretes coses, però que has d'anar en compte que no sigui una cosa que realment pugui ofendre molt, no? Bueno, que pugui ofendre els familiars o la persona. Evidentment, i si la persona està viva, has de comptar amb ella, que és en una pel·li que estic ara, doncs has de comptar amb ella, s'ha de llegir el guió, i anar fent. Sí que estàs una mica més encursetat, la veritat. No pots fer el que vulguis, inventar-te el que et doni la gana. Mm. Tens uns elements i has de jugar al màxim de bé amb aquests elements.
3: I com funciona, Marçal, la documentació en el cas de ficció, no? Les teves històries també són més aviat de caire social, i llavors, clar, aquesta documentació segurament no és buscar les biografies d'algunes persones, sinó més aviat potser un no sé, un context social, no? Un marc on es moguin aquests personatges. Com és aquesta documentació?
1: Sí, diguéssim, clar, és diferent en el sentit de que els personatges jo puc fer d'ells el que vulgui perquè no responen a ningú, i de fet és millor que no responguin a ningú perquè...
3: En aquest cas segur que no et truquen.
1: Sí, exacte. Bueno, és que si no sí que potser podria trucar-te de... Ostres, em vas, no? Vam estar parlant fa 2 anys i ara estic veient una pel·lícula i
0: sóc
1: jo.
0: Clar,
1: llavors, passa una cosa que és bastant curiosa quan tu documentes i parles amb gent. La gent el que et vol explicar és el que voldria que fossin certes coses. És a dir, moltes vegades documentant és com, mira, jo vull fer això, tinc aquest plantejament, i és com, ja, però és que això, clar, això no hauríem d'ensenyar això, no sé què, no? O sigui, amb contextos, professions,
0: col·lectius,
1: o situacions, exacte, ens ha passat de dir una cosa és el que tu voldries que s'ensenyés en una pel·lícula del teu món, que jo ho puc entendre, però diguéssim que cert cinema que vol posar sobre la taula, doncs això, certs problemes o certes situacions que es donen, diguéssim, en la societat en la que vivim, evidentment no ensenyarà la part com si tot estigués bé, perquè llavors no hi hauria pel·lícula, no?
3: Clar, clar, estàs
0: convertit. Nosaltres, sí, nosaltres busquem sempre una mica...
1: Moltes vegades has de gestionar això, el que la gent vol ensenyar amb el que tu havies pensat si això podria ser o no. Llavors, estàs una mica sempre entre aquests dos mons. Però una de les coses que ens ha passat molt i que això és, d'alguna manera, és molt satisfactori quan et passa, és que moltes de les coses que tu has imaginat et trobes gent, no? Si fas una bona recerca i una bona documentació, amb situacions molt similars.
3: El típic, no, que t'han dit, ah, m'he sentit reflectit en tal personatge, sí. No? M'he reconegut en tal altre. I això suposo que, com deia algun monarca, us omple d'orgull i satisfacció quan passen aquestes coses.
1: Sí, sí, perquè d'alguna forma tu tens una responsabilitat. És a dir, tot i que jo no vulgui ensenyar lo idealitzat d'un món, sí que vull ser molt honest amb aquest món. Llavors, quan la gent ve i et diu això... pues, bueno, com a mínim sents que sí, que no, d'alguna manera es complera amb la teva part del tracte, és a dir, jo no m'inventaré res, però sí que vull doncs això, ser molt honest i molt curós amb les coses que posem.
3: Bueno, seguint amb els clichés periodístics, ara toca parlar de polèmiques. A veure.
0: Yeah.
3: A veure. Quina relació és més complicada? Amb el productor o amb el director o amb els actors que després tu t'havies imaginat una cosa i te n'han fet una altra? Com, amb qui patiu més a l'hora de relacionar-vos?
1: Si vols ja començo jo.
0: Vale.
3: Vinga, ara és quan gravo i després...
0: Només graves quan parlem de productors i no. D'escriptura no has gravat res.
3: Després fem un remake.
1: Després em dupleu i reescriurem el que
3: farem
1: diré
3: farem amb intel·ligència artificial i us posarem ja.
1: Jo tinc la sensació, és a dir, aviam, partint de la base de que tothom hauria de ser el teu equip, perquè evidentment tu estàs treballant normalment amb un director, sigui també guionista o no, però evidentment la feina del guió té aquest punt de corresponsabilitat, perquè el director serà qui treballarà sobre això, i evidentment tu estàs escrivint uns actors que hauran d'agafar aquestes frases, i, bueno, les frases, no només les frases, això potser és de principiant, no? Pensar que només t'has de subratllar les teves frases. No, tu estàs agafant tot el món que estàs construint, aquests personatges, i fer-los teus. Tinc la sensació de que amb qui a vegades costa més connectar és amb el productor, i no vull dir que sigui que no estiguin fent bé la seva feina. Vull dir, potser sí que és el que els hi toca, no ho sé. Però sí que tinc la sensació de que a vegades els processos no estan ben acompassats amb producció, perquè doncs, tu estàs pensant una cosa però el productor necessita finançar no sé què i això genera una distorsió, o parlo que, vamos, per mil altres casuístiques que hi poden haver. Però jo, a més, que sóc un guionista que després intento estar en els rodatges i estar fins i tot en els assajos i veure els actors com treballen i tal, tant amb direcció com amb els actors sempre he tingut com molt aquesta sensació de respecte sobre el que s'escriu i de treballar, doncs això, no? Com cap a voler fer créixer això que ara està en una sola dimensió, perquè és una fulla, fer-ho créixer i fer-ho viure. Torno a repetir, no vull dir que amb els productors no hagi tingut aquesta sensació de que també vulguin això, però sí que crec que a vegades els processos i la preproducció amb l'escriptura moltes vegades estan doncs, no? Coincideixen. I això pot generar pues aquesta distorsió de, és que jo no estic en aquest moment ara de treure't aquesta versió perquè estem pensant no sé què. Llavors,
3: s'han de fer més cafès, no?, amb els productors?
1: Sí, sobretot i posant-nos a nosaltres per davant, és a dir, segurament nosaltres hauríem d'entendre millor què és el que ells els mou per poder, segons quines coses, entendre-les i assumir que ostres, doncs ells estan també sumant des de la seva posició, però de vegades també crec que a ells els hi faltaria potser entendre les condicions i la forma en la que estem treballant per això, perquè al final tothom vol que surti una bona pel·li.
0: Vale.
3: Com
0: sí, sí, no, igual. Bueno, jo crec que, aviam, no són els enemics, de fet, són els nostres socis. Vull dir, som els que, juntament amb els directors, aixequem les pel·lis i, per tant, són uns lluitadors com nosaltres. El que passa és que és la patronal, no? La patronal sempre s'ha d'anar en contra. No, ells també estan molt supeditats a les plataformes, als pressupostos, no? I tot això s'entén. Jo crec que hi ha dues coses que jo personalment potser a vegades topo. Per una banda, el que ha parlat el Marçal de tema de diners, no? No només el que cobrem i tal, a part, sinó com es dimensionen els projectes. I a mi el que personalment m'ha passat molt és que hi ha unes retallades molt fortes, no? Una diferència entre el que has escrit i entre el que al final es roda, molt, molt grans. I això afecta molt a la teva feina i el que tu has escrit. I tens una sensació de dir, jo escric millor que això, jo no sóc tan explícita, però al final s'ha hagut de resoldre amb un diàleg, potser ho he hagut de pensar en un dia, he pogut de resoldre això que estava fet en posar en escena, doncs, en un dia, en un diàleg, no? Moltes coses així que realment van marmant molt el projecte, el producte, com li vols dir, la sèrie o l'obra o la pel·lícula, no? De dir, ostres, és que realment això ho veus i dius, no està ben fet, no està ben escrit, i ho firmes tu. I et sents molt obligat, no? Molt com... molt lligat de dir, no he tingut... bueno, no he tingut opció, no? Vull dir, ja sé que això està precipitat, ja sé que aquí no sé què, però ha quedat així, no? Finalment, els productors més que res. I després l'altra cosa, que és més de diferències estilístiques, o almenys a mi, de moment, m'ha passat una mica que veig a vegades que són pues una mica més com conservadors, que tenen una mica més de por i que a vegades opten per solucions doncs una mica més no sé, més vistes, perquè té més en compte l'espectador, no? No és que nosaltres no el tinguem en compte, però nosaltres volem fer una bona història, que sigui interessant, que sigui complexa, que sigui moderna, que... I a vegades amb alguns productors m'he trobat que és una mica com... o cadenes... doncs una mica més conservadores, més blanques, més com si no entenguessin bé.
3: Tendeixen a arriscar poc, potser.
0: Sí, arriscar menys, a dir això no s'entén, no? Subratllar més, això no sé què, un cliffhanger, sobretot el cliffhanger, no? I bueno, jo analitzo totes les sèries, clar, és veritat que jo les sèries que m'agraden potser no és les que puc fer, no? Vull dir, en plan, no, és que tu no pots fer Chernobyl, o Succession, o jo què sé...
3: Bueno, a Catalunya tenim una central nuclear i empreses grosses també, eh? O
0: sigui... Sí, però la manera...
1: I famílies...
0: No pots, no? Vull dir, no pots fer-ho, no pots fer un capítol que vagi només d'uns tios que maten gossos, que segueix la trama principal, dels investigadors i tal, però de cop en el tercer capítol pues, va molt d'això. Aquestes coses una mica diferents, que a mi m'agraden i jo intento, doncs me les matxaquen. I en les pel·lícules una mica també. Potser ella fer cine autor té més llibertat.
1: Sí, jo no m'hi he trobat realment. És a dir, jo he fet exactament, diria que sempre, el que he volgut o el que he acordat amb el director o amb l'altra persona que treballi, o si estic jo sol, bueno, al final els processos sempre es van acomodant i tal, però sempre he tingut la sensació de que... O sigui, en aquest sentit, en producció, no he tingut jo aquesta realitat.
0: No has fet sèries per TV3.
1: Clar. Però sí que, per exemple, amb el tema aquest que deia, no?, aquestes retallades, aquestes coses, és que això passa amb cada projecte, sí. Des del primer dia, entenc, fins avui, i seguirà passant.
0: Final, ja.
1: I llavors jo, d'aquí ve una mica també, quan parlo de les condicions i tot això... que evidentment està el sou, que evidentment està el temps, però hi ha altres detalls, no? I si sabem que això sempre passa, per què no ho anticipem? Per què no podem dir un any abans això, que està fantàstic...
0: No es podrà fer.
1: Clar, no es podrà fer.
0: Clar. Sí, fes molts més personatges i que no sé què...
1: En lloc d'haver-ho de fer 3 setmanes abans de rodar...
3: Sí.
0: Que queda malament.
1: O 2, o 1, o...
0: Sí.
1: O he estat això, la setmana abans de rodar...
0: Que sí que bé.
1: Vinga, aviam què fem.
3: Està clar que calen més cafès. Segurament amb tots, per parlar de tot plegat.
1: Sí.
3: Abans comentaves que a tu t'agrada anar als rodatges. Clar, el guionista, en principi, el rodatge poca cosa pot fer, o no, o pot aportar molt. Que aneu als rodatges, com us relacioneu, en aquest cas, quan ja s'està gravant la pel·lícula? Perquè, com dèiem al principi, el vostre procés és més aviat solitari, però, en canvi, una pel·lícula és una sèrie... és una obra d'equip, i el rodatge, justament, per allà moltes vegades pol·lulen desenes de persones, i llavors, què hi fa un guionista si és que hi és?
0: Jo també intento anar, potser no tant com tu, però més que res, és el que tu dius, no tens un rol clar, i sembla que hi ha una certa, no, incomoditat, tot i que totes les directores en general m'han dit sí, vine, i intento anar bastant, perquè m'agrada, però és veritat que clar, dius... Home, alguna cosa comento, si tinc confiança i tal, però bueno, tampoc no vols... Hi ha algunes coses que t'has perdut, perquè potser no has anat a tots els assajos, potser no has parlat amb l'script, potser no has parlat amb foto, potser no sé què, i llavors potser ja s'han acordat unes coses que tu no saps. Llavors intento ser discreta, vaig més per disfrute, intento ser positiva amb l'equip, perquè ja ha arribat a aquest punt dels rodatges, en plan... pues estupendo tot.
3: Bueno, si s'està
0: bueno.
3: Rodant, bon senyal, perquè ja s'està fent, que ja és
0: sí,
3: molt.
0: Sí, però ho passo malament, perquè, sí, bueno, una mica, si m'agrada i alhora dius, ai, a vegades dius, ah, diria
3: bueno, clar,
0: això,
3: perquè ho estàs veient i potser tu t'ho imaginaves d'una altra manera, ja que tu has imaginat tu la primera, no?
0: Sí, o saps que alguna cosa és important, no? I potser l'estan a obviar algun detall o un matís, no? De les intencions del que es diu, del que es fa. Però és que jo crec que hauries d'estar en tot el procés. Si realment vols, has d'estar en tot el procés i ja està. És que si no, no es pot, no?
1: Sí, sí, sí. O sigui, a mi m'ha passat d'estar en tot el procés i de no estar-hi... I clar, la teva confiança evidentment no és la mateixa, perquè jo si he estat en tot el procés, conec els actors perfectament, ells em coneixen a mi, llavors s'ha generat aquest pont de comunicació i saben que si jo els dic alguna cosa, m'escolten més o menys i en el grau que vulguin.
0: Però
1: i
0: no contradius
1: que...
0: la directora.
1: Home, clar. Intento que no, esclar.
3: O com a mínim no allà davant de tots.
1: No,
0: però és que això és quasi com una codirecció, no? Si estàs en tot el procés, parles amb tothom...
1: Home...
3: Clar, però potser no parla del moviment, del vestuari, la direcció d'art... Sí. No ho sé.
0: Bueno, no sé.
3: No, però, clar, jo tampoc ho sé.
1: No, jo intento estar en tot el procés, però estar també en el meu lloc. És a dir, jo... Jo dic, parlo amb tothom i a vegades si l'equip veu que la directora o el director està molt pues, enfocat en una cosa i necessiten pues, respondre a un dubte ràpid, venen i m'ho pregunten a mi i jo responc perquè més o menys hem construït doncs, això, no? Unes bases sobre les que es farà el projecte. Però en altres que no he estat en aquest procés... i a vegades m'han demanat de vine perquè hi ha aquesta escena i te'n recordes quan l'escrivíem que no sé què o tal i he anat, pues això, un dia o dos dies per una cosa que s'ha de rodar específica evidentment és molt més difícil entrar perquè ja no coneixes a la gent, la resta de l'equip tampoc saben qui ets, quan en els altres doncs sí, evidentment llavors, clar, la teva veu diguéssim que és més fluixeta,
0: sí, sí.
1: No? Perquè és com...
0: Sí.
1: Llavors intentes trobar el mecanisme de qui és, no? Com és la corretja de transmissió.
0: Sí. L'script és la nostra...
1: Si hi ha, o si no, si hi ha un coach també,
0: coach,
1: o una coach, sempre pot ser de... No? De hòstia, com ho heu fet això? Perquè, clar, jo me'n recordo quan ho escrivíem, era tal cosa, i és com, no, sí, és veritat.
0: Ho vam canviar.
1: Bueno, llavors... És intentar això, tenir... No? Com més informació tens, doncs més capacitat tens d'aportar, diguéssim, sense generar això, direccions oposades ni coses d'aquestes, que això sí que entenc que és el pitjor que pot passar, clar, perquè si un està dirigint cap allà i tu estàs dient no, que jo vull que anem cap a l'altra banda, doncs és un problema. Clar.
0: Sí, sí que és veritat que els actors, el que he vist, quan jo vaig als assajos i tal, estan molt interessats, perquè com que no és superhabitual... Diuen, i la meva és la guionista o la creadora i tal, diuen, ah, mira, perfecte, no sé què, i ens comencen a dir dubtes, jo encantada.
3: Necessiten backgrounds, necessiten una mica crear-se el personatge des de zero.
0: O potser ho han canviat una mica, que jo no sóc una talibana, de dir, mira, és que hem estat assajant amb la... Per exemple, una parella, no? Hem estat assajant amb la tal o el qual, i trobem això, trobem l'altre, no sé què, i jo encantada. Però em dóna la sensació que puc fer puntualment, que estic sorprès una mica el paper, perquè això la directora també pot donar respostes del guió, no? Llavors, no
3: clar,
0: sé.
3: En aquest cas, sentíem al principi la banda sonora de Taxi Driver, hi ha la mítica escena del Robert De Niro de You Talking to Me, que és improvisada. No sortia el guió. I això sembla que encara sigui més guai, no?
0: Ja,
3: com conviviu amb això? Perquè clar, un rodatge és una cosa viva i a vegades, doncs, com bé passava en aquesta escena, potser a l'actor li dona per provar una cosa o potser ho suggereixen, això com deies tu, no? Pues aquesta parella, en lloc de fer-se el mimito d'aquesta manera, com posava, per què no ens el fem de l'altra? Com li dieu amb això? O en aquest cas, a vegades, les suggerències poden venir dels actors, dels directors. Els canvis, com es porten els canvis?
1: Jo els porto molt, amb molta naturalitat perquè entenc que això, que jo quan estic treballant em vaig fent i quan jo ho envio perquè segueixin treballant es poden seguir fent certa sí. No, vamos, naturalitat. El cas de, per exemple, de Taxi Driver, clar, si tu has escrit Taxi Driver potser no has escrit aquella escena, però entenc que has construït un personatge lo suficientment diré fascinant com perquè en un actor que ha de ser Robert De Niro, vull dir que potser en un altre no se li acudeix. O sigui, si clar, tothom està en un nivell molt, diguéssim, elevat de la creació, pues, pot ser que el que tu has plantejat amb ell li generi, pues, dir això i que ho faci, evidentment, perquè pot ser una, no, una escena que passi a la història del cine. Si l'actor no és Robert De Niro i no se li acudeixen coses potser tan genials i se li acudeixen d'altres, doncs es pot parlar també, vull dir, que no passa res. Jo crec que la qüestió està, doncs, això, que normalment sempre hi ha com una bona voluntat per part de tothom de dir sí, això, jo és que, saps? I a partir d'aquí, doncs, negociar una mica, no? Però sí. Jo crec que tot i que es puguin improvisar coses, lo important és tu, no, plantar suficientment llavor com perquè després puguin créixer aquestes coses.
0: Sí, jo crec que estem acostumats, perquè l'audiovisual és així, no, no és una novel·la que escrivim i és una obra acabada, però per altra banda sí que és veritat que benvinguts als canvis i si la gent és brillant, jo sempre dic, si ho has de millorar és que canvieu tot. El que passa és que és veritat que nosaltres hem estat mesos i mesos, no?, pensant allò. Llavors, normalment, una cosa pensada un any, a vegades té més profunditat que una cosa que se t'acudeix en 5 minuts, normalment. Però potser no.
3: No, no, pot haver una genialitat d'aquestes que...
0: Pot haver una genialitat o que diu el Marcelo que els actors es fan seus els personatges i se'ls acudeix alguna cosa, o una visió externa, el que sempre també me n'he donat, és que sempre, sempre, és igual, encara que sigui la teva tieta, la no sé qui, sempre és encertada només pel fet de que és de fora. Saps? Està com neta i és una altra persona que s'ho llegeix i jo quasi sempre estic d'acord. Quan hi ha arguments artístics, no de retallades o no de això no ven o no ven, sinó saps? O sigui, de dir del personatge, no, és que tal, no? D'allò que estem parlant, quasi sempre dic, ostres, però és que interessant, tens raó, tal, no? I es pot canviar, però és millor capitalitzar aquests canvis, si pot ser, la persona creadora, més que el faci ara aquest, ara l'altre, i es va fent un Frankenstein, no?
1: Que també pot ser que passi una cosa oposada, que és que s'estigui fent una escena i hi ha alguna cosa que no, que
0: influeix,
1: no, que no? No, que no va, no? Saps? I no saps què, i sí, escrita semblava, però ara aquí no d'això. Llavors tenir, pues, si el director o la directora està allà, evidentment buscarà una solució, però si pot estar el guionista, doncs pues,
3: potser també
1: ja
3: troba,
1: teniu aquesta dinàmica una mica
0: idees,
1: construïda. Perquè t'has passat, pues, això, cada dia de, no, del procés d'escriptura us veu trobar amb coses que no estaven acabant de funcionar fins que li veu trobar la solució. Llavors, crec que és útil en aquest sentit.
0: Sí. I és una ment creativa, vull dir, una mica, saps? Vull dir que està com ja molt entrenada a pensar coses, saps? O sigui, a pensar solucions, idees, tal, saps? Vull dir, que és útil. És una pena perquè sembla com que molesti, en realitat és útil, i a més ho ha creat i ho ha pensat ell, vull dir que segurament està molt ficat en allò, saps?
3: Sí.
0: Potser és superútil.
3: Parlàvem al principi quan presentàvem el Marçal, que és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, va posar-nos sindicalistes. Què és i què fa el GAC? I en aquest cas, què aporta o no ser membre, o com aquest no vull dir lobby, no, perquè no. O sí, potser,
0: ja
1: tant de bo,
0: sí.
3: Associació,
0: ja
3: associació, què és el que fa i com lluita pels drets i, no sé si, deures dels guionistes.
1: Bueno, el que és el GAC és Guionistes Associats de Catalunya, que és, doncs, això, l'associació de guionistes catalans. N'hi ha a altres parts d'Espanya, però nosaltres, doncs, el que fem és intentar vetllar pels drets dels d'aquí. El més important que té el GAC, o sigui, no, jo crec que funciona com a un ent aglutinador, no, d'aquesta, i que trenca una mica amb aquesta idea també potser cliché del guionista, és una persona sola a casa seva que està treballant, que no té contactes, que, bueno, té contactes els que té, però vull dir que està, diguéssim, una mica, sí, aïllat del món, i que, d'alguna manera, doncs abans tu parlaves de la patronal, que, bueno, no, un pobre guionista davant de, doncs, uns empresaris i tal, sempre, doncs, és una persona que, diguéssim, té menys eines per defensar els seus drets. Doncs el GAC el que fa és això, és treballar per defensar els drets dels guionistes, Els oferim recursos, no només a nivell de formació, d'ajudes per escriptura, etc., sinó que els oferim uns serveis jurídics perquè, en cas de que tinguin la sort de que hagin de signar un contracte, doncs un professional, un advocat, se'l pugui llegir, pugui doncs, revisar-lo, fins i tot si cal negociar certs punts del contracte perquè doncs sigui el màxim de beneficiós per ell. I bàsicament això, fem una mica de lobby del que podem, tant a Catalunya com a nivell, diguéssim, estatal, i jo convidaria tots els guionistes que ens estan escoltant, com a mínim que entrin a la pàgina web, que vinguin a les moltes de les formacions que fem, xerrades i activitats, sí. Són obertes al públic, no són exclusives per socis, és a dir, que poden venir i descobrir una mica què fem, qui som i si els interessa, doncs, que es facin socis, evidentment.
0: Mm. Sí, òbviament jo sóc sòcia, també vaig ser vocal, no sabia que ara ets president, perquè ja ho havia sigut amb el Salt. Segona vegada o tercera ja?
1: No, vaig ser un president pont entre dos.
0: Ah, bueno, això que fem també.
1: Però ara sóc president,
0: diguéssim. Perquè al final és un horari, no? Però és per amor a l'arte total, no? Tots els de l'associació, però realment és molt important perquè vetlla pels nostres drets, perquè és el que et dic, és com una figura una mica vulnerable, perquè és abans que hi hagin els pressupostos, abans que hi hagi el finançament, no? Tots els tècnics i actors estan molt més protegits perquè hi ha convenis, hi ha contractes, els contractes en nòmina. Nosaltres, la immensa majoria aquí a Catalunya, som autònoms i és a l'inici de tot, llavors és especialment vulnerable. Llavors, com a mínim ens hem d'unir. I la veritat és que els últims anys el GAC, per sort, està molt fort i és molt potent perquè, a més, ofereix moltes coses i ha aconseguit coses, no? Ajuts a escriptura des de l'Institut, des de l'ICEC, i, bueno, i guiar una mica els guionistes en el seu camí professional, no? Formacions pitchings, formacions professionals, tot el que pugui beneficiar, també una mica de policia de la visibilitat, no? Bueno, aquests no estan en crèdits, o aquests altres, a la nota de premsa, no els heu mencionat,
1: no? No t'han convidat a una gala.
0: No t'han convidat, doncs li pots dir al GAC i mira, clar, algú
3: que,
0: diu.
3: És que estaven els influencers, clar. Algú.
0: Que t'ajudin una mica, no? Que diguin alguna cosa. També negociem amb TV3, amb l'associació de productors, i, bueno, està molt bé.
3: Ja entrem a la recta final, i ara que parlàvem de gales i tot plegat, tots dos sabeu que és estar dalt de l'escenari recollint un premi. Això com ajuda, primer, a la visibilitat i després a que et surtin més feines?
0: Bueno, el meu cas, com que jo no l'he guanyat jo i no he pogut parlar mai...
3: Parlava el productor, no?
0: Parlava el productor, l'actor, la directora, TV3... Tothom menys la persona que va començar allò, perquè en el cas d'Estiu Movies també les vaig començar jo, no és que em truqués el productor i m'encarregués. Però, bueno, més enllà de pujar a l'escenari, home, suposo que tot suma, no? O sigui, tu que sí que has guanyat un Goya i un Gaudí, deu sumar.
1: O sigui, jo he guanyat només el Gaudí.
0: Si el Goya era direcció novel, no?
3: Parlem de La hija de un ladrón, per qui no ho sàpiga, que en aquest cas el Marçal, la pel·lícula de Belén Funes, va guanyar el Goya millor a direcció novella, i el Gaudí sí que el veu guanyar conjuntament per La hija de un ladrón a millor guió, correcte, millor guió original.
1: En aquella època no estava desdoblat, era guió normal.
3: Ah, és veritat.
1: Sí. Però vaja, sí, era... la cosa és que, d'alguna manera... Ara, amb el temps, diguéssim que s'ha descobert que és un aparador molt important. És a dir, abans parlàvem de l'Edu Sola, que és el guionista més cèlebre ara mateix. I és molt bonic el que li ha passat. Bueno, li hauríem de preguntar amb ell. Entenc que ho està visquent de forma... sí, però... és bonic el fet de que quan tu tens un aparador, un micròfon, i nosaltres com a escriptors et pots escriure un discurs i llegir i dir coses interessants, coses que connectin amb la gent, això fa que l'atenció d'alguna manera retorni en tu i la gent pensi que doncs això, no? Que tens una veu, que ets algú, diguéssim, a qui tenir en compte. Que això, més enllà de... doncs les oportunitats que et pot oferir després a nivell laboral, etc, a nivell sindical o a nivell, diguéssim, de col·lectiu, també és una demostració de que no tenim per què ser aquella gent que fa nosa en una foto o que no saps quin espai donar-li. Mm-hmm. Perquè si li dones un espai útil i tu tens ganes d'aprofitar-lo, doncs s'ha vist això, no? Que des de fa un any l'Edu està a totes les gales que s'han fet.
0: Es presenta...
3: Jo crec que ara és influencer, ja per això el conviden. Jo crec que s'ha fet influencer i per això el conviden.
1: I li demanen que s'escrigui discursos, va fer un anunci sobre com fer un discurs, és a dir, bueno, doncs està bé perquè significa això, que si tu tens coses a dir, està bé dir-les i el món les accepta i no és, no? No és res estrany o només, no? Que no sembli que l'única gent que pot parlar és la gent que ja és coneguda. Bueno, és que potser hi ha gent que la gent encara no et coneix que pot ser interessant.
3: No, i potser moltes vegades pots conèixer a alguna persona gràcies a aquest discurs que no t'esperaves en una gala d'aquí o una gala d'allà. Però realment canvia... Hi ha més ofertes quan guanyes un premi i hi ha aquest efecte crida de... Ostres, aquesta persona, aquesta guionista està al mapa ara. Això passa?
0: Depèn del premi. Jo crec que potser els Goya a nivell de cine, els festivals també són molt importants, no? Perquè si guanyes a Berlín o a Cannes, no falta guanyar. També
3: s'acciona
0: o Màlaga o tal... Jo crec que hi ha... Una mica sí, el que passa és que no crec que sigui immediat, no? És a dir, pum! 3-10 trucades l'endemà, no ho sé.
1: És a dir, però... jo no sé què va canviar, diguéssim, la meva precarietat, si va ser guanyar el Gaudí o va ser...
0: Progressivament, doncs,
1: exacte,
0: també.
1: No? Va ser, diguéssim, la feina feta, llavors el Gaudí, llavors començar a fer una altra cosa i que, bueno, sí, la gent també potser... et reconeix o se'n recorda més de tu. Moltes vegades funcionen així les coses, de estem buscant un guionista, aquí podem trucar, i llavors a mi sí que se'n va, diguéssim, etiquetar o se'n va ubicar una mica, no? Bueno, aquesta cosa cine d'autor, potser òperes primes, coses així, i sí que des de llavors m'han trucat i he fet algunes, i en algunes altres perquè no m'han encaixat, no he pogut, o el que sigui, no les he fet... però he tingut moltes propostes, diguéssim. Ara el que estic intentant és intentar canviar una mica aquesta imatge de potser fer altres coses que no siguin una òpera prima, cine intimista, de tal, no sé
0: molt,
1: què.
0: No?
1: També m'agradaria
3: ara
1: provar de fer-les.
3: Ara vols que per Transformers 8, eh?
1: Sí, bueno. Si algú se l'està pensant, que em truqui, sí, sí, sí. No. M'hauré de veure les altres 7, que no n'he vist cap, però vaja, que no tinc cap problema. Vull dir, serà documentació, ja ho facturaré.
3: No, no, i a veure, també és veritat que crec que ja que hem parlat molt de clichés i tenim com a mínim un periodista a la taula, en el cinema català també hi ha aquest cliché de que és molt d'autor, que és molt social, i a vegades potser justament costa perquè ningú s'ha plantejat fer un Transformers català, i ara poso un exemple una mica estúpid, eh? Però sí que és veritat que a vegades aquesta valentia que comentava la Mireia que els productors no tenen, potser sí que pot néixer, no?, d'un guionista de, no sé, anem a fer un superheroi català, per què no? No s'ha fet mai, no? I això sembla que costa de sortir una mica d'aquest marc.
0: Bueno, és que a vegades aquestes pel·lis requereixen molt pressupost i aquí els pressupostos en català són més baixos. Ja no et dic dels nord-americans, sinó fins i tot de pel·lícules nacionals o de plataforma o tal, no? Vull dir, en català ja, pum, ja baixa, pum, tot, per fet de ser català. Jo crec que ja estan havent-hi intents exitosos, no?, d'un cine potser no més espectacle o més popular... i està molt bé, vull dir que cada cop serà més divers, com més inversió hi hagi, més diversitat hi haurà, i que el cine d'autor també ha demostrat, doncs, funcionar molt bé, doncs les coses que funcionen i que tenen recorregut en festivals, doncs ja és un èxit, no?, més enllà de la taquilla, que també és important i també en fa. I jo crec que s'estan fent coses, no?, també, pues, sí, Balandrau, que ha anat superbé, o Wolfen, o La casa en flames, i que també ara les etiquetes potser estan més difoses, perquè, per exemple, el cine espanyol jo ho veig molt, o sigui, Los Domingos, jo crec que ha anat superbé, és una pel·li d'autor.
1: Moltíssim, moltíssim.
0: Bueno, jo crec que és una pel·li superinteressant, accessible, No, és que també hi ha categories dintre del cineautor. Hi ha algun més accessible, més història, més narratiu, altre més underground, no? Jo crec que cada cop sorda, jo crec que Los Tortuga, o sigui, jo crec que cada cop fem un cine interessant però accessible, vull dir, que parla dels problemes de la gent, que jo crec que ha tornat una mica al cine social, però en una altra forma.
3: Més comercial, tot i
0: sí.
3: Social, més comercial.
0: Sí, si li vols dir sí, més accessible, jo diria.
1: Jo aquest concepte de l'accessibilitat, diguéssim, me l'he plantejat moltes vegades, de dir, segurament la pel·lícula no la anirà a veure molta gent, però no és perquè la pel·lícula tingui una voluntat de tancada o de
0: no,
1: o de no ser pues això, accessible o propera a la gent. No? Jo quan parlava de Los Tortuga, és que parla de tantes coses amb les que gairebé tothom es pot sentir identificat, que diria que és per tothom, és a dir, que
0: sí,
1: tot
0: i
1: ser cinema d'autor
0: sí,
1: i tot i tenir certes
0: sí.
1: Decisions potser una mica menys comercials, sí que crec que a nivell d'escriptura és una pel·lícula que podia ser molt, molt, molt oberta i molt propera a qualsevol espectador, vaja. Jo tinc sí que aquesta sensació de que s'estan fent diverses coses, diguéssim, molt diferents entre si. També és veritat que avui en dia, segons quin cinema d'autor, és fàcil de fer, entre cometes, perquè saps que funcionarà, no? O sigui, d'alguna manera hem descobert exacta una fórmula que sabem que això ens pot funcionar, llavors per això jo crec que s'estan produint, sobretot moltes primeres, segones pel·lis, en uns termes perquè sabem com fer-les. Llavors, ara potser el que hem d'intentar és descobrir com fer-ne d'altres, no?
3: Mm-hmm. Però sí, és veritat que en altres indústries, sobretot Hollywood, funciona molt. Però això, la seqüela, el remake, i en canvi aquí, sense fer seqüela i remake, sí que potser copiem aquesta cosa que ha funcionat, no? Aquest cine social, òpera prima, tal, que ha guanyat a festivals.
0: Directores.
3: Òbviament no farem la mateixa, però anem a fer una cosa que sigui similar, que parli més o menys del mateix. Per què? Doncs, ostres, la seleccionen, guanya premis, no? I vol dir que no, això també alimenta la indústria.
1: Aquí sí. També hi ha una altra cosa, que és que aquestes pel·lícules sembla que siguin molt barates. I n'hi ha que no ho són gens de barates. Llavors, s'ha de trobar també aquest encaix, és a dir, no? Que per entenc que Balandrau té un cert pressupost, però segurament Los Tortuga o qualsevol altre, no sé, que hagi pogut estrenar-se aquest any, Romeria, etc, són pel·lis que no són barates, que són cares, sí. Perquè necessiten uns processos i no tenen una construcció darrere que potser de cara, diguéssim, a l'espectador no
3: ho sembla, potser.
1: No especialitzat, es pensa que això vas anar allà a posar la càmera i ja s'ha
3: sí,
1: rodat
3: sí, sí,
1: sol.
3: Sí, no, però i que amb Balandrau, per posar aquest exemple que deies, clar, és molt espectacular.
1: Exacte.
3: I potser, no sé, estiu 1993 no ho és tant, perquè no hi ha ningú que es mori per la neu, però potser els pressupostos són similars
0: sí.
3: Perquè hi ha una feina similar
0: estiu,
3: darrere.
0: Estiu no, però és molt bon exemple de Romeria, que clar, és una pel·li, la tercera pel·li de la Simón, que és un nom potent, jo crec que els pressupostos que té ja són més elevats, no? Però al final té una estil, no?, d'una determinada manera. Clar, tu potser llueix més un Romeria, perquè al final t'has centrat molt els propers diners en assajar, en fer càstings
1: enormes
0: i tal.
1: Clar, és que tu has de començar molt de temps abans a començar
0: canvi,
1: a buscar
0: sí.
1: Aquesta noia, aquest noi, aquesta família, construir-les, després assajar, gent que no s'ha vist mai a la seva vida, que tu els posis en una pantalla i pensis, som família.
3: Clar,
0: sí,
3: clar,
0: assaja
3: clar.
0: Molt, i perquè jo vaig anar a una xerrada que va fer molt interessant, que això ho has de pagar a la gent, que estigui no sé quantes setmanes en una casa fent
3: clar.
0: De família, li has de pagar a la gent. Però és veritat, i llavors, clar, pel mateix has de fer Balandrau, una pel·li de catàstrofes, que és molt més difícil. Balandrau ha salvat els mobles, però no és La Sociedad de la Nieve, no sé com dir-ho. Està bé, llavors per això costa tant, perquè qui s'arrisca amb 4 clar. Milions, que aquí li sembla l'audiència molt, però tal, fer una pel·li de catàstrofes.
3: Clar, clar.
0: Saps?
3: Sí, sí. Agafa més vertigen.
0: Sí.
3: Bé, hem de tancar la pàgina del guió, perquè l'estudi de la ràdio és un continu, i en qualsevol cas ens podem emplaçar per una seqüela, si voleu, però hem d'acabar perquè la vida radiofònica continua. Ha estat un plaer, Mireia Llinàs, a Marçal Cebrián, tenir-vos aquí i poder compartir una estona en parlar d'escriptura, de guió i de com la part que no es veu de les pel·lícules també és molt important.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Un plaer.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El govern preveu aprovar inicialment durant 2026 la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Canet Meller, el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte, que ocupa unes 85 hectàrees, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, la cobertura de la línia ferroviària R8 i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que el barri estigui acabat al voltant de l'any 2050, tot i que els primers edificis podrien veure la llum a partir de 2030. Empatia, sensibilitat i entrega són algunes de les qualitats que comparteix qualsevol llevadora, una especialitat de la infermeria que sovint s'associa al part, però que també té la funció d'acompanyar la dona en tota la seva etapa reproductiva, des de la primera menstruació fins a la menopausa. Amb motiu del Dia Internacional de la Llevadora, que es commemora el 5 de maig, Cugat Mèdia recull el testimoni de dues professionals del sector. Una d'elles és la llevadora especialitzada en maternitat, part i criança, Montse Albiol Rodergas.
2: L'empatia, la sensibilitat, el respecte i l'entrega, no? Perquè també és una professió molt entregada, eh? Ho dic perquè, clar, jo, per exemple, rebo whatsapps a tota hora.
1: La Festa Major de Sant Cugat 2026 tindrà lloc entre el 25 i 29 de juny i, com marca la tradició, el pregó donarà el tret de sortida a la gresca. Enguany aant discurs anirà a càrrec de la santcugatenca Gemma Puig, meteoròloga de 3CAT. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través de les seves xarxes socials. L'Esplai Pica-Roca vol tenir un espai propi i estable on desenvolupar la seva activitat. L'entitat, que aquest any celebra 4 dècades de trajectòria, ha protestat aquest dissabte davant de l'Ajuntament per exigir un local digne que garanteixi la continuïtat del projecte. En un comunicat, l'Esplai defensa que presta un servei educatiu i social al poble i que, per tant, el consistori hauria de facilitar unes instal·lacions adequades. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns, 4 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

I afegirem un pessic de literatura de la mà del llibreter del Celler de Llibres i per posar la cirereta al programa entrarem a la cuina del Fogons i Davantals per començar un cicle de receptes de pasta aprenent a cuinar una lasanya bolognesa per llepar-se els dits. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia, que, per tant, toca fer un repàs als resultats esportius del cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
1: Doncs molt bé, perquè, per exemple, el masculí de l'Oxigen Patiu, que Cruz en 4, ha aconseguit la permanència, s'ho jugava tot en un partit a caixa o faixa, va guanyar per 5-3 l'Alpicat, d'aquesta manera continuarà la segona categoria de l'hoquei patins estatal. I de la resta de marcadors de la jornada, també hem de parlar d'aquest empat agradós del Sanco masculí del primer equip. Va deixar escapar la victòria al minut 95 i d'aquesta manera falten dues jornades i veurem si és capaç de jugar la promoció d'ascens. Ara mateix estaria fora, és tercer classificat.
0: Doncs encara queda algun partit per aconseguir-ho, però no només això, l'esport en marxa, ja ho sabeu, no només repassem aquests marcadors, que ho farem més endavant, sinó que sempre t'acompanyes de diferents representants de l'esport local. Joan, avui què ens explicareu?
1: Doncs avui podem dir que tenim un programa internacional i ara ens expliquem, ja et dic el per què. En tot cas, parlem de la Copa del Món d'Estètica, on hi ha hagut representació de Sant Cugat, concretament del Club Gimnàstica Sant Cugat. Parlem amb la seva responsable de la secció, la Tània Müller. També l'atletisme serà protagonista perquè arribarà el 24 de maig a Sant Cugat la novena edició de la Campus Run en favor de Càritas. Tenim el seu organitzador, el Javier Jauregui, aquí.
0: Quants i ens quilòmetres són això, Joan?
1: Són 7 quilòmetres.
0: Vinga, apte després, per a molts, doncs.
1: Sí, després hi ha la caminada popular de 3 i mig.
0: Bueno, jo crec que 7, no? Tothom es pot atrevir.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Pot començar a entrenar.
1: Molt bé. I també hem de parlar d'entrenadors. Ja saps que arribem a final de temporada i comença el Mercato. En tot cas, tindrem el del Sanco femení, del primer equip, que és el Raül Raposo, i ens acompanya aquí per valorar una mica el que ha estat el debut a la tercera federació, categoria estatal, perquè es parli una miqueta de la nova temporada. I també arriba un nou entrenador, en aquest cas, el júnior femení d'hoquei herba. És argentí, és un...
0: Vell conegut, diríem,
1: vell, no? Conegut, perquè havia estat fa més de 10 anys el júnior masculí d'hoquei herba i ara arriba per agafar el primer equip femení. El tenim a França i ens atendrà des d'allà, on també desenvolupa, en aquest cas, d'entrenador en un equip francès. Per tant, ja has vist, programa bastant internacional.
0: Sí, home, i complet, de diferents disciplines, que això és el que ens agrada. Escolta, et sembla si fem una mica de repàs de marcadors abans de tot això?
1: Doncs vinga, som-hi.

0: Posem en ordre els números d'aquesta jornada. Cada cop hi ha menys partits perquè la competició ja s'acaba, però encara tenim teca. En hoquei patins, Oxigen patiu que cruçant quan masculí 5, al picat 3.
1: Els santcoatencs assoleixen la permanència a l'hoquei Lliga Plata Nord a falta de dues jornades per acabar la competició.
0: Més hoquei patins, Oxigen patiu que cruçant 4 femení 0, Gijón 2.
1: Les de Borja Ferrer finalitzen en novena posició la temporada.
0: En futbol, Sanco masculí 1, Escó 1.
1: Els vermell i negres veuen com s'escapa la victòria en la darrera jugada del partit i es complica la possibilitat de jugar el play-off d'ascens.
0: En hoquei herba, Sanse 3, júnior femení 1.
1: Cop dur per a les de Guille Carnicer, que s'allunyen a 6 punts d'entrar a la final a 4 pel títol.
0: Més hoquei herba, Sanse 4, júnior masculí 1.
1: Els blau i negres cauen golejats amb l'equip madrileny i continuen lluitant per entrar a la final a 4 pel títol.
0: Futbol salsar a Sant Cuat femení 2, espanyol 3.
1: Les santcoatenques encaixen la tercera derrota consecutiva i s'apropen a la part baixa de la taula.
0: I per acabar, més futbol sala, la Unió Santa Coloma 2, Olímpic Floresta 3.
1: Els florestans derroten la Unió, fins ara líder del grup, un triomf de prestigi que els manté en quarta plaça. Fins aquí aquest repàs de marcador, Joan. Jo et deixo amb tota aquesta teca. Estarem ben atents des de la redacció. Fins ara.
0: Molt bé, fins ara, Alba.

0: Doncs gairebé 10 minuts són els que passen de les 10 del matí. Primer esport en marxa d'aquest recent estrenat mes de maig. I el que farem és parlar de gimnàstica estètica, perquè aquest cap de setmana, i més concretament des de dijous fins dissabte, a França hi ha hagut la Copa del Món i allà hem tingut representació santcoatenca. I qui millor ens ho pot explicar és la responsable de la secció d'estètica al gimnàstica Sant Cuat, la Tània Müller. Tània, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Com ha anat aquesta Copa del Món?
1: Doncs molt bé. La veritat que una experiència molt especial per l'equip. No pensàvem pas doncs, que un equip que realment porten molt poquet temps entrenant totes juntes, perquè la majoria d'elles han estat gimnastes del nostre club durant molts anys, però s'havien retirat. I doncs, aquest estiu passat van decidir reprendre la gimnàstica i tornar a formar equip. No totes venien dels mateixos equips que havien estat anteriorment juntes, però bé, van decidir formar aquest equip i mica en mica doncs, van anar posant-se en forma, tornant a recuperar doncs, les capacitats que elles ja havien tingut anteriorment. I van participar en la classificació, o sigui, en un control que va fer la Real Federació Espanyola per poder classificar per aquesta segona Copa del Món a França, i es van classificar. I la veritat que una experiència molt, molt bona per totes elles. Han tornat molt contentes.
0: Quin ha estat el resultat final?
1: Doncs mira, en total han participat 29 equips de uns 15 països diferents, i han quedat 23 de 29.
0: Tenint en compte el que deies, que han tornat a l'activitat esportiva aquest estiu, ja és un èxit arribar fins aquí. Explica'ns una miqueta què és la gimnàstica estètica.
1: Doncs mira, la gimnàstica estètica de grup és una modalitat gimnàstica que es practica sempre en grup, amb acompanyament musical, i en el cas d'un equip sènior, són mínim 6 gimnastes a pista i màxim 10. Nosaltres hem fet una coreografia en la que a pista surten 8 gimnastes, però actualment a l'equip en tenim 13 de noies que entrenen per tenir la possibilitat d'en algun moment o altre de la temporada poder competir. Digues.
0: No, digues, continua, perdona.
1: No, volia explicar doncs, això, que una coreografia engloba doncs, el que és específic de la gimnàstica estètica de grup, és la tècnica dels moviments corporals. Té una tècnica específica de ones, swings, torsions, relaxacions, però a part també es fan doncs, salts, girs, equilibris, acrobàcies, elevacions. I en aquesta modalitat gimnàstica és molt important la sincronització entre les gimnastes.
0: Et volia preguntar sobre la coreografia que us va donar accés en aquesta Copa del Món, que estava relacionada amb Rosalía. Heu apostat per aquesta coreografia, també?
1: Doncs sí, hem apostat per aquesta mateixa coreografia. Normalment, la coreografia es fa al llarg de tota la temporada la mateixa. Tu prepares, no?, i després de les diferents competicions vas participant amb la mateixa coreografia. I realment, quan vam escoltar aquest nou àlbum de la Rosalía, vam veure clar que havia de ser aquesta música, perquè a totes ens va encantar, i la veritat que ens està anant molt bé en aquest sentit, ens està ajudant molt.
0: Aquí a Sant Cugat fa anys s'havia organitzat algun campionat d'estètica important. Creieu que podeu tornar a assolir aquesta fita?
1: Doncs aquesta és la idea. Nosaltres treballarem per poder continuar classificant per les diferents competicions internacionals, que és doncs, la màxima motivació d'aquest equip. I ens agradaria molt poder tornar a participar en els propers controls que organitzi la Federació Espanyola per tenir l'opció aquesta, classificar. Doncs, en aquest cas ja seria per la tercera Copa del Món, que serà a Kazakhstan, a mitjans de juny.
0: I això t'anava a dir, a nivell econòmic, el viatge costós. Ara estem parlant de França, que més o menys està aquí al costat, però si parlem de Kazakhstan, això ja es complica. No sé
1: la cosa
0: si
1: ja es complica, exacte, sí. La cosa ja es complica una mica, aleshores doncs hem de veure si podem aconseguir alguna ajuda. Les noies ara, per exemple, per Sant Jordi van muntar una paradeta per intentar doncs, recaptar una mica de diners, i doncs, d'aquesta manera poder tenir aquesta ajuda de cara al campionat aquest que hem fet a França, no? Aquesta Copa del Món a França, i doncs, anem pensant en diferents opcions per no haver de deixar de participar en competicions d'aquest nivell en el cas de classificar per un tema econòmic.
0: Molt bé, doncs Tània Müller, responsable de la secció d'estètica del Gimnàstica Sant Cugat, moltes gràcies per atendre'ns i, sens dubte, una gran fita participar en aquesta Copa del Món i a veure si també podeu participar a la tercera, que, com tu has dit, seria mitjans de juny a Kazakhstan. En tot cas, l'èxit d'aquest 2026 ja està assegurat, amb no únicament participar, sinó també recuperar aquest equip d'estètica.
1: I tant.
0: Que vagi molt bé i moltes gràcies per atendre'ns.
1: Moltíssimes gràcies. Vinga, adéu, bon dia. Moltes gràcies.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Un esdeveniment internacional com el d'aquesta Copa del Món de Gimnàstica Estètica, i ara portem un altre esdeveniment que es farà a Sant Cugat, concretament el 24 de maig. És la novena edició de la Campus Run, que és en favor de Càritas, és a dir, tots els diners d'aquestes inscripcions van a parar a aquesta secció local que tenim aquí a Sant Cugat. I per parlar d'aquesta cursa tenim a l'organitzador, que és el Javier Jáuregui. Javier, bon dia.
2: Bon dia.
1: Doncs, primer de tot, una miqueta com neix aquesta cursa, que ja fa anys que està aquí instaurada.
2: Aquesta cursa surt de la necessitat d'ajudar a dones embarassades en dificultats, i aquí hi ha Càritas, donen facilitats a les famílies que van a recollir els materials, la llet, els bolquers per a nens i demés.
1: Tot aquest material, sens dubte, molt, molt necessari. Quina resposta esperes de la gent? S'hauria de fer una crida perquè la gent s'apuntés. Hem de dir que hi ha la cursa 7 quilòmetres, després hi ha una passejada en família de 3 i mig, no?
2: La passejada comença abans de la cursa, i ja, quan els corredors van passant, aplaudeixen a aquesta gent, no? La caminada és només de 3 quilòmetres i mig, i bueno,
1: van a bon ritme, no?
2: Bon ritme,
1: sí, la passada edició hi havia molta gent.
2: Sí, molts nens i totes les famílies disfruten d'aquest dia, que és un diumenge al matí.
1: I a veure què us succeeix. En tot cas, les inscripcions com es poden fer?
2: A internet es poden fer a través de carrerespopulars, i el mateix dia també es poden inscriure allà mateix, al turó de Can Mates.
1: La sortida a quina hora seria?
2: A 9:45.
1: I abans hi hauria la caminada popular, no?
2: No, la caminada surt a la mateixa hora que els corredors.
1: És a dir, a 9:45, des de l'escola del turó de Can Mates, no? I el recorregut de 7 quilòmetres, per on passa, més o menys?
2: Donem tota la volta al turó de Can Mates, sense baixar a la carretera.
1: Per les voreres, no?
2: Per les voreres, totes.
1: A banda d'aquesta necessitat de fer aquesta cursa i d'ajudar els altres, què destacaries d'aquesta cursa? Sí. Potser caldria una mica més d'ajuda, no?
2: Sí, està dirigida especialment als universitaris de Sant Cugat, que s'acostumen a ser solidaris en causes importants. I sí, ens agradaria tenir molta difusió d'aquesta cursa.
1: I quantes persones, quants inscrits, quants participants vau tenir la darrera edició, més o menys?
2: Sí, normalment són com 50 corredors. Alguna vegada en tenim 100, però...
1: L'objectiu és recaptar aquests diners que després es puguin destinar a Càritas, i en aquest cas aquestes dones embarassades amb problemes, no?
2: Molt bé, sí.
1: Molt bé. Doncs Javier Jáuregui, organitzador d'aquesta Campus Run, que arriba aquest 24 de maig. Recordin, el mateix dia de la inscripció també podeu disputar la cursa. És una novena edició, sortida a 9:45 del matí des de l'escola Turó Can Mates, i també hi haurà aquesta passejada de 3 quilòmetres i mig i la cursa popular de 7 quilòmetres. Es fa un regal d'una samarreta, oi que sí?
2: Sí.
1: Doncs ja ho sap la gent. Gaudir i ajudar, corrent. Molt bé, doncs, Javier Jáuregui, organitzador d'aquesta Campus Run, moltes gràcies per ser-hi avui en directe. Anirem donant veus i, sobretot, a veure si la gent s'apunta, que és una manera d'ajudar i també fer esport. Que vagi molt bé.
2: Vale, moltíssimes gràcies.
1: Doncs aquest era Javier Jáuregui, l'organitzador de la Campus Run, i ara, com ja ho saben, estem pràcticament a final de temporada, s'afronta la recta final, i hi ha alguns equips que ja han acabat. És el cas del primer equip femení del Sant Cugat de Futbol, on, per ser la primera temporada debutant a tercera federació i amb tot el nivell tan gran que hi ha, doncs la posició no està gens malament. Oi que no, Raül Raposo, tècnic del Sant Cugat femení?
3: Bon dia i moltes gràcies. Òbviament estem molt contents de la temporada que hem fet. Sí que ens hem quedat una miqueta amb l'espineta final de no haver quedat unes posicions més a dalt, que les hem tocat, que hem estat a elles. Sobretot, i el més important, hem après molt d'aquesta temporada. El nivell ha pujat molt i les jugadores han entrat en aquest nivell, han après moltíssim, el nivell ha millorat molt i esperem seguir cap endavant.
1: Amb què et quedes? Amb quina imatge a la teva retina, aquell partit o aquell moment que creus que ha marcat una mica el desenllaç o que sempre que pensis en aquesta temporada tindràs aquella imatge?
3: Segurament hi ha dos moments molt marcats. El primer és, ens emportem una derrota molt dura al camp del Vic 3-0, és el moment més baix de l'equip, és el moment on veiem una imatge que no volem donar. A partir d'aquí comencem a créixer molt, tot i que en cap moment diríem que durant la temporada hem tingut una mala imatge o no hem donat la cara com tocava ser unes recent ascendides, però a partir d'aquest partit hem començat a fins i tot apretar més i hem fet una segona volta espectacular que es culminaria amb aquest altre segon moment del que parlem, que seria el partit del camp del Mataró, on a un equipàs li podem guanyar 4-1 al seu camp i remuntant, fins i tot amb 3 gols de Carla Pérez, de la nostra jugadora, diguem, ara mateix emblema del futbol base, molt significatiu, i ens col·locàvem terceres a la posició, com en primer any a la categoria, moment molt marcat a la retina, tots dos, tant per bo com per dolent.
1: De cara a la temporada vinent, veurem el Raül Repòs a la banqueta del Sanko?
3: Sí.
1: Quin objectiu?
3: Diríem que una cosa és el que pensem nosaltres internament, però el títol que posem de cara fora és lluitar per estar dalt, lluitar per l'ascens. A més, sabem que segur la temporada vinent hi haurà més places d'ascens i més places de descens perquè hi ha reestructuració per d'aquí dues temporades. Sabem que és un any clau. Sabem també que tenim un grup de jugadores extremadament jove, sumat a la capacitat de feina que tenen, ens dona una capacitat de creixement espectacular. Hem de donar-los aquest espai per seguir creixent, ajudar-les, i estem segurs que això ens ajudarà a fer una passeta endavant.
1: Entenc que podríeu recuperar algunes de les jugadores lesionades o encara no?
3: Tant de bo puguin començar a mostrar el nivell que requereix l'equip la temporada vinent. És molt difícil perquè no només és que es perdin un any sencer, sinó és que perden l'any de progressió que sí que han tingut les seves companyes. Estem molt contents de com estan fent la feina perquè són mesos, fins i tot diria un any molt dur. Venen tots els dies d'entrenament, igual que la resta del grup, a fer el seu treball a part, i tenim una esperança molt gran que segueixin formant part d'això i el seu nivell sigui el que tots esperem.
1: De jugadores d'incorporacions, entenc que ja esteu treballant per intentar doncs fer aquest salt que també exigeix el nou objectiu que us marqueu, no?
3: Sí que és veritat que ens hem intentat moure una miqueta abans que la resta, o almenys amb un temps prudent. Tenim ja bastantes coses tancades. També dic que el que més valor li donem és que les jugadores no marxen, que estan molt contentes d'estar aquí. Per molt que tinguin ofertes, es decideixen quedar. I sí, de moment el mercat està funcionant molt bé. Estem molt contents i esperem acabar de donar aquestes puntetes ja, que acabin de donar el punt especial a l'equip, que acabin de quadrar-ho tot. I com seguim en aquest camí, la veritat que anem bastant bé.
1: Preguntar-te també sobre el futbol base femení. Juvenil aquest dissabte va tancar el campionat de Lliga, un ascens preferent necessari per fer el salt després de Tercera Federació, entenc, no?
3: Bueno, jo et diria que realment encara no estem a prop d'això. Jo aprofito sempre la meva posició aquí per apretar una miqueta el futbol base que tenim. Estem millorant, però hem de donar moltes passes endavant. Ja ho vam explicar a l'última entrevista que vam fer aquí, com hi ha massa diferència des del primer equip a la base, i estem donant els passos que toca, ja no només amb el juvenil a femení, sinó amb el sènior B. Estem fent un projecte fora aquí, l'any vinent l'equip serà molt fort i tenim moltes esperances en també donar una bona cara i potser assolir certes categories que ens ajudarien a formar les jugadores per arribar al primer equip.
1: A nivell personal, ja fa algunes temporades que estàs al Sanko, podríem dir que la temporada vinent amb aquest repte és la de més ambició? Perquè estem parlant ja de categoria estatal, eh?
3: Sí, però també et diria que la de més pressió potser va ser la primera, perquè era on havíem de pujar sí o sí, i fins i tot va haver-hi un moment on semblava que no hi estàvem. Ara ja tot és il·lusió, tot és ganes, tot és força del projecte, s'està molt bé i sí que se sent aquesta pressió, però perquè ens la posem nosaltres. Cos tècnic i jugadores, anem a una, junt amb el recolzament del Tono i el club, no ens posen fre, ens ajuden a tot anar cap endavant, i sí que internament tenim molta ambició i tant de bo aconseguir aquestes fites que ens estem marcant, que ja et dic i sempre et vinc dient des que vaig venir a les entrevistes, com gràcies a el que estem formant, sembla que podem anar-les assolint, i seria molt, molt engrescant.
1: Aquest model de joc tan vistós, tan associatiu, tan combinatiu, seguirà la temporada vinent o penses fer algun retorn? Perquè hi ha molta gent nerviosa, al camp, quan jugueu. Jugueu tan bé a futbol i amb tants riscos, però també us ha portat fins aquí, no?, aquesta iniciativa.
3: Moltes gràcies, Joan. T'he de dir que fins i tot quan ara ens reunim amb jugadores per parlar de cara a l'any vinent, veiem que moltes estan molt interessades en venir o els agrada l'opció només per veure com juguem. Es valora moltíssim que es vegi, que la gent que ja l'agrada ho vegi, que les rivals ho vegin. No hi ha cap dubte de que aquest seguirà sent el model, l'estàndard i la forma de fer. Ho ha estat fins ara i ho seguirà sent endavant, segur.
1: Doncs l'última, Raül. A nivell de club has dit que estaves molt bé, amb el tono, en tot el que envolta. Volia preguntar, a nivell general, el futbol femení català, amb el Barça ara finalista a la Champions, ha baixat el AMJ de la segona categoria estatal a la tercera, l'Europa també. No sé com ho veus tu, com es perden en futbol femení català.
3: El futbol femení català és el que té més nivell a Espanya, no hi ha dubte. El que molts cops falta, que sí que hi ha fora, és més inversió. I segurament ve més per entitats estatals que no per privats. Això és el que els hi permet que fitxar jugadores catalanes i portar-les cap a fora. El futbol base català és el millor, tenim molt nivell, però jo m'agradaria recalcar que cal seguir donant un punt d'exigència, no hem de parar aquí, i fins i tot a vegades hi ha certes mesures que no ens estan ajudant, com quotes de gènere i de més. Jo des d'aquí apel·lo a l'exigència, a que hem de seguir apretant. Estan molt bé les passes que hem fet com a futbol femení els últims anys, però no hem de parar aquí i és el moment de seguir treballant molt.
1: Molt bé, doncs aquesta titular, aquesta reclamació del Raül Raposo, que continuarà l'any vinent a la banqueta com a inquilí del primer equip femení del Sanco amb aquest repte important d'intentar assolir un nou ascens. Raül, moltes gràcies i que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.

0: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69 491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
1: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa es así, verá.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
13: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
14: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
13: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
14: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
15: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
16: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
17: Quina és la millor cançó de la història?
18: Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
19: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
18: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera pensada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69 491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
4: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
3: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
5: Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

0: Aquest Sant Jordi, l'Esbart Sant Cugat ha publicat Tots ballem, un conte il·lustrat que captura l'essència emocional de créixer dins de l'entitat. Amb text d'Irene Llamas i il·lustracions de Miquel Pasqual, l'obra posa en valor la dansa tradicional com a espai de formació i comunitat. El llibre segueix el recorregut vital de dos infants dins de l'Esbart, des de la seva descoberta fins a l'etapa adulta. Una proposta que reforça el paper cultural de l'entitat a la ciutat. I per parlar-ne, avui hem convidat la seva autora, Irene Llamas. Què tal? Com estàs?
1: Hola, bé.
0: I a Lluís Basa, que és membre de Junta de l'Esbart. Lluís, benvingut.
2: Gràcies, bona tarda.
0: Comencem per anar a l'origen d'aquest conte, de la idea. Com neix la idea de crear Tots ballem? Qui m'ho explica?
1: Jo crec que està dins del marc del 50è de l'Esbart. I aquí és on en Joan pot dir la bogeria que van fer la Junta tot l'any passat.
2: Sí, sí. Sí, sí, no, realment, aquest any anterior, amb l'Esbart Sant Cugat, vam celebrar els 50 anys i vam organitzar moltíssimes activitats, des de taules rodones, espectacles, i això, exposicions, i l'última activitat que volien fer era el llibre. Però diria, si no m'equivoco, que ja fa temps, no?, que va ressonar la idea de fer un llibre. Ja s'havia parlat abans, pot ser, Irene?
1: S'havia parlat abans perquè, parlant amb un grup d'amics de l'Esbart, van saber que jo tenia un conte que els havia fet a les meves filles sobre com va ser la seva primera ballada. Aleshores, aquí, jo vaig dir, ostres, és un conte de casa, no?, de mama per les nenes, perquè sempre m'explicaven, te'n recordes quan vam ballar la primera vegada? Te'n recordes? I vaig dir, aquest no, però perquè és molt d'elles, però fer-ne un amb la idea de què passa, no?, de com ballem, quan ballem, des d'on, i fins i tot sense perdre de vista en Joan Serra i el seu punt de vista de la dansa, ho vaig veure viable i em van donar l'oportunitat i ens hi vam posar mans a l'obra.
0: O sigui que d'aquell llibre que tu vas crear per les teves criatures, podríem dir que allò és una mica la llavor per fer després aquest altre Tots ballem.
1: Exacte.
0: Que el que m'imagino que també vol és deixar empremta d'aquesta celebració dels 50 anys de l'entitat, no?
2: Sí, sí, exacte. O sigui, parla dels 50 anys, però també de totes les ballades que es fan a l'Esbart. Per exemple, una de les que surt des de l'Andança Plaça, que, per cert, aprofito per fer la falca, que es farà ara el dissabte 6 de juny, i això, no? Llavors, veure com tots aquests moments que cada any l'Esbart repeteix totes aquestes ballades, doncs van impactant d'una manera diferent a mesura que tu ets gran i et vas fent gran amb l'Esbart, perquè vius les coses d'una manera diferent.
0: La idea o el missatge principal que es transmet va adreçat tant a infants com a famílies? Aquest és el públic objectiu o no?
1: La idea era arribar a tots els balladors, des dels més petits, que encara no tenen les faldilles de colors i encara no han començat a ballar amb l'Esbart, però que ballen veient una d'aquestes actuacions que es fa a peu pla del carrer, fins al moment en què jo m'emmirallo i altres persones, com per exemple les meves filles, s'emmirallen veient com cos de dansa es prepara per una ballada i estan a punt de sortir de l'escenari. Són els petits detalls, no? Com comences amb un desig de dur unes faldilles de colors i t'hi vas fixant amb detalls que són molt propis de l'Esbart, no? El passar a ballar descalços, el passar a ballar a l'Andança Plaça en el torn de nit, o quan cada dos anys hi ha la ballada a l'auditori. Tot això és com molt màgic i vaig veure que no era només amb les meves filles, sinó amb altres balladors de l'Esbart que anava passant, i la idea era que amb aquest conte s'hi veiés tothom una mica reflectit.
0: I en aquest conte els dos personatges principals són l'Aran i l'Àlex, i s'explica tota la història, no?, tot el seu recorregut, des de que comencen de petits fins que arriben adults.
1: Exacte. L'Aran i l'Àlex podria ser qualsevol persona que està ara a l'Esbart. Des de que arriba el primer moment que veuen una ballada i que senten la música i tenen aquesta necessitat de moviment i de gaudir, fins que mica en mica et vas fent gran i entres amb uns altres aspectes, amb uns altres desitjos, i arribes a aquesta cohesió, a sentir-te connectat. Jo crec que això també és un altre tret definitori de ballar a l'esbart, de connectar amb els teus companys. Això jo crec que potser l'Albert té més a dir.
2: Sí, jo crec que... O sigui, a mi m'ha fet gràcia perquè llegint el llibre, clar, veia, ostres, em sentia identificat en part, perquè jo, per exemple, en el meu cas personal...
3: Parles com a ballador.
2: Exacte. Jo vaig començar a ballar a l'esbart ara fa, bueno, no sé, fa... Sis anys, diria. I el cos de dansa des de fa 4. I clar, al principi ho vaig veure des de fora, i quan vaig entrar a cos de dansa també, parlant tu amb els altres, amb altres balladors, també em deien això, no?, que alguns... Sí que hi ha gent que porta a l'esbart des de superpetits perquè els hi havien portat els seus pares, però altres que van entrar-hi, s'hi van incorporar en diferents moments de la seva vida, perquè això, no?, perquè els van veure de fora i van quedar com encisats. I trobo molt xulo que hi hagi com aquest un relat que unifiqui tot, perquè tot i que no hagis viscut totes les etapes de l'esbart, perquè no hi has estat a dins des del principi, doncs t'hi pots, o sigui, tot el que surt et ressona i t'hi pots sentir identificat.
3: Parlem del procés, Irene. Tot i que ja tenies l'experiència d'aquest primer conte que vas fer per les teves filles, aquí entres, diríem que a col·laborar o a treballar conjuntament amb un il·lustrador, el Miquel Pasqual, no? Com ha estat el procés?
1: El procés ha estat molt de novells, que dic jo, i molt de fer per l'entitat i fer que surti. Aleshores, no hem treballat conjuntament de poder-nos explicar les coses en profunditat, perquè al final no és la nostra... Jo sóc mestra, jo ballo a l'esbart, estic fent altres coses a nivell de ciutat, a la coordinadora, però aquí el conte el faig com a mama i com a balladora de l'esbart, perquè també estic en un grup de balladors de l'esbart. I aleshores, amb el Nexa, que en aquest cas era la Laura, anàvem revisant el text, anàvem fent, i sobretot la construcció del text era que de cop i volta em vaig tornar molt pesada amb tothom. I anava fent preguntes sense que se n'adonessin de... Ostres, i avui a l'escenari què tal? I quan has sortit, i anar fent petites preguntes per veure si allò que ja m'havien explicat les meves filles, allò que de vegades em passava a mi, també els hi passava a altres persones d'altres grups. I aleshores, després vam fer una posada en comú amb la Laura, i la Laura, a nivell de treball amb el Miquel, doncs li anava explicant una mica el sentit o el significat que tenia cada part de la història. Aquí també va haver la col·laboració directa de professors de dins de l'esbart i d'altres persones de la Junta, que se'l van fer diverses llegides i el pensant com es maqueta, cap a on es va. I aleshores d'aquí, després, la feina que vam fer a continuació va ser contactar amb les persones que van iniciar la col·lecció de contes de Sant Cugat, que era Profeslo, parlar també amb una altra persona, la coordinadora d'entremesos, que havia fet l'últim... havia portat a terme l'edició de l'últim conte, i així una mica, doncs, ha estat un treball de gairebé any i mig, ha estat com un puzzle, un petit encaix entre unes persones i unes altres, i també hi havia com projectes de plasmar el moviment i plasmar la dansa, que es van fer amb Pou d'Art i amb altres artistes, a nivell de com dibuixar o com fer veure això.
3: I a l'hora de plasmar les emocions... Això és molt complicat, no?
1: És molt difícil.
3: Clar.
1: Com ho expliques o com ho mostres, no? Els infants són molt de mirar les il·lustracions, i de vegades els adults són molt de llegir, de la literalitat, però la dansa es viu. Aleshores, arribar cap aquí, jo li deia a la Laura, i ho parlava molt amb les persones més de confiança, és: em costa trobar les paraules perquè facin bellugar aquelles papallones, no?, de la panxa, perquè una mica els nervis de ballar són uns nervis de papallones, però no són uns nervis de... que em trobo molt malament, no? Vull dir, ho vius diferent, i s'havia de notar això.
3: Com diríeu que contribueix aquest conte, aquest llibre, a la difusió de la dansa tradicional, sobretot entre les noves generacions?
2: Home, jo crec que pels nens petits pot ser una molt bona manera d'introduir-se, i perquè justament això que deies tu, Irene, que jo llegint-me l'he pensat, ostres, o sigui, està molt ben reflectit el moment aquest de quan surten per primer cop a l'escenari i estan nerviosos, doncs, i m'identifico molt, però trobo que està molt ben explicat i que per un infant pot, o sigui, ho pot entendre molt bé. I a més és això, com deies, durant els 50 hem fet que si exposicions, col·laboracions amb estudis de pintura d'aquí Sant Cugat, però al final un conte que, a més, te'l llegeix els pares o una persona molt propera, doncs és una manera molt fàcil de fer-li entendre a un infant, doncs, tot això, i fer-li venir ganes de participar d'aquesta dansa.
1: I després el tots ballem, no? Vull dir, qui no balla? Encara que sigui algo molt més actual, o vull dir, és que encara que passem a l'altre extrem i anem al reggaeton, no? Vull dir, quan sents una cançó, sigui de l'estil que sigui, si t'arriba i t'agrada, ja neix moviment en tu. Aleshores, transmetre el fet de és igual l'estil de música o el que hi hagi, sinó escoltar el cos, què passa i què et genera, també és una manera de unir, no? Perquè de vegades pensem, ai, les danses tradicionals, però quanta festa fan? Unes bones gitanes o una bona jota en un moment determinat, en un àmbit festiu, t'engresca tota una plaça. I això és aquesta cosa de, val, no tinc els nervis de sortir a l'escenari, però potser algú altre té els nervis de, ai, no me'l sé segur, no? A veure qui copio o amb qui m'hi fixo. I una mica la idea és aquesta, el ballar, gaudir ballant i que es transmetés això. És igual el que ballis, però balla. I si a sobre doncs, te'n vas cap a les arrels i tires a la dansa tradicional, a nivell cultural i a nivell emocional mm-hmm. estàs fent màgia. Jo sempre dic que és un xic de màgia, no?
3: I escolta una cosa, quin paper juga l'espectacle en dansa en la vida dels infants de l'Esbart? Perquè vindria a ser com la graduació, no? És al final de curs, o m'equivoco, jo ara estic fent...
2: Sí, l'espectacle es diu En dansa a plaça, perquè En dansa és l'escola de dansa de l'Esbart, que aquest nom s'hi va posar, em sembla que va ser els anys 80 o així, llavors En dansa és l'escola de dansa, i En dansa a plaça és doncs, portar a la plaça, a la plaça d'Octavià, tota la dansa que s'està treballant amb els grups de dansa de l'Esbart i els grups d'adults durant tot el curs. Llavors, és una festa que normalment, en el format habitual, que és el que ja reprendrem aquest any, doncs comença el capvespre, i amb ballades, llavors es munta la barra de coordinadora, s'organitza un sopar per totes les famílies i socis i amics, i llavors segueixen, després del sopar, continuen els espectacles fins a la nit. L'any passat, que va ser el 50è, i que les verdes ens van tornar bojos i vam fer-ho tot a lo grande, va ser tot un cap de setmana sencer, amb moltes actuacions, però això no és el format habitual, va ser només un any puntual, perquè era la festa del...
3: Era especial.
2: L'efemèride, sí.
1: Era especial. I he de dir, com a mare i com a balladora, que és un final de curs que és com una prefesta, no? És, comences a la tarda amb uns grups, vas passant de grups en funció de l'edat i del nivell, i vas veient com els nervis de les criatures, a mesura que van passant la nit, es van transformant. No dic desapareixent, es van transformant, sí. No? Els infants són molt més expressius, els adults potser ho portem més endins, i vas col·laborant i vas fent... Però sí, és un moment molt maco de mostrar als altres el que portes tot l'any treballant amb el teu grup, i realment és una ballada molt bonica.
3: Mm. Mm. I especial, m'imagino, per tots, no? Després de tot el curs. Per cert, per Sant Jordi es va començar a vendre aquest conte, i la Irene em sembla que va signar llibres per primera vegada, no?
1: Sí. Sí, gairebé com anècdota, duia l'estoig de l'escola, perquè soc mestra, però jo anava a plaça amb la il·lusió de veure físicament el llibre i de comprar-ne per regalar amb unes personetes molt especials, i em van... la Joana, me la dedicaràs, no? La filla de la Lali Mateu. I vaig pensar, ostres, és veritat, el pots dedicar, no? I vaig treure el meu boli de colors i vinga, vam dedicar uns quants llibres. Sí, va ser molt bonic.
3: Això diríem que va ser la primera passa, però és que demà dimecres, té lloc la presentació oficial, que la feu a la seu de l'Esbart.
2: Correcte, sí.
3: Sí. Com està pensat això? Què fareu?
2: Doncs mira, és a 6:45 de la tarda, i tu, Irene, hi seràs,
1: sí,
2: no? I no sé si serà algú més, jo no sé gaires detalls, però m'han explicat coses. No sé,
1: sé
2: si...
1: que és en finalitzar un dels grups dels infants, del seu assaig, i que hi haurà una... Bueno, explicaré el conte amb les meves paraules, amb la meva veu, una mica amb la intenció amb el que vaig escriure'l, i després hi haurà berenar. I si algú vol que signi, aquesta vegada sí que ho porto preparat.
3: Estàs mentalitzada, no?
1: Sí, ja em pensaré alguna cosa bonica que vagi molt lligada, però al final és gaudir del conte i ballar.
3: Doncs esperem que vagi molt bé aquesta presentació, que el llibre arribi a tots els balladors i balladores, ja no només de l'Esbart, no? A
1: Exacte.
3: Tothom que li vingui de gust. I agraïm a la Irene Llamas i al Lluís Bassa, que avui ens han acompanyat al programa. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
4: Dades comptades. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: El govern preveu aprovar inicialment durant 2026 la modificació urbanística que possibilitaria la construcció del nou barri de Can Ametller, el darrer gran àmbit urbanitzable de Sant Cugat. El projecte, que ocupa unes 85 hectàrees, inclou la construcció de 5.500 habitatges nous, 3.200 dels quals de protecció oficial, la cobertura de la línia ferroviària R8 i la instal·lació d'un intercanviador de ferrocarrils i rodalies al costat de l'Hospital General. La previsió és que el barri estigui acabat al voltant de l'any 2050, tot i que els primers edificis podrien veure la llum a partir de 2030. Empatia, sensibilitat i entrega són algunes de les qualitats que comparteix qualsevol llevadora, una especialitat de la infermeria que sovint s'associa al part, però que també té la funció d'acompanyar la dona en tota la seva etapa reproductiva, des de la primera menstruació fins a la menopausa. Amb motiu del Dia Internacional de la Llevadora, que es commemora el 5 de maig, Cugat Mèdia recull el testimoni de dues professionals del sector. Una d'elles és la llevadora especialitzada en maternitat, part i criança, Montse Albiol Rodergas.
6: L'empatia, la sensibilitat, el respecte i l'entrega, no? Perquè també és una professió molt entregada, eh? Ho dic perquè, clar, jo, per exemple, rebo whatsapps a tota hora.
5: La Festa Major de Sant Cugat 2026 tindrà lloc entre el 25 i 29 de juny i, com marca la tradició, el pregó donarà el tret de sortida a la gresca. Enguany aquest discurs anirà a càrrec de la santcugatenca Gemma Puig, meteoròloga de 3CAT. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través de les seves xarxes socials. L'esplai Pica-Roca vol tenir un espai propi i estable on desenvolupar la seva activitat. L'entitat, que aquest any celebra 4 dècades de trajectòria, ha protestat aquest dissabte davant de l'Ajuntament per exigir un local digne que garanteixi la continuïtat del projecte. En un comunicat, l'esplai defensa que presta un servei educatiu i social al poble i que, per tant, el consistori hauria de facilitar unes instal·lacions adequades. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a 3w.cugat.cat i també a les xarxes socials.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: El faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui coneixerem la història de Iau Costa, autor del llibre Renacido del mar i l'arena, on relata un viatge vital marcat per la migració, l'esforç i la superació. Nascut a Ghana i establert a Catalunya, la seva història és també la d'una nova oportunitat. Treballador incansable i pare de família ha convertit la seva experiència en un testimoni inspirador. Avui repassem la seva trajectòria personal i professional del també conegut com Iau el Rubio o l'estanquer de Collfabà. Iau, què tal?
1: Molt bé.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Iau el Rubio per què?
1: Iau el Rubio perquè això ho vaig fer per a un senyor l'any 2006, quan vaig començar a treballar aquí a l'estanc, tenia un bar i jo la portava al tabac. Doncs quan arribava al bar, estava ple de gent, obrers, treballant i tal, i quan entrava, l'home feia un

0: La gent, però tu eres de Rubio, de verdad?
1: Escolta, Iau, tu vas néixer a Ghana.
0: Sí.
1: Ets el desè fill d'una família que s'ha dedicat al cultiu del cacau.
0: Cacau, sí.
1: Per tant, una família nombrosa, on s'ha hagut de fer doncs, molt esforç, molt sacrifici. Tu com recordes la teva infantesa a Ghana? I quins valors, sobretot, et van marcar en aquella etapa?
0: La veritat que en aquest sentit Ghana és ex-colònia anglesa, doncs tenim aquest sistema. Jo de petit sempre jugava amb els amics, no? A estudiar, jugar pelota, carrer. Una infància bastant tranquil en aquest sentit que no ens faltava menjar, podíem menjar, podíem estudiar. En aquest sentit sí que va ser una infantesa bastant, diré, de situació d'Àfrica, de Ghana, però bé, en aquest sentit. O sigui que...
1: La recordes bé?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sabem que ja precisament abans de marxar, tu vas fer l'ESO, també vas fer part del batxillerat.
0: Sí.
1: Quins eren els teus somnis en aquell moment, tan jove?
0: Jo de petita sempre veia la tele, no? La blanca i negra, jo sempre sentava i volia fer imitació de la, sobretot la presentadors, presentadores que feien. Doncs sempre el somni que tenia era algun dia arribar a fer un presentador o alguna cosa així. Doncs em va enganxar i sobretot quan veia a televisió la gent blanca o Europa, cridava l'atenció, per què visquin així, per què són així, i sempre he tingut la sensació de vull conèixer aquest gent, per què viuen així i nosaltres així. O sigui que això va sigut el moment del clic, no? De vull conèixer aquest gent.
1: Uh-huh. I tu en aquell moment, a Ghana, només estudiaves? Vull dir, en cap moment no vas estudiar i treballar alhora?
0: Sí, també? Sempre. Sí. Jo feia això amb la meva família perquè tota la família dedicàvem a l'agricultura, no? Això jo sempre em recordo quan feia la conya de jo soc aquell negrito de l'Àfrica tropical, perquè jo feia això. Jo cultivava la cacau.
1: Sí.
0: Doncs, sí, clar, jo de petita, quan teníem 2 o 3 dies, sempre anàvem al camp a ajudar la família a cultivar, a treballar, i sempre ens donaven diners, no?, en aquest sentit, sí.
1: I en quin punt decideixes deixar Ghana i buscar una nova vida a Europa? Perquè el teu objectiu era Europa, era arribar a aquest continent?
0: Sí, perquè com havia vist gent que viatjaven des de Ghana a Europa, veia i sempre com veia que vivien diferent, la forma que parlava, la gent diferent, volia conèixer la cultura, perquè nosaltres vivim així, aquest gent així. Entonces, en aquest sentit sí que va observar la gent que venia i a partir d'ahí va tenir aquest inquietud i anava aprenent com farà, quina possibilitat tinc per a poder fer aquest viatge a Europa. I la primera era anar a Itàlia, o sigui, que jo quan va, perquè veia gent que feia aquest camí, al desert, tot això, normal, principalment, anaven a Llívia. Des de Llívia agafaven per anar a Lampedusa, a Sicília i tot això. Entonces, clar, jo no coneixia res de venir cap aquí a Espanya o a Catalunya, no? Entonces, això va ser el principi i quan estudiava sempre tenia aquest ment més enllà de Ghana, no? Al voltant, volia conèixer més, obrir-me per a conèixer el món.
1: O sigui, eres una persona inquieta.
0: Sí, no, això sí.
1: Però tenies 17 anys.
0: Sí, i abans també tenia això, abans de 17 ja anava observant tot.
1: I de la teva família va ser l'únic que va pensar a emprendre aquesta aventura o no?
0: Les meves germans grans ja havien viatjat, però no a Europa. Algunes havien viatjat per a Costa d'Ivori, a Nigèria, en seu moment que era un país que la gent podia viatjar, i algunes havien intentat fer la mateixa viatge fins a Líbia, però van tornar. Entonces, aquest sentit, que veus que era molt, observava tot, eh? Jo sempre estava com sentia, quan parlava la gent gran, sempre estava molt atent, i en aquest sentit jo no podia fer aquest viatge, perquè les meves germans no volien estudiar, algunes havien estudiat, però la resta no volien fer, volien treballar, guanyar diners, entonces van deixar l'estudi, i sobretot la meva mare, que era com la pilar, no?, de la família, ja que els teus germans grans no han fet, i tu eres bon estudiant, perquè jo tenia beca del govern de Ghana per estudiar, doncs la meva mare és com faré tota la que calgui perquè tinguem algú de les germans que sigui algú, no sé, el que sigui, professor, presentador, el que volia fer. Doncs això sí que la tenia bon marcat. Doncs jo no comptava, perquè a més si era més petit de la família, no, això fa les germans grans, tu ni de conya.
1: Però tu vas marxar sol?

0: Jo vaig marxar acompanyat amb gent de la família. En principi vaig marxar amb un germà, que el llibre l'explica, però va tallar perquè feia com massa volum, però ell va tornar. Entonces jo vaig quedar amb un com primo de la família, no? Gent gran de la família juna, però sí que vaig anar amb aquest tipus de persona per anar a Líbia. Va fer tot aquell recorregut des de Ghana fins a Líbia.
1: En el teu llibre expliques el viatge, que va ser un viatge dur.
0: Molt dur.
1: Quins van ser els moments més difícils que tu recordes? Perquè, de fet, abans has fet una mica el dibuix, el traçat d'aquest recorregut. Vas estar fins a 7 països diferents.
0: Sí. Des de Ghana fins a Burkina Faso a Níger, a Mali, a Algèlia, des d'Algèlia a Líbia. O sigui que és un recorregut molt dur, sincerament. Sobretot des de part de nord de Ghana fins a Burkina Faso, clar, perquè sempre hi ha gent, perquè Ghana són molt cristià i hi ha gent, aquest predicador, se van... No, vaja, és que aneu a morir perquè hi ha gent que ha mort, se robaran... O sigui que en aquest moment és com fa per a que no vagis, no? Entonces, i per encara així, com teníem un objectiu, és com si hi ha algun que veus que han arribat, altres no, teníem aquesta sensació de por. Però quan tu marques un objectiu, tens un somni, jo crec que el por te treu tot això perquè tu vols arribar a això, calgui el que calgui, no? En aquest sentit. I aquest moment va ser un moment perquè jo me recordo que dormia i tenia... No vaig dormir, no? Estava pensant, i si no arribo, i si muera a camí, i si tot això, aquesta sensació...
1: Però tu tenies por?
0: En algun moment sí. Quan va començar, perquè veus que, ui, mira, a l'altre ja va anar un cotxe a Montana i van morir tota la que van anar al cotxe, no? Entonces, clar, en aquell moment tenia por, però ara ves com... Clar, aquest comentari escoltaré tot el camí. I és complicat, sí.
1: Quines històries expliques en el llibre d'aquest recorregut? Històries així que puguem explicar breument i que siguin significatives.
0: Val, que siguin significatives en aquest sentit és el camí. No sé si havia vist al desert aquests camions que anem amontonat i podíem portar res, cacauete, aigua i poca coseta més. I sobretot al desert, l'Omchungse és... Aquest gent que estan, no sé com es diu això, eren com paramilitars que estan al desert, tipus traficants,
1: sí,
0: que porten així, tipus Sahel, tot això, i en aquell moment si portaven grups, noia, la violaven, i els nois te treuen la sabata, la ropa, i els... Ja, contaré una anècdota que els diners teníem que amagar dintre de nosaltres, perquè si no te la treuen tots. O sigui, que se porta sabata i tot això, i feien cues. Entonces, si portem diners de sobre, los donàvem, i si estan contents amb això, nos deixaven marxar. Però si no, tota la que porten te la treuen, i gent que la deixen al camí, clar, si tu veus fer un gest o el que sigui, te pegaven, així, coses així. Entonces, aquest moment sí que era molt dur, fins que no arriba un punt, perquè van per punts a punt, la mateixa traficant ja tenien com punt de... com a un punt de, com es diu, de, millor des de Burkina Faso fins a un punt, tenen com un muntat, com...
1: Com si fos un campament.
0: Un campament. Sí. Entonces, i tenen tot controlat, eh? On que sigui desert, però són traficants ben preparats per això i viuen d'això.
1: I alguna història positiva?
0: Alguna història positiva? Al transcurrir, jo pot dir que a millor la gent que trobàvem, que gent que de tipus Níger, a millor són gent més pobla, però és igual, te donaran, si faltava d'aigua, alguna cosa així, sí que em sorprenia molt, no? La gent a peu de carrer, no? Gent que veu que no tenen res, però si te poden donar alguna cosa de menjar, o gent que trobaven a Gèlia, no? Pagesos o així, sí que si tenen algun pa o el que sí, veia a millor estem estaussos i tal, sí que te donaven aigua. Entonces aquest part de la humanitat sí que veiem per entre nosaltres, era supervivència puro i duro. Sí.
1: Quant de temps va durar tota aquesta travessa que vas fer d'un país a l'altre? Perquè imagino que passaves una temporada, no sé quants dies o setmanes o mesos.
0: Des de Ghana fins a Líbia. A Líbia era com el destí, perquè com no teníem suficient diners, Líbia en aquella època podíem treballar, perquè estava Muammar Gaddafi, que era... Entonces, normalment feien construcció, o sigui, que teníem com podíem treballar com paletes, així, de construcció, no?, d'ajudants. Entonces, l'objectiu era arribar a Líbia, treballar, treballar i després continuar. Entonces, des de Ghana fins a Líbia, jo crec que va quedar uns 2 mesos o així, més o menys, al camí. O sigui, que va arribar a Líbia i Líbia vas visquint durant 1 any treballant al Trípoli. Sí, sí, o sea que allà era com el destí fins a aconseguir captar més diners per a continuar el viatge. Sí, sí, però tot ha recorregut, jo crec que va durar uns 3 anys.
1: Uns 3 anys.
0: Sí, per arribar fins aquí a Espanya.
1: Tu arribes a Espanya l'any 2000?
0: 2000, sí.
1: L'any 2000.
0: Sí.
1: I com hi arribes i a on?
0: Vaig arribar... Jo vaig agafar... Com es diu? Pastera? Pastera? Sí. O Cayuco, sí. Vaig arribar...
1: Ho entenem de totes les maneres, eh?
0: Val. Val. Sí, sí. Vaig agafar allà Tànger, i des de Tànger van arribar, no, es van a rescatar salvament marítim, perquè anaven així sense rumbo, perquè els marroquís o aquests, a millor són 15 persones, no? Però van ficar 48 en la mateixa. I van tenir sort, en nostre cas, perquè van sortir a costat del porto de Tànger, anaven com una mica més segurs, si passara algo, com mínim podem rescatar-nos, no? I clar, el noi que coneixia això, Zodiac, era un, crec que un noi de Gàmbia, perquè no pagava això. El resta van pagar i ell és com era el pilot o el que sigui, no paga. Entonces, clar, perquè érem com pescadors de Gàmbia i, clar, aquest gent mai han conduït un Zodiac, això amb el motor. Entonces, t'agafen, t'expliquen 4 cosetes amb un GPS, un motor, benzina, te fiquen tot allà dintre. Jo no sabia nedar, perquè jo m'acordo que un marroquí que em va agafar així, perquè era un palillo, perquè era molt xupadet. Jo a dia d'avui estic...
1: Avui estàs més fort.
0: Sí, era el tio em va agafar així. Mai havia vist el mar, perquè no sé nedar. Entonces, em va agafar, digo, bueno... I setmanes abans havia mort un grup nosaltres, perquè van sortir de Tànger i el mateix noi va agafar un Zodiac al motor. Quan va girar així, va fer així, perquè mai havia conduït a un Zodiac. Entonces, el Zodiac va girar i van caure. No van morir tots, perquè estaven... Sort, alguna van agafar la corda que estava amb el Zodiac, no? Va sobrevisquint i la porto, van tenir sort, però tenia amics i van morir al mateix moment. Entonces, nosotros, amb això, ja teníem por igualment. O sea que...
1: I què et van cobrar per aquell viatge a per creuar l'estret?
0: Sí, a l'estret, des de Tànger, això, a mi em van cobrar uns 600-700 dòlars. En l'any 2000. Jo soc de, clar, aquella època és com més baratet en aquest cas, perquè fa 25, 26
1: anys. I on et va deixar la Zodiac?
0: La Zodiac no és que no van deixar, van perdre enmig del mar, perquè tu, de nit, al Tànger, t'ha pujant una dalt d'edificis, ves la llum de Tarifa i tu la sensació que si estem aquí a prop.
1: Sí.
0: I no és així. Entonces, quan van sortir sobre les 5, em va dir, a les 7 ja esteu a Espanya, a la Tarifa. O... Entonces, van anar-hi i anàvem, i quan va fer a les 6, 7, veiem que no veiem res edifici, ni de Marrocos, ni de Tarifa. Entonces, en aquell moment, la gent va començar a ficar com nerviós, i van rascant el Zodiac, i portava com uns plastiquets, i va començar a entrar aigua. I el noi va intentar arrencar el motor i va parar. I en aquell moment era com un moment de nervios. No sabem si anem a Espanya, tornem a Marrocos, i van començar a plorar, la gent que podia resar va començar a resar, i de cop van veure un transatlàntic, això que va, suposo que de Tarifa a Tànger.
1: Un ferri.
0: Aquestes. Entonces van aixecar la samareta fent així, no sabem com se van ajudar-nos o van a trucar salvament o marítim, i de cop van veure un això... Entonces, en aquel momento, cuando van aproximando, van de amigo. Yo me claro, la primera palabra que va a sentir en español, amigo, tranquilo, Spain. Y parlaban una mica de inglés. Y en aquel momento la sensación es como, ostras, porque nuestro por era que no rescatense el salvamento marroquí. Perquè entonces allà ja és molt difícil, perquè te porta unes cases de tortura de tot la que tu pots imaginar. En aquest sentit, i el moment de rescata d'un Zodiac o una patera és el moment més xungo que pots imaginar, per als nervis, perquè no se sap de t'acorda que aquí a la Palma o Gran Canària van arribar a port, però en el moment de rescata van morir uns quants, perquè amb nervis de l'ànsia de vull ser primer, i en aquest sentit van tenir sort i van anar a treure a poc a poc.
1: I quan arribes a Catalunya?
0: Va arribar, com ja tenia amics que ja vivien aquí a Catalunya, sobretot a Barcelona. L'objectiu des de Tarifa, això, era anar a Barcelona. Entonces em va dir, tu arriba, registrar, fan un control a Guàrdia Civil i tot això, no, van registrar, van fer un paper que te donaven com 45 dies per a sortir d'Espanya. Entonces en aquell moment, el diner que em quedava, crec que em quedava $100 o així, la va canviar a peseta i va agafar un autocar des de Tarifa a Algeciras i de Algeciras a la Màlaga. I des de Màlaga va agafar un autobús fins a l'Arc de Triomfo. Sí, sí, i va arribar allà, i d'allà me'n van donar una sindicació, però jo anava com un zombi mirant l'edifici, perquè mai havia vist un edifici tan gran. I em va dir, estem aquí a un plaça, pregunta, Plaça Catalunya.
1: I com es construeix la teva vida a partir del moment que ja arribes a Barcelona?
0: A Barcelona, Plaça Catalunya, va arribar allà i la sorpresa que va tenir que vivim aquí. Entonces yo creo como no puede ser, porque yo vaig ver muchas negras, africanas y en bolsas y tal, y digo, ¿cómo vivís aquí? Porque yo tenía una imaginación, ¿no? Que arriba, yo qué sé, un albergue o un no sé qué, y veo que no.
1: A la plaza.
0: A la Plaça Catalunya. Veían allí como una acampada que fallaba en su bolsa, dormíamos en el banc que había en Plaça Catalunya, y la tarde van a agafar unos cartrons y van a dormir, y cuando plujaba, anaban al metro para aficarnos a dormir allá. Sí, sí.
1: I quan comences a... T'has de buscar la vida, perquè sí. Has de començar a treballar,
0: sí.
1: No?
0: Vaig, en aquest moment, jo en aquest sempre diu que a Catalunya o a Espanya, no, sobretot aquí a Catalunya, la gent, en aquella època no hi havia res, xarxes socials, la gent era molt amable, venien a Plaça Catalunya, te donaven menjar, m'agrada que una senyora em va portar a Corte Inglés, em van vestir des de dalt fins a tot, sabata, i després em van donar fins 10.000 pessetes. Fill, toma, agafa això, si vols menjar, aquest era impressionant. Aquest vicindat, gent a peu de carrer, se te veien, t'ajudava, no teníem aquest odi, aquesta sensació que visquem ara. I en aquest moment, aquest vicindat van a fer una força, van fer manifestació, van acampar a Plaça Catalunya, va venir TV3, tot això. En aquella època estava Jordi Pujol de la Generalitat de Catalunya i José María Aznar, i van ficar un acord que ara estan fent una regularització. Jo soc d'aquest grup que van fer aquest regularització i va tenir aquest so. Però jo tenia un objectiu, perquè no parlava castellà ni català, i va apuntar a Drassanes, que hi ha una escola oficial, va començar a estudiar català i castellà, i va tenir sort amb això. Per això diu que vaig començar a treballar a Televisió Espanyola. Me'n van agafar a l'empresa perquè era un dels grups que parlava castellà i català, i va ser la meva primera feina, i em va fer un precontracte perquè poder tenir la permisos de treball i de residència durant un any.
1: Vas treballar a Televisió Espanyola,
0: sí.
1: A la cuina.
0: A la cuina, sí, sí, va tenir un chef que em va ensenyar molt. Tu calcula que fèiem menjar per a treballadors, 800. A Rogelio em va ensenyar durant 2 mesos, va portar jo solo 400 coberts cap de setmana. Uno sí, uno no, jo sol. O sigui que va aprendre molt.
1: I quines feines més has fet?
0: Des d'allà va començar a treballar al Centre d'Alt Rendiment aquí a Sant Cugat.
1: Sí.
0: També va treballar durant 2 anys allà i volia anar canviant, no? Perquè havia avançat i com ja havia treballat tant a la cuina, diu, mira, vull canviar. I va començar a estudiar a Foment de Treball, algo d'electricitat, perquè volia canviar l'entorn de la cuina, vull avançar. Vaig començar i va treballar una empresa d'hornos del Vallès aquí a Cerdanyola durant un any o així, i mentrestant feia com tipo, em van contratar per fer anuncis, publicitats, i va treballar per a Miramar fent anuncis de Rei Mag i coses d'això. I després d'això va treballar aquí a Carpa Chic Sant Cugat, on els avions, perquè tenia un amic que es diu Santi, que era com l'encarregat. Llavors un dia em va trucar, ja, tinc una feina per ti. I és quan van treure una llei d'això que els menors no podien fumar tabac. Llavors em va dir, tu controla això, i quan van veure el meu jefe, l'Òscar i Norma, que era l'estanc de Colfabà, va dir, volem que treballa per nosaltres, portar les màquines, ser com l'encarregat, no? Portar els bars i portar això. I des d'entonces porto aquí 20 anys en els tancs treballant.
1: I és curiós perquè fas més vida a Sant Cugat,
0: sí.
1: On no hi vius,
0: sí.
1: Que a Rubí, que
0: sí,
1: és on
0: total.
1: Tens casa
0: sí,
1: teva.
0: Sí, sí, sí.
1: No? I tens una família, la
0: sí,
1: teva dona,
0: Laura,
1: la teva filla.
0: Ivet.
1: Eh? Com han estat d'importants, elles?
0: Per mi, tots. O sigui, que jo crec que han sigut la pilar per mi, perquè com calcula que la més pare no visqui, no? I jo quan vaig conèixer la Laura, l'any 2014, jo crec que va ser un punt d'inflexió de... És com l'estabilitat, la tranquil·litat, i quan va nascut David ja és com... una persona més formada, més estable, més en aquest sentit, sí que són pilar a dia d'avui, són la meva llum, tot.
1: Mm-hmm. Abans has fet referència a com es veu ara aquest fenomen migratori. Tu què opines dels discursos extremistes que s'estan donant a tot arreu i que és la tendència des d'ara?
0: La veritat que en aquest sentit, jo sóc una persona vivent, no? Jo sempre dic la gent que vinguem de fora, no? Perquè gent que a millor per circumstància, que és perquè ningú abandona el seu país per gust o és per necessitat. Perquè hi ha gent que tenen necessitat, que tenen guerres, tenen fam, i sempre la immigració ha existit i existirà sempre, perquè la gent mouen. En aquest sentit, sobretot la gent que vinguem de fora, jo sempre recomanaré que si venim un puesto, perquè jo soc de Ghana, tu imagina que jo vinc aquí amb un taparrabo o una aliança, això no és així. Entonces, clar, jo si vinc a Catalunya, com mínim, aprendre la llengua catalana, adaptar-me, integrar-me a la societat catalana. Això no vol dir que jo renunci a la meva cultura de Ghana. No, podem fusionar tot això i podem viure un moment, un entorn bastant més per tots. Jo abro la meva pròpia experiència perquè això m'ha ajudat molt a adaptar-me a la integració i sobretot a la gent d'aquí que ens dona l'oportunitat de conèixer-se, obrir-nos una mica perquè entre tots podem adaptar-nos, integrar-nos. Jo sempre recomanaria que gent que venim de fora que no imposem ni exigim perquè si algú obre su porta, com mínim tenim que respectar i adaptar i sense renunciar a la nostra pròpia cultura, no? I això per mi és molt important.
1: M'imagino que aquest missatge i tants altres, a part d'explicar la teva història, sí, és el que fas en aquestes conferències que dones a escoles,
0: sí,
1: no? I instituts.
0: Sí, sí, sí, això, sí. Perquè sí, vull que arribi això perquè la gent vegi que la gent que... Per mi, entre tots, podem enriquir la cultura, no? Perquè jo, si mai havia vingut aquí a Espanya o Catalunya, jo no sabrà que Catalunya parla en ser català, té la seva llengua pròpia, su cultura, tot això, i per mi és una riquesa que podem aprofitar, sobretot, i aquest discurs d'odi, de tot això, jo crec que entre tot podem fer perquè això no... Sí que hi ha gent que a millor venen aquí a fer mal, no? Jo, si vienes aquí a fer mal, si algú no obre su porta, pots quedar-se allà, que no vinguis aquí, en aquest sentit, perquè si no, acabem ficant tot el mateix en el mateix sac i no som així.
1: El Llau ens ha explicat doncs, tot el seu periple, tot aquest recorregut al llarg de la seva vida. Ha fet moltes coses, però sí, també ha fet algunes que són anècdotes, sí, que m'imagino jo que les expliques allò amb gust, com sí, per exemple participar a la pel·lícula Loli Tormenta,
0: sí,
1: de l'Agustí Villaronga, mm-hmm, del 2023.
0: Sí. Sí,
1: i tu,
0: sí, sí,
1: actor, no ets.
0: No, me'n van agafar, perquè això que t'he dit abans que era feia càsting, vaig veure a Agustí Villalonga, em va fer una prova i em va dir, vinga, per això, per la pel·lícula. Entonces, jo vaig fer com un campament, era jefe d'un campament de nois, així que eren nyons de carrer, i la veritat que va ser una experiència brutal, la vaig passar molt, molt bé. Sí, sí.
1: Ja ho veig, no perds aquest esperit optimista, no? I el bon humor.
0: Sí,
1: Llau, mirant enrere, què li diries al jove Llau que estava a punt d'emprendre aquest viatge? Què li diries ara?
0: Ara avui recomanaria que quedés a Ghana, que estudiés allà, i crec que podem fer coses sense pensar que a millor Europa és un paradís, que trobes tot, perquè si no tens aquesta necessitat de la vida o la mort, jo em quedaria a Ghana. Però si la pregunta em fas és tota la que tingui d'avui, sí que el Jau faré aquest camí per a trobar l'amor de la seva vida, la seva filla. En aquest sentit, sí que el meu cas estava escrit que tenia que fer aquest viatge. Però si el dia d'avui em diu que em recomana un noi com Jau de Ghana, la diré que se quedés en Ghana i que estudiese i que faci l'esforç, tot l'esforç que crec que he fet per arribar fins aquí, a dia d'avui, si hubiera fet el mateix esforç en Ghana, jo crec que podria haver fet algo, a millor no algo tal, però jo crec que podria haver sigut. Entonces, jo recomanaria als nois africans o tal, si tenen aquesta possibilitat que no és vida o mort, que es queden sent allà.
1: I si mirem de cara al futur, quins somnis tens ara, ara mateix?
0: Ara mateix, intentar, per l'experiència que he tingut, vull donar tipus charla a la que estem fent ara a altres persones. Altres no és que tenen aspiracions, tenen somni, que estudien o que facin tota la que volen fer, que la vida, tota la persona, cadascú tenim una història per contar.
1: Clar que sí, doncs avui t'hem convidat precisament perquè ens expliquis o ens avancis la teva Renacido del mar i l'arena, la història de Iau Costa, que avui ha passat pel programa. Iau, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I molta sort.
0: Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. Gràcies.

Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: super just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Em fa el tacte i em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
3: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no. Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
4: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
5: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui a la secció de literatura del Faves Comptades posem sobre la taula un tema que sovint genera debat entre lectors i lectores: el preu dels llibres. Per què comprar un llibre pot semblar car? Què hi ha darrere del seu preu final? I com reparteixen aquest cost dins del sector editorial? Doncs per ajudar-nos a entendre aquesta qüestió ens acompanya el Pablo Jiménez, que és llibreter del Celler de Llibres. Pablo, benvingut.
1: Gràcies, Carme.
0: És una pregunta que, evidentment, ens fem, però hi ha gent que diu que els llibres són cars. Tu què en penses?
1: Jo diria que no.
0: No són cars.
1: Jo diria que no són cars. Podrien ser més barats? Difícil, però es podria. Suposo que es podria. Però, clar, depèn de moltes circumstàncies.
0: O sigui, que ens dius que està tot molt ajustadet. Molt ajustat.
1: Sí.
0: A l'estat espanyol hi ha la llei del preu fix.
1: Correcte.
0: Val? En el vostre sector... Ens expliques una mica què vol dir, com funciona això?
1: Doncs mira, la llei del llibre el que estableix és que el preu del llibre no el posa, com passa a la majoria de comerços, que qui posa el preu és el venedor final, diguem-ne, qui ven al públic, al per menor, per entendre'ns, sí? Qui ven al detall.
0: Sí.
1: Aquí el preu del llibre el posa el productor del llibre, que és l'editorial. L'editorial fixa un preu i amb aquest preu un tant per cent pues, va a la distribució, un tant per cent va al llibreter, un tant per cent o llibretera, un tant per cent va a l'autor o l'autora, un tant per cent se'l queda a l'editorial per fer guanys. Bueno.
0: Però com estan repartits aquests percentatges?
1: Bueno, diguem-ne que hi ha alguns que tenen un percentatge com, que sembla com molt igualat i hi ha d'altres que el tenen que no tan igualat. Mira, per fer-nos una idea, comencem la cadena, comencem
0: sí,
1: per l'autor.
0: Sí, exacte, anem, fem-ho visual.
1: Comencem per l'autor, l'autora, vale? L'autor, l'autora, després de molt patejar-se llibreries, de publicar pel seu compte, d'intentar aconseguir un agent, de lo que sigui, aconsegueix que una editorial li publiqui el seu llibre.
0: Val.
1: I l'editorial li diu, perfecte, de cada exemplar t'emportaràs entre el 5 i el 10% del preu de venda.
0: Que això seria...
1: Pues imagina't, amb un
0: valorant...
1: llibre, si valgués un llibre 20 euros, vale?
0: Sí.
1: Amb 20 euros s'emporta, si té molta sort i té un molt bon contracte, s'emporta 2 euros de cada llibre que es vengui. O sigui, n'ha de vendre molts, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, per això sempre s'ha dit que allò de menjar, d'escriure en aquest país...
0: Pocs.
1: Bueno, en aquest país, jo m'imagino que en gairebé tots.
0: Sí, sí.
1: Però has de vendre moltíssims llibres. Vull dir, pensa que per treure un mes de salari mínim interprofessional has de vendre uns 600 llibres. En un mes.
0: Sí.
1: Cada mes.
0: I això no és regular, vull dir, no cada mes vendràs
1: no. Fet,
0: 600 llibres.
1: De fet, moltes editorials ja fan un càlcul de, bueno, d'aquest en vendrem 1.500, doncs ja et pago un avançament per aquests 1.500 exemplars
0: i hasta luego.
1: I si d'aquí 2 anys s'han venut més, doncs et pago la diferència i renovem el contracte o no. Vull dir, l'autor ho té complicat. Si és un autor una mica conegut, si té un canal de YouTube o de TikTok o el que sigui que funciona, si, bueno, pues, normalment li donaran un 10%. Si és algú que no coneix ningú però que l'editorial diu, bueno, pues, escolta, aquest noi o aquesta noia sembla que pot funcionar, pues, donaran un 5, un 6, un 8. Hi ha editorials que et donen un 3 o un 4. Depèn, depèn.
0: Però sí, l'autor, en el millor dels casos, un 10?
1: Un 10%.
0: Val. L'autor, que no es fa ric.
1: Un Pérez Reverte, un Gómez Jurado, sí. Un d'aquests, un 10%.
0: Val. Continuem la cadena.
1: Continuem la cadena. Llavors hi ha l'editorial. Pensem que l'editorial paga l'autor, ha de pagar l'autor, aquí el 10%, però bueno, ja és un muntant per cent, però ha de pagar, suposant que és una obra amb l'idioma amb la que publiquen, eh?
0: Que no cal traduir.
1: Que no cal traducció. Però s'ha de pagar un corrector, s'ha de pagar un maquetador, s'ha de pagar l'impremta, s'han de pagar els drets de les imatges que facis servir per la portada, per la contraportada, has de pagar la publicitat, perquè si no hi ha publicitat al llibre, malament rei. Pues, i a més, teòricament, han de guanyar diners. Sí?
0: Pues ja no queda gaire en el pastís, eh?
1: Pues s'emporta, aproximadament, l'editorial s'emportarà entre un 30 i un 35% del preu final del llibre, del PVP. Per què? Perquè aquest llibre no arriba sol a les llibreries. No hi ha... Cada editorial no envia els llibres a les llibreries.
0: No, hi ha algú que distribueix.
1: Es treballa amb distribuïdores. Sí, hi ha grups editorials molt grans, com pot ser el cas de Planeta o el cas de Penguin Random House, que sí que tenen la seva pròpia distribuïdora. però el 95% de les editorials, sobretot les editorials mitjanes i petites, s'agrupen amb diferents distribuïdores. Vale? N'hi ha unes quantes de distribuïdores. Aquesta distribuïdora es queda un altre 30-35%. Vale? Clar, aquesta distribuïdora, evidentment, també ha de pagar el seu personal, ha de pagar el transport dels llibres des del magatzem fins a les diferents llibreries, ha de pagar el seu comercial, que serà... No et ve el comercial de l'editorial, et ve el comercial de la distribuïdora, a dir-te, mira, d'aquestes 150 editorials que jo represento, mira quines novetats més xules, vull dir... Vale? I, finalment, la llibreria es quedarà entre, segons el que tingui pactat, entre un 20 i un 30%. Llavors, pues, clar, quan després et demanen un descompte i dius, bueno, és que et puc fer màxim el 5%. Aquesta és també part de la llei del llibre. La llei del llibre diu, l'editor fixa el preu, però el punt de venda, com a màxim, pot fer un 5% de descompte. Excepte el dia de Sant Jordi, que pot fer fins a un 10%.
0: Clar, i a tot això, doncs, caldria anar sumant quan...
1: Quan ja has arribat a tot aquest 100%, sí. Ara posa-li un 4% d'IVA. Val, que es repercuteix amb el preu de venda.
0: Sí. Però, clar, resulta que tot puja, no? No només al súper.
1: Correcte.
0: També a les llibreries, al transport, al paper... Mira la benzina, per exemple.
1: Clar, no? El transport puja... Significa això que aquest cost més elevat s'ha de repercutir en tota aquesta cadena. Fa uns anys va haver una crisi, sobretot poc després de la pandèmia, va haver una crisi del paper brutal perquè el paper s'estava fent servir per fer mascaretes. Llavors va haver una crisi salvatge a nivell de producció de paper i cartró, amb la qual cosa pues, no hi havia paper. Com no hi havia paper, el paper pujava de preu. Si puja de preu, els costos es repercuteixen sobre l'editor. L'editor diu, escolta, jo no puc perdre més. Li carrega a la resta de la cadena. Clar, és una cadena molt delicada. Per això et dic que quan algú em diu que un llibre per 20, 22, 24 euros li sembla car, home, hi ha moltes famílies menjant d'aquest llibre. Moltes.
0: Ja. I heu notat en l'últim any un increment fort en els preus o no?
1: No, els increments són molt progressius. Els editors amb això, com són ells qui fixen els preus, la gent que treballa editorial i que treballa en el Departament de Comptabilitat i d'Economia de l'Editorial i de Màrqueting, tenen molt clar que fer una pujada salvatge de preus el que fa és desincentivar el lector, sobretot perquè té alternatives, com pot ser el llibre electrònic. Clar, què passa amb el llibre electrònic?
0: Això t'ho volia preguntar, perquè, clar, aquí la cadena canvia, no?
1: Completament.
0: Estem parlant de llibres a paper el que és digital...
1: El llibre digital té dos agents. L'editorial i la plataforma que el ven. Quina és la plataforma número 1 en vendes de llibre electrònic?
0: Home.
1: Amazon.
0: Sí, senyor.
1: O d'audiollibres, que cada vegada estan més a l'ordre del dia, perquè la gent, doncs, vaig amb el metro, vaig conduint, no sé què, no m'és còmode estar llegint, o no puc llegir si vaig conduint, doncs em poso un audiollibre. Amb el cas, clar, l'audiollibre té una sèrie de costos addicionals perquè has de pagar un actor de veu, pots fer-ho amb intel·ligència artificial, però la veu encara, dic encara, vull dir, dona-li 6 mesos. Però encara no és tan càlida o tan propera com la veu d'un actor de doblatge o d'una actriu de doblatge. Llavors, el problema que trobes aquí és el 50% aproximadament s'ho queda l'editorial,
0: sí?
1: I el 50% se'l queda la plataforma. Però, amigo, què passa aquí? Mira't preus d'audiollibres o preus de llibre electrònic. Són pràcticament idèntics al llibre en paper.
0: Sí?
1: Poden tenir una diferència d'un 25%. Aquí. Parlo de l'estat espanyol. En altres països te'ls trobes entre el 50 i el 60% més barats. O sigui, surt a compte comprar llibre
0: digital en anglès. Clar, perquè aquí en aquesta cadena intervé menys agents.
1: Correcte. Llavors, el que es poden permetre és baixar preus. Per què? Perquè l'autor se segueix portant. Ja sigui amb llibre electrònic o amb llibre físic o amb audiollibre, l'autor s'emporta entre un 5 i un 10%. La majoria d'autors. Hi ha hagut autors que han sigut prou hàbils, prou llestos, com per dir, no, jo cedeixo els drets de l'edició en paper. Però els drets de l'edició amb audiollibre o l'edició amb llibre electrònic Això s'ha de negociar amb mi directament.
0: Escolta, jo no sé si des del punt de vista de les llibreries és un negoci sostenible. I ja em refereixo a les petites llibreries com la teva, com les que podem trobar aquí. Mira, a la ciutat.
1: Jo parlo per llibreries perquè és el que conec de més a prop, però el petit comerç no és sostenible. Està abocat a la desaparició progressiva i que tot quedi reduït. Pues a qui tingui, per exemple, el local en propietat, bé, clar, pensa d'aquest... Posem el millor cas, tens un 30% per llibre venut. Has de pagar llum, aigua, lloguer, la gent que treballa per tu, tu has de treure ni que sigui un petit sou, vull dir, perquè, clar, la hipoteca al banc no et diu pobret ets llibreter, no et cobraré hipoteca. No, te la cobren igual. Llavors, tot això, evidentment, fa que treure un salari mínim, SMI, parlo,
0: sí,
1: d'una petita llibreria, tenint en compte que has de pagar autònoms, que pagues l'impost de societats, que pagues tot això, i pagues, pues, cada vegada surt menys a compte. I per això el que anem veient és que, excepte gent amb un capital inicial molt potent que li permeti tenir un fons molt gran i de més, pues, a poc a poc va desapareguent. I el cas més obvi seria el de Gran Bretanya. I aquí encara ens està salvant la llei del llibre, perquè al marcar que només pots fer el 5% de descompte, clar, la gran superfície no pot agafar i dir pues jo els poso el 20% de descompte i rebento a tots els petits que hi ha al meu voltant. Això no poden fer, perquè el mateix descompte que et pot fer Amazon el pot fer qualsevol petita llibreria.
0: De totes maneres, aquesta competència amb les grans plataformes és insalvable, no? Vull dir,
1: sí,
0: que...
1: Sí, sí, sí. Especialment el model Amazon, amb que tu pagues 40 o 60 euros a l'any, no sé, jo recordo que era fa uns anys, que era 40, no sé quan estarà ara, si 50 o 60, l'Amazon Prime. Clar, et diuen, et posen el llibre el dia següent, i de vegades fins i tot el mateix dia, si ho demanes a primera hora del matí, a la porta de casa. Clar, a mi quan ens ve un client a la llibreria i ens diu escolta, necessito aquest llibre un parell o tres de dies, que és lo normal. Bé, clar, tu el demanes al distribuïdor, entre que el demanes, el distribuïdor t'agafa la comanda i te l'envia. Si tens molta sort, 48 hores. Lo normal són 72.
0: Jo crec que ens quedarem amb el principi de la conversa quan t'hem preguntat si els llibres són cars i...
1: No ho són.
0: No ho són.
1: No ho són.
0: No ho són. No. Molt bé, Pablo, ens quedem aquí. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, cara.
0: Que vagi molt bé.
1: A reveure.

0: l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
2: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: El Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
5: I avui dilluns arribem a les 12 amb l'espai Fogons i Davantals, dedicat a la cuina i a les receptes de la mà de Rosa Maria Ruscalleda.
4: Continguts en xarxa.

0: doncs bé, l'ordre del producte no canviarà, doncs, l'ubó que ens explicarà la nostra cuinera, perquè els fuons aniran a tota marxa, les olles també.
1: Sí.
0: Joana, molt bon dia.
1: Bon dia,
0: què
1: bon
0: tal?
1: Dia a tothom, bé.
0: A veure, què portaràs avui?
1: Doncs avui portarem pasta. Aquesta setmana, si un cas, i la que ve, parlarem una mica de lo que és la pasta,
0: molt
1: dels
0: bé.
1: Tipus de pasta. Però avui us poso una lasanya. Lasanya bolognesa.
0: Molt bé.
1: També la podeu fer de verdures, si no voleu.
0: Tipa
1: però
0: molt,
1: bolognesa,
0: la lasanya,
1: molt
0: per favor.
1: Bona.
0: Vinga, va,
1: sí,
0: doncs,
1: tipa
0: sí.
1: Molt?
0: Jo trobo que sí.
1: Ai, no, jo trobo... Jo, bueno, és que és també és plat únic, eh?
0: Ah, vale.
1: Clar,
0: vale.
1: Perquè la lasanya, si te'n menges... Si menges alguna cosa més, però un tros de lasanya... jo me
0: vinga,
1: la menjo
0: doncs
1: perfectament.
0: Anem a veure els ingredients,
1: doncs,
0: Joana.
1: Llavors, per fer aquesta lasanya, hi posarem la pasta de la lasanya, i jo la compro de la que es posa en remull. Ja no la bullim, eh? Per quatre persones sempre són 12 plaques de lasanya.
0: Vale. Perquè... Quantes n'hi van amb el paquet que compres?
1: En un paquet me sembla que n'hi van 20.
0: Ah, vale.
1: Sí, sí, per quatre persones ja n'hi ha prou. Llavors, la carn picada, que és l'essencial d'això...
0: De què la fas, la carn picada?
1: Sempre de cap de llom i vedella, meitat i meitat. Vale. Si hi ha més porc que vedella, tampoc no passa res.
0: Què t'agrada més, tu?
1: Jo
0: trobo que la vedella a vegades...
1: Jo el cap de llom m'agrada molt més que la vedella. O sigui, jo hi posaria 600 grams i 150 de lo de més, eh?
0: Vale.
1: Sí.
0: És que la vedella a vegades queda una mica forta.
1: Sí, una mica reixut,
0: sí,
1: també.
0: Sí.
1: Llavors hi posaríem dues pastanagues. Jo aquí sempre hi poso pastanaga tallada ben petita. M'agrada. Un all porro.
0: Ai, jo t'anava a dir...
1: L'all porro aquest que no falti, perquè hem de fer una bona bolognesa. Llavors, una ceba, per allà, una mica grossa, de 300 grams, ben bé, eh? La tomaca jo li poso fregida. Quan tinc ja la ceba i tot, hi poso 5 cullerades de tomaca d'aquestes soperes.
0: D'aquestes que venen ja en pot, Joana.
1: Sí, sí, ja fregida, fregida, eh? Llavors hi poso un bon raig de birranci. I llavors hi poso jo una mica de canyella. Però la canyella, sí, perquè... Tu ja ho sé que les espècies no t'agraden, però en mesura van bé, per donar-hi una mica de gustet. I si la teniu en pols, n'hi poseu però un pols, eh? Ni mitja cullerada... Va. De postres,
0: si
1: ai,
0: no
1: de cafè.
0: De seguida,
1: una
0: eh?
1: Mica de canyella i queda molt bo. Llavors, aquest bon raig de birranci i després el formatge ratllat, com és natural. Oli, sal i pebre. I per la beixamel, un litre o un litre i mig de llet. Això ja veurem la que gastarem.
0: La gastes ja en vegades desnatada per fer...
1: Jo sempre la gasto sense lactosa perquè jo sóc intolerant a la llet.
0: Ah, vale.
1: I a casa tot ho faig sense lactosa.
0: Val, molt bé.
1: I així no tinc...
0: I queda bona igual,
1: sí,
0: no?
1: Sí, queda bona. Els canelons, tot ho faig.
0: Així,
1: sí,
0: vale.
1: Sí. Llavors, quatre cullerades soperes de farina per fer aquesta beixamel. I la farina ben plenes, eh? I una mica d'oli i sal. Però l'oli... Aquí, per fer això, jo el que faig, que quan tinc la lasanya feta, com que ja hi he posat una mica més d'oli del compte, amb una cullera grossa trec aquest oli que s'ha fregit aquesta carn i faig la beixamel d'això. I és clar, té el gust de la ceba. Per això no hi poso mai jo ceba en la beixamel, perquè hi ha molta gent que hi fan...
0: Hi posa ceba, sí.
1: Hi fan ceba.
0: Jo la meva mare sempre hi posava
1: jo
0: ceba.
1: No, perquè llavors ja hi poso el suquet d'aquest rostit, diguéssim, d'aquesta carn, i aquí ja hi ha la ceba, ja hi ha la tomaca, i poses un preu o tres de cullerades, els atreus, i fas la beixamel amb
0: molt
1: això.
0: Molt bé, molt bé.
1: I un pessic de nou noscada.
0: Ah.
1: Però també la nou noscada jo la tinc sencera. Agafo aquell ratllet del petit i la ratllo una mica. No,
0: molt poca, també,
1: molt
0: no?
1: Molt poca, eh? I, bueno, i quasi ja ho tindrem. Doncs llavors què farem? Agafarem aquesta carn, oli, com és normal, i mentrestant ja posarem aquestes 12 plaques de lasanya en remull, amb aigua calenta.
0: Amb aigua calenta?
1: Sí.
0: Ui, al tanto, apunteu-ho,
1: sí,
0: això,
1: amb aigua calenta, perquè amb l'aigua calenta te s'estova molt més de pressa. Uns 20 minuts...
0: Calenta o al punt?
1: No, calenta que no bulli.
0: Val.
1: Però vull dir, pot ser la de l'aixeta,
0: sí.
1: Però calenta.
0: Val,
1: eh?
0: Val.
1: No cal que la bullis, la de l'aixeta mateix, però quan te surt calenta la poses en un bol gros i llavors hi vas posant les plaques d'una en una i els vas remenant perquè
0: val.
1: No s'enganxin una amb l'altra. I els deixes uns 20 minuts. Mentrestant ja rosteixes aquesta carn, que hi haurem posat l'oli. Primer de tot hi posarem, perquè abans es posava la carn sempre a sofregir. Ens equivoquem.
0: Ah.
1: Perquè aquesta carn queda molt dura.
0: Val.
1: Perquè
0: Clar,
1: queda molt recremada.
0: També deia això de la vedella jo, perquè, esclar, fet així és com...
1: Primer de tot hi posem l'oli i posem la ceba. I fem un sofregit de ceba, com si fes un sofregit normal. I llavors, com fa un rato que ja tenim aquesta ceba, que agafa color, i posarem l'all porro, perquè l'all porro es cou molt més de pressa.
0: De l'all porro què et poses? Només la part blanca, Joana?
1: Sí, quasi bé. I part verda també, eh? Jo m'agrada tallar petit, eh? Tallar petit.
0: Va.
1: I llavors ja hi haurem tingut la pastanaga, haurem tingut aquí la ceba, que es anirà fent. I posarem aquest all porro, i llavors hi posarem aquest got de vi ranci perquè s'evapori. I tirarem la carn aquesta.
0: Mm.
1: La passarem uns 10 o 15 minuts, no gaire. I incorporarem aquesta tomaca que hem dit.
0: Val.
1: Aquesta tomaca que ja
0: si ja no queda la carn tan recremada
1: no
0: i tan forta com
1: recremada.
0: Jo.
1: Jo amb els macarrons i tot ho faig així.
0: Val,
1: eh?
0: Molt bé.
1: Llavors ja hi posarem doncs, la carn aquesta, la deixarem passar uns 10 minuts o 15 i posarem la tomaca i ja veurem que això se'ns va quedant tot tou amb una forquilla baixa fan, eh? I llavors hi posarem un raig de llet aquí.
0: Val.
1: Perquè la llet, què ens donarà? Ens donarà amorositat aquesta
0: però
1: carn.
0: Però no massa llet que no la tapi ni res.
1: Aquí en aquesta carn hi posarem un got d'aquests de vi ple.
0: Val.
1: I llavors ja es anirà evaporant. I llavors tu ja vas fent.
0: Clar, això hi deixa un puntet.
1: Això
0: molt...
1: que ja t'hi queda, aquesta carn tova, que quasi bé queda ben tova, perquè llavors amb la cullera de fusta la baixa fan... I llavors ja quan tens les plaques de lasanya i els has tret, els has posat a escórrer, poses un xugamà d'aquests de cuina que tenim de cotó i a sobre hi posem les plaques de lasanya.
0: I els omplim. La pasta dels canelons.
1: La pasta dels canelons. Els omplim. Jo faig, o sigui, una placa, carn, una altra placa, tres pisos. Tres plaques per cada un, perquè n'hi ha suficient. Eh? I llavors ja tenim una plata del forn a què hi hem posat la mantega, anem posant les plaques per ordre, anem posant tot... Jo primer poso totes les plaques sense res, i llavors amb la cullera ho vaig omplint. Poso l'altre...
0: L'emplenes gaire o què?
1: Molt tampoc, eh?
0: Val, bueno, és qüestió de repartir d'aquesta carn que tens.
1: I si te'n sobra d'aquesta carn,
0: guarda-la. La pots guardar pels macarrons.
1: Pels macarrons, per fer uns espaguetis, l'agafes, la poses al congelador i cap problema.
0: Val.
1: I si en vols fer una mica més ja, perquè jo a vegades ja em faig un quilo. I penso així, aquest quart de quilo, si me'n sobra ja la tindré per un altre dia. Perquè la bolognesa és bona, bon rato, eh?
0: Vale.
1: I llavors ja hi posem les plaques aquestes, els anem omplint, els acabem d'omplir, i hi posem tota aquesta beixamel a sobre i formatge ratllat. I el forn. I ja ho tenim.
0: Forn a dalt i baix?
1: Dalt i baix. Vale. Jo forn dalt i baix, sí.
0: El fas un ratet més a dalt
1: sí.
0: O no?
1: Bueno, no. Jo el poso dalt i baix, ja el preescalfo, mentre ja tinc això, li poso i uns 20 o 22 minuts, a 190 o 200, depèn del forn, dalt i baix. Ja
0: jo t'he preguntat, Joana, això de les plaques i la quantitat de carn,
1: sí.
0: Perquè jo últimament t'he dit, ui, activa, perquè, esclar, me van presentar una lasanya amb una quantitat de carn.
1: Que n'hi havia massa. Has de mereix tanta
0: Déu
1: carn.
0: Meu,
1: sí.
0: De veritat, eh?
1: Sí.
0: Vull dir que...
1: Jo amb aquesta quantitat, a vegades, si me'n sobra, doncs és el que faig. La guardo i la tinc en un tàper per fer uns espaguetis. Per
0: com la descongeles, la poses en el microones o no? Ho fas en la deixes en la
1: sempre
0: nevera?
1: Sempre la deixo a la nevera i si és un dia d'aquells de pressa la deixo a temperatura ambient, que diu que no s'ha de fer, eh?
0: Bueno.
1: Que no s'ha de fer.
0: Però bueno.
1: Com que la tens en un tàper tapat i el dematí diu, ostres, ara tinc aquella carn, l'agafes, la deixes a sobre el mar tapat?
0: Sí.
1: Tapat, i com és el moment, la poses a la paella i també hi tires una mica de rei de llet, encara que n'hi hagis posat, i amb aquella llet ja es cava allò de descongelar.
0: El birranci, quan el poses? Com
1: el birranci,
0: la llet aquesta com, i birranci o com?
1: No, el birranci li posarem quan tenim la carn, que ja l'hem passada, un bon raig de birranci que s'evapori.
0: Bueno, i la llet com la posem?
1: La llet, com hi hem posat la tomaca, en mica, i llavors li posem en aquesta tomaca un got de llet.
0: Val.
1: Perquè aquesta llet farà que la carn ens quedi molt més amorosa.
0: Sí. Molt bé, Joana. Doncs tornem a repetir aquests ingredients.
1: Doncs,
0: de lasanya no ho empleneu gaire, perquè això...
1: Això ja és el gust de cada un.
0: Vinga.
1: Però si l'empleneu massa, tampoc no queda... Bueno, hi ha molta carn.
0: Sí,
1: ja veureu que us quedi...
0: Ja vaig quedar molt embafada.
1: Que us quedi pla, com està plana, amb una cullera ha de quedar planeta.
0: Sí,
1: eh?
0: Val. Molt bé, vinga. Els
1: doncs, mireu, aquestes 12 plaques de lasanya, que els posarem, hem dit que els comprarem, que no s'han de bullir, que els posarem en remull amb aigua calenta, els 3 quarts de quilo aquest de carn picada, de cap de llom i vedella, al vostre gust, les pastanagues, un parell o tres, jo sempre li poso tallada petita. Un
0: all porro, que
1: la ceba,
0: molt.
1: Les 5 cullerades de tomaca, aquesta tomaca ja fregida,
0: sí.
1: Un pols de canyella, si no en teniu un pols ni podeu posar un tros, la lligueu amb un fil, sí. I després la traiem, eh? No, va, no recordem si de treure-la. Un raig de vi ranci, formatge ratllat, oli, sal i pebre, i per la beixamel farem aquestes cullerades soperes de farina i tindrem reservat un litro i pico de llet. Llavors, la llet, depèn de la farina, el que se'ns vegui, n'hi posarem més o menys.
0: No. Ja sabeu que... L'hem d'anar afegint a poc a poc, no, Joana?
1: Primer, què hem de fer? Hem de sofregir aquesta farina perquè ens quedi cuita, eh? Perquè, si no, la beixamel tindria gust de farina crua.
0: Ah, vale.
1: Agafem aquest oli que hem dit d'aquest mateix que hem fregit, un parell o tres de cullerades, que a vegades ens en sobra, i si us en sobra, també guardeu-el.
0: Va, molt bé.
1: Llavors, amb aquest mateix oli farem aquesta beixamel. I ja veurem que hem de posar-hi l'oli quan la farina ens ho demana.
0: Ah, va bé. N'ha de posar-ho a poc a poc, això, Joana.
1: Exacte.
0: Eh?
1: Llavors, quan ho tinguem, hi anem posant la llet natural, i amb l'escumadora l'anem remenant, i depèn del gust nostre, si la volem més espessa o menys.
0: Molt bé, molt bé.
1: I llavors serà un litre o un litre i quart, depèn. La sal, també ja ho hem dit, i un pols de nou moscada, si us agrada anar a la beixamel.
0: Molt
1: si no us
0: poca,
1: agrada,
0: molt
1: no n'hi pugueu.
0: Ja us recomano
1: ratllada.
0: Que...
1: No un pols, sinó jo la tinc sempre aquestes nous, que,
0: sí.
1: I la ratllo una miqueta amb el ratllador, perquè tinc un ratllador petit,
0: sí,
1: un de més gran.
0: Sí,
1: de...
0: Mare meva, aquesta cuina que
1: aquest
0: més maca.
1: Aquest petit, una mica, ja està, ja ho tenim.
0: Molt bé, Joana, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per estar aquí. La nostra cuinera de la ràdio, la Joana Molins, gràcies.
1: Vinga, fins la setmana
0: vinent. Bon dia.
1: Adéu.
2: Continguts en xarxa. Ràdio Sant Cugat. Notícies.